0: saber que existeix una persona al món, a l'univers, que és molt fan del Xavi Bundó.
1: Que no és la seva dona.
0: Que no és la seva dona.
1: No són els seus treballadors, no som nosaltres. Sinó que molt.
0: Un oient que se'l mira amb molt bons ulls.
2: A veure.
3: Pregunta para catalanes. Resulta que yo escucho al Xavi Bundó, ¿vale? La radio, los fines de semana.
2: Mítica.
3: Me encanta el Xavi. Y él siempre repite, de un y dos. Y yo más o menos como que me imagino lo que significa, pero me gustaría tener unas respuestas de los catalanes. ¿Qué significa realmente de un y dos? Y si me pueden poner ejemplos en los comentarios. Te mando un beso.
0: Nosaltres no tenim resposta per aquesta pregunta, però nosaltres també amamos a Xavi, també somos muy fans de Xavi,
1: lo adoramos.
0: Nos encanta Xavi.
2: Nos encanta.
1: Estimamos a Xavi.
2: Nos encanta Xavi Bundó, que evidentment...
1: Estimamos, no es diu així, no, merda?
2: Sí, estimamos, sí, sí. Xavi Bundó, que evidentment també estarà a Valls, només faltaria divendres que ve, i jo crec que potser el tema de l'alemany hauria de demostrar en directe.
0: Home,
2: si parla,
0: home,
2: no
0: sí,
2: parla.
0: Oi tant.
2: No,
0: home,
2: Xavi Bundó. Doncs bé, Mar, gràcies, eh?
0: Gràcies a tu, Sergi, per ser i existir.
2: Mira, això ho vaig fent, vaig intentant, us dirà que és una cosa que m'ho proposo cada dia. 21 minuts i arribarem a les 12, pausa, la última, i quan tornem anem a intentar fer el cartell d'aquest festival impossible que intenta fer cada setmana el Jordi Balaguer. Altrament dit, DJ Torronet. Un segon.

0: A cabina, DJ Jordi Balaguer. Jordi Balaguer, molt bon dia.
1: Sergi Mbudi, molt bon dia.
0: Com estàs, Jordi?
1: Molt bé, tu, com estàs?
0: Molt bé, amb ganes de construir aquest nou cartell de Festival Impossible.
1: Sí, jo aquesta setmana en tinc moltes més ganes, saps per què?
0: Per què?
1: Perquè anem a fer les xifres rodones d'aniversaris.
0: Ah.
1: Poden ser de cançons o també de grups.
0: M'agrada. Ja sabeu que la gent pot participar, ha pogut anar participant aquestes últimes hores en l'elaboració d'aquest cartell a través de les xarxes socials, Instagram, Twitter, elmon@recu.cat, amb un correu electrònic, també al 669-10-10-10 per WhatsApp. Anar fent propostes entre tots els que heu participat, que sabíeu que hi ha en joc.
1: Una entrada doble pel Cabra Rock del dia 31 d'octubre a la Castanya del Cabra Rock a Montmeló.
0: M'encanta.
1: Sí?
0: Sí.
1: Més t'encantarà la primera cançó que posarem.
0: A veure.
1: Perquè hem de tirar 50 anys enrere, perquè això sonava l'any 1976. Fa 50 anys de la cançó de ABBA, Dancing Queen. Però també qui ho feia era Queen, amb Somebody to Love.
0: Quants anys, eh? Molta gent sentint-se molt vella ara mateix, eh?
1: Bueno, o no, o està la nova joventut, eh? Els nous 50 són els nous 20.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Vale.
1: David Bowie, Station to Station. Qui també feia punt d'entrada fa 50 anys, Los Ramones. Ai, oh, uf. Let's go! Qui te n'ho feia? Sex Pistols, Anna Cardi, tu, in the UK. In the UK.
0: Oh.
1: In the UK. More Than Feeling, dels Boston. I anem ja cap aquí, cap a Espanya. Anem a Los Golfos. ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Qué pasa contigo, tío? Que criticas la verdad. Que el cuerpo es un lío. Que no se puede aguantar. I qui tampoc pot faltar. Una versió en directe des de l'any 1970.

0: cançó que hem repassat són
1: 50 anys. 50 anys
0: d'aquestes cançons. Per tant, això, 1976. Sí.
1: 1986.
0: 40,
1: 40 anys. Eh? Bon Jovi, Living on a Prayer. Buah. I també ho fa The Final Countdown, Europe.

0: Si els Queen feien cançó fa 50 anys, Dancing Queen, 40 anys també, ells són a Queen of Magic. It's a kind of magic.
1: It's a kind of magic. A Queen of Magic no, eh? A
0: no,
1: kind of magic.
0: No. Sempre em treu la puntilla. Madonna també, Papa Don't Preach. O també Metallica, Master of Puppets. I anant cap aquí, Alaska i Dinarama, a qui li importa?

0: 40 anys de Quién le importa.
1: Correcte. I 40 anys de La Puerta de Alcalá.
2: Mírala, mírala, mírala, mírala, mírala. La Puerta de Alcalá.
1: O també Duncan Dhu amb 100 gaviotes. Oh.

0: també, per tancar ja aquest bloc, El calor de l'amor en un bar.
1: Hola a tots, eh?
2: Hola.
1: Hola.
3: Hola.
1: Poso en consideració una cosa mentre seguim, perquè ara hem fet 50, 40, hem de fer 30, hem de fer 20. Et pots sentir... Això passa molt, eh? L'últim de... Uah, 50 anys, no sé què... Oh, què dius? No, val. Et pots sentir vell? Pots sentir aquest efecte, també, de sentir-te vell? Sí. No havies nascut encara. O sigui, tot i que no haguessis nascut encara. És a dir, que et diguin... M'ho intento explicar. És a dir...
3: La porta del calar, no havies nascut,
1: sí, Zoé. A tu et diuen, a qui li importa? 40 anys. Tu, Zoé.
2: Sí, que en tinc 26.
1: Que en tens 26. També podries sumar-te i dir, oh, 40 anys ja, de qui li importa? No. O no?
2: No, perquè a mi són tot de coses que han passat quan jo no existia i per tant tot forma part del mateix sac de grisos. M'és igual 30 anys com 40 com 50,
1: saps? Sí, però potser l'efecte ve més de que a qui li importa, jo crec que tots en festes majors o amb els nostres pares i tal, l'haurem cantat i l'haurem ballat moltes vegades. I que et diguin que aquesta cançó té 40 anys, potser sí que penses, hosti, tant.
2: Sí, és veritat que sorprèn.
1: Clar, però no et permet sentir-te vell durant per uns instants.
2: A mi no, però és una cosa molt personal.
3: No, jo crec que tampoc, no? És que...
1: No, pregunto.
3: Jo crec que és quan tu l'has viscut créixer, clar, aquesta cançó, no? Has vist com...
1: Quan et diuen els 25 anys de Harry Potter,
2: exacte,
1: per exemple,
2: no sé
1: que són més joves.
3: Sí, però jo recordo quan va fer 50 anys del Sgt. Peppers, dels Beatles,
1: sí,
3: que ja fa temps, jo vaig pensar, ostres, 50 anys, i jo, evidentment, no havia nascut, perquè jo en tinc ara 33.
1: Sí,
3: oi?
1: Com Jesucrist.
3: A cada cama,
1: exacte,
3: pràcticament. Sí. Vull dir, jo m'he quedat allà amb l'edat de Jesucrist. Sí. I vaig pensar, ostres, ja fa 50 anys, i no havia nascut, potser és perquè 50 anys ho veia molt de temps, i ara que m'hi acosto, no ho veig tant de temps, no ho veig una cosa...
0: Però no has dit que en tenies 33?
3: Bueno, però m'hi vaig acostant.
2: Clar, tu també t'hi acostes, realment.
1: Per exemple, Abel Caral, si ara el Jordi Balaguer et diu que fa 30 anys de...
3: A veure...
0: Wanna be the Spice Girls.
3: Oh, no fotis!
0: O també de Salvation de Cranberries. O també de Loveful. O també d'una cançó dels mítics Oasis, del Look Back in Anger.
1: Oh. El Bernat Balboa, d'Esports,
0: sí,
1: m'ha escrit per WhatsApp i ell és partidari de que sí que et pots sentir vell. Diu, sí, jo sí que m'hi sento. Diu, perquè les porto escoltant 25 de 25 anys de la meva vida.
2: Però és que ell és un noi tan sensible,
1: sí,
2: tan sentit.
1: És molt sensible. Recordem que es va emocionar amb l'or d'Iris Tió, però, que era per emocionar-se, per l'altra banda, però ell diu, clar, perquè les porto escoltant 25 de 25 anys, és com de dir, clar,
2: en pleno, tota la meva vida.
0: Mira, no, diré que una cançó. Killing Me Softly.
1: Vinga,
0: Per la melancolia de Bernat Balboa.
3: 30, aquesta, també?
0: 30,
1: mira, com fa.

0: El del Pitingo aquí, per aixecar.
1: Sí, sí.
2: Em pensava que li anaves a recomanar la banda sonora de Rocky, en el Bernat.
1: Sí?
3: No, perquè es diu Bernat Balboa.
2: Perquè es diu Balboa. Però fa més temps de Rocky.
1: No, jo saps que jo li dic que ballaria aquesta. Mira, mira.
2: 30 anys. Ah. Pensava que més. Bueno, la primera pel·lícula de Rocky Balboa també està d'aniversari.
0: Ah, veus?
2: El primer Rocky, si no vaig errat, és del...
0: 80 i pico.
2: 76.
0: 76?
2: No, o sigui, 50 anys. Sí. Rocky, la que no era ni... A veure.
0: És que no parlo perquè sí, o?
2: La que no era... La que era Rocky sol...
0: Sí, Rocky.
2: Clar, perquè quan fas una pel·lícula, si ja li dius Rocky 1, sí, ja és com molt pretensiós, és a dir, que sapigueu que n'hi haurà una segona. Clar, Rocky sola era 1976, Rocky 2, 1979, Rocky 3, 1982, i després ja va venir Rocky 4, el 85, Rocky 5, el 90,
0: ja està,
2: i les de Creed, que són les més modernes.
0: Jo les feia a principis dels 80, jo, la primera.
2: Doncs mira, 76, per tant, 50 anys. De la primera de Rocky.
1: Va, anem al que ens toca més. Ara fa 20 anys que sonava aquest gran tema. They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back... Jo recordo escoltar-la molt, molt, molt més petita, això, eh? Amy Winehouse, rehab. Porta'm aquí, posa la seva gran do musical, és Hips Don't Lie, de Shakira. Oh. Aquí també podria fer així.

0: O també parlant del Red Hot Chili Peppers amb Dani California. Oh.
1: 30?
0: 20 anys.
1: Ah, 20, 20. Val, val, estem als 20 ja, d'acord.
0: Sí, sí, sí.
2: Si això és 2006.
0: Va. Correcte. O també un dels altres himnes per mi que són és How to Save a Life.
2: I la nostàlgia ja comença a picar una mica
3: sí,
2: més fort.
3: Sí, és que veus, jo aquí estava pensant el que dèieu ara. Això fa 20 anys. I jo que tenia 6, jo això sí que si em dius 20 anys em sona molt antic. Perquè jo ja formava part de la fase de la Terra, però en canvi amb 40 no em passa perquè jo no existia.
2: Que sapigueu,
3: una mica gòlatra, no? Però...
2: Que sapigueu que la Mariana Martínez també és de l'equip del Bernat del Balbó i el meu.
1: Ai, però ja hi ha prou motius per sentir-se gran. Com per
0: jo no sé si us fa sentir més grans, però anem a sentir aquesta de Fito i Fitipaldis. Por la boca, Bieber Pérez. Oh. Sabes que soñaré. També de la nostra mítica oreja de Van Gogh, Dulce Locura. O també Canto del Loco, Besos. Cinema Territori Català, Antònia Font, Why Yeah. Oh yeah. Més, la tropa Kung Fu, la cançó del lladre.
1: Home!

0: aquí me l'he de tocar, em sap greu. Vull dir.
1: La panxa, la panxa.
0: La panxa, la panxa.
1: És a dir, jo crec que tots els oients de...
0: És que no podia, no podia. No, és
1: que ja saben que l'Abel Caral fa percussió amb la seva panxa.
0: Em surt la panxa sola. Quan...
1: Sí, va, fes-ho.
2: No, és que realment té molt ritme, eh?
0: Molt bé.
2: És molt fort.
1: Això és la panxa de l'Abel Caral.
0: I la, sona, la, tinc, la tinc a to, eh?
1: La tens afinadíssima.
0: Sí, sí, no, no, m'ha menjat uns croissants fa una estona per portar-la aquí a to.
1: I la panxa també. Que bé, eh?
3: Vinga, 10 anys, 10 anys i acabem ja. Rihanna, Work. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Oh. O Sia, amb Chep Thrills. 21 Pilots, Stress Out.
4: I tan out. Una tallada de rotllo. 21 Pilots, vinga, hombre. Ara.
3: O Bruno Mars amb 24K Magic.
4: Allà té. Marc, pots tirar enrere el 21 Pilots un segon? L'anterior? Aquesta. A veure com fas aquest. A veure. Cara, a veure.
0: Massa lenta.
3: No va to, eh? No va to. Va, aquí també ho feia molt bé. Jo crec que ara sí que la puc convidar. És Fet en Gana i Rosalía antes de morir-me.
4: Hombre.
5: Vámonos de aquí para no volver.
0: Aquesta sí, eh?
5: Que solo llover. Vámonos de aquí, no quiero esperar.
0: No, no pillo el compàs. No pillo el compàs.
3: Els Manels, jo comparteixo.
6: Sou esplèndids, que sou especials i que seria un crim no aprofitar-ho. Però temo que...
4: Jo comparteixo amb tu. Vale, que és jo comparteixo, el títol.
0: He pensat, comparteixo.
3: No, comparteixo. He ficat malament el nom de la cançó.
0: Compartir és viure, per això.
3: Això és veritat. Va,
1: que bé, que bé.
3: Pues jo us comparteixo la següent cançó, va. Love Lesbian, el Poeta Halley.
7: Acojo en mi hogar palabras que he encontrado en mi palabrera.
3: Va, més aquesta, la raïc, entre poetes i presos.
0: Bo.
8: Mai no és massa
3: tard. Clar que sí, tornem a ser.
0: Aquesta quants anys, diu?
3: Oh. Mira, Sopa de Cabra fa 40 anys, exactament. Un dels grups catalans
0: és
3: que marca veritat, diferència. És Camins.
2: Això és molt fort,
4: eh? Ara, no, la raïs, ara.
2: Hi ha un fantasma, perquè el divendres passat et vas passar exactament el mateix,
3: s'ha catalitzat.
4: Què més? Va, provem-ne un altre.
3: No, no, els Pets. També fa 40 anys, amb aquest agost. O també el grup Lax and Buston, que també fa 40 anys.
4: Caram.
0: La Lluna i la Zoé les canten totes, tu.
2: Sí.
0: Se les saben totes,
2: totes.
0: Eh? Totes.
2: Cada una d'elles. Són tan melòmanes.
0: Al·lucinant.
4: A veure, llença't a l'exemple.
0: No, no, però moltes altres.
2: No, però quan bé, ja estàvem en la ronda dels que fan 50 anys, també ens les sabíem,
4: no,
2: eh?
4: No, jo comparteixo l'encantament.
2: Sí, això és veritat.
4: Què?
3: Qui fa 20 anys, vos?
4: Hombre.
3: I ja per acabar, també, els 20 anys dels Amics de les Arts.

0: Sergi, després de fer aquesta recopilatòria de noms de grups de cançons també que celebren la xifra rodona,
1: sí.
0: Tu hi compraràs l'abonament d'aquest festival?
1: Evidentment que sí, clar que sí.
0: Molt bé, fantàstic. Anem a...
1: A veure, deixa'm preguntar-te, qui s'emporta una entrada doble perquè el proper 31 d'octubre visqui la segona edició de la Castanyada del Cabró Rock a Montmeló, la gran diada de la cultura catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe amb Catarres, Figaflaues, Amics de les Arts, Ludwig van, Tietz, Doctor Prats, Pets, L'Exambusto i molts més.
0: Qui és? L'usuari Laia070110 d'Instagram.
1: Home, enhorabona a la Laia. 31 d'octubre, la Castanyada del Cabró Rock. 17 hores de música sense parar i que se'ls endurà la Laia.
0: Correcte. Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1. Aquí comença la repetició del Versió Estiu.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Des dels estudis centrals de RAC 1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
3: Un laboratori de metamfetapina. Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts al Versió Estiu, un dia més, programa número 25. No t'esperaves això, eh?
4: No.
3: No és el 25?
4: Que portés el compte, no m'ho esperava pas, no?
3: És que no el porto, però vaja, si és la cinquena setmana. Un dia té cinc setmanes, i la setmana que ja pleguem i és el dia 30, doncs...
4: Tot encaixa. Per dates?
3: Per data és tot encaixa. Com estàs, Yael Brusca, estimada?
4: Molt bé, molt bé. Com estàs tu?
3: Doncs, ai, Marc, et volia demanar una cosa i se m'ha oblidat de demanar-t'ho abans de començar. Tens la música de l'Eclipsi a mà? Aquella? És que pensat que si posava aquesta música et faria plorar.
4: No em faràs plorar, però no? Sí, és trist. Sí. T'he de dir que em fa pena, que s'acabi, però...
3: Encara queda una setmana de fotre la xapa,
4: sí,
3: eh?
4: Vull exacte, dir
3: que... Però sí que, com s'ha dit aquest matí, ho ha dit l'Embudió, que és el nostre far matinal, la setmana vinent apareixerà ja tots els companys d'hivern, diguem-ne, o no sé com dir-ne, perdó, temporada regular, que començaran a rondar per aquí i, vaja, ja hi haurà un clima diferent a la ràdio.
4: Ah, efectivament.
3: Aquesta sensació de diumenge i vacances que es respira per la redacció...
4: Sí, déu-n'hi-do.
3: No, és veritat, perquè està a mig buit, ja veuràs. La setmana que ve aquí hi haurà... Seran els juegos de l'hambre per aconseguir ordinador. Bueno, no aconsegueixo que plori, però
4: no plorarets.
3: Escolta,
4: em farà pena, de deixar de treballar aquí a la ràdio, és que no podré revisar el correu que rebem al versió arroba...
3: Ah, sí, és veritat, que avui he rebut un correu molt simpàtic.
4: Sí, avui hem rebut un correu d'en Carles de Miguel, que ens ha enviat una il·lustració teva, Pere Mas, de fa uns anys, de quan duies...
3: Jo no faig il·lustració.
4: Perilla. L'havia fet ell.
3: Sí que deia una mica més de cosa, però no molt més, eh? Sí que deia una mica de...
4: Doncs l'havia fet ell perquè ell s'encarregava d'il·lustrar articles d'opinió del diari Avui Més i representa que una, doncs, li mira, t'interpel·lava a tu i sorties.
3: I com es diu aquest senyor?
4: En Carles de Miguel.
3: Doncs escolta, en Carles, gràcies. Efectivament, el dibuix m'hi sembla força.
4: I tant.
3: Sí, no, ja l'he vist. Faig una mica cara mal humor, però vaja, no està malament.
5: Jo trobo que estàs més maco que el dibuix. Què t'ho fas ara?
3: Mira, Pilarín, dibuixa amb tu que no m'has dibuixat mai. Apa, atenció al drama de la setmana, que avui serà un tema que serà objecte d'especial atenció del programa. Tens calor, oi que tens calor?
4: Tinc molta calor, ara vaig.
3: Doncs no, és que, no, tranquils, però, o sigui, fa un moment se m'ha acusat d'intentar matar-los de fred i ella s'està fotent de calor.
5: Truquin als bombers.
3: No, a veure, discutim-ho. Baixa un grau, si vols, o juga amb el ventilador. No sé quin és el problema. Com? Estava en off?
6: Sí.
3: Estava apagat?
7: No, si l'hem encès.
8: Bueno, l'hem encès, quan
3: hem entrat. És que entrat a tinc, és l'eterna batalla d'aquest
8: estiu. Jo crec que ha sigut el de manteniment.
4: Ja.
3: Sí, ha vingut.
4: Escolta,
3: aquí.
4: Hi ha el drama de l'aire condicionat i el drama... Que
8: Òscar ara, de manteniment.
4: Ara ens explicaràs.
3: El drama de la setmana, del qual hi pararem a calla, especial atenció avui, és una comunitat de veïns de Calafell, que estan allà davant del mar, que denuncien que uns jubilats fan massa soroll mentre juguen a unes pistes de petanca a sota casa seva i van en solucions immediates per part de l'Ajuntament mentre els jubilats anuncien que estan patint boicot per part dels veïns. Que hi ha un merder de Caldeu,
5: allà, vaja. Sí. Pobrets!
3: Sí.
5: Pobrets! Això és una injustícia!
3: Bueno, les dues parts han arribat a un acord, eh?
5: Ai, i tant que han d'arribar a un acord! I tant que han d'arribar-hi! Si jo hi vaig allà a jugar gairebé cada setmana a la petanca, sí. I no fem pas gaire escàndol,
3: des de Vic te'n vas fins a Calafell, sí, a la petanca.
5: Tant,
3: a veure, una mica de soroll deu de fer si els veïns es queixen. Si no,
5: no, gaire, no gaire, tret que a vegades porto el meu altaveu Bluetooth. Hòstia. I poso a tot drap els segadors versió tecno.
3: Ah, molt bé.
5: O a vegades ens quedem fins tard fent unes orxates que li diguem als cubates.
3: Bueno, sí, jo crec que no és bona idea quedar-se fent cubates fins tard, eh, Pilarín? No veus que no pot ser?
5: Ens quedem fins tan tard, guaita, fins les 4 o les 5 del matí.
3: Clar que es queixen els veïns, si feu botellot fins a les 5 del matí. En fi, no hi aneu a molestar tant, i ja està, i relaxeu-vos una mica tots, i ja està, i deixeu-los en pau, pobres veïns. Sí?
6: Però vamos a ver.
3: Què passa?
6: ¿Cómo no se va a poder divertir la gente mayor, no, coño?
3: Florentino Pérez, ¿usted también juega a la petanca?
6: Pues claro que sí, joder. Claro, porque no vienen unas niñas ahí que, bueno, que vienen a mirar.
3: No,
6: y mira, tengan en cuenta que en la Junta Directiva de Real Madrid pues tenemos una media de 158
3: sí,
6: años.
3: Es una junta directiva.
6: Que muchos, también. Muchos habían nacido antes que Jordi Hurtado.
3: Va.
6: Y para la temporada que viene, pues, ¿qué quieren que le diga? Pues hemos fichado a una joven promesa de 87 años que se acaba de dar de baja, sí, de la ABC, que es no, lo que a mí me interesaba.
3: ¿Pero usted está a favor o no está a favor que los jubilados puedan seguir jugando?
6: Mire, mi padre me hizo socio de esta comunidad de vecinos hace 50 años y para honrarlo, pues que nadie le diga, me voy a dar de baja.
3: Bueno.
6: Yo me voy a dar de baja de esa comunidad de vecinos, se acabó. Joder, porque andan
3: problema...
6: diciendo que estoy cansado,
3: y
6: pero ¿cómo voy a estar cansado?
3: Que nasos, ya está.
6: Venga, que abre la niña, joder, sí. Que
3: no,
6: soy muy
3: la
6: feo.
3: Niña ni de... Fuera niña, ya está.
7: Hay cosas que no te digo.
9: Bueno, déjame duda que yo tampoco estoy de acuerdo, ¿no?
3: No, Dios mío, el que faltaba, digamos. A ver, ¿no estás de acuerdo en que privesen jugar petanca, Sergio?
9: Bueno, la verdad es que siempre estoy en contra de la gente que no le dejan chocar las bolas, ¿no?
3: Va, no siguen guarros, pero ya de aquest culo, de verdad. Fuera.
9: Y le digo a la Pili, cógeme
3: no.
9: Las bolas
3: no, no,
9: mientras me caliento la mano.
3: Silenci, prou de color, de veritat, eh? A veure, canviem de qüestió. Ja,
9: que cabe duda, no?
3: De, sí, que cabe duda, que cabe duda. Això de Calafell ho hem de reprendre.
4: Déu-n'hi-do,
3: Déu-n'hi-do.
4: Quin nivell?
3: Sí, no, el nivell no... Ai, Déu, és que... Espera, si no he dit el jubil.
4: Tornem-hi, has sigut tu que l'has trepitjat avui.
3: És culpa meva. Bueno, que també és notícia. Ara, molt bé. La incautació a la bonica vila de Castella d'Empúries de prop de 250 rellotges de luxe robats, que s'han incautat. Espera, ara que dic la... La...
10: Dada jubil.
11: Bona tarda, Pere,
3: no
11: querido.
3: No bona tarda, queridíssimo Oriol Jové. Què tens a dir-nos dels rellotges?
11: Bé, porto la dada i és que sumant l'hora de tots aquests rellotges robats, sí. Dona la xifra de minuts acumulats, el temps afegit de qualsevol partit del Real Madrid, on encara no ha remuntat.
3: Sí, és veritat que els àrbitres tenen tendència a fotre enxufer en aquest cas. Bona tarda.
11: El destí d'aquests rellotges de luxe serà pels àrbitres de la Lliga per buscar favors arbitrals pel Club d'Esport Esportiu Lleida de Lleida i més val que me'ls comprin de pressa perquè me los quitan de les manos. Me los quitan de les manos.
3: Ja està bé, ja està bé. Gràcies.
11: Rellotges d'Àsia.
3: Prou de mama.
11: Pestina.
3: T'haurem d'entregar les autoritats pertinents. Vinga, arriba que hem de fer programa aquí. Ja està. Fora.
5: Perra Mas.
3: Què passa?
5: Perra Mas.
3: Què passa, Olivia Làctia? Què hi implema ja? Oh, què?
4: Què passa?
5: Ajuda!
3: Com és que vens tan esparracada, professora Làctia?
5: Ah, jutgeu-me.
3: Què ha passat?
4: Què passa?
3: Calma.
5: No m'agafis braç.
3: No, no t'agafo el braç.
5: Vull dir... M'he trencat tota.
3: Però bueno, però què ha passat?
5: Acabo de patir terratrèmol grau 9 aquí
3: baix. No comencem, no comencem.
5: No,
3: comencem amb terratrèmol. De grau 9 aquí dalt no hem notat res, eh? A la ràdio, vull dir que no hi ha res de tot això.
5: Estàs tractant de mentidera?
3: No, clar, sí, efectivament.
5: Fa unes hores hi ha hagut un terratrèmol a Perú.
3: Al Perú?
5: Sí, a Perú.
3: Perú, no, Perú.
5: Perú!
3: Perú,
5: porra. Ha arribat fins aquí una rèplica.
3: No, a veure, una cosa.
5: Sí. I l'univers està enfadat amb vosaltres.
3: No pot haver-hi, no pot estar enfadat amb nosaltres, no pot haver-hi una rèplica a la Diagonal de Barcelona d'un terratrèmol.
5: Terra, respon a vostres insults, perra.
3: Calla, que s'hagi produït el Perú, no pot passar això, no té sentit.
5: Perú, perra, tu segueix així.
3: Què?
5: Sense fer cas a senyals de l'univers. Avui m'ha xocat a mi. Dia 28, sota eclipsi. Pot ser tu?
3: Mira, la setmana que ve, això.
5: Potser, Jael, potser tots vosaltres.
3: No.
4: Doctora Olivia, ens acaba d'avisar la Nati de recepció que l'ha vist...
5: La Nati Peloso?
4: No, la Nati d'aquí...
5: De...
4: Sí, la Nati d'aquí recepció, que diu que l'ha vist caient per les escales d'emergència.
3: Vaja!
5: D'acord, d'acord, he caigut per escales. És veritat, sí. Però per culpa de terratrèmol.
3: No,
5: no, no. Sí, ha vingut un trueno per allà sota i he caigut, escolta'm, segons il·lusos.
3: Fem una cosa.
5: Acabareu pitjor,
3: Olivia,
5: que jo,
3: sí.
5: Si no em feu cas, perra.
3: Va,
5: el dia 28, mireu, sí, jo m'he trencat dos meniscos.
3: Com la setmana que ve no s'acabi el món per culpa de l'eclipsi lunar que hi ha d'haver-hi, que ja ens va avisar vostè que s'acabaria amb l'eclipsi normal, prepari's, perquè això acabarà malament. Va, vagi al metge, no torni més, si pot ser. Li posem un taxi. Li posem un taxi, Olivia Lacti, i retiris fora.
5: Sí, segur que resto al lavabo, per això ha tronat tant.
3: Hòstia, surt la música aquesta que fot... És que fot por, això.
7: Os doy hablando por aquí.
3: Sí. Què?
7: Pero estoy pensando, a mí no me pones un taxi para irme a casa.
3: Sí.
7: Yo soy... Despecial One.
3: Ja li fotria un taxi perquè no tornés, però...
7: Porque...
3: Però vostè és multimilionari.
7: Porque...
3: Vale, una cosa, ja que està aquí, senyor Mauri.
7: Però jo no tinc una paguita del Partido Socialista.
3: No comencem, va, però d'aquest color. A veure, ja que el tenim aquí, què opina que l'únic estadi on justament els àrbitres no donaran explicacions de les seves decisions sigui precisament el Santiago Bernabéu?
7: Que vull opinar.
3: Què?
7: No parece bien.
3: Sí, clar.
7: Y fui yo quien lo pidió por contrato. Los árbitros daban explicaciones en mis partidos. Yo no firmaba con el Real Madrid.
3: Però com han aconseguit això?
7: Muy fácil. Yo y el presidente amenazamos uno por uno.
3: Amenazamos?
7: A todos los árbitros de España. Fuimos a sus casas, los atamos de pies y manos.
3: Sí.
7: Y hablamos con ellos de manera muy sosegada.
3: Bueno, llavors, o sigui, no és muy sosegada la manera si estan parlant amb ells mentre estan lligats a mans i peus. No veu que no?
7: Sí, muy tranquilamente, apuñalándolos con una pistola.
3: Sí.
7: Fueron muy comprensibles.
3: Home, si els estava amenaçant amb una pistola i els vaig amenaçar i extorsionar tot això, com no vol que fossin comprensibles?
7: Yo solo digo que cuando estaba aquí ya me olía algo. Olía clase de tercero de la ESO en junio.
10: El caso Negreira está en justicia, ¿no? A ver qué hace la justicia. Yo te digo simplemente que sin saber que era Negreira, sin saber que se llamaba José María Negreira, cuando yo estaba aquí...
3: Bueno, però de queixar-se.
10: Yo olía algo, se sentía algo extraño.
7: Yo me lo golía, empezaba a goler a cortijo de la tía Felicidad y el tío Ramón que tienen las gallinas. Y cuando abrías la puerta salía el pestazo. Me parecía lo mismo. No solo olía mal, sino que había un alien que yo no sé cómo se llamaba.
5: ¿Qué dijo?
10: Pero yo no sabía el nombre, no sabía quién era, no sabía si era un alien.
3: Bueno,
10: no sabía. Pero...
3: Bueno.
10: Uns anys després.
3: Prou desnifar.
10: Ja se sabe que no és estrany, la única cosa estranya és la justícia.
7: Senyor... Cuando te pones la mano en el sobaco y te hueles la uña,
3: prou,
7: me olía igual.
3: Prou de guardades, prou de guardades. Va, seguim un altre dels serials de l'estiu. A part de la pista de petanca aquesta de Calafell, resulta que la moda de defecar les piscines, aquesta gambarrada tan absurda i molesta, ha arribat a PortAventura.
5: Sí!
12: Yo no respeto res, àvia.
5: Martí, no és l'àvia. Només vesteix com ella. De fet, la camisa que porta avui és com les estovalles de la cuina. Però això és el Pere Mas, del versió estiu.
3: A veure, Abril i Martí, els nens del versió estiu. Quant de temps que estàveu de colònies?
12: Estàvem aquí tots els dies, però... No ens obriu, el micro.
3: No em facis dir per què,
5: Bueno, doncs perquè ens teniu abandonats i no ens feu cas i per això vam anar. PortAventura. Quin fàstic, això de les caques.
12: Sí!
5: No,
12: repartien capelines per l'aigua del Totuque Splash i per la diarrea que queia de la caiguda lliure. Semblava una cascada on estava l'Oriol Jové.
3: Quina guarreria, quin fàstic. Però, bueno, la caca aquesta que es van trobar no va ser la piscina del parc aquàtic?
5: Una d'elles. Si fas caca des del Dragon Can, la pots enviar disparada.
3: Va, prou de porcades, de veritat, eh?
12: Llàstima que no em deixin pujar el Dragon Can.
3: Home, clar, perquè no tens alçada, Martí, que no pots pujar.
12: Sí!
3: No.
12: Si no em deixen pujar des d'aquí, me faig caca.
3: Bueno.
12: És que havia cua al lavabo i no tenia el fast pass.
3: Bueno.
12: Però la diarrea sí que tenia el fast pass.
3: Va, prou, ja.
12: I vaig fer una manualitat en la bolsa.
3: No la vull, no vull la manualitat. Quin
12: fàstic. Com Manolo García, que feia pájaros de barro.
3: Calla. Va, aneu a acabar els deures d'estiu, que queda poc per tornar a classe. A veure, més coses d'estiu, és que tots són temes d'estiu. Si t'hi fixes, Maria i
13: Ael.
3: Sí. Si continuem parlant de l'estiu, l'alcalde de Como, que és una ciutat del nord d'Itàlia...
13: Como?
3: Sí, no jugava el de Xonses allà.
4: El Cesc Fàbregas
3: és l'entrenador. Molt bé, gràcies. Hi ha molt maco, el llac de Como. Ha prohibit la circulació de bicicletes pel centre històric de la localitat a partir del setembre. I us preguntareu per què. Doncs mira, pareu atenció a les raons. Les ha prohibit perquè el juliol, no fa gaire, però fa uns dies ja, una bicicleta va atropellar. A veure...
13: Pere, mi estimado socialista...
3: No, no comencem.
13: ¿Se me escucha bien?
3: Sí, senyor Sánchez, sí que el sentim.
13: ¿Me se oye?
3: Me se le oye.
13: ¿On probando, es troba? Probando.
3: No, on es troba, senyor Sánchez, de veritat?
13: Pere... Estoy en Lanzarote con la motillo de agua dando un paseo.
3: ¿Cómo? ¿Qué digo ahora?
13: Estaba escuchando vuestro programa y cuando has dicho lo del alcalde que ha prohibido las bicicletas, me ha hervido la sangre.
3: ¿Qué?
13: Pues...
3: Hombre, ¿por qué opina la mesura?
13: Hombre, pues que me parece un recorte muy grave de los derechos y libertades de los ciudadanos. No es justo que por una mala experiencia de alguien los ciudadanos no puedan disfrutar de ir en bicicleta. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Izquierda, derecha!
3: Vale, calma, no insultis, sisplau. De veritat, està bé? Ens sent?
13: Mi estimado socialista.
3: Es troba bé.
13: Me acaba de atropellar una banda, una banana acuática. Los barcos esos en los que se montan 15 plebeyos.
3: Ai, Déu meu, de veritat. Bueno, en fi...
13: Yael,
3: està bé o no? Escolta, però està bé o no?
13: Necesito el boca a boca.
3: No, boca a boca no.
4: Si estan parlant... Es
13: creo que me he roto 5 costillas. Voy a hacer un anuncio.
3: Pues
13: a partir de hoy queda terminantemente prohibido circular en banana acuática. ¡Por toda España! ¡Se acabó!
3: A veure...
4: Escolta, fa un moment estava dient que era una vergonya la prohibició de totes les bicicletes.
13: Por favor.
4: Sisplau.
13: Méteme la boca y sopla.
4: No, però sí, estàs parlant normal, però de veritat. O sigui, feia un moment, deia que era una vergonya això de la prohibició de les bicicletes i ara fa això de la banana aquàtica
13: esto
4: aquesta.
13: Esto no es lo mismo, Yael, no es lo mismo. Una banana me ha roto 5 costillas.
3: ¿Qué?
13: Si veo una banana acuática más, declaro el estado de excepción y el toque de queda hasta diciembre.
4: Va,
13: es que
4: favor.
13: Me están viniendo unos retortijones,
4: ya
13: además.
4: Senyor Sánchez, vinga, va, vagi a reposar i...
13: ¡Ahí va!
4: No!
13: Total, es mal abierto... ¡Ay, va!
4: No, vaya a reposar. Pere,
13: me ha salido un caldillo que me arde...
4: No.
13: Me arde el perineo.
4: Posem seriositat.
13: ¡Ay, va!
4: Sisplau. És moment de passar a les coses serioses de l'1 del matí. Vinga, va. Ai, que hem de cantar una miqueta.
3: Que no havies de cantar, exacte.
4: Però no tinc la lletra. Els guionistes són molt... vagos. No, volia buscar la paraula en català. Volia dir un català i no em sortia perquè no volia que la gent s'enfadés.
14: Cada dia és millor que l'anterior.
3: Pot ser que hagi donat la instrucció aquest matí als guionistes del programa que preparessin la lletra d'aquesta cançó i s'hagi desobeït aquesta instrucció?
15: Sí.
4: És que era d'encartellar, perquè és
3: dilluns,
4: el moment...
3: Què tenen secció, Lívia? Dilluns o dimarts que ve? Els guionistes tenen secció dilluns
14: aquí o dimarts? Aquí tots els homes faran el que volen.
3: No.
14: Això és campi.
4: El dijous. La tenen dijous.
3: No, no la tenen. Ah, sí, dijous? No, la tenen dilluns o dimarts. Tu per què dius dijous, si la tenen dilluns o dimarts la setmana que ve? Bueno, ja s'ho trobaran en directe, però ja l'han arreglat. Ara ocupem-nos de l'home líder d'aquesta ràdio a l'estiu. Parem l'orella a un programa de ràdio capdalt, un programa on mai ningú s'equivoca, eh? Ni el seu editor, ni els seus redactors o redactores, ni els seus productors, ni tècnics, no s'equivoca ningú. És un programa on no hi ha errors.
4: No, hi ha rigorositat.
3: Ara... hi ha carinyo, hi ha precisió. Vaja, estem parlant del món RQ presentat pel nostre estimat Sergi Ambudio.
16: A veure, Mariona, vam riure molt del Martí Oliveres, ja-ja-ja-ho, que s'havia equivocat amb la distància, que fort i tal. Doncs bé, què ha passat, Mariona?
17: Doncs que ens hem de corregir perquè ens hem tornat a descomptar amb els quilòmetres i d'aquí demanem disculpes. Per tant, no estic a 76 quilòmetres de la ràdio, sinó que exactament en línia recta, des de l'avinguda Diagonal 477 fins al punt on soc, hi ha 56,3 quilòmetres.
16: 56,3.
3: A veure, qui compta els quilòmetres en aquest programa?
4: Sempre tenen històries, perquè va ser Martí Oliveres el primer que es va equivocar.
3: Mira, és veritat, si va obrir la línia de...
4: Sí, i sembla que no és fàcil. Bé, en fi, al final són periodistes, no? No els hi demanis que tracin una línia.
3: Bueno, sí. Doncs, escolta'm...
4: Va, sí.
3: Anem al bombo?
4: Anem al bombo, per
3: favor. Anem a la trucada suïcida.
4: Som-hi.
3: Avui tinc males vibres, eh? Avui crec que no ens l'agafarà. Gira, gira, fot-li fort. Més fort, més fort. Recordeu que És un bombo, n'hi ha tot de telèfons, els meus telèfons del meu mòbil, i jo acabo trucant... Vaja, acabo trucant...
4: Rosalia, és una reina, aquesta persona. Vaja.
5: Bueno, de quin nivell, no sé.
4: Sí, home, sí.
3: Oh!
4: Que canta, també.
3: Quina il·lusió.
4: Ara saps sí, qui és.
3: Però si vull...
5: Està
3: home,
5: bé.
3: Avui és un dia molt important per ella. Vés a saber... Deu estar de vacances. A veure on la pesco.
4: Va.
3: Vaig a trucar-la. Home, és una veu coneguda. Poso l'altaveu. A veure si la reconeixeu per la veu. Ai, coi, ara...
4: Jo m'he escoltat molts discos.
3: És veritat?
15: Digui'm.
3: Hola.
15: Hola, què fas? Espera, però no estàs fent programa. Què fas?
3: Sí, estic fent programa. Clar que estic fent un programa, però és la trucada suïcida. He remenat el bombo i ha sortit el teu nom i el teu telèfon.
15: Però és en directe.
3: Oh, clar, t'està sentint tothom a RAC1.
15: Mare de Déu!
3: Bueno, anava a preguntar-te, estàs de... on ets tu, o on estàs, o què fas?
15: És que no sé si... Bueno, jo estic al Pallars, Sobirà.
3: Oh, sí?
16: Oh, que bé!
15: I la muntanya, que no sé si hi ha gaire cobertura, em sentiu...
3: La sentim bé, sentim bé, sabeu qui és, no?
4: Home, és la Clara Molins!
3: Hombre!
12: Que guai!
16: Que guai! A on del Pallars?
12: Que guai!
15: De què
3: hem
15: de parlar?
3: Bueno, què fas al Pallars? No parlem de res, no es truquem per saludar-te, perquè sempre saludem a la persona que surt. Què fas al Pallars?
15: Avui és el meu aniversari.
3: Pobre!
4: Happy birthday!
3: Quina casualitat!
16: Aquí hi ha tongo. Aquí hi ha molt tongo.
3: Bueno, tu no ho sents, però està sonant...
5: A la una per
3: molts anys. Està sonant per molts anys. Tu no ho sents perquè no tens retorn, tinc el telèfon posat aquí.
15: No sento res. Escolta. Moltes gràcies, nois, moltes gràcies.
3: Bueno, però i què hi fas al Pallars? Què has anat a fer?
15: Doncs, bueno, passar les vacances, estiuejar.
3: Bueno, però no està molt a prop de Tor, això.
15: Bueno. És que he anat a Tor a dinar.
3: No,
15: per celebrar l'aniversari.
3: És conya.
15: Sí, no, jo a Tor hi he anat. Mira, jo a Tor hi pujava abans que fos famós i fos turístic per la cosa aquesta dels crips.
3: No m'ho crec.
15: T'ho juro. Sí.
12: Ladroni. Vine aquí, em va dir Tor.
3: Aviam, has vist a Lázaro? Bueno, a veure, has vist la Sisqueta?
15: He vist a Lázaro.
3: Ai, Lázaro. Perdó, la Pili.
15: He vist la Pili, que la Sisqueta, i ens ha cuinat un dinar increïble amb uns postres excepcionals. Brutal, hem estat de conya, la veritat.
3: Hosti, que bé.
12: Quina... Carajillo,
3: ¿Cuántos carajillos? No. ¿200 carajillos o cuántos carajillos?
15: Zero carajillos, però ens han convidat els capets, perquè és el meu aniversari.
3: Home, doncs moltes felicitats. Escolta, quin plan més xulo. I què hi havia el Lazarito?
15: Sí?
3: El fill de Lázaro, l'has vist?
15: Saps que... Mira, jo no el tenia gaire controlat, però he vist un noi que era com a Lázaro, però
3: doncs,
15: sí, versió més petita.
3: Doncs 25 anys, 25.
15: Que les faccions eren semblants.
3: Ah, el Lazarito.
12: Ah. Que va venir dando si gente de este programa si Instagram.
3: No, sí.
12: Cuando se meten conmigo.
15: La parillo.
3: Bueno, escolta'm, doncs, Clara, desitgem un molt bon dia d'aniversari.
15: Moltes gràcies per pensar en mi, per recordar-vos en demà.
3: Bueno, és el bombo. És el bombo.
15: Se'n recorda de la gent de l'agost, o sigui, que mira, en homenatge a la gent de l'agost.
4: Sí. Ara, descansin en pau.
3: Molt bé. Cuida't que acabis de passar l'aniversari. I si tornes a Lázaro, records, apa.
12: Adéu. Ladronis.
3: Ja fa dies... que dic que aquest bombo té tongo, eh?
16: Avui que és el seu aniversari.
3: Avui que surti just el dia del seu aniversari, no trobo que és com molt de tongo, això.
4: Som-hi. Ah, som-hi la cançó brusca. Efectivament. Mira, avui la tirem directament.
5: És el baile del verano.

0: Kiss, ¿no?
1: Sí,
2: pero
1: no cal que ho soni tot ara.
2: Com no voy a saber si decirme mira la canción y la salchipapa.
0: Doncs és que Letizia Sabater, he escollit una cançó
1: teva. Però si l'has canviat, el mateix dia que posaries una altra.
0: Sí, però he escollit la Letizia Sabater
1: aquesta,
0: perquè...
1: Una altra que fot el que surt dels ous, em perdó, eh?
0: Hem sabut...
2: De los ovarios.
1: Els ovaris, sí.
0: Hem sabut que un home li ha demanat per casar-se a la seva dona en un concert de la Letizia Sabater.
2: Pues super romántico, vamos, y que se venga a mi camerino que los invito a unas rayas.
0: Per favor, per favor, Letizia, calmem-nos.
1: Prou ja d'aquesta merda temes, eh?
0: Ni dos quarts de cinc. Mira, jo no m'imagino un millor escenari per demanar-li a algú per casar-se amb cançons també de la Letizia Sabater com aquesta.
3: Titi, cómeme el toto, cómeme lo toto, toto.
2: Al mediodía, alegría. Y si es con pera más, mejor todavía.
1: Calma.
0: En fi, tot això ha passat a les festes de Burlata a Navarra. I, sisplau, passem a una altra cosa, perquè hauríem de deixar de sentir Letizia Sabater.
1: No, no, puja, puja, puja. No cal, no cal.
4: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau.
1: Potser ja està posant a Raxen 5. Fa dies que no connectem amb Raxen 5. Un moment, a veure. A veure.
5: Estiu 2026.
6: Anuncis.
5: Tot el dia.
0: Hem agafat anuncis.
1: Espera, espera, espera.
5: La teva música.
1: No sé quina hora és. Ràpid, què és? Entra l'airet per
7: la finestra. És la de la catalaneta? Ahir se'm va fer
0: tard, però no m'importa gens. Pot ser que s'aturi el temps? S'atura
1: el temps. Ningú sap quina és.
0: Sí, que s'aturi el temps de Dani Gix i Caslo.
7: Vale, sí. Sí.
1: Bona rondeta, molt ben parida.
7: Bona, ben parida.
1: La millor que la...
0: Sona d'aquesta.
1: Bueno, doncs escolta'm, arriba el moment de saludar els nostres estudiants en pràctiques, avui dos per preu d'un. Primer saludo al Noel Guarnido.
8: Guarnido,
1: com decorat, vaja.
8: Sí,
1: endavant amb la mania del dia.
8: Ja el criteri musical continua de vacances, veig.
0: Sí, bueno, va, però... efectivament, al final les notícies...
7: Segona part d'hamburgueses, avui?
8: Avui hi ha segona part d'hamburgueses, et vam parlar del boom de les burgers, sí. I avui parlarem dels experts de burgers.
1: Aviam.
8: Són els que acostumen a dir, això és que controlo bastant de burgers. Mira, això abans ho deia un nen de 12 anys, però els mediocres necessiten aficions, i aquesta requereix poca formació. I alerta amb els de, no, és que jo sóc més de Smashburger. Molt bé, terraplanista de la vedella, lluem una tècnica revolucionària, prem una bola de carn a la planxa. Finalment, venen les burgers premiades. Premiades per qui? Ja us ho dic jo, per tios rapats... amb barba, gorra, tatuatges...
1: Va.
8: I molt similars al que veiem a certes pàgines d'adults.
0: Ui, ui, ui.
8: El mateix perfil d'home, però diferent carn. Mal refiat en d'això.
7: I la xeringa.
1: Guardino, queden
8: i la xeringa, i la xeringa una mica més gran i deixant anar certes coses.
1: Bueno, i quan passa,
8: bon divendres.
1: I quan passa un cop a la setmana, més o menys el dijous o el divendres, perquè no està gaire clar, com que aquí jo no mano, no mana ningú. Això és el, com és el pito al sereno. Saludem a l'altra estudiant en pràctiques, l'altra becària, la Julita Espejo.
0: Es posa aquí Canals, que és el meu segon cognom.
7: Ara.
1: Ah, molt bé. Quin és el segon?
0: Canals.
1: Molt bé, magnífic. Es posa Canals. Que, bueno, la setmana passada vam enviar les festes de Gràcia i no ha aparegut en tota la setmana a la redacció. On estaves? On eres?
0: Doncs allà mateix a Gràcia. Es va oblidar de mi.
9: Com?
0: Sí, allà em vaig quedar. Ningú va venir a buscar i jo em vaig quedar allà.
1: A veure, RAC1 no està tan lluny de Gràcia, eh? Si convenia et posava un taxi, vull dir que no hi havia problema.
0: Bé, però em vaig quedar atrapada a les festes, entre caques i paper de vàter, la gent dels castellers em va enredar per fer un 2 de 9, em vaig trobar la Coco esquivant pixats...
1: No serà que tot això són excuses per no venir durant 7 dies aquí a la ràdio, no fotre ni brot, i no pencar?
0: A veure, pel que em pagueu, vull dir...
1: Bueno, noia, escolta, Clau, hi ha de queixar-se, eh? De veritat, aquí, entre el becari i la becària, no hi ha manera de... Que quedi clar qui mana. Va, el concurs de l'acústica de Figueres. A la

0: Sí, a veure, t'he presentat o no? Que no me'n recordo.
1: No.
0: Lídia de Sipia. De Sipio, perdó. Sipio, disculpa, bueno, no, de Sipio.
2: No volem aquesta gentussa a la nostra.
3: Molt bé, gràcies, Marc.
0: És com ha de sonar, això.
1: Bueno, va.
0: En fi, el concurs de l'acústica de Figueres, avui, bueno, avui hi haurà guanyador.
1: Clar.
0: Doncs va, fot-li.
1: Som-hi, perquè ja queda molt poquet perquè arribi una nova edició de l'acústica de Figueres. Només 7 dies perquè comenci el Festival de Música Catalana més multitudinari del país, que recordem que és del 27 al 30 d'agost. L'acústica de Figueres acollirà 40 concerts en 3 escenaris al Centre Històric de Figueres i tindrà 3 zones gastronòmiques. I un dels concerts que no us podeu perdre és el concert de l'Osa, una de les veus més singulars del nou folclore català.
0: Boníssims.
1: Un duet format per Julieta Vidal, Irene Romo, que viu un moment especialment destacat després de guanyar, atenció, 3 premis en The Rock i publicar el seu primer àlbum.
0: Molt bé, perquè encara no ho sàpiga, nosaltres què regalem exactament?
1: Estem regalant que el guanyador o la guanyadora de la setmana podrà gaudir d'una nit d'hotel a Figueres amb l'esmorzar inclòs i, a més, pot escollir el dia de concerts que més li agradi d'entre el 27 i el 30 d'agost.
0: Bé, això és un plan extraordinari, eh? Iael, agafes un misteriós acompanyant, te'n vas a Figueres...
4: Jo encantada de la vida.
0: Tu no pots participar. La gent del programa i de la ràdio no hi poden participar.
4: Vaja.
5: Pues yo estoy encantado de...
4: Ay, mira, Pedro.
0: Pedro, mira, vostè... No està a Lanzarote, vostè, allà tocant-se el...
5: Sí, però podria coger el Falcon i...
0: Sí, exacte.
5: Presentar-me en el Golfo.
0: Molt bé, prou.
5: De Rosa?
0: Sí, sí, el Golfo de Rosa. Escolta'm, per participar, per qui encara no ho tingui clar, tampoc.
1: Doncs és molt fàcil, només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit al WhatsApp del programa, al 680 70 70 60.
0: Uh-huh.
1: Apunteu el número, perquè la setmana vinent també estem regalant una nit més.
0: Que l'apuntin i que facin ara el missatge.
1: Que ho facin ara mateix.
0: Ara
1: és el moment.
0: Sí.
1: Durant aquesta setmana hem estat escoltant 3 acudits cada dia i avui és el gran dia en què revelem el guanyador o la guanyadora.
0: Deixem recordar el telèfon 680-70-7060, l'acudit del dia.
1: Així
0: va,
1: és.
0: Els 3 finalistes, els quals un se'n va a dormir i esmorzar a Figueres.
1: La finalista de dimarts va ser l'Elvira.
6: Era un home tan baix, tan baix, tan baix, tan baix, tan baix, que es va tirar un pet i va aixecar pols.
1: El de dimecres...
4: Feia anys que no escoltava aquest.
1: No. El de dimecres va ser el Lorenzo.
7: Diu, mare, mare, al col·legi en diuen Rambo. I diu, ah, sí, demà aniré a parlar amb els professors. I diu, no, mare, tranquil·la, aquesta guerra és meva.
0: Va.
3: Ei, paper.
0: Sí,
1: ja el recordo. I el d'ahir dijous, el del Xavi.
8: Quin és l'animal més lent de la granja? La gallina. Però ja fa, a poc a poc, a poc a poc.
1: El jurat...
0: Atenció.
1: El jurat ha parlat.
0: Vull un redoble, però un redoble que duri 20 minuts, com a mínim. O 30 minuts, o 40 minuts.
1: El guanyador.
0: Qui és el guanyador d'aquesta magnífica nit d'hotel per dues persones, esmorzar inclòs, pel dia que vulguin anar a veure l'acústica de Figueres?
1: El guanyador és... El Lorenzo!
3: Lorenzo, pensava que havia dit Lázaro.
0: No, Lorenzo, no.
3: Lorenzo
0: és un i Lázaro és un altre, val?
1: Una última cosa, els oients encara poden participar, perquè no és l'única nit que estem regalant. La setmana vinent també estarem regalant una nit. Canvien el seu acudit preferit al 680 70 70 60 i si volen tenir més informació poden trobar-la a festivalacústica.cat.
0: Doncs no se'n parli més. Fins dilluns.

0: com a tantes cançons i tantes coses, em sap greu tallar la sintonia aquesta. Prieto, que això és de la teva època, eh?
1: Això és de la meva època?
0: Sí. Que sí, tio.
2: O incluso antes.
0: Saps que, no saps què és?
1: No, no hi caic, no. Què és?
0: És una sintonia...
2: Planetes Imaginarios.
0: La Planeta Imaginari.
1: Ah, sí, sí.
0: Que era un programa que es feia al circuit català,
1: sí, senyor,
0: espanyol,
1: sí,
0: quan no hi havia dos canals.
1: Però no recordava la cinto.
0: Però sí,
3: també
0: sí,
3: jugues
0: sí.
3: A petanca, Pep.
0: Sí, no, no, mira, no tregui el tema de la petanca. A veure, anem
1: cada
0: a posar-hi
1: recordo que vaig treure el Covid tot en aquella època.
0: A veure, aquesta, Núria, aquesta sintonia és de la Núria Camps. No li robeu la sintonia. Un aplaudiment Núria per ella.
4: Camp.
0: La nostra dona de ciència...
4: Singular, eh?
0: Ah, sí?
4: No té molts camps.
5: Només n'hi ha un.
0: Perdó,
5: cultivar
0: malament.
5: Tot això, Pere. Només en tinc un per cultivar tot això.
0: Ara comentem el present. Sí, el tema dels noms i el Pere Mas no és ben bé l'exemple de precisió.
4: Sí?
0: Sí, i a més m'he apuntat malament, vull dir que ja comencem malament. Després hi ha el Pep Prieto Plas, que és el senyor de les sèries i tot aquest rotllo, l'home que m'ha fet feliç durant tot aquest estiu, ara explicarem per què. Aplaudiu-lo, va, aplaudiu-lo, pobre tio. I, finalment, parlem de la guerreria sessuà amb la Paula... Vaja, parlem de sexe amb la Paula Seuma, que és l'última en intervenir. Aquí estan tots a punt. A veure, si mireu el rellotge veureu que queden 3/4 d'hora per acabar l'hora i que hi ha 3 persones. Per tant, per la de ciència ha de ser molt fàcil, eh?
4: Sí, serà
0: fer la divisió.
4: Sempre es pot fer un trio.
0: No, actuen
4: no
0: un...
4: Agrada, eh?
0: Bueno, algun comentari sobre el trio?
4: Home, benvingut sigui, no?
0: Doncs benvingut sigui. Prieto, ja ho has sentit. Espero que la teva dona no estigui escoltant, perquè si no tindrem merder a casa. No,
1: segur que escolta i segur que li fa gràcia.
0: Segur? Perquè li fa gràcia fer el trio?
1: No, que ho hagueu proposat.
0: Que quedi clar que la culpa del retard és de Calafell i del conflicte de la petanca Calafell, que ja el comentarem la setmana que ve. Si no heu sentit l'entrevista que hem fet entre les 5 i les 5 i 10, més o menys us convido a anar a la ràdio a la carta i veure què està passant amb el conflicte de la petanca a Sabadell. Ah, Calafell. I l'última cosa, la Núria s'ha presentat amb tot de raïm.
4: Raïm blanc, del Vallès. Està boníssim.
0: Diversos gotims de raïm de on?
4: De Llerona.
0: Que tens com terres o casa teva, no, són terratinents
4: no,
0: o alguna cosa?
4: No, tenim tant, però sí que tenim una parra.
0: Unes vinyes, una parra.
4: I fa aquest raïm. Segur per vosaltres.
3: Estan enfarinades.
0: No estan enfarinades, professora.
3: Són de la parra, perquè perra està la parra.
0: Va, prou. Està aquí. Mira, li ha fet gràcia amb ella, tu. Molta gràcia li ha fet, no gràcia, molta gràcia.
4: Perquè és veritat.
0: El què? Que estic a la parra?
4: Sí.
0: No, maca, no, que estic a la parra.
3: Aprofitem, anem contra el Pere.
0: Sí, que hi ha una mena de... El contuberni lila està aquí. En fi, quin vulgui, hi ha raïm per berenar.
4: I tant.
0: De què parlem avui?
4: Doncs parlarem d'això que ens passa quan estem molta estona en remull, que sí. Ens queden els dits arrugats. Ens
0: exacte,
4: passa això a vegades.
0: Efectivament. Per què passa això?
4: Això és un tema...
0: Moment, es passa igual a la banyera com a la platja o passa diferent?
4: Pot passar diferent, però avui veurem amb més detall, però sí que és veritat que aquí, en aquest cas, per exemple, ja hi ha una diferència d'aigües. Una està més salada, l'altra no. Per tant, això pot tenir alguna diferència. Eh?
3: També depèn molt de l'edat.
0: De l'edat?
3: Si no, ja tens arrugat.
0: Sí,
3: clar.
0: També és veritat...
4: Si està tot arrugat.
0: Sí, clar. Pilarins, ja vens rebregat de casa, ja no vindrà d'això. No es nota tant, eh? Molt bé.
4: En aquest cas, per això, té un sentit evolutiu. Tindria aquí un sentit evolutiu que avui explicarem. La hipòtesi que es planteja és que això hauria de tingut avantatges en la societat primitiva de caçadors-recolectors. Què passaria? Doncs que els peus

0: ¿Me cuentas un cuento, papi?
1: Claro, me puse el traje de las bodas y me llevé a tu madre. Iba como una princesa. CaixaBank nos había invitado a un evento increíble.
2: Vivir una experience es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas en música, gastronomía, cultura y deporte con Experience CaixaBank. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
4: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: És ben quotidià. De fet, el podem trobar a la cuina de casa nostra mateix quan salem un bistec. Si ho fem amb molta antelació, abans de posar-lo a la paella, aquest anirà perdent aigua. De manera que quan el posem a cuinar ja estarà molt sec. Si t'agrada el bistec sec, endavant. En canvi, si el salem quan l'estem cuinant, quan ja està allà a la paella, li haurem deixat menys temps per perdre aquesta aigua i, per tant, estarà menys sec. Un truco, perquè veieu que la ciència també està darrere la cuina, que n'hi ha molta.
6: Jo és que no el salvo. Me'l foto... No,
5: bueno, sí. Clar.
7: Com una sabata, no?
6: No, calla. Tira.
5: O si tiréssim sal a una planta, per donar més exemples de què és això de l'osmosi.
6: Sí.
5: A una planta, un vegetal, unes plantes que podem tenir a casa. Molt probablement, què li passaria a la planta si tiréssim sal? Doncs que moriria de set, pobra planta, perquè l'aigua de la pròpia planta, per osmosi, per aquest fenomen, es mouria cap a fora per rebaixar aquestes altes concentracions de sal.
6: Mm-hmm.
5: No ho feu, a no ser que tingueu una veïna loca de plantes que us interessi per algun motiu molestar-la, endavant. Però jo això no ho he dit. A moltes
6: no, agències... Terrorisme plantil.
5: Terrorisme vegetal.
6: Sí, vegetal.
5: A moltes aixetes de cuines també s'utilitza la famosa osmosi inversa, potser en sona.
6: Mm-hmm.
5: En aquest cas, i tal com diu el nom, és inversa. Som nosaltres aquí qui fem moure l'aigua cap a una direcció que nosaltres volem. I ho fem aplicant una pressió, una força, però la membrana per on fem passar l'aigua té porus molt petitots, a nivell de micres estem parlant, que són els que acabaran retenint aquestes sals, microbis...
6: Perquè això ho fem per treure la sal de l'aigua que arriba de la canonada de fora?
5: Per treure sals o partícules que no ens interessen, sí?
6: I
5: a vegades
6: es diu
5: sal.
6: Osmosi inversa, es diu,
5: Inversa.
6: Vaja, què fa gràcia de l'inversa?
5: Què està passant?
6: No, ja sé què està passant. El Lázaro, que està nerviós. Quan sent invers, es posa nerviós. Oi? Què és això, Lázaro?
5: Tot plegat, això també, és excusa per parlar de l'osmosi, sí?
6: Sí.
5: Però l'osmosi no és suficient per explicar per què se'ns arruguen els dits, que és el motiu del que estàvem xerrant des de l'inici.
6: O sigui, no només aquest procés de les sals anant d'una banda a l'altra.
5: Hi ha alguna coseta més.
6: Cuidao.
5: Sí? I així s'ha comprovat recentment des de la comunitat científica. És veritat, el nostre organisme té una concentració més elevada en sals i quan remullem els dits provoquen aquesta entrada d'aigua a l'epidermis, que és el que et comentava abans, aquesta capa més externa de la pell, augmentant-ne el volum. Però aquest canvi de textura en la nostra pell es produeix també perquè a la hipodermis, unes capes més internes de la pell, arriben també uns nervis que detecten el canvi de la concentració i en resposta donen l'ordre de contraure's. Sí? És uns nervis que provoquen aquesta contracció.
6: Amigo.
5: En aquest cas, l'acció es coordina pel sistema nerviós.
6: Mm?
5: Per tant, si aquest sistema nerviós no funcionés correctament, aquesta funció de arrugar els dits es veuria alterada. De fet, és el que passa en persones, per exemple, que tenen lesions en aquests nervis. És una manera també de comprovar que allà algú no està funcionant. No és que aquesta contracció de l'hipodermis únicament expliqui per què se'ns arruguen els dits, però aquesta contracció combinada amb aquesta osmosi que dèiem a l'inici és la clau, ara sí, per entendre aquest canvi a la nostra pell i que té un sentit, com dèiem, evolutiu. Tot això s'ha pogut comprovar gràcies a un model computacional que representava l'epidermis i un altre l'hipodermis. I a partir d'aquí han anat fent simulacions fins a entendre aquest mecanisme.
6: I això, que ara tenim clar, o bastant clar. Tothom, li ha quedat clar a tothom?
8: Sí, el que deia, que fer moses és molt xunga.
7: Olia l'àctia, de veritat.
8: Que sobra pell.
6: Vostè que pisa els eclipsis i aquestes coses i ja està. No, d'allò. Quines aplicacions té això en la pràctica?
5: Clar, no?
6: A part de l'aigua de la osmosi inversa. Aquesta.
9: Maricore,
6: no,
9: maricore.
6: No. Invertida no.
9: Maricore, ladrones.
6: Vale, prou, Lázaro.
9: Nos roban la sexualidad. No,
10: vale. Ladrones. No, son una colla de ladrones, hombre.
9: Que van a chupar un huevo por detrás.
7: No, la
9: de los mosis.
6: Que
9: me coman la cansalada.
6: Inversa, aquest és el problema. Va, sisplau.
5: A veure, per l'oient que es pregunti, i això perquè m'importa,
6: sí,
5: o perquè estic destinant diners públics en recerca per descobrir per què se m'arruguen els dits?
6: Sí.
5: Doncs, com deies, hi ha aplicacions a

0: Vell mèdic, doncs, pot ser un mètode quantitatiu per mesurar possibles trastorns relacionats amb la circulació de la sang, el sistema nerviós i algunes malalties, però, ojo, poden ser indicadors. Ara que ningú aquí se m'espanti, de a mi se m'arruguen menys els dits que el veí...
1: Estic fotut,
0: estic
1: no,
0: fotut.
1: Això no.
0: No, a veure, no, no,
1: comencem
0: no, no comencem aquí...
2: A mi no se m'arruga nada, no?
3: Bueno, va. Sergio Ramos.
1: Sergio.
2: Mira, mira, mira, mira.
1: I l'altre, tu. O sigui, de veritat, això és com el pati del col·le, eh? Entre l'un i l'altre n'hem fet molt.
0: Els divendres, això? És
1: sí, sí. Clar, perquè tu toca actuar el dilluns.
0: Clar,
1: no?
0: Això és...
1: Sí.
0: Sí.
3: Hi ha el tema del test.
1: El divendres ja es nota que hi ha el xup-xup.
3: Disparats.
1: I encara ens queda una hora i mitja de programa, eh?
0: Bueno, bueno, tot això també és útil a nivell d'enginyeria de teixits, sí? Per dissenyar materials biomimètics capaços d'integrar-se dintre el nostre organisme, que intenten mimetitzar-se en el nostre cos, en el nostre organisme.
3: Que fan mímica, no?
0: Fan mímica per intentar simular el nostre cos, no? Per exemple, amb pèls arterials, sí? Per simular, doncs, les artèries. Doncs, com millor coneixem el nostre cos, també, en aquest sentit, com ens arruguen els nostres dits, millor també podem fer aquesta enginyeria biomèdica.
1: Queda clar. Un altre tema, que ja és l'últim avui, i dilluns t'has d'actuar, tu, perquè és el teu dia.
0: Sí, tot junt.
1: Noia,
0: tot junt,
1: bueno, perquè aquesta setmana dilluns no podies, devia passar alguna cosa, no?
0: Estava assimilant l'eclipsi.
1: Ah, encara estava refent-se de l'eclipsi. A veure, hi ha un tema que porta de corcoll a Rodalies i als usuaris de Rodalies, que són els robatoris de...
2: Ladrone, ladrone!
1: Sí, sí, exacte, en aquest cas ladrone.
2: Ladrone, ladrone!
1: Sí.
2: Ladrone.
1: Sí, va, prou ja, cony. Sisplau.
2: Quantos carajillos ha tomado hoy?
1: Perquè no tenen cap relació, els carajillos.
4: Jugó de tres me chuparà un huevo.
1: No, bueno, veiem, si diu carajillo i el xup...
0: No tenen a veure els carajillos.
1: Els robatoris de coure, ladrones.
0: Això, val, però tenen a veure... amb la IA. Té a veure tot això amb la IA. Amb és que tot és culpa de la IA, eh?
1: No, tot és culpa. No, no, però avui n'hem parlat.
3: Segur que és culpa de la nacionalitat.
1: No, va, prou, senyor Riols.
0: A veure, hem vist com els robatoris de cable de coure a Rodalies es donen cada vegada amb més freqüència i és que en part això es dona...
1: I foten el servei en l'aire.
0: Clar, i llavors jo aquí no arribo bé a la ràdio, eh?
1: Bueno, noia, això ja...
0: No, clar, tot per culpa del coure.
1: Sí.
0: I és que, en part, això es dona en un context on aquest metall, el coure, que, del que parlem avui, s'ha convertit en essencial també pels centres de dades de la IA, de la intel·ligència artificial. I, per tant, el preu del coure ha augmentat molt. De fet, els números parlen per si sols, les dades de robatoris de només el primer semestre d'aquest any del 26 ja superen els robatoris del 24 i s'acosten als de l'any passat. El coure és molt resistent, es pot reciclar moltes vegades sense perdre gaire qualitat. I per això justament és tan valuós i també explica per què hi ha tants robatoris. El coure ens interessa per moltes coses, però per altres perquè condueixi molt bé l'electricitat i la calor. De fet, per això el trobem convivint amb nosaltres constantment, no és pas algo estrany. Els carregadors dels mòbils, endolls, les bobines de motors...
3: Està tot arreu.
0: Everywhere.
3: Sempre
0: el coure...
3: envaïm. Per favor, un Riols, per veure.
0: Disculpa.
3: És que és un element de la taula periòdica, és que jo no sé ja ni què diu vostè.
1: Sí, però, prou.
3: Llavors, què té a veure amb la intel·ligència artificial?
0: Però el coure és també la base, dèiem, de la intel·ligència artificial, ja sigui per la infraestructura de refrigeració que necessita aquest sistema, com pel hardware de servidors i connexions que aporta. L'oferta, igual que els combustibles fòssils, és estancada, és justa i és limitada, ja que el coure l'extraiem de mines, sí, a Xile, a Perú, a Congo i en molts altres llocs. Ja es podeu imaginar, doncs, també a les tensions geopolítiques, perdoneu, que això pot generar. El coure ens interessa, és fàcil de treballar i justament per això també és, com que és massa tou, pot ser per ser utilitzat en alguns casos, és massa tou.
1: Sí.
0: La solució, com sempre, les aliances, però no la catalana.
3: Ara,
0: no,
3: ara no, ja no, ho deia jo.
1: No,
0: les sinergies.
3: Exacte.
1: Les aliacions.
0: Les cooperacions.
3: Les aliances, de casa.
1: Sí. Calli.
0: El coure combinat amb l'estany, un altre element de la taula periòdica, que ja en parlarem algun altre dia, algun altre moment de la vida, ha donat lloc al bronze. Un match perfecte.
1: Ah.
0: Ha donat lloc al bronze. I aquesta barreja d'elements, on almenys un d'ells és un metall, amb l'objectiu de millorar la força, la durada o per evitar que el metall es rovelli, ha permès la fabricació d'instruments musicals, eines agrícoles, entre altres.
1: Molt bé.
0: Tenim molts exemples d'aliatges d'altres, a part del bronze. Em semblava bonic també anomenar-los. L'acer, que és ferro amb carboni, serà més dur i fort i s'utilitza per la construcció en aquest cas. El llautó també és un aliatge amb coure i zinc, no?, de color daurat i usat en aquest cas per instruments, panys o el bronze, que ja l'hem comentat avui, amb aquest coure i estany.
1: Home, un aplaudiment, doncs, per la nostra redactora. El coure, un aplaudiment pel coure.
3: Exacte, però no el robem, per favor.
1: I, sisplau, si parin de robar, robin altres coses o no robin res?
2: Però si li decís aquí, lo van a robar más.
1: Sí,
2: callaros i no lo digáis.
1: Bueno, també és veritat. És una, sí.
2: Cojo un palo y le rompo las uvas.
1: No, les uvas no, les costilles, va.

0: Bueno, Prieto, no t'aplaudirem perquè t'ha aplaudit moltes
1: sí,
0: vegades.
1: Sí, ja prou, ja. Però no escoltat, desfem ja el mister... canviar d'opinió.
0: El què? Què dius, què, què?
1: Dic que m'heu aplaudit sense escoltar-me.
0: Sí.
1: Quan ho hagueu fet, potser canvieu d'opinió.
0: No, però se'm fa molt difícil rajar de tu com faig cada setmana. Avui també... dimecres, crec, tu és dimecres, oi?
1: Perquè sí, sí, sí.
0: Aquesta setmana, entre
1: l'eclipsi... Tenia...
0: No sé què, tothom està canviat de dia, però no passa res. Actuaràs la setmana vinent, dimecres, sí. Però és que avui no et puc criticar.
1: Però digues per què, perquè si no la gent me'l pensa.
0: No, us explico, perquè li vaig demanar una recomanació d'una sèrie al Prieto, que jo crec que ja l'havies recomanada, pot ser, sí. L'havies dit en alguna secció i com que
1: pot ser, pot ser.
0: Com que no escolto gaire, no la tenia present.
2: I com que no te'n recordes dels noms.
0: Ah, també és veritat. I li vaig dir,
1: es va quedar amb coure.
0: Vull tipus de no sé quantos, i em va recomanar Lioness.
1: Lioness.
0: Que és una sèrie d'acció, thriller, geopolítica, no sé què... Vaja, acabada els serveis secrets nord-americans, són aquests tios, no?
1: Sí.
0: Que van pel món arreglant tots els problemes que poden tenir els americans. I que hi han tres temporades. Ara s'estrenarà la tercera temporada.
1: S'està emetent la tercera temporada.
2: Sky Showtime.
0: Està Sky Showtime, però està inclòs en alguns paquets. A Orange,
1: de Movistar.
0: Sí, alguns paquets ja és gratis. No cal contractar... T'apareix per allà gratis, diguem-ne, si no pagues i no passa res. I si no, no pots trucar al tècnic de Netflix, que sempre exacte. Pot passar per casa... Amb
1: que tot ho resol.
2: Exacte. O robes coure.
0: Exacte. No, robes coure no, no roben coure, senyora Urriols. I realment m'ho estic passant bomba.
1: És boníssima.
0: A l'extrem que m'he xupat la primera, m'he xupat la segona...
3: Maricore! No, no. Maricore!
0: De veritat, però...
3: Se quiten costillas para llegar no. A doblarse.
0: Va, per favor.
2: Mira, mira, perdona, Pep, mira si està tan ficat amb la sèrie, que l'altre dia explicàvem una notícia actual del conflicte que era...
0: Sí, sí. No, érem una reunió. Em passa...
2: Però la notícia què era?
0: Sí, sí, no sé què era, però era una notícia internacional...
1: Que lligava amb la sèrie.
2: Lligava amb la sèrie i diu... I no tenia clar que era real i que era de la sèrie.
0: No, quan estan parlant de no sé quin tema, alguna cosa ucraïna, perquè la tercera temporada va d'això, o no sé quin tema, que era de política internacional, dic, tios, no tinc clar si això ho he llegit al diari o he vist a la sèrie. Perquè estic a... Va, me'n foto un capítol...
1: Aquests dies dono fe que m'envien missatges en circumstàncies. Ei, pots parlar? No, és igual, ell parlava.
0: Però ahir vaig començar, ahir, no sé si va ser ahir, abans de la tercera temporada.
1: La tercera, ahir.
0: Que és la d'Ucraïna, és un pèl massa violenta pel meu gust.
1: És que és violenta.
0: Però la trama plantejada és boníssima, és molt bona.
2: Sí, sí. Jo he de dir que el meu company de pis està mirant Lucky, també, que la va recomanar. I està molt content també amb aquesta recomanació.
0: Doncs algú més que tingui...
1: Està bé que em feu casco, oi?
2: Ja, exacte.
0: I la primera recomanació amb la que vens, me la vaig trobar ahir, per casualitat pels agregadors, que sortia per allà a la màquina, em deia això.
1: És que, de fet, he de dir, t'anava a preguntar, anava a començar dient-te, has vist Richard?
0: Clar. No, la nova no. Ah, no, totes les altres he vist, perquè sóc el típic capullo que mira Richard.
1: Doncs, capullo, aquesta sèrie és collonuda.
0: Sí, a tu t'agrada?
1: Moltíssim.
0: Jo trobo que és com
1: moltíssim.
0: Fast food, però vaja.
1: No, jo crec que tu, o sigui, tu vas a buscar un thriller amb un tio de 2x2,
0: sí.
1: Que et foten una somanta dos
0: tios en aquesta
1: proporció mundial, però, i és exactament el que la sèrie
0: dona. Per mi Richard és un plaer culpable, perquè penso que aquesta no és una sèrie bona, és una sèrie de quatre... Bueno, d'això, deia.
1: A veure, a mi em sembla una sèrie ben escrita i ben interpretada, perquè aquest noi, l'Alan Richon...
0: Ningú l'ha vist aquí, no?
1: És un personatge que és de novel·la,
0: sí.
1: Una saga de novel·les de Lee Child, que Tom Cruise va interpretar en cinema, però Tom Cruise fa un metre menys que el personatge de ficció.
0: Sí.
1: És a dir,
0: a les
1: novel·les és un armari. Sí, llavors han agafat aquest actor, l'Alan Richon, que jo estic segur que aquest tio et trepitja i et trenca 40 ossos,
0: sí.
1: I que fa més justícia al personatge dels llibres. Però és que, a més, la sèrie està molt ben feta. Les trames enganxen, estan plenes de sorpreses, i ara estem a la quarta temporada que està en emissió, que manté el nivell de les anteriors, i que si heu vist els capítols, perquè n'hi ha 4 de 8, el quart té un gir que a mi em va deixar completament descobert.
0: No diguis, home, no diguis això.
1: No, dic això perquè va ser un miri.
2: Clar, ara ho has dit.
1: Perquè aguanti fins al capítol 4, tu.
2: Bé. I està a Amazon, aquesta?
1: Està a Amazon. I és una sèrie de debò, que si... Jo, clar, si ets fan de la sèrie, és que t'ho passes pipa.
0: Sí, si no, quan acabi aquesta que estic veient ara...
1: És que t'ho passes pipa.
0: Passarem...
1: Els diàlegs...
0: Sí, sí.
1: A més, tot ho resol com s'ha de fer.
0: Matant gent i...
1: És la manera de la societat moderna.
0: Doncs qui vulgui entretenir-se amb una mica d'acció i sempre una rere fons com d'espies i aquestes coses...
1: Sí. Aquesta és menys geopolítica que ho és Lioness, però...
0: Lioness s'acosta a Homeland.
1: És un Homeland.
0: És un Homeland amb una mica actualitzat.
1: Més sofisticat, diguem-ho.
0: També t'haig de dir una cosa, ja que estem... És que ara, mira, m'he venit d'arriba. En el fons, Lion és una sèrie molt conservadora.
1: Sí. A veure...
0: Per la tesi que es desprèn...
1: Sí.
0: És de com s'arreglen els problemes i de qui manen aquest món...
1: De fet, totes les crítiques que he vist que la qüestionen van per aquí.
0: Veu? Doncs mira, jo ahir pensant i dic, t'estàs passant molt bé, dic, per això, noi, el món no va així o no hauria d'anar així. En fi, exactament. Va, la següent, quina és?
1: Mira, la següent és una petita sorpresa que m'he endut, perquè jo sóc molt de còmics, sí. I sempre totes les adaptacions de còmics que es fan, o sigui, siguin bones o dolentes,
0: doncs a mi me la bufa.
1: Però HBO Max estrenava una adaptació del còmic Green Lantern, que no sé si sabeu quin és un còmic que va ser portat al cinema per Ryan Reynolds fa uns anys, en una pel·lícula que tothom ha volgut oblidar, fins i tot el propi Ryan Reynolds.
2: Molt dolenta,
1: Sí, molt dolenta. I ara han fet una adaptació en forma de sèrie que tothom... Saps el que fan la gent a Twitter? Que els dies previs, això fa molt mala pinta, serà una merda, no penso veure-ho ni un minut. Doncs...
0: Bueno, fan els dies previs i els posteriors.
1: Sí, però sense haver-ho vist sempre queda més bé. Llavors, què ha passat? L'hem vist tots i hem dit, coi, però si això està molt bé.
2: Oh.
1: El primer capítol és una barreja entre els còmics de Green Lantern i True Detective, podríem dir això. Perquè sí que hi ha la part sobrenatural i la part de superherois, però feta d'una manera més secundària. Aquí l'important és la trama criminal. Mira, Pere, tu t'importa un raba, que sé els còmics?
0: No, no m'importa un raba. No, però en general em fa mandra.
1: Et fa mandra.
0: Tot això, el Marvel i tot aquest rotllo...
1: Va, això és DC, això és DC.
0: Bueno, aniré a veure Spider-Man.
1: Ah, això està bé, home, hi has d'anar. Sí, perquè el Pascal...
0: Amb aquell cine que es mou tot.
1: També t'he de dir una cosa. Mirant les recaptacions d'aquesta pel·lícula, diria que ets l'única persona que encara no l'ha vist.
0: Perquè estic esperant d'anar a veure els meus nebots.
1: Ah, amic, això és important.
0: Anem als meus nebots, anem allà al cine aquell que es mou tant. Saps quin vull dir o no?
1: Sí, el de l'Esplau.
0: Tu passes bomba, que es foten foc a sobre, et foten...
1: Sí, és meravellós.
0: Sí, sí, sí, és una cadira que...
2: Això a Lleida no ho tenim.
0: No,
1: jo em vaig anar a veure una allà que em tiraven aigua i tot.
0: Sí, sí, tiren o aigua, vent, calor, moviment, que va... flash, estetoscòpic, bueno, és un cachondeo.
2: O almenys no et dorms al cine.
0: No, no, home, no, almenys no fan en pel·lícules d'acció i et donen, a les crispetes van en una tapa perquè no et saltin les crispetes pels aires. No, perdó, i la beguda també, tot va tapat perquè no salti pels aires. Però està molt bé, és una experiència molt xula.
1: Doncs tornant a Lanterns, de veritat, està HBO, hi ha un capítol, el primer capítol és fantàstic, i a més té de protagonista el Kyle Chandler, que aquest senyor va fer Friday Night Lights, que és una sèrie que em consta que molta gent adora, jo el primer, una sèrie de futbol americà. O sigui, és aquelles sèries que encara que t'importi un rabo al futbol americà, acabes més fan del futbol americà que els seus propis creadors. Sí. És increïble. Està filmant aquesta, per cert, us la recomano.
4: Però femení?
1: Friday Night Lights.
0: No, és igual.
1: No, no.
4: Futbol americà femení, no?
1: Futbol americà femení,
0: Aitana, no. Tranquil·la.
4: Doncs quina merda.
0: Va, anem al patíbul.
1: Va, anem al patíbul. M'he donat compte que aquesta temporada he fet una sèrie de Filmin per setmana i aquesta és la sèrie de Filmin d'aquesta setmana.
0: Molt bé.
1: Patíbul és una sèrie del creador de This is England o de Virtus, Shane Meadows, que és aquest senyor...
0: No tinc el gust.
1: És un senyor que totes les sèries que fa són interessants. I aquesta sèrie britànica que reconstrueix un cas real del segle XVIII, basat en una novel·la al mateix temps homònima del Benjamin Myers, va de... que durant la revolució industrial un grup de treballadors s'embarquen en trama criminal per fer una banda de falsificació. Llavors, és una sèrie molt atípica, perquè no és només allò...
0: Una sèrie històrica, ja.
1: Històrica, però
0: d'època,
1: però,
0: vull dir.
1: Però que no entra allò en coses recreatives. Va molt de cara a barraca, que explica molt les personalitats dels personatges aquests que s'embarquen en el món de la falsificació i et dona una visió d'aquella època que jo m'atreviria a dir que poques vegades l'hem vist d'aquesta manera en una pantalla. Llavors, és una minissèrie de 6 episodis, molt ben interpretada, que té el segell del seu autor, que sempre fa sèries molt compromeses i fins i tot incòmodes. Per tant, si busqueu una cosa menys d'entreteniment i més de... Vaja, més dens, doncs aquí teniu una sèrie.
0: Doncs queda apuntada. Ja que dius Netflix... Ai, perdó, ja que dius Filmin...
1: Sí.
0: Avui he sentit l'Embudio, que me l'escolto jo sempre amb molt d'interès, el Sergi Embudio, que deia que Filmin està a punt d'acabar-se la cosa de les pel·lis de... Perdó, de l'Atlantida Film Fest.
1: Sí.
0: Perquè em sembla que les tenen penjades uns dies...
1: Fins aquest s'acaba ja, no?
0: Sí, pensava, i en tinc unes quantes, perquè n'he vist
1: jo
0: molt...
1: Jo també en tinc unes quantes per mirar.
0: Jaume Ripoll, sisplau, pots allargar una setmana més les pel·lis que hi ha...
2: Per favor.
0: Què? Que és el director de continguts de Filmin.
1: M'encanta que l'interpel·lem directament. Jaume, sisplau.
0: No, però, home,
2: comunicat oficial.
0: Que les foti una setmana més, que tinguem temps de la gent. No són els únics que no les hem vist, ja està. A més, el festival aquest és seu, és d'ells. Deu haver un problema de drets i de pagar. Va, la següent.
1: A veure, allò que faig jo cada setmana de les millors sèries...
0: Ah, sí, una de l'any 26,
1: de 2026,
0: no? Mirem una mica enrere.
1: Doncs heu de mirar a Netflix.
0: Sí?
1: És curiós, això de Netflix, perquè sempre critiquem, però en tenen de bones últimament. Vaja. Una sèrie que es diu Llegendes. Your legend is the identities we use when we work undercover. Això és una sèrie ambientada als anys 90, quan en ple auge de l'heroïna als carrers de Gran Bretanya, agafen un grup de funcionaris i els infiltren a les bandes per poder desarticular-les. D'això va. Sèrie també, minissèrie, eh? Són pocs episodis.
0: Per tant, és de policia, diguem-ne.
1: Llavors, és com... A més, la gràcia que té és que, a banda que és un molt bon thriller policíac, és a dir, com a thriller té allà enganxat, és que té com un punt d'humor negre, té aquesta cosa com ràpida... És una sèrie, de veritat, jo no conec a ningú que no li hagi agradat. Crec que això és una pista. Quan veus que tanta gent té quòrum al voltant d'una sèrie, i si sou més a més de Slow Horses, aquestes sèries britàniques que tenen gràcia... Però també
2: estaves dient i he pensat en Slow Horses directament.
1: Tenen substància, també, doncs aquesta és la vostra sèrie. A més, jo això dels 6 episodis, no haver-hi de pensar més, a mi és una cosa que em té el cor robat. Perquè està bé, perquè hi ha moltes sèries...
0: Màxim 8.
1: Innecessàriament, exacte. Però, sí. Ara és l'estiu, eh? Són 8 normalment. 8, 10 com a màxim.
0: Doncs no se'n parli més. Llegendes a Netflix.
2: Que, per cert, Slow Horses, ja que ho has mencionat, al setembre...
1: Tenim el tràiler, i ja l'han renovat per la següent.
2: Caram.
1: Sí. Ho fa sempre Apple amb aquesta sèrie. Jo crec que això dona una tranquil·litat d'esperit.
2: Sí. És que el Gary Oldman està brutal.
1: El Gary Oldman ha nascut per fer aquest personatge, per brotejar, per tirar-se pets...
0: Bueno, noi...
2: És sensacional. No,
1: és el que fa la sèrie.
0: Va.
1: És fantàstic, el Gary Oldman. Pel·lícules, mira.
0: Pel·lícules, un parell de propostes...
1: N'hi ha una...
0: Una de cine i una de plataforma.
1: Una de cine. Mira, la de cine, a mi, t'he de dir que m'ha sorprès molt també. Avui estic sorprès en general a la vida.
0: Sí, no, et veiem com... Això sí. El divendres a prova, eh?
1: Vaig anar a veure el final de Walk Street, que és aquesta pel·lícula amb Anne Hathaway i Leo McGregor. La trama és una família un bon dia surt de casa i es troba que el seu barri està infestat de dinosaures.
0: Molt, molt interessant.
1: És a dir, aquest argument tenia un sentit fa 30 anys quan m'havia fumat algun porret. Però ara no hi veia el sentit, diguéssim. Llavors, m'ha sorprès molt, perquè malgrat tenir un director que és un tio molt bo, que és el David Robert Mitchell, que és el Dead Follows, jo m'esperava una cosa com més excèntrica. I no, sembla una pel·lícula de Spielberg.
2: Ah.
1: És un entreteniment...
0: Estàs molt optimista.
1: Estiu 80, és a dir, aquelles pel·lícules que té humor, que té drama, que té acció, que està ben resolta. I una de les coses que més em va al·lucinar aquesta pel·lícula, sense entrar en detall, és que està ben acabada.
2: Carai.
1: Jo no he pensat, i això com ho tancaran, perquè clar... I està molt ben fet. Em va semblar molt original.
2: L'Anne Hathaway també ve.
1: Està fantàstica.
2: És que ho dic perquè ha fet tantes coses aquest any, que potser alguna cosa...
1: Quin any que ha tingut? Ha tingut un any?
2: No, enhorabona.
1: Aquest és l'any del Tom Holland, de la Zendaya i de l'Anne Hathaway.
0: 100%. No se'n parla més.
1: Els tres que han arrasat.
0: La pel·lícula...
5: Bueno, és la tua opinió, no?
1: Sí, és la meva opinió.
0: Sí, és l'opinió, per això ve aquí, per opinar. Bàsicament tracta d'això. Aquesta és la pel·lícula de cinema, de pantalla, la gran pantalla.
1: La gran pantalla.
0: La gran pantalla i allà. I ara ve la petita pantalla o la plataforma.
1: Mira, tornem a Netflix, perquè hi ha una pel·lícula... Mira, a veure, aquí s'ha de veure de tot en aquesta vida. S'ha estrenat una pel·lícula a Netflix que es diu No se desea buena suerte, que és la història d'una noia que es cullen per interpretar el musical del seu institut.
0: Ui, quina mare.
1: Mentre al mateix moment descobreix que la seva mare té un càncer. Val? Ei,
0: ostres.
1: És una pel·lícula pensada per riure i plorar.
2: Perfecte.
1: I us he de dir, té tres virtuts. Una, que no enganya. És una pel·lícula que és el que és i tu als 5 minuts ja veus per on anirà la cosa. Segona, que està estranyament ben escrita. És a dir, fa riure i fa plorar, però no et manipula, que això és important. I tercera, que té dues actrius al capdavant increïbles. Una és Melanie Vinsky, que aquesta ja ho sabíem, que era una gran actriu, però la gran sorpresa, revelació de la pel·lícula és Sunny Sandler, que és la filla d'Adam Sandler, i que ja ho havíem vist en pel·lícules amb el seu pare, però que aquí demostra que és una actriu amb cara i ulls per fer carrera pròpia. Llavors és una pel·lícula, ja us dic, és molt pensada per públic familiar, però a mi jo l'he trobat maca i la veritat és que vaig acabar bramant força.
2: Sí o no?
1: Sí, m'estic fent gran,
0: No.
1: Abans ploràvem Richard amb cara hòstia i ara ploro amb... No sé de ser de bona suerte.
2: T'entendreixes?
0: Doncs escolta'm, Pep Prieto, et quedes o no?
1: Bueno, ja me'n quedo.
0: Ara posem el patró de sortida perquè aquest tio ve amb les patates aquestes que ens enviem si ens envien algun dia de patates que no anem ben servits d'això. Haurem d'incorporar la secció rodatges.
1: Ah.
0: Coses que estan rodant. Perquè tinc la Yael tot el dia que està molt pesada amb el tema de la segona temporada de Heated Rivalry.
1: Sí.
0: Más que Rivales, que ja està...
1: Que s'ha anunciat ja...
0: Ja estan rodant. Jo crec que està, sí, estan rodant. Sí, sí, que lliga molt amb el que ve ara. Amb la cosa de la...
2: El rotllo sexual.
0: Sí, efectivament. Però abans, el patro de sortida i l'emissió de la fin de setmana.
6: Realment.
0: Ara. Tota la setmana per sentir aquesta sintonia que ja ens indica cap on van els moviments, si mai millor dit.
7: És molt sexy.
0: I és sonar aquesta sintonia i apareix l'Emir de la Barceloneta, que ja el tenim aquí, eh?
8: Bueno.
0: Què passa? Bueno, què?
8: Estamos escuchando con la Pili.
0: Ah, sí?
8: A ver qué explican.
0: Exacte, però si vostè ja ho sap tot, o tu ja ho saps tot.
8: És la tua opinió, no?
0: Vale, sí. A veure, Paula Selma, la nostra sexòloga de capçalera, com estàs, estimada?
9: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Molt bé, avui ja veus que tenim la família aquí. A veure, l'altre dia vaig a Cara Barraca, perquè com que hem amenaçat amb tallar això a les 7, sempre patim pel temps, però vaja. La culpa és de Calafell.
9: Exacte.
0: Hi ha un debat a la redacció?
9: Uh-huh.
0: Paula?
9: A veure.
0: Era, no s'escandalitzin aquí les persones que han vingut a... Sort que ha marxat l'àvia, eh?
9: Ah, sí,
0: tant. Sí, hi havia la teva àvia aquí.
9: No, la meva tieta m'ha dit, el sexe no ens quedarem.
0: No ens quedarem, que no s'escandalitzin.
10: Ara què diran, ara aquests marranos?
0: Va, tranquil·la. Va sorgir un debat. Portem moltes setmanes aquí, l'estiu es diu que és una època per conèixer gent nova, no sé què, cap aquí, que tot aquest rotllo, val. És millor el sexe amb algú que acabes de conèixer o amb la teva parella estable?
9: Clar,
0: és a dir, de novetat o el de tota la vida?
9: Vosaltres què diríeu, home, això?
0: Perquè, no, perquè el debat era que... No, opina tu, ens expliques tu, bueno, si vols que algú contesti, perquè la impressió a la tertúlia, perdó, a la redacció, era que fa mandra el de sempre.
9: Fa mandra, sí. A veure, jo us he de dir que el típic... aquesta cultura popular de que el sexe amb desconeguts és millor, jo us he de dir que això és un mite.
0: Yep.
9: No. O sigui, tenim que la novetat augmenta el desig, no? Però la novetat no augmenta essencialment la satisfacció. Són termes diferents. No?
0: El Prieto fa que sí amb el cap. Bueno, sí, no, aquí, perquè com per la ràdio no sé el d'allò, estiguéssim a la tele, t'hauríem pujat al contraplano, però aquí no es veu. Digues, digues.
9: Clar, normalment, quan pensem en sexe de novetat, sexe amb algú que acabem de conèixer, no?, i ens imaginem un sexe intens, superpassional, no? Però, claro, no vol dir que aquest sexe tan passional sigui satisfactor.
5: I més si no saben on és...
9: el botó del plaer.
5: Ah, exacte.
9: Clar,
0: és no que... farem declaracions de moment sobre aquest tema.
9: No diuen res. Bueno, direm
5: estan
9: que...
5: pensant on està.
9: Clar, això no ha de dir, que dono per fet que saben on és. Com no diuen res, però bueno, és una altra cosa. Bueno, la satisfacció sexual, el que trobem és que depèn molt de la confiança, de la intimitat, de la comunicació, de la connexió. Més que no pas d'aquesta novetat, no? Quan tenim un sexe pues, esporàdic o amb algú que acabem de conèixer.
0: Uh-huh.
9: El que veiem és que tenir cura de l'altre i sentir-se segurs són més eficaços en aquest sentit. Perquè, clar, què me'n dieu, per exemple, del temps aquest de mimos, no? El temps compartit després del sexe?
5: Ara.
9: Què? Què opineu?
0: Qui?
5: Home, és superimportant.
9: Ah, exacte.
5: Sí, sí, jo, la gent aquesta que és com, bueno, pues re, vaig a fer una truita de patates. Sí, espera un moment.
0: Tu, bueno, tu, bueno, tu.
5: Clar, és veritat, a veure, també.
0: Si t'agafa gana, et va fer una truita de patates.
5: I posaria bé, també. Però hi ha gent que és com, bueno, pues re, vaig cap a... i ens veurem. I dius, noi, cap a casa, eh? Una mica de necessito... Acabes d'aquí d'entrar...
9: Dintre meu, no?
5: Dius, home, noi, no sé.
9: Una mica d'amor, no? Una mica de carícies, una mica de vincle, de cuidar-nos, sí. No? I tot això s'associa a una major satisfacció sexual, no? I això també ens demostra que el sexe no és només buscar un orgasme i punt, i cap a casa, sinó que aquesta connexió s'ha de construir tant abans com després del sexe. Això és essencial. I, claro, si tens sexe amb desconeguts, pues és una mica més difícil de aconseguir. Per tant, el que
0: és
9: tenim...
0: És que potser si el tens en desconeguts, el que tens ganes d'aixecar-te i no anar a buscar la truita de patates i me fotre el camp cagant llets.
5: Jo això no ho puc entendre, això. Eh? De veritat, no ho puc entendre. Ja. És que no ho puc entendre. Perquè si en teoria mantens una relació sexual, en principi també hi ha una...
9: O sigui, un cert compromís.
5: Sexoafectiva, o sigui, hi ha una part de sexe, sí, de tota la marranada que tu vulguis, però també hi ha una part d'afecte. O sigui, no és com, no, soc un robot i faig aquí, pim-pam, em desparramo del que sigui i adéu.
9: És que avui en dia hi ha molta letargia emocional en aquest sentit i és molt complicat. Però sí, aleshores, bueno, trobem que hi ha factors com la curiositat, l'adrenalina, la fantasia, aquesta idealització inicial, que són factors que augmenten l'excitació inicial. Però el que trobem és que, a mesura que avança el vincle emocional, pues hi ha altres factors que milloren l'experiència, no? Pues conèixer el cos amb el qual estem jugant, el poder comunicar què volem, com ens agrada i com no, no? I també la seguretat, perquè hi ha moltes vegades que estem, ai, el cabell que estigui perfecte, el maquillatge, tal. No, tot això va desapareixent i aquesta confiança pues dona pas a una satisfacció major en el sexe, no? Desapareix la pressió per agradar. I clar, pues el sexe canvia en les relacions. És per la novetat, però el que guanyem és plaer compartit.
5: A mi no m'agrada res que sigui desconegut.
0: Bueno, no, no,
5: que vingui de fora.
0: Bueno, molt bé, que vingui de fora. Bueno, senyora Riols, gràcies per l'aportació. Però no,
5: sí, no, i malauradament no. Puc...
9: Bueno, clar,
5: jo però... no he conegut, és veritat. Aquí no estic una mica...
0: No, a mi, el tema de quedar ben pentinats també m'ha cridat l'atenció. Això de la preocupació pel pentinat.
5: Bueno, no, clar, no, tu no et home, passa.
0: No, a mi no em passa, però hi ha... Perdona, però hi ha el tema de les ulleres.
5: Que se t'entelen.
0: No, home, no. Les ulleres te les treus, normalment no acaben saltant pels aires. Diguem-ne, però és un problema el tema de les ulleres. Per molts motius, però ja ho comentarem un altre dia.
6: Se t'entelen.
0: Sí o no?
6: És que clar.
0: Va.
9: Amb lentilles, home. No? Fica't lentilles.
0: Sí,
2: un moment, home, a veure, el condó i les lentilles.
0: Sí,
2: vinga.
0: Exacte, efectivament. Fas el pack, no? Un moment de treure el condó i posar-te les lentilles.
9: A veure si t'equivocaràs,
0: a veure
9: si t'equivocaràs una mascareta.
0: I una mica de, com es diu allò, de sanitol, també, posats a fer.
9: No, no, no, no.
2: Estaria bé.
0: De veritat, va. Avancem.
9: Bueno, pues això, més o menys, seria això.
0: Llavors, en aquesta discussió que teníem, teníem la sensació, com dèiem, que la gent emparellada té menys relacions sexuals, val?
9: Vale.
0: I, bueno, la sensació és que al final es va apagant la flama i tot aquest rotllo, i que la rutina mata el desig, mata la qui te pillo, qui te mato, mata el marbre de la cuina, no entrarem en detalls, oi? Que ja ha sortit les últimes dues setmanes el tema del marbre.
2: I veus gent passejant i dius, ostres...
8: Sí. Se te queda el culo frío.
0: Va.
9: Vosaltres, què opineu? La rutina mata el desig o no?
8: Bueno, és la tua opinió, no?
0: Bueno, sí, però t'ho he preguntat a tu. Si tu, en el teu cas, la rutina mata el desig. Sergio.
8: Pues no, porque la Pili y yo, pues, tenemos jueguecitos, ¿no?
2: Vale,
8: sí. Molt bé. El otro día estábamos jugando a los castillos.
0: Ah, ¿qué es, los castillos, això?
8: Pues bueno, ella coge el cerrojo.
0: Va, no, ja, però no, va. Bueno, ja ha quedat clar.
9: Vale, el que veiem és que la rutina com a tal no és dolenta. El que passa... que moltes vegades necessitem una certa rutina, sobretot amb el sexe, perquè sobretot quan hi ha nens petits, bueno, hi ha horaris laborals, pues, a vegades hi ha trobades que s'han de planificar.
2: Clar.
9: Què passa? Que la rutina és dolenta...
0: Què vol dir trobades que s'han de planificar? O sigui, posar l'agenda, toca el Quiqui aquesta hora?
9: Bueno, per
2: exemple... Google Calendar?
9: Bueno, sí, sí, més o menys.
0: Sí, la persona que
2: jo,
0: sí.
2: Jo ho trobo molt bé. Sí,
9: clar,
2: sí. Que, si tu quedes per sopar, per què no pots quedar... per fer el xiqui-xiqui. És que no entenc.
0: El xiqui-xiqui, eh?
2: No sabia com dir-ho.
8: El xiqui-xiqui.
0: El xiqui-xiqui.
2: Mola mogollón.
0: Pues
2: per
0: fer l'amor, per consolar...
2: Però no, de veritat, jo estic molt a favor.
9: Jo què sé, per exemple, si tu tens una cita, no?, amb algú que acabes de conèixer, que estàs coneixent, quedes per sopar, tu saps que allí hi ha el planning, trobada sexual.
0: Després de sopar.
9: Sí, sí, sí, tant. O, si vols abans...
2: Uf, és que hi ha gent
0: que defensa que fas abans i ja sopes més tranquil.
9: També, però
0: sí,
2: al principi és més complicat.
9: Bueno, pues això, que a vegades s'han de planificar aquestes trobades. On és dolenta la rutina? Quan mate la novetat. És el que dèiem, no? La novetat, la satisfacció... Què passa? Que hem d'introduir, perquè no caiguem en aquesta monotonia sexual i sabem que després de A, B, B i després de B, B, C, una certa, pues, novetat. Jocs, carícies, plans compartits... És aquí on salvem aquesta monotonia que no volem.
8: Bueno, por supuesto.
0: No, bueno, no deixem l'altre.
8: Hacemos bikinis, la Pili i jo.
2: Ah? O sigui, bàsicament és intentar... Bikinis? No sí. Confiar sempre... Ai, perdona, Sergio Ramos m'interessava molt. Però dic que no dependre sempre de que sorgeixi, no?, una mica.
9: Exacte, o si no, de que... a l'hora de practicar-ho, si tu saps que, vale, normalment sempre baixa i després puja i després m'ho fa així d'aquesta forma i em col·loque d'aquesta altra, hem de tenir una certa novetat de sorpresa. Oh, de repent ara m'agafa i me fique damunt del marbre de la cuina. Aquestes coses.
0: No,
9: o de repent treu una caixa, no?, i taran, un xuguet sexual. Aquestes coses.
2: Bé.
9: Aquí és on ve, no? Vinga, va, anem a fer-ho al cotxe a, jo què sé, a Montjuïc.
0: Sí.
9: Aquestes coses.
2: O com un foli.
0: Com?
2: A 4.
9: Va, per favor.
0: Vinga, ja està. Au. Obre la porta i apareix algú. Tatxa, mira. Au, ha vingut aquí algú a sopar. A veure...
9: Pues un trio, no?
0: Sí, no, ja ha quedat clar aquest punt. Ja l'hem explicat abans. Que hi ha els nens escoltant, suposo. Bueno, és igual. Clar, ara tocava un tema, però som a la recta final. Ja saps que tinc aquí l'Emir de Kuwait, allà... Ai, de Kuwait, de la Barceloneta, esperant per intervenir. Sí, sí. No, de la Barceloneta. I el David, l'Àngel Pérez, que el tinc aquí pendent d'intervenir. Per tant, tenim poc temps, però és que la pregunta era molt bona.
9: Ah, quina era?
0: Per què fingim orgasmes?
9: És que aquesta és molt bona, pregunta. Aquesta...
0: Podem començar-la... Àngel... Vine, vine, vine cap aquí, vine. I que vingui l'Emir de Kuwait, que vinguin els dos. Ai, de l'Emir de Barceloneta. De la Barceloneta, sí, sí. Veniu, veniu. Només que...
10: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat.
0: Tens raó. Que estiguin d'oients, a veure si estan interessats
2: en això. El Pere està pensant en una altra cosa.
0: No, perquè, perquè l'Emir de Kuwait...
2: De
0: No, perquè
8: l'Emir de Kuwait és
0: No he acabat. L'Emir de Kuwait va estar aquí la setmana passada. No, en aquest programa. Sí, va venir veure l'eclipsi, va venir amb el seu iat. No. Va, bueno, si lliberes el micro. Bueno, si vols, sí. Que seguin, és igual. Però volia que estiguessin aquí per veure quina cara anàvem fotent. Mira, ui, que content que entra.
2: Emir de Kuwait,
0: entra. Ai, però Emir, no, seu.
2: Ho ha dit ell, a Barceloneta.
0: Seu, Emir. Sí, és que el tema t'interessa,
11: No soc de Kuwait.
2: No, és de la Barceloneta.
0: Ara
2: ho hem dit.
0: Seu, que parla't davant del micro. Emir, no direm el nom? Bueno, sí, ja l'hem dit. Emir de la Barceloneta.
11: Què?
0: És el Quique Guas, que ara vindrà i actuarà.
11: Digue'm,
0: què? No, és que estem...
11: No, és que m'has batejat malament, llavors això m'emprenya, perquè jo tinc un cognom que és Barceloneta. I em fos a Kuwait, que ja sé que són més cars i que tenen més calés, però jo em tiro a la Barceloneta.
12: Ja hi som, sempre vol els de fora.
0: No, els de fora no, senyora Riol.
11: Ara, digue'l.
12: Volem els de casa nostra. Ah, els que som de Ripoll.
0: I el letrado Àngel Pérez, que el tenim per aquí rondant.
13: Hola, bona tarda.
0: Hola, Àngel.
2: Estàs de vacances, no, tu?
13: Estic de vacances. Ah. Estàvem amb el Quique fora i he sentit el meu nom, m'he sentit interpel·lat.
11: I primer
13: he pensat, com has mirat a la teva esquerra? I jo des del passeig no veig, dic, igual hi ha algú que es diu Àngel Pérez dintre de l'estudi.
0: No,
13: era jo l'interpel·lat.
11: Jo t'ho explico. Ell no veu i jo no sóc sort.
0: Molt bé, ara tenim a tota la família aquí.
11: Hauríem ser espies i no hem passat la prova.
0: Molt bé. Tenim aquí també el Plas, tenim el Martí dels esports. És que no sé per què us he fet venir. Bueno, sí que ho sé. Perquè ara estava a punt de llançar una pregunta, ella.
2: Endavant.
0: Llavors he pensat, home, potser necessitem una mica més de...
2: Ah, d'acord, ja sigui la següent pregunta.
0: No, estàvem plantejant un tema que estàvem preguntant-nos...
2: Qui d'aquí ha fingit un orgasme?
0: No, bueno, ho ha de dir la sexòloga, tot això. Era perquè és la segona, avui.
11: Segona pregunta.
2: Què vas a Pere,
0: Sí.
11: Què?
0: T'hem preguntat per què fingim orgasmes.
9: Exacte. Vosaltres què opineu? Vosaltres què creieu? Per què la gent pot fingir
0: orgasmes? No, la pregunta...
11: Qui pot fingir un orgasme?
9: No,
0: qui d'aquí l'ha fingit?
9: Qui d'aquí ha fingit alguna vegada algun orgasme?
0: O té coneixement que algú hagi fingit un orgasme.
11: Bé, moltes vegades. Però no jo. El que tenia davant. Què rius? Ho feu de nassos? I ja està.
9: Hòstia, si algú fa això, assusteu-vos, perquè potser li està donant un atac epilèptic.
0: Sí, o una rampa a la cama.
11: També podria ser.
2: O està veient un eclipsi.
11: Amb el cas meu, un atac de fàstic.
2: Ai, sí?
9: Llàstima.
11: Què rius, tu?
0: Sí?
11: Ah, rius d'aquell. Espera, no ploris, que a tu també t'ha passat, a tu. Segur que t'ha passat.
0: Tenim el... No sé si fem intervenir.
11: Com tenim jabatos, aquell tio?
0: Que té la dona al costat, Aquell que assenyala és el pare de la Judit Esposa, que és la nostra estudiant en pràctiques.
11: T'ho he dit amb carinyo,
0: I té la dona al costat i no crec que contesti aquesta mena de preguntes amb la dona al costat.
11: Bueno, però pot dir, però ja porten més de 10 anys a casar.
0: Sí, i 30. Ja,
11: 30? Home. Cadena perpètua portes?
0: Sí.
11: Déu-n'hi-do.
0: Bueno, tenim l'Emir de la Barceloneta que ha contestat la pregunta. Ja l'explicarem la setmana que ve. Ara només estem fent un sondeig de camp, un mercat de camp.
9: Deixem que penseu.
0: Sí, no, però que contestin, contestin els altres. Que contestin homes i dones.
11: Els homes no podem fingir.
9: Ui, doncs aquí tindríem tema per parlar.
0: Clar, aquí hi ha una polèmica.
9: No podem fingir els homes un orgasme.
11: Jo et dic que no.
9: Per què?
11: Perquè jo tinc una ejaculació, vosaltres...
9: Ja, però és que estàs donant per suposat que un orgasme hi va lligat amb una ejaculació.
11: Això és el que m'han explicat sempre. Els Reis Mags són els que portaven els regals. I això va així.
9: Pues ja ho parlarem, perquè no és tal qual.
11: No és tal qual, eh?
0: A veure...
11: M'havia donat tard.
0: Algú més de la taula vol dir alguna cosa?
13: Jo, després de la intervenció de l'Emir, no puc aportar gaire més, però jo tenia entès el mateix. Tenia entès que l'orgasme en els homes anava associat a l'ejaculació.
9: No sempre. I clar, aquí això és un problema, perquè què passa? Que moltes vegades hi ha homes que es frustren, perquè clar, no arriben en aquell moment a l'orgasme, i bueno, aquí és quan després venen a consultar.
0: Ah, clar. Algú del sector femení té alguna cosa a dir sobre el tema?
2: No, amb moltes ganes de tenir orgasmes, no?
9: Hombre!
0: No, però estem preguntant si l'havíeu simulat mai. Aquesta és la pregunta.
2: Jo estava afegint per concloure...
11: Ah, que no vols mullar-te, tu. No digues la veritat. Les dones...
13: Mai millor dit.
11: Amb una claretat meravellosa.
9: Les dones, a nivell de dades, són les que fingeixen més.
11: Ara t'escolta.
9: Però els homes també fingeixen, i molt. El que passa és que no ho acaben reconeixent.
13: Però el tema és el per què.
0: Doncs això, el per què ho aclarirem la setmana que ve.
2: Bueno, perquè per explicar-vos 200 vegades les coses, doncs és normal que acabem fingint.
0: A veure, un moment, atenció.
2: Perquè jo vaig dir l'altre dia...
0: La frase de la setmana.
2: A veure, ho vaig dir l'altre dia. Si no sabeu fer una cosa...
11: No vinguis més.
0: Deixa-la acabar.
2: Dic, si no sabeu fer una cosa, doncs agafes i busques al YouTube un tutorial que m'expliquin com fer-ho.
12: El març, per exemple, no?
9: I també la parella sexual pot explicar, no? A mi m'agrada així. A mi m'agrada que em toquis d'aquesta manera, amb aquesta velocitat. O sigui, la comunicació també és important.
11: Això estic d'acord amb tu.
9: A que sí?
11: Per això tinc problemes, perquè soc sort. Llavors la comunicació meva és...
9: Doncs ensenyes...
2: Mira un videotutorial.
11: Com?
2: Mira un videotutorial.
12: Google Maps?
0: Bueno.
12: Obres aplicació?
0: Sí.
12: ¿Dónde está el
0: clip? Vale, ja està. Martí... I tu ara vols que parlem de futbol, no?
1: Parlem de futbol.
11: És difícil,
0: sí,
11: eh?
0: Ara, sí, ara toca el futbol.
11: No canviem de pilotes, però és difícil.
0: Doncs va, gràcies, Paula, gràcies a tothom, Núria, gràcies a l'Emir, no?, que es queda, i
2: al... El Pep Prieto, que...
0: Bueno, que marxi, que ha de marxar, i que s'hagi quedat...

0: per això, no? Perquè la gent es pensa això, no? Que tot el que surt a la tele, pues, que està muntat, que està preparat, i que va, de veritat,
1: que, al final, que, de tota la tele, no saps res. Al final de tota la tele, potser és el programa més autèntic que existeix, on hi ha més veritat. Va. En aquest programa.
0: Sí, aviam, tal qual.
2: Jo ara tinc un dubte molt gran i li he de preguntar a l'Isabel. Hi ha un cas que el tinc aquí, el tinc al meu Instagram o al meu TikTok, no sé encara, que és el cas d'una senyora gran, dura 30 segons, eh?
1: A veure.
2: I que li diu això a la seva parella, a la
3: parella,
2: el seu dater, li diu això.
4: Pero que más me gusta es que me caricen el clítoris. Soy más buena.
2: Espera. Vale.
5: Sexualmente funcionaría, seguro. No, porque yo llevo, he conocido a muchas mujeres y sé cada una lo que da.
4: A mí me gustan todos. Todas las posiciones, me gusta todo.
6: Pues ya está. No habiendo enfermedades y a estas alturas, como no nos vamos a quedar preñados...
7: Hola, adiós.
6: A pelo vivo.
2: Pues a pelo vivo. Una pregunta, ¿cómo va a acabar esta parella? ¿Sabes alguna cosa, Isabel?
3: La verdad que te mentiría si te dijera que sé algo, pero no sé nada. Pero quiero decir, esto que ella, o sea, en la búsqueda de perfiles, esta señora ya le buscamos un señor que sexualmente sea activo. Claro, lo digo en serio, quiero decir que no le buscamos cualquiera.
1: Pero ella es muy sincera, ella dice que con la caricia en el clítoris ya va bien la cosa.
7: No, pero ella tenemos claras las ideas y el que vol, y no va a perder el temps.
1: Caricia.
3: Y también os digo una cosa, con esa sinceridad que lo ha dicho en la tele, lo dijo al redactor cuando rellenó su cuestionario, vamos, porque esto de la gente mayor que os decía, ¿no? Que tiene clarísimo lo que quiere y cómo lo quiere, y por eso cuántas veces los vemos en la tele, ¿no? Y dice, no, es que este señor es muy mayor para mí y tiene la misma edad, o sea, cosas así que dices.
2: Escolta una cosa, Isabel, ara fotré un atracament en directe.
1: Atraca.
2: Que és, si pot ser, abans d'acabar aquest any, si pot ser, farem una segona part de grans moments, però si és possible, aviam si ho podem fer amb el Carlos Sobera.
1: Hombre, seria meravellós.
3: Bueno, claro.
2: Tu ingestiones el Carlos Sobera per poder fer un dia el Carlos Sobera un matí i poder parlar.
7: Sí, perquè, a més, ella podrà dir moments que ella hagi
1: viscut,
7: que consideri, no?
3: En primera persona. Ell los vive en primera persona
1: total.
2: Isabel, moltes gràcies. De debò, moltes felicitats.
3: Al revés. Gracias a vosotros y he estado súper agradecida de que os guste tanto el programa.
1: Molts bé, que sàpigues una frase que te diré ara, que per a mi és important dir-la. S'aprèn més de la humanitat i del món veient un first date que sent les notícies.
2: Sí.
3: Pues, joder, muchísimas
2: Víctor.
3: Te digo que se me ponen los pelos de punta. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias.
2: Núria Parra.
3: Oye, nosotros siempre decimos larga vida al first date.
1: Larga
3: vida. Adiós, adiós.
2: Pues gracias, Núria, que vagi bé. 4 minuts gracias. I les 12.
8: Dos minuts i tornem.
9: La repesca amb Marina Arbós.
10: Ai, la repesca, que maravilla.
8: A aquesta hora recuperem el No s'ha parlat prou del 9C amb el Pep Antoni Roig i la Jana Jubert. Avui, sobre els fons de pantalla en una videotrucada i les motxilles invisibles que carrega cadascú.
11: Antoni Roig, com estàs?
12: Molt bé,
11: bona nit. I Jana Jubert, també, bona nit. Benvinguda. No s'ha parlat prou.
12: Sí, anem a parlar d'un tema universal i que segurament se n'ha parlat molt. Avui faig un no s'ha parlat prou d'una cosa que se n'ha parlat molt.
11: Ah, molt bé, contradient el títol de la secció,
12: Sí, sempre està
11: bé. Però crec que al final sempre són temes dels quals s'ha parlat molt.
12: Sí, no som tan originals, no som tan bons, no. Però l'altre dia abans d'ahir vaig tenir una videotrucada i vaig pensar, aviam, per què hi ha tanta gent diferent en aquest quadre.
11: Una videotrucada amb moltes persones.
12: Amb moltes persones, un Teams, si es permet dir d'aquesta manera estranya. I vaig plantejar-me què porta a una persona a modificar el seu fons o el seu entorn digital en una videotrucada.
11: Sí.
12: Un altre tema seria el to que hi ha als inicis de la videotrucada, que és una cosa que a mi em posa una mica nerviós, que és aquell to com sempre extremadament feliç. Sempre comença tothom com molt amable, molt més amable del que seria una reunió presencial.
11: Sí, sí, és que s'ha de trencar el gel.
12: Sí, ei, què tal, no sé què.
11: Em sentiu,
12: sí,
11: fent com el gest amb la mà, no?, de saludar.
12: D'això se n'ha parlat molt.
11: Sí, molt visible. Sí. No aniries a una reunió fent així amb la mà d'una banda a l'altra,
12: sí,
11: no?
12: Com un teletubi, no.
13: És veritat, però, és exagerat.
12: Però en digital, sí, en digital has de ser un teletubi. No, doncs... he fet una petita divisió de tipus de persones.
11: Com ens agraden les divisions.
12: Sí, de tipus de persones que et pots trobar en una videotrucada de feina.
11: Val.
12: I començo per la que em defineix a mi i no sé si a vosaltres. Vale?
11: És que fa molt de temps, des de la pandèmia, crec que no faig videotrucades així amb molta gent.
13: Quina sort, Anna.
12: Jo,
13: quina sort.
12: No et diré a diari, però unes quantes a la setmana.
13: És un infern.
12: El primer, la Jana, que també en viu moltes, podrà participar-hi bé. El primer grup són els que jo en dic els honrats. Els honrats són els que no tenen fons. Però els que no tenen fons de cap manera. És a dir,
11: és el fons de casa seva, vull dir, el que...
12: O d'on estiguin.
11: D'on estiguin,
12: perquè...
13: No amaguen res.
12: Sí, jo entenc que si tu, pel que sigui, la vida t'ha portat aquell matí a un escorxador de porcs i has de fer una videoconferència...
11: No seria el millor moment,
12: canvis ara. Canvis el fons, però... bueno, hi ha gent que decideix mantenir-lo allà on sigui i participa també de compartir l'experiència visual i dir, ei, que estic a un escorxador de porcs. No, el primer, els honrats, són la gent valenta, són la gent que no amaga res, són la gent que està a gust allà on li toqui estar, val? Despatx desendreçat, doncs despatx desendreçat. Bicicleta estàtica de l'any de la Quica que no fa servir, allà darrere. A mi, per exemple, un dia em van...
11: Tu ets d'aquests, has dit?
12: Jo soc d'aquests, evidentment. I un dia em van criticar que tingués l'estenedor amb la roba estesa al darrere. Jo em dic la Sisi.
11: Sí.
12: La Sisi, no? I vaig pensar, però ja, si estem fent una videotrucada és perquè estic a casa meva i no m'anem a amagar.
11: Una cosa, també pots modificar una mica el fons, encara que siguis
13: arrambar un rat.
12: Sí. Aquest és el segon grup.
11: Fer veure que el fons de casa teva és una mica més bonic del que realment
12: aquest
11: no
12: és. Aquest és el segon grup. El primer grup, el grup dels honrats, és absolutament, o sigui, és naturalisme pur. És cinema verite.
11: L'estenedor, val.
12: Cinema verite, no hi ha res.
11: No m'hi he trobat.
12: I és el grup... Els honrats, a més, som dels que quan ens hem d'aixecar un moment per anar a fer pipi, per anar a buscar un got d'aigua, no mutegem la...
11: Home, això dir-li honrat o dir-li una mica despistat, potser, no?
12: O dir-li narcisista. No, narcisista no, tu dius, perdoneu un minut, vaig a buscar un cafè i deixes la teva cadira allà, a càmera.
11: I amb la...
12: En plano.
11: I amb el soroll de la cafetera, no?, de fons.
12: De fons, molt de fons.
13: Exacte, i de la cadena del vàter.
11: No hi estic d'acord.
12: El cinema verité és així, no hi pot haver filtres, Anna, no hi pot haver filtres. El segon grup són els honrats cookies, que és el que tu estaves dient, que és, no posaré cap filtre, no amagaré res, però vaig a mirar-m'ho una mica.
11: Una mica, és quatre, a dir, quatre moviments.
12: És a dir, el primer grup...
13: Una mica d'escenografia.
12: Si la càmera enfoca el llit i no s'ha fet el llit, el primer grup no passa res, cinema verite. El segon grup es fa el llit per entrar a una videoconferència.
11: O busques un altre fons.
13: Només perquè entra una videoconferència, si no se'l faria.
12: Seria això, seria això. Veig que el Nieto té ganes de... Està bastant d'acord amb el que estic
11: dient. Vol entrar a opinar.
12: Sí. Aquest segon grup veig que tu estaries aquí.
11: Sí, home, clar.
12: Cuidar-se una mica, no?
11: Imagina't que tens la pila aquella de roba típica per plegar i que la tens al sofà, perquè dius, després m'asseuré al sofà i plegaré la roba. Home, però si la videotrucada es veu al sofà, agafes la pila de roba per plegar i la trasllades al lloc.
13: Ja dic, no és gent ordenada, sinó gent que agafa la brutícia i l'amaga
11: a darrere de la porta.
12: La brutícia, jo he parlat de desendreçament, no de brutícia.
11: Bueno,
12: evidentment.
11: Qui no té una mica de roba per plegar?
12: Bueno, tothom, estàs a la Sisi. A mi m'agrada el tercer grup. El tercer grup és el que em té més fascinat, són els misteriosos.
11: Sí.
12: És el grup dels que difuminen el cos i que tu els veus...
11: Al fons. El cos ja seria molt enigmàtic, eh?
12: Difuminen el fons i semblen agents secrets del KGB amagant alguna cosa. I, de fet, són els que a mi m'han generat fer aquesta secció avui, perquè l'altre dia n'hi havia bastants
11: d'aquests. Perquè t'inquieta.
12: Inquieta molt. Inquieta
13: perquè
12: molt.
13: Estàs amagant.
11: Estàs desxifrant com... Això què pot ser?
12: No, llavors, fons, no? Torno a l'origen. O estàs a un escorxador de porcs, o què amagues?
13: En un prostíbul? En
12: clar,
13: una...
12: què hi ha allà darrere?
13: En un narcopis?
12: Exacte. O sigui, estàs fregant el límit de la legalitat?
11: Tu, Jana, quin grup
12: digue-ho.
11: Estàs?
13: Hi ha alguna categoria més?
11: Sí, home, sí, a veure, espero, no?
13: Ah, espera, a veure, de moment crec que cap d'aquests.
12: N'hi ha una que es bifurquen dos.
13: Vale.
12: He de dir que jo estic que no a la primera aquesta. O a l'última. No, d'aquest grup dels misteriosos, a més els hi passa una cosa, que és... O sigui, no es pot ser misteriós, no pots tenir el fons difuminat i ser una persona que es mou molt, perquè constantment et talla la cara. Llavors, t'està parlant un semirostre.
13: És com entranyable, també.
12: Sí, però genera una dimensió quàntica una mica desagradable.
11: No n'era conscient d'aquest efecte.
12: Es perd qualsevol concepte comunicatiu que vulguis enviar. El el quart grup són els creatius.
11: Mm-hmm.
12: Els
11: creatius, crec que soc d'aquest.
12: Els creatius són un grup que em fa bastanta gràcia, perquè hi ha el creatiu bàsic,
11: sí,
12: que és la mateixa gent que compra a l'Uniqlo i que compra a Ikea, i el creatiu top. El creatiu bàsic és el que, pues allò, aquelles opcions que et dona d'un fondo de pantalla que és un gratacel de Manhattan, es posa allò, malgrat que el wifi estigui clar que la IP és Movistar i estàs a Sant Feliu de Llobregat, no? Una platja paradisíaca.
11: Divertir, aquesta, per fer una reunió.
12: Aquesta és la gent,
11: és l'aventura.
12: És la gent que està esperant que li diguis que fas vacances aviat, sí, sí, o que has tornat de vacances. I dins d'aquest grup hi ha una bifurcació, que és la que jo últimament estic generant una mica en reunions amb gent que conec, que ara es poden fer avatars a la cara.
11: Ai, per favor.
12: Sí, tu et pots, et pots posar, et pots posar, et pots posar un avatar de pirata,
11: ah,
12: o de gos, o de gat.
11: Podeu mantenir tota la reunió.
12: Llavors, no, la clau és començar normal i, de fet, tu pots fer totes les fases. Vale? Comences un rat, passes a misteriós, passes a creatiu i arriba un moment en què ets un gat. I ets un gat i és el moment...
11: I es prenen decisions?
13: T'anava a dir, m'imagino
12: que... És un gran moment per saldar els comptes generals del trimestre.
13: És que m'imagino que això només pot passar en les reunions d'equip de guió i
12: clar,
13: coses així, jo, perquè m'imagino una reunió de gent que ha de decidir coses, sí, de veritat.
12: No, no, aquí...
11: Espero que no.
12: Expliquem als oients que...
13: Pla d'emergència.
12: Qui us parla, doncs sí, és guionista.
11: Quin avatar és el teu preferit?
12: Buah, és que l'altre dia vaig descobrir que n'hi ha 28, vale? Aleshores, encara no els he trobat tots, però n'hi ha un que no t'ho sabria dir, però és com d'un... No sé com es diu, no sóc bon gossos, però els gossos que tenen les orelles aquestes.
13: Els Beagles.
12: Doncs és un Beagle. És un Beagle, sí, i mola bastant perquè quan mous el cap es mou les orelles. Llavors, és molt
13: la
12: guai.
13: Intel·ligència artificial.
12: És molt guai per tancar coses. Un gran guió, una reunió creativa, et poses això i montes tot l'equip que es vesteix igual, que es transformi en animal, i ja està, i d'aquí en sortim.
11: I tu, Jana,
12: ja
11: és
13: la millor sèrie
12: molt
13: de...
12: Molt bones idees.
11: Ets tu, Jana?
13: No, jo sóc de l'anterior, crec.
11: Ah, els creatius d'aquests fons.
13: Els cap, sí, els fons així, rotllo de cop a les Maldives, de cop a un lloc utòpic.
12: Sí.
13: Sí, perquè hi ha un punt informal, irònic, però potser posar-se l'avatar em sembla un gramassa.
12: A mi, jo no he descobert com es generen...
11: No m'esperava, o sigui, això, Pep.
12: Hi ha d'haver alguna manera de crear fondos nous, no?
13: No les coneixem aquí.
11: Segur,
13: no
11: investigueu programadors,
12: investiguem,
11: però segur
12: investiguem
11: que
12: perquè crec que s'han de crear fondos postirònics catalans. Això és un negoci.
13: Rotllo, la Sagrada Família amb la Peu Gang a darrere.
12: Per exemple. Això seria un bon negoci.
11: Aneu donant idees originals.
13: Ho pensarem.
11: És que ja t'he dit, fa tant de temps que no faig videotrucades,
12: que
11: no...
12: Videotrucades.
11: Doncs perquè aquí treballem presencialment,
12: sempre,
11: saps? Vull dir, sempre tenim reunió presencial i quan hem de fer una videotrucada, doncs ràpid, vull dir, hi ha el fons que sigui.
12: Series de les honrades ordenades.
11: Sí.
12: Les misterioses,
11: no? Jo crec que sí. És que em sembla una mica ridícul difuminar-se el fons.
12: A mi també.
11: No sé.
12: De fet, queda com de persona molt important, catedràtic, que t'està entrevistant per un documental de la 2.
11: És veritat que jo...
12: Els documentals de la 2 sempre estan difuminats.
13: Per mi és de senyor Calvo.
11: Jo em connectaria 3 minuts abans, saps? Per mirar, a veure, aquest plano, sí. No, vull dir, aquí es veu el quadre aquest que no m'agrada. No. Vull dir, aniria variant el plano perquè sóc una miqueta així, tiquis-miquis per aquestes coses.
12: I una última pregunta en les videotrucades. Segur que hi ha l'opció d'apretar un botó que vol dir estic aixecant la mà perquè vull parlar. En una videotrucada pots aixecar la mà i se't veu la mà.
11: Yeah.
12: De quin grup sou? D'aixecar la mà real o de prem el botó per aixecar una mà virtual?
13: Jo per burxar. La
11: virtual.
13: Només per donar la nota.
12: Jo estic així. 5 minuts.
11: Tota l'estona amb la mà aixecada.
12: Tota l'estona no. Fins que al final, dictatorialment, trenco la reunió i dic
13: el que deus aixecar la mà tants cops en una reunió.
12: Una mica.
13: Ja.
11: Com que no li agrada parlar. Va, en fi, Jana, de què més no s'ha parlat prou?
13: A veure.
11: Ai, ja.
13: Vinc amb un tema dels meus, vale?
11: Sí, home, no m'esperava que vinguessis amb un tema dels del Pep.
13: No, però d'aquests que són una mica de giro, vale?
11: Val.
13: A veure, imagineu-vos que sou un actor.
11: Ens deixarem portar.
13: Exacte, deixeu-vos
11: portar què?
13: Un actor.
11: Sí.
13: I que un dia us desperteu i us adoneu que us heu fet virals a internet, però no per la vostra gran, esplèndida actuació en l'última sèrie de Netflix, sinó perquè la comunitat de Twitter ha rescatat uns vídeos que pengeu al vostre Instagram en el vostre temps lliure, visitant com Europa i ciutats europees. Per tant, la comunitat de Twitter els ha agafat, els ha editat amb una cançó trista i els ha convertit en el mem més melancòlic de l'any. Vale? Això és el que li ha passat a l'actor espanyol Pedro Alonso, altrament conegut com el Berlín de la Casa de Papel. No sé si el coneixeu.
11: Sí, més o menys. No he vist
13: Us
11: la
13: Casa de Papel.
12: No he vist la Casa de Papel.
13: És que només mirem filmin en aquest programa.
12: Sí, clar.
13: Trobo aquesta gent insuportable.
12: Amb la Jana només mirem per dormir.
13: No, però el meme en qüestió realment és això, és una recopilació de vídeos on es grava ell sol, format selfie, diguem, no? Visitant com Berlín, així com un paisatge nevat, un edifici...
2: Ah, ho he vist!
13: Sí, és que ell, és molt viral, és ell, sí, sí. I a més algú l'ha combinat amb una cançó de fons que crec que la tenim, a veure si la podeu escoltar. Vale.
11: Aquesta,
13: per
11: to, ambientar.
13: No? És un to així una mica fosc, no? I és veritat que amb aquest muntatge, la cançó i el vídeo agafa com una dimensió molt diferent. Uns vídeos que a simple vista eren com vídeos feliços, de cop agafen una dimensió com d'estranyesa, com de soledat, com de melancolia, com d'una cosa com de la nostàlgia urbana, no?
12: Jo no el vaig reconèixer i vaig pensar que era un senyor viu. Que
13: s'havia
12: anat de vacances.
13: És que té aquesta cosa, la tristesa.
11: Per què, Vido?
12: Perquè veus un tio caminant sol per un parc de Berlín, però...
11: No vas contemplar l'opció de... Ho ha deixat amb la parella. Directament Vido.
13: Sí.
12: Bueno, és que em va generar tanta tristesa que vaig dir, no ho pot haver deixat, se li ha mort la dona.
13: Genera molta tristesa. Sí, saps allò que diuen com els teus ulls d'actor de porno de l'Europa de l'Est? La tristesa de l'actor porno de gay de l'Europa de l'Est? Doncs ell ho té, no?
12: Cada cop afegeixes un adjectiu més a la frase.
13: A mi em genera com molta la idea aquesta del Freud. No sé si domineu el rotllo psicoanalista.
12: Ja comencem amb els...
11: Jo estic esperant el gir, sí. O sigui, perquè aquí... Ja ho ha avisat avui la Jana, que hi haurà un gir.
13: És aquest rotllo de l'Heimlich, que és el sinistre, que és el que Freud denomina quan allò que s'hauria de mantenir ocult emergeix a la superfície, no? I per tant, la tristesa. I el que passa és que aquest meme que s'ha viralitzat, com us dic, molta gent se l'ha fet seu i l'ha retuitejat amb frases com aquesta és com em penso que serà la meva vida si vaig a fer un màster a l'estranger. O la vida quan surt a casa a les 7 del matí i tornes a les 9 de la nit. Ho sentiu així? És així.
12: Una mica. Sí.
13: A mi el que més em va agradar pel to tràgic era... quan has perdut l'espurna, però actues com si no. Per això, realment avui no vinc a parlar de convertir-se en un meme sense voler, com li ha passat a Pedro Alonso, sinó vinc a dir que no s'ha parlat prou de les motxilles invisibles que carreguem tots quan som adults.
11: Uau, ja tenim aquí el gir, vinga.
12: És una geni del cliffhanger, del MacGuffin. O sigui, comença amb una cosa, això ho feien els Simpsons, començant d'una manera i al cap de 3 minuts el capítol anava cap a
11: l'altre. Els referents, eh?
12: Sí.
13: Ara ve la pregunta profunda a vosaltres.
11: A veure.
13: Sentiu que heu perdut l'espurna, Pep i Anna? Sentiu que heu perdut la joia de viure?
11: Uf! Hòstia, Pep, comença tu.
12: Aquesta secció em costarà dues sessions de
11: ràpia. Reflexionant poc últimament, eh?
12: Jo sí.
11: Tinc el cap ocupat en altres coses.
12: Confesso que sí.
13: Crec que no us ha de preocupar.
12: I quan estic al teu costat, més.
11: Però creus que ens ha passat per l'edat que compartim, Pep? O per què?
12: Bastant, Anna, bastant. Sí, sí, bastant, bastant. No creus?
11: Sí, potser sí.
12: Veus, la Jana ha convertit aquesta secció en una teràpia.
11: No, però a veure, depèn de com t'ho prenguis, no? Vull dir que hi ha unes coses que s'acaben i unes altres que comencen.
13: Jo crec que no us heu de preocupar, vale, perquè és una cosa que ens passa a tots, crec.
12: Teníem sobre de sucre per aquí l'Anna i mira, vaig a dir això.
13: No ens vam de preocupar per dir obvietats.
11: A veure, una cosa, però... Vull dir que tampoc, però aquí una setmana seré mare, vull dir que comença una altra cosa, això és un motiu per dir, bueno, hi ha una cosa diferent, vull dir que alguna cosa canviarà.
12: Ja que ens has portat al fons d'aquest túnel...
11: Ara t'has de fer un anunci?
12: No, però l'altre dia, sí, això que has preguntat, quan va aparèixer el nou alcalde de Nova York, el senyor Mandami, no sé com es diu. Goran o Zoran Mandami, com es digui. Quan va aparèixer aquest senyor, que tampoc és tan més jove que jo...
11: No, té 34. Sí.
12: Vale, estem allà, Anna. El primer que...
11: Una després, mica més enllà.
12: Després de mirar-me'l una estona i després de pensar que cansat que ha de ser tot el dia anar amb aquest somriure...
11: Bueno, és que la campanya que fos...
12: Però vaig pensar, hòstia, jo ja no genero aquesta energia que genera aquest tio. I quan tenia 28 anys sí que la generava. I això em va generar...
11: 28, concretament?
12: Bueno, entre els 22 i els 28 crec que és el moment en què més brilles, no? I vaig pensar... Per què es perd aquesta llum del voltatge que tenim a sobre el cap quan parlem amb els altres? No? Ara ja som una bombeta LED de baix consum. No ho veig així.
11: Trobo que estàs molt pessimista, Pep.
12: No, estic molt realista.
13: Jo he de dir que en tinc 27 i em sento així.
12: I ets bombeta
13: LED. També és veritat que aquest any he tingut la crisi dels 30 prematurament, o sigui que sempre he sigut una persona...
11: Mira, jo la vaig tenir als 26, la crisi dels 30.
12: La vaig tenir als 30.
13: Però en tot cas, jo crec que ens passa una mica a tots, a mesura que ens anem fent grans, anem perdent aquesta llum que deies, aquesta lleugeresa, i la motxilla que els nostres pares superprogres ens van omplir de somnis. Quan abans de pujar al bus per anar al saló de l'ensenyament, ens van agafar per les espatlles i ens van dir: el més important és que estudiïs el que més t'agrada.
11: Que siguis feliç.
13: Que siguis feliç i estudiïs el que t'ompli. I llavors vam baixar del bus i vam trobar, a l'arribar al saló de l'ensenyament, uns carmelets al terra, uns bombonets que vam anar seguint i ens van portar fins a la paradeta de l'ESCAC. Què va passar? Que a l'ESCAC ens va rebre un exalumne.
12: Sort que no vas a la paradeta de l'exèrcit espanyol, que també hi és.
13: Segurament.
12: Podries haver acabat allà.
13: No sé què és pitjor, no sé què és pitjor. Vale. Aquell exalumne ens va rebre amb, segurament amb un síndrome de Stendhal disparadíssim, i ens va dir que teníem molta fusta d'artista. I ens va donar un fulletó on podíem llegir que el nostre somni valia 10.000 euros al curs.
11: Ah, mira.
13: Vosaltres vau anar al saló d'ensenyament.
11: Jo és que no hi vaig anar mai, ja, no t'he de dir, saps? Sí.
13: Perquè tu sabies que volies fer ràdio des del dia que vas néixer.
11: Jo sí, de fet, els meus pares van enfadar una mica perquè quan vaig triar les opcions de la universitat no ho vaig parlar amb ells i vaig fer la tria i es van enfadar una mica de dir: no hauríem d'haver parlat una mica això, i jo, no, vull dir, ja ho tenia clar, saps, les opcions.
13: Molt bé, te'n vejo.
12: Jo no vaig anar al saló de l'ensenyament, diria, com a estudiant que no sap què fer amb la seva vida, segur que no hi vaig anar, i si vaig anar no ho recordo.
13: És que tampoc t'hagués solucionat res, perquè el saló de l'ensenyament no soluciona...
11: Era un dia de perdre's classe una mica, sí. No anar al saló de l'ensenyament, sí. Vull dir...
12: Que... Principalment sí. Però val a dir que jo vaig ser dels... 12 als 18, o sigui, durant 6 anys convençudíssim, vull estudiar això, i quan va arribar...
11: Això era?
12: INEF.
11: Hòstia, quin canvi.
12: Sí.
13: D'INEF a...
12: I preparant-me, i entrenar, i durant 6 anys, sempre, i de cop i volta un dia em vaig donar un cop al cap, i vaig dir: no, faré filologia catalana. Vull aprendre literatura.
11: Bon gir.
13: I estàs content de la teva decisió?
12: Sí.
13: Home, és que és una carrera molt bonica d'estudiar.
12: Sí, molt content, sí.
13: El cas és que és això el que deia, no?, que aquesta motxilla carregada de somnis de l'institut i els anys de la postadolescència es va transformant en una motxilla invisible, que en comptes de somnis està carregada de problemes. I problemes són problemes que pesen com si fossin pedres. No sabeu això de que la gent es queixa tota l'estona dels mals d'esquena, de les lumbalges, de les cervicals, de inicis de gepa? D'aquí ve tot això.
12: Inicis de gepa. Hòstia.
13: Jo conec gent amb inicis de gepa amb 28 anys.
12: Tinc la bombilla LED, però de moment l'inici de gepa encara no m'arriba.
11: A veure si la generació que ve darrere nostre està pitjor que nosaltres, eh? A veure si ens animem una mica.
13: No, és que en sèrio, eh? Vosaltres penseu que estem molt... No. És un drama, vale? Però segueixo la meva teoria conspiranoica sobre les motxilles invisibles, vale? Perquè a mi m'agrada imaginar-me, quan vaig pel carrer, que tothom porta una motxilla invisible. Mm. És un exercici
11: I
13: que
11: I les veus, eh? Les veus.
13: Les veig, les visualitzo.
11: I veus si són més grans o més petites, si pesen més o menys.
13: Aquí ve les categories que us he preparat avui,
12: oh,
13: que és...
12: Encara queden? Sí. Oh, que bé.
13: Són quatre tipus...
11: A veure, queden 3 minuts, eh? Molt de temps tampoc tenim.
13: Quatre tipus diferents de motxilles invisibles segons els tipus de problemes que tens.
12: Aviam.
13: A veure. Llavors, comencem per la persona que porta un bolso baguet de l'Inditex. És una persona que porta, que té problemes com no tenir celles perquè se les va depilar massa primes a l'ESO, haver-se oblidat de sumar, restar i multiplicar, i com a molt que l'hagin hagut d'ingressar a l'hospital 3 dies per un abscés periamigdalino amb desplaçament de l'úvol i l'hagin hagut de drenar el pus, vale? Això és un problema molt greu.
11: M'he perdut.
13: No ens en riurem mai de gent com aquesta. Després també tenim la persona que porta una motxilla de fils.
11: Ai, no, que fan molt de mal, això, les espatlles al final.
13: Clar,
11: per les motxilles de fils.
13: És un altre tipus de problemes,
12: és horrorós, vull dir.
13: El tio
12: va inventar la motxilla de fils.
11: No.
13: Té problemes com que potser va haver de saber que era un advocat abans dels 10 anys perquè se li van divorciar els pares de petita. Vale. O, per exemple, ha sigut víctima de hackets del perfil d'Instagram. Després tenim la persona que porta una bandolera. Aquí estem molt a favor de les bandoleres, vale? Jo crec que dir que estem en contra de les bandoleres és com dir que estem en contra de xarango. No tens personalitat. A favor de les bandoleres, la gent que porta una bandolera té els problemes, rotllo, se li ha mort una mascota.
12: A la cintura o creuada?
13: No, creuada.
12: Jo la portava a la cintura quan era jove.
13: Doncs ara es porta creuada.
11: Jo porto bandolera quan he d'anar, jo ho sé, a un concert o a una diada castellera, saps que vols ocupar poc espai, doncs
12: super
11: aleshores...
12: Super boomer, sí. Això, que acabes de dir.
11: Que per què?
13: No l'insulti.
11: A veure, a un concert que vols anar carregada amb el bolso. No.
13: Que no, pragmatisme.
11: Exacte.
13: I per últim, això, la gent que porta una motxilla quechua de 33 litres, que per mi és la gent que realment té problemes de veritat. Que La resta, òbviament, com heu vist, era una mica de conya, però era una, la idea de dir que al final doncs hem de ser una mica més comprensius amb la gent que ens envolta, perquè al final, encara que tots actuem com si no, i fem una mica de Pedro Alonso, d'això de gravar-nos amb la joia de vibre.
11: Ah, sí, que veníem d'aquí, eh? Espera, que no me'n recordava.
12: Sempre ho tanca,
11: sí.
13: Tots portem alguna motxilla, encara que sigui més petita o més gran, i doncs potser el que és bonic és com ser conscients de que no estem sols, no? Amb la càrrega que portem a l'esquena, que d'alguna manera doncs estem acompanyats en això, encara que no es vegi.
12: Us puc fer una segona confessió?
11: I tant. Mira, tens un minut per fer-la.
12: Fa poc... O sigui, jo
11: et vas comprar una motxilla quechua?
12: No. Això ho vaig fer quan tenia 18 anys, que era l'època. En aquell moment tothom portava motxilla quechua.
11: Jo crec que encara la guardo, sí. A favor.
12: Però fa poc vaig trobar...
11: De 22 litres, eh?
12: Vaig trobar... Sí, eren de 22.
11: Sí, de 22.
12: Vaig trobar, no sé com dir-ne, perquè no és un bolso com a tal, és una bossa de mà.
11: Sí.
12: És una d'home. D'una marca italiana bastant bona. A tu t'encantaria, o sigui, si te la regalo...
11: Si vols, de quina marca?
12: No me'n recordo.
11: Ah, vale,
12: no.
11: Pensava que estaves intentant obviar.
12: Era de... La meva àvia li va regalar el meu avi fa molts anys i la vaig trobar a casa. Però clar, és un bolso, és una bossa de mà. I jo no conec cap amic meu que porti això.
11: Ningú, sí, la porta.
12: Ningú de la meva edat, al meu entorn, la porta. I vaig sortir de casa amb ella i ara vaig amb això.
11: Però aquí no.
12: No, avui
11: ja
12: no.
11: Ja no te l'he vista.
12: No, avui no.
11: Va, mira. Doncs el proper dia la porta.
13: És una manera de portar els problemes molt elegant.
12: I tothom em va dir, ui, on vas amb un bolso? No sé què passa.
11: Doncs mira, el proper dia, Jana, analitzes els bolsos de mà, també. Pep, Jana, gràcies, que vagi bé, bona nit.
8: Ara tornem.
9: La repesca, amb Marina Arbós.
14: La repesca? Això ja no ho veuré.
8: A aquesta hora parlarem de peus. Heu sentit mai a parlar del barefoot? Són un tipus de sabates que hi ha qui veu com la solució a tot, però que sembla que no són tot beneficis. A aquesta hora recuperem una entrevista que van fer al Versió RAC1 al podòleg Carles Espinosa. La conclusió, ja us avanço, és que aquesta mena de calçat no és tan bo com sembla.
15: Bé, escolteu, el Marc Serra avui vol parlar d'un...
16: És un tema estranyíssim, eh?
15: D'un calçat.
16: Ja veuràs.
15: Jo no he acabat d'entendre res aquest matí, però ara espero que ho entengui més que el Verificator.
16: Jo crec que sí.
15: Com es digui, que és l'anomenat...
16: Barefoot.
11: Que és per anar descalça, no?
16: Sí, doncs una moda increïble i diuen que és la revolució més important en el món del calçat en tota la història. És increïble, eh? Són sabates que les haureu vist en algun lloc, sola, molt prima. Algunes vegades tenen els dits separats. Són sabates que hi ha els dits separats i res com si anessis exactament el que deia la Montse, la traducció és anar descalç.
15: Com uns paucs.
16: Més o menys. L'impacte en el món del calçat és tan gran que avui s'ha conegut que cap a l'any 2031 pot generar uns beneficis en la indústria del calçat d'uns 1.000 milions de dòlars. És a dir, això està previst que sigui un èxit mundial, si és que ja no ho és, eh? De fet, hi ha gent que diu que aquest tipus de calçat els ha canviat la vida...
15: Perquè tenen... és un calçat que és com ample.
16: És ample. Té unes puntes molt amples.
17: Jo tinc sabates de pallasso, escolta, les millors.
11: Doncs això, és això.
17: Ja et pot créixer el peu, que allà té els peus... Els dits van amples...
11: El que permet aquestes sabates que tinguis els dits separats i no et comprimeix la punta.
18: Exacte.
11: I hi ha gent que es compra els
17: mitjans. No t'oprimeix cap punta, no t'oprimeix res. Els de pallasso...
11: No, per això dic.
16: No, aquestes.
11: Per això dic. I aquestes tampoc.
17: Perdoni, quan era un nen ja me'ls vas comprar. I encara tens els mateixos.
11: Doncs compris mitjons amb dits. Llavors sí que hi ha...
17: No, els dits ja els tinc jo.
11: És respecte absolut. La meva filla té unes d'aquestes.
16: Doncs això és que comença pels nens i ara està passant als adults. I atenció a les previsions. 1.000 milions de dòlars l'any 2031, com deien, diu que la gent les defineix com miraculoses, eh? Adeu a dolors de genoll, de malucs o d'esquena, també hi ha gent que l'has aprovat i les té guardades a l'armari, és a dir, hi ha gent que tampoc li ha fet cap mena de...
19: Tot us ho creieu, eh?
16: Bueno, estava buscant un testimoni...
19: Que et paguen a tu per...
16: No, a mi no. Ara veurem si això és veritat o no. Dic que estava buscant un testimoni, que evidentment no és vostè, i m'he trobat pràcticament amb un aspirant a muntar una fàbrica de sabates barefoot, que és la Georgina Colom, companya de la redacció de RAC1. Georgina, bona tarda.
20: Hola, bona tarda.
16: Escolta, m'han dit, has de parlar amb la Georgina, que la Georgina té tota la informació del tema barefoot. Ara parlarem també amb un especialista, però tu com hi arribes en aquest món?
20: Doncs mira, el que deia la Montse, la meva filla començava a portar sabates i, clar, amb la cosa de buscar el millor per ells, pels nens, pels fills, no sé què...
17: De pallasso.
20: clar, què passa? La meva filla doncs, té el peu més ample, no? Té el peu ample. Llavors, tot el que fos estret i que li apretés, doncs jo no, bueno, vaig informar, cal ser respectuós, tal, no sé què, però clar, què passava? Que això fa doncs, uns 4 anys, més o menys, que vam començar la història. Fa 4 anys, la veritat és que els models barefoot eren bastant lletjots. Mm. I jo sóc coqueta, i a mi m'agrada el brilli-brilli a les bambes, i m'agrada una mica coco. Brilli-brilli. Què passa? Doncs, brilli-brilli, sí, a mi m'agrada una mica, sí. I llavors, bueno, arran de que ara mida que han començat a tenir més boom, doncs hi ha marques doncs, que s'esmeren també en el disseny i a mi m'ha canviat la vida, perquè jo tinc el peu ample i tot, a mi la moda de les puntes de quan teníem, sortíem amb 17, 18, 20 anys m'estranyant els pes, bueno, és un matapies que dic jo.
11: Sí. I les botes aquelles, eh? Les botes que no. Estrenyen la punta.
20: De punta, allò era...
11: Això és
20: allò
11: fatal,
20: era,
11: eh?
20: Clar,
2: no.
20: Clar, és horrorós, és horrorós. Ara és la sensació d'arribar a casa i de no voler descalçar-te, de no tenir la necessitat de dir, ah, saps, que bé, em trec les sabates, doncs això és el
2: barefoot.
20: És el barefoot.
2: Perdoneu un segon.
18: Què passa ara?
2: Allà on estiguin les sabates de senyora de tota la vida, amb aquesta punta que dèieu...
11: Sí, home, posis-me les
2: sabates. Amb aquell taló llarg.
11: Per què no
2: vas
11: treballar amb aquestes sabates?
17: Que la dona caigui cap endavant. Ha de caure cap endavant.
2: No, sí, no, no cau, perquè estan les sabates...
17: No, però ha de ser tan alt, el taló...
2: El taló ha de ser de dos parts...
15: Escolti el que diu el senyor Buigas. Sí. Com ha de ser aquest taló?
17: Molt alt. Que la dona sigui com una torre pista, però cap endavant, saps? Que hagi d'aguantar l'equilibri.
11: Miri, vostè i el senyor Marcelí podrien posar-se aquestes sabates?
20: No aguanten ni.
15: No, vosaltres us les poseu.
17: Això sou tontes, en aquest sentit. No us les poseu, collons? És una merda de sabata.
16: Escolta, que la Georgina m'ha ensenyat avui que tu també tens els mitjons amb els dits, no?
20: Sí, clar. Sí. Jo ja he fet la transformació total, ja. Ara ja vaig amb mitjons amb dits, perquè, clar, me'ls separa més. Què passa? Els mitjons també és una altra història, perquè gairebé tots, si us hi fixeu, estan acabats amb rodonet, amb punta rodona.
2: Sí.
20: I clar, i això, doncs això, clar, dia de mitjons quadrats, eh? Ja n'estan fent, i sobretot per nens. Però jo he trobat aquests als dits, i fins i tot els pinkies, sabeu els mitjonets aquests que posen... Sí, doncs fins i tot aquests els he aconseguit ja. Què aquest estiu ja anat amb aquest tipus.
11: Però
20: sí,
11: com tens el peu?
16: Dic que queda clar que la Georgina li va la mar de bé.
2: Si vol presumir ha de patir.
16: Bueno, sí, la Georgina ha començat per la criatura i tu també ho has adoptat. Més gent de la família li has encomanat tot això del barefoot?
20: Sí, també. El meu marit, de fet, no té aquest problema del peu tan ample, és normal, i ara que ha provat algun calçat d'aquests, m'estupendo.
2: Veus?
20: Sí, això es contagia, la comoditat contagia.
11: És que la gent que porta sabates d'aquestes no la veus amb res més, eh?
16: No tornen enrere. Georgina, gràcies, una abraçada.
20: Petó. Una abraçada, gràcies.
16: Ha plantejat d'una manera molt optimista aquest tema, però vull sentir l'opinió del Carles Espinosa, que és podòleg i professor de podologia de la UB i exvicepresident del Col·legi de Podòlegs de Catalunya. Carles, bona tarda.
21: Hola, bona tarda, com estàs?
16: Gràcies per acompanyar-nos. Avui he fet recerca sobre aquest tema i he trobat articles amb titulars molt entusiastes. Per exemple, la revista de moda GQ diu que és la major revolució en la indústria del calçat de tota la història i fins i tot el traumatòleg de Carlos Alcaraz les recomana i fins i tot n'ha dissenyat una línia, d'aquestes
15: sabates. Bueno, suposo que el traumatòleg deu cobrar...
16: És possible.
15: Perquè si ha dissenyat, aquí hi ha negoci.
20: Drets d'autor.
16: Tu creus que tu deus veure moltes sabates, Carles? Això és la revolució que ens venen o no?
21: Jo no diria tant.
15: Ara, aquí.
21: No diria tant. Ara sí que és veritat que és un canvi de concepte, eh? És un canvi de paradigma en quant a tot el que estem acostumats a portar, no? Diàriament. Una de les coses que em sentireu a dir durant aquests minutets que xerrarem és que per portar aquest tipus de sabates s'ha de fer un procés d'adaptació.
16: Adaptació?
21: Adaptació.
11: No, ara ens ho deien els oients, Marc i Carles, justament ens deien que has de fer un procés d'adaptació perquè si no pots anar d'una manera tan plana que fer aquest canvi tan radical et pot provocar, doncs, probablement el contrari del que busques. És així?
21: Correcte. Totalment. Penseu que és perquè sigui considerat una sabata minimalista o una sabata respectuosa o el barefoot que diem, que estem parlant, ha de complir una sèrie de requisits. Si no, no estem parlant de la mateixa sabata.
16: A veure, quins requisits?
21: Doncs mira, la sola ha de ser molt prima. Sí. Això d'entrada. Prima estem parlant de pocs mil·límetres.
16: Però disculpa, Carles, jo la gent que no li va bé, es veu que la sola és tan prima que si tu vas caminant pel carrer...
15: Però no em diràs que notes les pedres.
11: Clar, la meva filla...
16: Aquest és el tema.
11: Quan anem al parc, la meva filla a vegades diu no me les vull posar, que noto les pedres i me les clavo.
16: Però això, Carles, vull dir, tan prim és bo, no?
21: Mira, ni blanc ni negre, ni sí ni no. És a dir, per exemple... És un dels problemes que tenim, o que s'ha de tenir en compte, no? Que notaràs qualsevol mena de tipus. Penseu que que el concepte d'aquesta sabata és el més aproximar-se, el més, allò més possible, a caminar descalç. Enteneu?
16: Sí, llavors, sí, sí. Però des del sabata, punt de vista podològic, o sigui, caminar descalç seria, és bo o és dolent? Sí.
21: Caminar descalç és ideal, caminar descalç per una superfície irregular. Llavors, per això dic que és un calçat bo per tothom, o millor que qualsevol, jo no diria pas.
16: També hi ha molts articles que diuen que ho recomanen per nens perquè afavoreixen el creixement dels peus. Això és veritat o no és veritat?
21: Això és veritat perquè acostuma a ser una norma que respecta molt la morfologia del peu. És a dir, una norma amb capacitat perquè els dits es belluguin d'una manera més fisiològica. Tenen més capacitats per bellugar-se. Llavors respecta una miqueta més el creixement del peu.
16: I que elimina diversos dolors tipus esquena, genolls o malucs, això és veritat o no?
21: Això és qüestionable, perquè si has fet un procés d'adaptació, sí que és veritat que aquest procés de baixar l'alçada del drop que diem, no? El que és el drop, l'alçada del taló, no? Això que parlàveu abans, de la columna de Pisa, no?
0: L'alçada, sí, sí, sí. La torre de Pisa que deia el senyor
21: Buigas. Això mateix. Vale, doncs, això comporta uns certs beneficis, però sempre i quan el teu cos hagi passat per un procés d'adaptació. Si tu baixes aquesta alçada de taló molt ràpidament, és molt probable que tinguis problemes. Molt probable.
15: Efectivament. Efectivament què? Vostè, senyor Buigas...
16: Perquè li dona la raó, li dona la raó a un expert.
15: Perquè li ha donat la raó a vostè, ara vostè li dona amb ell.
18: Ell m'ha citat a mi,
15: i jo com a
18: educat que soc, doncs li dic...
15: Però vostè no és podòleg, senyor Buigas.
18: Ell m'ha citat a mi, ha citat una cosa meva.
0: No. Sí, una ha fet referència a un exemple...
15: A un comentari seu.
16: Per tant, Carles, és a dir, amb un període d'adaptació, tu sí que les recomanes...
21: Sí, en un període d'adaptació, sí, no per tothom, torno a insistir, perquè el fet de quan tens una neuropatia, un pacient diabètic, jo no li recomanaria, com a norma general, eh? Però si tens un període d'adaptació, això què vol dir? Bueno, doncs, vull provar-les, doncs me les poso per fer caminades curtes, inclús faig una miqueta de treball de musculatura del peu, no? Doncs sí, té els seus beneficis, perquè incrementes la superfície de recolzament, no?, de la planta del peu. Això vol dir que incrementes la sensació a nivell de transmissions nervioses, dels nociceptors, sí que és veritat que té una sèrie de beneficis, sí. Sí.
16: Molt bé, doncs, molt bé. Carles, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
21: De res, a vosaltres.
0: Moltes gràcies.
16: Adéu-siau.
0: Que vagi bé.
22: Atenció! Perquè així sona la repesca.
23: I si fa un moment parlàvem de peus, ara parlarem de mans, perquè a aquesta hora recuperem una conversa que quan la vaig sentir realment em va cridar molt l'atenció. Rentar-se les mans requereix més tècnica de la que ens pensem i no s'ha fet sempre. Quants anys fa que ens les rentem? I per què ho fem? Ens ho explica la Cèlia Ventura, que és membre de Neurones Fregides, en aquesta conversa que va tenir amb la Noemi Polls a la Primera Pedra l'any 2022, després d'una pandèmia que ens va deixar clar que aquest acte tan quotidià pot ser realment molt important.
24: Parlem de ciència i ho fem avui amb la Cèlia Ventura i Gavarró, que ella és biòloga humana, que a més és una de les que també formen part de Neurones Fregides, i que a xarxes la trobareu per @soctestauletes. Molt bon dia, Cèlia.
25: Molt bon dia.
24: Ganes de parlar d'una cosa que està totalment al dia, com és això de rentar-nos les mans, aquesta obsessió. Però escolta'm, tot això devia començar algun dia, no? Que algú devia plantejar-se que rentar-se les mans evitava malalties.
25: Doncs sí, algun lloc va sortir, perquè mira que ja ho tenim posat a la nostra ment i diem...
24: Ara sí.
25: Segur que deu fer anys i panys que ens estem rentant i no ben bé. Per temes mèdics, si més no ben bé. Que dius, ostres, sorprèn.
24: És veritat, hi havia una època que no ens rentàvem les mans, doncs sí.
25: Exacte, els metges no, i això és el que vinc a parlar. Parlem del segle XIX, de mitjans, de 1840,
24: caram,
25: cap allà.
24: És relativament recent.
25: Sí, exacte, anem cap endarrere, però no tant.
24: No
25: I
24: tant.
25: Parlem d'un individu que es diu Ignaz Semmelweis, que és hongarès, per tant segur que ho he pronunciat malament. Era un metge hongarès que treballava a un hospital de Viena. I era un hospital universitari, molt gran. De fet, tenia dues clíniques dedicades a temes de maternitat. Una era portada per metges, metges i d'altres, doncs, per infermeres. Aleshores, estaven dividits entre les dues. Fantàstic. Però aquest home es va adonar, doncs, que hi havia una diferència molt gran entre les dues clíniques, i era la mortalitat. És a dir, en una clínica hi havia 3 vegades més morts.
0: Caram.
25: Que dius, no, és fàcil de dir, però són moltes morts. I va dir, això ho he d'investigar. I va dir una mica Sherlock Holmes, a veure si trobo quina és la causa que hi ha al darrere d'això. I va investigar, doncs, el clima, la temperatura, la quantitat de gent que hi havia. Fins i tot hi havia un capellà que anava passant per allà amb una campaneta fent-la sonar en la clínica dels metges per tal, doncs, de purificar ànimes quan les dones morien i tot això. I el metge va dir, això segur que m'està estressant les dones i me les està matant d'una
0: mata.
25: I va dir-li, capellà, vés-te a fer les rondes a un altre lloc.
0: Ah, sí? I no va canviar.
25: I no va canviar. No
0: per tant,
25: va canviar.
0: No era el capellà.
25: No era el capellà. I va dir, ostres, doncs a veure què més pot ser. I aleshores va topar amb un tema molt interessant, que era un hospital universitari. Bueno, universitari d'aleshores, és a dir, que tenia estudiants. I els estudiants, doncs, a vegades els agrada també, doncs, que els metges els ensenyin com són els cossos per dins, i fer autòpsies.
0: Clar.
25: I llavors, clar, estaven fent autòpsies amb els cossos, no sé quantos, i venia algú i els deia, escolta, doncs que la Florència està a punt de tenir un fill, doncs anem a veure la Florència. I s'anaven directament a veure la Florència, i això de rentar-se les mans fa perdre una mica el temps.
0: Clar, i anaven justament quan acabaven de tocar un cos d'algú que havia mort, i per tant hi havia una causa de mortalitat, i per tant potser hi havia virus, bactèries, etc.
25: Exactament, que ara mateix diem, home, per favor, però renta't les mans, acabes de tocar un cadàver, és una mica fastigós. Però aleshores, doncs, no els hi posaven tanta importància i se n'anaven directament, després d'haver obert un mort, doncs a tallar i obrir, ajudar en el part. Que dius?
0: Horrorós.
25: Quin part cal.
0: Clar, però que ho va descobrir, va intuir que aquesta era la causa.
25: I la manera que ho va intuir va ser perquè un amic seu es va tallar amb un dels estris de fer autòpsies i es va morir al cap de poc amb uns símptomes molt similars als de les mares. Va dir, un moment, aquest home no acaba de tenir un fill, què acaba de passar? I va dir, aquí hi ha alguna cosa estranya, i aleshores no existia aquesta teoria, doncs, dels patògens i tot això, sinó que creien els miasmes. És a dir, creien en pudors que sortien de les aigües dolentes i coses així. I ell va dir, aquests cossos, quan els estem tocant, estem fent que males olors a través, doncs, de partícules cadavèriques es apagin als nostres mans i després les portem a les dones sanes, que la seva teoria al darrere era...
0: Insostenible
25: i no gaire correcta. Però la conclusió que va arribar era fantàstica, perquè era, ens hem de rentar les mans. Que dius, que bé.
0: Home, molt bé, molt bé. I va ser fàcil d'explicar-ho i que la gent se'l cregués i que li fessin cas?
25: No ben bé. Ell ho va aplicar en el seu hospital. I en el seu hospital ho van aplicar i va anar fantàstic. I fantàstic vol dir que va reduir un 90%
0: imagina't,
25: les morts. Que dius, mare meva, al cap d'uns mesos van passar doncs, d'un 18% a un 2%. I alguns mesos no tenien cap mort. Que dius, home, això és fantàstic, per què no ho fem així més sovint? Però els altres metges no s'ho van prendre gaire bé. I el raonament era molt simple, que és... La gent, els metges eren generalment gent de classe alta o classe mitjana, i si tu els dius, home, no us esteu rentant les mans i sou la causa de totes aquestes morts perquè sou gent bruta, home, era una mica un insult.
0: Sí.
25: I van dir, això no ens ho dius a la cara. I el van començar allà, el van fer fora de la feina finalment, i no va acabar gaire bé per ell.
0: Ai, pobre, quina llàstima, perquè realment va ser un gran descobriment.
25: Un gran descobriment.
0: Que ens està salvant vides fins i tot ara.
25: Exacte, ens està salvant vides i va ser un gran descobriment, però ell, bueno, va acabar superobsessionat amb el tema, també va començar a dir que tot era per no rentar-se les mans, cosa que no era ben bé correcta tampoc, i es va començar a obsessionar i als 47 anys va tenir una crisi nerviosa, els seus companys de feina el van tancar en un asil, amb una història que és molt dramàtica, la veritat, que dic, mare meva, i al cap de 15 dies va acabar morint a llens, perquè ja ens imaginem que en aquelles èpoques tampoc era que fos un lloc fantàstic.
0: No, segur que no.
25: No, se li va engranar una ferida que li havien causat doncs, el personal del lloc i va acabar morint al cap de res.
0: Oh.
25: Sí.
0: Pobre, doncs en canvi el llegat que va deixar va ser espectacular.
25: Altra gent a la vegada també van arribar a les mateixes conclusions, als Estats Units, o per exemple una britànica que s'anomena Florence Nightingale, que és una fundadora de la infermeria moderna. És un gran personatge i ella també va arribar a la mateixa conclusió, que és entre pacients, netegem-nos les mans. I es va començar a estendre així, doncs, gent que arribava a la mateixa conclusió, científics de gran renom, com els 50, tenim el Pasteur, pasteurització de la llet, tot plegat, que va dir, ostres, si bullim una cosa i la tanquem al buit, no apareixen coses dolentotes. Potser té alguna cosa a veure. També doncs, va començar a venir coc, van començar a sortir els virus als 90s, i llavors va ser quan es van començar a creure doncs, que no era tot el tema aquest dels miasmes, sinó que hi havia patògens, hi havia microorganismes que causaven les malalties. Que potser el nostre científic, aquest metge, doncs, va arribar una miqueta abans d'hora. Potser no van ser les formes, no sabem molt bé el que va ser, però el va tocar fora de temps.
0: Però bueno, a ell li hem d'agrair, evidentment,
24: aquesta troballa, no? Exacte. Decidir que rentar-se les mans salvava vides.
25: Exacte, aquesta primera troballa, aquest patrimoni cultural i que tots ara ens rentem les mans, ho vull pensar, que tothom ho està fent.
24: Jo crec que a hores d'ara, si alguna cosa m'ha après amb aquest virus, és que ens hem de rentar les mans.
25: Exacte.
24: Això ens ha quedat
25: exacte.
24: Molt clar. Doncs escolta'm, Cèlia, moltíssimes gràcies i recordeu que si la voleu seguir, doncs ella és Soc Tastauletes i la trobareu a les xarxes i a més la trobareu també a Neurones Fregides. Moltíssimes gràcies.
25: Moltes gràcies.
24: Papa Lleó, la repesca!
23: I cada dia acabem el programa posant una mica de música amb aquestes cançons encadenades en què la gent de la ràdio es fa propostes musicals. I avui, nominada pel Joel Fortuny, el productor del Vostè Primer, ens acompanya un altre membre del Vostè Primer, en aquest cas l'Ester Romagosa, que és la sotseditora del programa. Què tal, Ester, com estàs?
1: Molt bé, hola.
23: Hola. A veure, quina cançó ens portes?
1: Directament, ella, val. Porto una cançó que va ser un èxit internacional de finals dels 80, que es titula Forever Young, que la va composar un grup que no sabia qui era aquest grup. L'he hagut de buscar a internet perquè no conec cap altra cançó d'ells. És una banda alemanya que es diu Alpha Bile, es deien, vaja. I això va ser un hit de finals dels 80, a principis dels 90.
23: I tu com descobreixes aquesta cançó, ho recordes?
1: No et sé dir ni com ni a on. Clar. Suposo que de sentir-la a la ràdio en aquella època, en què no hi havia ni xarxes socials ni plataformes, hauria de ser això, a finals dels 80, jo era petitona, i podríem dir que forma part una mica de la meva banda sonora d'això.
23: Vital.
1: Sí, d'aquests primers anys d'adolescència.
23: I té algun significat especial per tu?
1: Doncs mira, precisament això, que quan la sento per casualitat o me la poso, em trasllado
23: en aquesta època
1: primerenca, em connecta amb aquesta nena petita que vaig ser i això em recorda la Maruja Torres, que vaig sentir en una entrevista que explicava algo que em va semblar molt interessant, que és que per molts anys que anem vivint, aquesta nena interior, aquesta nena petita, ens acompanya sempre, saps?
23: Llavors, sempre queda alguna cosa,
1: sempre,
23: no?
1: Sempre, sempre.
23: I algun moment concret en què et recordis escoltant-la?
1: No, et diria a la meva habitació, a casa dels meus pares, i segurament amb un caset d'aquests que gravàvem, amb un radiocaset i amb una cinta que gravàvem directament de la ràdio cada cop que
23: molt
1: sortia
23: vintage.
1: Una cançó que ens agradava total, que té una edat.
23: I un moment en què em dius, ostres, aquí no l'escoltaria.
1: No.
23: Sempre va bé.
1: Sí, crec que no hi ha cap moment per no escoltar-la, sempre va bé, sí.
23: I acabem, a veure, qui de la ràdio has decidit recomanar-li?
1: Doncs mira, claríssimament li recomano al Joan Lluís García, cap d'Esports, perquè és de la meva quinta, és de la meva generació. Segur que també a ell aquesta cançó li porta molts records d'aquesta adolescència precoç o primera adolescència, i perquè crec que en l'edat amb la que estem, passats ja els 40 i llargs, quan veus el pas del temps, que és vertiginós i que passa rapidíssim, doncs sempre està bé pensar allò de que continuem sentint-nos i sent joves malgrat el pas dels anys.
23: I també això que deies, que hi ha aquesta part interior, aquesta nena interior que sempre us acompanya. I que,
1: sempre.
23: I que...
1: A tots, a tu també.
23: A mi també,
1: a tu també,
23: sens dubte.
1: Encara que la tinguis més a prop, a tu també.
23: Sí. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, i us deixem amb aquest mitiquíssim Forever Young.
1: Meravellós.

0: diràs, amb Gerard Vallejo.
1: Dos quarts d'onze, bona nit. No hi ha manera, no baixa del burro. El director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, continua convençut que Julián Álvarez ha de continuar a l'equip matalasser aquesta temporada, sigui com sigui, i pensi el que pensi el futbolista. De fet, així ho ha expressat Gil Marín públicament en unes declaracions publicades per l'agència EFE. Diu que ajudaran el futbolista, que el cuidaran i que el necessiten per competir contra els millors equips d'Europa. I no només això, sinó que critica d'entrada l'entorn del futbolista, diu que ha estat mal assessorat durant aquests últims mesos Julián Álvarez, i també, per suposat, critica el Barça, tot i que ho fa sense mencionar directament el club blaugrana, tot i que tothom sap també a quin club es refereix, perquè diu Gil Marín que no poden permetre que d'altres clubs i que els seus mitjans afins decideixin el que han de fer i també que els hi marquin l'estratègia esportiva i els hi faltin el respecte. I que tots aquests, segons el director general de l'Atlètic de Madrid, l'únic que busquen és la divisió de la massa social de l'Atlètic de Madrid. És la segona vegada que Gil Marín parla públicament. Recordo que la primera va ser el 17 de juliol, ho va fer a través dels canals oficials del club. Ara, en canvi, ha utilitzat una agència de notícies, l'agència EFE, per dir-li la seva i per emetre una mena de comunicat. Malgrat que siguin unes declaracions, no se li pot dir ni entrevista, ni... jo diria que és més un comunicat que una altra cosa. Quedeu-vos amb aquest últim missatge de Gil Marín, el que va dirigit a la massa social, perquè no es divideixi en les pròximes hores. Per què ho dic? Doncs perquè no és casualitat que aquesta tarda hagin sortit aquestes declaracions després que aquest matí apareguessin dues pancartes en contra de Julián Álvarez, a la ciutat esportiva de l'Atlètic de Madrid, a Majadahonda. Dues pancartes amb el lema Julián fuera i l'altra amb el seu dorsal, el dorsal 19, encerclat i ratllat, com si fos una senyal de trànsit, el senyal de prohibit. Prohibit el 19. Uns missatges, per cert, reivindicats i penjats a les xarxes socials del Frente Atlético, el grup ultra, des d'on van sortir majoritàriament els insults que es van sentir dimecres en el partit de Lliga al Metropolitano contra el Màlaga, el tram final del partit, i de fet li van preguntar per això mateix al Cholo Simeone, amb aquella resposta que encara a més d'un li estranya, tenint en compte del que estem parlant, d'insults a un futbolista de la seva plantilla. Amb tot aquest còctel, amb aquest context, ara el següent pas és veure si Simeone convoca Julián pel partit de diumenge contra el Villarreal a casa al Metropolitano. El que no diu Gil Marín, per cert, és que si Julián s'avingués a marxar cap a Anglaterra i a fitxar per l'Arsenal, segurament ja l'haurien

0: ¿Me cuentas un cuento, papi?
1: Claro, me puse el traje de las bodas y me llevé a tu madre. Iba como una princesa. CaixaBank nos había invitado a un evento increíble.
2: Vivir una experience es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas en música, gastronomía, cultura y deporte con Experience CaixaBank. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
4: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Moltes incògnites encara amb el fitxatge del nou, no pas amb una operació molt encarrilada a la porteria, el fitxatge del porter croat Livaković, perquè sigui el relleu de Chesney a partir de la temporada que ve, de l'estiu del 2027. El Barça pagarà aproximadament uns 2 milions fixos més dos en variables, i la idea és cedir-lo una temporada perquè pugui jugar segurament, almenys aquesta és la intenció del futbolista, segurament el Dinamo de Zagreb, el club de la seva vida i on ja volia anar al passat mercat d'hivern quan va deixar plantat al Girona, i un cop acabi aquesta sessió, doncs hauria de ser el relleu de Chesney, per tant convertir-se en el suplent de Joan Garcia. Avui que el Barça ha tancat la sortida de Tomi Marquès, traspassat al Braga per 11 milions d'euros fixos més un de variable, es guarda una opció de recompra i també un percentatge d'una futura venda, i més enllà del mercat de fitxatges, per fi, després de 4 estius, ho podem dir, per fi, els culers celebren més els fitxatges que no les inscripcions. Perquè aquest estiu ja no s'havia de patir per inscriure a ningú, i de fet avui el Barça, a 48 hores del partit contra l'Elx i de debutar a la Lliga, però amb tot absolutament controlat, ha començat a inscriure els nous futbolistes. De moment, Rodri, Adeyemi, Gordon, Bissibu, amb fitxa del filial, i també Christensen, que té un contracte nou i també s'havia d'inscriure a la Lliga, figuren ja com a inscrits i, per tant, podran jugar diumenge contra l'Elx si Hansi Flick ho considera oportú. Només falta Joao Cancelo, que és l'únic que podria perillar si la burocràcia no arriba a temps, tal com, de fet, també us vam explicar ahir. Cancelo és l'únic que ballava una mica si arribava o no a diumenge. Si no arriba a diumenge, doncs arribarà pel partit de dijous contra l'Athletic Club de Bilbao, però, com dic, l'objectiu del club, evidentment, és que Cancelo pugui jugar o pugui, com a mínim, entrar a la convocatòria del partit de l'Elx. Aquest matí, per cert, primer entrenament de Rodri de Cancelo a les ordres de Hansi Flick.

0: 7 minuts per sobre, 2:15. El Barça debuta a la Lliga diumenge al Camp de l'Elx. El Real Madrid ho farà demà contra l'Espanyol a Cornellà al Prat. 9:45, recordo, en directe aquí a RAC1 amb l'Edu de Batlle i companyia. Aquesta nit repassarem la prèvia d'aquest partit amb les declaracions dels dos entrenadors, de Manolo i de José Mourinho, que avui ha fet una roda de premsa de 40 minuts amb els periodistes, i més que una prèvia del partit contra l'Espanyol, ha servit de presentació perquè ha repassat una mica l'actualitat del Madrid. Després repassarem el més interessant. La baixa més destacada dels madridistes demà, la de Tchouaméni, més enllà de la resta de lesionats que té de llarga durada. Això demà, però aquesta nit també tenim esport en directe amb un ull posat, sobretot, a l'inici de la jornada de segona. Segona jornada de segona, l'estrena al Girona, que està jugant des de les 9 de la nit al camp del Còrdoba. L'estem seguint, de fet, a través de l'app i el web, a través de RAC+1. Anem cap allà.
1: Altra vegada li farà entrar Cristian Estuani i Doni Van de Beek.
2: Hola, Ballera.
0: Hola, companys.
2: Hola, Gerard.
0: Què tal? Com esteu?
2: S'has enganxat en un moment en què la pantalla de RAC+1 feia una mica el tonto. Tot solucionat.
0: Què dius ara? Home, no sé si dir-te que pel que estem veient gairebé millor que se'n vagi a negre, o què? Com ho tenim, això?
2: Tampoc és això, que no es tracta que en Miquel es quedi sense explicar el partit. Doncs ho tenim tan negre, Miquel, com la samarreta del Girona.
3: Sí, perquè a la primera part el Girona ha estat superior al Còrdoba en alguns trams, però no ha tingut la contundència del rival en cap cas, i ho ha pagat, ha encaixat un 2-0 que es manté encara al marcador. Queden 14

0: 12 minuts pel final i la sensació es repeteix com la temporada passada o l'anterior, que els partits poden durar molts minuts, però que al Girona li costa Déu i ajuda ja no només fer gols, sinó crear perill. I això és el que està passant avui. La sensació de perill és clarament del Còrdoba. El domini del joc durant gran part dels minuts ha estat del Girona, però això no s'ha traduït en ocasions clares de gol. A veure aquesta, primera pilota que toca Doni aquesta temporada, acaba d'entrar al camp juntament amb Estuani, intenta superar dos rivals passant pel mig, per la pilota, pot ser que acabi fent falta, com a mínim ha obstaculitzat el rebuig de la defensa, hi haurà servei de banda fruit d'aquesta pressió del neerlandès favorable al Girona. Per cert, a la segona part de moment no hi ha hagut pausa d'hidratació, queden 14 minuts pel final, el Girona està perdent el camp del Còrdoba per 2-0 amb un equip que quan repassem la temporada d'aquí uns mesos ens semblarà surrealista, però és el que té ara mateix el Girona al camp i que no fa gaire la sensació que pugui, ja no dic remuntar el partit, ni tan sols igualar-lo.
1: Mollós, si un mira les estadístiques del partit, sí, el resultat és just. No sé què en diu el joc. Segurament el Girona amb més possessió, que això ja és normal en les últimes temporades, en la majoria de partits del Girona, però és que no hi trobem... Trobem dos xuts a porteria del Girona, però cap gran ocasió comptabilitzada a les estadístiques. I això dels gols esperats, que a vegades no diuen tota la veritat, però clar, 0,26 vol dir que el perill és mínim, eh?
2: Sí, té més pilota que el rival al Girona, arriba més o menys, sobretot a la primera part, a l'àrea amb certa facilitat, però quan arriba allà es fonen els ploms i avui Minso ha tornat a ser l'únic jugador que de tant en tant ha deixat treure una mica de desequilibri, una mica de talent, però al Girona li falta molt, molt d'ullal, molta rematada i en aquest sentit és una mancança que té des de la temporada passada, si no ja des d'en fa dues, com des que va marxar Dovbyk, vaja, tinc aquesta sensació, i Savinho i companyia, que el Girona no l'ha recuperada.
1: De la resta de partits que tenim en joc ara mateix, tenim un partit de la segona jornada de primera divisió, tot i que els dos equips estan debutant, intenteu entendre de la millor manera possible, cap dels dos va jugar la primera jornada, un Betis Real Societat, Molló.
2: Sí, està guanyant precisament amb un gol d'un ex gironí al Betis, gol de Rodrigo Riquelme, Betis 1 Real Societat 0, 10 minuts pel final, però el partit no està tancat, dues fustes dels donostiarres que estan buscant com a mínim treure un punt de la Cartuja. Tenim jugant en l'estrena de la Premier League el campió l'Arsenal i guanyant 3-0 al Coventry, ja ben entrada la segona part. Tenim guanyant en el partit inaugural de la Ligue 1 francesa l'Olympique de Marsella 3-0 l'Estrasburg, partit que és a punt de finalitzar, a més l'Estrasburg li han expulsat un jugador, per tant ja està finiquitat el partit. I a la Copa Alemanya teníem jugant dos equips de Champions i han passat ronda còmodament a l'Eintracht de Frankfurt i l'Stuttgart.
1: Doncs així tenim la nit, després també al tram final del Tuiràs amb el Jaume Naveira parlarem una mica d'aquest inici de la Premier que acaba de començar, de moment amb aquesta golejada del vigent campió de l'Arsenal a la casa contra el Coventry. De moment el Girona perdent 2-0 contra el Còrdoba en pausa d'hidratació. Companys, tornem al tram final. Hi ha publicació del representant de Julián Álvarez d'Instagram.
2: Ep!
1: És a dir, que estem una mica entretinguts. Qui vulgui seguir el Girona pot seguir-lo a través de l'app i el web amb el Jaume Molló i el Miquel Agut. Qui vulgui encara una mica més de cas Julián, doncs que es quedi aquí perquè en parlarem abastament en aquest inici del Tuiràs i seguirem de cua d'ull i tornarem a connectar, evidentment, amb aquest de moment. Còrdoba 2, Girona 0. Fins ara, Miquel, fins ara, Molló.
2: Fins ara.
1: Que vagi bé.
2: Sempre ve de gust un nou capítol.
1: I tant. I espera't.
0: Sí, vaja, crispetes.
2: Ara em pensava que anava a dir del representant de Siganko.
0: Jo també.
1: No.
0: Jo també.
1: No, són dos representants que...
2: Girona, mira, que ha estat excessiu, no?
0: Sí. No, de fet, clar, avui que ha parlat Miguel Ángel Gil Marina a l'agència EFE, doncs el representant del futbolista, no sé ben bé què ha dit, però també hi ha dit la
1: bueno,
0: seva.
1: Li ha dit mentider. Li ha dit mentider a Gil Marín de forma...
0: Hagi pogut dir el CEO de l'Atlètic de Madrid.
1: Sí, li ha dit mentider de forma elegant.
0: Què és el que ens interessa a aquesta hora? 10 minuts mal comptats pel final, Còrdoba 2, Girona 0. S'ha reprès el partit després de la pausa d'hidratació. Un últim sprint, quedant 10 minuts amb l'afegit més o menys d'un quart d'hora.
1: 2:03, 11:15, acabem de repassar l'actualitat d'aquest divendres 21 d'agost. Amb aquesta última hora que ara us comentàvem, amb publicació del representant de Julián Álvarez, Fernando Hidalgo, al seu Instagram. És simplement un missatge, no fa referència a Gilmarín, però és evident que és un clar missatge al director general de l'Atlètic de Madrid. Diu, bàsicament, nunca le preguntes a un mentiroso por qué mintió. Para explicarlo tendría que mentir de nuevo. És evident que són les declaracions que fan referència a la promesa, segons l'entorn de Julián Álvarez i del futbolista, que fa uns mesos Gilmarín li va fer a Julián que el deixaria marxar aquest estiu. Potser el que no li va dir a Gilmarín a Julián és que el deixaria marxar, però no al Barça. Tot i que m'estranya, perquè Julián, des de fa ja molt de temps, tenia clar que volia marxar al Barça. Ara de seguida ho comentarem, aquesta publicació de Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez, i també el que ha dit Gilmarín aquesta tarda a l'agència EFE. De la resta de l'actualitat, deixeu-me passar un moment per Sant Joan d'Espí. Allà s'ha jugat fa una estona el gàmper femení entre el Barça i el Brighton. Com ha anat, Clara Rodergues?
3: El Gamper que s'ha quedat a casa un any més, victòria de l'equip blaugrana per 3 gols a 1 contra el Brighton, una victòria segellada a la primera part quan han arribat tots els gols, obra de Brooks, de Claudia Pina i també de Graham Hansen. Patrick Harro estrenava avui capitania després de la marxa d'Alexia Putellas, ha fet el discurs i també ha estat escollida la millor jugadora del partit. Missatge ambiciós al discurs inicial tant de Pere Romeu com de la capitana. Ara el Barça descansarà i començarà la Lliga el dia 30 contra el Costa Verde.
1: Gràcies, Clara. Pendents de si hi ha alguna reacció del vestidor del Barça abans que la setmana que ve comenci la Lliga, com diu la Clara. Us ho farem saber al tram final, també escoltarem el més destacat. A tot això, avui que la FIFA ha fet públiques les sancions per la picabaralla que hi va haver un cop acabada la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina, sancions molt dures per dos jugadors argentins, 10 partits a Leandro Paredes i 7 a Nahuel Molina. També li han caigut 3 partits a Ayala, ajudant d'Escaloni, i un partit per Gavi, que és l'únic sancionat de la selecció espanyola, i un altre partit per Thiago Almada, el jugador ex de l'Atlètic de Madrid. I fora del futbol, la gran notícia del dia és que Jannik Sinner no jugarà a l'Open dels Estats Units. Continua amb problemes al genoll, serà baixa per aquest últim gran slam de la temporada, per tant, Alcaraz sí, Sinner no jugarà aquest Open dels Estats Units que es disputa d'aquí a uns dies a Nova York. I a la Fórmula 1, la pole de la cursa sprint de demà l'ha aconseguit George Russell, el pilot de Mercedes, en un altre dia amb problemes, un altre dia complicat, per Fernando Alonso. 2 minuts per sobre 3:15 de la nit. Sigueu benvinguts al Tuiràs. I ja que tinc els dos tertulians d'avui aquí a la taula, deixeu-me'l saludar abans d'anar a la publicitat. Hola, Albert Fernández, bona nit.
4: Hola, molt bona nit.
1: Hola, Francesc Latorre, bona nit.
5: Molt bona nit, què tal?
1: No és la primera vegada que es fa servir aquesta expressió o aquestes frases per dir mentider a algú. És una frase ja molt coneguda, la de nunca le preguntes a un mentiroso por qué mintió, para explicarlo tendría que mentir de nuevo. Però aquesta és la publicació que fa 10 minuts exactament, aproximadament, ha fet Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez, que en deu estar tip de tot plegat i que com a mínim ja ha deixat anar la seva opinió a Instagram. No sé si anirà molt més enllà. Per exemple, ara parlava l'agut del representant de Sigankov, que s'ha negat a jugar perquè vol sortir. Ha convocat el representant de Sigankov una roda de premsa dilluns de la setmana que ve en un hotel de Girona. No sé si farà el mateix Fernando Hidalgo, però en qualsevol cas, aquesta és la realitat. Em sembla que hi ha notícies a Còrdoba, precisament, ara de seguida us pregunto per Fernando Hidalgo. Tornem cap allà, ha marcat el Girona.
6: Intenta obrar el miracle, ha tret bé la pilota l'equip gironí des de darrere, ha cavalcat Esprilla per la banda dreta en diagonal fins l'interior de l'àrea, ha fet una primera finta per orientar-se la pilota i fer la rematada rasa i creuada, però l'ha feta a la segona després d'enredar, d'enganyar un altre adversari, xut ras i col·locat del futbolista colombià que ha aconseguit posar el Girona a l'òrbita del partit. 86 de joc, en queden 4 més, el temps afegit, és un bon gol d'Esprilla, hi ha marge per somiar amb un puntet en aquesta visita a Còrdoba. De moment, Còrdoba 2, obre l'estrella Molló, Girona 1.
2: Obrim l'estrella d'Am per celebrar el gol.
1: Retalla distàncies a Esprilla, a Còrdoba, encara queden 5 minuts i l'afegit, per tant hi ha temps que el Girona almenys pugui sumar un puntet en aquest tram final de partit a segona divisió. Ara de seguida hi anem. Us havia saludat els dos, Francesc i Albert, que amb el gol del Girona ja m'he perdut, si us havia saludat o no. Doncs ha aparegut el representant de Julián, que escolta, potser el jugador ja s'ha mullat prou, però el representant té una mica més de carta blanca per dir alguna cosa, no? I era estrany que fins ara no hagués dit res.
4: Sí, a mi el dubte de tot això, perquè avui està sent un dia molt calent. Primer, les declaracions pràcticament voluntàries.
1: Sí, no? Ara de seguida les repassarem també.
4: De Gil Marín a la seva fórmula no són les xarxes, sinó l'agència EFE, que és la que utilitza habitualment quan vol dir alguna cosa, perquè alguna cosa està passant. Jo tinc la sensació de que s'està arribant a un punt on no hi ha sortida, perquè jo estic segur que el Cholo Simeone no vol un jugador que no està bé al seu equip, perquè ell vol tenir jugadors que volen guanyar, que volen estar amb ell, que volen fer equip. L'Atlético de Madrid està treballant, òbviament, per donar sortida, crec, això és una sensació meva, tot i que diuen que no, a l'Arsenal, i com el jugador no vol marxar a l'Arsenal, s'arriba un punt aquí on tothom està dient la seva, intentant posar pressió. Entenc que l'Atlético de Madrid no traspassarà el futbolista al Barça, però també m'agradaria veure com acaba tot això, perquè si va més i més i més i més, avui tenim aquesta declaració, però anem a veure què fa el futbolista, anem a veure com el rep el diumenge si va convocat, anem a veure si no va convocat, que també diu molt. Vull dir, ara mateix és una situació d'alta tensió en la setmana que falta, i diria que el Barça encara no s'està movent per un altre davanter perquè vol, esperar al màxim el moment.
1: O si més no és que no s'estigui movent, perquè Deco està fent la seva feina, però no està tancant el davanter, sí, no? No està tancant el davanter, sí, que això és la clau de tot plegat.
4: S'està movent perquè és la seva feina.
1: I el dia d'avui explica perfectament, i jo estic amb l'Albert, explica perfectament perquè el Barça no s'està movent encara, o no està tancant, no està tancant encara el substitut de Julián. Perquè veu que, escolta, entre la mala maró encara potser pots rascar alguna cosa, no?
5: Sí, nosaltres avui preguntàvem al club i demanàvem si el deadline era justament aquest Atlètic de Madrid-Vilareal del cap de setmana, si el convoca, si no el convoca, si el convoca i juga com el rep l'afició, si el que passés amb aquest partit podia marcar ja el llançar la tovallola del Barça, i des del club ens diuen que no, que esperaran, i si cal apurar això que s'acaba el dia 1, si cal apurar fins al dia 31, doncs apuraran fins al dia 31, anant treballant aquest pla B. Sí, sí. Però vaja, avui acabem de veure una cosa que jo crec que no havíem vist encara, perquè sí que havíem vist a jugadors llançar indirectes o missatgets críptics, fàcils d'interpretar, però críptics, sí, sense noms i cognoms, allò quan volen tirar una pulla amb algú, però que el representant ja s'hi posi també d'aquesta manera, jo crec que és novedós avui. Ha sigut un dia calent, com repassava l'Albert, que ha començat, no amb aquestes declaracions a EFE, no. És que jo crec que aquestes declaracions a EFE
1: són la resposta de Gil Marín.
5: Sí, sí, sí.
1: La resposta de Gil Marín, no?
5: No, el que passa al matí.
1: I el que passa al matí.
5: El que passa al matí.
1: Bé, jo crec que ara us llegiré el text complet de Gil Marín. Jo crec que el que passa al matí, d'entrada, ja és la resposta. És a dir, és la resposta que fa Gil Marín el que passa al matí, primer.
5: Exacte.
1: Gil Marín no surt, jo crec, a parlar avui a l'agència EFE, sinó a les pancartes.
4: El que passa a l'entrenament, pel que jo sé, entre el que passa a l'entrenament i les declaracions a EFE, que no sé quan són, però...
1: No, són a la tarda, surten cap a les 6 o a les 7 de la tarda.
4: Però sí que sabem quan surten. Però el que sí sabem és que sembla que hi ha un no bastant definitiu de Julián al tema Arsenal. Sí, això també molta gent del voltant i que coneix l'entorn ha dit que avui és el dia on definitivament més o menys ha dit que no. Vull dir, és un dia on ha passat moltíssim, passa que tot és sota catifa i no t'acabes d'entrar del tot a com estan sent les coses.
1: Sí, sí,
4: no?
1: Sí, però jo crec que efectivament tot comença primer amb aquestes dues pancartes que hi ha hagut a la ciutat esportiva de l'Atlètic de Madrid, a Majadahonda, en les quals es llegeix el Julián fuera i el 19, com si fos un senyal de trànsit, encerclat i tatxat, efectivament, un senyal de prohibit, el 19. Unes pancartes, per cert, són també al compte de la xarxa social del Frente Atlético. Mm. No dic que les hagin penjat ells, però ells fan servir aquestes pancartes i les pengen a les xarxes, per tant, i és d'on van sortir els insults també l'altre dia cap a Julián.
4: No, és una senyal terrible pensant en diumenge.
1: Clar. Vull dir que compte si ja d'entrada té el grup ultra en contra Julián, que són els que poden liderar tots aquests càntics en contra del futbolista argentí, i això divideix a la massa social de l'Atlètic de Madrid. I fixeu-vos en el missatge de Gil Marín aquesta tarda a l'agència EFE. Diu directament, després de dir no podem permetre que altres clubs i els seus mitjans afins decideixin el que han de fer, marquin la nostra estratègia esportiva i ens faltin el respecte, això és precisament el que busquen, dividir-nos. I jo crec que Gil Marín veu que ha de sortir a intentar, doncs, que l'afició de l'Atlètic de Madrid no es divideixi.
5: I més, després de la pífia, per mi, estratosfèrica de Simeone en sala de premsa, quan li pregunten justament per aquests insults després del partit, diu que està... Yo estoy... Sí. Máximo respeto por nuestra gente, ¿no?
1: Sí, siempre respetuoso con nuestra gente.
5: Clar, si tu ets l'entrenador d'un jugador al qual aspires a recuperar futbolísticament i anímicament, el pitjor que pots fer és el que va fer Simeone, que és que s'acaba de tirar-lo als cavalls de cara al que pugui posar en aquest partit contra el Villarreal. Per mi es va equivocar molt. Un insult ja no és justificable des de cap punt de vista, però estratègicament el que va fer Simeone és horrible. Per això jo crec que avui a Gil Marín no li queda altre remei que intentar una unió, que jo no sé si és molt viable ara.
1: 5 minuts i les 11. He de fer una pausa abans dels senyals horaris i hem d'anar a Còrdoba perquè han afegit 9 minuts, en queden 7 encara, vull dir que viurem el tram final d'aquest Còrdoba 2 Girona 1 i seguirem parlant d'aquest cas Julián Álvarez. Repassarem de pe a pa el que ha dit Gil Marín i estarem pendents de si hi ha alguna notícia més amb aquesta publicació d'última hora, de fa aproximadament un quart d'hora, del representant de Julián Álvarez, sense mencionar a Gil Marín, tractant-lo de mentider per les promeses que, segons l'entorn del futbolista, ha incomplert en aquest mercat de fitxatges, o que és el mateix, per no deixar-lo sortir traspassat al Barça en aquest mercat d'estiu. Ara tornem.
7: Diràs amb Gerard Vallès.

0: 3 minuts i seran les 11 de la nit. Inici intens aquí al Tu diràs de RAC1, amb un dia especialment interessant pel que fa al futur de Julián Álvarez, que ja jo crec que fa des de fa 48 hores ens pensàvem que ja no passaria gaire res més i que tot estava tancat. Doncs no, el Barça tampoc ho dona per tancat. Jo crec que des del primer moment no ho ha donat mai per tancat. Sí que ha estat més o menys optimista, ha estat molt pessimista. Continua pensant que és una operació molt complicada la de Julián Álvarez, però vaja, en qualsevol cas, tot està obert i més ara amb aquestes declaracions de, o aquesta publicació del representant de Julián, de Fernando Hidalgo, a les seves xarxes socials, al compte d'Instagram. Obert també els últims 3 minuts i mig ara mateix del Córdoba-Girona. El Girona buscant el gol que com a mínim li faci sumar un punt en aquesta segona jornada de Lliga. Tornem a connectar amb RAC+1, amb l'app i el web.
1: Amb una defensa tan tancada és difícil.
0: Companys, com anem?
2: Doncs mira, amb el gol del Girona sí, que ha posat emoció al partit.
0: Esprilla, no?
1: Sí, senyor. Esprilla amb una rematada creuada, rasa, molt ben col·locada, en una jugada en què han començat entre ell i Arnau, traient bé la pilota des de darrere, però des del gol del Girona, que era el minut 85, s'afegeixen 9 minuts i ara en queden 3, però és que, esclar, el Córdoba no deixa que jugui. A cada contacte un jugador a terra, els futbolistes que hi ha al camp encerclen l'àrbitre demanant-li alguna targeta, groga, vermella, taronja, verda, lila, blava, la que sigui, i al final el partit es va aturant i segurament s'hauria d'arribar potser als 10 minuts de temps afegit, però ho dubto. Ara des de la banqueta del Córdoba no es dona la pilota a Júnior perquè serveixi de banda. Estan traient-li temps. De fet, això podria ser targeta groga perfectament per Diego Brí, perquè és qui està impedint que Júnior serveixi de banda.
0: Això passa a segona i a primera també, a tot arreu.
1: I aquí, a tot arreu, i a la Xina Popular.
2: Amb els cons aquests que han posat, tipus Premier, no hauria de passar. Per cert, molt ràpidament, no sé si ho has dit.
0: No ho hem dit, al final a la primera, perfecte. No?
2: Sí, Betis 1, Real Societat 0, s'ha acabat. També finals Arsenal 3, Coventry 0 i Olympique de Marsella 3, Estrasburg 0 en els partits inaugurals de Premier i Lican, respectivament.
0: Molt bé, Foli Agut, va, a veure si cantem el 2-2.
1: Queden 2 minuts. Pel final, perd el Girona 2-1. El gol l'ha fet Esprilla, al minut 85. És ell qui rep la pilota, l'estan agafant, és falta. Clar, és que quan deixes tanta estona que un jugador agafi el rival, el futbolista que està sent subjectat mou el cos per treure's de sobre l'adversari, per desempallegar-se'n, i llavors que si hi ha un cop a la cara, que si no sé què, i aquí s'embolica el partit, i evidentment no hi ha pilotes al Nuevo Arcángel perquè jugui aquest partit entre el Córdoba i el Girona. Mala manera de guanyar del Córdoba, sincerament, en el temps afegit, sobretot arran del gol d'Esprilla.
2: Llavors a segona no passa com a primera, que fan això de tenir aquestes plataformes per les pilotes.
1: Arbeloa no hi és amb pilotes al costat del camp. Penja la pilota Esprilla, la despenja amb el cap Júnior, salta Estuani, no hi arriba, acaba a les mans del porter, o sigui que queden 1 minut i 15 segons perquè s'acabi el partit. Si l'àrbitre no afegeix més temps als 9 de temps extra que ha donat ara fa uns minuts, i el Córdoba està guanyant, el Girona està perdent, de moment el resultat és de 2-1. Pilota llarga per Enol, demana falta al Girona, l'àrbitre diu que no, es creua Àlex Moreno, pilotada va de Gazzaniga. Aviam si hi arriba algú, la corre Dauda, que evitarà que surti fora a la posició d'extrema esquerra. Aviam Dauda, aguanta la pilota, l'espera Estuani a l'àrea, centra Dauda, la centrada és dolenta, és curta, és baixa, és escarrancida. Recuperació de Fran Beltrán al mig del camp. Al final, però, se l'acaba enduent el Córdoba, que vol provar un últim contraatac per fer el gol de la tranquil·litat o instal·lar-se a camp contrari sense atacar per treure'n profit. Doncs ni una cosa ni l'altra, l'han perduda, tindrà 30 segons el Girona. Si l'àrbitre no hi diu el contrari, per intentar obrar el miracle i empatar un partit que ha tingut perdut durant molts minuts i que de fet encara està perdent. Aviam, Arnau a camp propi, algú s'hauria de moure, li hauria de donar una opció de passada perquè si no s'acabarà el partit amb el Girona jugant amb el porter. A camp propi, Júnior, l'haurà de penjar el Girona. És que som a 8 segons pels 9 de temps extra. Ara la penja Francesa, allà no hi ha ningú, arribarà a peus de la defensa local, se la trauran de sobre i probablement aquí s'acabarà el partit. Correcte, xiula Cid Camacho, que evidentment no ha estat un àrbitre valent en el partit d'avui.
2: Justet aquest àrbitre.
1: Sí, vaja, és de la pila del greix, ja fa temps, per això ha xiulat el partit d'avui, amb l'escombra ha anat arbitrant durant el partit, però al final el Girona ha perdut perquè ha estat gairebé un miracle que hagi marcat Esprilla per reduir distàncies. Dues jornades, un punt de 6, l'equip a mig fer o fins i tot a tres quarts de fer-se i derrota al camp del Còrdoba per 2-1.
0: Una altra vegada el mateix problema, que la temporada passada pel Girona i no fa bona pinta, almenys fins que es tanqui el mercat de fitxatges, Molló?
2: Sí, sí, la sensació és aquesta. Si vols, podem escoltar la firma d'en Brugui, si tens temps.
0: Sí.
2: Des del Nou Arcàngel. Brugui, què hi dius?
3: Sí, doncs una mica el que passa quan es llancen jornades a les escombraries, eh? L'altre dia contra el Leganés es va salvar un puntet, avui no, i jo per mi avui el Girona no m'ha agradat gens, ha estat un despropòsit de partit, perquè el Córdoba podia haver fet més gols. Al final el 2-1 d'Esprilla, el colombià ha maquillat una mica el marcador, però aquest Girona no m'ha deixat res, gaire res d'aprofitable de cares en un futur. És el que passa quan hi ha tantes carpetes obertes, jugadors que poden sortir, Arnau, Àlex Moreno, Minsu i companyia, Benat Noani Escalfat, i el cas Sigankov. Vaja, que hi ha molts renous, hi ha molts incendis, i així és molt difícil que tothom remi a la mateixa direcció i treure punts.
0: Queda clar que Benat és professional, però que ha demanat al club no jugar. Ha demanat no jugar, n'ha convocat, però si pot ser no jugar, veurem si l'acaben traspassant o no. Si arriba una oferta, suposo que és el club el que ha demanat.
2: O Quique Álvarez no el veu...
0: O Quique Álvarez no el veu tampoc centrat.
2: No el veu per jugar.
0: Una de les dues coses. Sí, sí, sí, però vaja.
2: Va acabar lesionat... I s'ha escalfat avui,
1: Gerard. Va acabar lesionat la temporada passada, però evidentment ja s'ha centrat amb l'equip, i si estigués segur que jugaria el Girona aquesta temporada, hauria estat al camp contra el Leganés, i avui.
2: A la línia, el que deia en Brugui en el tram final, per mi el pitjor és que... fins i tot quan s'acabi el mercat i ja sàpiga el Girona quina plantilla té, clar, serà tan diferent la plantilla a la d'ara, perquè hi poden haver 6 o 7 jugadors nous, sí, fàcilment, que serà tornar a començar una pretemporada amb la Lliga en marxa, perquè la Lliga de Segona no s'atura per les convocatòries internacionals. Per tant, potser estarà 7 o 8 jornades allò adaptant l'equip.
0: T'ho dic d'una altra manera.
2: D'aquests 30 punts n'hauràs de sumar alguns, dic jo.
0: T'ho dic d'una altra manera, Molló. És difícil així... D'aquesta manera és difícil pujar directe.
2: Molt difícil.
0: I després hi ha el play-off, com ja va passar en una de les temporades en les quals el Girona també va baixar, doncs que ja és una altra cosa i segurament tens una mica més de marge. Però així serà molt complicat, i jo crec que tots plegats ens vindria bé una mica fer-nos a la idea que serà molt difícil pujar, com a mínim, directe. Després del play-off, la promoció ja és una altra cosa. Us deixo tancar la transmissió aquí a RAC+1. Marc, Miquel i Jaume, fins ara.
1: Fins ara.
0: Que vagi bé. Els companys de l'app i el web de RAC+1, que han explicat aquesta malauradament derrota del Girona 2-1 contra el Còrdoba. Un punt de 6 i a la part baixa de la classificació ara mateix l'equip que entrena Quique Álvarez. A veure... Mira, per qui no hagi llegit o per qui no hagi recuperat les declaracions de Gilmarín a l'agència EFE, les llegiré de pe a pa perquè tothom tingui clar què és el que ha dit Gilmarín. És una llàstima que no hi hagi àudio. Hem demanat als companys de l'agència EFE si hi havia alguna mena d'àudio, perquè nosaltres ens ho facilita. No, imitació, te la deixo tu, que tu ja vens m'han dit que vens una mica ja preparat de la setmana passada, eh?
4: Temes musicals.
0: Sí, musicals. Val. Sí, després potser, si tenim temps, la Torre ens fa la continuació del Superestrella de la setmana passada, que m'han dit que la gent que va quedar encantada amb els seus temes musicals.
4: Encantada, diu.
0: Gilmarín, a l'agència EFE, ha dit que l'Atlètic de Madrid, com tots els grans clubs, es construeix amb grans jugadors i que té clar que el Julián ho és, a més d'un gran professional. Diu, hem de competir amb els nostres valors, amb gent de la casa i amb els millors jugadors de fora que puguem incorporar. Ajudarem Julián i el continuarem cuidant perquè ens pugui donar tot el seu potencial, perquè el necessitem per continuar competint entre els grans d'Europa. Afegeixo un parèntesi. Si l'Arsenal i Julián s'entenguessin, no el necessitarien. Segur que fitxarien un substitut. Diu també que han de comprendre que Julián no ha tingut a prop els millors consellers sobre la seva carrera professional en els últims mesos. És a dir, que li fuma el mort precisament a Fernando Hidalgo, que és el que s'ha pronunciat, el seu agent, en aquesta carta. Segurament jo crec que és el que ha fet també que Fernando Hidalgo respongués d'aquesta manera, sí, sí, a Instagram, eh?
5: Sí, sí, sí,
0: aquesta frase que ha deixat anar Gilmarín. I en el tram final, això que ja hem destacat, i que va directament, és un missatge directament al Barça, tot i que no el menciona, no podem permetre que altres clubs i els seus mitjans afins decideixin el que hem de fer, que marquin la nostra estratègia esportiva i ens faltin el respecte. Això és precisament el que busquen, dividir-nos. Està clar que no som tan poderosos com ells, però nosaltres tenim valors. Els atlètics no permetrem que ens contaminin. L'Atleti és fort quan estem tots junts. Això és insisteixo, el comunicat de Gilmarín, perquè són unes declaracions, però és un comunicat que ha fet Gilmarín a l'agència EFE per doncs, sortir a dir-hi la seva. I la resposta del representant de Julián és dir-li mentider a través d'Instagram. Esclar, jo em pregunto, aquí el que ha de baixar del burro i no ho fa és Gilmarín. Pot tot aquest merder, si em perdoneu aquesta hora de la nit, fer que canviï alguna cosa?
4: És que per orgull, no? Ja, si arriba un punt que desdir-se de tot el que ha anat dient a través de les xarxes socials de l'Atlético de Madrid, a través del vídeo que ell mateix va penjar amb també les xarxes de l'Atlético i el que ha dit avui, vendre finalment el futbolista al Barça ja per un tema d'orgull del propi Miguel Ángel Gilmarín, a mi em sembla difícil, però també és cert que intentant mirar endavant penso com pot acabar tot això i no se m'acut una pitjor forma que amb el jugador que ha d'ençar l'Atlético de Madrid. És que serà un polvorí on no sortirà guanyant ni el jugador, ni l'Atlético, ni el Xolo, ni el Barça, que tampoc tindrà el futbolista. No guanya ningú. Per tant, jo espero que passin coses d'aquí a que es tanqui el dia 1 al mercat. El que també és cert, que em costa molt veure aquest futbolista al Barça. Llavors, no ho sé.
0: És un tema personal, ja, no? Això de Gilmarín és un tema personal. I si després de tot el que ha passat aquest estiu, al final acaba cedint, no? Segurament el que acaba més assenyalat és ell.
4: Clar, per això no pot. Potser
0: el que ha de dir, mira, escolta, el venc i plego. És que no té gaire més sortida. Si acaba traspassant el futbolista al Barça, després de tot el que ha dit i d'aquesta dèria que té ara mateix, aquesta obsessió de dir no, que marxi on vulgui, però que no marxi al Barça.
5: Sí, seria un dels ridículs més espantosos de la història recent del futbol, dels mercats de fitxatges. Hi ha aquestes declaracions que has llegit ara, hi ha aquells vídeos a Twitter ara fa un mes o gaire més.
0: 17 de juliol, sí.
5: Exacte, ni 100, ni 150, ni 200. És que, clar, no. Sembla impensable que es pugui fer enrere després d'aquestes declaracions. És Gilmarín per orgull i el que no sabem, perquè tampoc no hem sentit cap declaració, és fins a quin punt està jugant un paper important també aquí a Polo, el fons d'inversió propietari de l'Atlètic de Madrid, que consideren, pel que ens expliquen, a Julián Álvarez com a una de les seves grans marques, no? Com un dels seus, com un jugador franquícia del projecte, i que ni se'ls passa pel cap vendre'l a un rival directe. Hi ha connexions a Polo-Arsenal d'aquí, que ahir, és que no fa dues setmanes, no, ahir s'estava oferint el jugador des de l'Atlètic de Madrid a l'Arsenal, i avui tenim aquest comunicat que acabes de llegir de Gilmarín. No sé, és un atzucac, estic amb l'Albert, que és de difícil pronòstic. Jo estic segur que si juga Julián diumenge el xiularan, i la xiulada serà bestial. El que no sé és si amb dos gols s'arregla, no ho sé. No.
0: Jo també crec que amb tot el que ha passat i està passant, jo crec que demà el Xolo Simeone no convocarà Julián Álvarez pel partit
5: quan,
0: de diumenge.
5: Fins que s'acabi el mercat?
0: No, probablement el pròxim partit de l'Atlètic de Madrid em sembla que ja és fora de casa, no? El pròxim que juga l'equip matalasser.
4: Sí, al final estàs...
0: Sí, sí, estàs perjudicant el teu equip, clar.
4: I estàs fent que sigui responsable.
0: És la meva opinió, eh? Potser demà surt el Xolo, que ja va dir que necessitava veure 4 dies més, a veure si es posava tot, potser demà surt el Xolo i diu que està disponible.
4: Però tard o d'hora el jugador haurà jugat algun partit a casa, vull dir, no es pot estirar el xicle tota la temporada, no?
5: Avui...
0: Mira, em diu el Miquel Pasqual, i em sembla que és un apunt interessant, que l'Atlètic de Madrid juga 3 partits seguits fora de casa, que no torna a jugar al Metropolitano fins a mitjans de setembre. 16 de setembre contra l'Osasuna.
4: Estan estirant.
5: Clar. Si tornes de 3 partits fora de casa amb 2 gols, doncs ja igual et presentes davant de la teva afició d'una altra manera. Jo no sé, i aquí, com ho ha d'estar passant el jugador, eh? Avui hi havia entrenament obert de l'Atlètic de Madrid i segur que les teles podem entrar 15 minuts. He repassat els 15 minuts d'imatges que...
0: Els tenies, eh? Sí. Sebas Guirma, el company de T3, ha anat allà a gravar, eh?
5: Pomes agres, però a l'enèsima potència. Hi ha un moment en què Lookman se li acosta, li intenta fer una broma mig empenta, hi ha un altre moment en què se li acosta un dels assistents de Simeone, li fa uns copets a l'espatlla, bueno, a l'esquena, com volen dir, va, treu una rialla, fes un petit somriure. No hi ha manera. No hi ha manera d'arrencar-li una rialla a Julián Álvarez en un entrenament de l'Atlètic de Madrid. Vull dir que situació...
4: Clar, però molt, i a més, un jugador que està així, Francesc, quan arribi el partit tampoc estarà bé.
5: No.
4: Tampoc marcarà gols. I a més, hem vist que és un jugador que quan no està bé, no juga bé. Ja la temporada passada que va tenir també algun problema, no, d'una mala època, no marcava ni un gol durant molts partits. Vull dir, no hi pot comptar si mirem un jugador així. No hi pot comptar. I l'Atlètic de Madrid, si vol guanyar títols, si vol lluitar per la Lliga, no pot tenir el futbolista més car que té a la plantilla sent, entre cometes, inútil per les seves, no, pels seus interessos. Que no pot ser.
0: I jo crec que també aquí hi ha aquesta mentida, no?, que reflexa el representant de Julián Álvarez de les xarxes, Fernando Hidalgo, que és que li van prometre fa uns mesos,
5: febrer.
0: El febrer, es parla d'aquesta reunió al mes de febrer, li van prometre que el deixaria marxar, no? Jo crec que això probablement és el que més li dol, perquè jo entenc, que si no li haguessin promès, potser l'actitud de Julián seria una altra.
4: Sí,
0: però
4: crec que el que diu internament Gil Marín és que l'oferta del Barça va ser ridícula, no? Sobretot per la forma de pagament, perquè són molts terminis,
0: però 6 terminis, 100 milions en 6 terminis,
4: però,
0: no?
4: Però estem parlant d'una primera oferta. El fet és que no hi ha hagut negociació, perquè l'Atlético no ha contestat i el Barça, i crec que ho fa bé, diu, si no em contesten, si no comencen a negociar, no té cap sentit que enviï una altra oferta, perquè aquesta ni me l'han contestat. Em dius que no, vull tant, vale, parlem-ne, però per això no ha passat, i el Barça no ha pogut parlar. I per tant entenc que ell estigui enfadat, i parlo del futbolista, sobretot perquè l'han mentit, perquè no han negociat amb el Barça, perquè s'han negat a negociar amb el Barça, tot i que ells posin com a excusa aquesta primera oferta, segons ell, no sé, molt fluixa, o pràcticament una, no? Doncs una ofensa per l'Atlético de Madrid.
5: Mira, ara es fa mercat o ficció, però jo em poso la pell d'un negoci del Barça i dic, m'has tingut aquí un mes i mig que no m'has fet ni cas o m'has tillat de ridícula els meus 100 milions d'euros, dia 31 a la nit, quan tinguis a Julián que no saps què passarà o com el rebrà l'afició, 80, 20 menys, 80, els vols o no? Perquè si no tindràs aquí el teu jugador franquícia, el teu jugador estrella, cabrejat, que no et fotrà un gol en 6 mesos, potser. Els vols o no? Però no 100, 80. No,
4: però sabem que el Barça, vull dir, sabem que si l'Atlético atenés a raons, el Barça faria una oferta més gran, ho sabem. Ja més o menys ha transcendit i hi ha gent que sap que està preparat per fer una oferta superior.
0: Està disposat a negociar el Barça i sap,
4: igual no arriba a 150.
0: Sap que amb 100 segurament no n'hi hauria prou.
4: Clar,
0: a 150 no crec que hi arribi.
4: No hi arribi.
0: No crec que hi arribi.
4: Que és el que jo crec que l'Atlético ha volgut amb tot això en algun moment, però el Barça no pot. I ho va dir Laporta, recordeu que Laporta deia molt al principi de quan tot va començar i tot va esclatar, nosaltres marcarem els temps de la negociació, ningú ens ha de marcar tal. Clar, jo crec que Laporta el que volia evitar és això, que l'Atlético de Madrid 150 quilos i al Barça li torni a passar un Coutinho, li torni a passar un Ousmane Dembélé, que és una errada que el Barça no pot tornar a cometre. No pot sobrepagar futbolistes, per molt bons que siguin, o perquè tinguin o li vinguin bé a la plantilla. Trobarà solucions i si no, te'ls guardes. Però el Barça no pot sobrepagar futbolistes.
0: Vaig aquí també. Des del punt de vista de l'Atlético de Madrid, el Sarau el tenen a casa, veurem què passa demà amb el Cholo Simeone, que haurà de compareixer en roda de premsa i dir si Julián està disponible o no, si el convoca, quina és la reacció de l'afició, com es digereixen aquestes paraules o aquesta publicació del representant de Julián Álvarez a Instagram. Allà, diguéssim que estaran entretinguts, però, clar, aquí hi ha un mercat que es tanca l'1 de setembre. Fins quan ha d'esperar el Barça a Julián Álvarez abans de tancar un davanter, si és que el vol tancar, que ja ha dit Deco que sí, que vol que hi hagi un moviment i que vol tancar un davanter centre. Ja ens esperàvem que la qüestió estigués tancada pel Barça des de fa molt de temps. Ens esperàvem que això ja, la primera setmana d'agost, o quan Julián Álvarez va tornar a la disciplina, sigués un caixa o faixa, i de moment encara està el cas obert. Fins quan ha d'esperar el Barça a Julián? Per què? Mentre van passant els dies, cada vegada, evidentment, serà més difícil treure un bon jugador, per exemple, de qualsevol equip a 1, 2, 3, 4 dies de tancar el mercat.
4: Posats a esperar, ja esperem el dia 1 a les 12.
0: Amb el risc de que realment no puguis fitxar algú que no...
4: El Barça té la capacitat, si té més o menys encarat, de tancar un fitxatge en un dia. Això crec que és claríssim, i ho fan molts equips, i el propi Barça ho ha fet. El propi Barça, al final, ha anunciat jugadors i vendes després de les 12, per allò de tenir
0: els papers
4: abans.
0: És evident.
4: Per tant, posats a esperar, no crec que vingui de 2, 3, 4 dies.
0: Però és veritat que segons quin davanter, per exemple, que és molt complicat i...
4: És que no, ja sé per on vas.
0: Però... No, sí, per exemple, Lautaro Martínez, que se n'ha parlat moltíssim. Si tu vols anar per Lautaro Martínez, el dia 31 o el dia 1, no el fitxaràs, perquè l'Inter haurà de tenir... O sigui, no podràs esperar fins al dia 31 o el dia 1 a dir a veure si el capità de l'Inter marxa o no marxa i deixem aquí en pilotes al conjunt italià, no? És a dir, has de tenir una situació molt controlada d'un equip que vulgui vendre el futbolista als últims 2-3 dies de mercat.
5: Sí, no sé, com... Deco ja ens ha sorprès més d'una vegada amb aquest mercat, vull dir que no seria el primer conill que es treu de la,
0: no.
5: De la xistera, però...
0: Per això, no, que la possibilitat existeix, com diu l'Albert, que es pot fitxar un davanter un dia, sí.
5: Sí, però anava a dir, no sé, fins i tot, clar, segurament amb Lautaro no ho pot ser, però avui he llegit també el nom de Balogun, el del Mónaco. Mm. Jo no sé si a un Mónaco o un Balogun li pots dir sí... Però si fitxem l'altre, no. No sé, clar. No sé si amb una negociació... No hi ha estat mai, no he sigut mai director esportiu. Pots arribar a posar aquest asterisc en una negociació no sent un primera... una superestrella. Mm.
0: Com la volia colar, sí. No, és que és molt interessant. És molt interessant i això és el que ha de tenir controlat Deco de cara al final de mercat. Mira, ara que parlem de Lautaro, capità de l'Inter, recordo, 29 anys, amb contracte fins al 2029. Avui li han preguntat al seu entrenador, Christian Kibu, precisament pel seu futur, pel futur del davanter. Kibu ha dit això.
6: Yo me tengo estreto Lautaro.
7: Jo vull que Lautaro es quedi, és aquí amb nosaltres i crec que es quedarà durant molt de temps perquè és el nostre capità. És el jugador sobre el qual construïm alguna cosa important. Ho hem fet, ho estem fent i esperem continuar fent-ho també en el futur. Però el mercat sempre és traïdor, així que no donaré una resposta sobre aquesta qüestió. El que és segur és que nosaltres volem que Lautaro es quedi.
6: Di certo, noi vogliamo che Lautaro rimanesse.
5: Jaume, el meu fill, que està darrere, l'Arnau.
0: Hola. Estem en directe, però si vols, Francesc La Torre presenta el programa. És que us ho explicaré perquè mentre estava sonant Christian Kibu, el Francesc La Torre li ha dit al Jaume Molló que entra a l'estudi. La Jaume,
8: que, hola, què tal?
0: Bona nit.
8: Perdó,
0: Que avui ha vingut l'Arnau La Torre a fer de vistaire, de públic. Avui tenim una persona aquí a l'estudi de RAC1 i, per tant, per això es referia al seu fill, el Francesc La Torre, que la setmana passada va cantar Superestrella i avui ha presentat el seu fill en societat aquí a... Tu diràs,
9: La setmana passada, tot voluntari.
8: Cada dia un show diferent,
0: Cada dia un show diferent, és increïble. Vull dir, portes La Torre i tens show... La família, avui ja podem portar la família. Vull dir que...
8: Mentre Albert Fernández s'ha canviat de costat de taula perquè s'acull, o s'intenta acollir la teoria que el cantó esquerre fa menys fred que el cantó dret.
4: O sigui, ja us... La teoria és 100% certa, vull dir, clarament fa menys fred aquí.
8: O sigui que sort que sempre estic en aquest costat.
0: Segons on et poses... Ara es mor de vergonya el teu fill, que no cal que es mori de vergonya. Arnau, no cal que es mori de vergonya.
5: Que més vergonyat el seu pare, ara.
0: Hem sentit a Christian Kibu, l'entrenador de l'Inter de Milà, recordo el que ha dit, malgrat el que ha dit el Francesc, vol que es quedi Lautaro, evidentment, tot i que ha dit o ha qualificat el mercat de fitxatges de bastant tardo, com vulguem dir que a vegades passen algunes coses inesperades. Bé, l'última hora sobre aquesta qüestió és que el periodista argentí Gastón Edul, molt proper a la majoria de futbolistes argentins que van a la selecció, per no dir amic pràcticament de la majoria d'ells, ha dit que Lautaro en aquest mercat d'esquiu es queda a l'Inter de Milà, que el Barça va reunir-se amb el seu representant, que no hi ha hagut oferta a l'Inter i que tampoc s'han posat d'acord en els termes personals amb Lautaro, perquè Lautaro és el capità d'allà i diguéssim que no es mourà en aquest mercat d'estiu. Per tant, un dels periodistes, insisteixo, amb més bona relació amb la majoria de futbolistes argentins que van a la selecció, els entrevista cada vegada que se'n van allà per jugar algun partit, doncs diguéssim que tanca la qüestió. A més, un futbolista, com dèiem, capità de l'Inter de Milà, una institució allà, queden pocs dies de mercat, semblava també una operació realment complicada si és que el Barça la volia fer. Molló, hola,
8: Hola.
0: Estàs per aquí. Sí, m'interessa molt la teva opinió del cas Julián. Has vist la publicació del representant, de Fernando Hidalgo?
8: Sí, l'hem comentat.
0: En estàs al cas del que ha passat amb Gil Marín, etcètera, etcètera. Clar, l'incendi continua, no? Cadascú es tira els plats pel cap, però no sé si veus solució o creus que Julián s'haurà de quedar a l'Atlètic de Madrid i al final acabar empassant-s'ho.
8: Jo continuo veient-ho de la mateixa manera. Jo estic convençut que es quedarà a l'Atlètic de Madrid. És que, clar, és que si no, Gil Marín va de plegar. Vull dir, si després de dir tot el que ha dit Acaba jugant Julián Álvarez al Barça, es queda plegat Gilmarín? No,
0: abans ho he comentat, que si Julián marxa al Barça, Gilmarín el que havia de fer és vendre'l i plegar el dia següent.
8: O sigui, si a mi ja se'm feia complicadíssim, per no dir impossible, que hagués de fer marxa enrere d'allò ni pels 200 milions, ara amb una altra declaració en la mateixa línia, és que ho veig impossible. I vull pensar que el Barça ja ho té clar, malgrat deixar públicament aquesta escletxa oberta, perquè Julián, és veritat que està apostant fins l'últim minut per venir aquí a Barcelona, però que s'ha d'estar movent per l'alternativa, perquè haurà de fitxar una alternativa. Jo crec que ha de ser un nou, però com a mínim un davanter que reforci o que deixi en número d'efectius els mateixos que l'any passat.
0: Clar. I aquí dèiem, no?, d'aquesta gestió de fins quan espera Julián abans de tancar, perquè si tanca el Barça un davanter sí que ja, si dius a l'Atlètic de Madrid a Julián, s'ha acabat, no?, almenys en aquesta finestra de mercat. Fins quan esperar i fins quan jugar, no?, amb tenir-lo gairebé lligat abans de fitxar-lo.
8: Jo...
0: Tu no esperaries gaire.
8: No. Bé, jo és que ja no hagués arribat fins aquí.
0: Ja no haguessis arribat fins aquí.
8: No hagués tingut tanta paciència com la porta i Deco, que, vaja, que insisteixo, com que el jugador també els està responent d'alguna manera, doncs també fan bé, no?, de continuar mantenint potser aquesta escletxa oberta, però ara després d'aquesta nova declaració de Gilmarín, és que si el pots fer després d'aquesta jornada, no cal esperar més.
5: Sí, és que el Barça, a més, no vol donar la imatge de deixar el jugador estacada. Vol donar la imatge, això, de deixar-ho fins al final, perquè, recordem, tot arrenca o tot s'escalfa a les declaracions públiques de Julián Álvarez, on s'exposa moltíssim.
8: Però mentrestant tu estàs jugant partit sense nou.
4: Sí, és que a vegades ho veig al 100% com el Jaume, i a vegades penso, però com acabarà això? Perquè és que em costa tant imaginar una temporada sencera amb un futbolista sent escridassat a casa seva, amb un jugador que no estigui rendint bé, perquè és que... Una cosa és quan Griezmann torna a l'Atlético de Madrid, també té, passa un moment d'escridassades...
0: Però ell ja veus que ho dona tot, no?
4: I
0: està compromès...
4: Ha tornat amb ganes de demanar perdó, de dir que es va equivocar, que torna a ser... No és el cas de Julián. Julián continuarà volent marxar, i continuarà volent marxar al Barça si pot ser al gener, perquè també s'està parlant ja del gener. Per tant, és irrespirable el que li espera a l'Atlético de Madrid... que el que aspira, òbviament, és a lluitar la Lliga contra el Barça i contra el Real Madrid. Per tant, em costa moltíssim esbrinar com es resoldrà perquè més o menys tot quedi una mica col·locat. Però estic d'acord amb el Jaume. És que és impensable que marxi al Barça, sobretot perquè Gilmarín no pot seguir, perquè és que no podrà anar a l'estadi perquè el buscaran, perquè no, és que no tindrà lloc on amagar-se.
0: Sí, sí, i abans comentàvem que aquesta publicació de Fernando Hidalgo jo crec que també ve donada per la declaració de Gilmarín, que diu que està mal aconsellat Julián Álvarez en aquests, sobre la seva carrera professional durant aquests últims mesos, no?, que és un dard directament cap al seu representant. I jo crec que, en fi...
8: Se li ha omplert el gotet,
0: Hidalgo, i ha dit, escolta, doncs com a mínim ara deixaré aquí la meva...
4: O és estratègia. Impremta. O creieu que té part d'estratègia o és tot escapada?
0: Clar, pot ser que hi hagi una part d'estratègia, però el que em fa pensar també que reacciona a les declaracions és que pràcticament, no?, passen unes hores des que Gilmarín fa aquest comunicat a l'agència EFE fins que ell respon a les xarxes.
5: I depenent de com evolucioni tot, perquè ningú sap com petarà, el gran perdedor de la història, a banda de Julián, pot ser l'Atlètic de Madrid com a club. Sí, perquè és que es pot quedar sense 100, 120 milions fins on hagués pogut arribar el Barça a la butxaca, i amb un jugador que o no rendeix, o no voldrà jugar, o estarà cap cot... Jo crec que és el gran perdó de la pel·lícula, és l'Atlético, que serà una qüestió exclusivament d'orgull de Gilmarín.
8: Sí. Sí. Ara se m'acut una possible sortida, que és... no que traspàs a l'Arsenal, sinó que l'Atlético i Julián acceptessin una cessió a l'Arsenal, per exemple, per dir un equip que sabem que el vol.
4: Pot ser, ho he pensat, pot ser.
8: Perquè, clar, així t'estalvies aquest embolic de tenir un any en Julián allà a disgust i vés a saber amb mala maror i com pot acabar tot.
0: Clar, però no ingressa res, perds la teva estrella i has de fitxar un recanvi, vull dir que tampoc... O sigui, sé que és un mal menor, però clar, jo crec que també, no... segons quin recanvi fitxi l'Atlètic de Madrid de Julián. És a dir, amb els calés de Julián, per exemple, pot fitxar, si se'n va a l'Arsenal, Jokeres, no?, que era una mica l'operació que s'està parlant.
4: És la que volen fer, sí.
0: Sí, és la que volen fer. Aleshores, Va, però clar, si se'n va cedit allà, què cedeixen a Gyökeres? Bé, podria ser, podria, no ser, sé, no podria ser una doble sessió, però és difícil d'imaginar, sí. Difícil d'imaginar. Sí, sí. 3 minuts i 2 quarts de 12. A tot això aquest matí, o aquest migdia, a RAC1 hem avançat que Deco ha marxat cap a Lisboa. Ha agafat un vol comercial cap a quarts de 12 del migdia aproximadament, des de l'aeroport del Prat, i ha anat a Lisboa. Des del club ens asseguren que el viatge no té res a veure en la recerca d'un davanter. Res a veure en la recerca d'un davanter. Tot i que sabem que a Portugal, ja fa unes setmanes que va sortir el seu nom, hi ha un davanter que agrada a la secretaria tècnica, tot i que és molt car també. La majoria de davanters acostumen a ser cars, però aquest és molt car. Luis Suárez, el davanter colombià de l'Sporting de Portugal, amb una clàusula de rescisió de 80 milions d'euros. A Lisboa, a vegades, hi ha anat Deco, jo recordava aquest migdia, a reunir-se, per exemple, amb agents de Marcus Rashford per tancar el fitxatge d'un davanter del Manchester United. Vull dir que pot anar a Lisboa a reunir-se amb qualsevol representant i tancar una operació i no té res a veure. Pot ser que no estigui jugant a l'Sporting de Portugal o al Benfica, si algú estava pensant en Pavlidis. Pot ser que estigui buscant no un davanter, sinó un central. Avui tu, Albert, em sembla que sí, especulaves Inacio, sí. Central de l'Sporting de Portugal.
10: Perquè em consta que és un jugador
0: que
10: el Barça té grans informes i, de fet, és un gran jugador. Jove, central esquerrà, que és una... No? És una, més o menys una cosa que està buscant el Barça al mercat, no sé si al 100%, però com a mínim seria una opció, però estava especulant només perquè he vist la fotografia de RAC1 on estava Deco anant cap a Lisboa.
0: Sí.
10: Jo realment no tenia ni idea.
0: És que la notícia és aquesta, Deco ha marxat a Lisboa, però nosaltres tampoc tenim constància de què hi ha anat a fer a aquesta hora de la nit.
8: Pot ser una sortida.
0: També, pot ser una sortida, que estiguin anunciant una sortida, perquè ara mateix hi ha uns quants jugadors a la rampa de sortida. Vull dir que a partir d'aquí Deco s'està movent i està intentant treballar. No ha anat a Madrid, eh? Vull dir que, de moment, a Madrid tenen el seu merder i, escolta,
10: Milà,
0: ja s'ho faran.
10: Ni a Milà.
0: Vull dir que ja s'ho faran. Vull dir que ja s'ho faran i ja em trucaran si volen alguna cosa o si Gilmarín canvia d'opinió.
5: En tot cas, suposo que tots remenem la mateixa informació de Luis Suárez, ho neguen rotundament. El 200%, a més, avui ens deien, no van per aquest jugador.
10: Ni Pavlidis, crec. O sigui, a mi m'han dit que Pavlidis tampoc...
0: Sí, i vaja, ho haurem d'anar rebuscant. És la gran pregunta d'aquest mercat de fitxatges. Millor,
10: està bé, no?
8: Sí. A veure, l'últim conill que es treu del barret Deco, perquè si ja se n'ha tret uns quants, aquest mercat, a veure quin és l'últim. A mi és el que em genera més expectació, perquè, clar, han sortit molts noms i si no és cap d'aquests, no sé per on pot tirar.
0: Sembla, de moment, pel perfil, no? Julián, els altres que han sonat, Lautaro, Luis Suárez, que... No és tampoc un davanter allò només rematador i un davanter centre d'àrea com Robert Lewandowski, no? Sembla, per ara, sembla que és
10: perfil.
0: Busca una altra cosa, no?
10: Sí, és que almenys
0: la prioritat és aquesta, però...
10: Hi ha el nom de Tresoldi, que jo vaig poder preguntar o vaig poder tenir informació de gent que l'ha seguit pel Barça l'última temporada i mitja, més o menys, i els informes són bons, això sí que ho puc assegurar, però també és cert que les mateixes persones
0: em
10: diuen que sí, ho veuen com una opció, però una mica remota.
0: I a mi em fa l'efecte que Flick no vol més joventut. No vol un experiment ara mateix, sinó algú una mica més contrastat. El que passa és que, clar, a vegades l'experiència es paga cara i vas rebuscant i bé, serà difícil, però Deco ja està treballant i de moment avui a Lisboa. Veurem on va demà i on va demà passat, però de moment avui el teníem a la capital portuguesa. Un minut per sobre, 11:45. Farem una pausa i de seguida. Això fa, durant els últims 4 estius, hagués estat notícia. Avui no tant. El Barça ha inscrit pràcticament a tots els seus nous fitxatges. Ara tornem.

0: 4 minuts per sobre, 11:45 de la nit. De seguida parlem d'inscripcions, però abans us he de dir que si aquest estiu busques un SUP que ho tingui tot, apunta't a aquest nou SUP, Molló o Moda 5SHS, un superhíbrid que combina eficiència i potència amb etiqueta Eco. 7 anys de garantia des de 22.390 euros. O Moda 5SHS, el millor dels dos mons. Ves a descobrir-lo a la xarxa de concessionaris O Moda Jaeco de Catalunya. A veure, fent F5 al web de la Lliga, ara mateix, Rodri, Adeyemi, Gordon i Bisibu, amb fitxa del filial, a més de Christensen, que com que va acabar contracte se'l considera un fitxatge i també s'ha d'acabar d'inscriure, són els futbolistes que ha inscrit durant aquesta tarda nit al Barça. Falta Cancelo, que ja vam dir ahir que la burocràcia, no sé, allà a l'Aràbia Saudita no sé si van més lents o no, però la burocràcia tarda una mica i pot ser doncs que encara en les pròximes hores haguem d'esperar una mica per la inscripció de Cancelo. De fet, el Barça confiava en que diumenge hi fos, però no ho assegurava, és a dir, que podem haver d'esperar fins al dijous per veure el debut en una convocatòria de Joao Cancelo. Estarem pendents, que és el nom que falta, però la resta estan tots inscrits i no hi ha un problema d'encaix econòmic com hi va haver en els últims 4 estius. Avui que Rodri i Cancelo s'han entrenat, recordo, primer entrenament de Rodri a les ordres de Hansi Flick, i sí que em sembla interessant el dorsal d'Anthony Gordon, que el Gamper va sortir amb el 25, si no em corregiu, i apareix a la Lliga amb el dorsal 17, el de Marc Cassadó, que, per tant, s'ha quedat sense dorsal al Barça, marxarà, està parlant amb Jorge Méndez a veure quina és la millor solució, però el dorsal de Marc Cassadó el tindrà Anthony Gordon. Agafa el 17, Adeyemi portarà el 14, que ja li vam veure al Gamper. Dit això, com que ja hem dit durant tot l'estiu que no hi hauria cap complicació amb les inscripcions, però per mi és notícia, perquè els últims 4 estius hem estat aquí parlant gairebé només d'inscripcions, jo recordo la tertúlia del Tu diràs, hem fet memòria amb el Molló i hem volgut tancar definitivament ja aquest malson per repassar el que van ser els estius des del 2022 del Barça, una mica insuportables, i va haver algun jugador que no va poder jugar algun partit.
1: Vam arribar a la primera jornada amb jugadors no inscrits. De fet, mira, abans de començar, deixa'm dir que Cancelo és reincident, perquè quan va venir, el passat mes de gener, es va perdre 2 partits per no ser inscrit, fins que es va lesionar Christensen de llarga durada, i aprofitant això, doncs va poder ser inscrit al tram final de la temporada 25-26, i ara doncs veurem si està inscrit o no de cara a la primera jornada. Però anem als estius. Comencem l'estiu del 2022. Jules Koundé perd les 2 primeres jornades de Lliga al camp del Rayo i... contra el Rayo al Camp Nou i al camp de la Reial Societat. Finalment, el tema se soluciona amb un aval de Joan Laporta i Ferran Oliver. Estiu del 2023. Marcos Alonso es perd les 2 primeres jornades de Lliga i Iñaki Peña es perd les 3 primeres jornades de Lliga. El Barça d'acabar venent una part de Barça Vision, la branca audiovisual i digital del club, i també hi ha una lesió de llarga durada de...

0: Inspira profundament. Sent com a poc la tranquil·litat t'envaeix.
1: Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson Hybrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es.
2: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
3: ¿Me cuentas un cuento, papi?
4: Claro. Me puse el traje de las bodas y me llevé a tu madre. Iba como una princesa. CaixaBank nos había invitado a un evento increíble.
5: Vivir una experience es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas en música, gastronomía, cultura y deporte con Experience CaixaBank. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
6: Y también el jugador del filial Rey Manai, pero va a quedar un jugador. Sense inscriure'l. El que passa és que no estava disponible. Estava lesionat des del 8 d'agost al Kun Agüero. Es va lesionar per 2 mesos i se'l va inscriure l'últim dia de mercat perquè pogués jugar fins al mes de gener, que es tornava a obrir el mercat, la finestra d'inscripcions, amb també adequació salarial de Busquets i Jordi Alba.
7: Per tant, tots aquests estius ja són història i per fi, Albert, Francesc, el Barça té un estiu normal i el que és més important, no? Jo crec que de cara a l'opinió pública, als futbolistes, a la resta de clubs, no? I crec que és molt important que el jugador no es pregunti seré inscrit o no seré inscrit, no? Clar. El que li ha passat al Barça en alguns d'aquests últims estius, no sé, el cas de Nico Williams o d'altres casos, però jo crec que és molt important i el Barça fa un pas de gegant, jo crec que definitiu, malgrat que ja sabem que l'estiu que ve tindrà problemes per inscriure, perquè tornarà, o tindrà problemes per tenir un gran calaix salarial perquè haurà de tornar a Montjuïc i evidentment això comporta unes pèrdues econòmiques per la instal·lació de la coberta, haurà de jugar uns mesos a Montjuïc, però jo crec que és molt important sobretot per això, per la imatge que dona el club a partir d'ara, no? I ja està, ja ha passat, a més amb lesions i amb d'altres qüestions, però tot s'ha anat solucionant amb la intervenció del govern espanyol, sempre hi ha hagut alguna cosa i sempre s'ha trobat alguna solució des de la Junta de Joan Laporta. Però és molt important que ara el futbolista ja no dubti de dir, em venen a buscar, però ja em podran inscriure, no tindran cap problema i no hauré de veure un malson o els dubtes que van passar Dani Olmo i qui era l'altre futbolista que no me'n recordo.
8: Pau Víctor, i fins i tot en el tema Nico Williams, crec que és un factor que va tenir molt a veure amb el... perquè li van posar la por al cos, totes les persones que no volien que fitxés pel Barça, l'Atlètic Club, crec que el propi agent... que no sé si tenia moltes ganes de que vingués al Barça, tampoc va ajudar gaire.
9: Ara podem dir que gràcies a Déu.
8: Finalment...
9: Gràcies a Déu. El
7: Pumis,
8: Li va acabar sortint bé el Barça.
7: Sí, li va acabar sortint de nassos.
8: Però el Barça torna a la normalitat. Vull dir, és que era antinatural que un club com el Futbol Club Barcelona tingués aquests problemes. És cert que són problemes nous, no? Relativament, perquè això no passava abans en la Lliga, tu abans escrivies que et sortia i si tenies deutes ja t'ho faràs, és certament que ha coincidit les noves normes de control econòmic amb la pitjor època econòmica del Barça en moltíssims anys, que venia en aquesta junta, s'ha de dir, per cert, venia heretada també de l'anterior junta, però també explica, entenc, no sóc un especialista, però explica que s'hauran fet bé algunes coses, no?, per poder tornar a aquesta normalitat i que el Barça operi en 1-1, que és una mica el tema, no?, era el manà que no arribava mai, aquest oasis que trobaves, però que estaves a punt, però que no hi arribaves mai, i doncs, per fi, aquest estiu és real, i ja es veu, no?, que canvia molt, i també és cert que aquesta mateixa temporada el Barça ha obert moltíssim espai, tema Lewandowski, tema Araujo...
7: Sí, moltes sortides, clar,
8: ha fet un munt de sortides... i crec que...
7: La Ferran, sense anar més lluny.
8: La Ferran, també, per suposat. I, de fet, entenc que si arriba un altre davanter, que ha d'arribar, també està tot preparat perquè no hi hagi cap mena de problema en aquest sentit.
7: Així ens ho fan saber i ens ho han fet saber des del primer moment al Barça. No ens han posat, vaja, cap asterisc en què si, per exemple, Julián Álvarez arriba al Barça, no...
8: Ara, alguns no s'han enterat, no, també t'he de dir. I alguns que encara estaven... El Barça no ha apuntat, encara no ha registrat ningú...
9: Bueno, hi ha gent que rebia Twitter, amb tuits que havien fet...
7: Sí, segurament...
9: Com ho van fer per inscribir, eh?
7: Segurament els hi han pogut les ganes...
9: Abans d'hora.
7: Una cosa, la realitat és que els últims 4 estius, o 5, si posem els 3 d'Agüero, el Barça ha tingut problemes, però ja des del principi a RAC1... que amb aquesta qüestió hem estat molt pesats, ja vam dir abans de que comencés l'estiu que no hi hauria cap problema i així ha estat, no hi ha hagut cap problema ni n'hi haurà si el Barça fitxa Julián Álvarez o qualsevol altre davanter centre en aquest mercat.
9: És

0: Hi ha l'informe del Jaume, perquè hi ha hagut enginyeria financera, hi ha hagut lesions, hi ha hagut avals, hi ha hagut de tot per fer aquestes infraccions.
1: Sí,
0: i recordeu aquella imatge de Joan Laporta a la Supercopa a l'Aràbia Saudita, quan rep la inscripció via CCD del Dani Olmo i Pau Víctor, aquella mega botifarra entrant allí a l'estadi.
1: Hi estaràs més o menys d'acord, però l'estratègia de Joan Laporta és que va arribar a la presidència és: em trobo en un club amb problemes econòmics, però he de seguir reforçant l'equip perquè continuï guanyant, per tornar a la il·lusió i perquè aquesta roda segueixi girant. I al final estem ara mateix en una situació que la il·lusió ha tornat, hi ha molt bons futbolistes, a més, quan no podies inscriure o fitxar han sortit alguns dels millors jugadors del món, com Cubarsí o Lamine Yamal, el millor central del Mundial i el millor extrem.
2: I un estadi nou, que també...
1: Sí. I un estadi nou.
2: Hi havia gent que els aconsellava, eh?
1: Vull dir que és veritat, vull dir, aquests actius han existit, però de la mateixa manera, Joan Laporta ha fet doncs, que es torni la il·lusió, que hi hagi una plantilla competitiva, que ara mateix sigui el Madrid qui hagi d'intentar atrapar-te perquè tu domines i tens l'hegemonia del futbol espanyol, i és veritat que queda Europa, que és a vegades una massa, una obsessió pel club, però ja arribarà. Si es fan bé les coses, acabarà arribant, estic segur, aquesta Champions, en una competició que és molt, molt particular i molt punyetera.
3: Tres lligues de sis en aquest mandat de Laporta, o sigui que et diu això, que al final amb les palanques, que aquí no en parlava explícitament perquè només parlàvem d'aquestes inscripcions a última hora de l'estiu, i com a detall que m'ha cridat molt l'atenció, el Barça, entre moltes cometes, s'ha beneficiat de sis lesions de llarga durada, comptant estiu, finestra d'estiu i finestra d'hivern, sis lesions de llarga durada amb les quals al final ha tingut o ha tret espai salarial per poder inscriure jugadors.
1: Tres quarts de 12 de la nit. Abans de fer una pausa, aquesta tarda els companys de Gigantes han caçat Marc Casado i Alejandro Valde reunint-se amb el seu representant, amb Jorge Méndez. Ja sabem que Marc Casado no s'ha quedat sense dorsal, per tant sortirà. Veurem què passa amb Alejandro Valde. Sou dels que heu perdut la fe en Valde o no? Per què riu, Jaume Molló?
3: No, perquè em sembla una bona pregunta.
1: Ah, et sembla una bona pregunta.
3: Sí.
0: No, jo del tot no. L'hem vist què és capaç de fer. És veritat que ara ha entrat en una època d'estancament certament preocupant, però abans havíem vist un Alejandro Valde molt, molt millor. Ha tingut problemes físics, ara aquesta mateixa pretemporada mal d'esquena, algunes lesions musculars. Jo crec que una segona oportunitat jo personalment li donaria. I a més, ara aquest any té la pressió afegida de João Cancelo, que és veritat que ja hi era, que ja el tenia l'any passat, però ara està fitxat. No és el mateix...
2: I de Jordi Pasqué, també, eh?
0: I de Jordi Pasqué.
2: Que és un nen, però sembla que a Flick li agrada, eh?
1: Fins al punt que abans de que Valde jugués al Gamper, no... De fet, encara no sé si hi ha gent que té dubtes de qui serà titular, si Valde o Pasqué diumenge a lateral esquerra.
3: Jo no.
1: Jo després del Gamper... em vaig fer la idea que jugarà Valde a lateral esquerra.
2: És que si juga Pasqué...
0: El missatge que li envies és duríssim.
2: A partir d'aquest moment sí que es pot començar a parlar d'un tema de mercat.
1: Clar, però és que
3: s'ha de parlar del tot perquè ha fet tota la pretemporada des del dia 1,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, però és que,
3: o sigui, no és d'aquests que arriba més tard i tal.
1: Vosaltres sabeu millor que jo que a vegades els tècnics i els clubs no et diuen noi, marxa o no. Agafa les maletes, sinó que t'envien missatges per sota perquè el jugador ho entengui i pugui captar que no compten amb ell o que no tenen del tot la confiança amb ell.
0: No ho sé.
1: Ho veurem diumenge, segurament l'opció lògica és que jugui Valde, però, però d'entrada, diguéssim que Jorge Méndez també s'està movent, vull dir que...
2: Per què està aquí Jorge Méndez? Sí, perquè es reuneix amb Valde. Perquè està aquí, només perquè està aquí pel tema Casado i aprofito i parlem, pot ser, clar, sí, té sentit. Però, no sé, fa pensar, si fins i tot ell mateix, com a futbolista, diu, no entenc el motiu, perquè jo no l'entenc, perquè jo hi confio, en la qualitat, en la velocitat, fins i tot defensivament crec que és un jugador correcte, però és cert que s'ha estancat. Però quins són els motius?
3: Es va creure massa titular?
0: Jo tinc aquesta
3: una
0: teoria.
3: Una línia d'investigació. La meva teoria tira per aquí.
2: La falta de
0: competència.
2: D'un rival, sí, en la posició.
3: I ara la té. I ara mateix, si les lesions el respecten, ha de demostrar que és millor que Cancelo. I per mi, el seu 100% és millor que Cancelo.
1: És complet, no?
3: Sí.
1: Passa que jo pensava que defensivament aniria millorant a mesura que han passat les temporades i continuo...
3: Però és que el gran Valde defensava prou bé.
1: Sí,
3: eh?
1: Sí, prou bé, però continua tenint alguna llacuna.
0: Doncs a mi em preocupa més, tot i que l'altre dia va fer l'assistència...
1: No, està clar, ofensivament...
0: Les decisions a dalt no, no
2: sí,
0: són bones.
2: Sí, l'última passada, no?
1: No, també,
2: no?
1: És que jo crec que el seu problema no és res del que passa entre la frontal de l'àrea rival i la seva frontal d'àrea.
2: Exacte, sí. Exacte.
1: O sigui, el problema que té jo crec que és una mica les àrees, no? Tant a la contrària com a la seva. Mm. Un jugador que, i per mi, per exemple, ara que parlem d'aquesta obsessió que és la Champions, per mi això és clau. Tenir jugadors fiables a les àrees i sobretot a la teva, a la pròpia,
3: sí.
1: Necessita seguretat.
3: Sí, sí.
1: Necessita seguretat. Tampoc la dona Cancelo, eh?
3: Per la Champions, el millor Valde, per mi, li competeix tranquil·lament, defensivament, a Cancelo, per suposat. Ara, clar, hi ha partits de Lliga que sí, se tanca el rival i potser necessites un jugador més com Cancelo, no? Que té més xut, que té aquesta centrada i amb més intenció atacant, no sé.
2: Clar, però vull dir, el que jo volia dir és que ell mateix, perquè hi ha futbolistes que els hi ha passat, pot arribar a la conclusió, pel que sigui el Barça estic estancat i una sortida a un Manchester United em pot, d'alguna forma, no?, obrir un altre cop la mentalitat competitiva i tornar a ser qui era, perquè quan els primers partits de Valde era un avió, i no he tornat a... O sigui, igual si més o menys veiem el nivell semblant, però no ha evolucionat per un tema d'edat, el més lògic és que fos molt millor futbolista que el Valde que va començar, i no és millor futbolista que el Valde que va començar.
0: Jo no sé què passarà, però si marxés en termes de configuració de plantilla, em semblaria molt perillós, molt arriscat.
1: Que veuria el Barça amb Cancelo i Pesqué.
0: Sí,
1: i... Si és que no busca un lateral a l'esquerra.
0: Exacte, que també pot
1: ser. Però es parlava, per exemple, hi havia el nom d'Alejandro Grimaldo, no?
0: Sí.
1: Hi havia el nom d'Alejandro Grimaldo, que ha fitxat per l'Atlètic de Madrid al principi del mercat de fitxatge.
3: I del Racing, de Salinas.
1: I de Salinas.
2: Que pot ser central, també. És lateral, però podria arribar a ser central.
0: Pots moure Gerard Martín, però és que llavors ja són massa peces que has de moure en defensa i que ballen.
1: No, Gerard Martín és central. Central.
0: Jo crec que seria molt agosarat de desprendre's de Valde.
3: Però si el club realment sapigués i tingués algun input de que hi ha aquesta possibilitat, perquè amb Jorge Mendes hi ha diàleg fluid, vull dir, això és evident, no deixes marxar Jofre Torrents a l'Ajax. No?
0: Exacte.
3: Vull dir...
1: Clar, però... Entenc, que era Jofre Torrents o Jordi Pesqué. I des del club han apostat per Pesqué.
3: Sí, però com a tercer.
1: Com a tercer, sí, clar.
3: Ah, clar.
1: Aquí hi hauria d'haver, no sé, si un altre moviment, sí, entenc.
2: Pesqué, en teoria, ha de ser un jugador de dinàmica
1: filial. Sí, no ha de ser
0: el trepitjador filial,
1: Sí.
0: No ha jugat cap partit.
2: No, ni el juvenil A, perquè és juvenil B directament a primer equip. És una cosa...
0: Sí, una cosa és una pretemporada i l'altra és una cosa... I té 17 anys, eh? Jo sé que estem acostumats a Lamins, a Cobercís, però, piano.
1: Sí, sí. Calma. 9 minuts i la mitjanit. Farem també nosaltres una pausa, piano, i de seguida, quan tornem, repassem un parell de moviments més del mercat de fitxatges del Barça i fem la prèvia de l'Espanyol-Real Madrid, el debut del Madrid a la Lliga demà, Cornellà al Prat, segona jornada de l'Espanyol, que si guanya té tots els números de ser líder de primera divisió, almenys de forma provisional. Ara tornem.
4: Tu diràs, amb Gerard Ballera.

0: 7 minuts i la mitjanit. Aquí seguim. El Tu diràs, ara ha pogut dir el que ha volgut el Francesc Latorre perquè estava en la pausa publicitària, Francesc. Vull dir que t'has expallat ara, no?
1: Sí.
0: Va, que hem de reprendre el fil del mercat de fitxatges. Clar, han passat tantes coses. Hem parlat ja de Julián Álvarez i d'aquesta publicació a Instagram que ha fet el seu representant Fernando Hidalgo, titllant de mentider Gilmarín, que a la tarda havia fet un comunicat o unes declaracions a l'agència EFE per defensar a Julián, per dir que és un professional i que estava mal assessorat, i probablement d'aquí hagi vingut aquesta resposta també dels seus representants. Estan tirant els pats pel cap a l'Atlètic de Madrid i l'entorn del futbolista. Una operació ja tancada i confirmada, oficial, la de Tomi Marquès, traspassat al Braga, 11 milions d'euros fixos, més 1 milió variable, en funció dels minuts i dels títols que s'aconsegueixin amb Marquès al Braga. I a més, el Barça es queda un 20% d'una futura venda i una opció de recompra de 60 milions d'euros. Aquesta nova estratègia del club d'intentar no cedir sinó traspassar als joves futbolistes que no tinguin encaix al primer equip sense perdre del tot el control, no, Francesc? No sé si estàs d'acord en aquesta estratègia.
2: Sí, sembla. I a més, l'operació és rodona, són 11 milions, tens el futbolista controlat. En aquest cas, a ell també el satisfà perquè havia demanat de sortir si era possible, perquè veia que amb tanta competència al mig del camp ho tenia molt fotut per tenir minuts. Per tant, crec que és una operació aquesta concretament que satisfà tothom, i l'estratègia aquesta que comentes a mi em sembla perfecta, perquè tens almenys el jugador una mica del radar.
0: 60 milions, molt hauria d'explotar, sí, Tomi Marquès, perquè el Barça es plantegés pagar-los, però vaja, no?
3: Vull dir, no se sap mai.
0: Sí. No se sap mai.
3: Nico va tornar, per exemple, no, amb aquesta fórmula, amb la recompra, va acabar tornant, no va funcionar.
0: Quants milions eren de Nico?
3: Eren bastant menys,
0: eh? Bastant menys, sí.
3: Però vaja, va fer servir aquesta fórmula al Barça, vull dir que si l'evolució del jugador, clar, és tan bona que planteges pagar aquesta quantitat, doncs, home, incorporaràs un gran jugador, bé, clar, 60 milions.
0: Fixa't que
3: o 49, els que hauràs ingressat.
0: Em crida molt l'atenció que és un jugador que ha jugat 4 estones al primer equip, i el Barça treu dues xifres, 11 milions, vull dir, més de 10 o més, per aquest futbolista.
1: Sí,
0: vull dir que
1: el Braga ja li ha pagat al Barça perquè Pau Vecchio...
0: Però no li ha sortit malament. I a més és un club que, vull dir, que treballa bé, em consta, amb el seu entrenador, l'entrenador balear. Vull dir que va fer bé. Va arribar, crec, a la final de l'Europa League la temporada passada. Si no m'erro, a les semifinals.
1: No va eliminar el Betis.
0: Les semis contra el Friburg, pot ser que
1: jugués. I la final va ser contra el Friburg. Igual sí, eh? Sí. Ara també m'has deixat...
0: Sí,
1: recordo l'eliminació contra el Betis. El que no recordo si eren semis o quarts. No recordo si eren semis o quarts.
0: Jo crec que eren quarts i després van arribar a les semis. Però ara no tinc el cap. Però en qualsevol cas, vull dir que l'operació de Pau Víctor els hi va sortir bé.
1: Sí,
0: ara,
1: perquè la final va ser contra l'Aston Villa, va ser Friburg-Aston Villa, per tant no estava...
0: Per això, eliminat contra el Friburg, va quedar eliminat contra el Friburg, sí. Que vull dir que els hi va sortir bé, però que no deixa d'al·lucinar-me que un nano que juga 4 estonetes al futbol professional doncs ja tingui aquest valor, i això ho fa el planter del Barça i la Masia.
1: Clar, la qualitat que se li intueix serveix per demanar aquests diners i que te'ls paguin, però insisteixo, com els hi va sortir bé en Pau Víctor, els hi va sortir bé amb Abel Ruiz, que també el van traspassar per més diners que el que van pagar, doncs entenc que segueixen una dinàmica i una bona aposta per un jugador que, he de dir, que el poquet que l'hem vist tenia molt bona pinta, té molt bona pinta. O sigui, sí. Té una certa semblança a Frenkie de Jong, en la forma tant en el físic com en la forma de jugar, però crec que fins i tot pot ser un jugador amb més intensitat, no sé si amb la qualitat que té Frenkie de Jong, òbviament.
0: Amb el que has dit ara, molta gent a casa ha dit, té-me-n'ho,
1: té-me-n'ho.
0: I per
1: menys,
0: Sí, i l'hagués venut per menys. No, pobre Tomi Marquès, només faltaria.
3: Fixa't les dues estonetes, Gerard, que ara estava mirant això, 6 minuts en el Barça-Mallorca, 3 minuts en el Barça-Alavés, que era intrascendent.
0: Clar.
3: O sigui, molt dues escorrialles.
0: Sí, dues escorrialles, però... Però...
3: La Masia, clar...
0: El valor de la Masia.
3: Sí, és que la Masia, per exemple, nodreix bona part de la selecció campiona del món. Vull dir que tot això també, aquest estiu, també ajuda a sumar.
0: Això val diners.
1: Sí. És una nova dinàmica, no? El Barça ha canviat la dinàmica.
0: Sí, que dèiem, aquesta nova estratègia.
1: I, de fet, no és perquè ho estem veient, sinó perquè a mi em consta que Deco, que també ara mateix s'està ocupant del filial, del filial, cada cop que negocia amb un representant d'un jugador del filial, els està explicant un per un, ara tenim una nova política, perquè ho sapigueu, i si no trobem sortida, no hi haurà sessió, hi haurà sempre venda, però intentarem tenir el futbolista controlat. I ja els representants de tots els jugadors ho saben.
0: Dit això, hi ha una altra operació molt encarrilada, que ara no és oficial a aquesta hora, que és la del fitxatge del porter croat Divaković, perquè sigui el relleu de Chesney de cara a la temporada que ve, no aquesta temporada. Uns 4 milions, es parla d'uns 4 milions, dos fixos més dos variables, i la idea és cedir-lo una temporadeta. Segurament el Dinamo de Zagreb, que ja era el club de la... Bueno, és el club de la seva vida, on ha jugat pràcticament durant tota la seva vida, i era on volia marxar al mercat d'hivern quan va deixar plantat el Girona, recordeu, aquell dia que Gazzaniga tenia... Vaja, no podia jugar el dia de la Copa, i li va dir a Mitchell que Nanai, que ell tampoc jugava, doncs. Sí, actitud molt poc professional, lamentable, però va ser aquesta l'actitud de Livakovic, que a més volia jugar al Mundial. Sobretot per això va apretar tant al club. La voldríeu ja per aquest estiu, aquesta operació, o no?
2: Sí, perquè Livakovic... Bueno, hi ha molts porters que tenen més nivell que Chesney actualment, i Livakovic segurament és un d'ells. Jo, per mi, toquem fusta que no li passi res a Joan Garcia, perquè sí, està molt bé totes les bromes que puguem fer de Chesney, que si és un paio amb molta ascendència al vestidor, un gran tutor pels joves, que si fuma puros a dalt als autobusos de les rues, tot això està molt bé. Però per mi, a nivell competitiu, el Barça no pot sortir a jugar amb Chesney. Per tant, molts porters, i segurament Livakovic també, estan per sobre el seu nivell.
0: Com a suplent de Joan Garcia, no? Sembla una operació barata, sí, d'entrada, i
3: es conformarà a ser suplent, no?
0: Vull dir, home, sí.
3: Com a president del Girona, vull
1: hem
3: dir...
1: Hem vist que dit... no ho porta gaire bé, la suplència.
0: No, però li hauran dit, en aquest cas li hauran dit, mira, estàs al Barça, potser optes a tots els títols que no has guanyat en tota la teva carrera, ja ets molt veterà, sí, però jugaràs.
1: Si relaciona Joan Garcia, ets el porter del Barça, que ser porter del Barça és segurament el més gran.
0: I fins i tot, segons el seu nivell, potser Hansi Flick Copa. Li diu jugar a la Copa, sí. No sé.
3: Mira, és que jo anava aquí, coincideixo amb en Francesc, fins i tot recordava, mirant aquests dies allò que vaig revisant o acabant de perfilar les dades per la nova temporada, i em fixava que Joan Garcia va jugar la majoria de partits de Copa de la temporada passada. O sigui, a partir, no sé si va ser de 700 ja, o de 800.
2: A Guadalajara juga Ter Stegen, jo diria que Albacete...
0: Sí,
2: ja juga Joan Garcia.
0: Sí, jo també ho crec. Sí.
3: Doncs aquesta és la prova més evident que Chesney, doncs, és allà perquè fa grup i en aquest vestidor ha encaixat bé i s'entrena bé i deu ser una bona competència per Joan Garcia. Potser a nivell d'experiència europea, per exemple, li pot explicar moltes coses a Joan, però si hi ha una lesió de certa gravetat de Joan Garcia, pensant, per exemple, a la Champions, doncs seria molt, molt fotuda.
0: Seria fumut, sí. No oficial, aquesta operació, acabant de cuinar-se, ens explicaven que s'està ja intercanviant documentació i que hauria de ser aquest traspàs. El jugador està ara al Fenerbahçe, no està jugant, però aquest traspàs hauria de ser oficial en les pròximes hores i després veurem on decideix el Barça cedir-lo aquesta pròxima temporada. Farem un minut de pausa i de seguida la prèvia de l'Espanyol Real Madrid. La primera roda de premsa avui de José Mourinho com a tècnic madridista. Ha durat 40 minuts, eh? Tenia ganes de parlar amb Mourinho, no sé per què l'amagaven, si... Escolta. De fet, ha estat la seva presentació. No ha parlat de l'Espanyol, pràcticament. Ha estat la seva presentació. Ara tornem.
4: Tu ho diràs amb Gerard Ballera.
0: Tres minuts per sobre de la mitjanit, recta final ja d'aquest Tu diràs versió estiu, que acabarem, com sempre, cada dia entre setmana, als vols de quarts d'una, a dos quarts d'una aproximadament de la nit. Divendres de la setmana que ve, 28 d'agost, hi haurà una edició especial del Món a RAC1. Recordo, amb el Sergi Ambudio per presentar la nova temporada de RAC1, que començarà el dia 31. De fet, comença amb el Barça-Rayo, al Camp Nou.
3: Sí.
0: Un dia, no sé, ja és a les 9, no? Hem recuperat horari... Jo diria que és a les 9.
3: Sí, sí, juraria.
0: Partit
3: sí.
0: A les 9 de la nit, Barça-Rayo, quan estrenem temporada. Doncs el divendres, la presentació de la nova temporada és del Centre Cultural Municipal de Valls, de 9 a 12 del migdia. Presentarem les novetats del nou curs amb totes les veus de RAC1 i les actuacions del grup de grallers Canyador i Ladi Van. Recordo que, evidentment, i podeu assistir. Obrim portes a 8:45 del matí, el primer que arriba, el primer que seu, com sempre, no us ho perdeu, amb el suport de l'Ajuntament de Valls i el Museu Casteller de Catalunya i amb la col·laboració de Forn de Nulles. Divendres, 9 del matí, presentació de la nova temporada de RAC1 a Valls, al Centre Cultural Municipal de Valls.
3: A 9:45, Gerard, el Barça-Rayo.
0: Encara, eh? Que ara sí, aquest horari sí. Estiuenc, eh?
3: Sí, sí, sí.
0: Sí, que s'acabarà cap a...
3: Quarts de 15.
0: Quarts de 15. Sí. Va, més
3: amb la pausa d'hidratació.
0: Ui, sí, sí, sí, sí. Es farà llarg. Quarts de 10 també, 9:45 de la nit, de fet, des de mitja hora, potser una hora abans, us hi poseu ja amb la prèvia, la gran prèvia d'aquest espanyol Real Madrid. Cornellà al Prat, amb l'Eu de Vall, amb el Dani Solsón, amb el Molló, amb el Xavi Puig, evidentment, i companyia. Avui que José Mourinho, hola, Miquel Pasqual, què tal?
5: Bona nit.
0: Bona nit. Has seguit els 40 minuts de roda de premsa del Porqué, eh?
5: Sí.
0: Del portuguès. Què hem de destacar d'aquesta primera roda de premsa de Mourinho com a entrenador del Real Madrid previ al partit de l'Espanyol, del qual no se n'ha parlat?
5: Doncs bé, per començar, que dius tu abans de publicitat, que ha estat la presentació improvisada de José Mourinho, perquè les preguntes han anat de tot el que ha passat a Madrid durant l'estiu, menys de l'Espanyol, que se n'ha parlat ben poc. Una pregunta he contat sobre l'Espanyol. Un dels primers noms en sortir, evidentment, ha estat el de Rodri, però el curiós, aquí Mourinho ha estat hàbil, és que l'ha tret ell a la palestra sense que li preguntessin. Li han qüestionat si l'equip tenia un dèficit al mig del camp i ell hi ha anat amb Rodri.
6: No, no creo que tengamos un déficit. Después puedes venir con la pregunta si no tienes un déficit porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda, es un gran jugador, es un jugador con grande experiencia, con un grande estatus, pues si lo podemos tener, vamos a tenerlo y vamos a mejorar.
0: S'ha estalviat la repregunta de segurament d'algun company de Madrid que li hauria preguntat per Rodri. Ja en va parlar, diria que l'altre dia, al sí, Chiringuito, sí. No? I no se n'amaga que han negociat per Rodri, que l'han perdut.
5: Sí, de fet, ja va dir el Chiringuito que havien parlat ell i Rodri.
0: Em sembla, de fet, la primera pedra per passar pàgina per part de Mourinho, no? I escolta, fer les seves. Si has perdut el futbolista, en comptes de negar, perquè hauria estat molt Real Madrid o molt Mourinho negar que ells no han volgut fitxar mai a Rodri, etc. Doncs sembla bé admetre-ho, que se t'ha escapat i ja està, i a partir d'aquí doncs ja fer la teva amb el mig del camp que et quedi. Què més?
5: En aquest mig del camp ha començat a anomenar els elements que hi té i ja Tchouaméni i Fede Valverde, que evidentment l'any passat van protagonitzar, la temporada passada, la zona de baralla al vestidor. Mourinho també ha explicat com ha gestionat ell aquesta situació.
6: No, yo he llegado con mucha información, pero he decidido partir de zero, obviamente en una posición privilegiada, pero partir del zero. Y desde el primer día en que llega Tchouaméni, yo estoy atento y no he sentido ninguna necesidad de hablar, de traer un tema que ha sido difícil para ellos y para todos.
5: Que no se n'ha parlat, vaja.
0: No se n'ha parlat.
5: Perquè ell creu que no és necessari. Més enllà de noms propis, el portuguès ja ha deixat clar des del principi doncs, que l'estil de joc pot variar, però que hi ha una cosa imprescindible.
6: Hay que defender con 11. Si es un equipo que nos empuja y que nos deja en grande dificultad en nuestro tercio defensivo, tenemos que defender todos. Si es un equipo que nosotros presionamos alto y conseguimos que no salgan y conseguimos jugar en campo adversario todo el rato, tiene simplemente que jugar y que machacar. Depende de la situación, pero hay que trabajar.
0: Veieu Mbappé fent de lateral esquerra al Camp Nou?
2: No. És el gran repte, aconseguir que Mbappé pressioni, es deixi la pell per recuperar pilotes, que Vinícius pressioni, es deixi la pell per recuperar pilotes, perquè si ells no ho fan, tornarà a haver-hi el forat, el sotrac al mig del camp, que ha condemnat el Madrid els últims anys. Vull dir,
1: sí. Aquest problema és l'efecte dominó dels egos del Real Madrid, és a dir, el dia que Mbappé no treballi, Vinícius dirà, si aquest no corre, per què de córrer jo? Si l'estrella sóc jo. I Bellingham dirà, espera un moment, si l'estrella sóc jo.
0: Aquí t'anava a dir, crec que es porten bastant pitjor Bellingham i Mbappé pel que van veure al Mundial que no Mbappé i Vinícius. Vull dir que és que n'hi ha tres. I afegeix també la resta d'egos que hi ha en aquell vestidor.
1: Sí, però aquests tres...
0: Sí, sí.
1: Tinc la sensació que mai reconeixeran la jerarquia que, per exemple, quan hi havia Neymar, Suárez i Messi, Neymar i Suárez sabien que Messi era el millor i ho deien i treballarien per ell, crec que Vinícius no ho farà mai per Mbappé.
0: I després hi ha una altra qüestió que és l'encaix, no? Com els farà encaixar, vull dir, esportivament, tàcticament, perquè els tres, s'ha vist que si juguen en una posició en la qual, per exemple, amb les seves seleccions, se senten còmodes, són dels millors futbolistes del món, és evident, però de moment ni Ancelotti, ni Xavi Alonso, ni Arbeloa, cap dels tres ha sabut fer-los funcionar els tres en una mateixa alineació. Vull dir que aquí serà el primer repte de Mourinho, que veurem com li surt.
3: Sí, vaja, jo crec que l'encaix passa per... Jo a Bellingham no el veig al doble pivot.
1: No. Mitja punta.
3: Mitja punta i els tres de dalt.
5: Ha nomenat els jugadors que poden jugar al doble pivot, Bellingham no l'ha nomenat, i Arda Güler ha dit que ara encara no el veu, però que en un futur el veurà. Però Bellingham... Ni se n'ha parlat. No? Tchouameni, Valverde, Bernardo Silva, Camavinga...
2: I Diomandé?
5: Diomandé, el doble pivot. No.
0: Però us haig de fer, no?
2: Pues que val 130
5: milions. No ho descartis.
3: És que s'ha de comptar, Diomandé. És que...
0: Home, m'ha pagat 130 quilos.
3: És que té 4. Bueno,
1: el més car de la història.
0: És un galàctic. És un galàctic. Vull dir, és un galàctic.
3: Aquest ja donem per suposar que...
0: Dic jo que Florentino li dirà... Escolta, este
3: correrà.
0: Este Polo.
3: Aquest correrà pels
0: tres.
3: Sí, pels tres segurament. Però clar... Però també és un jugador de perfil molt atacant. Vull dir, aquests problemes d'equilibri del Madrid contra equips grans, veurem com els resol.
0: Sí, sí. Jo també tinc molts dubtes, és veritat que hi ha molta qualitat, no? Com hi ha hagut els dos últims anys al Madrid, però vull veure què proposa Mourinho. Demà ho començarem a veure en aquest primer partit. Alguna cosa més?
5: Sí, en general, la roda de premsa s'ha tan un to força usat, Homer, el que li estem veient a Mourinho, i fins i tot s'ha animat a fer brometes amb els periodistes quan li han preguntat sobre quin serà l'11 de l'estrena.
6: El primer 11 de Mou. Vamos a ver de vosotros quién tiene mejores contactos. Los jugadores saben ya quién juega. Yo no soy de esconder. El modo como trabajo no es de esconder. Ellos lo saben. A lo mejor dentro de un par de horas vuestra información llegará. Yo no voy obviamente a decirla.
5: Per cert, les baixes del Madrid seran Tchouameni, Endrick, Pitarc i Asensio, tots lesionats. Tchouameni diu que està en baixa forma encara, a més de les de llarga durada de Militao, Rodrigo i Mendy, que aquests no se'ls espera al curt termini.
0: De moment calma de Mourinho, veurem si demà surt a Cornellà al Prat després del partit, recitant el nom de l'àrbitre, Sánchez Martínez i de...
5: Figueroa Vázquez del Bar.
0: Figueroa Vázquez i potser treu la... Potser fa un llistat ja Molló, no?, de greuges. Seria molt greu, no?, que fes un llistat de greuges.
3: Seria molt greu.
0: Sí, massa mandra. Esperem que no, que com a mi, que, escolta, que estigui calmat aquests primers dies de temporada. Hola, Joan Ferrer, què tal? Bona nit, eh?
7: Bona nit.
0: El Joan que ha estat aquesta tarda a la roda de premsa de l'Espanyol. Alguna cosa que hem de saber del que ha dit Manolo?
7: Doncs mira, ja que sentíem ara Mourinho, podem recuperar què en pensa Manolo del tècnic portuguès. Compte perquè el col·loca entre els millors de la història.
8: Bueno, miedo ninguno. Al contrario, respeto siempre, pero no al Madrid, a todos los equipos de la competición. Y bueno, todos sabemos el potencial que tiene el equipo. Entrenador nuevo, uno de los mejores del mundo y de la historia. Ahí está el palmarés. Y bueno, un partido muy, muy exigente, pero bueno, es lo que decimos, ¿sabes? Es un partido también motivante a la vez y que nos tiene que servir también para dar el máximo.
7: Doncs Manolo, que ja ho veieu, admira i molt la figura de Mourinho, i pel que fa al pla de partit, el tècnic blanc i blau ha dit que intentaran defensar ordenats i junts, i ha advertit que ho hauran de fer durant els 97 o 98 minuts que pugui durar el partit, no només els 90 reglamentaris, perquè un equip d'aquesta entitat et pot castigar en qualsevol moment. Diu que els blancs tenen jugadors escollits.
8: Yo creo que son equipos que da igual cuando los pilles. Son equipos que tienen un, lo que decimos siempre, talento especial. Esto es como, no sé cómo decirte, son jugadores cogidos. Es como si tú vas a un colegio y dices, quiero a los 5 que saquen mejores notas. Pues esto es lo mismo. Son jugadores escogidos a nivel físico, a nivel técnico, a nivel mental para soportar la presión que tiene que jugar en el Madrid. Entonces, pues bueno, son jugadores con un potencial muy grande. El partido, ya te digo yo, a mí, aparte de preocuparme si es el mejor momento o peor para el Madrid, me preocupa cómo salgamos nosotros a afrontar el partido.
7: Això sí, Manolo no només ha parlat de la defensa, també de l'atac. Diu que hauran de ser curosos amb la pilota, atacar ordenats, i ha reconegut també que l'Espanyol també té eines per fer-li mal al Madrid. Ha afegit que és importantíssim que demà tots els seus jugadors donin el 200%, que ningú es dosifiqui per aguantar els 90 minuts, que per això estan els canvis i que és molt important que tothom s'ho deixi tot a la gespa. I per cert, Gerard, deixa'm afegir-te una dada que em sembla bastant bé cridanera, curiosa, que ha sortit a la roda de premsa, i és que dels últims 4 duels entre l'Espanyol i el Madrid, el conjunt blanc i blau sempre l'ha dirigit Manolo, mentre que l'equip blanc s'ha presentat amb 4 entrenadors diferents, Ancelotti, Xavi Alonso, mira, Arbeloa i demà Mourinho. I Manolo ha aprofitat aquesta roda de premsa d'avui per posar en valor un cop més la confiança del club en ell, i ha dit que el més normal seria que fos a la inversa, que el Madrid tingués el mateix entrenador i fos l'Espanyol qui anés canviant de tècnica amb certa freqüència.
0: Doncs potser sí, veient que el més normal és que l'equip gran, no?, és qui hauria de guanyar títols i tenir l'entrenador amb més continuïtat, i l'equip petit a vegades que això li costa més i que és... A priori, l'equip petit, enteneu-me, en comparació amb el Real Madrid, doncs a vegades sempre té una mica més d'incertesa a la banqueta pel que fa al seu entrenador, perquè no es guanyen tants partits. Molló, tu vas veure el partit contra el Llevant. Confies davant que l'Espanyol li pot plantar cara al Madrid, a casa especialment?
3: Ho veig complicat, perquè és que cada estiu veig que s'està eixamplant més la diferència entre els tres grans i la resta d'equips de la Lliga Espanyola. És que cada vegada em sembla més increïble com poden rascar punts equips que clar, tenen més de 1.000 milions de diferència de pressupost. És que són molts diners. És que reparteixen els diners de la televisió o els diners de la Lliga, en general, es reparteixen fatal. I no dic que hagi de ser com la Premier, que és equitatiu basant-se en els resultats, però home, jo crec que s'hauria de premiar més o d'equilibrar més els diners en aquest sentit, perquè si no, bé, es tractarà d'una lluita cos a cos entre dos, tres equips, i la resta, doncs, bé, es fotran de garrotades entre ells i ja està, algun un any traurà el cap, com mira, el Girona en fa tres, o el Villarreal sí que aconsegueix fer bé les coses amb una bona filosofia, però és que complicat.
0: Em sembla una reflexió... la qual no hi havia pensat, però sembla una reflexió molt encertada. Dit això, Francesc, Albert, jo crec que, com a mínim, els precedents amb Manolo contra equips grans a Cornellà al Prat em fa ser una mica més optimista.
1: Sí.
0: De que és un equip que competeix i que és gos pels equips que tenen molt la pilota i que volen atacar i que ho passa malament a Cornellà al Prat.
1: És que... certament el pressupost té una diferència brutal, Madrid-Barça i Atlético amb la resta, però la realitat és que aquests equips quan juguen fora pateixen moltes vegades i no guanyen també, o sigui, el Barça l'any passat sí, però el Madrid es va deixar un munt de punts, l'Atlético ja no et dic. Per què? Perquè per molt pressupost que tinguis hi ha molts futbolistes bons, i si tu ets capaç de fer una bona plantilla competitiva a casa teva amb els teus jugadors de qualitat, de primera divisió, sempre ho poden fer bé. I Manolo, i aquest Espanyol, és un equip competitiu a casa, ja ho va demostrar l'altre dia, amb garra, amb lluita, que guanyarà el Madrid, segurament, però no, o sigui, crec que entra dins de les possibilitats lògiques que l'Espanyol pugui puntuar aquest partit, sincerament.
2: Sí, i ha de fer bona l'arrencada, la bona posada en escena contra el Llevant i la golejada per 3-0, el bon estat de forma o la inspiració d'un davanter que sempre és important com Roberto, Unai, Hinojo, crec que van donar bona sensació de seguretat, i tu ho has dit, l'any passat va perdre si no m'equivoco, va guanyar a l'Atlético de Madrid i al Madrid a casa, l'Espanyol.
1: La primera jornada, crec que l'Espanyol guanya l'Atlético.
0: Correcte, la primera jornada guanya l'Atlético de Madrid, i l'expulsió d'Mbappé és l'any passat o fa dues temporades?
7: El Madrid guanya amb dos gols de Vinícius.
0: L'any passat, sí, és aquell partit que el Barça està pendent de si serà campió o no de Lliga.
2: Correcte, però en tot
0: cas... I acaba guanyant Vinícius fent una exhibició.
1: Dos abans, que és el dia de Romero i tal, i la temporada passada, primera jornada jornada de Lliga, l'Espanyol guanya remuntant 2-1 a l'Atlético de Madrid, que marca Julián un gol de falta i després remunta.
0: Bé, aquesta és l'altra. Sí, el Madrid hauria de començar fort perquè és qui fa dues temporades que no rasca res la Lliga, etcètera, etcètera, però a veure com arriben els futbolistes després del Mundial. Nou projecte, nou entrenador, vull dir que...
1: No serà fàcil, no serà tan fàcil pel Madrid.
0: Jo tampoc ho veig tan fàcil. Hi ha molta qualitat al davant i estic amb el Molló, que hi ha tanta diferència ara mateix de nivell entre un equip i un altre, que vés a saber.
3: Sobretot però... jugant a fora, l'Espanyol, clar, vull dir, no arriscarà gaire i al Madrid li costarà, perquè quan se't tanquen aquests equips i jugant a fora, doncs sempre costa. Però que aguanti tot el partit, faig com difícil.
0: Demà ho sabrem, a partir de 2:15 aquest partit en directe a RAC1. Gràcies, Joan, eh?
7: Fins ara.
0: Una última qüestió abans de tancar tertúlia.

0: No, jo és que avui que començava la Premier, he dit, escolta, fem-li un truc al Jaume Molló a veure què en pensa d'aquesta Premier 26-27.
1: A Naveira, Naveira.
0: Ai, perdó. El...
2: No el deixes descansar.
0: No, no, no.
1: Espera, que ara vaig a... Ara et truca. Ves allà que et truca.
2: Però sí. Eres Zoraida, no?
0: Sí. T'estava mirant, Naveira. Ai, Molló, t'estava mirant i ja... Doncs mira, he dit Jaume Molló, però volia dir... Naveira, hola, eh?
3: Què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit.
3: Com estem, Gerard? Cansats, no, ja, aquesta hora?
0: Sí, sí, com pots comprovar, cansats, cansats. A més, la nova vida et fa despertar una mica més aviat, et fa que et llevis una mica més aviat, i el dia és llarg, el dia és llarg. Però vaja, que ja estem encarant la recta final, eh? Vull dir, amb els dos, amb el Jaume Molló i amb el Jaume Naveira. Vull dir, els dos Jaumes. Els dos es diuen Jaumes, d'aquí que, evidentment,
1: estàs perdonant.
0: A un se li hagi escapat el cognom. A veure, Naveira, ha començat la Premier... L'Arsenal ha guanyat 3-0 contra el Coventry i la pregunta ja te l'anava a fer, però és el gran favorit per fer allò que dirien els americans, el back-to-back, no? Per revalidar el títol.
3: Sí, sí, perquè jo crec que si mirem els equips del Big Six de la Premier o els equips que haurien d'aspirar doncs, a grans objectius, jo crec que l'Arsenal a dia d'avui és l'únic que el veus que segueix per la mateixa línia la passada temporada. Al final, doncs, si mires al Manchester City, s'acaba un cicle llarg i un cicle increïble a nivell de joc i de resultats com és el de Guardiola, i arrenca el de Maresca, que ja va començar en partit oficial la passada setmana i no de la millor manera, perquè va caure clarament derrotat contra l'Arsenal. El Chelsea doncs, també ha fitxat a Xavi Alonso, el Liverpool ha fitxat a Andoni Iraola, el Tottenham doncs, li dona continuïtat a Roberto De Zerbi i està fent fitxatges molt cars que jo no sé fins a quin punt li poden sortir bé. I clar, això doncs, es connecta amb una idea que jo vull veure com s'inicia la temporada per veure si la puc assentar, que és que jo crec que el Manchester United pot ser l'equip
0: el rival,
3: candidat a ser l'equip que estigui més a prop de l'Arsenal.
0: Era la meva següent pregunta, clar, era la meva següent pregunta.
3: Important. Sí. Clar, aquí, pel United, jo crec que hi ha un asterisc important. Jo crec que Casemiro és un jugador que era estructural per l'equip. Va tenir una trajectòria una mica erràtica, et diria, en el seu primer any i mig, dos anys amb el United, però jo crec que Michael Carrick li ha tret molt de suc a Casemiro i ara que no hi sigui, em sembla que és una baixa important. Recordem que Casemiro ha signat per l'Inter Miami, que era company de Messi, i que el United doncs, s'ha reforçat en aquesta zona del camp amb jugadors com Andrei Santos, Tielemans... i vull veure què tal funciona la cosa. Si troba la solució al mig del camp Carrick, jo crec que el United doncs, pot ser... L'equip que sigui candidat almenys està més a prop de l'Arsenal. Jo crec que l'Arsenal, no et dic que de manera indiscutible, però jo crec que dels grans és el que jo veig més incontestable a dia d'avui.
0: De la resta, de les incògnites, dels nous projectes, algun que et faci el pes i que creguis que pot funcionar més que d'altres? Per exemple, el City ja has dit que de moment no et fa massa bona pinta i a més la deu de Pep Guardiola serà difícil d'oblidar, no? Però no sé si hi ha algun que creguis que pugui funcionar també.
3: És complicat, eh? Jo crec que per entrenador i si li donen temps i tenen paciència amb ell, doncs jo crec que Xavi Alonso al Chelsea pot fer un molt bon treball. Però és veritat que el Chelsea doncs, jo crec que hi ha coses que no sé si l'has acabat de solucionar. O sigui, el Chelsea durant tots aquests anys crec que, o sigui, des que ha arribat tot Boeli, no? Li ha faltat sempre un nou. O sigui, mira que s'ha gastat diners i diners i diners al Chelsea i no han estat capaços de trobar un nou de qualitat, no? Fins al punt que aquest any han signat Danny Welbeck, que és molt veterà, que estava al Brighton, han pagat 6 milions d'euros per ell. També han fitxat doncs, un futbolista veterà com és Henderson al mig del camp i de fet Xavi Alonso volia Granit Xhaka del Sunderland, que l'havia tingut al Leverkusen i que havia estat peça clau del seu equip. I bé, doncs ja dic, crec que hi ha moltes incògnites perquè fins i tot altres equips que potser podrien estar un esglaó per sota, tipus Aston Villa, també ha venut molts jugadors aquest estiu, no? O sigui que no és fàcil de predir. No vull treure de la cursa directament al Manchester City perquè suposo que necessitarà el seu temps d'adaptació i serà difícil que arribi al nivell amb Pep Guardiola, però Maresca per proposta de joc i per, jo crec, fitxatges importants que ha de fer a les últimes setmanes de mercat després de la neteja que han fet i dels diners que han acumulat amb les vendes que han fet i que faran, doncs jo espero que el City acabi arrodonint una bona plantilla i que amb l'entrenador que tenen doncs, puguin lluitar per ser l'equip que li faci ombra a l'Arsenal, no? Juntament amb, el United, que jo crec que poden ser els dos equips que ho lluitin més.
0: Avui llegia, clar, que el United, per exemple, pagarà 65 milions d'euros per Carlos Baleva, un migcampista de, del Brighton. Com, com no pot ser barat Rodri? Si Carlos Baleva val el mateix que Rodri Hernández.
4: Però si Elliot Anderson ha costat 115.
0: Vull dir, barat. Sí, sí. Li ha sortit barat al Barça el fitxatge de Rodri, perquè el, encara que tingués 30 anys, pel que s'està pagant a la Premier, si hagués anat segurament a un club de la Premier, potser li haguessin demanat 100 o 120 milions d'euros a, per al millor jugador de l'últim Mundial. Per tant, el fitxatge de Rodri, per mi, com, com dic, ha sortit barat. No tinc més temps, Naveira.
3: La història de...
0: Sí. Ah, digues.
3: No, simplement un petit apunt, que Carlos Baleva ja el volia al United de feia temps i fins i tot s'havia arribat a rumorejar una xifra encara més alta, i que jo crec que això el que evidencia és que al United li agrada molt aquest jugador i que creuen que pot ser, doncs, un jugador que ajudi a tapar, no, això que dèiem, el forat de la marxa de Casemiro.
0: No, t'anava preguntant, no crec que sigui Carlos Baleva. Digue'm un jugador. Un jugador que diguis, mira, tinc ganes de veure'l, o apunteu aquest nom que potser pot ser interessant en aquesta Premier 26-27.
3: Bé, doncs, avui que... Mira, tirarem una mica d'alternatius, i avui que ha jugat al Coventry, que ha fet, doncs, alguns fitxatges fora de la Premier, doncs, que poden ser interessants, a mi, un jugador que m'agrada i que crec que va fer un bon Mundial és Caleb Girengi, el migcampista de Ghana. L'Albert el coneix, però jo crec que l'ha narrat algun dia al Mundial.
0: Sí, sí.
3: O Thomas Asante, que ara també el seu company a la selecció ghanesa, que ha fet una bona temporada a la Championship. O sigui que aquí estic tirant de molt alternatiu, però ja que m'ho demanes, doncs així, agafant-la al vol, et dic aquests dos.
0: Bueno, tampoc m'esperava que em diguessis Bukayo Saka, perquè la gent ja t'hagués dit, que ja el coneixem, saps què vull dir? Vull dir
4: que
0: ja...
4: És el que s'espera en Naveira.
0: Sí, vull dir que ja et demanava això, Naveira, una abraçada.
3: Vinga, gràcies, una abraçada.
0: Que vagi bé, bona nit. 3:45, tancarem tertúlia. Jaume Molló, no Jaume Naveira, Jaume Molló, Albert Fernández i Francesc Latorre, gràcies per venir i fins a la pròxima.
4: Bona nit.
0: I també, deixa'm dir que gràcies a l'Arnau Latorre, que ha vingut avui de públic. Un aplaudiment per ell, sí senyor. Un aplaudiment per al gran Arnau Latorre, estudiant de periodisme, que estic segur que d'aquí uns anys, si no corre per aquí, correrà per algun mitjà de comunicació.
1: Tant de bo.
0: Pausa, i de seguida la Clara Rodergues i el Miquel Agut ens fan saber què s'ha dit després del Gamper femení i del Córdoba 2, Girona 1.
5: Tu diràs, amb Gerard Ballera.
0: Més d'un minut i arribarem a 1:15 de la nit. Tinc per aquí la Clara Rodergues, que ha estat aquest vespre a l'estadi Johan Cruyff. Hola, Clara, eh?
6: Bona nit.
0: Victòria del Barça, sí, el Gamper, s'ha quedat a casa, no? S'ha quedat
6: sí,
0: a casa.
6: Sí, cinquè Gamper que es queda a casa. 3-1 contra el Brighton, amb gols de Brooks, Pina i Grey, amb tots ells a la primera part, amb ovacions per les jugadores més estimades, Cata, la mateixa Pina, Paredes o Patrick, que ara en parlarem d'ella. Debut de McCamey, la portera, bona actuació, la veritat, ha fet dues aturades de mèrit. Ha tornat a jugar avui Kerolin sense acabar de brillar, però vaja, adaptació que necessita. Discursos avui de Pere Romeu, l'entrenador, i de Patri, un Romeu agraint a l'afició, a la directiva, i reivindicant el paper de les joves, com la temporada passada, que ja van ser importants, i també paraules per a Alexandri, que està passant per aquesta lesió i s'està acabant de recuperar. Ambiciós Romeu con Patri Guijarro, la nova capitana, tant el discurs com després també la zona mixta.
7: Tenemos ilusión del nuevo título, ojalá poder llevárnoslo por primera vez. Aún queda mucho, entonces ese es nuestro objetivo. Somos conscientes que han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note. Al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez, pues que no sea un poquet de tiempo, sinó que sean 5.
6: Precisament també ha parlat sobre aquesta capitania, que estrenarà en substitució d'Alexia.
7: Contenta y orgullosa pues de ser primera capitana de este gran equipo, del mejor equipo que hay, pero como siempre digo, llevar el brazalete o no, ya hace años que pertenezco al grupo de capitanas y siempre me voy a comportar de la misma forma, siempre voy a estar accesible, siempre voy a ayudar dentro y fuera del campo al club, a staff, a jugadoras. Por lo tanto, para mí sí que ese papel más de responsabilidad de liderazgo lo asumo, pero ya sabéis cómo soy y voy a seguir siendo la misma Patri.
6: Una Patri, per ser en la mateixa línia que Pere Romeu en el cas Serra Jordi, que creu que s'hauria d'haver quedat a casa, que Aixa i Carla Julià encara ho pot entendre, però que Serra Jordi, ben debutat amb l'Espanyola absoluta, no feia falta. Diumenge, dia 30, debut a les 7 de la tarda contra el Costa d'Eje a casa.
0: Això comença el cap de setmana que ve i em sembla que a principis de setembre ja sorteig de la Champions sí. I sobretot el que més ens interessa aquesta fase lliga, de la Lliga de Campiones. Gràcies, Clara, bona nit, eh? I pel que fa al Girona, no us hem pogut explicar bones notícies en el tram inicial del Tuiràs, ha perdut per 2-1 contra el Còrdoba, ha marcat un gol a Esprilla, a les acaballes. Què s'ha dit hagut a la roda de premsa de Quique Álvarez?
8: Doncs mira, que podrien haver estat millor, tot i la incertesa del mercat de fitxatges. Segons ell, podrien haver competit millor el partit amb els jugadors que tenien al camp, però que la derrota, i ha buscat la part positiva, els farà més forts.
9: Ens han donat la benvinguda, com qui diu, a segona. És una categoria molt dura, jo ho sabia que el partit avui era molt dur, i bueno, ens estem trobant. Jo preferia no trobar-m'hi, però ens estem trobant amb les derrotes, però això jo crec que ens farà forts.
8: I també ha explicat per què no ha jugat Benat.
9: Bueno, Benat tenia una petita molèstia i ja vaig dir la setmana passada que intentaria que juguessin els que estaven física, mentalment, i bueno, és veritat que tenia una molèstia avui i per això al final no l'he fet jugar.
0: No m'ho crec.
8: És que jo...
0: Quan
8: l'estava escoltant...
0: I no m'agrada quan els entrenadors diuen que la derrota ens farà més forts. No, el que et fa més fort és guanyar. Guanyar et porta a guanyar, però vaja.
8: Quan estava escoltant la roda de premsa pensava... Això de Benat, d'alguna manera, com que la setmana passada, després de, entre cometes, posar el mateix sac Benat i Sigankov, no ho va fer així, però va quedar entès en la mateixa frase que la casuística dels dos era la mateixa. I Benat no ha jugat cap minut com Sigankov, però de moment ha estat un dia a la banqueta. Ell va dir que hauria d'haver entrat 10 minuts, però que la lesió d'un company va impedir-ho, i avui ha viatjat i s'ha vestit. No com Sigankov, que està expedientat pel club i que, per cert, el seu representant dilluns a les 12 farà una roda de premsa per contradir la versió del club, perquè evidentment Sigankov, que és un home parlador, sempre ho ha estat, ha fet la gran quantitat de 0 entrevistes en 4 anys, doncs bé, té ganes de parlar ara, perquè fa tanta calor que té ganes de parlar, i llavors doncs hi dirà la seva. Però en tot cas, tinc la sensació que, com l'altre dia, Quique Álvarez, d'alguna manera en Benat no va ser prou clar, avui ha volgut exculpar-lo d'alguna manera perquè no hi hagi qui carregui les tintes sobre el jugador, perquè segurament també ell pensa encara que té alguna opció de mantenir Benat durant la temporada. És la interpretació que jo faig de tot plegat. I acabo amb les portades de la premsa. Després de la derrota, Mundo Deportivo, baño de realidad del Córdoba al Girona en el nuevo Arcángel. A la deixó gironina de l'Esportiu, el Girona va tard i perd contra el Còrdoba, un Còrdoba superior, diuen, a l'edició nacional, el partit del Girona el defineixen com a preocupant, i el diari de Girona, en Brugui, diu 3 punts a les escombraries.
0: Doncs així està el tema. Dissabte que ve, a Montilivi, Girona a les Palmes, a partir de 2 de 10?
8: Sí, una mica més tard, si volen. Podien, ja,
0: 2 de 10 la nit.
8: Podem posar allà 2:15.
0: Una hora menys a les Canàries. Allà, sí, 2 de 9, els hi semblarà bé l'horari que ha posat la Lliga de Javier Tebas, també.
8: Javi.
0: Javi. Gràcies, Agut.
8: Adéu.
0: Va, que rematarem el Tuiràs.

0: 4 minuts per sobre, 2:15. Res, parell de qüestions de l'actualitat poliesportiva abans de tancar. Hola, Miquel Pasqual, bona nit de nou, eh? Bona nit, a veure si et sentim.
1: Ara sí?
0: Ara sí. Ho hem dit a l'inici del programa, la notícia del dia en el món del tennis: Jannik Sinner es perdrà l'Open dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada.
1: Sí,
0: per què?
1: Si dijous Alcaraz anunciava el seu retorn, doncs avui ha estat literal el número del rànquing, el que ha fet públic en un missatge a les seves xarxes socials i ha explicat que necessita més temps per recuperar-se d'una lesió al genoll. Sinner està fora de la competició des que va guanyar el títol a Wimbledon, perquè durant la final contra Alexander Zverev, tot i guanyar, es va fer aquesta lesió i de moment doncs encara no ha pogut reaparèixer. En el comunicat ha explicat que aquests últims dies havia estat provant-se per poder disputar l'últim gran slam de la temporada a Nova York, però amb el seu equip han decidit que era massa arriscat. Per això es perdrà un gran slam per primer cop des de 2020, quan no va competir a Wimbledon. La seva baixa impacta de ple en el quadre del torneig, i aquest Zverev ara passa a ser el cap de sèrie número 1 i Alcaraz ara és el número 2, per tant s'evitarien fins a una hipotètica final. Djokovic també puja fins al quart lloc i no es trobaria el Alcaraz o Zverev fins a les semifinals.
0: Una temporada tan estranya en el món del tennis amb aquestes lesions d'Alcaraz i de Jannik Sinner. Això pel que fa al tennis. A la Fórmula 1, que torna aquest cap de setmana amb el Gran Premi dels Països Baixos, avui Russell ha aconseguit la pole a la classificació de l'esprint, Joan.
2: Sí, la Fórmula 1, que com dius, torna 4 setmanes després de la victòria de Lando Norris a Hongria, com diu Gerard, amb la classificació de l'esprint que s'ha disputat aquesta tarda i que ha determinat la graella de sortida per la cursa curta de demà a les 12 del migdia. Russell sortirà primer, Norris segon i Leclerc tercer. Sainz ho farà en 18a posició i Alonso ha estat cué amb un nou dia accidentat. De la jornada d'aquest matí en què s'ha disputat la primera sessió d'entrenaments lliures, destaca la pole de l'italià Kimi Antonelli, líder del Mundial, per davant de Norris segon i Russell tercer. Demà ja, a partir de les 4 de la tarda, es correrà la qualificació per aquest Gran Premi dels Països Baixos, que es disputarà el diumenge a partir de les 3 de la tarda. De tot plegat, recordem la setmana que Carlos Sainz i Alex Albon han ampliat la seva vinculació amb Williams i on Max Verstappen ho ha fet amb Red Bull fins al 2030.
0: Gràcies, Joan.
2: A tu.
0: I, Miquel, recordem també, gran cita ja a partir d'aquest cap de setmana, que aquest dissabte comença la Vuelta, amb Tadej Pogacar.
1: Sí, és el gran reclam, el gran favorit per endur-se el títol, vol completar la triple corona perquè ja té un Giro, 5 Tours, l'últim fa menys d'un mes, i ara vol guanyar la Vuelta. No hi competeix des de 2019, quan va donar-se a conèixer amb un tercer lloc a la General. Tot plegat arranca aquest dissabte amb una contrarrellotge a Mònaco, molt curta, de 9,4 quilòmetres, Mònaco, per cert, on viu Tadej Pogacar, i passa pels carrers doncs el Principat, entre ells el circuit de la Fórmula 1, el costat de l'estadi del Mònaco, vull dir, bons paisatges per afrontar aquesta Vuelta, que té una etapa en territori català, la cinquena entre Falset i Roquetes.
0: La seguirem, aquesta, i en definitiva tota la ronda espanyola amb Pogacar, un dels millors ciclistes de la història, si no el millor per molts, participant en la seva primera Vuelta, o buscant la seva primera Vuelta, perquè ja va,
1: sí, la segona,
0: ja va debutar quan encara, diguéssim, era molt jove, ara sí que buscant guanyar-la ja definitivament. Gràcies, Miquel, eh?
1: Bona nit.
0: Per cert, que la selecció espanyola masculina d'hoquei va superar avui a Alemanya, 2-1, i per tant té opcions de jugar a les semifinals d'aquest Mundial d'Hockey Herba. Demà juga també la selecció femenina contra l'Argentina i tenim definides les finals de la Supercopa de Catalunya d'handbol a la masculina. Com gairebé sempre hi ha un Barça Freiking Granollers, avui el Barça ha guanyat el Sant Vicenç, i a la femenina s'hi va classificar el Granollers dijous, també repetirà el Granollers, el CAC Granollers, que jugarà el títol contra el Lleida handbol. I fins aquí, aquí ho deixem. El Tu Diràs, falten 4 minuts per arribar a 3:15 de la matinada. Demà a partir de les 9 s'hi posen el Xavi Puig, el Jaume Molló i companyia, amb l'Eudo de Batlle des de Cornellà al Prat, per explicar-vos aquest Espanyol-Real Madrid a 9:45 de la nit, i quan acabi Tu Diràs amb l'Aleix Pariser. Fins demà!
3: Tu Diràs. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
1: Merda, que algú els avisi, que hi ha un tauró a l'aigua!
2: Un tauró, un tauró!
3: Per favor, sortiu de l'aigua!
4: Fora! Au, au!
5: Traieu aquell nen, que s'acosta!
6: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
2: Quins nervis, socors!
3: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
0: Així sona l'estiu a RAC 1.
2: Estadella, et pelaré.
7: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
3: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
0: RAC 1. Tots som un milió. Actualitzada al minut.
8: Alertes d'última hora.
0: Tot el que sona a RAC 1.
8: Contingut exclusiu.
0: RAC més 1.
8: Fàcil.
0: Ràpid.
8: Còmode.
0: RAC1.cat.
9: RAC1.cat.
0: RAC1.cat.

0: Bon dia, són les 7 i des d'ara fins les 9. Com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. Comencem amb bons hàbits per parlar amb el Pere Estupinyà. Com afrontar el pas dels anys amb il·lusió amb el seu llibre Què quiere ser de mayor? I no sé si sabeu què és el porno immobiliari, perquè en parlarem també amb la Queta Xampeny. Amb el biòleg Roger Vila parlarem de mosquits i comentarem també el fenomen literari Yesteryear. Amb el criminòleg Marc Balcells parlarem dels crims comesos contra el patrimoni cultural en la guerra d'Iraq. Així que comencem.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.
0: Cada vegada vivim més anys. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, vivim fins als 84,24 anys de mitjana, una xifra que no s'havia aconseguit mai i que suposa un increment anual de 0,28 anys al 2024, que és quan es va fer l'últim estudi. Una xifra que s'estima anirà pujant. I davant d'aquesta esperança d'una vida més llarga, la pregunta què vol ser de gran deixa de ser patrimoni de la infància.

0: Inspira profundament. Sent com a poc la tranquil·litat t'envaeix.
1: Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson Hybrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es.
2: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
3: Aquest matalàs que s'obstina a no deixar-te dormir de dolor?
4: Ai!
3: Ni aigua.
5: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
6: Llavors això va ser un detonant d'intentar fer un canvi de xip. És a dir, de continuar portant una vida molt estimulant a nivell vital, social, professional, però sent més conscient de quines coses he de fer per a cuidar-me i tindré un futur pues el millor possible. I això dic, bueno, això podries convertir-se en un llibre, perquè com jo, hi ha molta gent de 40, 40 i pocs, que diu, bueno, què he de fer jo per a cuidar-me? Però què he de fer científicament, no? Sobretot en temes de salut. I el llibre, la idea del llibre va néixer més enfocada a aquesta part de salut. Però després, quan vaig començar a investigar sobre longevitat, dic, escolta, que això ja no és només...
7: Això va més allà.
6: Exacte. No és només per estar bé en les meves xiquetes. És que el que m'està dient tots els estudis sociològics, demogràfics, és que viurem molts més anys, en molta més qualitat de vida, en una autopercepció molt més activa de l'envelliment o de la longevitat, i aquí les preguntes de... qui, què, com vull ser de gran, s'amplien. Ja no és algú que pugui jugar en les seues filles, és algú que pugui tindre unes il·lusions. I llavors va néixer aquesta idea del què quiere ser de major, no? Per analitzar diversos pilars de la longevitat i entendre, bueno, jo, però la resta, que primer este canvi de xip, és que tu has dit a la introducció, tenim una mitjana de vida de 84 anys. Mm-hmm. I sabem que hi ha gent pues, que té malalties i té problemes i moren abans. Això vol dir que hi ha molta gent que viu molt més. Mm-hmm. Perquè si això és la mitjana, dius, uau. Llavors, persones com nosaltres, que en principi estem bé i que portem bona salut, és que l'esperança de vida que tenim és de més de 90. I això anirà canviant, és a dir, que s'anirà allargant més. Llavors te trobes en un temps extra que... culturalment jo no tenia assumit que tenia.
7: Que segurament la societat no el té assumit moltes vegades, la societat sencera.
6: No, perquè tenim la idea esta dels nostres pares, els nostres avis, que ells sí que tenien companys que vivien molts anys, però no eren una excepció, no sí. Era la norma. Uh-huh. Ara, la majoria de persones viuen molt més i en molt bones condicions. Llavors, este és el canvi de xip inicial que jo crec que hem de tenir a nivell individual i a nivell de societat, també. I després plantejar-nos quines coses hem de millorar per arribar a millor possible.
7: Tu parles amb metges, amb psicòlegs, amb gerontòlegs, amb sociòlegs, investigadors de la longevitat. Hi ha tot un treball de ciència darrere.
6: Sí. La gerontologia és, diguem-ne, la ciència que investiga la manera en què envellim, no només físicament, que això seria més la geriatria, però també de psicologia i social. Jo recordo que vam fer un capítol del Cazador de Cerebros, em vaig parlar en una psicòloga de l'envelliment. És a dir, clar, el concepte jo no el coneixia, perquè no és molt comú, però sí que comencen a haver psicòlegs i psicòlogues, era investigadora del CSIC, que estava analitzant la percepció del pas del temps, com... quins valors en funció del temps i no en funció de l'estat físic van canviant, això vol dir que no haurien necessàriament de canviar. És a dir, quan algú té 70 o 75 anys, hi ha una espècie de norma social que potser el fa veure vell. I no és vell, en funció de l'edat, és vell en funció de com estigui físicament o com se percebi que ell mateix de manera cognitiva. Llavors, esta psicologia associada al pas del temps va resultar interessantíssima. I sobretot este concepte de... arriba un punt on no depèn tant el número,

0: depèn el teu estat físic, el teu estat cognitiu i el teu entorn social.
1: Mm-hmm. Efectivament, en el llibre tu parles de diferents pilars, parles de la salut, i entre altres coses també dius que qui confia en la ciència viu més.
0: Sí, bueno, és que perquè estem vivint més temps. Mm-hmm. Bueno, és veritat que no tenim antibiòtics, tenim vacunes, bueno, això és ciència, però estem reduint la enfermedad cardiovascular. Per què? Perquè la gent està molt més controlada la pressió, està controlada la diabetes, està controlada el colesterol i les plaques d'ateroma. És a dir, la salut cardiovascular en les últimes dècades ha pujat moltíssim. Ara hi ha menys gent que té infarts i menys gent que té ictus i coses així. I això està millorant gràcies a la ciència. Llavors, si tu confies, ho dic perquè ara per redes socials i... pues, hi ha molt de moviment alternatiu a lo que és el coneixement científic.
1: La pseudociència sembla que cada vegada
0: claro,
1: atreu
0: és,
1: més,
0: és
1: no?
0: És molt notòria quan algú a Instagram te diu el colesterol no és tan malo, per dir algo, eh? Bueno, això crida l'atenció, perquè és un missatge que no estàs acostumat a sentir. Llavors l'escoltes, tot i que no te'l cregues, però si l'escoltes, l'algoritme ho veu, i veu que estàs escoltant-lo més temps, llavors lo fa més viral, i és una trampa que té les redes socials. Llavors, jo crec que les persones que confien en el que els diu la medicina convencional, la que funciona de veritat, i fan cas de les recomanacions del metge, tenen molt més controlats els seus paràmetres de salut, i això els fa arribar a una longevitat molt més gran.
1: També parles de salut cerebral.
0: Sí, sí, és que clar...
1: Precisament.
0: Clar, aquest és el gran tema. Aquí no tenim fàrmacs per a la salut cerebral, però sí que indirectament... De què depèn la nostra salut cerebral? És, si pensem en el cervell com un conjunt de neurones... hi ha dues coses importants, és que les neurones estiguen sanes i que després estiguen connectades. Llavors, que estiguen sanes depèn bastant de la salut cardiovascular, ¿vale? És a dir, si tu fas exercici, si tu tens bona dieta, pues és com a que la irrigació de tot el cos, però també del cervell, els vasos sanguinis molt finets que té el cervell estan en bon estat, és a dir, les neurones estan sanes. Després, què passa? Que la pèrdua cognitiva és, tots la patirem, ¿vale? perquè tot el cos se va degenerant en l'envelliment, però pot degenerar-se més ràpid o menys. Llavors, aquestes neurones pues, van perdent connexions. Llavors, si tu tens molta resiliència, és a dir, si tu exercites molt el cervell i vas creant connexions al llarg de la teva vida i, sobretot, en l'etapa de maduresa, on este fenomen de neuroplasticitat és més útil perquè se perden més ràpid, però si lluites contra ell perdràs més lent, llavors és com que tardes molt més a notar els efectes del deterioro cognitiu. Llavors la salut cerebral és per una part física i per una altra part pròpiament cerebral.
1: I parles també d'això de rascar on no pica, no?
0: Sí.
1: És a dir, a treballar justament aquella part d'inquietuds que potser desconeixies i tenir, per tant, el cervell actiu. Però a part de parlar també de la salut en un capítol concret, parles de l'entorn.
0: Sí.
1: Un altre dels factors fonamentals.
0: És que som molt menys independents del que ens pensem. És a dir, nosaltres anem per la vida creient que prenem decisions conscients i que les meditem i que som sers racionals. I això, la psicologia conductual, Daniel Kahneman, Premi Nobel, Dan Ariely, molta gent ja ens va dient, en el Behavioral Economics, que som molt més automàtics del que ens pensem. És a dir, anem per la vida liats en coses, anem a dinar a un lloc i sí, veiem el menú i sembla que decidim, però hi ha uns processos inconscients, el que diuen System One, que ens fa prendre decisions automàtiques, quasi. ¿Vale? Llavors, el que jo plantejo al llibre és que per a fer el canvi d'hàbits hauríem de modular l'entorn. És a dir, tenir un entorn que de manera inconscient, quasi de manera automàtica, ens conduïsca a prendre les decisions saludables. I això, que els experts li diuen choice architecture, arquitectura de la decisió, que és un terme molt bonic, eh? O sigui, com dissenyo la teva decisió.
1: I que a més et dona molt poder, perquè tu pots també dissenyar aquesta decisió teva. Ets tu també responsable, ets el teu propi arquitecte.
0: Clar, clar, clar, clar. Però inclús, ja t'ho dic, els experts, això li diuen nudges, no? Com a empujoncitos, que serveixen per a, sense que tu te'n dones compte, forçar-te a pujar les escales en lloc de l'ascensor, fets tan simples com a un aeroport pintar-les de colors o ficar-les més prop del que és l'ascensor. Facilitar que tu prengues la decisió automàtica de pujar unes escales en lloc d'un ascensor o de menjar algo que, pel fet de que estigui més prop o pel fet de que... fruita... el fet de que estigui pelada,
1: sí, sí,
0: ja te fa que
1: l'agafis. Tenir la Macedònia feta a la nevera ens fa menjar més fruita, segur.
0: Exacte, i no tenir la tentació, perquè l'esforç, nosaltres ho basem molt, totes les recomanacions de menjar saludable se basen moltes en esforç. És a dir, no, intenta no caure en la tentació i prendre la decisió saludable. I això apela a un esforç, a una decisió racional. Jo dic, no, és molt més pràctic no tenir la tentació, vale? I jugar en l'entorn perquè automàticament la decisió fàcil sigui la saludable.
1: Mm-hmm. Això tant a nivell social com a nivell individual, però també... A part de l'entorn, parles també de mirar el futur pensant en una nova societat. És a dir, al final de l'edadisme.
0: Sí.
1: Perquè és un nou concepte també que el tenim totalment assumit i que moltes vegades es pateix.
0: Sí.
1: Persones grans que se senten discriminades en la societat en general i la societat no està preparada. No sé si hem evolucionat prou ràpid amb el creixement de l'expectativa d'edat per morir, amb que la societat s'adapti en aquesta expectativa.
0: Els canvis culturals són més lents que els canvis individuals. És a dir, hi ha tres tipus d'edadisme bàsics, no? És l'interpersonal, és el que algú pot sentir cap a una persona gran. L'institucional, quan una empresa o una institució doncs, potser discrimina en funció d'edat. I després l'autoedadisme, que és que alguna persona gran se pot sentir que ja és massa gran per a fer algo. Quan podria fer-ho? Per situació física i cognitiva. Este autoedadisme jo crec que és el que més està avançant. Les persones que ara tenen 70, 75, inclús 80, ja no se veuen tan velles com es veien els nostres avis. Perquè els nostres avis els ho diem avis. Era com que la seva funció social era ser iaios i cuidar dels nets i no molestar i el que viatjava o el que tocava música, semblava que era un frívol o una frívola. Això ja no és així. La gent ja s'autopercep d'una manera molt més empoderada i en menys autoedadisme. Jo crec que això impulsarà a baixar també l'edadisme interpersonal. És a dir, nosaltres, que jo tinc 51 anys, ja, sobretot escrivint este llibre, ja m'està canviant la manera de mirar a la gent gran. Potser fa un temps, inconscientment, tenia este edadismo inconscient, que ja pensava en algú de 75 i sistemàticament pensava en algú gran. Clar, ara que els han anat veient i els han anat veient com se comporten i quines aspiracions vitals tenen, dius, no, o sigui, no són vells. O sigui, seran vells quan arriben a la dependència o els problemes físics, però són gent amb pleníssimes capacitats en molta experiència, és a dir, los mires en certa admiració. I tu mateix te veus en ganes d'arribar com ells a la seva edat, no? Llavors jo crec que este edadisme existeix, però la meva mirada és optimista. Sí crec que el més difícil de canviar és el cultural, l'empresarial, perquè...
1: El sistema productiu, diríem, una mica.
0: Sí, perquè és més lent, perquè has de ficar molta gent d'acord. A l'interpersonal i a l'autodedadisme és tu i jo. I això podem fer molt, saps? És a dir, tu pots ser conscient d'això i ser menys edadista en la gent gran o autoedadista si ja ets gran.
1: Mm-hmm. I també, finalment, perquè ara podríem estar parlant hores i hores, sí, en el llibre hi ha moltíssims capítols que despleguen tota una investigació, tota una reflexió i que et fan pensar tu també com a lector, però m'agrada acabar amb aquesta visió, diríem, il·lusionadora de veure el futur, però que alhora, mentre penses en aquest futur, et fa i t'ajuda també a viure un present molt diferent.
0: Clar, és que...
1: És a dir, no és només mirar el futur, sinó que també et canviï com vius aquest present.
0: Clar, és que pensa que jo el llibre no l'he plantejat només per a la gent gran, sinó per a la gent de mitjana edat que en la preparació, en esta il·lusió de pensar que el millor està per arribar i que no és utòpic, perquè tu quan veus les estadístiques i els estudis de, que correlacionen felicitat durant les etapes vitals, estadísticament, a partir del 55, el benestar, la sensació de felicitat i
1: molts altres paràmetres. La capacitat econòmica.
0: Exacte, i l'entorn social, menys pressions de familiars, menys pressions laborals, o sigui, més temps per davant, més seguretat en un mateix, mm-hmm. Hi ha molts factors que fan que a partir del 55 el benestar pugi, no? Llavors, si tu dius, no, és que a més vull estar sa, i vull estar connectat, i vull tindre il·lusions, i vull tindre uns propòsits que li donen sentit a aquesta nova etapa. Mentre estàs fent això, t'estàs sentint bé al present. Mm-hmm. És a dir, tu quan dius, faig deport per a quan tingui 70 anys estar plenament en forma, no, és que, vale, perfecte, però és que el benefici ja el notes ara. Mm-hmm. Vale? És a dir, jo crec que esta mirada optimista, que no és ingènua, sí que t'ajudarà al futur, però que també t'ajuda al present.
1: Totalment. Un llibre que, per tant, planteja il·lusió, qui el llegeixi contagiarà il·lusió pel futur, però que t'ajudarà a viure també molt millor el present. ¿Qué quiere ser de mayor? Ens ho pregunta el Pere Estupiñà. Pere, moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
0: No, a tu, un plaer. Un plaer.
1: I ara entrem a la cuina.

0: Ens agrada també cuinar en l'estiu, moltes vegades tenim més temps i agafem receptes, però no per tenir més temps cal que siguin més complicades. L'Enric Ertens les fa molt fàcils. Enric, bon dia.
1: Bon dia.
0: Carbonada a la flamenca.
1: Imagina't.
0: A veure.
1: Una carbonada.
0: Però no són espaguetis, fàcil. No són espaguetis, no? Què és el que farem?
1: És fàcil, és un plat prou fàcil i prou jo. La carbonada és un plat que a mi m'agrada molt, bueno, ho vaig aprendre molt de petit quan començava la cuina, i és molt semblant a un fricandó. Amb el procediment, canvia una mica amb els ingredients. La carbonada porta cervesa i ceba, i el fricandó porta vi i bolets. Això surt en el llibre perquè m'agrada veure com amb una recepta parla de la, com tracta una recepta dos cultures diferents. En aquest cas, la carbonada, la flamenca, és belga, o flamenca, que diríem jo, i l'altre és català, no?
0: Per tant, ens oblidem de la pasta a la carbonada, que no té res a veure.
1: No té res a veure.
0: A veure, doncs com la fem aquesta? Per quatre persones?
1: Per quatre persones, igual que un fricandó. Començarem per la vedella, uns 800 grams, en aquest cas la llata de vedella és ideal, tallat en filets igual que el fricandó. Uns 800 grams, un quilo, depèn de la gana que tinguem i la gent que s'és. Llavors la ceba. En aquest cas porta molta ceba. La ceba és una part fonamental d'aquest plat. Podem
0: comptar... Que de fet pràcticament la posem a tots els plats, eh? No hi ha plat que no porti ceba.
1: Exacte, és el que et deia. Sí, nosaltres la trinxem fent suficient i ho fan d'una altra manera.
0: Sí, sí.
1: Però al final la ceba a la cuina és un dels elements fonamentals, la ceba. A quasi totes les cuines del món, a més, 3, 4, 5 cebes grosses, podem agafar la ceba normal, si ens agrada una ceba més vermellosa, és igual. Llavors, cervesa. Podem fer en qualsevol cervesa, però el més tradicional seria cervesa negra. Una cervesa negra, la cervesa d'aquelles de 33 centilitres, la cervesa normal, o una cervesa blanca, si volem una cosa més lleugereta, un plat més lleugeret. Una mica de farina, una cullerada, més o menys, supera. Llavors, una mica de mostassa, una cullereta de mostassa antiga, això és opcional. Llavors, quan arribem, la podem posar o no. Però amb la recepta original hi és. Una fulla de llaurer, una mica de farigola, unes branques, oli d'oliva extra, com sempre, una nou de mantega, que també la posarem o no, al nostre gust, sal i pebre. No calen més ingredients. Anem a cuinar. Agafem una cassola ampla, o una paella d'aquelles amples, salpebrem la carn, l'enfarinem una mica, no massa l'espol... Sempre que enfarinem la carn per sofregir-la, s'ha d'espolsar bé, que no posem molta farina a l'oli.
0: No ens hem de passar amb la farina, eh?
1: No, perquè llavors la farina aquesta cau a l'oli, es crema i fa mal gust el plat final, no? Daurem la carn, com fem el fricandó, igual, la posem a foc una mica viu, li donem un parell de voltes que quedi daurada, perquè la farina quedi més ben adherida, i llavors la treguem d'aquest oli. En aquest mateix oli, i si volem, en aquest cas, podem posar la mantega, una mica de mantega, també, en comptes de mantega, la mantega de porc, més català, i aquí ja posem tota la ceba que haurem tallat en allò que parlem en julián, en tires fines, tota ella, no cal que siguin tan fines tampoc, i la posem aquí i l'anem sofregint a poc a poc. Aquesta ceba ha de quedar, més que durada, ha de quedar confitada. D'acord? Que quedi ben melosa.
0: Perfecte.
1: Com si fos per fer, per exemple, una sopa de ceba. Una coseta així, que quedi una mica caramelitzada, però un punt daurat. En aquest moment, retornem la carn a la cassola i afegim la cervesa. Si fos un fricandó, com deia abans, haguéssim fet la ceba, el sofregit, i ara li posaríem vi.
0: Doncs clar, aquí la cervesa.
1: Afegim la cervesa, la que ens hagi agradat. Les herbes, el llaurer, la farigola, deixem bullir, com sempre, que l'alcohol s'evapori, tot la cervesa també hi ha alcohol.
0: Clar.
1: Ara estava pensant que algú la pot fer també, si vol, amb cervesa sense alcohol.
0: També.
1: Veus, ara m'ha vingut al cap, això no ho havia pensat. Toca cuinar sempre l'alcohol se'n va. D'acord? Quan s'hagi anat a l'alcohol, cobrim amb una mica d'aigua la carn. Sempre explico quan s'han de cobrir guisos de carn i això, que l'aigua la llustera. D'acord? Tapem i deixem coure a poc, aproximadament, dependerà de la carn, però una hora i mitja, fins que veiem la forquilla, que agafar la carn doncs ja se'ns trenca, perquè la carn guisada, sobretot en rotllo fricandó, en filetet, t'agrada que no tinguis
0: que
1: fer servir ganivet.
0: Exacte, que es desfaci.
1: Que sigui tendre i tal.
0: Sí, senyor.
1: Si cal, durant la cocció, veient que es queden sense suc, sempre poden anar...
0: afegir una mica de brou.
1: Afegint una miqueta de brou o d'aigua.
0: A males aigua.
1: A males aigua.
0: Sí. Mm?
1: Després, el que et deia, tenim la mostassa, al final, en aquest cas, no posem picada, com acostumem a posar, podem posar una miqueta de mostassa, una mostassa antiga, que llavors diria un toc atrevit, un toc, un punx de picant, que li va molt bé en aquest plat de vedella.
0: I ja el tindrem, sí senyor, un fricandó estranger, sí, que dius tu. Un
1: més fricandó. O menys. Us ho recomano, que queda molt bé, és molt bona, és senzill, i és una manera molt bona de fer vedella.
0: Doncs ja tenim el nostre plat ja fet i guisat, amb l'Enric Herce. Moltíssimes gràcies, Enric.
1: Gràcies, com sempre.
2: La primera pedra, amb Noemí Polls.

0: Doncs sí, parlem amb la Queta Champagne. Ella està al capdavant de la immobiliària Orri i sempre parlem de cases que ens sorprenen. Queta, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I avui parlem de pornografia immobiliària, es pot
1: dir
0: així, porno immobiliari?
1: Sí, porno immobiliari, un concepte que... Es diu així?
0: Es diu així? Doncs vinga, a veure.
1: I per això el comptem a l'estiu, perquè com que estem així tots descaballats, doncs mira, parlem de porno immobiliari.
0: A veure...
1: Us explico en què consisteix aquest fenomen. Es tracta de tafanejar o fantasiar sobre cases que mai ens podem permetre. I 8 de cada 10 usuaris del portal immobiliari Idealista reconeix haver-lo practicat en alguna ocasió. Sí que, així que podem dir que...
0: No estem tots lliures de pecats,
1: no,
0: segur.
1: No, el porno immobiliari diguem que és un plaer bastant confessable. Els practicants d'aquest porno immobiliari centren les seves fantasies en àtics, i les edats més habituals d'aquesta pràctica és entre els 36 i els 55 anys, i principalment són homes els que el practiquen. No sé si és que les dones són més pràctiques o vés a saber.
0: Segurament.
1: Doncs avui us proposo fer un viatge porno immobiliari per les cases més cares de cada província de Catalunya, i començarem per Lleida. Va?
0: A veure.
1: La primera propietat que ens apareix si filtrem el preu més alt a la província de Lleida és una preciosa casa amb bodega i vinyes que està a Mallorca. Comencem bé, sí.
0: Sí, sí, a més ja amb vinyes i bodega.
1: Amb vinyes i bodega a Mallorca. O sigui
0: a
1: que,
0: Mallorca.
1: Bueno, recordo que la darrera vegada que vam fer aquest viatge, la casa més cara de Lleida tenia vistes al mar. O sigui que, si us plou, la gent de les immobiliàries, geolocalitzeu bé les cases de Lleida i no jugueu amb els sentiments d'aquests pornoaddictes de Lleida, perquè els tractem molt malament, trobo. Si ens anem a la segona, ja ens trobem per 3,5 milions d'euros que podem comprar una esplèndida casa a la Pleta de Jus, a Baqueira, a la Vall d'Aran, un xalet de 467 metres quadrats, 10 habitacions, amb una sala espectacular, amb tot el sostre de vidre, i amb servei de transport privat a les pistes. Que jo et dic una cosa, jo per aquest preu demano que fins i tot esquiïn per mi.
0: Ja exacte, no, ja
1: no se m'hi ha perdut res haver d'allà patir
0: sí,
1: amb
0: sí,
1: l'esquí.
0: Sí, em sembla molt bé, la idea.
1: Seguim cap a Tarragona, perquè ens trobem amb una coneguda, ja, aquesta casa ja fa temps que hi és, que potser si esteu interessats i teniu, doncs, 5.250.000 euros, podreu, i potser és moment de passar ofertes, perquè ja us dic, aquesta casa ja fa temps que hi és. I és una meravellosa masia, amb una gran història al darrere. És una masia que data del segle XV. Els cartoixans d'Escaladell van adquirir diverses localitats i terres del que avui consisteix el Baix Priorat, i van decidir construir aquesta vasta masia amb finalitats agrícoles i vinícoles per abastir la Cartoixa, de manera que les condicions climàtiques combinades amb la qualitat del sol i un relleu suau de turons van fer que aquesta masia fos coneguda com la perla del Priorat, i els conegué i es convertís en un lloc de meditació i descans dels bonjos ancians de la comunitat. Es tracta d'una masia amb 15 habitacions que se'n pot fer un ús particular o bé com a establiment hoteler.
0: Molt bé, molt bé.
1: Aquesta ens agrada. Anem-nos-en a Barcelona. A Barcelona ja saltem una mica al budget, el pressupost. Ens n'anem a 20 milions d'euros. Per aquesta mòdica quantitat podem estrenar una casa Pedralbes de 1.222 metres quadrats, 6 habitacions sobre un terreny de 2.000 metres quadrats, amb piscina, una piscina d'aquestes que semblen peixeres, que a mi això em resulta una mica inquietant. Saps com veus a Alcaldea, la gent que s'està banyant, que semblen com peixets així? Vull dir.
0: Sí.
1: És una d'aquestes. Bueno,
0: no, mira, doncs ja no ens agrada.
1: No ens mira, ens estalviem 20 milions d'euros. Té spa, piscina, com dèiem, gimnàs, i l'estrenes tu, val? Disposa de pàrquing inclòs.
0: Està bé. Tu.
1: Està bé, perquè disposa, inclòs en el preu, té pàrquing també,
0: sí.
1: O sigui que bé.
0: Veus que bé.
1: La segueix de prop per 19,9 milions, una construcció de l'arquitecte Enric Sagnier, d'estil modernista, de 882 metres quadrats, amb 5 habitacions, prop de la zona del Tibidabo, envoltada de natura, una casa tan atractiva que fins i tot va seduir Woody Allen, que hi va filmar alguna de les escenes de la pel·lícula Vicky Cristina Barcelona. Bàsicament tenia Penélope Cruz, Scarlett Johansson...
0: Allà
1: tens solera. No l'estrenes, però tens solera. I anem cap a Girona, on ens espera una vella coneguda d'aquest programa, que es va fer viral al canal d'Instagram de La Primera Pedra quan en vam parlar, i sí senyor, parlem de la Casa de l'Ampolla de Vi,
0: sí,
1: de 15 metres d'alçada.
0: Encara està
1: de
0: venda?
1: Home.
0: No puc creure, sí.
1: Jo no ho entenc tampoc, perquè una preciositat d'aquesta, oi?
0: Sí.
1: I amb aquest preu, és que jo no
0: amb
1: entenc, és que me lo quitan de les manos. M'ha fet riure molt perquè a la descripció d'una de les agències que la té anunciada diu, falten paraules per descriure en detall aquesta propietat, i és que és tal qual. És literal,
0: qual,
1: sí, com diuen els joves d'ara, literal.
0: Literal.
1: Jo diria que sí, que té una paraula que la defineix a la perfecció i és kitsch. Val?
0: Kitsch.
1: Cada detall i cada racó d'aquesta casa ens trobem la màxima expressió de l'accés al despropòsit, i quan la miro sempre me'n recordo a l'Ariadna Rosó, que ve aquest programa sempre parlant de bon gust,
0: sí,
1: i tal. Una secció concretament que parlava del silent luxury, que era com de dir aquestes coses, aquest luxe basat en l'essència, l'austeritat,
0: sí,
1: la mínima expressió, no insinuar però no ensenyar, doncs això seria
0: tot el contrari.
1: Exacte,
0: sí, sí, sí.
1: Com us dic, si teniu 15 milions d'euros i voleu fer les millors festes del món, teniu a disposició una casa amb una ampolla de vi de 15 metres d'alçada. La trobareu a tocar de Platja d'Aro.
0: Escolta'm, i si no teniu els diners, entreu al portal i mireu-la.
1: Exacte.
0: Perquè jo crec que això també té el seu
1: val què. Val la pena fer aquesta sessió de mini porno immobiliari.
0: Exacte, farem una mica de porno immobiliari. Doncs, Queta, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: La Primera Pedra, amb Noemí Poll. RAC 1.
3: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé!
4: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem d'haver dit al Bala que vingués?
3: Bueno, però ara està molt enfeinat, vols que el truquem?
4: Ai, sí, va, fem una trucadinha.
3: Bala?
4: Bala!
3: Ui,
4: què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat!
3: Ai.
4: Calma-la, estadella!
3: Escolta el camp!
4: No es calma així una criatura!
3: Ah, jo què sé!
4: Bueno, truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
3: No preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
4: I la de la teva filla també.
3: Ara.
2: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
3: Un mojito, sisplau!
4: Dos!
2: RAC 1. Tots som un milió.
5: RAC 1.
6: I ara desapareixerà aquest diamant i teòricament veurem les perles de Baileys.
3: Wow.
6: Carajillo!
4: Ai, ai.
3: Ahí está.
6: Efectivament.
4: Ai.
6: La mare que l'ha matriculat per dir algú per aquí a prop.
7: L'últim raig de sol.
6: Ja no.
4: Uau!
8: Va, nenes, picó de mans.
6: Va.
8: Si voleu ser cabareteres.
9: Però llavors parles francès?
10: No, el practico.
6: Ai, va, ja. Si tu veux, on peut parler en français. On peut parler en français.
9: Ui,
11: Pere, volies xulear i no sé si t'ha quedat gaire bé.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
6: Amb Pere Mas, jo mateix.
2: RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1, ara actualitzada.
12: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
2: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
12: a Android Auto
2: i a Apple CarPlay.
12: Tots els podcasts de RAC 1.
2: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
12: Noves funcionalitats premium.
2: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
12: Fàcil, intuïtiva i renovada.
2: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
5: RAC 1.
13: Però jo també sóc bastant usuària de piscina. Hi ha com molt més tabú del fet de fer, pel fet de fer topless a les piscines. Vull dir, és que gairebé no m'ha arribat ni aquesta llibertat. Però la que sí que havíem conquerit a les platges, estem retrocedint clarament.
14: Hi van haver uns italians futuristes que van crear el Intona Rumori i sonava d'aquesta manera.
15: Ja està.
16: Sí, no cal tenir les obres dintre.
14: Exacte.
17: Atenció als fans de La La Land, perquè tornarem a veure Ryan Gosling i Emma Stone.
18: Anar amb la reestrena. I és la meva pel·lícula de terror preferida.
17: Per què de terror?
2: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió.
0: Temps ara de lectura. Yesteryear és la novel·la de Caro Clerc Burke que ens presenta un influencer, mare de 6 fills, que ha construït la seva identitat pública al voltant d'una vida aparentment perfecta i dels valors tradicionals. Però un dia tot canvia. Les comoditats desapareixen i es veu obligada a replantejar-se qui és realment i en què creu. Per aprofundir en aquesta història i en temes que planteja, perquè a més ha sigut una novel·la que ho està petant, sobretot als Estats Units, en volem parlar amb el seu editor, Fernando Paz, que és director de l'àrea de ficció d'Anaia, però a més editor del segell ADN, que és qui ha publicat aquest llibre. Fernando, buenos días.
7: Hola, buenos días, Noemí.
0: Hace muy poco que ha salido este libro, llevamos solo 3 semanas, pero es que en Estados Unidos este libro ha batido récords. ¿Qué tiene el argumento que hace que incluso Hathaway haya querido comprar los derechos y quiere hacer una película?
7: Bueno, yo creo que es una novela muy original en su planteamiento, tiene muchos ingredientes. Por un lado, habla de cuestiones muy de actualidad, habla de las redes sociales, de todo lo que hay detrás de ellas en algunos casos. Una protagonista que representa una tendencia que tiene muchos seguidores y también muchos detractores, que es lo de las mujeres tradicionales, las trad wives, ¿no? Uh-huh. Con una crítica un poco, ¿no?, a este neoconservadurismo que parece invadir no solamente Estados Unidos, sino que es algo que está realmente expandiéndose, ¿no?, por el resto del mundo. Y por otro lado, bueno, pues también habla de muchas más cosas. Habla de hasta qué punto somos dueños, ¿no?, de nuestras ideas, de nuestras opiniones, cómo nos manipulan. Y tiene un argumento, además, tiene una parte del argumento que es casi un psychothriller, ¿no? Esta mujer que tiene esta empresa, ¿no?, un poco este montaje, ¿no?, en el que con millones de seguidores, que realmente es bastante falso. Ella no es una trad wife de verdad, ella está muy apoyada, tiene muchísimas ayudas, ni siquiera en el fondo se lo cree del todo, y de repente pues un día amanece en el siglo XIX, en 1855, en una granja de verdad, con unos hijos de aquella época y con un marido de aquella época. Es decir, se mezclan muchos ingredientes, e incluso uno de ellos es incluso la parte de thriller. No sabemos por qué de repente despierta, ¿no?, en el siglo XIX.
0: Claro, y además es que es una temática que se presenta como muy actual, es decir, toca muchísimos temas. La ficción de las redes sociales, cómo puedes engañarte tú misma haciendo una vida que no es la tuya, vendiendo una vida que no es la tuya, a la vez esta parte, como decías tú, de tradición que vuelve con fuerza no solo en Estados Unidos, sino, como decías, en toda Europa, y que además ha hecho también que el libro triunfe en Estados Unidos, pero también en muchas partes de Europa, ¿no?
7: Sí, yo creo que realmente es esa combinación, ¿no?, de mezclar algo de rabiosa actualidad con una historia, bueno, pues que también es sorprendente, ¿no? ¿Por qué de repente tú apareces te trasladas en el tiempo o te has trasladado de verdad? O sea, hay una parte de la trama que hace que los lectores se pregunten, ¿pero qué está pasando aquí? Porque hay elementos, además, poco claros, ¿no?, en este viaje al pasado. No sé, no acaba de estar claro si está en el pasado o no. Y eso forma parte, por supuesto, del morbo del libro, ¿no? Y ya te digo, es una novela con muchos niveles de lectura, que creo que ha quedado muy redonda, y por eso está funcionando como funciona, ¿no? Estados Unidos, pues número uno en muchos, en la lista New York Times, etcétera. En Inglaterra también, en Alemania también está entre los más vendidos, y bueno, en España hemos publicado hace poco, pero realmente está funcionando muy muy bien, tenemos muy muy buenas perspectivas.
0: Además, la autora, Caro Claire Burke, también con un recorrido literario muy muy breve, que es esta primera novela, esta es su primera novela, a pesar de que ella también pues es colaboradora del podcast, copresentadora del podcast Diabolical Lies, y por lo tanto también conoce muy bien lo que es la cultura de redes sociales, de podcast, etcétera, ¿no? Pero que es totalmente desconocida en el mundo literario.
7: Sí, sí, es un debut, es uno de estos debuts que pasan de vez en cuando, ¿no? Y que realmente, bueno, pues un éxito sin de estos inesperados, ¿no? Imagino que hasta para ella misma, ¿no? Uh-huh. Sí, ella tiene este podcast, Mentiras Diabólicas, ¿no? Ya nos da una idea, ¿no?, de por dónde va. Y sí, realmente, pues yo creo que la primera que debe estar muy sorprendida es ella, ¿no?
0: ¿Qué supone para un libro que acaba de salir el hecho de que alguien compre los derechos y que haga la película, quiera hacer la película? Alguien como Anne Hathaway. ¿Esto incrementará las ventas seguro? ¿Es bueno? ¿Qué supone para una editorial que el libro ahora pase a cine?
7: Bueno, yo creo que ya sabes que todas las cuestiones relacionadas con lo cinematográfico van muy lentas, tarda mucho, no sabemos cuándo se va a estrenar la película, pero sí sabemos que desde luego mejor cartel no va a poder tener, ¿no? Con Anne Hathaway implicada al máximo, incluso asumiendo el papel protagonista, ¿no? Evidentemente esto le da una segunda vida al libro cuando la película se estrene, que ya te digo que no va a ser ahora mismo, pues evidentemente si la película es buena y funciona, pues al libro le va a dar mucha vida, ¿no? Entonces siempre es una excelente noticia para una editorial saber que en un futuro más o menos próximo se va a llevar a la pantalla la historia, ¿no?
0: Uh-huh. Un libro que supongo que es para todas las edades, ¿no?
7: Bueno, para adultos.
0: Claro, para adultos, pero sí, me refiero que no adultos. Es solo para influencers y para gente joven, sino que para
7: no,
0: cualquiera.
7: No, yo creo que lo está leyendo todo el mundo. Esa es la base también, la clave de que un libro funcione, ¿no? Que, como te digo, tiene muchos niveles de lectura en lo que respecta al contenido, pero también en el tipo de la edad que puede tener quien se aproxima a este libro, ¿no? Puede ser una persona muy joven, una mujer, por ejemplo, muy joven, y puede ser una persona de más edad. De hecho, es lo que nos están diciendo nuestras lectoras y nuestros lectores, ¿no? Tenemos comentarios positivos de todas las edades.
0: Doncs avui volíem parlar d'aquest llibre Yesteryear, que està publicat per ADN en castellà, que ho ha petat als Estats Units, que sembla que també, a més, es convertirà en pel·lícula, si més no, l'Anne Hathaway ha comprat també els drets, i que avui en volíem parlar amb l'editor d'ADN, Fernando Paz. Fernando, muchísimas gracias por habernos comentado este libro que promete y que ahora lo podemos leer en castellano. Gracias a vosotros. Muchas gracias.
7: Muchísimas gracias a vosotros también.
2: La primera pedra, amb Noemí Polls.
0: Doncs sí, els que us agrada conèixer curiositats històriques, és el vostre moment aquí a la primera pedra, perquè tenim el Marc Segués, el Pau Sobirà i l'Albert Colell. Bon dia a tots tres.
9: Hola, bon dia.
0: Per explicar-nos tres historietes d'això, de fa temps, i a més avui coincideix amb tres històries d'animals.
10: Sí, portem tres bèsties.
9: Sí, no? Sí.
0: I no som nosaltres. Animals, no. I també. No,
9: no només,
15: de vegades.
10: És un zoològic, avui.
0: Avui és un zoològic, que començarà el Pau.
9: Vinga.
0: Amb quin animaló?
9: Jo, amb un os començarem.
10: Caram. Però és animaló o és animalàs?
9: Ara ho veurem. De moment, animaló. Som a l'any 1252 al Palau de Westminster, d'Anglaterra. Heu comprat entrades o no?
10: No, però tens revenda?
9: No podrem passar. Passem a la vostra secció i jo vaig marxant. No.
0: No.
9: Va,
0: sisplau.
9: Entrem-hi. No, no passa res.
10: Jo no hi haré pelut, ja, sí. Però dir-li os...
9: No... Jo això no ho he dit.
0: A veure, no us fiquem a la monarquia, que tindrem problemes.
9: El 1252 el rei era Enric III i avui és un dia gros a Westminster. Resulta que el nostre rei espera convidats a la sala on habitualment fa les recepcions. Mm-hmm. Està esperant el rei, Albert, si poguessis ser tan amable...
15: Hakon IV de Noruega.
9: Molt bé, aquest era facilet.
15: Sí, hi havia més vocals de l'habitual.
9: Mentrestant, el rei està esperant aquest seu convidat, el servei de palau va de cul, perquè el rei noruec hi ha arribat, i a més...
10: el rei noruec?
9: No, ell no.
15: Oh, és que poder és molt pelut, eh?
9: Imagina't, va. Poder li deien, saps? Avui ve l'os entre la gent d'allà.
15: Hakon l'os.
9: Doncs això, que com a bon convidat, ell ha arribat al palau i ha portat un petit detallet pel rei Enric.
15: Una ampolla de vi?
9: Sí, no, una ampolla de vi, un formatge, no? Sí. Porta una mica més de feina aquell regal als servents de la cort.
10: Que ha portat al mercat de Calaf?
9: No, això són els servents.
15: No és el regal, els servents quan han vist el regal.
9: Clar, imagina't quina esveramenta. I quin munt de servents, també.
15: Per un formatge, t'esveres així.
9: És que resulta que el formatge se'l va descuidar, perquè el que li va portar va ser una mascota.
10: Ah, mira, això és maco, un periquito.
9: Sí.
15: Però també poses una càrrega a l'altra persona, clar. Segons com.
10: Però un periquito té cervell.
15: I un periquito es pot cuidar.
9: No sé, un hàmster,
15: també
9: saps?
15: Es pot cuidar
9: no,
15: bé.
9: No, doncs era un os polar.
10: Hòstia. Bueno. Un os polar a Londres.
9: Un os polar,
10: estem bojos.
9: Un os polar, sí, sí.
15: Oh, bueno, imagina't. Ja fa molt temps, vull dir...
0: I s'ha de mantenir aquest os polar.
9: Clar, clar, imagina't. Resulta que el rei anglès, clar, què havia de fer? És allò que quan obres un regal i què fas?
10: Però un regal, jo què sé, un periquito amb una gàbia a ticar pel menjador, però un os on el poses?
9: Doncs ell va dir que el guardaria... Diu, jo el posaré allà, a la torre de Londres. Clar, és que si tens una torre...
10: També és veritat.
9: Saps? I on resulta que els reis d'Anglaterra ja hi tenien com una espècie de zoo ple d'animals exòtics, que, entre els quals hi havia, doncs, per exemple, lleons, elefants o bé monos.
15: Un mes a la família, tu.
9: Clar. Diu que molts d'aquests animals ja eren regals d'altres monarquies i que bàsicament els tenien col·leccionats allà per demostrar el poder d'aquella monarquia.
10: És com una mica invisible entre monarques, són tot animals exòtics.
9: Però t'has de regalar animals,
10: sí, sí,
9: saps?
10: Sí, sí.
9: Perquè tens tants diners que t'és igual. Resulta que el nostre os batejarem com a... Com a què? Com el podríem batejar? No sé, poseu-li un nom.
15: Marc, Marc, posa-li un nom.
9: Marc, ah, Marc, li vols posar?
10: Marc, sí.
9: Vale.
10: Marc, sí.
9: Va, Marc,
10: Marcus, perquè fan potser més noruec.
9: Marcos. Perfecte.
10: Marcos.
9: Doncs resulta que aquest os, mira, al rei li va caure un gràcia i tenia un tractament especial. Perquè resulta que podia nadar i pescar pel Tàmesis i també tenia un cuidador exclusiu per ell.
10: A veure, això vol dir que hi havia algú que anava amb una barqueta pel Tàmesis i passava un os nadant pel costat.
9: Imagina't.
15: Però potser li havien posat corretja i hi havia una altra barca tirada per l'os.
10: Esquí aquàtic.
9: I a la monarquia anglesa resulta que quan aquest os va morir va quedar-hi un molt bon record i, de fet, si passeu pel costat de la Torre de Londres, encara avui hi podreu trobar una estàtua del nostre amic Os Marc.
10: No, Marcos.
9: Marcos, millor, sí, sí. Marcos. I a partir d'aquí podem plantejar dues preguntes possibles. Una seria quina mascota teniu, però aquesta és molt més típica i a mi no m'acaben d'agradar gaire els animals, per tant, anem a la pregunta més interessant, que és quin és el pitjor regal que heu fet mai?
15: Què hem fet, nosaltres?
9: Clar.
10: Jo tinc la resposta de l'Albert. L'Albert un dia em va regalar... una entrada per anar a veure l'Espanyol, el cant de l'Espanyol,
9: sí,
10: i com a bon amic hi vaig anar amb una samarreta de l'Espanyol i vaig sortir a la tele celebrant un gol de l'Espanyol.
9: Perfecte, perfecte, sí.
15: Sí, sí, encara ara es veu que per aquí a la redacció et recorden aquest.
10: Jordi Basté no m'ha fet fora i no entenc per què.
15: Hi ha gent que sospita que ets de l'Espanyol.
0: Doncs escolta, mira, fantàstic, ja tenim l'os.
9: Exacte.
0: Ara anem, Albert, per aquí.
15: Jo es porto, de fet, un sergent. Porta un sergent dels marines nord-americans.
9: No li diguis animal al sergent.
10: Ja, hi ha sergents que són molt animals.
15: Sí, hi ha algú
9: però
15: que
9: no
15: s'ho podria mereixer.
9: Dir-ho, això és d'entrada.
15: Aquest sergent és un combatent peculiar.
9: Ai.
15: No era especialment alt, no tenia una gran formació militar, tampoc destacava per la disciplina, de fet, tenia fama de bevedor.
10: De moment podria ser qualsevol militar.
15: Sí, no hem descartat gaire.
10: No, res.
15: Però, malgrat això, els seus companys el recordaven com un dels soldats més valents de la seva unitat. El seu nom era Sergent Siwash. I la seva història comença l'any 1943.
10: Que era una gavina!
15: No, simplement estem al port.
9: Ah, val,
15: estem al port.
9: Val.
15: Els marines dels Estats Units preparaven una gran ofensiva al Pacífic durant la Segona Guerra Mundial i una de les seves unitats, la segona divisió, estava destinada a Nova Zelanda. És el soroll que estem sentint ara, de Nova Zelanda.
9: Sí, home, típic,
15: és,
9: sí,
15: típic port,
9: sí,
15: de Nova Zelanda.
9: Sí.
15: Allà s'entrenaven per una missió terrible i molt complicada. Recuperar les illes que el Japó havia convertit en fortaleses. I la vida a la base, doncs, era dura.
9: Sí, això sempre passa, però, la vida a la base.
15: Sí, però enmig de la rutina i l'angoixa va aparèixer un nou membre de la unitat. Resulta que el sergent Francis Fagan l'havia obtingut en una rifa en un bar.
10: A veure, quins animals es poden obtenir una rifa?
15: Bueno, no he dit animal, he parlat d'un sergent.
9: De moment ha dit sergent.
10: Que es jugaven sergents.
15: Pot ser. Però bé, el cas és que van decidir adoptar-lo.
9: Ai.
15: I el seu nom seria Siwash.
9: Uh-huh.
15: Al principi semblava només una mascota de caserna.
10: Mascota, ja he dit mascota, imagina,
9: Però segueix sent un sergent.
15: Però segueix sent sergent. Però en Siwash tenia caràcter. Seia amb els marines quan bevien. I, segons testimonis, compartia més la cervesa.
10: Què vols dir, que bevia cervesa, també?
15: Però amb una particularitat.
9: Ah?
15: No li agradava freda.
9: No, home, no.
15: La preferia un pèl tèbia.
9: Vigileu, vigileu.
10: Això li passa a molta gent al bar, allò que se t'escalfa.
15: Xarre molt, i se li... Pues, si hi havia un Siwash allà, tranquil, se l'acabava. Però el moment de demostrar el seu valor arribaria aviat. El novembre de 1943, la divisió va rebre l'ordre de preparar-se per un dels desembarcaments més sagnants del Pacífic, la batalla de Tarawa.
10: No t'inventis batalles, sí, això no surt de cap llibre.
15: Que sí. Si no, algú que em desmenteixi. No sereu vosaltres.
9: Ara sonarà el telèfon.
15: Espera que el posaré en silenci. Una illa diminuta plena de búnkers japonesos. Una autèntica trampa mortal. Els tenim desembarcant. Els han vist i els estan disparant ja. El 20 de novembre els marines van arribar a la platja. Metralladores, explosions, confusió. I enmig del caos, en Siwash també hi era. Corria entre soldats, sense por. I llavors va passar una cosa que encara avui sembla una escena surrealista. Durant la batalla va aparèixer un animal del bàndol japonès.
10: Au, va, home, au, va.
15: Un gall.
9: Però aquesta gent que hi anaven a fer allà?
15: Bueno, pues segurament haurien de tenir un corral per poder tenir ous, bueno, menjar pollastre de tant en tant. Doncs el gall es hauria escapat del corral i el gall estava al bàndol japonès.
10: Pobre gall, el mataran d'aquí res.
15: Però clar, no, que, no de vegades hi ha galls que són molt fes, eh?
10: Això és veritat.
15: Compte, sí, però perquè clar, aquest gall es va balançar contra els marines.
10: Ai, escopetes, tenen armes, no, però, i no passa res.
15: Però el cas és que el que va passar després va convertir en Siwash en una llegenda de la unitat. Va sortir corrents a interceptar-lo.
10: Això vol dir que té potes.
9: Ai, en Siwash.
15: I es va produir una batalla ferotge.
9: Ui.
15: Picotades.
9: Ep.
15: A la teig. Plomes volant.
10: Plomes?
15: Sí, plomes.
10: Del gall, clar.
15: Perquè el sergent Siwash no era un home. No era exactament un mariner. Era un ànec.
10: Au, va, home, au, va. Com vols que un ànec begui cervesa?
9: No pot ser, no pot ser.
15: Ah, és el que més t'ha estranyat, sí, eh? No quedes a lluitar contra el gall. Un ànec que havia desembarcat amb els marines a Tarawa i que havia derrotat a un gall japonès en combat. Els soldats, fascinats, van decidir recompensar-lo i van proposar concedir-li la medalla Purple Heart per les ferides rebudes. No la va obtenir oficialment.
10: Home, és que com li penges, no?
15: Però sí, una citació per valentia. Un honor reservat normalment als combatents humans.
10: Home, normalment és que són els combatents, sempre són humans.
9: Reservat als combatents.
15: Però atenció, que la carrera militar d'en Siwash no es va acabar allà. Va continuar amb la seva unitat en altres batalles del Pacífic, com la batalla de Saipan o la batalla de Tinian.
10: Prou d'inventar de batalles!
9: Tinian!
15: Tinian. I es va convertir en un símbol per als marines. Un recordatori que fins i tot en la guerra més brutal encara hi havia lloc per una mica d'absurd. Però la història encara tenia un últim gir de guió.
9: Carai.
10: A veure que ens el retirin ja, aquest pobre Siwash. Que el mataran.
9: Doneu-li la creu de Sant Jordi i ja està.
10: Ara la donen a tothom, eh?
9: Per això.
15: Sí. Si fem quatre, només que fem firmes els d'aquí, jo crec que la pot obtenir. Durant anys, tots els marines van pensar que en Siwash era un mascle, un sergent,
10: sí,
15: un veterà.
10: Sí.
15: Fins que un dia va pondre un ou.
10: També molt poca vista estar any sense donar-te'n.
9: A veure.
15: El famós sergent Siwash, atenció, sí, sí, com sentiu, era en realitat una femella.
9: Era una sergenta.
15: Era la sergenta
9: Siwash. No passa per res.
16: Es van trencar molts codis aquí.
10: Sí, correcte.
16: Ostres.
15: Va acabar els seus dies al Lincoln Park Zoo, a Chicago, on va morir el 1954. Veterana de guerra, heroïna accidental i probablement l'única ànec de la història que ha desembarcat amb els marines en combat.
16: Home, que bonic.
10: Molt bé.
16: Ens ha agradat molt aquesta. I seguim,
10: que
16: Marc,
10: epic,
16: a veure tu quin animalons portes.
10: A veure, jo...
16: Tenim un os, tenim un ànec.
10: Ara ho veureu, perquè jo us parlaré de robatoris, perquè no sé si us han robat mai. Però a l'estiu els guiris que passegen per Barcelona en pateixen sovint de robatoris.
16: Gran risc.
10: En general, per altres persones, acostumen a ser persones que roben a persones.
9: Sí.
10: Però jo vinc a fer servei públic i a dir-vos, especialment atenció, a totes les persones que ens escolten des del Baix Llobregat, atenció, Baix Llobregat, que heu de vigilar també amb el següent animal. Sí.
9: Era com una cabra robot, una mica, aquesta,
10: sí,
9: eh?
10: No n'hem trobat d'altres.
15: Cabra robòtica, eh?
10: Són les que tenim aquí a RAC1.
15: Si em trobo una cabra robot, jo també m'espantaré, eh?
10: En general són cabres, no robot. Però si són robot, preocupeu-vos encara més. Perquè aquesta història ens toca molt de prop, a escassos quilòmetres de RAC1, escoltem aquest inici de peça del Telenotícies de TV3 del desembre del 1989.
19: La primera cabra detinguda a Catalunya per robatori, la Xina, comença avui la seva reinserció social després d'haver estat privada de llibertat durant una setmana.
10: Són 20 segons, però és molta informació. Recopilem.
15: Sí, has dit desembre? És Sants Innocents?
10: No. 27 de desembre.
15: 27?
10: No,
15: ah, no Sants Innocents, eh? Va.
10: Ho heu sentit bé? A veure, recopilem ràpid. A Catalunya... Sí. El desembre del 1989, no fa tant...
15: Hi ha una cabra en rehabilitació.
10: Es va detenir primer una cabra,
15: sí,
10: per robatori. Afegeixo informació. La cabra es deia Xina i va estar una setmana a la presó de cabres. És que, clar, això ja és molt surrealista.
9: Però
10: que
9: existeix,
10: plegat,
9: això?
10: Sí, bueno, en aquella època existia.
15: Ah, n'hi havia gaires, o què?
10: Hi ha molts dubtes. Continuem escoltant la peça de l'informatiu que ens donarà més detalls.
19: La cabra d'un any va ser denunciada pels venedors del mercat de Sant Cosme del Prat de Llobregat perquè els robava les peces de roba. La Xina, que s'ha fet popular en pocs dies, va sortir ahir al vespre en llibertat vigilada. Ara començarà una nova vida en un ramat d'un pastor de les comarques de Barcelona.
10: Aquesta pista ens ajuda. Sent del Baix Llobregat, els robatoris són més comuns potser que en altres zones.
20: Ho has dit tu.
10: Ho he dit jo, sí.
15: Sí, sí. Ja t'entendràs a casa.
10: Jo ja m'entendré, no us preocupeu. Es veu, això ja us aporto més informació, que al mercat de Sant Cosme del Prat de Llobregat hi va començar a aparèixer un dia una cabra, la Xina, que rondava per allà. Cap, de moment era prou surrealista, però no passava res. Era una cabra voltant per un mercat.
16: No,
10: un dia la cabra va caçar amb la boca una peça de roba i va engegar a córrer i no va tornar. La cabra va tornar, sovintejava pel mercat, cada cop més sovint, i cada cop amb més freqüència repetia un robatori. Inicialment pensaven que robava roba perquè passava gana i se la fotia de menjar. Però després de molts calçotets, sostenidors, camises, pantalons, inclús paraigües desapareguts, van veure que no, que realment allò era un modus operandi, que estava dissenyada pràcticament, ensinistrada per robar.
15: Hi havia algú que estava rebent...
20: És que potser sí que era un robot, eh?
16: Home, però ha de ser difícil, entrar a la cabra.
10: Clar, clar, la cabra robava a propòsit. Ara sentireu com ho explicaven les víctimes, els venedors.
21: Teníamos aquí unos juguetes y vino la cabra, cogió, lo cogió con la boca y salió corriendo y se metió por ahí, por esa calle.
22: Pasó por aquí vigilando, vigilando debajo de la paraguas, cuando nos pilló descuido, se llevaba un paraguas en la boca. Tuvimos que salir detrás de ella, coger el paraguas y se escapó por los pisos. Pero vigilando como si fuera una persona, de verdad. Cogió dos cajitas de estas verdes, pero yo pensé, digo, esta debe tener tanto hambre que se lleva las cajas. O sea, no me imaginaba que estaba maestra para robar, ni mucho menos, luego ya me enteré.
10: ¿Surrealista? Però sí. Cert.
16: Això
10: és cert. Tips de ser víctimes de la Xina, la cabra, van denunciar-la. Imagineu-vos la cara del policia quan anota la denúncia de
15: una cabra.
20: Ja normalment la cara no és excessivament agradable.
10: I després d'insistir molt, la policia es posa mans a l'obra, amb la cara que sigui. Així ho explicava l'alcalde del Prat del moment.
23: A veure. Es va fer una operació combinada entre la policia urbana i la policia nacional i es va poder detindre la cabra. No es va detindre infraganti, perquè en aquell moment no portava cap roba a la boca, però sí, es va agafar la cabra i es va arribar a anar a l'escala on la cabra entrava.
20: Clar.
23: Com és natural, a aquella escala ningú coneixia la cabra.
10: Totes operació combinada!
20: Increïble,
15: perquè
20: increïble.
15: Si el mercat té dos portes d'accessos, doncs uns a cada, dir, cada
10: clar,
15: banda.
10: Clar, un sol cos de policia no podia amb una cabra. No, no,
20: com vas a parar?
16: I tothom sí. Has de fer boig, oi?
10: Clar, era, ningú la coneixia.
16: No.
10: Resum, conclusió, van tancar la Xina a la gossera del Prat, perquè no hi havia cabrera, i al cap d'una setmana també es va convertir en la primera cabra de la història que es va acollir a mesures de reinserció social. La van voler allunyar de les males influències, lluny del Baix Llobregat, i la van donar un pastor per dur-la al seu ramat. Per tant, tots els pixapins que decidiu passar part del que queda d'estiu al món rural per reconnectar, molt atents a les butxaques, que potser la Xina o alguna descendent seva us deixa pelats.
16: Ah, doncs mira, quedeu-vos amb aquest nom, la Xina, i que era una cabra.
20: Exacte.
16: A veure si la reconeixeu. Marc, Pau, Albert, moltíssimes gràcies a tots tres. Ens trobem la setmana que ve, no?
10: Oh, i tant.
16: Sí.
10: És l'última ja?
16: Serà l'última, sí, senyors.
10: Portarem el contingut.
16: Vinga, que vagi molt bé.

0: RAC1. Notícies. Mar Villanueva.
1: Bon dia, són les 8. L'episodi de pluges d'aquesta matinada ha estat especialment intens al Penedès i al Camp de Tarragona. El telèfon d'emergències ha rebut més de 600 trucades. Al Vendrell s'han acumulat prop de 130 litres per metre quadrat, un escenari que sembla que aquest matí es mantindrà a les Terres de l'Ebre. Nil Ferrés.
2: Exacte, durant la matinada s'han registrat acumulats de precipitació molt importants, sobretot entre el nord del Tarragonès, també al sud del Baix Penedès. Per exemple, fins hores d'ara, 129 litres per metre quadrat al Vendrell, sent dels quals en dues hores, per tant, molta precipitació en poc temps, 112 a Torredembarra, 46 a Tarragona o 34 a la Bisbal del Penedès. És per aquest motiu que recomana, sobretot, no apropar-se a lleres de rius, rieres i barrancs perquè poden portar un cabal d'aigua doncs, més gran de l'habitual en aquestes zones. Al llarg del matí, els ruixats aniran minvant al nord de la Costa Daurada, però se'n reactivaran de nous al sud de les Terres de l'Ebre, sobretot al Montsià, Baix Ebre i sud de la Ribera d'Ebre. En aquest sentit, es mantenen els avisos per intensitat de pluja en aquestes comarques, on es podrien superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Per tant, molta precaució en aquests punts i a la resta del país, doncs, cel més variable.
1: També s'han activat la prealerta Ferrocat pel tall de la circulació ferroviària per inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Les línies afectades són l'R2 Sud, l'R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2. I pel que fa a les carreteres, l'N30, 340, el Vendrell està tallada en dos sentits per inundacions. I almenys 15 persones han mort i unes altres 130 han resultat ferides en un atac rus amb drons contra un centre comercial a la ciutat de Kryvyi Rih, a l'Ucraïna. Els fets s'han produït en dues onades. Mitja hora després del primer impacte, que va produir un incendi, es va produir un segon atac. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha donat una resposta als fets que s'han produït a la seva ciutat natal a través d'un vídeo a la xarxa X.
3: Ara es creu amb Rússia.

0: L'autèntic gust de la fruita d'antes només el trobaràs a Aitona Gourmet. Madurada a l'arbre, tal com es feia abans, collida al seu punt, sense passar per cambres frigorífiques ni per supermercats. Directe dels nostres camps a la teva taula en només 24 hores. L'autèntic sabor que encara recordes de la fruita de Lleida. Un luxe al teu abast. aitonagourmet.com. La fruita d'abans, collida avui.
1: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
2: Manifestació per rebutjar la presència d'aquest grup d'extrema dreta. I ara els esports amb Pau Bombardó.
3: Pendents aquest matí de la roda de premsa del Cholo Simeone, on previsiblement aclarirà si convoca o no el davanter argentí Julián Álvarez per primera vegada aquesta temporada. Tot plegat en un ambient de màxima tensió després que Fernando Hidalgo, el representant del jugador, carregués ahir contra el conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, Gilmarín. Ho va fer a través del seu compte d'Instagram, on va publicar el missatge "No preguntis mai a un mentider per què ha mentit. Per explicar-ho, hauria de mentir de nou." L'Espanyol serà aquesta nit el primer rival a la Lliga del Madrid de Mourinho. Els de Manolo González reben el conjunt blanc en un partit que servirà, per una banda, per confirmar la bona forma dels pericos i, per l'altra, per veure per primera vegada en partit oficial els nous fitxatges dels madrilenys. I en ciclisme, avui comença des de Mònaco la 81a edició de la Vuelta a Espanya. Ho farà amb una crono de 9,4 quilòmetres pels carrers del Principat. Totes les mirades estaran centrades en l'eslovè Tadej Pogacar, que parteix com a favorit després de guanyar el Tour de França.
2: I això és tot per ara. Més notícies en una hora al Via Lliure amb Arnau Mañé.
4: Continuem ara amb la voluntat de conèixer millor els insectes que ens envolten.

0: parlar d'insectes, home, els mosquits són aquells que no ens deixen dormir durant la nit perquè va sentint aquell nyinyinyin, que ja és impossible tenir els ulls tancats. I qui millor per fer-ho, per parlar-ne, que el Roger Vila, que ell és biòleg. Roger, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Seria un dels bitxets més incordiadors, més incordiants, justament per això, per aquest nyinyinyin que se't fica a l'orella.
1: Sí, sí.
0: Que és que sempre busquen l'orella, o què?
1: Bueno, és gairebé com el plor d'un nen, que a vegades se't posa al cap, sí, i no te'l treus. Però no, simplement està envoltant i a la nit, tot silenci. Mira, sí, ja se senten.
0: Sí, ai, sisplau.
1: Ja els buscàvem ara per aquí.
0: Em poso supernerviós. Jo soc de les que no poden dormir, si senten això.
1: Sí, sí, doncs amb tant de silenci se sent molt. Vull dir que hi ens empipen i ens desperten, sí, totalment.
0: I a més és que ja fa anys que convivim amb mosquits, sobretot el mosquit tigre. Per què és el que se'n parla més ara? És el que més hi ha?
1: No, mira, el mosquit tigre va arribar ja fa molts anys, ja fa més d'una dècada, aquí a Catalunya, i justament, precisament, el mosquit tigre no ens despertarà mai.
0: Ah, és a dir, silenciós.
1: Quan sentim un mosquit comú, que és els que volen de nit, que tenen hàbit nocturn, sabem que és comú. En canvi, quan el mosquit tigre vola de dia, i per tant no el sentirem mai. A més, la freqüència de vol de les ales és diferent i nosaltres no la sentim. Amb la qual cosa, si sentim mosquits a la nit, podem estar tranquils que no és el tigre.
0: No és el tigre.
1: No és el tigre. I el tigre ens genera preocupació perquè, per no dir-ho en termes més científics i complicats, transmet més fàcilment les malalties, no? I així, com teníem mosquits anys enrere i no ens preocupaven tant perquè no eren tan transmissors de malalties, el mosquit tigre és més competent, que es diu, és a dir, té més facilitat per transmetre aquestes malalties i, a més, tenim més risc de tenir malalties aquí. Pues gent que fa viatges turístics a l'estranger, gent que va a veure la seva família, el que sigui, i pot venir amb un virus de fora, i si tenim el mosquit i tenim la malaltia, ens augmenta el risc de que hi pugui haver una transmissió interna.
0: Mm-hmm. Perquè hi ha molts tipus de mosquits.
1: Sí, se'n coneixen al voltant d'unes 60 espècies.
0: Caram.
1: El que passa que prestem atenció a aquells que ens piquen a nosaltres, perquè els mosquits són específics, és a dir, hi ha mosquits que només piquen, o preferentment piquen els ocells, per exemple, hi ha mosquits que piquen altres tipus d'animals, i a nosaltres ens preocupen, evidentment, aquells que poden picar a les persones.
0: Perquè ara entrarem a parlar d'aquestes picades, si piquen tots, si no, però quina funció tenen? És a dir, hi ha una part bona dels

0: Mosquits són necessaris per l'ecosistema?
1: Sí, sí, totalment.
0: Va, doncs
1: totalment,
0: anem a donar-los una oportunitat
1: sí,
0: abans d'entrar a voler-los matar tots.
1: Sí, sí, no, és una font d'aliment per moltíssims animals. No només ens podem imaginar els típics ratpenats, que cacen milers de mosquits i s'alimenten de milers de mosquits, sinó també, per exemple, animals aquàtics. El mosquit té dues fases en el seu cicle. Hi ha una fase que es desenvolupa a l'aigua, que és quan és la larva, l'ou, va creixent allà, i quan surt el mosquit adult fa la fase, la segona fase, que és aèria, que és la que ens molesta a nosaltres. Doncs d'aquests ous, d'aquestes pupes que hi ha a dintre l'aigua, també hi ha moltíssims animals que se n'alimenten, peixos, gripaus, de tot, absolutament de tot. Per tant, tenen una funció ecosistèmica.
0: Hem de dir que són necessaris.
1: Sí, els necessitem.
0: Els necessitem. Val. Ara dèiem que no sé si piquen tots. Alguns, depèn de quin animal, però n'hi ha que no piquin. Un mosquit que no piqui existeix?
1: No, perquè així com tenim insectes que ens piquen per defensar-se, com vindria a ser una vespa o una abella, el mosquit ens pica perquè necessita la sang. Uh-huh. De fet, hi ha una cosa important a dir, que és que només piquen les femelles.
0: És veritat.
1: Els mosquits mascles no piquen, vale? Les femelles, quan han de fer ous, necessiten un aport d'energia extra, i la sang té molta proteïna i moltes vitamines. Llavors, són les femelles les que ens piquen per poder generar els ous i fer les postes.
0: Uh-huh. I aquesta és una pregunta típica. Piquen a tothom? Perquè a vegades tu veus un mosquit a la cara d'algú, però no li provoca cap reacció. Sí. I no saps si és que ell no l'ha picat, en canvi hi ha d'altres que dius, és que no paro, ja m'estic rascant només de veure-li.
1: Sí.
0: Piquen a tothom per igual o no?
1: Mira, aquí hi ha dos factors. Un és que no piquen a tothom per igual, perquè els mosquits els atrau, que això cada vegada s'està estudiant més, i els atrau una barreja de coses, no? Els atrau en la distància al CO2, quan nosaltres respirem, i detecten una bafarada de CO2, doncs s'acosten cap allà, perquè saben que allà hi ha un animal de sang calenta. Els atrau la calor. I després també tots tenim, per dir-ho suaument, una olor corporal específica.
0: Sí, sí,
1: vale?
0: Sí, sí.
1: Llavors, en funció d'aquestes composicions, en funció ara també de si ens posem certes cremes o certes colònies o de més, això barreja un dibuix químic que pot ser més atraient o menys. I llavors ens poden picar més o menys. I després hi ha una segona part, que és la reacció que nosaltres fem a aquestes picades. Hi ha gent que li piquen i no reacciona, i per tant diu, a mi no em piquen, i sí que l'estan picant. I hi ha gent que al revés, reacciona de seguida. Jo, per exemple, sempre explico una curiositat, que és que a mi la reacció sempre em comença 24 hores més tard de la picada.
0: Ah, sí?
1: És a dir, jo quan a vegades surto al camp amb la meva dona, dic, ui, van mosquits, marxem d'aquí, que m'estan picant. I ja li veus les faves, li veus la reacció.
0: Sí.
1: Doncs si són les 6 de la tarda, jo a les 6 de la tarda de l'endemà em comencen a picar i veig que m'han picat els mosquits. Vull dir que cadascú reacciona d'una manera totalment diferent.
0: I un secret perquè no et piquin no n'hi ha, no?
1: No
0: n'hi ha. S'ha provat de tot, citronella, que si autant,
1: sí.
0: Que són la marca sembla més potent, però que no, que han sortit d'altres esprais que també són encara més potents. No.
1: Tot ajuda. Portar maniga llarga, per exemple, prima, doncs, quan fas viatges a llocs on hi ha paludisme i hi ha molts mosquits, doncs et recomanen que la sortida del sol i el vespre et posis una maniga
0: llarga.
1: Perquè
0: aquest també és l'horari, eh? Sortida del sol i el vespre.
1: Sí.
0: El tigre no.
1: El tigre durant tot el dia. El tigre el reconeixerem molt fàcilment perquè és més petit, és negre. La gent es pensa que el mosquit tigre són mosquits enormes.
0: Sí,
1: i no,
0: en forma de tigre.
1: Exacte. És molt més petit i és molt pesat. És a dir, el tens a una cama, te l'espolses i al cap de 2 segons el tens a l'altra cama. No para. Sí, sí.
0: Escolta'm, doncs, per què ens han de preocupar tant els mosquits?
1: Mira... I, mira, avui portava uns números. Jo et contesto amb una pregunta.
0: Sí.
1: Quin animal, o a tu, et fa por, o creus que fa por a la societat? Digue'm un animal que creguis que fa molta por, que et pugui matar, per exemple.
0: Un tigre, un lleó.
1: Un tigre, un lleó, algun altre?
0: No sé, cocodrils.
1: Cocodrils, exacte. Doncs mira, he buscat...
0: Un tauró.
1: Taurons. He buscat una miqueta quatre dades, tretes d'alguns articles, i els taurons maten entre 10 i 20 persones al món l'any. És a dir, poquíssim.
0: Sí.
1: M'has dit el lleó, també. Cocodrils, 1.000 persones l'any. Estem parlant de xifres baixíssimes. El mosquit mata cada any, amb les malalties que transmet, 500.000 de persones al món.
0: Què dius? Mig milió
1: de
0: persones al món cada any?
1: Perquè ens fem una idea, perquè si algú ens està escoltant pugui ubicar més o menys la xifra, la pandèmia de la Covid, que ho tenim molt, molt recent, les xifres ballen, però diuen que va matar entre 2 i 3 bilions de persones en un any. Imagineu-vos els mosquits, mig milió, una quarta part del que mata la Covid, que ens va canviar el funcionament del món, doncs els mosquits ho fan cada any, any rere any, any rere any, any rere any. Molts d'aquestes morts són degudes a la transmissió de la malària a la zona de l'Àfrica, però cada vegada hi ha més malalties que si bé doncs, el nostre país, per exemple, no ens poden provocar la mort, però poden provocar moltes molèsties, o si algú està dèbil de salut, doncs són malalties greus. El dengue, el chikungunya, el virus del Nil, per exemple, són malalties transmeses per mosquits. Per tant, els mosquits és un animal que ens posa nerviós, que és, entre cometes, ens sembla bastant inofensiu, però que tela el que porta darrere.
0: Home, i tant. I més sabent aquestes xifres. Sí. Alguna recomanació per no tenir-ne tants per casa?
1: Mira, els que ens dediquem al tema del control, sempre diem, el problema, sobretot del mosquit tigre, és que cria amb petits recipients d'aigua. Un tap d'ampolla d'aigua posat del revés que acumula l'aigua de la pluja i és suficient massa d'aigua com perquè criïn. Llavors, quan gestionem mosquits, per exemple, en ajuntaments, a la via pública, etc., es diu que només el 20% dels focus de cria, és a dir, el 20% dels nius, estan a la via pública. La resta estan a la propietat privada. Per tant, si tenim mosquits a casa, és qüestió de buscar plats dels testos, canaletes embossades, llocs que puguin acumular una miqueta d'aigua, basses, un sobreeixidor, el que sigui. Buscar llocs a dintre de casa on puguem generar aquests mosquits. A vegades a la terrassa, l'altre dia un tècnic nostre de l'empresa ens deia, ostres, tot de mosquits, tenia la família fregida i la nena s'havia deixat una galleda d'anar a la platja a la terrassa i estava farcida de larves. I les estàvem generant nosaltres.
0: Clar, es tira l'aigua i s'acaba el problema?
1: I ja està. És molt senzill i és molt més efectiu que tot l'altre, que ajuda si vas a un lloc doncs, que tenen mosquits, posar repel·lents...
0: Clar, i al final l'insecticida, tots aquests esprais que et poses a la pell no, són tòxics.
1: Sí. De fet, ara ja no es fan tractaments adulticides. Jo recordava, si puc explicar una anècdota, jo de petit anava a un càmping i que passava un camió fumigant insecticida sí. I fent un núvols i les mares ens deien, poseu-vos darrere el camió. Que quedaves, no xop, però quedaves moll i així no et picaven els mosquits en 3 dies.
0: Ara això és impensable.
1: Ens hem donat compte que això
0: no
1: és terrible.
0: No
1: exacte, no era sa. Llavors, jo recomano tractaments per adults, en absolut, no els recomanem gens. El que hem d'anar és els focus de cria. Sí.
0: Revisem les nostres terrasses, els nostres balcons, per petits que semblin, doncs que no tinguem una mica d'aigua estancada
1: exacte.
0: I que allà tinguem els nius d'aquests bitxos que hem decidit que no ens agraden.
1: No ens agraden, no ens agraden. Però hi han de ser.
0: Però hi han de ser, sí, està clar. Roger Vila, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre.

0: Ens introduïm en el món de la moda i en parlem amb la Sònia Flotats, que ella està al capdavant de MOVE, que és aquesta plataforma per accelerar la transformació de la indústria de la moda, justament convertint-la en més sostenible, i avui volem parlar de desmitificar segons què, és a dir, desmuntar mites. Sònia, bon dia.
1: Bon dia.
0: És el que venim fent aquest estiu, i és que a vegades es diuen coses com que sí, sí, sí, això de la sostenibilitat, però en el món de la moda fan una quantitat de greenwashing, és a dir, que estan netejant-se la cara i que en el fons no estan fent res.
1: Exacte, això és sí, aquest estiu ens hem proposat això, desmentir o com a mínim qüestionar afirmacions absolutes que es diuen que quan et dediques a aquest sector, doncs òbviament ets molt conscient de moltes coses que passen, però també es fan moltes coses en positiu. I aquest estiu vaig dir, vull desmentir afirmacions com aquesta. I sí que és veritat que a vegades és per un problema, en aquest cas, de comunicació. En moda, ja fa uns anys enrere, en qüestions de sostenibilitat, es va començar a fer moltes iniciatives perquè ho demandava una, la legislació, havia de venir, després ha anat tot més lent, però en aquell moment semblava que aniria més ràpid, i després per una qüestió de supervivència de les empreses. Al final les empreses són empreses, volen fer diners, i si volen seguir operant i funcionant els propers anys, han de buscar maneres de treballar millor, d'una manera més innovadora, perquè el món canvia, els recursos naturals s'acaben, ho hem dit moltes vegades. Aleshores, vam posar a fer moltes coses, vam començar a dir-les i se les va acusar de greenwashing, que és aquest rentat verd que diuen que al final és una acció de màrqueting que diu que estàs fent més del que realment fas. Potser era veritat, en aquell moment ho van dir molt alt, hi havia moltes coses que també s'havien de demostrar científicament que no estaven evidenciades, nous materials, noves col·leccions, noves maneres de treballar, que l'impacte potser no era tan gran com es pensava, però s'estava avançant. Què va passar? Que aleshores van deixar de comunicar-ho, al tenir tantes acusacions, ja no per un tema de vulneració legal, que algunes sí que han rebut multes, sinó per un tema d'imatge i prestigi, de dir, ostres, si ningú ens valora el que fem, i el que fem tampoc ho estem sabent comunicar del tot bé, perquè és veritat que amb alguna cosa hem dit que hem fet més, però tal, ningú, saps? Deixem de fer. Però això no vol dir, ai, de fer, de comunicar, però això no vol dir que s'hagi deixat de fer. De fet, es fa molt més cada vegada, perquè ho demanda el planeta, I
0: també la legislació.
1: Sí, la legislació. L'economia...
0: Els mateixos clients.
1: Els mateixos clients, també.
0: Que això és un xip que ens hem de posar molt al cap nosaltres, també. Que els clients hem de fer aquest canvi per exigir-ho, també, a les
1: exactament,
0: empreses.
1: Exactament.
0: Si deixem d'exigir-ho, ja no caldrà.
1: Exactament, però mira, la prova està que s'ha deixat de comunicar i la gent tampoc li ha afectat massa, vull dir, tampoc que posés una cosa... El producte és el mateix, El Pans posava una cosa que no era mentida, però no estava demostrat fins a l'últim detall, i ara no ho posa i el client tampoc diu, ostres, això ja no ho trobo. Amb la qual cosa, aquí també tenim molta feina, tots i totes, i en primera persona. Però, de fet, això, que el sector de la moda, com tots, al final, estan fent moltes coses per fer cada dia millor dintre del món i el sistema al que vivim, per suposat. Inclús hi hagi notícies que a vegades diuen, l'altre dia, fa uns mesos, sortia Burberry, que ha reduït o ha posposat els seus objectius d'emissions netes zero a 10 anys més, els ha posat pel 2040 i ara els ha posat pel 2050. Tothom, ostres, veus que no fan res? No, el que passa que ara hi ha més informació i diuen, ostres, allò que vam dir...
0: Ens queda curt.
1: Ens queda curt, no arribem, llavors, bueno, preferim rectificar i ara... fer-ho ben fet, no? I no seguir aguantant una cosa que no és veritat si ens n'hem adonat que això no ho podrem complir. Llavors jo ho veig com positiu i crec que d'alguna manera s'ha de donar suport en aquestes accions de transparència, de traçabilitat i d'un sector que es mou. I ja està.
0: Doncs aquí avui el nostre mite trencat també sobre sostenibilitat i moda. Sònia, moltes gràcies.
1: A vosaltres, bon dia.
0: I ara obrim la plana de la Crònica Negra. Parlem de crims contra el patrimoni cultural. Ho fem de la mà del Marc Balcells, ell és professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC i, a més, criminòleg, evidentment expert en delictes contra el patrimoni cultural. Marc, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Noemi.
0: I aquest estiu estem fent aquest recorregut que ens esgarrifa. De...
2: És una mica necroturisme d'aquest, no?
0: Exacte.
2: Turisme d'arc, però creiem que també, doncs...
0: S'ha d'explicar.
2: S'ha d'explicar,
0: exacte. I se li ha de donar el valor que té, que és doncs, el que ara mateix parlarem, de guerres. Estem situant-nos en guerres,
2: sí.
0: últimament. I de quina guerra parlem?
2: Doncs avui ens n'anem al 2003 i ens n'anem a Bagdad. Ens n'anem a l'entrada de les tropes nord-americanes, un 9 d'abril. Tots recordarem aquestes imatges de l'estàtua de Saddam Hussein caient a la plaça Firdos. Però el que molta gent no coneix és que a pocs centenars de metres d'allà, en un edifici de pedra calcària i les finestres cegades, ara us explicaré per què, alguna cosa que no sortia a les càmeres estava a punt de succeir, que era l'espoli més devastador de patrimoni cultural des de la Segona Guerra Mundial. Aquest edifici és el Museu Nacional de l'Iraq i custodiava la memòria de la civilització humana. No exagero, estic parlant de Mesopotàmia, la terra entre el Tigris i l'Eufrates, on s'inventa l'escriptura, la roda, la ciutat, etc. Al fons del museu contenia peces sumèries de 6.000 anys d'antiguitats, cilindres de segell assiri, joies d'or de Nimrut, la màscara de Barca, un rostre femení de marbre de 3.500 anys, que és, per molts especialistes, la primera representació realista del rostre humà en la història de l'art. Tot allò està allà. I el 10 d'abril del 2003... Dos dies després que els tancs americans entressin a la capital iraquiana, els saquejadors també van entrar en aquest museu. Avui parlarem sobretot de dos homes que cadascun a la seva manera ho estaven veient amb horror. El primer és Donnie George. Donnie George és un arqueòleg assirio-iraquià, doctor per la Universitat de Bagdad, director general del Museu Nacional, un home que havia crescut entre les excavacions de Babilònia i Ninive i que havia passat dècades reconstruint, catalogant, protegint el patrimoni del seu país. Dos mesos abans de la invasió, al febrer del 2003, havia advertit expressament a les autoritats que si passava alguna cosa el museu seria un objectiu. Perquè va dir textualment, us aviso perquè estic segur que si passa alguna cosa el museu serà atacat. Ningú, evidentment, el va escoltar, deixem-nos de convencions de la Haia i tatatita, ningú el va escoltar, en fin. I quan les tropes nord-americanes entren a la ciutat, Donnie George va intentar arribar al museu travessant ponts tallats, zones de combat actiu, per tant, en tiroteig, etc etc, carrers en flames, per trobar-se davant d'una escena que li va trencar el cor. Vitrines buides, el terra cobert de vidres, ceràmica trencada a doquier i els murs dels despatxos foradats. Parlem del segon home. El segon home és Matthew Bogdanos. Ell era coronel dels marins de la reserva dels Estats Units, fiscal d'homicidis al districte de Manhattan, fill d'immigrants grecs crescuts al Baix Manhattan i un lector obsessiu de la Ilíada des dels 12 anys. Bogdanos era a Basra dirigint una unitat antiterrorista quan va sentir les notícies del saqueig i va dir que va sentir exactament el que sentia la resta del món. Una indignació molt forta, no? Bogdanos, que és, a més, una persona que he tingut l'honor de conèixer per la meva línia de feina, és un senyor que és molt baixet, però és un nervi, no es queda mai quiet i va demanar permís al Comandament Central dels Estats Units per formar un equip d'investigació ad hoc i li van donar la llum verda. I el 21 d'abril del 2003, 11 dies després del saqueig, Bogdanos i el seu equip de 14 persones entren al Museu Nacional de l'Iraq. El primer dia, Bogdanos i George es passen pràcticament la totalitat del dia recorrent les instal·lacions, Imagina't, un fiscal de Nova York, amb vocació d'arqueòleg, un arqueòleg iranià, que en aquell moment tots dos estan exercint de detectius. Són dos homes d'universos completament diferents, units per aquesta fúria tranquil·la davant d'un crim que, evidentment, consideren, perquè ho és, inacceptable. Ells troben alguns dels objectes més rars intactes, però detecten ràpidament que 40 peces faltaven de les galeries públiques, unes 3.000 i escaig dels magatzems i 10.000 del soterrani. La investigació revela molt aviat que allò que havia passat no era un saqueig únic i caòtic, sinó tres delictes perfectament diferencials. En el primer grup, saquejadors del barri. Ciutadans iraquians furiosos amb el règim basista, que en caure havien entrat al museu com un acte de revolta, i ja que el destrossaven, doncs havien emportat el que podien portar amb les seves pròpies mans, no? El segon grup ja eren més lladres professionals que coneixien el museu per dins, que sabien exactament on eren les peces més valuoses dels magatzems i que portaven instruments per forçar panys i tallar reixes. I el tercer grup, potser el més inquietant, persones que coneixien els codis d'accés als soterranis, que sabien quines peces agafar, que actuaven amb una precisió quirúrgica que només podia venir de l'interior, d'algú que havia treballat allà dintre, o potser més d'una persona. Davant d'aquest panorama, Bogdanos pren una decisió que molts dels seus col·legues militars van trobar escandalosa. Una amnistia total. És a dir, això que us he explicat en altres temporades, de que el principal objectiu és el retorn de l'objecte. I llavors, què és el que diu ell? Qui torni l'objecte robat no serà perseguit, no serà preguntat, no serà detingut, no serà represaliat. Com a màxim, els hi donarien una tassa de te en agraïment per haver portat, saps allò, els convidarien ja que han fet el gest de retornar les peces. Bogdanos diu que havia après a l'Afganistan a escoltar la gent del carrer, a jugar al backgammon als barris, a construir confiança, i aplica aquesta metodologia a Bagdad. Camina pels carrers, visita les mesquites, va recollint informació, no oblidem, fiscal del districte de Manhattan, i funciona. De l'abril al novembre del 2003, gairebé 2.000 peces robades van ser retornades al museu per gairebé 2.000 iraquians, cada un d'ells de manera individual. Mares que van tornar objectes robats pels fills, fills que tornaven coses robades pels amics, empleats que explicaven que això li havia donat el superior perquè ho tornés, i bé, Bogdanos hi veu alguna cosa que el commou la resta de la vida, eh? No és tant la criminalitat d'un poble, sinó la dignitat d'adonar-se'n de que en aquell moment va ser un calentón per enderrocar un bastió de Hussein, però que se n'adonen que allò és la seva dignitat, és la seva història, la seva cultura, qui són. Ara, clar, les peces robades pels professionals ja són figues d'un altre paner, no? Perquè aquestes peces segueixen circuits molt més opacs, que ja coneixem d'altres temporades. Xarxes internacionals d'un mercat gris d'antiguitats que connecten Bagdad amb Londres, Nova York, Tòquio, Ginebra. L'estatueta que us explicava de Bassetki, de bronze, va aparèixer amagada en una fossa sèptica. La màscara de Barca va ser enterrada sota terra. La gerra, el vas cerimonial de Barca, una peça cerimònica tallada en alabastre, que se suposa que és la més antiga del món, va aparèixer danyada, embolcallada en mantes al seient del darrere d'un cotxe. Cada recuperació era una petita victòria, però clar, estàs corrent contra rellotge. Mentrestant, Don i George lluiten un altre front. Mentre Bogdanos està perseguint els objectes robats, George intenta reconstruir físicament el museu, negociar ajudes internacionals, formar contrarrellotges restauradors, convèncer governs a bloquejar vendes d'antiguitats iranianes als mercats occidentals, i bé, el 2005 ascendirà a president de la Junta Estatal d'Antiguitats i Patrimoni. És a dir, que semblava que les coses es podien refer. Però clar, la violència a l'Iraq no cedia i els arqueòlegs eren objectius, és a dir, eren objectius marcats per l'enemic, no? Els intel·lectuals eren assassinats i un dia de 2006, George obre un sobre que conté a l'interior una bala de Kalashnikov i una carta que amenaça a la seva família. Per què? Doncs perquè era cristià, en un país que, bé, s'està dividint al llarg de línies religioses, sectàries, i bé, va haver de marxar. Primer marxa a Síria, després marxa als Estats Units, on es va convertir en un professor visitant a Stony Brook, a Nova York, a la universitat, i va morir l'11 de març de 2011 d'un atac de cor en trànsit a l'aeroport de Toronto, només amb 60 anys. Que déu-n'hi-do per 60 anys sí, el que has hagut de viure, eh? És un home que havia dedicat la vida a preservar la memòria d'una civilització i, mireu, va morir tristament en exili d'un país que ell estimava moltíssim. Aquí cal fer una petita pausa i parlar d'una pregunta que no pot eludir cap anàlisi honesta d'aquests fets. Fins a quin punt els Estats Units eren responsables també del que ha passat al patrimoni cultural en tant que facció del conflicte armat? Hi havia avisos. Mesos abans de la invasió, experts en arqueologia i representants de consells culturals havien demanat explícitament al Pentàgon i al govern britànic que garantissin la protecció del museu. No es va fer cap promesa. Les tropes nord-americanes protegien els pous de petroli, el Ministeri de l'Interior, el Ministeri del Petroli. Però, clar, el Museu Nacional, tot i contenir 6.000 anys d'història humana, va quedar desprotegit durant dies. I quan, finalment, els soldats americans arriben a l'abril, el dany ja estava fet. Tot això, si llegiu anglès, podeu llegir la memòria del Matthew Bogdanos al seu llibre Lladres de Bagdad, Thieves of Bagdad, que, per cert, va donar tots els drets d'autor al Museu de Bagdad. Allà Bogdanos no defuig ben bé la qüestió, però tampoc en treu conclusions polítiques directes, perquè té un càrrec públic com a fiscal del districte de Manhattan. La seva posició és la d'un investigador, el que va passar podia haver-se minimitzat, però probablement no s'hagués pogut evitar del tot. Clar, els crítics no hi estan del tot d'acord perquè la polèmica segueix oberta. Clar, evidentment, la Convenció de l'Haia del 54, que ja hem anat citant després del capítol de la Segona Guerra Mundial, doncs obligava les potències ocupants a prendre mesures actives per protegir el patrimoni cultural dels territoris ocupats. I això va ser absolutament, doncs, obviat, no? El balanç final és ben agradós. Sí, tenim a Donnie George instrumental en la recuperació de més de la meitat de les 15.000 peces robades. Bogdanos continua en la feina durant anys, crea una unitat especialitzada molt activa en el que seria el tràfic d'antiguitats a la Fiscalia de Manhattan, la única del seu tipus al tot el món. I bé, alguna de les peces estrelles, recordem, sí que van tornar, però milers de cilindres de segell, plaques d'ivori, estàtues de bronze, peces que estaven als magatzems i que no s'havien ni catalogat de la gran quantitat de peces que hi havien, doncs van desaparèixer per sempre als circuits d'aquest mercat gris de l'art internacional. A més, hem estat parlant del museu, però mentre el museu patia, els jaciments arqueològics de tot l'Iraq eren expoliats a escala industrial, ni Nineveh, ni Pur, Umma, llocs que estaven bastant ben conservats, doncs arrasats per les pales mecàniques dels saquejadors, i, com va dir Bogdanos, anys després, sé que cada any surten del país antiguitats per valor de milions de dòlars, seria ingenu pensar que els insurgents no s'enduen una part important del botí. Per tant, la guerra del patrimoni cultural no s'acaba en aquella època, eh? Bé, doncs, per acabar, una imatge que Bogdanos cita sovint, Manllevada de Sòfocles, diu que qui negligeix les arts ha perdut el passat i és mort pel futur. Nosaltres ho hem dit de diferents maneres al llarg d'aquests 5 capítols. Donnie George segurament hauria estat d'acord i tots dos van intentar, cadascun amb les seves eines, un amb la toga del fiscal o amb l'uniforme militar allà quan estava destinat a Iraq, l'altre amb la seva tasca d'arqueòleg, demostrar que no és una metàfora aquesta frase, que protegir la memòria d'una civilització és en el sentit més literal protegir la vida.
0: I afortunadament sempre hi ha algú que protegeix aquesta memòria.
2: Per sort.
0: Davant de tots aquells que la destrueixen. Marc Balcells, moltíssimes gràcies.
2: Un plaer. Ens veiem la setmana vinent.

0: Moment ara per mirar el sol i fer-ho de la mà de la Laia López, que és física i amant de l'astronomia. Laia, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: I ens encanta descobrir coses amb tu mirant el cel, com per exemple el futur del sol i les estrelles gegants vermelles. Què són les estrelles gegants vermelles?
1: Una gegant vermella és una estrella que està arribant al final de la seva vida. De fet, les estrelles neixen, viuen i es moren una mica com nosaltres. Durant la major part de la seva existència, una estrella com el Sol funciona gràcies a la fusió nuclear, convertint hidrogen en heli al seu nucli. Aquesta energia crea com una mena d'equilibri entre la gravetat que intenta col·lapsar-la, intenta com apretar l'estrella, i l'energia de fusió que la fa expandir, no? I estan en equilibri. Però quan s'acaba l'hidrogen del nucli, aquest equilibri es trenca.
0: Què passa quan s'acaba el combustible?
1: Quan el nucli es queda sense hidrogen, la gravetat guanya i ens fa que el nucli es comprimeixi, la temperatura interna augmenta i comença la fusió en una capa al voltant del nucli, però bàsicament, perquè ens entenguem, això provoca que l'estrella s'infli enormement, d'aquí el nom de gegant, i es torni molt més brillant, i així neix una gegant vermella.
0: I per què són vermelles?
1: Tot i ser molt més grans i brillants, la seva temperatura en superfície és més freda que abans. A veure, tot i així estem parlant d'una estrella, estem parlant d'una temperatura superficial entre 2.200 graus i 3.200 graus.
0: Déu-n'hi-do.
1: Però comparat amb altres estrelles, són més fredes, no? I per això emeten aquesta llum més vermellosa i se les coneix com a gegants vermelles.
0: I la gran pregunta, el futur del Sol, Laia, què?
1: A mi és un tema que m'afectava quan estava estudiant la carrera i quan...
0: No m'estranya.
1: Coneixia, no?, el futur de les estrelles, el futur del Sol, no?, i què significarà per nosaltres. És una part més impactant. Doncs d'aquí 5.000 milions d'anys, el Sol es convertirà, com ho heu suposat, en una gegant vermella.
0: Clar.
1: Quan això passi, Mercuri i Venus desapareixeran perquè a l'inflar-se el Sol se les menjarà. La Terra podria també ser engolida o, si no, es quedaria molt a prop. Però, en qualsevol cas, la vida tal com la coneixem, evidentment, desapareixerà. I la història no acaba aquí, perquè quan la gegant vermella es quedi sense combustible, expulsarà les seves capes externes, es forma una nebulosa planetària, que és bàsicament un núvol de gas espectacular, i el nucli es transforma en una nana blanca, que seria com el cadàver d'aquesta estrella, que és petita, densa i molt calenta. Sí que és cert que no totes les estrelles acaben igual, perquè hi ha altres tipus d'estrelles molt més massives que el Sol, que es converteixen en supergegants vermelles, poden explotar com a supernoves i després deixen enrere un forat negre. Aquest no serà el nostre cas, el cas del Sol. Nosaltres tindrem una nebulosa planetària i aquesta nana blanca que havíem comentat.
0: Doncs saber tot això realment ens fa ser molt humils, perquè no som res comparat amb la immensitat de l'univers, no, Laia?
1: Exacte.
0: Això és el que t'ensenya la física i l'astronomia. Doncs gràcies per alliçonar-nos una mica més i ara ja sabem quin serà el futur del Sol. Laia, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
0: I ara, va, que volem començar a pensar com estructurarem la temporada laboral vinent. Així que estigueu atents. Davant la pressió d'aquest món professional cada vegada més exigent, molts líders treballen més hores i han d'anar més ràpid, sacrificant energia, claretat i vida personal. De fet, molts líders, i jo diria que tots els que estem en el món professional, cada vegada anem més ràpid, cada vegada anem més accelerats i tots acabem amb una mica de burnout. I per què no? Somiem tots en dir, i si treballéssim com un nòrdic i visquéssim com un mediterrani? No ho dic jo, aquest és el llibre Trabaja como un nórdico, vive como un mediterráneo, de l'Agustín Peralt i el Joris van der Jut, que tots dos han escrit aquesta manera de proposar una idea clara i poderosa, que és treballar això com una persona professional del nord i alhora viure amb tots els privilegis del nostre mediterrani. Agustín Peralt, bon dia.
2: Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros.
0: Nosaltres també, perquè tenim moltes ganes que ens expliquis com es fa això. Primer, potser s'hauria de definir què vol dir treballar com un nòrdic, no?
2: Sí, pues hacer esto que nosotros, a los mediterráneos, nos cuesta tanto, que es dedicar tiempo a priorizar, a planificar más y a intentar cumplir lo planificado.
0: ¿Y viure com un mediterrani?
2: Vivir como un mediterráneo es combinar el disfrute de la vida con también entender que en el trabajo el potenciar las relaciones personales con cierta flexibilidad te van a ayudar a lograr resultados.
0: Clar, perquè suposo que aquesta és la clau, entendre les dues situacions. I tu em deies, clar, la relació entre el Joris i tu ha fet possible aquest llibre. Són dues maneres d'entendre la vida i el món laboral diferents i que vosaltres vau arribar a la conclusió que es podien complementar molt bé. Què és el que us va fer pensar amb tot això? Sí. És a dir, amb el que expliqueu al llibre.
2: Sí, Joris està en l'equipo i lleva países del norte de Europa y venía a reunirse con nosotros cada dos meses en reuniones de equipo y le llamaba la atención que alargáramos las comidas. Le llamaba la atención que las reuniones duraran más de lo previsto.
0: Una cosa que para nosotros es tan común, ¿no?
2: Claro, y aplicaba su asertividad holandesa. Y yo luego le decía, Joris, ojo que el equipo luego lo vas a necesitar y a veces van a malinterpretar esta asertividad y vas a conseguir también mucho a veces siendo algo más flexible, ¿no? Y le costó entenderlo, pero poco a poco lo fue entendiendo. Luego, para nosotros sí que vimos que lo que él era de planificado y cómo él tenía muy identificado los temas más importantes, era algo que nosotros también podíamos impregnarnos, ¿no? Que es precisamente lo que nuestra metodología propone. Y desde ahí lo que hicimos fue combinar lo mejor de cada mundo. Que además, como antes comentábamos, nosotros vemos perfiles aquí en una ciudad como Barcelona de gente que trabaja siendo mediterráneo, trabaja para corporaciones del norte de Europa y ha sido capaz de buscar ese modelo. Ese modelo que combina las dos cosas.
0: Perquè tu estàs al capdavant de l'empresa, a veure si ho dic bé, Face Method.
2: Exacto.
0: I justament treballeu amb això, amb fer que la gent acabi trobant el millor a si mateix en la vida professional i que això no l'acabi cremant.
2: Correcto. Nosotros lo que ayudamos es a que los directivos y profesionales y empresarios, bajo circunstancias muy complejas en su trabajo, logren vidas equilibradas, ¿no? Porque además es que si no, lo otro, como bien decías al principio, es un deterioro silencioso y progresivo que lleva un burnout, que es el verdadero enemigo que tienes a esos niveles, que tu mejor versión no se mantenga en el tiempo.
0: Aquesta combinació seria el còctel perfecte realment per esquivar aquest burnout i alhora viure en pau, o s'hauria de canviar tot el sistema i tota la societat?
2: Muy bueno. A ver, lo primero, cada uno que no piense como el sistema va en otra dirección, yo no tengo nada que hacer. Esto lo hemos comprobado siempre. Hay una parte de mejora que depende exclusivamente de uno mismo, con independencia de tu entorno, de tu manager, de tu equipo, de tu familia, de tus circunstancias.
0: Aquesta és l'esperança, aquest marge, trobar aquest marge, el que depèn només de mi, que al final és l'únic que podem canviar de veritat.
2: Y de hecho no hemos encontrado ningún caso en miles que llevamos ya donde no dependa de uno mismo una parte. Luego sí que es verdad, como bien apuntas, que esto lo que tendría que ser es un tema ya de cultura de empresa, que gracias a que estas formas de organizarnos y estas formas de combinar ambos modelos se implanten, nos lleve a que es la forma natural de trabajar en esta empresa.
0: Clar, a veure, posa'ns exemples clars, que una persona que estigui escoltant pugui dir, ah, mira, això té raó, potser seria molt més eficaç i guanyaria temps, etcètera, etcètera. En el cas dels dinars està, potser és el més evident,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, sí. Una clara és, todos los directivos no empiezan ningún mes sin tener sus prioridades por escrito y compartidas con sus equipos. Y digo por escrito, lo que no está escrito no existe, es uno de los mandamientos que decimos en el libro. Primero. Segundo, todos los directivos hacen un esfuerzo por garantizar que su agenda está lo más alineada posible con sus prioridades. ¿Y esto qué requiere? Tiempo. Cuando nosotros en un modelo mediterráneo somos excesivamente flexibles, nos dejamos llevar porque esto es bueno, no seamos demasiado germánicos, luego nunca tienes tiempo para priorizar y planificar. Y es la parte negativa del modelo mediterráneo, ¿no? El nórdico lo que le ocurre es que desde ese exceso de rigidez de priorizar, planificar, se pierde la parte de potenciar las relaciones personales que luego son muy importantes de cara a lograr los resultados. Y lo que tenemos que hacer es, bajo estas dos premisas, hacer un autodiagnóstico, porque luego también te encuentras gente aquí que es excesivamente nórdica y en esos países gente que es mediterránea. Hacer un autodiagnóstico e identificar yo en qué es la parte que no estoy haciendo las cosas como debería. Desde la honestidad con uno mismo y la humildad de querer cambiar. Y de una manera progresiva, sin dramatizar, ir incorporando una serie de hábitos que son muy sencillos, pero que no los cumplimos.
0: Ara parles d'aquests dos hàbits, sí. De prioritzar sobretot, de deixar-ho tot per escrit. Què més? A nivell personal, bueno. Si parlem ja també amb l'altre vessant, no? Viure com un mediterrani, què és el que hem de respectar molt, que no ens hem de carregar mai?
2: Y esto, cualquiera podrá pensar en sí mismo o en su entorno. Personas que entienden que nosotros no gestionamos tiempo, gestionamos energía. Se conocen muy bien y saben cuáles son sus innegociables a nivel personal para tener un modo suyo equilibrado en el tiempo. Y esto para unos es salir a correr, para otros es salir a cenar los jueves con sus amigos, para otros es la bicicleta el sábado y el domingo. Pero el líder sabio, el ejecutivo sabio o el empresario sabio, se conoce muy bien y sabe cuáles son esos innegociables a nivel personal. Y los mantiene como una prioridad paralela a las del negocio o a las de su responsabilidad.
0: A nivell personal, és aquest el tema que tenim més ben tractat als mediterranis? És aquí la clau?
2: Bueno, què ocorre al Mediterrani? Que por culpa, que esta es la gran paradoja, ¿no? Dices, oye, ¿quién concilia mejor? Concilia mejor el nórdico.
0: Ah, sí?
2: Sí. ¿Por qué? Porque el nórdico, gracias a esta planificación y priorización, cumple mejor los horarios. El problema que tiene el nórdico es que cuando sale de trabajar no tiene las oportunidades que tenemos aquí de tiempo,
0: aquí
2: de comer.
0: Y en cambio no tenemos el temps, ¿no?
2: Exacto. Y aquí, ¿qué ocurre? Que como nos dejamos llevar tanto, luego el día no da de sí, estiramos la jornada en exceso. Luego también es verdad que, por fortuna, hay personas que esto lo van aprendiendo y van encontrando un equilibrio entre no salir demasiado tarde del trabajo para poder dedicar tiempo a mi familia, para poder dedicar tiempo a las cosas que me equilibran. Y aquí las nuevas generaciones nos están enseñando mucho. Están enseñando mucho porque también están metiendo una presión indirecta en los líderes, en, oye, no queremos trabajar en un sitio donde no hay equilibrio.
0: Per tant, teniu esperança amb aquest plantejament també de les noves generacions, de la gent jove, que a vegades som tan crítics, no?, pensant en que prioritza potser massa ells mateixos. Aquí, no, a vegades és que s'ha de prioritzar un mateix per poder sobreviure amb aquest sistema tan exigent.
2: Jo crec que, además, Barcelona i Catalunya en moltes coses són exemple d'això, no? Hay muchas corporaciones y multinacionales del norte de Europa, que sus directivos aquí en Barcelona están siendo ejemplo de la combinación de los dos mundos, ¿no? Y luego Girona, que es una zona que yo también conozco bastante bien, hay pymes que probablemente por esta tendencia a la exportación han logrado también buscar modelos bastante efectivos para luego poder disfrutar de lo que la vida aquí aporta, que es, vamos, es único, ¿no? Lo que
0: el clima ya nos lo aporta y también ya la manera de vivir.
2: Es que esta es otra que siempre se lo decimos a Lloris, ¿no? Digo, Lloris, qué mal coméis, pero qué poco dedicáis a cocinar. Ahora, cuando vienes aquí, mira que disfrutas y nos lo agradeces, ¿no? No avanzáis hacia ahí. Detrás de una buena comida con un colaborador tuyo, hay mucho de liderazgo, ¿eh? Claro. Hay mucho de crear una relación de confianza y de poder hablar de los temas que son espinosos desde un clima creado. Y no ser excesivamente asertivo, como siempre le digo yo, siempre le digo, no seas demasiado holandés, frena.
0: I ara estem parlant de líders, però jo crec que qualsevol persona que està treballant i que està en edat laboral pot aplicar-se moltes d'aquestes prioritats i que l'ajudaran en el dia a dia, no?
2: Ah, total. Nosotros hay también uno de los mandamientos es que el bienestar no solo es el trabajo, que a veces culpabilizamos al trabajo de todos nuestros males, ¿no? Aquí hay cinco subáreas. Está el trabajo, casa y familia, salud y energía, hobbies y amigos y finanzas personales. Cuando uno mira estos cinco subdominios, cree que uno es excluyente del otro. Y nosotros no. Nosotros lo que hemos visto es que son complementarios. Si tú al final te organizas bien en el trabajo, llegarás con tu mejor versión a casa, estarás muy bien con tu familia, tus amigos lo notarán, con tu familia negociarás algo de tiempo para poder hacer tus hobbies. Si en el trabajo lo haces bien, tus finanzas personales mejorarán, desde las finanzas personales podrás viajar más con tu familia y nos metemos en un círculo virtuoso. Frente al otro círculo que es burnout en el trabajo, todo lo demás se ve perjudicado negativamente.
0: I que la tendència, el que és més fàcil és acabar amb aquest cercle viciós negatiu, que una vegada hi entres costa molt sortir.
2: I culpabilitzar a l'entorn. Somos muy buenos en esto.
0: Hem començat així i m'agrada molt començar amb aquesta esperança, que hi ha una part que depèn només de nosaltres. I trobar això és el més difícil.
2: Lo garantizamos, pero también hay que tener dosis de humildad y honestidad con uno mismo, porque a nadie le gusta reconocer que no está haciendo bien las cosas.
0: Clar, sí, sí. Doncs us recomano molt que agafeu aquest llibre, Trabaja como un nórdico, vive como un mediterráneo. Molts hi hem pensat, però segurament mai ho hem endreçat tan bé i ho hem posat per escrit, que és una de les prioritats que també marca el llibre. Organitzem-nos, posem per escrit el que és més important, els objectius. Nosaltres volem viure bé, i treballar bé. Per tant, aquest llibre ens ajudarà a fer-ho. Agustín Peral i Joris van der Schut són els seus autors i avui n'hem parlat amb Agustín Peral. Moltíssimes gràcies per haver estat
2: aquí. A vosaltres.
0: Doncs sí, per tancar, ens agrada una mica de música i ens la porta l'Arnau Mulet. Arnau, bon dia.
3: Bon dia, què tal, com estàs?
0: Que sempre ens porta molt bona música, ens agrada molt perquè ens porta una història d'un grup, d'un grup.
3: Repassem una mica la història d'algun grup, d'algun artista, des de que va començar fins que va arribar l'èxit.
0: Exacte, segur que aquesta veu segur que us ha sonat, perquè la sentiu a RAC 105 i avui l'hem segrestat a la primera pedra. I per tant, avui d'aquí parlem, Arnau.
3: Doncs ho anirem descobrint. Si et sembla, comencem a l'any 1997. Un noi de Sant Vicenç dels Horts, enamorat de la música, fa temps que canta i està pensant en muntar un grup, però no té molt clar amb qui aliar-se. Això sí, fruit de la casualitat, coincideix amb tres nois que fa dies que assagen i busquen cantant. Tots tenen els mateixos gustos musicals. Escolten, per exemple, Radiohead, The Cure o The Smith. Mira'ls.
0: M'agraden molt,
3: És que són bons,
0: Molt bons.
3: Tenen bons gustos. Veurem com acaba la història, però per iniciar, no?, sembla que la bona música la porten incorporada. Va, decideixen formar el grup. Abans de fer cap assaig ja tenen el nom. És un nom molt peculiar que encara no direm, per no desvetllar de quin grup estem parlant.
0: No, fins al final.
3: Anem a l'any 98. Va, pràcticament no han tingut temps d'assajar, però ja volen gravar la seva primera maqueta. I així ho fan, però surt un resultat molt estrany. Un batibull d'idees posades una sobre l'altra. Tot i això, envien la maqueta a diferents mitjans perquè l'escoltin. Ho fan en format casset. A la cara A hi ha les seves cançons, però a la cara B hi han posat cançons de Madonna. Mira.
0: De veritat?
3: Sí, sí.
0: Que bo.
3: Mira, el nivell de, no sé, d'exigència en aquell moment era aquest, no? Tenien una cara lliure i van dir, doncs què fem? L'omplim i fiquem la Madonna.
0: I d'alguna dels bons.
3: Clar que sí. Una revista prestigiosa de l'escena, la Rock Deluxe, no sé si et sona, els hi fa un article força positiu. No s'ho poden creure, En aquell moment veuen clar que han de tocar en directe. El primer concert el fan a la sala Nirvana de Sant Feliu de Llobregat. És una sala també força prestigiosa, però aquell concert, podríem dir que és desastrós, Surten amb la sensació que a partir d'allà només poden millorar, per tant...
0: Això està bé.
3: I aviso que sí, que milloren molt. Va, ens plantem el 1999. Es presenten al concurs de maquetes de la revista Ruta 66 i queden segons.
0: Home.
3: Això els hi permet gravar en un estudi per primera vegada per fer un single. Encara estem molt a l'inici, però podem escoltar aquest primer single i a veure si ja els coneixeu.
0: A veure.
3: Escoltem.

0: canten en anglès, eh?
1: De moment sí.
0: De moment sí.
1: Sí, costa d'identificar aquest primer single, però
0: sí,
1: la veu...
0: La veu una mica... Però aquí una mica trencada, no?
1: Sí,
0: no sé,
1: sí, sí,
0: eh? No
1: sí,
0: sé.
1: Sí.
0: A veure, segueix.
1: En fi, va, a partir d'aquí els hi comencen a sortir més concerts, toquen a festivals com el Doctor Music Festival o el BAM, i el seu primer tema s'inclou en un recopilatori. Aquest any també els hi sorgeix l'oportunitat de gravar el seu primer disc. Ho faran a la cuina... del que és el seu productor.
0: Ah, sí?
1: Prèviament insonoritzat, però sí, a la cuina.
0: Home, això fa tot com a més romàntic, no?
1: Clar.
0: Més mític. Ens agrada.
1: Tothom ha de començar des de baix,
0: clar,
1: això
0: clar,
1: és,
0: sí,
1: és essencial.
0: Des de la cuina.
1: Cal destacar un punt molt important, perquè tot i ser de Sant Vicenç, la banda, com hem comentat, canta en anglès. El disc surt i els mitjans els hi fan bones valoracions, però els concerts no acaben de ser l'èxit que esperen. Anem a l'any 2000, perquè els hi arriba una gran oportunitat. Seran els teloners de The Cure.
0: Van ser teloners de The Cure?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, tu.
1: De fet, teloners a la gira que fan per l'Estat, perquè buscaven un grup amb qui iniciar tots els concerts i els van triar ells. Ja et dic que en aquell moment la notícia cau com, bueno, com aigua fresca, com algú de dir, ara sí que la cosa comença a anar per on volem nosaltres, perquè toquen davant de 4.000 persones i segueixen la banda els concerts que fan. Però tot i la gran experiència, la realitat els posa al seu lloc. Després del seu últim concert amb The Cure, un tècnic de la banda els expulsa de la sala recordant-los que, tot i haver set els teloners, ara ja no són els teloners i han de pagar l'entrada si es volen quedar.
0: Acabó.
1: Durant els 5 anys següents, la banda passa per tota classe de situacions. Treuen 3 discos, canvien 3 cops de discogràfica, els concerts propis estan buits i els ànims de la banda cada cop són més baixos. Anem al 2005, el cantant, en Santi...
0: Home, ara em sembla que ja ho tinc, no diré res.
1: Fa temps que escriu relats en castellà i en català, però el grup no en té ni idea d'això. Un dia, en una conversa, proposa adaptar aquells escrits i fer-ne cançons. De seguida li compren la idea i després de provar-ho, les cançons els agraden força, per això decideixen fer un disc en castellà, però sobre el futur de la banda tots n'estan molt cansats. Al final arriben a un acord, faran el disc, 4 concerts de comiat i la banda es dissoldrà.
0: Ah, sí?
1: Perquè estan en un punt que veuen que
0: això no té llarga
1: projecte,
0: durada.
1: Sí. I així ho volen fer, però un cop publicat el disc reben molt bones crítiques i el més important, comencen a veure que la gent canta les cançons. En aquest moment tenen clar que per fi, després de tants anys, han tocat la tecla i decideixen seguir. Va, escoltem una de les cançons d'aquest primer disc en castellà.
0: Va. Jo crec que aquí
1: sí,
0: hi ha,
1: no?,
0: més d'un sobre de qui parlem, no?
1: Aquesta cançó es diu Maniobres d'escapismo. Evidentment estem parlant de Love of Lesbian,
0: sí,
1: no?
0: Va,
1: jo crec que ara ja ho podem...
0: Sí. Santi Balmes, eh?
1: Santi Balmes, correcte.
0: Que tenim al món RAC1 també parlant cada dia d'una història diferent.
1: Una de les bandes més importants del pop-rock, podríem dir...
0: Del panorama català, sí.
1: Panorama català i de l'Estat.
0: I de l'Estat, exacte.
1: Però acabem la història, si et sembla, anem al 2007. Després del seu primer disc en castellà, la cosa els hi comença a anar bé. Fan concerts on comença a venir cada cop més gent i decideixen fer un segon disc amb el mateix estil. El publiquen i tot es segueix fent més gran, però encara no han tret aquell disc, el disc que els catapulta la fama. Això passa el 2009. El concert cada cop està més ple, tothom canta les cançons, fan concerts per tot l'estat, fins i tot una petita gira per Austin, pels Estats Units, i en aquell moment decideixen fer el tercer disc, i aquesta vegada sí. El disc es publica i és un èxit rotund. Hi ha una cançó que encara a dia d'avui és el gran hit de la banda, una cançó que els dona a conèixer al gran públic i que ja forma part de l'imaginari col·lectiu. Si et sembla, l'escoltem i ja finiquitem la secció. Estem parlant ni més ni menys que de Club de Fans de John Boy.
0: Doncs amb aquesta, si et sembla, tanquem, no, Arnau?
1: Doncs sí.
0: Que tinguis gran dia.
1: Igualment.
0: Que vagi molt
1: bé. Apa, vagi bé.

0: connecta, navega, descarrega, informa't, notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
1: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
2: Bon dia, són les 9.

Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte 22 d'agost del 2026. Comencem un cap de setmana marcat pel temps insegur, especialment al sud del país. Alerta perquè aquesta matinada ha plogut a bots i a barrals al Camp de Tarragona, al Baix Penedès, a la Costa Daurada, sobretot, i ha provocat inundacions importants en alguns municipis com el Vendrell, especialment a Coma-ruga. En algun punt s'han registrat més de 140 litres acumulats per metre quadrat. A part, ha caigut tota aquesta aigua en un parell d'hores. Per tant, us podeu imaginar quina és la situació ara mateix. De seguida actualitzarem com està la cosa amb els responsables de Protecció Civil, també amb alguns alcaldes, però la situació, ja us avancem, ha estat delicada. De fet, ara mateix els ruixats continuen, es poden desplaçar cap al sud del país, especialment a les Terres de l'Ebre. Per tant, molta precaució si us heu de moure per aquesta zona i precaució sobretot a les lleres de rius, rieres, barrancs de totes aquestes zones del país, perquè poden portar un cabal encara més gran de l'habitual. A la resta de comarques del país, a la resta de comarques de Catalunya, cel variable i en principi un ambient més agradable que tots aquests últims dies. N'estarem pendents un dissabte on al Via Lliure tenim molts fronts oberts, estem pendents de moltes coses, d'entrada pendents del cel, ara ho dèiem, perquè les tempestes continuaran caient, però pendents també d'aquesta manifestació que hi haurà durant la tarda a Barcelona, al centre de la ciutat, i que convoca una organització ultra d'extrema dreta i obertament racista. Apunteu el nom, Save Europe Act. És una organització que va contra la immigració directament, contra tota la immigració en general, sense matisos. De fet, defensen retornar al seu país d'origen a totes les persones migrants que hagin arribat a Europa. Són, per tant, una organització supremacista que, per exemple, per cert, rep el suport de Santiago Abascal, de Vox. Cal recordar-ho també quan diguin allò de els que vinguin a treballar, cap problema, eh? Doncs bé, en aquest cas no és exactament això. Per cert, com passa habitualment en aquests casos, just

0: la llei, pot passejar-se alegrement pel centre de Barcelona, o al contrari, és encara pitjor prohibir aquest tipus de manifestacions on potser hi van quatre gats aquesta tarda i, per tant, provocar l'efecte contrari, l'efecte victimista, i obrir la porta, clar, a prohibir altres protestes d'aquí a uns anys a l'altra banda de l'espectre ideològic. En tot cas, moltes preguntes, en parlarem també a la tertúlia, entre d'altres, amb la Magda Bandera, l'Alejandro III i el Cugat Comas. Tot i això, tot això i molt més fins les dues del migdia amb la fórmula habitual del Via Lliure, ja ho sabeu, menú variat amb informació i entreteniment un cap de setmana més, un cap de setmana on per molts, em sap greu recordar-vos-ho, per molts ja deu ser l'últim cap de setmana abans de tornar de vacances. Ens hi posem, passen 4 minuts de les 9 del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí, Nil Ferrés i l'Alba Carnicer són a la sala de màquines. De què hem d'estar pendents, Nil?
1: Doncs pendents a hores d'ara de les pluges torrencials que aquesta matinada han afectat a punts del prelitoral i litoral tarragoní, també nord de la Costa Daurada. De fet, entre el nord del Tarragonès i el sud del Baix Penedès, molts punts han superat els 140 litres per metre quadrat. Per exemple, l'estació meteorològica del Vendrell han registrat 129 litres per metre quadrat, 100 dels quals en dues hores. Durant les properes hores es podrien formar nous xàfecs intensos, sobretot al Montsià, Baix Ebre i sud de la Ribera d'Ebre. Per tant, molta precaució en aquests punts.
2: Pendents també de la manifestació ultra d'aquesta tarda a Barcelona, el moviment supremacista Save Europe Act es concentrarà a la plaça Sant Jaume per demanar la deportació massiva de totes les persones no occidentals de la Unió Europea. Per la seva banda, les entitats antifeixistes fan una crida a mobilitzar-se i ha convocat una hora abans una contramanifestació a la mateixa plaça. Per tot plegat, els Mossos d'Esquadra reforçaran el dispositiu de seguretat.
0: I a Ceuta, el govern espanyol es posa les piles per resoldre la crisi humanitària. Pedro Sánchez nomenarà el ministre Ángel Víctor Torres com a coordinador de tots els ministeris implicats per donar una resposta a la crisi. El PP, però, critica que arriba tard i malament. Mentrestant, la ciutat autònoma espanyola està lluny de recuperar la normalitat. Centenars de migrants tornen a acampar a la platja del Trampolín en espera de ser reallotjats. Ara s'hi sumen també les primeres màfies que cobren per traslladar migrants a la península.
2: I pendents també de l'escalada de tensió per la guerra a Ucraïna, ahir van morir 15 persones i centenars van resultar ferides per un atac rus amb drons a la regió de Dnipro. N'hi ha 27 en estat greu. Això mentre Alemanya investiga un amagatall d'armes en un bosc a prop de Berlín. El país apunta que Rússia hi podria estar al darrere per cometre un atemptat.
0: I aquesta matinada han entrat en vigor els aranzels del 50% que ha imposat Donald Trump al Canadà després que les converses no hagin arribat a bon port. Els Estats Units culpen el país veí del fracàs de les negociacions. Per la seva banda, el primer ministre canadenc sosté que les modificacions plantejades pels Estats Units en aquest últim moment, aquesta matinada, han impedit tancar un acord acceptable i avisen que respondran amb la mateixa moneda.
3: Els esports pendents aquest matí de la roda de premsa del Cholo Simeone, on previsiblement el tècnic de l'Atlètic de Madrid aclarirà si convoca o no Julián Álvarez per primera vegada aquesta temporada. Tot plegat en un dia en què l'Espanyol rep el Real Madrid a l'RC d'Estàdium i en ciclisme també comença avui des de Mònaco la 81a edició de la Vuelta a Espanya.
0: Les 9 i 7 minuts. Les fortes tempestes d'aquesta nit a la Costa Daurada deixen inundacions, desallotjaments, destrosses i també alguns ferits.

Aquesta hora estem molt pendents dels aiguats que des d'aquesta matinada estan escombrant la costa de les comarques de Tarragona. La pitjor part, de moment, se l'han endut a alguns pobles i ciutats del Baix Penedès, sobretot del Baix Penedès Marítim. Ens arriben imatges de carrers i places inundats a municipis com el Vendrell, com Torredembarra, també a Roda de Barà, on hi ha almenys 3 ferits per la caiguda d'un mur al port. Segons el SEM, els serveis d'emergències, n'hi ha un de crític d'aquests ferits, un de greu i un de menys greu. El mateix municipi s'ha hagut de desallotjar 300 persones d'un càmping que han fet nit al poliesportiu de Roda de Barà. Desenes de cotxes també continuen atrapats a la carretera N340, que està tallada en els dos sentits. A més, la tempesta han negat d'aigua a l'estació de tren de Sant Vicenç de Calders i Renfe s'ha vist obligada a interrompre la circulació d'almenys 8 línies de rodalies. L'R2 Sud, l'R2

0: R4, l'R13, l'R14, l'R15, l'R16, l'R17 i l'RT2. Per tant, també problemes de mobilitat a aquesta hora a Rodalies. Aquests ruixats podrien tornar a tenir protagonisme en les pròximes hores, especialment al sud del país. Al llarg del matí es poden formar noves tempestes que podrien descarregar sobre les Terres de l'Ebre i s'espera que puguin fer-ho amb força. Però, com dèiem, el gran gruix d'aquest episodi de pluja ha estat de matinada. S'han acumulat prop de 140 litres per metre quadrat al Vendrell i a Torredembarra. Ara bé, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, en alguns punts, fins i tot, es podrien haver superat els 200 litres. Nil Ferrés.
1: Sí, bon dia. Al llarg d'aquesta matinada hem tingut aquestes pluges que en general han sigut força estacionàries en aquestes comarques que comentàvem, sobretot el que seria sud del Baix Penedès, nord del Tarragonès, és on han acumulat més precipitació. En alguns punts com el Vendrell, 129 litres per metre quadrat, Torredembarra 113, Tarragona 49 litres per metre quadrat, la Bisbal del Penedès 38 litres per metre quadrat. Però si ens fixem també en estacions no oficials, trobem punts a l'entorn de Coma-ruga, dels Masos, de Roda de Barà, on algunes estacions han registrat més de 200 litres per metre quadrat, per exemple, 232 litres als Masos o 167 a Sant Salvador, al voltant de Coma-ruga. Per tant, precipitacions que han sigut molt intenses i que al llarg del matí es podrien reactivar amb xàfecs intensos, sobretot a les comarques del Montsià, el Baix Ebre, també al sud de la Ribera d'Ebre, per tant, molta precaució en aquests punts.
0: Ara ho repassarem també què pot passar a partir d'ara. En total, però, dèiem, els bombers han atès aquesta matinada prop de 200 avisos relacionats amb la tempesta, sobretot entre el Baix Penedès i el Tarragonès. A més, el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 600 trucades avisant d'incidents relacionats amb els aiguats. A aquesta hora del matí podem saludar dos protagonistes d'aquesta matinada. Un és el cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, Xavier Marramon, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: De seguida vaig amb vostè. I l'altre, l'alcalde del Vendrell, un dels municipis més afectats, especialment a Coma-ruga, senyor Kenneth Martínez, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Ara de seguida vaig amb vostè, alcalde. Però abans, per fer la situació general també, ara mateix, senyor Xavier Marramon, insistim, cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, a hores d'ara, quina és la situació? Què més els preocupa?
2: Bueno, la situació d'augment està evolucionant favorablement, no? S'han cessat aquestes precipitacions tan intenses que hem tingut i concentrades localment aquesta matinada als municipis de Vendrell, Roda de Barà, Torredembarra i Creixell. Han estat unes precipitacions molt intenses que han superat les previsions meteorològiques que teníem i que han fet que els operatius, tots els serveis d'emergències, Mossos, bombers, el servei d'emergències mèdiques, policies locals, proteccions civils de tots els municipis, doncs hagin tingut que treballar intensament per poder doncs, donar resposta i assistir a totes aquestes persones que han estat atrapades amb vehicles, les inundacions amb baixos i incidències diverses que hem tingut en els càmpings de la zona.
0: Mira, li agafo la paraula. Càmpings de la zona, diria que de Roda de Barà, de fet, diria que s'han desallotjat 300 persones d'un càmping de Roda de Barà, han passat la nit al poliesportiu del municipi. Se sap quan podran tornar-hi? I quan serà segur, per tant?
2: De moment tenim unes 100 persones allotjades en el poliesportiu de Roda de Barà. Aquestes persones ja estan en confort, tenen avituallament, tenen mantes, i ara mateix s'està gestionant amb el càmping doncs, com es pot fer el seu reallotjament, ja que hi ha algunes zones del càmping que estan encara inundades i que s'està també parlant, doncs, s'està gestionant els serveis de maquinària per poder desguassar aquesta zona d'aigua que ha quedat inundada del càmping o traslladar-los a un allotjament alternatiu.
0: En el cas del càmping tothom està bé? No hi ha cap ferit?
2: En el cas del càmping tothom està bé, no hi ha cap ferit.
0: Deia en el cas del càmping perquè també a Roda de Barà hi ha hagut la caiguda d'un mur, ho sabíem fa uns minuts, amb almenys 3 ferits. Com ha estat
2: Correcte,
0: aquest incident
2: sí.
0: I com evoluciona sobretot l'estat d'aquests ferits, un dels quals en situació delicada?
2: Sí, sí, ha estat la incidència principal que hem tingut aquesta nit, que ha sigut aquesta caiguda d'un mur en el port de Roda de Barà, que ha provocat doncs, 3 persones afectades, una, com comentes, amb especial gravetat, i el SEM ha tingut que atendre aquestes persones i traslladar-les a un centre sanitari. Després també hem tingut 4 persones més afectades en diverses zones del municipi que també han requerit reallotjament, amb la qual cosa han sigut un total de 7 persones ateses pel servei d'emergències mèdiques.
0: 7 persones ateses, en el cas de Roda de Barà, pel que deia, però més enllà d'això, alguns altres ferits o no n'hi ha cap més?
2: No, el total de ferits són aquests 7.
0: D'acord.
2: 3 a Roda de Barà i 4 més en la zona per el tema dels aiguats.
0: Ara mateix, més enllà d'aquesta zona, què els preocupa també a l'evolució del dia?
2: Ara el que ens preocupa és que aquests aiguats, com està previst, s'han de desplaçar cap a la zona del Delta de l'Ebre i han d'afectar el Montsià i el Baix Ebre, on es poden produir doncs, precipitacions amb una elevada intensitat i torrencial. No s'espera que puguin persistir, com ha succeït aquesta matinada a les zones de la zona que afectada, però sí que es poden produir aquestes precipitacions i ahir, sobretot, doncs, demanar a la població que minimitzi els desplaçaments, que extremi la prudència, que no travessi zones inundables, que no baixi a garatges ni a plantes baixes i que en cas de que els hi arribi l'aigua, doncs pugin a plantes superiors.
0: Ara amb el Nil Ferrés repassarem també com ha d'evolucionar meteorològicament la situació al sud del país, però abans deixem-li preguntar, primer, tenim constància d'un desallotjament també en una discoteca de Coma-ruga, ara parlarem amb l'alcalde del Vendrell. Uh-huh. Tothom bé, com s'ha fet? Per què s'ha decidit desallotjar aquesta discoteca de Coma-ruga?
2: Aquesta discoteca s'ha desallotjat aquesta matinada i aleshores ja li explicarà molt bé l'alcalde del Vendrell perquè ho han gestionat directament per part del municipi. Els han traslladat primerament a una gasolinera perquè no estiguessin a l'intempèrie i després s'ha obert una escola, l'escola Pla de Mar, on han estat allotjats aquestes persones i se'ls ha assistit perquè estiguessin en confort i evitar doncs, que poguessin patir algun tipus de situació d'hipotèrmia o altres afectacions pel fet d'estar exposats a l'exterior.
0: Clar, en el cas, entenc que és una discoteca a l'aire lliure, és per això que els han desallotjat?
2: Desconec aquesta informació.
0: Preguntem-li a l'alcalde.
2: Se'ls ha traslladat.
0: Preguntem-li a l'alcalde, disculpis. Senyor Kenneth Martínez, aquesta discoteca desallotjada, què els feia patir exactament?
3: Bueno, la discoteca sí, són aquestes típiques discoteques d'estiu, no? Meitat o tres quarts a l'aire lliure, una part coberta, però bueno, bàsicament a l'aire lliure, i a prop s'estava inundant i els carrers del voltant, i per tant els hem portat a una benzinera que queda relativament pocs metres, però clar, tots mullats, amb poca roba d'estiu, diguéssim, i d'això llavors vull agrair a una empresa privada d'autocars, els hem trucat i s'han posat a disposició un bus i els hem pogut portar a l'institut d'escola Coma-ruga, l'antiga escola Pla de Mar, que està relativament també a prop, i llavors han estat mínim confortables en aquesta instal·lació, i a primera hora del matí doncs ja han pogut cadascú amb cotxes o amb taxis o amb familiars han pogut anar marxant, i ara ja no en tenim ningú, però ha sigut, diguéssim, una situació complicada d'evacuació, i les altres doncs, bueno, sempre persones que han quedat atrapades als cotxes, i una persona que hem hagut de treure de la Riera de la Bisbal que ha volgut creuar i també doncs, bueno, ha quedat atrapat al cotxe.
0: Ara li pregunto, disculpi, alcalde, per aquestes afectacions a la resta del municipi, però deixi'm acabar també amb el Xavier Marramon, que és el cap de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, perquè volia fer-li una pregunta. S'ha fet algun tipus d'avís als ciutadans de la zona? Altres ocasions hem rebut alertes al mòbil. En aquest cas, per què diria que no s'ha fet aquest avís i per què s'ha descartat un tipus d'alerta com aquesta?
2: Des d'ahir que tenim activat el pla Inuncat en alerta, que hem estat veient durant tot el dia doncs, missatges a la població i a través dels mitjans de comunicació de que s'havien de produir aquestes pluges. Teníem un nivell d'avís de 4 sobre 6 per part del Servei Meteorològic de Catalunya i aleshores els avisos els fem a partir de nivell 5 i 6, mal, que és tal com ho tenim procedimentat, com que no arribava aquest avís, no aquest nivell, no es va fer l'alerta al mòbil que fem en altres ocasions quan sí que arriba aquest nivell de periodicitat, no? Aquesta és la previsió que teníem, s'ha vist superada aquesta nit a la matinada, i ja quan s'ha vist superada, ja doncs ells a l'avís doncs ja era insuficient, no? Ja havia passat la situació pitjor, i per tant doncs el que s'ha fet és gestionar aquesta situació amb tots els serveis d'emergència que han estat treballant intensament per poder donar servei i poder assistir totes les persones que s'anaven veient afectades per les inundacions.
0: Pel que fa a Rodalies, ja per acabar, senyor Marramon, ara mateix la situació és complicada de mobilitat al sud del país, també en Rodalies. Quan creu que es pot recuperar la normalitat?
2: En principi s'està recuperant ja la normalitat i ens han informat que recuperarà progressivament el servei, que ja la incidència que hi havia ja està resolta.
0: De totes aquestes línies que ara comentàvem,
2: Sí, sí, les línies que estaven tallades per la incidència de Rodalies, doncs en principi està resolta i s'hauran de recuperar progressivament.
0: D'acord, doncs n'estarem pendents també. Xavier Marramon, cap de guàrdia del CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya. Gràcies, Xavier, bon dia.
2: De res, gràcies a vosaltres.
0: I també tenim en directe al Via Lliure de RAC1, l'alcalde del Vendrell, com dèiem, el Kenneth Martínez. Més enllà d'aquesta discoteca que ara vostè deia, sé si altres afectacions, hem vist inundacions molt importants a Coma-ruga, sobretot la part marítima del municipi. Què els ha preocupat més i què els preocupa més ara a hores d'ara per recuperar la normalitat?
3: Bé, ara, o sigui, aquesta matinada la preocupació era perquè realment el nivell d'aigua ha arribat molt, molt a cotes altes, aquí a Coma-ruga i Sant Salvador, a les dues zones del passeig. Ara ja ha marxat l'aigua i veus, doncs, pràcticament a tots els punts, hi ha carrers que encara estan amb tolls d'aigua, però, bueno, veus el desastre, diguéssim, provocat. Per tant, ara, sobre la preocupació ara és tornar a posar tot en ordre, més que preocupació, i ara bombejar cotxes que estan parats, algun local, algun garatge amb aigua, doncs, bueno, la cosa d'aquesta ara, per sort, ja no hi ha risc de persones. Ara és posar-ho tot en ordre un altre cop, evidentment.
0: I per acabar, una pregunta. Hi ha hagut una bona coordinació amb els serveis d'emergència? Perquè a vegades en altres ocasions és una de les crítiques que es fa. Hi ha hagut bona coordinació, bona comunicació?
3: Sí, des del primer moment. De fet, jo he parlat a primera hora, a les 12 de la matinada, i he parlat amb la consellera. I amb perfecte, bombers, protecció civil, policia local, Mossos d'Esquadra, tots amb això res a dir, i segurament és part de que no haguem de lamentar cap desgràcia. Per tant, amb això agraït. Vull donar les gràcies a tots els serveis d'emergències, perquè han funcionat molt bé, també ambulàncies, que ens han facilitat en un moment donat moltes mantes pels nois que deia de la discoteca. Per tant, en aquest sentit, molt bé, res a dir.
0: Doncs n'estarem pendents al Via Lliure també d'aquesta recuperació en el cas del Vendrell, amb l'alcalde del Vendrell, del municipi. Insistim que aquesta part de Coma-ruga, que també forma part del municipi del Vendrell, i que de fet això, l'alcalde Kenneth Martínez ens ha atès avui al Via Lliure de RAC1 en directe. Gràcies, alcalde.
3: Gràcies, vosaltres, adéu, gràcies.
0: De fet, Nil, diria que el Vendrell, el municipi, és un dels que més aigua ha rebut aquesta matinada, 129 litres per metre quadrat, només en unes hores.
1: Sí, 129 litres al llarg de la matinada, però és que en dues hores, 100 d'aquests litres.
0: És tant, a dir, d'aquests 129, la immensa majoria, per no dir gairebé tots, en dues hores, això són xifres molt altes, entenc.
1: Exacte, és el que en diem un aiguat torrencial, que es produeix doncs, precisament per aquesta temperatura tan elevada del mar Mediterrani que tenim actualment. Fa uns dies dèiem que en alguns punts s'ha arribat a registrar més de 30 graus, la temperatura. És temperatura molt elevada, provoca que hi tinguem molta humitat a l'ambient, i si tenim una mica d'aire fred a capes altes de l'atmosfera, doncs el que provoca és que puguem tenir risc d'aquestes tempestes i xàfecs que provoquen molta pluja en poca estona.
0: No sé si tens aquí la xuleta de les quantitats d'aigua que ha anat plovent aquesta matinada. Les podem repassar ara mateix, perquè això, el Vendrell deia 129 litres per metre quadrat, però, entre d'altres, Torredembarra, per exemple, també ha caigut molta aigua.
1: Exacte. Torredembarra han registrat 113 litres per metre quadrat, també a Tarragona 49 litres per metre quadrat, la Bisbal del Penedès 38 litres per metre quadrat, a Vinyols i els Arcs a Cambrils 23 litres per metre quadrat, o a Cunit 15 litres per metre quadrat. Però el que dèiem, hi ha alguns punts que evidentment són dades no oficials, d'estacions no oficials, però que han registrat valors de més de 200 litres per metre quadrat, sobretot al voltant del que dèiem, el Vendrell, Coma-ruga, els Masos, tota aquesta zona.
0: Clar, la diferència és que en alguns casos aquest 129 del Vendrell és el Meteocat, una estació regulada,
1: exacte,
0: amb tots
1: oficial.
0: Els criteris segur oficials, però algunes estacions meteorològiques amateurs, podríem dir, apunten els 200 litres en alguns punts en concret aquesta matinada.
1: I de fet, aquestes estacions amateurs és interessant tenir-les perquè, com bé sabeu, no hi ha estacions meteorològiques oficials al llarg de tot el territori. Llavors hi ha punts en els quals perdem, no?, aquest registre.
0: Els meteoròlegs esteu a cegues, per entendre'ns.
1: Exacte. És per aquest motiu, doncs, que també hi ha les dades que ofereixen els observadors meteorològics també del Meteocat o d'altres punts del territori.
0: Doncs n'estarem pendents perquè, com us dèiem, al llarg del matí aquestes tempestes es poden anar reactivant. De fet, a aquesta hora podrien ja començar a reactivar-se, especialment cap a les Terres de l'Ebre. Aquí el Servei Meteorològic de Catalunya hi ha activat un avís de nivell taronja per risc de pluges molt intenses, que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Per tant, són molts litres en només mitja hora, i de fet, més de 90 litres en 3 hores, que és una mica el que comentàvem ara amb el Nil. Són aiguats que poden ser torrencials en alguns punts i que, per tant, obliguen també, com dèiem ara, amb Protecció Civil a anar molt en compte a prop de rius i rieres, perquè el terreny també està molt sec i, per tant, l'aigua corre molt més ràpid. Situem-nos en aquestes properes hores, Nil. Què ha de passar i quines són exactament les hores i les zones més preocupants pel que pugui venir?
1: Doncs els ruixats més intensos que han afectat durant la matinada punts del nord de la Costa Daurada, que és el que comentàvem, s'han anat desplaçant cap al mar i aquests, en principi, ja no haurien de tornar a afectar terra. El que sí que pot passar és que reactivin xàfecs intensos, sobretot a punts del sud de les Terres de l'Ebre. Les comarques més afectades podrien ser el Montsià, el Baix Ebre i també el sud de la Ribera d'Ebre. Per tant, en aquests punts, molta precaució a partir de les properes hores, perquè podem tenir, doncs, això, xàfecs localment intensos que acumulin puntualment, doncs, forces litres d'aigua.
0: Per cert, Rodalies confirma el que ens avançava fa uns minuts Protecció Civil aquí al Via Lliure de RAC1, que efectivament l'emergència, diguem-ne, de mobilitat pel que fa a Rodalies s'acaba de restablir. Diuen que s'ha restablit la circulació de Rodalies en totes aquelles línies que estaven afectades per les tempestes al sud del país. Eren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 línies de Rodalies afectades pel temporal d'aquesta matinada, que en principi, diuen des de Protecció Civil, ho han dit aquí al Via Lliure i ara ho confirmen des de Rodalies, ja estarien restablertes. Tot plegat, més enllà de les tempestes, això, aquests ruixats impliquen també una baixada, un descens de les temperatures. La nit que deixem enrere ha estat molt més fresca o més fresca que les anteriors. De fet, ha estat la més fresca dels darrers 2 mesos en alguns indrets del país, Nil, i que, per tant, això es nota, i no sé si es notarà també aquesta baixada de temperatures a les nits i durant el dia.
1: Exacte, sí, sí. De fet, avui les temperatures màximes del migdia poden estar entre 2 i 3 graus per sota que les d'ahir, però és que a punts del Camp de Tarragona, sobretot els punts on hagi plogut, podem parlar de valors entre 6 i 8 graus per sota dels que teníem ahir. Per tant, són temperatures que estan molt més regulades pel que tocaria per l'època, un ambient en general, doncs, més agradable per a la població.
0: Doncs estarem pendents amb el Nil Ferrés també durant tot el matí, el Nil que serà llogater pràcticament d'aquest estudi. Qualsevol novetat també per veure com es formen aquestes tempestes cap al sud del país, l'explicarem amb el Nil. Gràcies, Nil.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Quatre minuts i arribarem a 9:45 del matí. Tempestes a banda, insistim, estarem pendents durant tot el dia aquí al Via Lliure. Avui l'altre focus d'interès passa per Barcelona, per la manifestació ultra prevista per aquesta tarda a la plaça Sant Jaume. Els Mossos d'Esquadra reforcen el dispositiu per a la concentració d'aquesta tarda de la plataforma supremacista Save Europe Act. L'entitat que defensa postulats racistes té previst concentrar-se a les 7 de la tarda al centre de Barcelona i els Mossos es faran càrrec d'aquest dispositiu de seguretat conjuntament amb la Guàrdia Urbana. Han avisat ja els Mossos que informaran en tot moment a la secció especialitzada en delictes d'odi de la Fiscalia de les possibles proclames d'odi que puguin fer-se a la manifestació. Una concentració que s'espera tensa, sobretot perquè una hora abans, també a la plaça Sant Jaume, entitats i col·lectius antifeixistes han convocat una contraprotesta per rebutjar la presència d'aquesta plataforma ultra. Des de la coordinadora antifeixista de Barcelona, el portaveu Marek Martínez defensava a RAC1 que cal sortir a plantar cara a l'extrema dreta.
4: El objetivo finalmente tiene que ser concienciar a la sociedad de que no podemos volver a cometer los errores que se han cometido en el pasado. Todo empieza con pequeños discursos que pueden ser asimilables para la sociedad por contextos concretos, como puede ser ahora mismo lo que está pasando en Ceuta, etcétera, pero acaba en lo que acaba, en lo que ya hemos visto históricamente, ¿no?
0: Tot i la convocatòria de la contramanifestació antifeixista, alguns experts en el fenomen ultra coincideixen a dir que les protestes de rebuig als moviments d'extrema dreta poden ser contraproduents. Creuen que amb aquest tipus de concentracions se'ls pot acabar donant un ressò mediàtic innecessari que no és proporcional. El periodista Xavier Rius Sant, expert en el fenomen ultra, en va parlar ahir al Món RAC1.
5: Contramanifestar-se és fer una cosa que no passaria de ser un breu en els diaris si és que hi sortia, a donar-hi rellevància. Però ara sí que hi ha grups d'aquest espai antifeixista que aquests volen aplicar això de que els carrers són nostres i se'ls ha de fer fora, i el que es aconsegueix, agradi o no, és donar més rellevància en un acte. I després, jurídicament ens agradi o no, preval el dret a manifestació.
0: Però tot i això, tot el que deia el Xavier Rius Sant, cada cop són més les veus que se sumen a posicionar-se en contra d'aquesta protesta. La Generalitat garanteix el dret a la reunió, dret a manifestació, garanteix que aquesta manifestació ultra pugui acabar-se fent, però avisa que estarà vigilant i que portarà a la Fiscalia qualsevol conducta que pugui ser considerada com una infracció penal. Partits com Esquerra Republicana, partits com els Comuns també condemnen la concentració i, de fet, en una piulada, la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, demanava que directament s'impedeixi la manifestació. Mentrestant, de la seva banda, els diputats de Comuns, de fet, el diputat David Cid, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, demana tant al govern com a l'Ajuntament de Barcelona que directament també prohibeixin la convocatòria.
6: Entenem que no s'hauria de celebrar o que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
0: De fet, Barcelona en Comú ha anunciat que presentarà una queixa formal davant l'Oficina per a la No Discriminació perquè investigui si la manifestació d'aquesta tarda, la manifestació ultra, vulnera la llei. Mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona també està en contra de la concentració ultra, això ho diu públicament. A mitja setmana, la primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, assegurava que els feixistes no eren benvinguts a la capital catalana i recordava que l'Ajuntament no pot prohibir cap manifestació. Això és el que diu la norma. Tot i això, les últimes hores ha hagut de fer equilibris per justificar que l'acte aparegués anunciat a l'agenda del web de l'Ajuntament. L'Ajuntament de Barcelona publicava aquesta manifestació com un dels actes a la seva agenda. Des del govern municipal ho atribueixen a un error informàtic i ja van córrer a esborrar-ho. Les últimes hores, però, també han acabat retirant la convocatòria d'una altra manifestació d'extrema dreta, en aquest cas l'11 de setembre, durant la Diada Nacional de Catalunya, i que també apareixia a la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona. La concentració d'aquest grup extremista Safe Europe Act, aquesta tarda a Barcelona, està marcada en una campanya de mobilitzacions arreu d'Europa que seguirà les setmanes vinents amb mobilitzacions a altres ciutats de tot el continent. Per exemple, n'hi haurà a Madrid, n'hi haurà a Milà, n'hi haurà a Viena. Per tant, es tracten de concentracions per donar suport a una iniciativa legislativa europea per impedir l'entrada de persones no occidentals a la Unió Europea. El grup d'extrema dreta continua aquesta campanya, tot i que la Comissió Europea ja va rebutjar aquesta iniciativa ara fa un mes perquè contravenia directament la legislació europea. Nils Sant Martí.
7: Safe Europe Act sorgeix d'una iniciativa de dos dirigents ultras de cert renom a Europa, Eva Flardinerbrook i Martin Selner, que els últims mesos han rebut el suport de la majoria de partits extremistes, com ara Vox a Espanya, Reconquesta a França, líders com l'exprimer ministre hongarès Viktor Orbán o fins i tot el multimilionari Elon Musk. Tots dos s'han postulat des de fa anys enteses com ara que Europa ha de ser exclusivament poblada per persones de raça blanca. La iniciativa que presenten ara, però, se centra en advertir que la immigració de la resta del món amenaça a Europa. Per això demanen prohibir de manera temporal l'establiment de persones no occidentals als 27, incloent-hi no atorgar ni visets d'estudi ni de reagrupament familiar. Alhora, també exigeixen una reforma a la Unió Europea per posar en marxa protocols més ràpids de retorn dels migrants en situació irregular o dels sol·licitants d'asil que no els l'han donat. Brussel·les va desestimar el registre d'aquesta iniciativa el 22 de juliol passat perquè la proposta discriminaria per motius de raça i d'origen ètnic i, per tant, seria contrària a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Advertia també Brussel·les que la defensa de les identitats nacionals no pot justificar una exclusió dels canals d'immigració basats en l'origen ètnic.
0: Doncs bé, grups extremistes com el que es manifestarà aquesta tarda al centre de Barcelona s'aferren, entre d'altres, a casos com el de Ceuta. De fet, tres setmanes després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat, continua lluny de recuperar la normalitat. Una situació que avui recull i explica la Lola García en un article a La Vanguardia. La directora adjunta del diari apunta que la resposta a la crisi humanitària evidencia la falta de reflexos del govern espanyol. De fet, retreu també que el govern de Pedro Sánchez no transmet una idea clara del que pensa fer per resoldre. No envia, diu la Lola, cap missatge clar, ni als que demanen l'expulsió immediata dels migrants, ni tampoc a les organitzacions humanitàries que critiquen el tracte que reben les persones. Justament, el govern espanyol intenta ara posar ordre tres setmanes després a una crisi que continua descontrolada a Ceuta en diversos fronts, i amb crítiques també contra la Moncloa per actuar tard i malament. En aquest capítol, Pedro Sánchez ha decidit nomenar el ministre Ángel Víctor Torres com a coordinador coordinador de tots els ministeris implicats. A més, el Consell de Ministres aprovarà dimarts un paquet de mesures de 25 milions d'euros per les necessitats dels menors que continuen a Ceuta. Però, a més de donar resposta a la crisi humanitària, el govern de Pedro Sánchez també prepara un pla de xoc per revitalitzar l'economia de la zona. Encara no hi ha una quantitat fixada, però fonts del govern espanyol expliquen a El País que rondaria els 15 milions d'euros per reactivar el comerç amb rebaixes d'impostos i fins i tot reduccions de cotitzacions a la Seguretat Social. Tot plegat, com dèiem, per fer front a una crisi que s'allarga. Als carrers de Ceuta continuen els problemes, les denúncies per la situació humanitària i apareixen les primeres màfies que traslladen migrants clandestinament des de Ceuta a la península. Des de Madrid, Roger Perciba, bon dia.
8: Bon dia, sí, el desallotjament d'aquesta platja del Trampolí és un bon exemple de les dificultats per recuperar la normalitat. Centenars de migrants hi han tornat després de ser desallotjats als nous centres d'acollida. Alguns desconfien, altres temen que sigui el pas previ al seu retorn al Marroc. I és ara, tres setmanes després de l'inici d'aquesta crisi, quan Pedro Sánchez decideix centralitzar la resposta en el ministre Ángel Víctor Torres, que coordinarà fins a cinc ministeris. El Partit Popular insisteix que el govern espanyol en tota aquesta crisi ha actuat sempre tard i malament. Ho diu Carmen Funes.
9: Llegan tarde a la solución de ese problema, que intentan derivar las consecuencias al resto de administraciones públicas.
8: I a les crítiques polítiques s'hi afegeix també les de la ONG Human Rights Watch, que acusa el govern espanyol d'haver abandonat milers de migrants durant tres setmanes. Una situació que també aprofiten les màfies. La policia ha detingut fins a cinc persones i ha desarticulat en les últimes hores dues xarxes que traslladaven clandestinament migrants de Ceuta a la península i cobraven fins a 9.000 euros per persona.
0: De fet, la policia, ara ho comentava el Perciba, ja té l'ull posat sobre 11 líders que podrien pertànyer a aquestes màfies a Ceuta. Segons expliquen fonts policials del Periódico, hi ha fins i tot diverses classes entre ells. N'hi ha que es dediquen a organitzar grups de migrants per protestar davant les càmeres dels mitjans, d'altres que tenen un perfil més agitador i ordenen callar a la resta del grup i prohibeixen parlar amb les autoritats. De tots ells, però, la policia espanyola vigila de ben a prop aquests 11 que serien els caps, acompanyats d'escortes per la seva possible connexió amb aquestes màfies que per 9.000 euros porten gent des de Ceuta fins a la península. A tot això, en plena crisi migratòria a Ceuta, ahir el ministre de Justícia del Marroc va tornar a reivindicar el dret històric i geogràfic, diu, del seu país, del Marroc, sobre aquestes dues ciutats autònomes que Espanya té en sòl africà. Parla de Ceuta i parla també de Melilla. Ho va fer a la televisió pública del Marroc en un missatge que es torna a interpretar com una pressió a la Moncloa.
10: Ceuta seguirà sent un tema de diàleg entre nosaltres i Espanya. El Marroc té un dret històric i geogràfic sobre aquests territoris que hem de defensar. Crec que cal crear un fòrum de diàleg perquè aquest assumpte no es pot ignorar. No abordar el futur de Ceuta i Melilla és inacceptable. Hem de trobar-hi una solució definitiva.
0: Des del Ministeri d'Exteriors d'Espanya, però, recalquen que Ceuta i Melilla són territori espanyol i de la Unió Europea i que, per tant, refusen i refusaran qualsevol plantejament diferent que no contempli així. Per cert, ahir van començar els enterraments dels 82 migrants morts rescatats després de l'entrada del 30 de juliol a Ceuta. De moment, s'han enterrat a 18 persones i esperen poder enterrar la resta els pròxims dies. Aquests enterraments s'estan fent al cementiri musulmà de la ciutat autònoma. I atenció, perquè el País Valencià torna a cremar un altre incendi forestal que ha obligat a desallotjar més d'un miler de persones les últimes hores. El foc afecta la serra de Calderona i els que han hagut de deixar a casa seva són bàsicament els veïns de Gàtova, la comarca del Camp de Túria. El foc ha cremat fins ara més de 400 hectàrees i el segueixen de molt a prop veïns de ciutats com Sogorb, que es troba a pocs quilòmetres de l'incendi. Adrià Garcia.
11: Sí, els bombers admeten que el vent ahir els va jugar una mala passada i que l'avanç de les flames els va superar, ho explicava el cap de comandament avançat de l'incendi, José Melitón.
12: Desde el mediodía hemos tenido una serie de complicaciones con relación al viento y la virulencia del viento ocasionada en los barrancos que tenemos estos días por aquí, tanto en estos como en otros incendios, y nos ha complicado un poco la extinción. Voy a ser un poco optimista, porque nos han dado unas condiciones de viento esta noche y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables, y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
11: De moment, l'incendi continua fora de control i la prioritat és evitar que arribi als nuclis poblats. La majoria del miler de desallotjats a Gàtova han passat la nit en habitatges de familiars o a la seva primera residència, perquè part d'ells només passen al poble poble els mesos d'estiu. Diverses desenes de veïns, però, han fet nit al poliesportiu de Bétera. El foc va començar dijous per culpa d'un llamp.
0: Situació delicada, per tant, al País Valencià, però a l'Aragó els bombers han controlat l'incendi que cremava des del 10 d'agost a les penyes de Riglos i els últims veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa. Ha estat l'incendi més gran que s'hi recorda, més de 14.500 hectàrees cremades. I a Extremadura, mentrestant, els equips d'extinció confien en poder controlar les properes hores l'incendi de les Urdes. Els bombers, en aquest cas a Extremadura, el van donar per estabilitzat ahir al vespre. De seguida tornem amb l'última hora del mercat de fitxatges del Barça i que arrenca la Lliga. De fet, arrenca la Lliga. La Lliga ja va arrencar el cap de setmana passat. Avui debuta el Real Madrid, demà el Barça i avui juga, de fet, l'Espanyol.
13: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Aprofita els descomptes finals amb fins a un 70% sobre el preu original. Inspira't en firmes com Boss, Michael Kors i Under Armour i aprofita els últims dies a preus més que irresistibles. Te'ls perdràs? Fins al 23 d'agost. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
14: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
15: Però si a aquesta hora la platja està buida.
14: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
15: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
14: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
16: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
15: Val més que en busquem un altre.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Ofertes límit al Corte Inglés. 15% de descompte addicional en electrodomèstics de marques com LG, Balay, Whirlpool, Dreamy, Nilfisk i Babyliss. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 20 al 23 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
19: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
20: 23.774 2 3 7 7 4
19: sèrie
20: 57 057.
19: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
0: Minuts i seran 3:15 del matí. Ja han acabat les proves per Barça i Madrid que, efectivament, com dèiem, s'estrenen aquest cap de setmana a la Lliga. Això al camp, però els despatxos encara continua el mercat obert i especialment el serial Julián Álvarez, que acumula cada vegada més episodis. Aquest matí sabrem si finalment el Cholo Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, el convoca o no per jugar el primer partit de Lliga, tot plegat després que Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez, del jugador argentí, carregués ahir mateix contra el conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, Gil Marín. A veure, quina és la situació ara mateix? Pau Bombardó, bon dia.
21: Bon dia, sí. El representant del jugador va publicar a xarxes el missatge "No preguntis mai a un mentiner, per què ha mentit. Per explicar-ho, hauria de mentir de nou." Això va ser ahir a la nit i tot plegat és la reacció a les paraules de Gil Marín en una entrevista a l'agència EFE, on el conseller delegat de l'Atlètic de Madrid va reiterar per enèsima vegada que Julián Álvarez no està en venda. Gil Marín també va afegir que Julián no ha tingut a prop els millors consellers sobre la seva carrera professional durant els últims mesos. Per tant, en una clara referència al seu representant.
0: Pendents, per tant, de com es resol el cas Julián Álvarez al Barça, mentrestant, però va fent feina, ja ha inscrit tots els nous fitxatges, a excepció de Cancelo, a qui s'haurà d'esperar fins a última hora, Pau.
21: Sí, de fet, de tota manera, el club sempre s'ha mostrat optimista per poder inscriure la totalitat dels jugadors i, de fet, ja podrà comptar demà amb Rodri, que portarà el dorsal 16, Gordon amb el 17 i Adeyemi amb el 14. També ha estat inscrit Christensen i Bisibu i Hamza tindran fitxa del filial. A la carpeta de sortides, el club va oficialitzar ahir la sortida de Tommy Marquès. El migcampista posa rumb al Braga portuguès en una operació que permet al Barça ingressar 11 milions d'euros. I pel que fa a les arribades, el club ja pensa en reforçar la porteria de cara a la temporada que ve. Ha arribat a un acord amb el Fenerbahçe per la incorporació de Livakovic a partir del 2027, quan Chesney acabi contracte. El cost serà d'uns 2 milions d'euros, més 2 en variables. Encara no s'ha fet oficial, no hi ha res signat, però la documentació ja està en marxa.
0: Per tant, a l'altra banda de... de l'interès esportiu. Insistim, l'Espanyol ja va debutar la setmana passada, però avui torna a jugar i, de fet, rep l'RCD Stadium el nou Real Madrid de José Mourinho, que aquest sí s'estrena a la Lliga. De tota manera, els pericos arriben al duel de la millor manera, justament, com dèiem, després de golejar el Llevant a la primera jornada. Pau.
21: Sí, l'equip de Manolo González afronta el partit amb la màxima il·lusió, com dèiem, després d'aquesta primera jornada amb una golejada. De fet, una nova victòria podria donar als blanquiblaus el liderat provisional a la Lliga. Tot i això, Manolo és conscient del talent dels jugadors del Madrid.
2: Yo creo que son equipos que da igual cuando los pilles. Son equipos que tienen un talento especial. Es como si tú vas a un colegio y dices, quiero a los 5 que saquen mejores notas. Pues esto es lo mismo. Son jugadores escogidos a nivel físico, a nivel técnico, a nivel mental para soportar la presión que tiene jugar en el Madrid. Entonces, por lo menos, son jugadores con un potencial muy grande.
21: Doncs tot i aquest potencial del Madrid, el tècnic blanquiblau va deixar clar que l'Espanyol té eines per fer mal a l'equip de Mourinho, però que hauran d'estar concentrats els 97 o 98 minuts que pugui durar el partit i que preveu l'entrenador de l'Espanyol. Manolo només té les baixes de Lele Cabrera per sanció, de Puado i de Quique García per lesió.
0: En canvi, el Madrid arriba ple de noves incorporacions i amb un Mourinho que ahir va convertir la roda de premsa prèvia al partit en una presentació improvisada que fins ara no havia tingut.
21: Correcte, de fet, la presentació oficial va ser a porta tancada i, per tant, la d'ahir era la seva primera aparició davant la premsa des del seu retorn al Club Blanc. Per tant, el partit va tenir un protagonisme mínim en la seva compareixença, on li van preguntar sobre tota l'actualitat que ha envoltat el club durant l'estiu. Un dels primers noms en sortir va ser el de Rodri, per qui, de fet, no li van preguntar directament, sinó que va ser ell mateix que en va parlar. El portuguès s'hi va referir quan li van qüestionar si l'equip tenia un dèficit al mig del camp.
3: No, no creo que tengamos un déficit. Después puedes venir con la pregunta si no tienes un déficit porque habéis querido fichar a Rodri. Sería como la guinda, es un gran jugador, es un jugador con grande experiencia, con un grande status, pues si lo podemos tener... vamos a tenerlo y vamos a mejorar.
21: Pel que fa estrictament al partit contra l'Espanyol, les baixes pel Real Madrid seran les dels lesionats Tchouaméni, Endrick, Pitarch i Asensio, a més de les de llarga durada de Militao, Rodrigo i Mendy.
0: Per tant, avui a 2:15 de la nit, pendents també a RAC1 d'aquest Espanyol-Real Madrid que segurament és el partit més interessant del dia d'avui a la Lliga. Gràcies, Pau.
21: Fins ara.
0: I atenció a això, perquè el 2026 va a camí de convertir-se en el pitjor que recorda el servei de Rodalies. Els retards ja crònics a totes les línies aquest estiu s'hi han sumat els talls constants de línies per problemes diversos. Només durant aquest mes d'agost, que encara no ha ni acabat, hi ha hagut una trentena de talls de línies tant als serveis de Rodalies com als trens regionals. Parlem només d'incidències sobrevingudes, és a dir, que en aquest còmput no s'inclouen els talls per obres que hi ha en marxa. La línia amb més interrupcions al servei és l'R3. Per si els seus usuaris no en tinguessin prou amb les obres que tenen tancada una part de la línia, només durant aquest agost han tingut 10 talls extres al tram que sí que funciona. Eulàlia Carrascal.
22: Segons Rodalies, la majoria de talls han estat per caigudes d'arbres o per robatoris de cable de coure. Hi ha hagut tantes interrupcions que han optat directament per mantenir el servei alternatiu per carretera, funcioni el tren o no. La línia que acumula més retards és l'R11, que uneix Barcelona i Portbou. Hi ha hagut retards puntuals durant almenys 18 dies. Però no és l'única. L'R15, per exemple, també acumula almenys 13 dies amb algun retard i l'R16-11. Pel que fa a talls, les línies regionals en sumen gairebé una quinzena, la majoria a l'RL4, entre Lleida i Terrassa. L'últim, ahir mateix, per una incidència a la infraestructura a causa del mal temps.
0: I Oriol Junqueras demana combatre l'extrema dreta, en parlàvem abans, també amb polítiques útils i allunyar-se dels discursos d'odi. El president d'Esquerra també va aprofitar ahir la Universitat Catalana d'Estiu per respondre a Quim Torra que els relleus s'han de decidir als congressos dels partits. Enviat especial de RAC1 a Prada, al Conflent. Víctor Massip, bon dia.
23: Bon dia. Sense fer referències directes a cap formació, Junqueras va exigir combatre l'auge de l'extrema dreta amb polítiques progressistes. El president d'Esquerra rebutja la crispació i avisa que els discursos d'odi fan impossible avançar com a societat.
1: No es pot fer res de bo amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
23: A banda d'això, Junqueras va respondre a la proposta de Quim Torra de buscar cares noves per a l'independentisme. El líder republicà interpreta aquesta crida com un missatge intern cap a Carles Puigdemont.
1: Calen lideratges bons, els millors. Si són nous, nous. Si són vells, vells. Si són de tota la vida, tota la vida. Si són acabats d'arribar, acabats d'arribar. Jo no em vull posar en els debats interns de Junts. Per tant, si el Quim Torra el que vol és substituir el president Puigdemont, doncs ho haurà de fer en un congrés de Junts.
23: Davant de tot plegat, la recepta de Junqueras és reclamar a l'independentisme que aparqui les batalles i centrar tots els esforços a resoldre el dia a dia de la gent.
0: I Rússia continua intensificant els atacs contra la població civil a Ucraïna. Ahir dues onades de drons van deixar 15 morts i més de 140 ferits, 27 dels quals han estat greu en un atac a la ciutat natal de Volodymyr Zelensky, a la regió del Dnipro. El president ucraïnès ha condemnat la brutalitat de Vladimir Putin.
21: Actualment s'està duent a terme una operació de rescat a Kirbyrig després d'un atac contra un centre comercial. Va ser un acte deliberat i atroç, un atac rere l'altre, un acte de brutalitat russa absoluta, simplement bèsties. Sens dubte respondrem.
0: Doncs bé, la resposta ha arribat unes hores més tard, de fet fa una estona, quan l'exèrcit ucraïnès ha atacat la zona del Donetsk i ha deixat 3 morts i 13 ferits. Això mentre Alemanya investiga un amagatall d'armes en un bosc a prop de Berlín. Els serveis d'intel·ligència del país apunten que Rússia hi podria estar al darrere per cometre un atemptat. El ministre d'Interior alemany ha explicat que la policia romanesa ha detingut una persona que hi estaria implicada i ara en demanarà l'extradició. Això a Rússia, això a Ucraïna i a Suècia. Mentrestant, una persona ha mort i tres estan ferides. Dues d'elles han estat greu després que un noi de 18 anys amb una espasa ataqués ahir al migdia un institut de secundària al centre del país, Mar Villanueva.
4: Sí, la policia sueca es va desplaçar ràpidament i va detenir el noi després de disparar-li a la cama. També van escorcollar l'escola i van confinar-ne 8 més per precaució. Els agents encara investiguen les motivacions de l'atac, tot i que han avançat que el noi tenia problemes psicològics. Tot i això, cal dir que no és el primer atac a un centre educatiu suec en els últims anys. Al febrer de l'any passat, el país escandinau va viure el pitjor atac de la seva història quan un noi va matar 10 persones i després es va suïcidar.
0: I fa poques hores hem sabut també que els Estats Units ja apliquen els aranzels del 50% sobre alguns productes al Canadà, tot plegat després que les darreres setmanes els dos països hagin estat mantenint converses per arribar a un acord comercial i que els Estats Units reduïssin a la meitat els aranzels ja en vigor. El Canadà ha decidit fer marxa enrere després dels canvis d'últim hora de Washington, els quals ha considerat injustos, antieconòmics i poc fiables.
11: Sí, el primer ministre canadenc, Mark Carney, ha denunciat en un comunicat oficial que el govern de Trump està modificant totes les seves relacions comercials, imposant aranzels als seus aliats més propers. El país ja ha anunciat que aplicarà aquests impostos equivalents a productes estatunidencs i que presentarà ajudes addicionals per protegir els seus treballadors i també empreses.
0: Tot això mentre la popularitat de Trump als Estats Units continua baixant, segons una enquesta de The Economist, hi ha més persones en contra de l'actuació del president nord-americà que a favor, en 47 dels 50 estats. Per tant, la gran majoria dels estats creuen que l'actuació del president nord-americà no és del tot correcta. Ara tornem.
5: RAC 1. Ara a Ciman, lots de 5 parells de mitjons curts per dona, home i nen, 2 per 5 euros. I granotes infantils, 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
6: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
24: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
6: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
25: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
26: RAC 1.
27: Ring, ring, ring.
26: Digui.
7: Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
8: Ui, a mi què m'expliques? Jo estic fent ioga ara.
7: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Clop. Ring!
9: Sí?
7: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, però no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
9: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
8: Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare?
7: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Trobes que Tolstoi va ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
25: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
7: La promo aquesta és una merda. Mira, no tornem-hi, punto, ja està.
25: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
10: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
12: Un tauró, un tauró!
7: Per favor, sortiu de l'aigua! Fora! Au, au!
10: Traieu aquell nen, que s'acosta!
13: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
12: Quins nervis, socors!
10: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
25: Així sona l'estiu a RAC 1.
26: Estadella, et pelaré.
27: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
10: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
25: RAC 1, tots som un milió. Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
28: Escolta, navega, descarrega, informa't.
25: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC més 1.
0: 6 minuts i seran les 10 del matí. Xifra rècord de turistes al juliol a Catalunya. Durant aquest mes han visitat el país 2,7 milions de persones. La gran majoria s'ha allotjat a Barcelona, que és la ciutat amb més pernoctacions. Ara bé, no és on les estades siguin més llargues. De mitjana, els turistes s'han passat entre 2 i 3 dies a la capital.
4: Aquest és el segon juliol consecutiu en què se supera el rècord de visitants de l'any anterior. L'increment s'explica per l'augment de turistes estrangers. N'han vingut un 4% més. Les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol també detallen que el municipi del país on hi ha hagut més ocupació és a Blanes, a la Selva, on van arribar un 95% de les places ocupades durant tot el mes. De mitjana, a Catalunya, la xifra va ser del 75%. L'informe també detalla que l'últim any les nits d'hotel també s'han encarit un 4%. Ara cada pernoctació costa de mitjana 150 euros.
0: I justament l'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques. Segons va avançar ahir La Vanguardia i ha pogut confirmar RAC1, l'any vinent se'n podran beneficiar 2.000 persones gràcies a una línia d'ajuts anual d'un milió d'euros. L'aportació, de fet, pujarà als 800 euros en cas que les bicicletes siguin de càrrega. Segiró, tots els detalls.
29: L'Ajuntament confia aprovar les bases de la subvenció abans d'acabar l'any i llançar la convocatòria el primer trimestre l'any que ve, s'hi podran acollir aquelles bicicletes comprades a partir del moment que s'aprovin les bases. La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, reivindica que la iniciativa busca oferir una alternativa de mobilitat sostenible a la ciutat.
30: Volem generar totes les condicions per poder incrementar l'ús de la bicicleta i facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques i recosir i millorar la infraestructura a punts claus de connexió entre eixos i a cruïlles. D'aquesta manera podem cobrir també distàncies més llargues, desnivells i esdevenir així una alternativa de mobilitat per moltes persones.
29: Bonet assegura que el govern també acompanyarà la mesura amb una prova pilot d'aparcaments segurs de pagament. És una iniciativa molt semblant al Bicibox que s'aplica a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'objectiu és oferir un espai segur per uns vehicles que difícilment baixen dels 1.000 euros.
0: I també a Barcelona avui arrenca la Festa Major de Sants. Ho fa mirant al cel. N'hem parlat molt d'aquestes pluges que afectaran a part del país, en general al sud de Catalunya, però és que després de les fortes pluges al sud del país, els veïns, evidentment, de Sants pateixen pel temporal que podria aigualir la festa i sobretot els guarniments, però de moment no hi ha aquesta previsió de pluja clara. Justament per aquestes festes major, aquesta Festa Major de Sants, aquestes festes de Sants, des d'avui fins diumenge de la setmana que ve hi haurà 11 carrers tallats al trànsit al barri. Són el Colea de Baix i de Dalt, Vallespir de Baix i de Dalt, Finlàndia, Galileu, Guadiana, Papen, Sagunt i Valladolid. A més, durant alguns moments puntuals de les festes també estarà tancat el carrer Pujades. Per tot plegat, l'Ajuntament de Barcelona recomana utilitzar el metro per arribar a les festes de Sants. Una dona ferida greu en un tiroteig en un domicili del barri d'Artigues, a Badalona. Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor dels fets.
11: Sí, els agents van rebre l'avís del tiroteig en un pis del carrer Simancas, poc després de 4:45 de la matinada. La dona la van traslladar a l'hospital, on es troba fora de perill. L'àrea d'investigació dels Mossos ha obert una investigació per esclarir els fets.
0: La Guàrdia Urbana, mentrestant, també ha detingut un altre home per apunyalar-ne a un altre a la Rambla del Raval de Barcelona.
4: Va passar ahir a les 4 de la tarda. Segons va avançar el periòdico, 3 tres homes s'haurien barallat i un va acabar apunyalant un altre al tòrax. La víctima va quedar ferit lleu i el van traslladar a un hospital. L'altra persona implicada va fugir. La policia ha començat una investigació per aclarir els fets.
0: I la policia espanyola ha detingut a 9 persones acusades de vendre a l'engròs productes falsificats a Salou i Lloret de Mar.
11: En total s'han confiscat més de 5.000 articles, uns 2.400 a Salou i més de 2.800 a Lloret de Mar. Els agents van trobar samarretes esportives, ulleres de sol i bosses de mà, i en els dos casos van ser els representants de les marques falsificades els que ho van denunciar a la policia. Hi ha 6 detinguts a Salou i 3 a Lloret, i se'ls acusa d'atemptar contra la propietat industrial.
0: I la Guàrdia Civil, que ha rescatat 2 adults i a un nadó d'un any i mig que es van quedar parats amb un vaixell a la costa de l'Ametlla de Mar.
4: Va passar dilluns a la tarda, anaven en un vaixell d'esbarjo quan es va aturar el motor, feia mala mar, i Salvament Marítim va avisar ràpidament els agents, que els van remocar cap al port.
0: I aquest serà un cap de setmana molt intens al món casteller. Aquesta tarda, la petita plaça del Catllal tarragonès acollirà castells de gamma extra càrrec dels castellers de Vilafranca, la Vella de Valls i la Jove de Tarragona, tres colles que demà tornaran a veure's les cares a l'Arbós, al Baix Penedès, mentre que la Joves de Valls actuarà a la Festa Major d'Igualada. Tot plegat una setmana abans d'una de les grans diades per excel·lència del calendari casteller, Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Joel Penya.
1: La segona quinzena d'agost és com una mena de turmalet per la majoria de les grans colles del país. Comença la Bisbal el dia 15 i el cim és el 30 d'agost per Sant Fèlix. Entremig, com el ciclisme, les colles van mesurant les forces i mirant d'agafar embranzida. Avui i demà, Vilafranca, Vella i Jove es veuran les cares dues vegades a les places de la Vila del Catllà i l'Arbós. Són dues places amb una mística castellera especial que fan treure el millor de cadascuna de les tres colles. Els verds tenen una baralla sencera de games extra que aquest cap de setmana poden desplegar. Fins i tot podrien posar sobre la taula un as com és el 3 de 10 amb forra i manilles. La colla Vella no fa curt i podria refer-se de la caiguda de 5 de 9 en forra, buscant el que per ara és el millor castell del seu repertori, el 4 de 9. Per la seva banda, la Jove tot just ha estrenat el 5 de 9 en forra i el següent castell inèdit aquesta temporada és el 4 de 9 en forra i l'Agulla. Tot plegat, amb la Jove mirant-s'ho des de la distància i seguint el seu recorregut des d'Igualada, on segurament apostaran pel 2 de 9 en forra i manilles.
0: Punt les 10 del matí, els concerts de Festa Major continuen farcint la nit de dissabte en diferents punts de Catalunya, arreu del país, i tocaran tant artistes emergents com grups consolidats de la música catalana. És el cas dels Catarres, que actuaran a Navàs, al Bages. La banda pujarà dalt de l'escenari de la plaça de l'Ajuntament de Navàs en el marc de la gira Sense Drama, que ja ha fet la meitat de les parades. I d'un grup consolidat, com són els Catarres, a una proposta alternativa, a Passant i Belltall, a la Conca del Barberà, pujaran a l'escenari el duet Svetlana.

0: El duet barceloní va agafant presència a Svetlana, l'escenari de la música alternativa amb ritmes electrònics barrejats amb rumba. Abans d'ells actuarà Auxili. I un altre duet que actuarà aquesta nit serà Detalles. Ho farà, en aquest cas, al magatzem Rita, Escó, quan falti un quart d'hora per la mitjanit.
1: Què era això? Era això? Sempre volem massa i necessitem poc.
0: Els mataronins continuen voltant per Catalunya amb la gira Més Cafè, pels més cafeteros, on repassen els seus hits i presenten nous temes. I a Barcelona, a les festes del barri de Sants, hi haurà diferents concerts de grups emergents, com per exemple l'Atur de Querol.
2: Aquesta nit el club ben ple i està sonant just ara el nostre hit. És hora de treure els passos prohibits.
0: I per acabar aquest dissabte marcat per la música catalana, no hi podrien faltar els Doctor Prats.
3: I una cançó
0: Els Doctor Prats, que actuaran al camp de futbol vell de l'Arbós, al Baix Penedès, quart diumenge d'agost, és festa major a l'Arbós, quan falti un quart d'hora per la mitjanit.

0: Pau Bombardó, pel que fa a la resta dels esports, la tornada segona s'està indigestant al Girona. Ahir l'equip va perdre el camp del Còrdoba per 2-1 i només suma un dels 6 punts que ha disputat.
1: Sí, la primera part va ser correcta, però la segona va ser decebedora. Al capdavall, la derrota va ser justa, tot i el gol d'Esprilla a les acaballes del partit. Quique Álvarez opina que la derrota els farà forts i compta els dies perquè es tanqui al mercat i sàpiga ja quina serà la plantilla definitiva.
2: Ens han donat la benvinguda, com qui diu, a segona. És una categoria molt dura, jo ho sabia que el partit avui era molt dur. Ens estem trobant amb les derrotes, però això jo crec que ens farà forts. A veure si passa ràpid, ja queda menys, és l'única notícia positiva i esperem que arribi i que puguem tenir la plantilla completa.
1: De fet, ahir van jugar futbolistes que molt probablement marxaran, com Arnau, Àlex Moreno, Doni i Minsu, però Benat va escalfar banqueta. Sigankov expedientat per

0: van participar a la picabaralla després del partit.
1: Sí, de fet, la FIFA ha estat especialment contundent amb els jugadors argentins. Ha sancionat amb 10 partits Leandro Paredes, amb 7 a Nahuel Molina, 3 per Ayala, que és l'ajudant d'Scaloni, un per Almada i un altre per Gavi, que ha estat l'únic jugador espanyol sancionat. Les sancions, però, no afecten els clubs respectius, sinó que s'hauran de complir en partits de selecció.
0: I en ciclisme avui dia gran comença des de Mònaco la 81a edició de la Vuelta a Espanya.
1: I ho farà amb una crono de 9,4 quilòmetres pels carrers del Principat. Totes les mirades estaran centrades en l'eslovè Tadej Pogacar, que parteix com a favorit després de guanyar el Tour de França. Serà una Vuelta que també recorrerà territori català. En concret, ho farà dimecres vinent. L'etapa sortirà de Falset i arribarà a Roquetes, al Baix Ebre.
0: Les 10 i pràcticament 5 minuts, de seguida obrim tertúlia amb l'última hora dels ruixats que afecten al sud del país i que aquesta nit han fet mal a bona part de la Costa Daurada. Ara tornem.
2: Què et passa?
3: Que no em tanca la maleta.
2: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
3: Bé, si trec uns quants banyadors...
2: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
7: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
8: Havia de venir amb els taloners.
9: Què passa, Toni?
10: De saludar les 7, és una meravella.
11: Han anat molt bé les vacances.
12: Tot el dia a la platja.
13: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
14: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
15: Perquè el panorama està complicat.
16: Sí. És una temporada de repte. Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
17: Toca matinar.
18: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
6: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
1: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
6: RAC 1. Tots som 1.
19: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
20: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
21: 25, 35, 45, 46 i 50, i els sols, el 4 i el 8.
20: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
6: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
0: Les 10 i 7 minuts.

0: unes precipitacions molt intenses que han superat les previsions meteorològiques que teníem. La incidència principal que hem tingut aquesta nit, que ha sigut aquesta caiguda d'un mur en el port de Roda de Barà, que ha provocat, doncs, 3 persones afectades.
1: Contramanifestar-se és fer una cosa que no passaria de ser un breu en els diaris, si és que hi sortia, a donar-hi rellevància.
2: Todo empieza con pequeños discursos que pueden ser asimilables, pero acaba en lo que acaba, en lo que ya hemos visto históricamente, ¿no?
3: Ceuta seguirà sent un tema de diàleg entre nosaltres i Espanya. El Marroc té un dret històric i geogràfic sobre aquests territoris que hem de defensar.
4: Vinga, obrim tertúlia aquí al Via Lliure de RAC1 aquest dissabte 22 d'agost del 2026. Avui amb el Cugat Comas. Què tal, Cugat? Bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Alejandro Tercero.
6: Bon dia, què tal? Com
4: ben
6: estem?
4: Tornat al Via Lliure després de l'estiu passat. I Magda Bandera, un dia més, un cap de setmana més aquí al Via Lliure. Magda, què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
4: Avui ja heu sentit els talls de veu, també menú variat de tot tipus. Estem pendents d'aquests ruixats que ara en parlarem, que han fet una mica de mal al sud del país, a la Costa Daurada, sobretot, i en alguns municipis del Baix Penedès Marítim, al Camp de Tarragona. Per tant, ara repassarem amb alguns alcaldes també la situació i amb alguns responsables de Protecció Civil. Però ja heu sentit que també tenim pendents d'aquesta manifestació, o aquestes dues manifestacions, de fet, que hi haurà a la tarda al centre de Barcelona, molt variades, i per tant, després en parlarem.

0: i molts temes també sobre la taula que anirem desgranant al llarg d'aquest matí, al llarg d'aquesta tertúlia aquí al Via Lliure de RAC1. Com us deia, però, pendents d'aquestes tempestes que dèiem fa una estona que es podrien formar també cap al Delta de l'Ebre, cap a les Terres de l'Ebre. Nil Ferrés, bon dia.
1: Bon dia.
0: Després d'una nit, una matinada complicada pels serveis d'emergències i per alguns municipis del Baix Penedès, del Camp de Tarragona, que ara comentàvem, sobretot això, el litoral de la Costa Daurada. No? Fem un repàs pels qui s'hagin llevat ara aquesta hora, de quina és la situació o què ha passat aquesta matinada en aquests municipis de la Costa Daurada, sobretot.
1: Doncs al llarg de la matinada s'han format diversos ruixats, xàfecs que han sigut torrencials, aiguats torrencials, que han provocat, de fet, acumulats força importants. Al Vendrell, per exemple, s'han registrat a l'estació meteorològica oficial 129 litres per metre quadrat, però a punts propers a estacions meteorològiques que serien no oficials, amateurs, moltes d'elles han registrat valors de més de 200 litres per metre quadrat.
0: És que 200 litres per metre quadrat és moltíssim.
1: Exacte.
0: Tot i que no siguin oficials, ja ho entenc, però...
1: Tot i no ser oficials, ens ajuden molt a poder tenir una idea del que ha passat al voltant d'aquestes estacions oficials i, per tant, doncs, des d'aquí agrair precisament aquesta gent que ofereix aquestes dades pel públic general.
0: Ara de seguida... Digues, perdona, Nil.
1: També, pel que fa a Torredembarra, 113 litres per metre quadrat, Tarragona, 49 litres per metre quadrat. Ara aquests ruixats ja s'han desplaçat cap al mar, però sí que en comencem a tenir de nous que s'aniran reactivant al llarg del matí a les Terres de l'Ebre.
0: Ara en parlarem, però per fer un recull també de la situació que ha estat complicada en aquesta zona del país, per fer un recull, i ara ho actualitzarem a veure si tenim novetats, però són unes 150 persones evacuades d'una discoteca al Vendrell, a Coma-ruga, més ben dit, a la part del municipi que és litoral. Són 300 persones desallotjades d'un càmping a Roda de Barà, que han passat part de la nit a un poliesportiu. Aquí hi ha dos ferits lleus, per tant també pendents, i hi ha tres ferits, un dels quals han estat crític per la caiguda d'un mur a Roda de Barà, que era una família més i que per tant la crítica és una de les filles d'aquesta família. Això pel que fa, que és el més important, a les persones. Rodalies, aquest matí dèiem que bona part de les línies d'aquesta zona estaven pràcticament tallades. Hem explicat també que ja s'havia restablert la situació. Per tant, abans de centrar-nos en aquests aiguats que comencen a formar-se al sud del país, a les Terres de l'Ebre, si et sembla, parlem amb l'Esteve Giral. Esteve, què tal? Bon dia. Corresponsal de RAC1 a la demarcació de Tarragona, al sud del país. Esteve, bon dia. A veure si podem sentir l'Esteve Giral. Esteve, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Ara sí, perfectament, clar. Perfecte. Clar i contundent, com sempre. Esteve, per fer una radiografia, és una mica el que m'han explicat, no? Aquesta situació ara mateix al sud del país, després d'una nit complicada.
2: Sí, ho has anat resseguint molt bé. De fet, allà on hi ha hagut incidències, aquest càmping del Creixell, també aquesta desgràcia a Roda de Barà, aquest mur que queia al port, també aquest ensurt en aquesta discoteca de la zona del Vendrell. De fet, és on ha fet més mal l'aigua i on ha posat més al límit, no? Tant la gent que aquella hora estava per aquests indrets, com també els serveis d'emergència. Són zones on, de fet, ahir, quan ja teníem la previsió meteorològica, jo, per exemple, parlàvem amb Martí Oliveres aquí a la casa, doncs ja ens posàvem en alerta, perquè són zones aquestes de Baixamar, de Torredembarra, de Roda, de Creixell, de Vendrell, Coma-ruga, Sant Salvador, són barris on quan hi ha aquestes pluges torrencials que normalment arriben al final de l'estiu, doncs acostumen a patir perquè s'acumula molta aigua, ara ho dèieu, registres baix a 200, són molts litres, i quan hi acostuma a haver aquests registres, doncs acostuma a fer també mal, sobretot si cauen en poca estona. Ara és hora d'anar fent balanç. El més important, i ho anaves resseguint, doncs el mal que ha fet a les persones i també allò que ha generat a nivell d'evacuacions, etc. Però també caldrà estar atents amb què passa amb baixos, inundacions d'algun habitatge d'aquests que estan propers a la zona marítima. I per sort ja ha passat, perquè recordo escenaris on ha continuat plovent després, sobretot quan ja arriba el setembre i l'octubre. Mm. Malauradament aquestes dades que ja ens estem mal acostumant a viure-les, doncs després quan plou sobre mullat és quan fa més mal, per tant, ara, hora de recuperar-se, de sobretot creuem els dits perquè les persones que han pres mal doncs es puguin també recuperar, i veure què passa amb les Terres de l'Ebre, perquè ho deies, jo sempre quan venen aquestes pluges torrencials de finals d'estiu i principis de tardor, doncs tots els ulls posats a les Terres de l'Ebre, perquè ja ho sabem què passa, doncs per exemple Alcanar, tota la zona del Montsià, les cases d'Alcanar, etc, la Ràpita, tota aquella zona quan acostuma a haver-hi pluges torrencials que s'acaben ancorant en algun punt, doncs poden fer molt mal, perquè allà tenen en el factor afegit de barrancs que acaben desembocant a la zona de costa i en alguns casos doncs, no ben resolt. De fet, hi ha plans que s'estan fent i s'estan desenvolupant i en parlem cada any, però que encara no està resolt com hauria d'estar i, per tant, haurem d'estar atents que aquestes pluges allà no provoquin també danys personals, tant de bo que no, i sí, danys físics, materials, que és malauradament també un clàssic del final d'estiu i de principis de tardor.
0: Ara parlarem d'això, del Delta de l'Ebre i del que comença a formar-se cap al sud del país, o més al sud del país. Però abans, Esteve, tu coneixes bé la zona. Penso, per exemple, en el Catllà, la desembocadora també cap a Altafulla, la Riera de Gaià, justament també en dies de festes majors al Catllà o moltes zones del Camp de Tarragona, per tant, amb molta gent aquesta nit passada al carrer. De fet, amb l'alcalde, el Kenneth Martínez del Vendrell, explicàvem aquesta discoteca, que evidentment és una discoteca mig a l'aire lliure, mig tancada, i que per tant és un format d'això, de gent al carrer, que ha complicat i ha posat en perill també moltes persones en aquesta zona del país.
2: Sí, és especialment perillós quan tens gent a l'aire lliure i a l'estiu, doncs afortunadament per les festes passa, tot i que ahir a la tarda vespre ja hi havia la crida des d'emergències de la Generalitat de Protecció Civil de mirada a minimitzar al màxim tot aquest tipus d'activitats a l'aire lliure i també els càmpings. Jo com a periodista sempre em poso molt alerta quan arriben aquest tipus de fenòmens, d'aquestes pluges que cauen tant de cop, aquests patacs d'aigua, perquè estem a 22 d'agost, tot i que hi ha part de la gent que ja està fent maletes i està tornant, o ja ha tornat de les seves vacances, encara els càmpings estan amb moltíssima ocupació.
0: Mira, Esteve,
2: amb molta gent que... Digues.
0: T'agafo la paraula un moment, perquè és que tinc al telèfon a l'alcalde de Roda de Barà, el Pere Virgili. Perfecte. Alcalde, bon dia.
3: Hola, bon dia. Bon dia.
0: L'Esteve parlava d'aquests càmpings. Justament s'ha desallotjat un dels càmpings de Roda de Barà, si no m'equivoco. Quantes persones s'han desallotjat? Perquè parlàvem de 300, però no sabíem si era una dada final.
3: Sí. No, 300 poden ser les persones que hi havia al càmping, aquest petit càmping en plena ocupació. Uh-huh. Han acabat venint portant al poliesportiu municipal unes 120 persones. D'acord. Crec que hem acabat acollint aquí el poliesportiu.
0: Això vol dir que encara hi són aquestes persones al poliesportiu?
3: Sí, són aquí encara. Les primeres han començat a arribar al voltant de les 6, devia ser, 6 del matí aproximadament, i ara fa estona que ja no n'arriben més, perquè també hi ha bombers i el CECAT avaluant a la zona del càmping si algú més ha de ser desallotjat, o al contrari, hi ha algú altre que pot anar retornant a la seva parcel·la, allà on estaven passant les seves vacances. I aquí en el poliesportiu, com dic, doncs, des de primera hora s'ha habilitat aquest espai, els hi hem pogut donar roba des del nostre punt de distribució d'aliments de l'Ajuntament, i també menjar, també beguda. Ara que Roja ha activat una zona on poden descansar amb unes lliteres o matalassets, perquè és de dia sí, però ells la nit l'ha passat amb ella, segur, d'acord? I doncs, estem intentant que minimitzar els danys que poden rebre aquestes persones, o que poden haver sofert aquestes persones que estaven passant les seves merescudes vacances, segur, aquí en el càmping, en la costa de Roda.
0: De fet, veiem imatges ara mateix en directe del 24 Hores d'aquest poliesportiu a Roda de Barà, d'aquestes persones desallotjades per aquest càmping, amb roba que entenc que també s'ha distribuït al llarg d'aquestes últimes hores. Alcalde, ens consta que hi ha, diria, dos ferits lleus per aquest desallotjament al càmping. Què ha passat?
3: Sí. Bé, sí, un d'ells forma part de la propietat, per entendre'ns, que doncs, en els primers moments, actuant doncs, per desenrunar o per intentar que la gent doncs, pogués sortir d'allà on estava, doncs, però són dos ferits lleus, he pogut parlar amb una de les propietàries, ara ja deu fer un parell d'hores, i el que sí ens preocupa més doncs, són els ferits, un d'ells han estat crític, que hi ha hagut en l'altra, en una altra banda, un mur colindant en el port de Roda, que ha caigut a sobre d'una família, i la filla és la que té l'estat més greu en aquests moments. Ha estat traslladada ja des de primera hora a Joan 23, d'acord? I tant de bo doncs, s'acabi recuperant.
0: Això li volia preguntar, perquè és la caiguda d'un mur del port, si no m'equivoco, són tres ferits.
3: Bueno, d'una casa que limita amb el port.
0: D'acord.
3: O sigui, si mirem, el mur és el de tancament de la casa, que limita amb el port esportiu de Roda.
0: D'acord.
3: Per la força de l'empenta de l'aigua, doncs ha baixat.
0: Està l'aigua, no el vent, en cap cas, l'aigua.
3: Aigua, sí.
0: És un mur que estava en bon estat, doncs... o què és el que ha passat?
3: Sí. No. L'empenta de l'aigua, que, escolta'm, ha tirat pins, també la força conjunta d'aigua i vent, pins que jo els he vist tota la vida aquí a Roda, en tinc 62, vull dir que i sanitació viària i les platges també desmanegades, però bueno, tot el que sigui material, escoltem, a poc anirem reobrint carrers, recuperant normalitat, tenim des de primera hora del matí activat tota la brigada municipal i també la policia, evidentment. Hi ha hagut 5 patrulles durant tota la nit activades, també protecció civil, policia municipal, protecció civil, com us dic, perquè nosaltres doncs, som un d'aquests municipis que ara comentàveu que estem en festa major.
0: Clar.
3: Nosaltres ahir teníem una actuació a la zona de la Fira, dues actuacions musicals que vam haver de suspendre, perquè a més es va començar a ploure doncs, a les 10 de la nit, d'acord? Havíem fet la previsió de què passava, però no podíem transportar l'espectacle a un espai tancat, i bueno, anem a veure. Havíem avisat allò que fem sempre des de que ens arriben els avisos del CECAT, que és netejar les zones de rieres i de barrancs de cotxes, d'aquells que aparquen malament, però hi aparquen. I vam treure uns quants cotxes ahir al vespre allà, amb la policia local, però ens ha caigut molta aigua i durant molta estona, jo, com us deia, no ho recordo mai. Això ha fet que en la zona nord del poble hagin caigut uns 161 litres per metre quadrat, en diuen, però a la zona de la costa hi ha hagut en un dels carrers que tenim controlats 267 litres per metre quadrat.
0: Perdoni, alcalde, 267 litres per metre quadrat? Ostres, mira, just abans aquí amb el Nil, amb el nostre meteoròleg del Via Lliure, dèiem que això, que s'havien registrat en algunes estacions uns 200, però clar, 267,
3: Déu-n'hi-do, no? 267 em diu a mi un company, un veí de Roda, que és un col·laborador meteorològic, d'acord? I té diversos punts de control, i no només aquest 267, un altre 230, un altre 200, vull dir...
0: Sí, que és fiable.
3: I molta estona, sobretot.
0: Alcalde, per acabar, estem parlant, insistim, el Via Lliure en directe amb l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, per acabar, amb aquest càmping, l'Esteve deia que a vegades pensem en altres desgràcies de càmpings que fan feredat, per sort aquest cop no ha estat així. No sé si els preocupa realment que en aquest càmping es pugui inundar en alguna ocasió, que es pugui tornar a inundar i que hi hagi una riuada, per exemple, que això sigui perillós. No sé si han treballat en plans d'evacuació, per exemple, per evitar situacions com aquesta.
3: Sí, nosaltres, evidentment, aquest càmping fa, ja puc dir, no sé, jo, pot fer més de 50 anys que està en funcionament, o més, potser, s'hi han anat fent diverses, algunes d'elles no fa pas massa temps, diverses actuacions per part de l'Ajuntament, després de rebre indicacions de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, per la zona on baixa aigua, nosaltres el diem el camí de Barà, que va parar a la platja. Vale? I ha baixat moltíssima. Hi ha un projecte, tenim un projecte redactat en el que ens hem presentat a subvenció de l'ACA, que és per poder fer una bassa de laminació precisament aigües amunt, diguéssim, per poder parar la força d'aquesta aigua. Però aquí hem tingut un altre problema i que nosaltres creiem que es podria resoldre i no vam trobar l'ajut per part d'administracions superiors, que és que se'ns forma un pantà cada vegada que plou, perquè se'ns tapona la sortida d'aigua que hi ha cap a la platja, que passa per sota de la via del tren de Barcelona a València, d'acord? Allà hi ha el que n'hi diuen ells una alcantarilla, vale? I que avui, per exemple, ha quedat taponada amb dos cotxes, ha quedat taponada, i això ha fet que l'aigua anés reculant amunt. Si l'aigua baixava amb força, però a més hi ha un tap, l'aigua anava tirant amunt i el càmping parc doncs és el que ha resultat més afectat, però també algun altre dels dos càmpings que al costat, per causa d'això, de l'aigua que anava reculant, anava tirant amunt, doncs també els hi ha entrat aigua dins a les zones del càmping.
0: Alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, gràcies per atendre'ns i que tingui sí. molta sort això en la recuperació de, del municipi en les properes hores. Gràcies per atendre'ns.
3: Molt bé, moltes gràcies.
0: Fins ara, alcalde, bon dia. Esteve, tu ho deies, que realment la zona, això, aquestes desembocadures, podríem dir, al mar d'aquestes rieres, que en aquest tram de la Costa Daurada són molt habituals i que són un problema. Penso en Segó de Calafell, penso ara això, en Roda de Berà, però en tants altres municipis, penso en Torredembarra, que de seguida podrem parlar amb l'alcalde de la ciutat.
2: Sí, és un escenari repetit, no? I aquest meravellós món dels càmpings, aquest negoci, no? Ara ho deia l'alcalde, 50 anys, ja negocis aquí històrics que es van obrir els anys 60-70 i que intenten adaptar-se a aquest nou escenari amb pluges cada cop més fortes, i Protecció Civil també em consta que ja està molt al damunt, perquè els preocupa, perquè has de fer evacuacions de moltes persones. Aquí parlava de 120 persones, però a vegades 200, 300 o més. Hi ha càmpings a la zona de la Costa Daurada que aquests dies tenen a 5.000, 4.000 persones vivint en aquests espais. Clar, imagineu-vos el que suposa una evacuació en un càmping d'aquests. Per tant, i el que deies, no? L'escenari és sortides de torrents, de barrancs. Malauradament, ens hem fet un fart d'explicar-ho a la zona de les Terres de l'Ebre i no és tampoc excepcional a Costa Daurada. Sí que és veritat que registres de pluges, vaja, jo no recordo massa, més de 200 litres caiguts. Per tant, per ara, pel que sabem, jo crec que encara ens n'hem sortit prou bé tenint en compte la magnitud d'aquests aiguats.
0: Mira, Esteve, et deixo marxar ràpidament, però abans, tinc el telèfon a l'alcalde de Torredembarra, de fet, alcalde accidental de Torredembarra, diria. Vale Pino, bon dia.
4: Bon dia, correcte.
0: Alcalde accidental, oi?
4: Alcalde de... descansant, sí.
0: D'acord. En el cas de Torredembarra, també molt a prop d'aquests municipis, Roda de Berà, el Vendrell, que hem parlat també fa una estona. En el cas de Torredembarra, no sé si hi ha alguna persona ferida, si hi ha moltes destrosses després d'aquesta nit complicada, també perquè recordem, a Torredembarra, en aquest cas, hi han caigut com a mínim oficialment, veurem si són més o no, 130 litres per metre quadrat en molt poques hores. No
4: Correcte.
0: Sé quina és la situació.
4: 137 és el que ens consta a nosaltres de forma oficial. Afortunadament no hem tingut que lamentar danys personals. Si tenim tot allò que ha arrossegat la riada i el que estem fent és recuperar la normalitat. No tenim grans incidències, per tant estem satisfets. S'estan evacuant les aigües dels passos soterrats i de forma natural també per la platja, amb certa normalitat, tot i que evidentment aquesta pluja, aquesta intensitat sostinguda en el temps és un fenomen que aquí no estem acostumats a tenir, però que estàvem preparats i ha anat força bé, com dèieu ara mateix, degut a aquesta intensitat, força bé ens estem sortint de tot això, no? Evidentment preocupats per l'estat de la nena de Roda de Berà, i alerta en tot el que pugui succeir a partir d'ara, mirar a veure si ja tenim alguns habitatges afectats de forma privada, però que no ens consten de moment.
0: Per tant, res de l'altre món, no sé si això, inundacions, afectacions, avui podrien tornar a la normalitat a Torredembarra, entenc?
4: Estan treballant els serveis municipals per aquesta normalitat. Hem tingut molt desplaçament de mobiliari urbà, contenidors, etcètera, etcètera, i això en el que estem. També tenim les dotacions de policia col·laborant amb les policies dels pobles del voltant. Crec que hem enviat una patrulla a Creixell i alguna cosa que estarem fent a Roda de Berà, doncs col·laborant també en els pobles veïns per aconseguir aquesta normalitat.
0: Doncs l'alcalde accidental de Torredembarra, el Vale Pino, que també ens ha atès avui al Via Lliure de RAC1 en directe. Alcalde, moltes gràcies i bona sort.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. Esteve Giralt, corresponsal de RAC1 a Tarragona. Qualsevol novetat ens la fa saber, però vaja, pendents ara del Delta de l'Ebre, que ara al Nil farem el repàs de veure cap on va la cosa. Gràcies, Esteve.
2: Gràcies. Ho hem seguit tot plegat. Fins ara.
0: Una abraçada. Fins ara, Esteve. Nil, això, ràpidament, com comença a estar la situació del Delta de l'Ebre, si realment ja comencen a formar-se aquestes tempestes i cap on ha d'anar la cosa?
1: Doncs mireu, a hores d'ara, sobretot el que seria el sud del Montsià, Delta de l'Ebre, és on comencem a tenir nuclis de tempesta que podrien generar pluges més intenses. De moment són moderades, però sí que al llarg del matí i amb la última actualització dels models, sobretot de cara al migdia, se'n poden formar de més intensos el que seria oest del Baix Ebre, del Montsià, també Ribera d'Ebre, per tant alerten aquests punts perquè podrien ser localment intensos i poden generar doncs també aiguats dels que comentava.
0: Doncs estarem pendents i ho explicarem aquí al Via Lliure de RAC1. A la taula, la conclusió aquesta, pel que podia ser realment, pels números que estem plantejant sobre la taula, ens estem sortint prou bé de moment.
5: Però jo crec que això és justament el que calia destacar, no? Es veu que l'organització ha funcionat. O sigui, l'Ajuntament ha pogut habilitar superràpid, veien les imatges, aquest poliesportiu, i fins i tot hi havia roba, hi havia dinar, hi havia, doncs, els mínims que s'han de fer. Jo crec que, sabent que això anirà a més, no és una cosa que tingui una bona perspectiva, i crec que, a més, ara que aviat tindrem eleccions municipals, s'hauria d'exigir que tots els ajuntaments tinguéssim preparades aquestes circumstàncies, perquè nosaltres, els que vivim al litoral, sabem què ens passa. Quan parlava del minipantà, l'alcalde deia, jo que sóc de Vilanova i la Geltrú, el Rodalies, per cert, funcionava bé, ha arribat bé.
0: Perfecte.
5: Que feia por aquest matí. Però sabem que això passarà en qualsevol moment. Aleshores, a mi m'agradaria saber què fa cada ajuntament i m'agradaria que aquesta informació arribés ràpidament a la gent, perquè hem de saber com reaccionar. Aquí volia posar també, destacar una iniciativa que després de la Dana, per exemple, a València, hi ha una cosa que es diuen els comitès locals, els CLER, de reconstrucció, no sé exactament què vol dir cada lletra, no? La cosa és que allà s'organitzen per veure coses que encara queden per reconstruir, però sobretot per veure com poden fer prevenció, perquè aquí diem tota l'estona precaució, diem prevenció, però clar, prevenció, quan et toca una cosa d'aquest tipus, és molt complicada. També deia l'alcalde no han tingut ajut per fer una cosa que ja tenen detectada, que és que cal, això no sé exactament què és, no? La base de laminació per poder, això és una cosa molt tècnica. Però el cas és que hi ha un projecte per evitar tot el que pot passar i per què no ha tingut suport de les administracions més amunt. Això és important.
0: I és important, tu deies, Magda, també, de cara a les municipals, potser serà un dels temes que entre tots plegats hauríem de recordar a cada municipi els seus mitjans locals o comarcals que es tregui. Alejandro Cugat, com quan dieu.
6: A veure, això de les tempestes, tot i que ara és més intens i més freqüent, ja passava fa molt de temps, eh? Jo estiuejava, tinc un apartament petitó a Salou, al barri de la Salut, i jo recordo fa 40 anys, perquè ja tinc uns anys, a finals dels 80, tots els mesos d'agost hi havia inundacions al barri, hi havia tempesta, inundacions, els containers flotant i els pàrquings plens d'aigua. O sigui, ja passava. I allà, almenys allà, el problema és que és molt car fer les obres necessàries perquè això no passi. De fet, el barranc de Barenys, que era el causant al meu barri, no, d'allà de Salou, que passés el que passava, encara s'estan fent obres 40 anys després perquè l'aigua acabi anant al mar i no... Sí, encara, i és caríssim, i més per pobles doncs, petits, no? Ah. Amb pressupostos molt limitats. És a dir, sí que se sap el que pot passar, sí que s'estan intentant fer coses, però és molt car. 40 anys després, parlo, i ara el problema és que ara passa amb més freqüència, perquè l'aigua del Mediterrani cada cop és més calenta, no? I puja, i el canvi amb el fred, això ja ho heu explicat els que sabeu. Llavors passarà amb més freqüència. Però també crec que, el que deia la Magda, sí que hi ha una miqueta més de previsió, d'avís, etc. O sigui, estem pitjor per el clima, però creiem que ho tenim una miqueta més clar que abans, no?
0: Cugat, tu del Maresme, per cert, on també no és Costa Daurada, però clar, a les Rieres també són el pa de cada dia.
7: Sí, jo crec que entenc el que deies, però no és veritat que estigui passant el mateix que passava tota la vida. És a dir,
6: passa molt més.
7: I si et mires una mica el context, avui estava llegint una notícia de que hi ha el fenomen aquest del Niño, que és una cosa que els que som de lletres jo mai ho he acabat d'entendre del tot, però llavors em llegeixo la notícia i m'esglaio, però que ve un Niño de nassos, ve un Niño obès, ve un Niño gros l'any que ve, i tindrem el clima encara més esbarat i encara més enrarit a nivell mundial. Per tant, la torrencialitat augmentada sí que és una diferència.
6: Però hi havia
7: tu dieu que sóc del Maresme.
6: Exacte. Jo patia, aquests...
7: I a part sempre hi havia les finestres típiques dels temporals, les llevantades, I això és veritat que s'ha com desdibuixat i tenim aquests episodis, o això l'home del temps ho sabrà dir millor que no pas ho pugui dir jo, però que hi ha aquest factor exagerat de la torrencialitat. És a dir, estem en un país en el qual teníem més o menys clar quan ens havia de ploure, quan venia una llevantada, quan no, un país avasat a la meteorologia de refranys, no? I tenim, avui m'ho mirava venint cap aquí també en transport públic, hi ha molts refranys de pluja a l'agost, però tots són en to elogiós, no? Ens milloraran el most, ens donaran safrà, no? Mel, o sigui, sobretot rimen agost amb most, perquè sí. Tampoc no seria una terminació molt, molt agraïda a l'hora de rimar, no? Però no hi ha aquesta relació del mal que pot arribar a fer, que estic d'acord que no n'ha fet tant, una pluja tan intensa com aquesta. I per altra banda, sentíem a l'alcalde parlar, i a l'Esteve, parlar del tema dels càmpings, però una altra notícia que he anat a buscar, i que és d'agost d'aquest any, hi ha 179 càmpings a Catalunya en zones inundables, dels quals només 42 tenen el pla d'inundabilitat de seguretat aprovat. I és una obligació legislativa que de fa 10 anys. És a dir, bé per l'Ajuntament i per tenir-ho previst, i potser ens n'estem aprenent, però totes aquestes... Sempre que després d'un impacte, com va ser la Dana del País Valencià, sempre que fem aquest ens en sortirem millor, tipus pandèmia, ni ens en sortim ni millorem. Perquè va haver-hi una reacció... un anunci de voluntat legislativa per part de la Generalitat de mirarem totes les zones inundables, no? És normal, ens vam espantar tots plegats, va dir, ja mirarem el què? Vam veure que, òbviament, els càmpings, perquè els càmpings busquen zones planes, busquen zones properes al mar, per tant, tots, o molts dels càmpings, tampoc cal generalitzar, són en zones inundables, i en tenim 179 i només 42 són amb el pla aprovat. Per tant, potser sí que ens en sortirem millor a còpia d'espantar-nos, però haurem de seguir tocant tota la fusta i aguantant una mica la respiració després d'episodis d'entre 100 i 200 litres en un sol dia per veure si, entre cometes, hem tingut la sort d'avui.
0: Ara us deixo respondre la resta, però, Nil, el Cugat parlava del Niño, per entendre'ns, els profans de la matèria que no en tenim ni idea d'això. El Niño, com el descriuries i com ens el faries entendre?
1: Doncs mireu, el Niño és un fenomen que normalment es produeix a l'oceà Pacífic, és a dir, aquí, en principi, no ens afecta com a tal. A l'oceà Pacífic s'escalfen de manera molt sobtada i forta les aigües d'aquell oceà, i el que provoca és que tinguem tempestes a llocs on normalment no hi ha tanta quantitat de pluja. Això el que provoca és, doncs, inundacions brutals i risc de fenòmens extrems que normalment en aquelles regions doncs, no és tan habitual. Què passa? Que aquí a Catalunya ens afecta de manera indirecta. És a dir, no ens afecta directament, però sí que al llarg de, sobretot es preveu a primavera del 2027, és quan es preveu que hi pugui haver, doncs, algun fenomen extrem, ja sigui inundacions o ja sigui sequera. No queda del tot clar què pot arribar a passar, però sí sabem que ens afecta de manera indirecta i més aquest any que es tracta d'un superniño, és a dir, un niño força més exagerat del que havíem tingut últimament.
0: I l'altra qüestió que crec que insinuava o plantejava l'Alejandro, crec la temperatura de l'aigua, més enllà del niño o no el niño, però la temperatura de l'aigua realment que estem vivint aquests dies, que és altíssima, qualsevol que s'hagi banyat al mar veu que és bastant més alta que potser en altres moments. Realment la temperatura alta del mar afecta a la brutalitat de les tempestes que puguin caure després a la costa o a dins de l'interior?
1: Totalment. Penseu que una temperatura més alta del mar provoca més evaporació. Per tant, això el que implica és que tenim molta més humitat disponible i a la mínima d'aire fred que tenim a capes altes de l'atmosfera, doncs això provoca que puguem tenir aquestes tempestes que puguin descarregar amb molta intensitat i amb poca estona, que això és el que les fa més perilloses. L'altre dia parlàvem que a l'Estartit es va detectar una temperatura de 27,7 graus, que és un registre que no s'havia assolit mai en els 50 anys de dades que porta feina el Josep Pasqual.
0: El Josep Pasqual, sí, sí.
1: Per tant, són dades... També a la boia de Sa Dragonera, molt a prop de Mallorca, fa uns dies parlàvem d'una temperatura de més de 30 graus de l'aigua del mar. Això són temperatures completament desbocades que el que ens porta és precisament a que es puguin formar doncs, fenòmens de temps violent.
5: Sí, jo el que em referia a Cugat no és que ens en sortirem millor, sinó que hi ha maneres de fer-ho millor, que es pugui fer la prevenció ara i sobretot aquests protocols que els tinguem clars, no? I després jo crec que el llistat de càmpings, la gent quan tria un allotjament es va buscar aquestes pàgines plenes de ressenyes. Potser hauria de ser molt accessible buscar en una web oficial de la Generalitat tots els càmpings i quins tenen el pla de prevenció, quins no. Que això sigui molt accessible. I a l'hora de triar no busquis el més pijo, sinó busca el que estigui en millors condicions. No? Jo crec que aquí les administracions, en comptes de fer aquestes idees de necessitem encara més turisme, la pista de l'aeroport, tenir consciència d'en quin moment som i quins problemes ens vindran. I aquí, si ens eduquen, jo crec que podrem reaccionar també millor.
0: De moment, per tant, estarem pendents d'aquestes tempestes que es formin, que es formaran al sud del país cap a les Terres de l'Ebre, i n'estarem pendents i anirem actualitzant qualsevol novetat si realment és preocupant al llarg del matí. Fem, digues que es cuat.
7: Una cosa molt ràpida.
0: Ràpid, eh?
7: Allà on no ha plogut, hem dormit de nassos.
0: Ah, aquesta és l'altra.
7: Aquesta també és una molt bona notícia.
0: Bona, aquesta. Temperatures diguem agradables això. Pel que pugui venir també,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, i això us ho apunto perquè és important també la refrescada que s'ha notat generalment. Ostres, doncs, com bé deia, ho hem notat. Entre 2 i 3 graus temperatures inferiors a l'interior i sobretot oest del país de cara avui al migdia, i els llocs on hagi plogut, sobretot Camp de Tarragona, tots aquests punts on hem anat dient, entre 6 i 8 graus per sota de les que teníem ahir. Per tant, refrescada en general avui. Sí que és cert que demà puja lleugerament la temperatura, però... Per tant, podem gaudir, doncs, d'unes hores de temperatura més fresca.
0: De fet, si no m'equivoco, la nit que hem deixat enrere ha estat la més fresca dels darrers 2 mesos en alguns punts de Catalunya. Per tant, aquells que hagin tingut la sort de dormir fresquets, doncs millor per ells. Fem res, una petita pausa, i de seguida us plantejo el tema de la manifestació que hi haurà aquesta tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
8: Via Lliure, amb Arnau Mañé. Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
8: RAC1 i l'Ajuntament de l'Arboç presenten Castells de RAC+1 a la Festa Major de l'Arboç.
10: Estan els dosos entrant.
8: El diumenge 23 d'agost, des de 12:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
11: L'Arboç és plaça de Déu i el millor termòmetre de l'estat de les colles just abans de Sant Fèlix. Vilafranca, Vella de Valls, Jove de Tarragona i Minyons de l'Arboç esmolaran les eines i els de Castells de RAC1 debutem en un dels clàssics de l'estiu casteller.
8: El diumenge 23 d'agost, Castells de RAC+1 a la Festa Major de l'Arboç, en directe des de la plaça de la Vila.
10: Passa a l'altra banda i Castells que
8: recorre! Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
0: Falten 4 minuts per 3:15 del matí. A veure si podem sentir un dels missatges que aquesta organització Save Europe Act, un moviment obertament racista, com a mínim, que aquesta tarda es manifestarà a Barcelona, a veure si després el podem sentir, que serà, per tant, la primera parada que faran a l'Estat després de fer una gira també per Europa. S'han manifestat a Bèlgica, als Països Baixos, a França, això, Save Europe Act, que reivindica directament la supremacia blanca i l'expulsió de tots els immigrants no europeus, directament, sense matisos, això, en aquesta manifestació que es farà aquesta tarda a partir de les 7 a Barcelona, una hora abans la contramanifestació antifeixista convocada per diferents col·lectius també a la plaça Sant Jaume, que intentarà que no es pugui fer la primera manifestació. Mira, podem escoltar ara aquest missatge que feien a través de les xarxes socials aquesta organització.
12: Europeans, right now, as you're watching this video...
13: Europeus, mentre veieu aquest vídeo, milers d'immigrants travessen les fronteres en massa. Ara, nosaltres som una minoria en les nostres pròpies nacions. És el moment d'actuar. Som ciutadans europeus patriotes i exigim a la Comissió Europea que acabi d'una vegada per totes amb la immigració no occidental, tant la legal com la il·legal. A partir d'ara, no entrarà ningú i milions en marxaran.
14: and millions go out.
0: Aquest missatge que agafava també volada justament amb el context de la crisi migratòria que viu Ceuta i el Marroc. De seguida us pregunto a vosaltres com ho veieu tot plegat, però tinc al telèfon el Iago Moreno, que és sociòleg expert en moviments d'extrema dreta. Iago, què tal? Bon dia.
15: Què tal? Bon dia.
0: Per als profans també en la matèria, què és Save Europe Act? Realment és un moviment gran impulsat per aquesta extrema dreta a través de les xarxes socials o què és ben bé?
15: No, bueno, básicamente Save Europe Act es un proyecto que se crea a partir de las redes de la Internacional Reaccionaria. Se anuncia en una cumbre por la remigración celebrada en Oporto hace alrededor de un año. Y básicamente esta red lo que intenta es unir a perfiles, entre muchísimas comillas, activistas, porque hablamos básicamente de propagandistas del odio y apologistas básicamente de la segregación racial e incluso el genocidio en algunos casos, y con unos antecedentes claros de vínculos con los sectores más radicalizados de la extrema derecha y en algunos casos de los movimientos neonazis, con determinadas capas de la estructura política de la extrema derecha europea. Es una familia, diferente a los grupos europeos como Patriots, ¿no?, que es el grupo que encabeza Santiago Abascal, sí, porque para poder tener esa capacidad articulatoria, para poder llegar a sitios donde no llegan las mesas políticas de los partidos, pues ensancha los codos, ¿no?, sobre la mesa, juntando a personajes como Sellner o Dresen, que son, digamos, ideólogos extremistas con los que partidos como Alternativa por Alemania o Reagrupación Nacional, lo que era el Frente Nacional, no se sentarían a la mesa con, y esto es lo que habrá que explicar, Santiago Abascal, que apoya explícitamente esta propuesta.
0: Ara parlarem d'això, parlarem també de la manifestació d'aquesta tarda a Barcelona a les 7 de la tarda a la plaça Jaume, a plaça Sant Jaume, però abans sí que et volia preguntar, no sé si has estat al cas d'aquestes altres manifestacions que hi ha hagut a Bèlgica, a França, als Països Baixos, no sé com han estat multitudinàries aquestes manifestacions impulsades per Save Europe Act?
15: Bueno, no es precisamente la masificación lo que caracteriza estas manifestaciones, ¿no?, sino la convulsión que generan en la atención pública. Sellner es el fundador, es un propagandista nato, es una persona que ya convicción ha sido siempre que la derecha, él dice la derecha para referirse a la extrema derecha, desde 1945 no levanta cabeza, por lo que sea, se refiere a esa fecha infame. Y bueno, pues digamos que tiene que mirar cómo conseguir cambiar la estrategia de esos movimientos. Y él lo que plantea es girarlo en torno al concepto de la remigración. Es una persona que sabe camuflar muy bien las ideas más radicalizadas de la extrema derecha y como propagandista nato, pues también sabe que buscar estas puestas en escena que capturan la atención y generan una reacción como la que se va a vivir hoy en Barcelona por parte de la gente.
0: Justament sobre això, el debat, ahir mateix algun expert al Monarracú plantejava que potser les contramanifestacions o les prohibicions d'aquest tipus de manifestacions, que potser no seria la millor opció, perquè llavors deixa en safata segons quins discursos que ara tu apuntaves. I estàs d'acord en això? Per tant, no s'haurien de permetre realment aquestes manifestacions perquè no es creés aquest discurs?
15: Jo crec que no hem de condemnar cap mobilització, especialment en un moment com aquest. Ara bé, bueno, evidentemente, pues hay que ser cuidadosos de no actuar como los glóbulos rojos, ¿no?, que le llevan sangre, le llevan aire a estos movimientos, ocupando la posición que ellos quieren buscar, ¿no?, que es la de un grupo exaltado, antagonista, agresivo, frente a la performance que estos grupos con ideas violentas hacen de sí mismos como gente seria, activistas que vienen a plantear una propuesta. Ahora bien, la respuesta cívica es normal y es necesaria. No basta simplemente con la impugnación. Hay que llevar a las calles, hay que llevar a las plazas la celebración de esa idea alternativa de país, en este caso de Cataluña, que tiene la gente. Pero Eso no puede pasar por coordinar las movilizaciones son respetuosas, es gente que está poniendo el cuerpo por una causa, lo que hay que pensar es cómo ir más allá, y en cualquier caso, si hay una responsabilidad que pedir, es fundamentalmente a Santiago Abascal, por apoyar una cosa que no están apoyando el resto de partidos de la derecha europea, incluso siendo el presidente de ese grupo, y sobre todo a las autoridades del gobierno español que siguen permitiendo congregaciones neonazis abiertamente y cumbres de la extrema derecha sin cumplir la ley de memoria democrática en muchos casos. En este caso, quizás no hay una ruptura porque son grupos que esconden su identidad, pero tenemos un problema con la normalización d'activitat extremista. Clar, esto és un problema grave.
0: Perquè hi ha el que defensen aquesta plataforma, i que de fet ho han portat i ho han intentat a través de les institucions europees, què és el que defensen sobre la immigració en aquest cas?
15: Bueno, básicamente lo que hacen es convertir en un pseudo proyecto de política pública lo que siempre ha sido el plan Calergi, la teoría de la conspiración del gran reemplazo, la idea de que todos los inmigrantes que vienen aquí como parte de nuestra clase trabajadora a formar parte de nuestras comunidades en realidad serían como una suerte de ejército invasor que busca la aniquilación de los rasgos nativos de Europa. Esta basura propagandística, que es literalmente lo que ha abogado los grupúsculos más neonazis durante todos los años 90 y 2000, Sellner, uno de los co-creadores de este movimiento, lo que hace es decir, necesitamos cambiar el lenguaje para poder ser presentados públicamente de otra manera y que no se nos aísle, que no se nos condene. Y entonces plantea esta idea de la remigración. La remigración es la idea de que cada persona que ha emigrado aquí no pertenece y debe ser expulsada activamente, venga de forma legal o venga de forma ilegal. Dentro de Vox hay facciones concretas con asiento en el Congreso de los Diputados de Madrid que defienden esta idea, que dicen que tienen que volver a casa legales o ilegales. Y esto es lo que defiende esta cumbre, que, como digo, no se está apoyando por parte de los principales partidos de la extrema derecha. O sea, para que nos hagamos una idea, cuando Sellner, el creador de este movimiento, se intentó reunir en el Parlamento de Turingia con diputados de la extrema derecha alemana, la propia Alice Weidel, la presidenta de Alternativa por Alemania, el partido de extrema derecha de allá, salió a cancelar el evento con críticas a este personaje. Y este personaje es el que Abascal viene aquí a apoyar a través de personajes con claros vínculos con esta serie de movimientos neonazis como Carlos Quero o Rocío Demer, que asistieron a la cumbre, a la que, como digo, solamente asistieron diputados de poca monta, de tercera o de cuarta línea, porque tanto Marine Le Pen como André Ventura en Portugal, como Alice Weidel en Alemania, dijeron: oye, aquí no se va. Y esto se reproduce. O sea, si miramos en el caso de Inglaterra, donde la extrema derecha está rampante, ni tan siquiera es Farage, el líder del Brexit, ¿no?, que ahora se presenta con Reform UK, sino Rupert Lowe, que es una persona aún más extremista apoyada por Elon Musk y el presidente de Restore Britain. Se podrían dar muchísimos ejemplos, claro. No tiene mucho sentido extenderlo más, pero es que es un problema.
0: Doncs Iago Moreno és sociòleg expert en extrema dreta. Gràcies, Iago, i gràcies per la paciència també. Fins ara.
15: Moltíssimes gràcies.
0: Aquí a la taula, com ho veieu, la manifestació aquesta tarda i també aquest moviment en concret. Qui comença?
5: A mi m'agradava molt quan el Iago Moreno deia que s'ha de donar una resposta cívica, perquè també crec que deixar-ho passar i que la gent no prengui consciència per dir no, encara aniran, hi haurà aldarulls i tot plegat els farem molta propaganda. Crec que portem massa temps, i també des dels mitjans, diem, n'hem de parlar, no n'hem de parlar. L'altre dia veiem aquella portada de Spiegel, no?, on feia tota la propaganda que necessitava per guanyar probablement les eleccions d'aquí poc a Alemanya, del Land de Saxònia-Anhalt, no? I que li deien l'home més perillós d'Alemanya. Això és una publicitat que bueno, ell està agraint moltíssim. No? I sempre estem dubtant què hem de fer, en parlem o no en parlem, o què passa. El que deia Iago Moreno, que és veritat que hi ha aquest desmarque, no?, dels partits que estan ja legitimats, que estan ocupant parlaments a tota Europa, ho fan de manera pública. Però una trobada que va tenir poc ressò aquí, al novembre de 2023, vam quedar aquesta gent, hi havia l'Alice Weidel, la lideresa d'Alternativa per Alemanya, que estava parlant de remigració, o sigui, una trobada que recordava els pitjors temps, van quedar de lo bueno a lo mejor. O sigui, tota aquesta gent preparant realment com s'havia de fer, perquè aquesta gent no dona la cara. I això ho tenim aquí, i és un tema que s'aborda, no sé com... Ho estem fent força malament, no? Perquè no li passarà res a l'Abascal per promocionar això. L'altre dia l'Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, estava donant també volada amb un tuit d'un tio que està parlant del gran, la teoria aquesta del gran reemplaçament. Sí, tenim un greu problema i a veure...
6: A veure, aquests sí. Sembla que són més extremistes que l'extrema dreta. O sigui, que són ja una miqueta, el que deies, ja lo màxim, no? Però jo crec que l'anàlisi que hem de fer és per què cada cop més gent doncs recolza, no dic ja aquest extrem de l'extrem, sinó en general, partits extremistes. I jo almenys sóc més partidari de fer una miqueta d'autocrítica, és a dir, perquè crec que quan els partits centrals, que la majoria o a molts ens agradaria doncs que poguessin governar sense necessitar els extrems, quan no són capaços de donar resposta a alguns problemes, o almenys de semblar que estan donant aquesta resposta o que ho estan intentant de forma molt clara, doncs els extrems pugen amb un missatge molt simple. I ho veiem amb el cas de Ceuta, no?, per exemple. Mm. Al final jo crec que... sembla que era la Dolores García, que ho deia avui. O sigui, la pitjor resposta del govern d'Espanya al final era que no sabem quina resposta és, que no ho tenim molt clar.
0: Sí, sí, la Lola, de fet, avui titula dient ni expulsen ni acullen.
6: O sigui, al final no saps ben bé quina és la resposta. I llavors fa molt fàcil que els extremistes, doncs... bueno, de fet, no estan ni parlant massa del tema Ceuta, perquè crec que la resposta dels partits, dels dos grans partits centrals, que jo crec que són els que haurien de liderar aquestes qüestions... Hòstia, jo crec que despista tothom, no tenim molt clar. I llavors, doncs és molt fàcil per als extremistes. Quan fallen els partits centrals a donar resposta a algunes situacions, i en el tema de la seguretat i de la immigració ho tenen molt fàcil, sobretot avui amb el tema de les xarxes socials, perquè les dades diuen, per exemple, aquí a Catalunya teníem dades de que havien baixat els delictes menys greus, tot i que havien pujat els últims mesos, anys, els més greus, els de assassinats, morts i tal. Però no sembla que ho estem explicant bé o que estem donant una resposta, i els vídeos que circulen a les xarxes fan tremolar i s'ho posen molt fàcil a l'extrema dreta.
7: A veure, idees ràpides. Una, es diu o s'ha dit que no es pot prohibir, que no es pot acotar l'exercici del dret de reunió i de manifestació perquè no som una democràcia militant. No som una democràcia militant en aquest àmbit, perquè la democràcia espanyola, en elements com, per exemple, la unitat territorial de tot l'Estat, és una democràcia que és militant des de la redacció de la Constitució i ha exercit com a democràcia militant quan ha passat. Exacte.
6: Amb el tema d'unitat, sí. Totes les democràcies del món.
7: No, però jo això ho dic que des del punt de vista politològic no és veritat que no sigui militant, sinó que és militant en algunes coses i en d'altres no. La segona...
6: No, però no obliga a ser militant és que tu... defensis activament, i no t'obliga a defensar activament la unitat, per exemple.
7: Que acoti l'exercici de drets que vagi en contra d'aquest
6: no,
7: element.
6: No, però hi ha partits que defensen la ruptura del país. O sigui, hi ha altres països del nostre entorn que partits que defensen la ruptura de la Constitució, que seria de la unitat del país, no estan permesos. Aquí sí. O sigui que
7: en aquest sentit, com plantejar il·legalitzacions de partits.
6: A Portugal no pot haver-hi partits independentistes, i a Espanya sí, per exemple. O sigui que no està mal, eh? Aquí és bastant més...
7: Més laxa,
6: més generosa.
0: Acaba covat.
7: Una altra cosa que és una anècdota, però el Llumaneres, perquè després en diuen error informàtic, però el Llumaneres que ho ha introduït a l'agenda oficial de l'Ajuntament de Barcelona, espero que li piquin el crostó, perquè...
0: De fet, aquesta perquè... i una altra per l'11 de setembre d'un altre grup també extremista o radical. Sí.
7: I l'altra cosa, jo em sumo a la teoria de que és normal que una convocatòria com aquesta, amb tot el que suposa i amb tot el que defensa, que ens hagi de tocar vores. O sigui, que no ens pot deixar... Bueno, que reuneixin, que aquí no passa res, no reuneixin el passeig... No, aquí... Jo no sé com ha de ser aquesta merda... A vegades es parla d'allò del desbordament, no?, d'aquest tipus de convocatòries. No sé com ha de ser, i ha de ser cívica, com deia la Magda, però ha de passar alguna cosa, i com a mínim és normal que generi debat i que aquí mateix, encara que no sapiguem com acotar-ho, n'estiguem parlant. Entre moltes altres coses, perquè bona part del discurs, del que diuen, és purament una... Tu deies, són solucions fàcils. Són solucions fàcils i inexistents. O sigui, és una entelequia en el sentit més literal d'una idea potencial que no és realitzable, tot el que diuen. Perquè, entre altres coses, apel·lar a l'Europa blanca... Què és l'Europa blanca? O sigui, en quin moment de la història volem situar l'Europa blanca que la suposada immigració ha vingut a crostonar? En quin moment? O sigui, diguem-me un moment de la història en què l'Europa blanca no ens haguem estat hostiant i matant els uns als altres.
6: Sí, tens raó. Jo el que dic és que quan els partits centrals no saben què fer amb 80.000 immigrants que salten la frontera de forma irregular i que és un caos absolut, li posem molt fàcil.
7: Això no t'ho discuteixo. Però aquesta suposada, aquest suposat bé amenaçat, invaït, que és l'Europa blanca com a comunitat, això no ha existit mai. Si sempre ens hem estat matant els uns amb els altres. I quan tots... Sí, entrant en la merda de concepte de discurs que tenen ells, quan tots érem més blanquets que ara, doncs ens matàvem per altres coses, ens matàvem per el Déu a qui seguíem, ens matàvem perquè els pobres estaven més fotuts extractivament per part dels rics. Vull dir que la història d'Europa, la història que d'Europa tu et mires a nivell cronològic el que ha estat i el que ha suposat la Unió Europea com un intent de posar-nos tots d'acord, que entenc que és aquesta mena d'Europa blanca que veuen, és l'excepció de tota la norma precedent. Per tant, quan aquesta gent diuen, i hi ha gent que el pot convèncer mitjançant les xarxes o no, que aquí hi ha una gent que ve a desfer una cosa, és que aquesta cosa en si, uniforme, tots d'acord, no ha existit mai. Per tant, aquesta, el que venen a defensar és una falsedat, és un entelec, és algo que no existeix i és algo que d'alguna manera no sabem com, però ho hem de mirar de desbordar, contextualitzar, i diria que jo, extreure de forma escèptica.
0: També caldrà veure quantes persones són aquesta tarda en aquesta manifestació, que també a vegades ens posem la vena abans de la ferida, però sí que és com a mínim un plantejament. Magda, molt ràpid
5: sí,
0: per rematar.
5: Pues, aleshores vull recordar que el 13 de juny vam tenir una de Núcleo Nacional que feia poc, que va durar no res, i eren moltes persones. O sigui, tenen molta capacitat de convocatòria perquè tenen molts diners per pagar i convocar.
0: Doncs n'estarem pendents també aquí a RAC1, evidentment, i demà ho explicarem aquesta tarda, evidentment, en directe, si fa falta en els butlletins i en els avanços al Superesports, però en tot cas demà també ho explicarem i ho analitzarem aquí al Via Lliure. Fem una pausa i de seguida us pregunto només una cosa per rematar la tertúlia. No sé si teniu gent jove, més jove que vosaltres, al vostre entorn. No sé si fills, tiets, fills, cosins, nebots... per veure com s'informen els més joves, que aquesta més l'altra, que també va relacionada en bona part amb el que podíem estar explicant ara. Res, un minut, dos minuts de pausa i de seguida en parlem amb alguns protagonistes.
16: RAC 1.
17: Soc la doctora Alicia Maqueda. Al CIR fa més de 30 anys que som especialistes en reproducció assistida. La teva història és única. Per això t'oferim un diagnòstic i un tractament personalitzats amb els millors especialistes i la tecnologia més avançada. T'ajudem a fer realitat el teu projecte de família. Consulta cirh.cat i demana la teva primera visita gratuïta.
18: Ara a Ciman, lots de 5 parells de mitjons curts per dona, home i nen, 2 per 5 euros. I granotes infantils, 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
19: Si ets dels que gaudeix del futbol... Els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor? És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
16: RAC 1.
20: I ara desapareixerà aquest diamant i teòricament veurem les perles de Baileys. Wow. Carajillo!
21: Ai, ai.
20: Ahí está. Efectivament.
21: Ai.
20: La mare que l'ha matriculat per dir algú per aquí.
22: L'últim raig de sol.
20: Ja no.
21: Uau! Uau!
23: Va, nenes, piqueu de mans. Va. Si voleu ser cabareteres.
24: Però llavors parles francès?
23: No, el practico.
20: Ai, va, ja pots
2: Si tu veux, on peut parler en français. On peut parler en français.
3: Sí,
4: Pere, volies xulear i no sé si t'ha quedat gaire bé.
22: De dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
24: Amb Pere Mas, jo mateix.
25: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
2: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
26: Un tauró, un tauró!
27: Ah, per favor, sortiu de l'aigua!
28: Fora!
27: Au, au!
29: Traieu aquell nen, que s'acosta!
30: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
31: Quins nervis, socors!
32: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
25: Així sona l'estiu a RAC 1.
33: Estadella, et pelaré.
34: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
32: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
25: RAC 1. Tots som un milió. Passi el que passi, ho tens a un clic amb
35: RAC1.cat.
25: El portal de RAC1.
35: Escolta i descobreix.
25: Tot l'univers RAC1 i RAC més 1 amb detall. Dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC1, dia lliure estiu, amb Arnau Mañé.
0: Les 11 i 3 minuts, com deia, hem parlat d'extrema dreta, hem parlat d'aquesta manifestació ara fa una estona que tindrà lloc aquesta tarda al centre de Barcelona i com també s'aprofita aquestes xarxes socials per llançar un missatge simple a moltes bandes també de l'espectre ideològic. I aquí hi ha un sector de la població, com deia abans, que és els més joves, que això també caldria veure ben bé quin és

0: esperit periodístic, també. Entre d'altres són la Gina Rigol, periodista i creadora de l'Inèdit Diari. Gina, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, molt bé.
0: I col·laboradora també del Via Lliure. De fet, demà tindrem la Gina aquí a l'estudi del Via Lliure, aquí a l'estudi de RAC1. També ens escolta i podem parlar amb la periodista Laura Tapioles, del compte d'Instagram No M'Importa. Laura, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: De fet, perdó, la Laura Tapioles té el seu propi compte, que no té res a veure, diria, amb el No M'Importa, el compte d'Instagram, que, entre d'altres, gestiona l'Albert i jo. Albert, bon dia.
3: Exacte, bon dia. Sí,
0: ara sí que
3: som
0: un
3: equip
0: bé.
3: De sis, sí, parlo jo en nom del sis, però sí, No M'Importa som nosaltres, però bé, ens coneixem la Laura i també amb la Gina, sí.
0: La Laura, que té el seu projecte personal i professional, la Gina amb l'Inèdit Diari, i l'Albert i jo, això, portaveu del No M'Importa. Tots tres que es dediquen a això, a publicar notícies a través de les xarxes socials, en vídeos de pocs segons, anem a pams. És veritat que hi ha qui diu aquests informes que els joves no s'informen directament o que s'informen malament. Gina, per exemple, tu has detectat això?
1: Sí, home, a mi no m'agradaria dir que s'informen malament en cap cas, no? Crec que el seu patró de consum informatiu ha canviat, no? O sigui, crec que parlant sempre en genèric i evidentment hi deu haver joves per tot, per sort, no? Però potser l'hàbit que tenim algunes persones de entrar a l'aplicació d'algun mitjà o entrar a la pàgina web d'algun mitjà un cop al dia, mirar una mica algun titular, fins i tot tenir notificacions activades, això molta gent jove no ho té, no? I en canvi la informació que reben, perquè això no vol dir que no s'informin, la reben a través de les xarxes socials. Llavors sí que va haver-hi un moment, no?, que ens va semblar a mi i a la Laura i també als companys de No M'Importa, que si fa no fa, vam començar tots a la vegada i és guai que puguem estar tots tres aquí explicant-ho, vam detectar que era un tipus de contingut que potser no s'estava fent de manera explícita, no? Intentar arribar a aquests joves explicant-los l'actualitat al canal que fan servir per informar-se, que són les xarxes.
0: Laura, com ho veus tu?
2: Sí, exacte. També per no assenyalar només la responsabilitat individual dels joves, aquests joves s'han fet grans en un moment en què els mitjans estaven patint una crisi de confiança, per aquest salt que van fer del paper digital, per tot el punt del clickbait i de les fake news. Llavors han crescut en un moment de canvi de formats, de canvi de mitjans i de plataformes on trobar el contingut, de onades i onades de contingut, i s'han trobat amb tot això, i suposo que el primer que han fet no ha estat anar a les capçaleres tradicionals, sinó que ha estat consumir el món d'una altra manera. I és veritat que aquesta nova manera de consumir el món no sempre té les garanties que sembla que hauria de donar els mitjans de comunicació, malgrat no ser perfectes.
0: De fet, Albert, un dels membres d'aquest compte Instagram del No M'Importa, no sé si hi havia alguna cosa que no trobàveu enlloc i per això també veu impulsar aquesta plataforma, com la Gina amb l'Inèdit o com la Laura Tapioles.
3: Sí, sí, és exactament com dius. De fet, nosaltres som un grup de sis amics que no som ni periodistes ni som un mitjà. I, de fet, el que ens vam adonar és que ens faltaven referents, ens faltaven mitjans al nostre dia a dia que parlessin de manera com nosaltres ho fem, de la nostra manera, amb el nostre llenguatge i amb el nostre format. I per tant vam decidir començar No M'Importa amb cap altra pretensió que explicar l'actualitat i els temes que a nosaltres ens importen als nostres amics, justament. I això ha anat creixent i ens ha fet adonar, doncs, que això en l'any i mig, no?, més o menys la Gina deia que tots hem començat més o menys, hem començat a inicis de l'any passat, ens hem adonat que, bueno, tenim una comunitat ara de més de 30.000 persones, la majoria molt joves, i això ens fa adonar que realment no era un tema que els joves no volessin estar informats, sinó que senzillament no es parlava de l'actualitat o dels temes d'actualitat que a ells els interessava, no? I per tant crec que la prova d'això és com fins a quin punt aquests projectes, tant l'Inèdit com la Laura, com No M'Importa o molts més que n'hi ha, doncs estan trobant el seu lloc a les xarxes socials.
0: L'Albert deia, els temes són importants, però Gina, Laura, el com s'expliquen també és important, el format pensat també dirigit als més joves, Gina, per exemple?
1: Sí, clar, absolutament. De fet, una de les coses que potser diferencia Inèdit de la Laura i de No M'Importa és que tant la Laura com No M'Importa col·laboren a Inèdit, no? O sigui, Inèdit té una mica aquest format també aparador i finestra d'altres projectes, precisament perquè està pensat per gent jove, que no vol dir que siguin els únics que ho necessitin, I també ho apuntaves una mica al principi, Arnau, com dient, a veure, jove a partir de quina edat és, no? Però una de les inquietuds, això, és que va dirigit a gent jove i, per tant, ho ha de fer gent jove perquè ho han de fer amb els llenguatges que els són propis, no? I persones que són molt més natives que jo mateixa

0: de les xarxes socials, i tant la Laura com no m'importen en són un boníssim exemple, i com ara bé deia l'Albert, molts més, eh? Vull dir, si algun dels oients li ve de gust allò cotillejar una mica, pot entrar inèdit i en trobarà molts més. Em sembla que són gairebé una vintena de molt interessants, cadascú amb la seva veu pròpia i molt autèntic, i tracten els temes que per ells són interessants o que tenen algun tipus d'expertesa.
1: L'Ona Falcó, per exemple, també és una dels
0: Exactament.
1: Altres referents en aquest sentit. Laura, deia, el format també és important en aquest sentit?
2: Absolutament, absolutament. El format i potser aquest punt personal o individual que poden... La connexió que es pot establir amb un comunicador individual més enllà que amb un mitjà. És a dir, aquests mateixos estudis que citaves al principi quan presentaves el tema expliquen que els joves consumeixen la informació sobretot a les xarxes socials i que també fugen de les grans capçaleres que o bé no coneixen o bé no els generen confiança. En canvi, amb tots els problemes que pugui generar això, però que hi hagi una persona física amb la qui ells puguin dialogar gairebé de tu a tu des d'un una persona, o sis, en el cas de No m'importa, vull dir, gent jove, personalitzada, que hi veguin cares, que hi veguin rostres i que els expliquin les coses amb un llenguatge i amb uns formats que ells entenen, que ells entenen i que estan acostumats a consumir en altres sentits, perquè contingut a les xarxes n'hi ha de totes les temàtiques possibles. Doncs que de la mateixa manera que consumeixes un contingut de lifestyle, de moda o de viatges, puguis consumir una mica d'actualitat, entra molt més en calçador i funciona. També és evident que fa que la possibilitat d'entendre el món sigui limitada, perquè en un minut entenem el que entenem, però és un primer titular, una primera trobada amb aquella realitat que després qui vulgui doncs, pot anar a buscar a més profunditat, i si no, com a mínim es queda doncs, amb el titular de què està passant al món.
1: Albert, el que tu deies però abans és sobre els temes que tu deies que no es tractaven en alguns mitjans de comunicació, però és veritat que això no ha de fer renunciar, per exemple, a plantejar temes importants, les guerres o qualsevol altra o política, no sé, del dia a dia, partidista fins i tot, com es combina una cosa amb l'altra i sense renunciar tampoc a aquests temes importants per molt que siguin més avorrits, si m'ho permets.
3: Absolutament. No. Nosaltres tenim molt clar que no venim a substituir en cap cas el paper que fan els mitjans de comunicació, i de fet ho veiem sempre com una manera complementària, no? És a dir, els mitjans de comunicació poden proporcionar una informació amb molt més detall, molt més àmplia, i nosaltres el que fem és agafar l'actualitat tal com nosaltres la percebem i la sentim i transmetre-la d'una manera com planera i que pugui arribar a molta més gent que d'altra manera potser no es perdria el temps per entendre tot aquestes coses que estan passant, no? Guerres o situacions de crisi humanitàries que d'altra banda potser no arribarien. De totes maneres, sí que voldria enfatitzar el fet que tot i que triar els temes, no, és molt important, i parlar d'aquells temes que a nosaltres ens interessen també ho és, perquè a vegades no ho veiem reflectit en els mitjans, volem posar sempre molt èmfasi, no m'importa, en com es diu. És a dir, no només és el missatge, sinó la forma part del missatge moltes vegades. En un moment que tenim crisi de confiança envers no només els mitjans, sinó també com envers les institucions, tenir una estètica que l'haguem pensat i que sigui molt atraient i molt directe respecte a les persones que l'estan consumint, que sentin que al final no és un llenguatge que hagi estat artificial o que utilitzi paraules que les persones potser no senten del seu dia a dia, és també molt important, i crec que forma part de la nostra feina, que és no només explicar la realitat i les coses que estan passant, sinó fer-ho de manera adequada per les persones que ho estan rebent.
1: Albert Ió, del compte Instagram No m'importa, la Laura Tapioles i la Gina Rigol, en aquest cas de la creadora de l'Inèdit Diàrit, gràcies per acompanyar-nos avui al Via Lliure.
3: Moltes gràcies.
1: Una abraçada. Fins ara. Gràcies, i demà, Gina, la Gina aquí al Via Lliure de RAC1. Fins ara.
0: Fins demà.
1: Ja ho heu sentit, propostes de diferents tipus que, bé, conviuen amb els mitjans tradicionals, també.
4: Bueno, i conec Inèdit i em sembla que és molt interessant, però sí que em fa... Primer, una cosa, no és només la gent jove que s'informa per xarxes, ja crec que és global, que algú que llegeixi més que titulars és molt complicat, el que passa que alguns s'enyorem, sobretot si són del sector, una mica més de context o de profunditat. I de vegades fa la impressió de que són com traductors al format, no? Es parla de consum, i consumir abans, a mi consumir informació encara em costa, i prefereixo informar-me a consumir.
5: És una lluita, o és un codi en el qual hem d'entrar, fins i tot els que fins i tot per edat no hi entràvem, és un codi que hem de fer, i potser n'hem d'aprendre tots per no només traduir o no només consumir informació, sinó per aprendre a informar a través d'aquestes maneres.
6: Jo molt ràpid volia comentar una qüestió que està passant ara i que no ens havia passat abans. Els processos de selecció que tenim a la redacció, els darrers mesos, per primer cop ens ha passat que joves graduats en informació, ciències de la comunicació, periodisme, ens diuen que no llegeixen cap diari mai. No sé si la culpa és nostra o el món s'acaba, però mai.
1: Esperem que no s'acabi el món, Alejandro. No caiem així de tremendistes. En tot cas, tanquem la tertúlia. El que sí que s'acaba és la tertúlia del Via Lliure avui, que hem fet amb l'Alejandro III, amb la Magda Bandera i amb el Cugat Comas. Gràcies a tots i fins la propera.
7: Passo bé.
1: Una abraçada. Un quart de 12. Actualitzem tot el que ha passat mentre fèiem tertúlia aquí al Via Lliure. Alba Carnicer, bon dia.
8: Bon dia.
1: Marc Villanueva, bon dia.
9: Bon dia.
1: Continuem pendents dels ruixats que afecten el sud del país. Nil Ferrés, bon dia.
10: Bon dia. Doncs a hores d'ara tenim sobretot actius en diversos nuclis de tempesta, els que seria sud del Montsià, que al llarg de les properes hores es podrien anar desplaçant doncs, per punts del sud de les Terres de l'Ebre. Sobretot, insistim, Montsià, Baix Ebre i també sud de la Ribera d'Ebre. Aquestes són les zones on precisament hi ha avisos actius del Servei Meteorològic de Catalunya de registres que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts.
1: Com dèiem, un episodi de pluges que els alcaldes dels municipis afectats no s'esperaven amb tanta intensitat.
8: El Vendrell i el passeig marítim ha quedat totalment inundat amb més de mig metre d'aigua i alguns hotels de primera línia de mar han hagut de treure aigua dels vestíbuls, afortunadament, però no s'han lamentat ferits. Ara ve a Roda de Berà, però la situació és més delicada per la caiguda d'un mur que ha deixat tres ferits d'una mateixa família, la filla, en estat crític. La pluja també ha inundat un càmping. Un dels problemes, però, és que les vies de tren han complicat encara més la troca. Ho han explicat l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, i l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, al Via Lliure.
11: Però aquí hem tingut un altre problema, i que és que se'ns forma un pantà cada vegada que plou, perquè se'ns tapona la sortida d'aigua que hi ha cap a la platja, que passa per sota de la via del tren de Barcelona a València, i que avui, per exemple, ha quedat taponada, i això ha fet que l'aigua anés reculant amunt.
12: La preocupació ara és tornar a posar tot en ordre, més que preocupació, i ara bombejar cotxes que estan parats, algun local, algun garatge amb aigua, doncs, bueno, per sort ja no hi ha risc de persones.
1: Una de les incògnites ara és per què no s'ha enviat també alertes a telèfons mòbils, com sí que s'ha fet en altres ocasions.
8: Sí, el cap de guàrdia del CECAT, Xavier Marramon, ha explicat al Via Lliure que ja s'havia avisat de l'episodi de pluges, però que tot i avisar amb antelació, el nivell de perill no era tan alt per enviar una alerta.
13: Els avisos els fem a partir de nivell 5 i 6, mal, que és tal com ho tenim procedimentat, com que no arribava aquest avís, no aquest nivell, no es va fer l'alerta al mòbil que fem en altres ocasions quan sí que arriba aquest nivell de periodicitat, no? Aquesta la pressió que teníem, quan s'ha vist superada, ja, doncs, ells a l'avís, doncs, ja havia passat la situació pitjor.
8: Com dèiem, les pluges es desplacen cap a Terres de l'Ebre. Des de la Protecció Civil demanen extremar la precaució i no travessar rius ni lleres.
1: I des d'ara i fins les dues del migdia, Nora Rossell, què tindrem?
14: Doncs mira, primer marxarem de viatge amb el Pep Antoni Roig i alguns autors catalans de referència i després parlarem d'un tema superimportant i superpreocupant, que és la caiguda dels influencers.
1: Home, i tant.
14: Després, a les 12, repassarem les estrenes de cinema d'aquesta setmana i ens visitaran els Glossa Càustica, que faran una mica d'improvisació.
1: Doncs n'estarem pendents, vinga, va.
14: I per últim...
1: Què, per últim dia? Digues.
14: Descobrirem què passaria si la intel·ligència artificial governés el món.
1: Ai, què passarà amb el Moragues, no?
14: Exacte.
1: Vinga, va.
15: Via Lliure, amb Arnau Mañé.
16: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
17: Ara a Lidl tríem el pell de gripau a un superpreu imbatible, 0,59 al quilo. I selecció de pizzas italià amb el forn de llenya al 50% en la segona unitat. Lidl, val la pena.
18: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
19: Déu-n'hi-do la notícia! L'oferta de cervesa és una delícia. Gaudeix del 20% en totes les cerveses, que t'emportes en un cupó que et dona per molt fins al 23 d'agost.
15: RAC1 i l'Ajuntament de l'Arboç presenten Castells de RAC més 1 a la Festa Major de l'Arboç.
7: Estan els dosos entrant.
15: El diumenge 23 d'agost, des de 12:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
9: L'Arboç és plaça de 10 i el millor termòmetre de l'estat de les colles just abans de Sant Fèlix. Vilafranca, Vella de Valls, Jove de Tarragona i Minyons de l'Arboç esmolaran les eines i els de Castells de RAC1 debutem en un dels clàssics de l'estiu casteller.
15: El diumenge 23 d'agost, Castells de RAC més 1 a la Festa Major de l'Arboç, en directe des de la plaça de la Vila.
7: Passa a l'altra banda i Castells
15: que... Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Aquest estiu...

0: Dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: Passen 5 minuts d'un quart de 12.
2: L'actriu secundària...

0: primera vez.
1: I aquesta hora, un dissabte més, ja penúltima secció, penúltim Via Lliure o penúltima setmana d'aquest Via Lliure estiu. Amb aquesta sintonia del CISA que tant ens agrada, saludem un dissabte més, un cap de setmana més, el Pep Antoni Roig. Què tal, Pep? Bon dia.
2: Bon dia, Arnau. Què
1: com
2: tal?
1: Com estàs?
2: Doncs molt bé, la veritat.
1: Literatura bé. En xancletes, ja ho sabeu que aquest any amb el Pep estem repassant diverses ciutats de tot el món a través de la literatura i els autors catalans. Si l'any passat fèiem destins catalans, aquest any traspassem les fronteres i anem arreu de tot el món. Hem fet Ciutat de Mèxic, hem fet Nova York, hem fet Marsella, hem fet Londres. Crec que no en deixo res.
2: I no avui, deixa res.
1: Avui no sé cap on ens portes, Pep.
2: Avui vam crear una mica d'expectativa.
1: Sí, no ho vam dir, de fet.
2: Sí, perquè jo t'havia dit que volia fer Madrid.
1: Sí, és veritat.
2: Fa mesos que vam parlar, sí. per fer-te un homenatge, una deferència, tu que has viscut a Madrid, però...
1: Ui, aquest però no m'agrada, per tant no anem a Madrid.
2: No anem a Madrid, perquè vaig pensar, hòsties, realment hi ha pocs escriptors catalans que hagin escrit sobre Madrid en català i des de la ficció.
1: Potser Josep Pla, no.
2: I aleshores vaig dir, no és la ciutat correcta. Però no ens movem de la península Ibèrica.
1: El titular, Madrid no és la ciutat correcta.
2: Madrid no és la ciutat correcta.
1: Te'l podem treure.
2: Madrid no és la ciutat correcta mai. Per tant, no ens movem de la península Ibèrica.
1: Península Ibèrica, d'acord?
2: Sí, anem a l'altra punta de la península Ibèrica, a una ciutat que podríem dir que rivalitza amb Barcelona com a segona ciutat més important de la península, suposo, i que en essència pues, potser sempre ha estat com Barcelona, però amb una diferència important, que és que ella sí que és la capital d'un estat.
1: Ah, d'acord.
2: On anem?
1: Home, 2 i 2 són 4, entenc que anem a Lisboa.
2: Anem a Lisboa. Hi has estat mai, tu?
1: Hi he estat. Principis d'any, de fet.
2: Enguany?
1: Sí, sí.
2: Primera vegada?
1: Vam fer el cap d'any a Lisboa.
2: El cap d'any a Lisboa? Sí, i com és el cap d'any a Lisboa?
1: Lleugerament trist, la veritat. O sigui, tampoc va ser res de l'altre món. Però molt de moviment, això és veritat, però una mica em recordava, no sé si... Una mica la Mercè, un lloc concentrat tot a Barcelona, no? A la zona, no em surt el nom, la...
2: A la zona cèntrica de Lisboa.
1: La plaça aquella, no em surt el nom.
2: Plaça del Comerç.
1: La plaça del Comerç. Doncs allà tothom amb un gran concert i ximpum. I vam anar-hi, però sin más.
2: Quants dies hi vas ser?
1: Hi vam ser 4 dies. Crec que del 30 al 2.
2: Déu-n'hi-do.
1: Una cosa així, o del 31 al 3, una cosa així, sí.
2: Has dit que és lleugerament trist, has fet servir?
1: Sí, tot i que la ciutat em va encantar, però la nit de Cap d'Any no va tenir res d'altre.
2: Avui parlarem d'això perquè crec que Lisboa és una ciutat eternament melancòlica. No sé si trist és l'adjectiu, però és una ciutat que sempre ens la imaginem des de la melancolia, i tu has parlat d'un cap d'any, sí, que en teoria és un dia festiu,
1: sí.
2: I jo m'acabo d'imaginar que a Lisboa per cap d'any no fan festa. És la versió d'Arnau Manyer del
1: cap d'any lisboeta. Sí que en fan, però no va ser res d'altre món.
2: Aquesta melancolia jo crec que té dos orígens. El primer és astral, diguéssim. Mm. És la melancolia de qui veu postes de sol cada dia. Al final hi ha ciutats on el sol neix i hi ha ciutats on el sol mor.
1: Encarats a l'oest,
2: correcte,
1: en aquest cas.
2: Lisboa és una ciutat on el sol es veu morir, també passa a Nàpols, per exemple, i no és estrany que tinguin aquest sentit tràgic de la vida, aquesta mena de ciutats. Inclús als gallecs també els hi passa una mica.
1: Tu creus que pot anar relacionat amb això, amb el sol morint a la seva costa, podríem dir.
2: El sol morint, és a dir, el tema crepuscular,
1: sí.
2: Crec que ha d'afectar bastant a l'ànima humana. I
1: podria
2: per contra,
1: ser.
2: Les ciutats que veuen néixer el sol, com podria ser tot el litoral valencià, per exemple, tenen un altre estil una miqueta més
1: diferent, és
2: arreuixat.
1: Veritat, sí.
2: Però sobretot avui venia a parlar de literatura, perquè Lisboa és una ciutat que crec que és de les ciutats d'Europa que més es deixa llegir abans que visitar.
1: Home, hi ha un gran nom. Jo, si em dius literatura i em dius,
2: correcte,
1: Portugal i em dius Lisboa...
2: I quin és aquest nom?
1: Fernando Pessoa.
2: Correcte. Parlarem de Pessoa avui,
1: però,
2: perquè...
1: Clar,
2: és un nom que amaga molts noms.
1: Però nosaltres venim a parlar de literatura catalana.
2: Sí, però hi ha una relació. Has parlat de Pessoa,
1: sí?
2: Costa imaginar-se Lisboa sense Pessoa, costa imaginar-se Lisboa sense José Saramago,
1: l'altre nom,
2: Premi Nobel de Literatura, pas de gènere, aquella mirada escèptica que tenia, o sense un nom que potser no coneixes tant, tot i que et veig molt posat en la literatura portuguesa.
1: M'agrada, però potser no el conec.
2: S. de Queiroz?
1: No, en aquest cas em sona Queiroz, ara que ho dius, però no em sona.
2: S. de Queiroz és un novel·lista que va retratar bastant bé la burgesia portuguesa de principis del segle XX, que era una burgesia que somiava que Lisboa fos una mica París, però a la vegada no feien gens de cas del riu que tenien a davant, cosa
1: clar,
2: que a París sí que fan cas, no? En fi, veig que tu també has trobat sempre a Lisboa una ciutat tremendament romantitzada. A mi el que em crida la curiositat de Lisboa és que és una ciutat molt a prop d'Extremadura.
1: Sí, senyor, és veritat.
2: Moltíssim.
1: Sí.
2: Que,
1: sí, sí, sí, de fet, sí.
2: Jo no hi he estat mai a Extremadura.
1: Jo sí, i de fet, en la jornada de reflexió em vaig, d'eleccions fa uns mesos al desembre, em vaig plantejar traspassar a la frontera o passar a la frontera portuguesa. Al final no ho vaig fer, però sí, sí, és molt a prop de Badajoz.
2: Badajoz, de fet, sí, sí. De fet està a 5 quilòmetres. En fi, el cas és, avui anem a Lisboa, però anem a Lisboa des de la mà dels catalans, i per tant anem a Lisboa des de la mà de la gent que va entendre aquesta ciutat des de la normalitat que no teníem aquí.

0: Però això,
1: què té a veure Lluís Llach?
0: Home, aquesta és l'abril del 74.
1: I què va passar l'abril del 74 a Lisboa? Com ens agrada als catalans recordar que Lisboa sí que van ser capaços de derrocar el dictador, eh? Mm-hmm. I aquí no. Jo sempre he pensat que quan un català parla bé de Lisboa, al final el que està parlant és està parlant bé de la Barcelona imaginària que no ha existit.
0: Del que voldria haver sigut.
1: Ah, exacte. Sí, és com sempre posar-se en la pell de i sí, i sí. Perquè Lisboa és una ciutat preciosa, tramvies, miradors, el Tajo, suposo que ara hauríem de dir Utajo, no? No sé, perquè els catalans, quan parlem de Portugal, ens agrada molt fer veure que sabem portuguès.
0: Com a Galícia, també, una mica. Ara
1: sí, una miqueta. Però el que ens agrada més, sobretot, és que ells van ser capaços de derrocar el dictador, a Salazar, i més coses. Per què? Perquè quan vas a Lisboa, descobreixes que es pot ser ibèric sense haver de discutir sobre què vol dir ser ibèric. És a dir, estàs a la península ibèrica, però no hi ha mai algú de Madrid al costat tocant els nassos. I què penit de DNI, etcètera, etcètera. Portugal fa segles que va resoldre aquest debat. Van mirar Castella, van dir moltes gràcies i van girar cap a l'Atlàntic. Tot això passava mentre aquí estàvem també fent la nostra guerra. Ja se sap que la independència de Portugal arriba just en un moment en què la corona de Castella també estava en guerra amb la corona aragonesa.
0: I no acaba exactament igual.
1: Exacte. Hi ha un moment deliciós que només li passa a un català quan va a Lisboa, que és quan entra en una llibreria de Lisboa, veu totes les cobertes en portuguès i experimenta una felicitat difícil d'explicar. Perquè no entén exactament què hi diu, però pensa... Això sí que és normalitat.
0: Això sí que és el que un altre cop voldríem, no?, per casa nostra.
1: I aquesta constant frontera entre el que allà és normal i el que Barcelona encara és una miqueta extraordinari provoca una mica de neguit. Hi ha aquella frase que hem sentit tots alguna vegada, també... La independència que ens cal és la de Portugal.
0: I tant, això s'ha cantat fins
1: home,
0: i tot.
1: I tant, això
0: hi ha
1: grafitis a les parets, no? És una broma magnífica perquè, en el fons, no parla de Portugal, o sigui, parla de la nostra enveja. Portugal és aquell cosí que va marxar de casa molt jove, crec, que es va espavilar pel món, i ara, quan el vas a visitar, et rep amb una copa de vi i et diu «Encara discutiu per això?». Potser és per això que ens agrada tant Lisboa als catalans. No perquè sigui la ciutat més bonica de la península, sinó perquè... molts de nosaltres, quan hi anem, diem, ai, podríem ser això. I un d'ells que li va passar això és el nostre primer protagonista.

0: Per tant, recordem, estem parlant de Lisboa i ara sí que ja entrem en autors catalans.
1: Ja entrem en matèria.
0: I en un llibre en concret, entenc?
1: En un llibre en concret. Portugal en fora. Agustí Calvet, àlies Gaziel. Et sona?
0: I tant.
1: Gaziel, sí, no?
0: Gaziel, mira, pel nom no l'hagués recordat, però Gaziel sí, per l'àlies, no?
1: Podríem Correcte, dir. Sí. Com és possible que dos pobles com el portuguès i el català, condemnats a compartir península, hagin acabat donant l'esquena en direccions tan oposades? Jo crec que aquesta és la pregunta que plana sobre Portugal en fora, que és un dels llibres de viatge més intel·ligents que s'han escrit mai en català. Qui era Gaziel? Gaziel va ser un periodista de principis del segle XX, podríem dir així, gran amic de Josep Pla.
0: Un gran cronista, també.
1: Un gran cronista, un dels periodistes més importants de Catalunya en aquell moment. I què fa Gaziel? Gaziel se'n va durant anys, fa diversos viatges, i un d'ells és una reflexió sobre Lisboa i Portugal. Una reflexió sobre dues maneres d'entendre el món. Mentre Espanya en aquell moment semblava obsessionada amb el seu interior, diguéssim, Portugal ha après a viure a l'oceà, diu Gaziel. I aquesta diferència geogràfica ha acabat modelant el caràcter dels seus habitants. Això és el que més el fascina. Gaziel queda fascinat per una evidència que sovint passa desapercebuda, que és que Lisboa no està construïda per dominar un territori. Està construïda per salpar.
0: Per sortir a l'oceà, per navegar.
1: Sortir a l'oceà.
0: Per tant, estem parlant això, d'un llibre de... És una crònica, és un dietari, és un assaig, fins i tot?
1: Jo crec que podríem dir que és un llibre de viatges, sí, més proper a la crònica i al dietari. Un assaig no ho diria així. És un llibre publicat l'any 1960 i, desgraciadament, molt difícil de trobar avui.
0: Per tant, en aquest cas, si anem a les llibreries, no...
1: Si anem a les llibreries de primera mà, diguéssim, complicadet.
0: Com és la Lisboa de Gaziel?
1: Ell diu que a la ciutat tot sembla conduir cap al riu, cap al Tajo. Això de dir Tajo m'està...
0: Yeah.
1: No sé si continuarem per aquí, eh? Potser direm Tajo.
0: Tajo, diem
1: sí,
0: Tajo.
1: Perdoneu-nos, amics portuguesos, que ens escolteu.
0: Sí.
1: Els carrers baixen cap al riu, diu, el riu s'obre cap a l'oceà, i l'oceà condueix cap al món. No és casualitat, diu ell, doncs, que grans exploradors portuguesos sortissin d'aquí. Mm. Lisboa sembla haver estat pensada perquè els seus habitants, més que quedar-se, marxin, no? Per això Gaziel la compara implícitament amb Barcelona. Totes dues són ciutats portuàries, és veritat, però mentre Barcelona ha viscut tradicionalment pendent del seu rere país, Lisboa ha tingut sempre l'horitzó posat en l'Atlàntic. El llibre també és un magnífic retrat del caràcter portuguès, perquè Gaziel li descobreix una manera molt diferent de la castellana, de viure a la castellana.
0: Que és el que deies tu, no? D'aquesta manera diferent, i realment això ho explica, Gaziel, de maneres diferents entre els portuguesos o els ciutadans de Lisboa, en aquest cas, i els castellans.
1: Sí, o sigui, tu mateix ho has dit.
0: Sí, sí.
1: El teu cap d'any no va ser com el de la Porta del Sol de Madrid, no?
0: No és un cap d'any, no sé com dir-ho, expansiu, o és un cap d'any diferent, o no tan sorollós.
1: Doncs mira, precisament això és una de les coses que diu Gaziel. Literalment diu, la societat portuguesa és una societat poc sorollosa.
0: Ah,
1: discreta.
0: Sí, eh? Literalment diu, parla de la sorollositat.
1: No estava escrit el guió, això. Sí, ho ha dit, és contingut genuí. I, sobretot, el que deia abans, és una societat molt melancòlica.
0: Clar.
1: Sense utilitzar gairebé mai la famosa paraula saudade, acaba descrivint precisament això, una manera de relacionar-se amb el temps marcada per la memòria, per les absències, per la consciència que els grans viatges sempre comporten acomiadaments. És a dir, és una imatge bastant poètica, és a dir, el descriure una ciutat com una ciutat on històricament la gent ha salpat mar enllà i, per tant, històricament la gent ha hagut d'acomiadar-se dels altres.
0: Per tant, aquest tòpic una mica que també tenim tots plegats de la societat portuguesa i la de Lisboa en particular, de la melancolia, de la tristesa fins i tot, es basa en alguna cosa real que Gaziel ja explicava fa molts anys.
1: Sí, és l'observació de Gaziel, jo abans he parlat del sol, ell ara parla dels comiats a peu de port, no? D'aquell senyor amb un mocador dient adéu. Jo crec que és un llibre que val la pena llegir-lo, un, perquè Gaziel és un dels grans noms del periodisme català, i dos, perquè escriu amb una curiositat que avui continua sent exemplar. Ell no viatja per confirmar prejudicis, sinó més aviat per desfer-los, podríem dir així. I això fa que Portugal en fora sigui un llibre sorprenentment modern, si aconsegueixes trobar-ho alguna llibreria avui. En lloc d'acumular dades o monuments, que ara ens podríem passar aquí tot el programa dient on hem d'anar a Lisboa, on hem de visitar això, on hem de fer aquelles fotos, ell intenta respondre una pregunta molt més ambiciosa. Què explica l'ànima d'un país?
0: Ostres.
1: Sí.
0: És realment ambiciós, aquesta pregunta i aquest plantejament.
1: És ambiciós i ell ho aconsegueix. Problema, jo he volgut reivindicar avui Gaziel perquè és un autor que considero massa poc conegut avui dia.
0: D'acord.
1: És un autor que crec que, més enllà dels periodistes
0: sí,
1: i dels estudiants
0: cronista,
1: de periodisme
0: sí, sí.
1: de l'Autònoma, és un autor que, desgraciadament, no ha acabat d'arribar bé al segle XXI. Ell va ser director de La Vanguardia, ara que estem a RAC1,
0: sí,
1: unes quantes plantes més amunt. No sí. sé si... No, La Vanguardia no estava aquí en aquell moment, evidentment.
0: No,
1: crec
0: no,
1: que estava
0: no.
1: al carrer Palai, aquella
0: Exacte.
1: Època. Però ell va ser director de La Vanguardia de 1920 a 1936. 14 anys.
0: 16 Déu anys.
1: Perdó, 16
0: Les
1: anys.
0: Matemàtiques, Pep.
1: Perdoneu. Déu-n'hi-do, 16 anys de director i... Per tant, en aquells anys, en aquells anys 20, en aquells anys 30,
0: Clar.
1: Es va consolidar com una de les veus més influents del periodisme espanyol.
0: És a dir, de l'any 20 fins a just abans de la guerra.
1: Correcte.
0: O a l'inici de la guerra.
1: Tal bon punt va començar la guerra, caput. Ell escrivia en castellà, doncs, per motius professionals, però sempre va mantenir una profunda vinculació amb la cultura catalana i després de la Guerra Civil va dedicar bona part de la seva obra a escriure en català. Va viure un exili interior, diguéssim, l'exili interior imposat pel franquisme, el va apartar del periodisme diari, no va tornar a ser director de La Vanguardia ni de res més, però li va permetre desenvolupar una extraordinària obra memorialística i assagística, que és precisament la que abracem aquí a Portugal.
0: Més reflexiva, en aquest cas, per exemple, com a aquest Portugal en fora que el Pep ens ha explicat avui per entendre una mica més de Lisboa.
1: I ara sí que, de la dècada dels 60, que és quan està escrit aquest llibre, vull saltar una mica més endavant per tornar a aquest abril de 1974.

0: Saps quina cançó és aquesta?
1: Ostres, no. Però això que canten...
0: Jo això diria... no és portuguès.
1: No, diria que és euskera, fins
0: això
1: i tot.
0: Això és euskera.
1: A veure, deixa'm escoltar-la. Sí, sí.
0: Això és una cançó d'un grup mític de la meva adolescència, no sé si de la teva, que es deia Beta Garri.
1: Els conec, però no.
0: És un grup que, sí, jo crec que tot vilafranquí nascut a principis dels 90 va escoltar en algun moment Beta Garri.
1: I tant.
0: La cançó es diu Gràndola Vila Morena, i ho he pronunciat en aquest deix portuguès i no èuscar.
1: A veure, torna-hi.
0: Gràndola Vila Morena. Per què? Doncs perquè parla del que va passar el 25 d'abril de 1974 a Lisboa. Mhm. D'això és del que parla també el llibre que vull comentar, que es diu El secret de la cavalleria, un llibre de Jordi Coca, i un llibre que sembla una investigació. Podríem començar així. Hi ha un enigma, hi ha un passat que reclama ser reconstruït, i hi ha una recerca que avança a través de documents, de records i de silencis. Però ben aviat el lector del llibre descobreix que el veritable misteri no és tant el que busquen els personatges, com sobretot la ciutat. Això és un llibre escrit per Jordi Coca. No sé si et sona Jordi Coca,
1: no.
0: Del món teatral,
1: no.
0: Un personatge
1: no.
0: Important dels últims 40 anys, jo diria, de la literatura catalana. En el llibre Lisboa es converteix en un immens arxiu. Cada carrer conserva una història, cada edifici sembla guardar una memòria, cada plaça és una pregunta. I Coca aprofita una de les grans virtuts de Lisboa, que és una ciutat on el passat gairebé no desapareix del tot. És una cosa que a mi m'ha impactat molt quan vaig a Lisboa. Realment tens la sensació que no hi ha ciutat nova.
1: Ja. Ja.
0: És a dir, tots els edificis, totes les façanes, totes les places, tot traspua un pes important de la història, no?
1: També és una mica aquesta bellesa de la decadència. No sé si la decadència és la paraula, però quan vinc de la... Sí, del pas dels anys, deixem-ho així.
0: Correcte, sí,
1: així.
0: Podríem dir-ho així. Doncs el que fa Coca és rebuscar una miqueta en l'empremta que va deixar la dictadura de Salazar a Lisboa. La revolució dels clavells la va transformar la ciutat, va transformar el país, i malgrat tots aquests canvis, la ciutat continua donant la sensació que les diferents èpoques que ha viscut conviuen al mateix carrer. Aquesta coexistència és el veritable escenari de la novel·la, i els personatges no només travessen la ciutat, doncs, sinó que travessen el temps.
1: Per tant, a tu, pel que has anat dient, Pep, Lisboa t'agrada.
0: Lisboa m'agrada perquè és una ciutat que s'entén caminant sense rumb, crec jo.
1: Passejant-hi.
0: Sí, és una ciutat en la qual passejar és agradable, que els carrers s'enfilin i que baixin, agafar un tramvia i no acabar de saber on et durar, ja arribaràs a algun lloc. Uh-huh. És una ciutat que inspira, podríem dir així. Per què val la pena llegir aquesta novel·la avui? Doncs perquè...
1: Insistim, perdona, El secret de la cavalleria de Jordi Coca.
0: Doncs perquè hi veiem una manera de mirar Lisboa diferent i escrita per un molt bon narrador català. Si Gaziel explica per què existeix Lisboa i Fernando Pessoa explica com se sent Lisboa, jo crec que Jordi Coca ens pot mostrar què s'amaga sota les llambordes de Lisboa.
1: Per tant, coses que a simple vista no es veuran.
0: Correcte.
1: Per molt que passegis per Lisboa.
0: Correcte, i aquesta és la gran virtut, jo crec, del secret de la cavalleria, que ens recorda aquelles ciutats que s'expliquen pels seus monuments i d'altres que només s'entenen pels seus silencis. Lisboa pertany, sens dubte, a aquesta segona, i dins d'aquests silencis hi ha una veu que tu ja has dit abans i que mai no falla, i a la qual ara hem d'arribar, que és la de Fernando Pessoa.

0: estimar.
1: I ara sí, la banda sonora segurament de Lisboa i de Portugal, que és un fado.
2: Correcte.
1: I dius que parlarem de Pessoa.
2: Parlarem de Pessoa, però no d'un llibre escrit per Pessoa, vale? Parlarem d'un llibre, de fet, que no és ni un llibre de viatges, no és una novel·la, no és una biografia, no és un estudi literari. És totes aquestes coses alhora. És un llibre que es diu Pessoanes.
1: Pessoanes.
2: Pessoanes, Pessoanes, i que és obra de Pons Pons. Qui és Pons Pons? Doncs un dels millors poetes actuals de la literatura catalana, un autor menorquí, un professor, jo diria, jubilat de literatura a l'institut, i que va escriure aquest llibre, que és una mena d'homenatge a Fernando Pessoa.
1: Però perdona, o sigui, és un poeta, però no és poesia, el llibre aquest.
2: El llibre no és poesia. El llibre, podríem dir que és un assaig, és un viatge a Lisboa a través de Pessoa. El llibre no parla només de Pessoa, parla de les pessoanes. Què són les pessoanes? Totes aquelles intuïcions, obsessions i descobertes que neixen quan un lector entra en l'univers de Pessoa. Recordem, Fernando Pessoa és un escriptor que ha passat a la història de la literatura catalana per haver escrit amb més de 70 heterònims. Què són heterònims? Un pseudònim, tothom sap el que és, no? Un pseudònim és que Arnau Mañé demà publica un article on es diu El cavaller groc.
1: Exacte.
2: Però és Arnau Mañé. Un heterònim és que Arnau Mañé demà publica un article dient-se Ferran Martínez. I tenint 62 anys i sent monàrquic i treballant de metge.
1: Per tant, tenim...
2: És la invenció d'un personatge, però que és un personatge que escriu llibres.
1: Ostres.
2: Això és el que feia Fernando Pessoa.
1: I això es diu, perdona?
2: Heterònim.
1: Heterònim.
2: Pessoa va inventar-se més de 70 heterònims.
1: Perdona, llavors vol dir que Pessoa escrivia a través de 70 personatges diferents?
2: I, de fet, les publicacions en portuguès de molts llibres de Pessoa no tenen Fernando Pessoa a la coberta, sinó que tenen Ricardo Reis o Bernardo Suárez o altres heterònims. La gràcia és que cada un d'aquests heterònims tenia una personalitat pròpia.
1: Que bo. Quin embolic, també.
2: Per exemple, hi ha un heterònim que és poeta. I llavors, quan Pessoa escrivia poesia, firmava com aquell heterònim. Hi ha un heterònim que és dietarista, n'hi ha un altre que és novel·lista, etcètera.
1: Que bo, això.
2: Tot això és el que ens trobem a Pessoanes. I com deia, Pessoanes és tot aquest univers que crea Pessoa, que, evidentment, tants heterònims donen per moltíssim. I el que fa Pons Pons és anar-nos descobrint aquest univers pessoià i, a la vegada, lisboetenc, no sé com s'ha de dir, a través de la seva literatura. Per tant, llegir també és viatjar, i una de les grans virtuts del llibre de Pons Pons és que no amaga mai la seva condició de lector. No pretén explicar Pessoa des de la distància, sinó que més aviat l'explica des de l'admiració. I això fa que cada passejada per Lisboa desperta un vers, i cada lectura provoca una nova pregunta, i cada racó de la ciutat dialoga amb algun fragment de la seva obra. I així el llibre acaba demostrant una idea, crec jo, bastant bonica, que és que els viatges no sempre es fan amb una maleta, sinó que també es poden fer amb una biblioteca.
1: Entenent una bibliografia en aquest cas, un dels grans, per no dir el gran autor portuguès, no? Entendre una ciutat o entendre un país a través de la seva literatura, que és
2: correcte.
1: El que fa, insistim, Pons Pons, amb aquest Pessoanes.
2: Pessoanes. I, per acabar, anem amb l'últim llibre de tots, que és el meu preferit de tots els que farem avui. Aquí...

0: I passem del Fado a Manel.
1: Sí, i anem a parlar de dos entusiasmats que són els protagonistes de la novel·la que tractarem.
0: Té alguna cosa a veure això de l'entusiasme? Aquí volem viure entusiasmats?
1: No sé si té alguna cosa a veure, però crec que els protagonistes són uns entusiasmats. El llibre es diu El Talent. L'autor és Jordi Nopca, el responsable de cultura.
0: Diari Ara, no?
1: Sí, correcte. Periodista, novel·lista, escriptor. I els seus dos protagonistes són una parella de barcelonins de 25 anys, molt entusiasmats, que es compren una màquina, que és una màquina que detecta talent literari.
0: Ostres!
1: Sí, l'inici del llibre té aquest plantejament gairebé de ciència-ficció, diguéssim. Això està escrit fa uns 10-15 anys, si no vaig equivocat.
0: És una novel·la relativament nova.
1: Contemporània. Clar. Abans de la IA, però l'argument del llibre és aquesta parella, que són dos estudiants de literatura i que són dos malalts dels llibres, volen fundar una editorial i compren el prototip d'aquesta màquina, i per tant, amb aquesta màquina poden descobrir nous autors amb moltíssim talent per tal de construir un gran catàleg.
0: Si no m'equivoco, El Talent és 2014 publicat.
1: 2014,
0: per tant,
1: doncs mira,
0: sí, sí.
1: 12 anys.
0: 12 anys.
1: Aviam, aquesta música una mica més alt per entusiasmar-nos una mica.
0: Vinga,
1: tots.
0: Entusiasmem-nos.
1: Aleshores, què fa aquí Jordi Nopca?
0: Sí.
1: Els dos protagonistes d'aquest llibre compren aquest prototip i diuen: quina deu ser la ciutat d'Europa on hi ha més escriptors novells que ningú ha descobert mai? I se'n van cap a Lisboa.
0: I van a petar Lisboa,
1: i aquí comença aquesta novel·la, que és una novel·la sobre les ambicions, sobre les inseguretats, sobre les relacions humanes dins del món literari. És una novel·la molt metaliterària, podríem dir així, però molt divertida a la vegada. Els personatges es mouen, doncs, entre editorials, entre festivals, entre lectures, entre llibreries, entre rivalitats.
0: Tot això a Lisboa, insisteixo.
1: Sí. Sí. Després hi ha altres escenaris que aniran succeint, també van a Colliure, més tard, etc. Però Lisboa es converteix en un dels espais on aquestes tensions literàries o editorials afloren amb més força. I, per tant, en aquesta novel·la, Lisboa ja no és una ciutat llunyana i exòtica, com podia ser-ho en els viatgers del primer terç del segle XX, sinó que és una ciutat europea més. Ells dos, els dos protagonistes, de fet, hi van com a expats, podríem dir així.
0: Sí, sí, sí.
1: Van allà i comencen a treballar buscant escriptorets que encara no han publicat.
0: Amb la realitat del segle XX o XXI.
1: Correcte.
0: És a dir, no estem parlant de Gaziel o no estem parlant d'altres exemples que hem pogut posar, sinó que estem això, el 2000.
1: Josep Pla, per exemple, té un llibre que es diu Direcció Lisboa, que també recomano molt, tot i que avui no en parlarem en profunditat, però clar, i per arribar a Lisboa fa un llibre sencer,
0: clar,
1: perquè ha de travessar tota la península Ibèrica. El segle XXI a Lisboa és una hora i quart de vol, més o menys. Arribes a una capital europea meravellosa, i això és el que fa aquest llibre. Com és la Lisboa de Jordi Nopca? Doncs és una ciutat sense folklore, és una ciutat que evita semblar una ciutat de postal. No és que hi hagi... No és la típica novel·la on hi ha una fascinació insistida pels tramvies, per entendre'ns, vale? La ciutat apareix integrada amb una naturalitat en la vida dels personatges, sense més.
0: Per tant, és a dir, evita una mica el tòpic, vols dir?
1: Correcte.
0: El tòpic turístic.
1: Sí, Lisboa deixa de ser un decorat pintoresc, simplement un lloc on passen coses, com Barcelona, com Berlín, com París. Per què l'hauríem de llegir? Perquè per sota de la trama, jo crec que el més interessant del llibre és que travessa una pregunta important. Què significa tenir talent? És una pregunta que pot semblar molt fàcil, però no ho és gens.
0: Però llavors va molt més enllà de Lisboa.
1: Ah, sí, clar, té una segona lectura. Què significa tenir talent? És un do? És una construcció? És una etiqueta? Els personatges del llibre conviuen amb aquesta incertesa mentre intenten escriure, publicar, ser reconeguts o simplement continuar dedicant-se a la literatura. Lisboa acompanya aquest procés com a taló de fons, sense imposar-se, i la seva calma aparent contrasta amb els dubtes constants dels protagonistes. Fàcil de trobar? Molt fàcil de trobar. Jo crec que qualsevol llibreria comercial, diguéssim, de primera mà, la trobarem. És una novel·la que va editar la Breu Edicions. És un llibre que retrata amb molta ironia el món literari contemporani, sense crueltat, però també sense idealitzar-lo, i que els escriptors hi apareixen com persones normals. Important, això.
0: Important, i tant.
1: Amb vanitats, amb pors, amb enveges, amb entusiasmes. Per això la cançó Els Entusiasmats. I jo crec que, Arnau, ho podríem deixar aquí.
0: Per tant, insistim, El Talent de Jordi Nopca, que aquest sí que el podrà trobar fàcilment, i la recomanació del Pep per també entendre una mica més, i amb una mirada molt diferent, la ciutat de Lisboa. D'aquests tres que hem plantejat avui, si algú ha d'anar demà o demà o d'aquí uns dies a Lisboa, amb quin, a quin li diries que et llegís abans? Va.
1: Jo li diria Pessoanes de Pons Pons, doncs si ha d'anar demà, tot i que crec que tampoc és fàcil de trobar, però sí. I en fi, avui sí que et vull explicar on anem la setmana vinent.
0: Ah, sí, eh?
1: Serà l'últim programa.
0: Serà l'últim programa.
1: Serà l'últim programa.
0: Serà, més ben dit, l'última secció.
1: L'última secció.
0: Perquè serà dissabte, però sí, però sí, sí, digues.
1: Serà l'última secció a... i anem a, anem a la capital del món. Anem a la millor ciutat del món.
0: Home, si m'ho dius així, jo en tinc una de clara, eh?
1: I com que l'audiència ho hauria de saber, que l'Arnau i jo compartim algunes dèries, i aquesta és una d'elles, vaig pensar, l'última secció ens hem de donar un homenatge i la setmana vinent anirem a Roma.
0: Que bé que ens ho passarem, perquè ja ho sabeu que tots els camins porten a Roma i aquesta secció acabarà a Roma com Déu mana, mai millor dit, segurament, en el cas, en el cas de Roma. Gràcies, Pep Antoni Roig, avui que hem parlat de Lisboa, i la setmana que ve ja ens ho ha avançat, anirem cap a Roma amb aquesta literatura en xancletes. Gràcies, Pep,
1: adéu,
0: la setmana
1: siau.
0: Que ve.

0: RAC1.
1: Ara a Ziman, samarretes bàsiques de màniga curta per dona, 2 per 6 euros. I abrics d'hivern per nadons i nens a partir de 14,99. Ziman, tan senzill com això.
2: Hi ha moltes coses que no podem fer un 10% més fàcils. Tornar a matinar o acceptar que s'acaba l'estiu. Però sí que podem preparar la teva llar per la tornada. Del 21 al 25 d'agost, gaudeix un 10% de descompte online en tot l'assortiment d'IKEA. Per ser d'IKEA Family o de la xarxa IKEA per empreses. Oferta vàlida en compres online superiors a 150 euros. Més informació a ikea.es/ofertes.
3: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
4: RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
5: Tens alguna imatge gravada d'aquí?
6: Buah, que lo hemos pasado genial. Más de un millón de personas, creo, por las calles de Barcelona.
5: Que feia 14 anys que no es guanyava la Champions.
6: La gente con mi camiseta.
7: Unes ganes tremendes.
6: Ah, clar. No era normal.
5: I cridaven, no?
6: Era normal.
5: Sí. No? Sí.
6: Esto me hizo muy feliz, de verdad.
4: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
8: Veure quina relació tinc amb el teatre, saps? Perquè pateixo molt i penso, dic, no s'ha de patir tant. La putada és que no sé si ho podré deixar mai, saps?
9: Clar que no, perquè t'agrada massa.
8: És que no sé si puc no fer-ho, saps?
4: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
10: I a La Repesca els la donarem.
4: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu.
11: RAC 1. Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
12: Un tauró!
13: Per favor, sortiu de l'aigua!
14: Fora!
13: Au!
15: Traieu aquell nen, que s'acosta!
16: Ràpid, nadeu, tothom fora, va!
17: Quins nervis, socors!
18: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
4: Així sona l'estiu a RAC 1.
19: Estadella, et pelaré.
20: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
18: No, pareu! Oh, que era una broma!
4: RAC 1, tots som un milió. RAC1.cat és un portal de notícies.
21: RAC1.cat és una finestra a la ràdio.
4: RAC1.cat és fàcil.
21: Notícies.
4: Actualitzada.
21: Ràdio en directe.
4: Tot RAC1 és
21: a RAC1.cat.
4: Aquest estiu, Via Lliure. Dissabte i diumenge de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
22: 7 minuts i arribarem al punt del migdia. Si sou usuaris de les xarxes socials, potser fa uns dies que sentiu una mena de run-run arran de diverses polèmiques. Ha començat una espècie de moviment anti-influencer, anti-influenciador. I molts creadors de continguts, de fet, estan perdent milers de seguidors que asseguren estar cansats de contingut buit, d'opinions disfressades d'informació. El món dels creadors de contingut sempre ha estat envoltat de polèmica des de, primer, si és una feina de veritat o no, després si està justificat que cobrin el que cobren, però ara ja fa uns dies que es parla literalment d'aquest concepte, de la caiguda dels influencers, la caiguda dels influenciadors. Ara bé, la gran pregunta és, realment la gent del carrer, la gent del dia a dia, té el poder suficient com per tombar aquesta estructura, aquesta indústria que es manté ferma des de fa anys? Realment arribarà algun dia la fi dels influenciadors? Avui intentarem treure un entrellat, intentarem aclarir ben bé aquesta polèmica amb la Neus Soler, que és professora col·laboradora d'Estudis d'Economia i d'Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya i experta també en màrqueting. Neus, bon dia.
23: Hola, bon dia.
22: I també ens escolta l'Alba Lafarga, que és gestora cultural i divulgadora de filosofia i cultura pop millennial. Alba, bon dia, com estàs?
24: Hola, bon dia.
22: A veure, d'entrada, creieu que realment, començo per tu, Neus, realment ja està havent aquesta caiguda d'influencers o és la típica polèmica que d'aquí dos dies quedarà en un no-res?
23: Sí que ja està bé en aquest moviment que esteu comentant i sí que estan els influencers perdent molts seguidors, però jo no crec que sigui un final, ara estàveu plantejant si això seria el final d'aquest model. Jo no crec que sigui un final, sinó un desgast i hi haurà d'haver un canvi en aquest sentit. Quin és el canvi? Bueno, ja sabem que aconseguir una reputació és molt difícil i perdre-la és molt fàcil i el que els està passant als influencers ara mateix és això. Estan perdent credibilitat perquè està tot molt preparat. La figura de l'influenciador estava pensada perquè fos molt natural, molt espontània i sobretot arran de la llei que va sortir dient que exigint que quan fessin publicitat ho havien de dir, que està molt bé perquè és molt transparent, però d'altra banda els hi fa perdre aquesta naturalitat, aquesta credibilitat. Llavors, a partir d'aquí va ser quan va començar la decadència i també el fet de que molts influenciadors realment no estan aportant valor, o sigui, realment es refien només del carisma que ells tenen per arrossegar, per traccionar gent, però darrere no hi ha doncs, aquest valor que haurien d'aportar doncs, de crear entreteniment real o de fer una divulgació doncs, cultural o científica.
22: Digue'm. Ara entrem en els motius, però abans, Alba, tu també comparteixes aquest diagnòstic de que no acabaran un no res?
0: A veure, sí que hem vist que han perdut molts seguidors, però potser el focus sempre el posem en els usuaris i la seva responsabilitat vers el que estan veient i també en els creadors, i potser la qüestió és més una qüestió d'estructura de les plataformes i de com funcionen els algoritmes i com retenen la nostra atenció. Potser està més aquí el focus per mi.
22: De fet, alguns dels detonants d'aquesta revolució ha estat les declaracions d'alguns influencers també sobre temes com la crisi a Ceuta o fins i tot sobre l'eclipsi del passat 12 d'agost. Per exemple, un d'aquests influencers va afirmar davant de més d'un milió i mig de seguidors que aquest eclipsi va ser literalment una cortina de fum.
7: Estamos viviendo una crisis en España. Está todo el mundo súper enfadado. Hay problemas por todos lados. Estamos viviendo una cortina de humo y todo el mundo está cayendo. ¿A quién mierda le importa el eclipse? A nadie. Entonces, los de arriba han dicho, oye, ¿qué os parece?
22: Clar, a partir d'aquí, molta gent ha criticat que influenciadors que mai s'han posicionat en cap tema social ho estiguin fent ara, per exemple, a més, per difondre missatges com a mínim qüestionables. Alba, per què realment una generació vol i espera que els influenciadors parlin també i es posicionin sobre temes que realment ens preocupa, encara que no sigui el seu contingut directe? Per què és important això?
0: Sí, ja fa anys que es demana molt a les figures públiques que es pronunciïn en qüestions de classe, en qüestions de gènere, i és una exigència que segurament abans no reclamaven les altres figures famoses, no? Els famosos tradicionals actors de més, però al moment en què tens una persona que et parla com de tu a tu i que sembla ser que ve d'un context que identifiques més amb el d'una persona qualsevol.
22: Que es vol assemblar a tu
0: carrer,
22: també, no? Teòricament.
0: Sí, i doncs és normal que li acabi reclamant això i també té una responsabilitat molt gran en respecte a l'audiència que acumulen. Llavors sí que entenc que amb els anys s'ha començat a posar més pressió i demanar una mica més de responsabilitat davant del que expliquen, el que defensen, al mateix temps que això anava a la contra amb el modus de vida d'aquestes persones que el que volen al final és viure de les xarxes socials, és a dir, de la publicitat que els hi entra per als seus canals. I això llavors va en contra a vegades en posicionar-te molt fermament amb statements polítics d'esquerres o més revolucionaris.
22: El que passa a Neus, per exemple, és que una mica aquest recel d'una cosa nova com són el món digital, els influenciadors, aquest recel sempre, o desconfiança, una mica sempre hi ha estat, no?
23: Sí, sempre hi ha estat, inicialment per no saber si realment estaven dient les coses doncs, per opinió pròpia, perquè hi creien, però era una recomanació personal, o si estaven pagats per la marca. Això és el que va solucionar la llei. A partir d'aquí tenim clar quan parlen d'una manera més pròpia, més personal, i quan estan publicitant un producte. Però, clar, llavors també ells s'estan... sobretot perquè jo coincideixo amb l'Alba, al final ho està demanant l'audiència, però... és un tema sobretot de nova generació. Les noves generacions no compren la funcionalitat d'un producte, sinó doncs, es volen sentir identificats amb un estil de vida, amb uns valors de marca, llavors, i això és el que ha de transmetre a l'influenciador. Llavors, des del moment en què si ho vol transmetre però ja s'hi barreja massa, pot acabar creant polèmica o pot acabar, doncs, això, vull dir, fent declaracions que, bueno, el que comentaves tu, que són qüestionables.
22: Això és important també, Alba. Tu que fas també divulgació de filosofia, gairebé una pregunta filosòfica. Per què seguim, o per què la gent, també nosaltres, seguim aquests influencers, aquests influenciadors? És a dir, què tenen que ens atraguin tant i que, en el fons, a vegades, si tantes marques estan al darrere, realment tinguin rellevància en les nostres decisions? Què tenen?
0: Bé, al final és el que dèiem abans, no? Són figures que tu veus molt properes, que associes a que han nascut en un context similar al teu, i les seves opinions et semblen sinceres, no? Et semblen com les que et faria un amic. Mm. Llavors, d'aquí l'engagement que tenen i com ens enganxen a seguir-los. Una vegada comences a seguir algú comença a tenir com molta atracció, la cosa evoluciona, perquè entren agències de publicitat a portar-los, de sobte tot es converteix en campanya i qualsevol acció, qualsevol cosa que mencionin ha de ser, si parlen d'una marca, ha de ser una marca que els estigui pagant. Llavors aquí és on jo crec que perd tota la gràcia i on ja fa temps que portem assenyalant la caiguda dels influencers. És una cosa dels últims dies, sinó crec que és una cosa de fa ja bastants anys.
22: És a dir, aquí hi ha el punt de desencís, tu creus, en aquest moment de que deixen de ser com els que l'estan veient, potser.
0: Però al mateix temps, és el que anava apuntant al principi, les plataformes ja estan pensades per incentivar això, no? Al final, TikTok crec que és l'última gran xarxa social que ha funcionat en els darrers anys, i el seu sistema és d'anar cremant creadors de contingut, no? Dona atenció i dona atracció a uns personatges durant un temps, i a la que aquest personatge arriba a tenir molts seguidors, comença a potenciar altres creadors més joves, no? Crema les persones d'una forma molt, molt ràpida, i llavors això fa que, per intentar retenir l'atenció i l'interès, hagin d'anar generant polèmiques o intentar fer la bola més grossa, com ha passat amb personatges com el Xocas o el recentment amb la Goicoechea.
22: Mira, alguns números. Números públics d'inversió destinada a influencers l'any passat, va arribar als 158 milions d'euros només a l'estat espanyol, que és un 26% més que l'any anterior. I, de fet, preveu que aquest 2026 també s'incrementi un 20-40%. 160 milions d'euros d'inversió en influenciadors només a Espanya. Neus, si hi ha realment aquests números, és perquè realment després les marques i tots plegats i la indústria té un retorn de la gent que posa aquests diners.
23: Està clar. La indústria té un retorn, però fixem-nos també que, per exemple, la indústria cada vegada més està invertint en els influenciadors virtuals, que ja no siguin persones. Per què? Perquè no et porten problemes. A part de perquè tenen una total disponibilitat, treballen 24 hores, 7 dies de la setmana, parlen idiomes, vull dir que tot això ja és un problema que soluciones, però a més no t'entraran en polèmica perquè ho està controlant la marca directament.
22: Perdona, Neus, i per tant, sí. Ens pots explicar què és això dels influenciadors virtuals, has dit?
23: Sí, doncs fets ja pròpiament amb tecnologia són avatars, o sigui, realment són influenciadors que no són humans i que estan ja creats amb tecnologia per la marca, amb intel·ligència artificial, i que per tant els hi dones ja doncs, la personalitat, per dir-ho d'alguna manera, que tu vulguis com a marca que estigui alineada amb els teus valors i l'estàs controlant tu directament. Ja no estàs posant en mans d'una persona humana la reputació i la imatge de marca de la teva empresa.
22: I que no hi hagi cap terratrèmol, cap polèmica vinga al voltant, no?
23: Exacte, és així. Llavors sí que hi ha un gran retorn, però clar, per una banda les marques estan invertint molt en això i després, per altra banda, pel que fa als influenciadors ja humans, els que coneixem els més habituals, sí que se n'estan anant molt també les marques a buscar no tant abast, o sigui, així com abans volien un gran abast, ara prefereixen un influenciador que tingui un nombre de seguidors més baix, però que realment tingui una comunitat molt consolidada, molt sòlida i que realment interactuïn d'una manera real amb aquesta comunitat. Que siguin realment molt... Sí.
22: Per tant, això vol dir que s'hauran de reinventar, també?
23: Els influenciadors, sí, per suposat. Sí, de fet ja s'estan intentant especialitzar en una àrea automàtica més determinada. Vull dir, fixa't que ara hi ha influenciadors de viatges de luxe, de cuina, inclús de finances, de moda sostenible. Llavors se n'estan anant cap a un nínxol de temàtica o d'àrea determinada per intentar sobresortir amb allò i aconseguir el que en màrqueting en diem autoritat. I autoritat és aquesta credibilitat que tenen els seus seguidors perquè és una persona que hi entén d'això, vull dir, t'estava parlant de...

0: va bene. Adio, adio.
1: Les 11 i 5 minuts. Mar Villanueva, bon dia.
2: Bon dia.
1: Pau Bombardó, bon dia.
3: Bon dia.
1: Continuem pendents a aquesta hora de les pluges que durant la matinada han afectat el prelitoral i litoral tarragoní i que durant les properes hores també afectaran alguns punts del sud de les Terres de l'Ebre.
2: Sí, durant la matinada s'han registrat més de 140 litres per metre quadrat entre el nord del Tarragonès i el sud del Baix Penedès, arribant a superar en alguns punts els 200 litres per metre quadrat. A més, algunes estacions del Servei Meteorològic de Catalunya han registrat rècords de participació de precipitació acumulada diària. Nil Ferrer.
4: Exacte, des de les 12 de la nit d'ahir s'han registrat 129 litres per metre quadrat al Vendrell, que és un rècord amb els 27 anys de dades d'aquesta estació. De fet, l'últim registre més alt és del novembre de 2005 amb 102 litres per metre quadrat. De tota manera, també continuem tenint diversos sectors de Ponent que arrosseguen molts dies sense ploure, per exemple, 103 dies sense ploure a Vinebre o als Maials. Pel que fa a les properes hores, a hores d'ara, tenim ruixats ja actius a la comarca del Montsià, també sud de la Ribera, sud del Baix Ebre, i al llarg de les properes hores doncs, aniran afectant aquestes comarques, també sud de la Ribera d'Ebre, que és el que comentàvem fa una estona. Per aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya té emesos diversos avisos per precipitació intensa de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i de fins i tot més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, en aquests punts, molta precaució a lleres de rius, rieres i barrancs.
2: Sí, així ho ha dit el Via Lliure, el cap de guàrdia del CECAT, Xavier Marramon, que s'han d'extremar les precaucions.
5: No s'espera que puguin persistir, com ha succeït aquesta matinada a les zones de a la zona que afectada, però sí que es poden produir aquestes precipitacions i ahir, sobretot, doncs, demanar a la població que minimitzi els desplaçaments, que extremi la prudència, que no travessi zones inundables, que no baixi a garatges ni a plantes baixes.
2: Els bombers ja han atès 50 avisos entre les 7 i les 10 del matí pel temporal de pluja d'aquesta matinada. I el Tribunal Suprem ha rebutjat la mesura cautelar sol·licitada pel Partit Popular d'ordenar que els ministres es presentin al Senat abans d'acabar l'agost. Els populars havien fet aquesta sol·licitud perquè el govern decidís en un termini de 24 hores les mesures per assegurar que els ministres d'Interior, Defensa i Exteriors compareguessin al Senat per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta. El Suprem ha dictat que no s'ha acreditat l'urgència que s'exigeix legalment per poder procedir. I l'incendi a Gàtova, a Castelló, ja ha cremat 633 hectàrees en un perímetre de 15 quilòmetres. Les flames es van originar dijous a la tarda i fins ara obliguen a mantenir desallotjades un miler de persones. Actualment hi treballen 25 dotacions aèries i un dispositiu de 350 efectius. Des d'avui ja s'ha elevat la situació d'emergència a nivell 2 i s'ha activat la UME. Pel que fa als incendis a la resta de l'estat, el de Pino Franqueado a Cáceres està estabilitzat i el de les Penyes de los Riglos a Osca també està controlat. I els Mossos d'Esquadra detenen un home de 19 anys que actuava al parc de les vies a Lleida per diferents delictes de lesions i desordre públic. Des de fa poc d'una setmana, el detingut, juntament amb un grup de joves, van atacar una botiga i van ferir a dos homes amb una pistola de balins. El detingut està a disposició judicial i la investigació continua oberta per identificar la resta d'acompanyants.
6: Julián Álvarez entra per primera vegada a la convocatòria de l'Atlètic de Madrid aquesta temporada, enmig de la incertesa pel seu futur. Ho ha anunciat el seu entrenador, el Cholo Simeone.
7: Sí, va entrar en la convocatòria de mañana y está mejor, obviamente en sus ritmos de puesta a punto como todos los compañeros. Intentaremos mañana gestionar un partido que es complejo, difícil.
6: I el Barça, Joao Cancelo, ja està inscrit a la Lliga com a nou jugador blaugrana. Amb aquest només faltarà per inscriure Bissibu, que ho farà com a jugador del filial quan es desencallin uns assumptes burocràtics. I aquest matí el Barça s'ha entrenat a la Ciutat Esportiva abans de viatjar cap a Elx, on demà s'estrena la Lliga. Rodri, que encara no està del tot recuperat, no s'ha entrenat amb el grup. El Girona ha fet oficial l'arribada de Mauro Furtado, un jove central portuguès de 18 anys que arriba procedent del Benfica i ha signat per 5 temporades, fins al 2031. En canvi, l'Espanyol ha oficialitzat la sortida de Miguel Rubio, que marxa traspassat al Valladolid. En bàsquet, el Barça ha anunciat la desena arribada d'aquest mercat. És la de Joan Macundú, el jugador francès de 26 anys, ha signat amb el club blaugrana per les properes 2 temporades.
8: Lliure.

0: amb Arnau Mañé.
1: Soy Arguiñano. Yo elijo el super número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
2: Ara a Lidl, tria amb el pell de gripau a un superpreu imbatible, 0,59 al quilo. I selecció de pizzas italià amb el forn de llenya al 50% en la segona unitat. Lidl, val la pena.
3: Si vols ser la compra bé a Tanacarre.
4: La Vuelta té moltes etapes, però Carrefour es posa al capdavant amb un esprint d'ofertes a preus imbatibles, com la síndria sencera ratllada origen Espanya a un preu imbatible de 45 cèntims al quilo. Fins al 25 d'agost. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
0: RAC1 i l'Ajuntament de l'Arboç presenten Castells a RAC més 1 a la Festa Major de l'Arboç.
5: Estan els dosos entrant.
0: El diumenge 23 d'agost, des de 1:15 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells a RAC1.
6: L'Arboç és plaça de 10 i el millor termòmetre de l'estat de les colles just abans de Sant Fèlix. Vilafranca, Vella de Valls, Jove de Tarragona i Minyons de l'Arboç esmolaran les eines i els de Castells a RAC1 debutem en un dels clàssics de l'estiu casteller.
0: El diumenge 23 d'agost, Castells a RAC més 1 a la Festa Major de l'Arboç, en directe des de la plaça de la Vila.
5: Passa a l'altra banda, el Castell Carrefour!
0: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Dissabte i diumenge, de 9 a 2, a RAC1, Via Lliure Estiu, amb Arnau Mañé.
1: Passen 12 minuts del migdia.

0: que a aquesta hora, com ja és habitual els dissabtes al migdia, si fa o no fa aquesta hora, saludem al Víctor Rodrigo. Què tal, Víctor? Bon dia.
1: Bon dia, com estem?
0: I la Valit Lago, què tal?
2: Molt bé.
0: Com esteu? Dèieu que estàveu fresquets, eh? Aquí, però fora també, avui ja és una altra cosa.
1: Sí. Avui he pogut fer el cafè tranquils.
2: Totalment.
1: Sense suar.
0: Sense quedar com a pollastres rostits i pollastres
2: alats. Avui podeu sortir al carrer, sí.
0: Avui podeu sortir al carrer, sí. Avui realment sempre defensem anar al cinema, però que els dies que hi ha calor encara ho defensem més.
1: Costa menys anar fins a la sala de cinema.
0: Això també és veritat, això també és veritat.
2: Sí, el camí no es fa
0: fàcil. Sí, no serà tan fàcil. Ai, o serà més fàcil, vaja. Això, ara parlarem de cinemes, parlarem de pel·lícules, d'estrenes, de sèries també, amb el Víctor Rodrigo i la Valit Lago, però abans, algun consell.
2: Doncs sí, perquè...
0: Espera, home, que et saludi,
2: estic
0: home.
2: Estàs emocionada,
0: Nora Rossell, què tal? Bon dia de nou.
2: Molt bé.
0: Calma, home, ja et saludo. Digue'ns, què ens vols explicar de Filmin, no?
2: Sí, és que mira, el cinema més visionari de Big Ant ja ha arribat a Filmin. Mm-hmm. I podeu trobar Resurrection, que és guanyadora del Premi Especial del Jurat a Cannes, que ens porta un món on la humanitat ha perdut la capacitat de somiar. Una fascinant odissea sobre el cinema, els somnis i la imaginació. Segons el crític Alejandro G. Calvo, el cinema del futur. O sigui que ja ho sabeu, Resurrection ja disponible a Filmin.
0: Doncs ens apuntem. Gràcies, Nora. Fins ara.
2: Adéu.
0: Vinga, més enllà de Filmin. Ara entrarem en les estrenes, entrarem en el cinema, en les plataformes, en tot el que faci falta, però el running gag d'aquest estiu, vaja, l'Odissea. L'Odissea, que ja és la pel·lícula més taquillera de tota la història, estic parlant, entenc.
1: De tota la història, és la més taquillera per adults. La considerada jo, l'indicador que hi ha americà dels ratings, que és una R en vermell, per majors de 18.
0: Clar, que aquí ja s'aparta cosa de...
1: Clar, si pensa que les primeres 20 potser són els Vengadores, Titanic...
0: Que és per totes les edats.
1: Disney, també. Exacte.
2: Yeah. L'Odissea és per més de 18?
1: A Estats Units la van posar més 18.
2: Perquè jo m'he trobat a la sala amb molta gent, molt
1: clar,
2: jove.
1: O sigui, jo vaig tenir aquesta discussió també al diari, perquè m'han dit, ostres, ja la més taquillera. I jo, no, això és un indicador dels Estats Units, aquí tenim un altre diferent, cada país té el seu, llavors han volgut agafar un altre indicador de màrqueting.
0: Que fa de mal dir, però que aquest és el titular que volen escampar, també.
1: Sí, ara mateix jo crec que, perquè ho vaig mirar ahir, l'Odissea més taquillera deu estar entre les 25 primeres de tota la història.
0: Que no està gens malament. Tenim algunes xifres d'això?
1: Crec que 1.350 milions.
0: 1.350 milions de dòlars.
1: Sí. Llavors ja superava aquesta, la Deadpool i Lobezno, que era l'altra que estava més amunt de Marvel, de les poques de Marvel que estava catalogada més 18 als Estats Units, també per la irreverència que té el personatge de Deadpool i que és bastant malsonant i que sempre està fotent tacos i tot això.
0: L'Odissea que continuarà a les sales de cinema una bona temporada, no?
2: Si hi ha algú preocupat, l'altre dia llegia un tuit d'un noi preocupat.
0: Jo encara no l'he vist, eh?
2: Teniu molt de temps, jo crec que això, setembre, fins i tot octubre...
1: Jo diria que fins l'octubre perfectament.
2: Sí, l'allargaran, sí, i tant.
0: Clar, estem parlant d'una estrena el 17 de juliol, ara mirava, 17 de juliol, i que només aquell debut ja va ser 264 milions de dòlars. Per tant, ja és ja hem parlat-ne, que va ser un debut de l'Odissea de Christopher Nolan, que ja funcionava molt.
1: Segueix portant discussió, tothom segueix discutint-se del seu valor cinematogràfic o de l'adaptació, o com vulguis dir-ho tu, la interpretació, però el que és innegable és que això li permetrà fer el que li doni la gana durant tota la seva vida. És a dir, si ja anteriorment ja amb Oppenheimer, que sobre li dona els Oscars, tenia una mica de carta blanca, amb això...
2: Bueno. I espera que això no li doni més Oscars.
1: Sí, no ho sé.
2: Nominacions segur.
1: Però hem de, clar, llavors hi ha el problema aquest de, haurem de veure el final de Dune,
2: bueno, sí,
1: tot això...
2: Bueno,
0: en tot cas, aquesta xifra, encara que no sigui o que sigui un titular una mica de màrqueting, que és veritat, que com a mínim està allà escalant en el rànquing de les més taquilleres de tota la història i, evidentment, de les que hi ha ara mateix en cartellera. Per cert, diria que fa uns dies va morir una actriu important del panorama.
1: La Hayden Panettiere.
0: Hayden...
1: Panettiere.
0: També. Per qui no la situï, també.
2: Sí, clar, jo la conec de Scream, perquè surt a la 4 per primera vegada, si no m'equivoco, i ha sortit...
1: Després va sortir a les 7, no? A la 8, o...
2: Surt a la 4, a les 5 i a les 7, diria. O sigui, com a l'última reapareix,
3: I per la gent en general és de Heroes i de Nashville, no?
0: Clar, aquí
3: tot i que de ben jove ja va començar a fer, o sigui, sí, teníem... si mireu a Letterboxd des de nena,
1: sí,
3: de fet des de bebè ja treballava, els seus pares semblaven una mica aquests pares explotadors d'Estats Units de portar el seu fill a tots els càstings de nens, no? Mm-hmm. I de fet la seva relació amb la mare fa pocs dies va sortir, fa 3 mesos aquesta noia que va morir amb 36
0: anys. Això anava a dir, molt
3: sí,
0: jove, no?
3: Sí. Que encara no se sap ben bé per què estan fent els
1: anàlisis. Ja allò de TMZ, que sempre estan amb els gossips i tot això, o sobredosi, o s'està implicant també a la seva parella.
3: Exparella era ja.
0: S'està investigant,
3: sí,
0: en qualsevol cas.
3: Sí. Sí, sí, sí. Feia 3 mesos havia tret les seves memòries on explicava la seva vida relacionada amb les addiccions, els abusos a Hollywood, no? Que de ben jove ja explicava una anècdota d'una amiga que la va portar al llit d'un ric cantant i que ella s'hi va negar, no? I va fer un podcast també fa pocs mesos, que jo en veritat no és una actriu que seguís molt, sí que m'agradava el seu paper d'Scream, etc. I aquests dies que he estat mirant coses és realment molt trist, no? Perquè dius, pobreta, segurament va haver moltes alarmes per demanar ajuda. Tenia una filla que vivia a Ucrània amb la seva exparella, amb el pare de la nena, que ell tenia la custòdia, no? Vull dir que hi ha hagut una sèrie de factors, pobre, que no... Bueno, que li han fet una vida complicada i finalment, doncs, segurament, si és un suïcidi, que encara no està confirmat, no. Doncs, tot era, no? 2 + 2, 4.
1: I a més, és una actriu que molta gent l'ha conegut com per diferents etapes i diferents situacions, perquè jo conec amics meus que només veuen esports o coses així, que la coneixen per la pel·lícula dels Titans, Remember the Titans, sí, que la nena petita que està donant indicacions als jugadors, molt públic català la coneix evidentment per Herois, perquè era la protagonista literalment, després per Nashville, que totes dues es van passar per TV3.
0: És que Nashville també, o Heroes, sí que són més conegudes segurament.
1: Sí, sí, no? Heroes sí. Era prime time de TV3 en el seu moment.
0: 36 anys, doncs, Hayden Panettiere. Realment m'ho poseu difícil. Això, que mort aquesta setmana, de fet el 16, la setmana passada, just diumenge passat, als 36 anys, investigant encara el que va passar. Una altra estrena, per cert, estranya, ara us ho expliquem.
4: Always said, don't think that we are stop.
0: És la veu de Pep Guardiola. Dic estranya aquesta estrena perquè n'hem anat parlant que des del dia 19 es va estrenar aquest documental, A Beautiful Obsession, a Prime Video, al voltant dels últims 2 anys de Pep Guardiola entrenant al Manchester City, que se n'havia fet molta promoció, però que realment diria que només es veu a Anglaterra.
1: Sí, només es pot veure...
0: N'hem vist molts fragments a les xarxes, n'hem vist algunes coses de Pep Guardiola que ja entraríem en debat en un altre context, però que realment només no es pot veure aquí.
1: No.
3: Aquí, encara, però, no?
0: Encara, sí.
1: Clar, aquí és el problema aquest que tenim de plataformes que tenen serveis a tot el planeta i estan dividits pràcticament per regions. La britànica és una pràcticament exclusiva, llavors...
3: Hem d'anar a Londres a veure-la.
1: Clar, o sigui, hi ha Prime, com per exemple, Prime té molta producció espanyola. Per exemple, documentals sobre la Lliga, documentals del Carlos Alcaraz, documentals de jugadors, de coses molt concretes, d'un del Betis, saps? Que dius, només es veu aquí.
3: Clar.
1: I en canvi al Regne Unit, si algú que és fanàtic del futbol vol veure el documental de la Lliga, no el pot veure. Llavors ens està passant una mica el mateix.
0: També és estrany això, no? Però sí, no és una qüestió de drets. Clar, Guardiola. Però, no, per no parlar de Guardiola, exacte, sí, sí.
1: Però podríem, potser clar. Hi ha una... És allò que les megaplataformes ho fan, no, en el sentit de màrqueting, de pensar, vale, aquí tindrà una sortida perquè acaba de sortir el City, tindrà un impacte més gran. Que dius, una cosa, ningú s'ha mirat que a Espanya també aniria tothom boig.
0: Home,
1: per veure això.
0: I
1: més si tenim la contraposició, que la setmana passada vam parlar de Mourinho, aquell documental és pràcticament producció britànica i es passa més temps parlant del Chelsea que del Real Madrid. Llavors també hagués tingut un sentit, perquè el documental a sobre el fa en anglès, que hagués sortit potser també més al Regne Unit, sí. Que aquí a mi em sorprèn més els titulars, que tothom ho va agafar per la seva vida personal.
0: Sí, la part del divorci, tot plegat, sí,
1: i
0: realment.
1: I ja et dic jo que és, segurament, no l'he vist, i tampoc em caldrà gaire veure'l, és molt millor el documental que va fer Prime, del All or Nothing, sí, del 2016, que és un mega paraigua on...
0: Tota la temporada, no?
1: Es fa tota la temporada, ho han fet amb equips de futbol americà, ho han fet amb la Juventus, ho han fet amb l'Arsenal, on allà sí que veus una perspectiva més esportiva, que és més el que la gent busca en aquesta mena de documentals, que no tant la premsa rosa de veure que el tio crida enmig d'un temps mort, sí, enmig a part sobre la, el seu divorci i no sé què. Llavors, bueno.
0: Bueno, quan arribi aquí sí, a Catalunya, quan arribi a Prime Video i que el puguem veure des d'aquí, que ja ho explicarem i ja, si cal, qui sigui l'analitzarà. Va, entrem en pel·lícules, estrenes, que això, que s'estrenen a les sales. Looks like there's something stuck in here. Això és Insidious, sí. Out of the Father, sí. Insidious, però és una saga.
3: Sí, és una saga que diria que aquesta és la sisena entrega, vull dir que ja fa anys que estem mirant aquesta
0: sisena
3: saga.
0: Sisena entrega, eh?
3: Sí, les dues primeres eren dirigides per James Wan, que per mi és un dels reis del cinema de terror, com roda ell, per mi no roda ningú. Sí que és veritat que després les tres últimes o quatre ja no han estat rodades per ell, però sí produïdes, per tant sempre hi ha aquest segell, i aquí el que trobem és una família completament nova, ¿vale? Totes les altres van al voltant de la família protagonista des de la primera, i l'únic personatge que recuperem és la Medium, no? Que ara ja està morta, i la recuperem en el més enllà, no? En aquest Farther, que és on viu. I això, tenim una nova família. Bàsicament és una història sobre l'herència familiar, i és una mare que, bueno, una dona que té una filla i que pot anar d'aquí cap allà, vale? O sigui...
0: Cap al més enllà, vols dir?
3: Sí, cap al més enllà. D'aquí cap allà...
0: D'aquí cap allà ara...
1: No, a Badalona no va.
0: A Badalona no, exacte.
3: No, cap al més enllà, i llavors el do que té aquesta dona és que pot portar coses. Llavors, clar, els fantasmes aquests que volen tornar a la Terra, diguéssim, en aquest espai terrenal, se li enganxen, no? I, bueno, és una pel·li que té molts de sustos, vale? Jumpscares, bastant. Vull dir, vaig anar al passe que van fer fa un parell de dies i la gent s'espantava i cridava. Vull dir que si sou vosaltres, per exemple, sí. No us la recomano. No. És bastant fastigosa, a mi em va sorprendre perquè dic això, o sigui, molts primers plans molt fastigosos, que dic, això en cinema també, si sou aprensius amb coses fastigoses, tampoc és la vostra pel·li, però és divertida, és entretinguda, potser se'n va fer una mica massa explícit l'última part, o sigui, com els fantasmes surten massa i molts, o sigui, m'agrada molt més la primera part, que és més subtil, hi ha una escena d'una mena de backrooms dins d'un sofà, que és brutal, o sigui, que té dos o tres escenes molt bones, la resta, divertimento, crispetes, comunitat...
1: Sangre,
3: sí, asquito... Bé, jo crec que és una peli...
0: Per tant, t'ha agradat, eh?
3: Sí, sí, m'agrada.
0: Sobretot no els fans del terror, sí. Que t'agrada.
3: A mi la 1 m'agrada molt, és una de les... Bueno, no és de la que més m'agrada de James Wan, però m'agrada molt, o sigui, com crec que... Si no heu vist Insidious 1, la 1, sí. Crec que és molt recomanable, perquè en el seu moment va apostar per un canvi de llenguatge...
1: Molt Expediente War,
3: sí,
1: no?
3: Sí, que són seves i es nota molt que són seves, perquè és bastant...
1: És un estil que ara molta gent associa com al cinema de terror blockbuster, i és James Wan.
3: Sí, sí, totalment. Sí.
0: Doncs aquesta és Insidious, la sisena part, dèiem, Out of Farther, que li ha agradat a la Valeria Lago, i que per aquells qui tolerin o qui els agradi el terror, que sàpiguen que és una bona estrena. Born and raised in London. Father was a cop, grandfather was a cop. Reed ends up serving under his dad. Canvi de registre, no? Això és Mutiny?
3: Sí, el
0: motín,
3: no?
0: El motí, o el motín. Per tant, aquí ja és blockbuster, aquí hi ha crispetes pel mig. Què?
1: A mi em sorprèn que t'hagi agradat més a tu que a mi.
3: Aviam, segurament no m'ha agradat
0: a veure, espera, però... fem una cosa, expliquem de què va, vale. Això, el motín o el
3: va
0: motí?
3: Va de Jason Statham.
1: És Jason Statham, un altre paper de Jason Statham fent de Jason Statham, en el qual la premissa és pràcticament calcada d'algun parell d'anteriors, en el qual maten el seu jefe, un jefe multimilionari, el que hi té una certa relació i tal. Llavors l'incriminen a ell, i ell, en vez de fer el servir tots els procediments legals possibles a vides i per haver dels Estats Units, doncs decideix venjar-se matant a tothom que se li posa per davant. Punto i final. És a dir,
0: carai.
1: Però en el sentit de que...
3: I tot això en un vaixell.
1: I tot això, exacte. L'altre element és que ell, per venjar-se, puja en un vaixell on en teoria hi ha certs responsables, i a partir d'aquí tot passa en aquest escenari que sembla una mica una de les missions del Call of Duty Modern Warfare. Que tot passa per allà, cargueros, aquest tipus de vaixell. Llavors, el problema que jo tinc amb Jason Statham és que ja m'agrada per si ell, com a conductor d'aquesta mena de pel·lícules, però crec que ja està baixant tant el llistó que ell ja agafa certes pel·lícules perquè el seu nom ja s'associa a certes coses, i és igual el guió, si funciona o no, les escenes d'acció, no sé quan, i ja estic jo, posant la cara de mala llet tota l'estona, pelant-me a tothom que em passi per davant.
3: També
1: ja
3: és veritat
1: està.
3: Que a la gent no li importa res més que no, sigui ell. Vull dir, les incongruències del guió, que n'hi ha molt. O sigui, jo no em podia creure el que estava veient.
0: Què vols dir, que la gent compra el relat perquè hi és ell?
3: Jo crec que si és incoherent la història, és igual. Vull dir, és ell donant hòsties, és el que jo vull veure quan pago l'entrada. I està bé, perquè a més ell, jo no, conscientment crec que no havia vist mai cap pel·li seva,
1: no.
3: La veritat, no. O potser amb 20 anys...
1: Potser n'he vist masses.
3: Clar, jo no. Llavors vaig pensar, mira, com a actor ja m'agrada. Però clar, la pel·lícula és tan bàsica...
0: Ja.
3: Que... també surt l'Annabelle Wallis, que a mi sí. És una actriu que m'agrada molt, que la recordarem de Peaky Blinders, sí. La Grace, crec que era, sí. I també de Malignant, de James Wan, sí. Connectant amb Insidious. I d'Annabelle. De fet, ella, que es diu Annabelle, era la protagonista de la pel·li d'Annabelle. Ella a mi m'agrada molt. Per tant, mira, si us agrada l'actriu, només per això.
1: Per a mi és el problema de Jason Statham.
0: Clar, però
1: ja ha pogut fer...
3: Sí, perquè jo sóc una friqui, però sí que és veritat que si us agrada aquest tipus de pel·li...
1: Clar, jo sóc un consumidor d'aquesta mena de pel·lícules en les quals no demano molta més premissa. El problema està en que
0: no s'han pensat massa i que hi ha moviment, no?
1: Un Jason Statham ja ha aconseguit que a través de l'acció o de certs personatges seus es desprengui certa capacitat interpretativa minimíssima, però d'un punt, no entre la comèdia, però el desenvolupament un mínim de personatge de cosa bàsica. Sí. De dir, des d'un transporter, des del Beekeeper, des del The Shelter, que és una que vas estrenar l'any passat, on ja sempre es desenvolupa bé quan apareixen menors o gent que ha de protegir, entre cometes, però és que aquí, la venjança per la venjança, a ell li queda una mica ja com... No ets el de 35 anys.
3: Yeah.
1: No ets el de Los Mercenarios. Saps? A dir, que tens la cara de mala llet, aquell punt... No, se li ha perdut, això.
3: Sí.
1: Llavors, jo hagués demanat una mica més de desenvolupament de personatge.
3: Conec gent que li ha agradat bastant, demanant això, el bàsic. Vull dir que si ja us agrada...
1: Si no busques una mica més, ja està. Però...
3: està bé.
0: Per tant, el motín que... Això, a veure a qui li agrada, a vosaltres dos no us ha acabat de començar, a veure si amb la propera tenim una mica més de sort, va.
5: Esto empieza!
0: Spoiler, no hem tingut més sort amb A Fuego, aquesta producció espanyola, que diria que no us acaba de agradar. L'heu vist els dos, però?
3: Sí.
0: I res, de què va?
1: A veure.
3: Va de la Zoe Bonafonte.
0: Tot això, perdona, estem parlant a sales de cinema, eh? D'avui
1: sí,
0: no entren
1: sí,
0: en plataformes.
1: Sí, sales de cinema, i això és producció espanyola.
0: Vale, de què va això?
3: I catalana, si està rodada aquí a les Tres Xemeneies, a Sant Adrià del Besòs, si no m'equivoco.
0: Sí, de què va, A Fuego?
3: Una noia que de 17 anys que el seu germà ha mort, vale? Comença així la peli. I ella el que fa és una mica... La seva mare està en contra, però ella el que vol és investigar què ha passat aquí, no? Perquè a ella li han explicat una història i ella no se la creu. Llavors va descobrint unes pistes, però com no hi ha més, això és tot. Llavors ella coneix els amics del seu germà de quan estava viu i descobreix tot aquest grup de ballarins, no? És una pel·li que ballen bastant. De fet, les escenes de ball, que comença amb una escena molt xula de ball, per mi és l'únic que m'ha agradat, perquè mira que l'actriu Zoe Bonafonte, que va sortir al 47, no? Que de fet la van nominar al Goya, si no m'equivoco. Vull dir que...
1: I el Gaudí,
3: sí. I surt en Marc Soler, que també el coneixem de Viva. I surt la Ruslana,
1: la que coneixerà potser més gent pública d'adolescents, la Ruslana.
0: Perdó, però Ruslana no era una cantant de
1: Operación Triunfo? Sí.
3: Aquí no canta, balla. Però si us agrada...
0: Ah, d'acord.
3: Sí, o sigui, crec que és el seu primer paper com a actriu.
0: D'acord, però com que és un música amb ball i tot plegat...
1: Aquestes noves generacions d'Operación Triunfo sí que tenen un punt més interpretatiu, i ho hem vist amb algunes, com amb els Javis, que alguns concursants han participat, i la Ruslana és la primera d'aquesta fornada més contemporània que ha fet un pas, perquè vulguis o no, ella també té aquest impregnament teenager que encaixa bé amb la intenció de la pel·lícula, balla de locos, però no té més enllà certes coses.
0: Diria que català a la pel·lícula no n'hi ha, tot i haver-se
3: crec que hi ha un personatge que a més és el andalús, que diu bona nit en tota la pel·li, o bon dia. Sí. I hi ha una samarreta del mateix personatge que diu no tinc fom o algo així en català. L'únic català, i bueno, i veus Barcelona, bueno, no Barcelona, les Tres Xemeneies i algun barri, Però, clar, a mi també això em va sorprendre. És com, tio, també estem venent un panorama on la gent de 20 anys no parla absolutament ni una paraula de català ni a casa seva gairebé.
1: No. A mi em sap greu perquè la productora Sabado Pel·lícules té un arrelament aquí, han fet moltes coses des d'aquí, amb l'idea d'Orden Seasonals, que també han fet la casa nostra, saps?
3: Sí,
1: hi ha un punt d'arrelament i de coneixement del territori. Jo crec que l'enfocament va més cap a l'Estat i com cert públic que aquí no hi trobarà el català. Però sí que és veritat que si et poses en els ulls d'una noia, d'un noi de 16, 15, 17, jo crec que l'únic que li compro a la pel·lícula és començar a fer aquesta mena de produccions que només compraries per Disney Channel,
3: sí, sí,
1: dels Estats Units. I a mi m'agrada que es comenci a desinhibir una mica també la producció audiovisual cap aquí, de dir, posem bandes sonores que siguin pròpies, que, perquè
3: clar,
1: la banda sonora està guapíssima.
3: Sí,
1: dir,
3: la música...
1: Batguiar, la Zoe...
0: Això sí que hi ha més presència catalana.
1: Urbans,
0: sí,
1: traperos, és a dir, el que escolten els joves ara mateix, dir-ho així, sona fatal, però a les discoteques ara mateix, o a una festa a casa teva, o quan van a ballar, perquè hi ha moltes sales de ball, no de ball entenent de claqué, sinó de ball urbà.
3: Sí.
1: Jo crec que això, el context està molt ben creat. L'altre és que potser a nosaltres ens ha desarrelat aquesta falta de compromís amb certes coses o de ser una mica més ambiciosos, potser amb una història que quadrés més.
3: Sí, és que
1: al final és com anar saltant d'actuacions,
3: sí,
1: de coses.
3: Sí.
1: Jo me'n recordava una de Street Dance, crec que es deia, dels Estats Units,
3: sí,
1: que és molt famosa,
3: sí,
1: perquè també es va fer amb 3D i tal, que la història pel mig no té cap sentit, era una cosa estupidíssima. Aquí no és estúpida, enteneu-me, però que al final la gent es quedava amb els balls. Llavors
3: sí,
1: jo crec que aquesta pel·lícula es veurà més per reels de TikTok,
3: sí, total,
1: que no tant per una sala que diguis, vale, m'he menjat un producte sencer, encara que sigui no de baixa qualitat, sinó d'una perspectiva menys ambiciosa, com jo que sé, vam parlar la setmana passada, Camp Rock 1, Camp Rock 2, si miràs amb els ulls d'ara, és cutre. Però el producte sencer funcionava, perquè tot està més o menys alineat bé. Aquí, si et falla la història, però tens bones actuacions, sembla que vagis una mica en muntanya russa. I això a mi em va desquadrar. Mira que jo sóc potencial públic.
3: Sí, sí.
0: Per tant, a fuego, que d'aquella manera.
1: D'aquella manera. És a dir, jo convocaria la gent que li agradi el ball urbà,
3: sí,
1: i tot això,
3: que,
1: i sobretot els adolescents, que sigui una excusa per anar al cinema.
3: I els actors, vull dir que
1: literal,
3: potser per aquí connectes, però...
0: Doncs va, anem a plataformes a veure si tenim més sort amb les estrenes de pel·lícules. I diria que sí, diria que tenim més sort amb aquestes estrenes de pel·lícules a plataformes, en aquest cas a Filmin. A Filmin,
3: sí.
0: Resurrection.
3: Sí, de fet, la companya l'ha recomanat
1: fet la menció,
0: és la que, sí, la que dèiem ara
1: amb
0: la Nora.
1: Ja.
0: Us ha agradat, aquesta?
1: A mi moltíssim.
0: Per tant, la recomanació que fèiem amb la Nora era correcta.
3: També és una pel·li que, si no l'heu vist en cine, em sap greu, perquè, clar, vull dir, en cinema és una...
1: Guanyava moltíssim.
3: És espectacular, i a casa vostra, pues, si teniu una tele potent, la gaudireu, però no és la mateixa experiència.
0: Tornem-hi, de què va, a Resurrection?
3: És una pel·li que tracta la història del cinema amb diferents capítols. Llavors comença des dels inicis, a més barreja tots els gèneres, o sigui, hi ha una mica de noir, hi ha una mica de melodrama, al final hi ha una mica de terror, de vampirs i tal. Llavors és una pel·li superrica, és una experiència molt completa, però també és una pel·li molt reflexiva, que, no, que parla, pues, això, de la història del cinema. No sé si haureu vist Holy Motors, que en el seu moment també va ser una mica estranya, aquesta pel·lícula de Leo Szarad. Jo crec que s'emmirallen bastant i que s'ha de veure, pues, això, deixant-se portar completament.
1: Sí.
3: O sigui, no li busquis una narrativa, no li busquis un sentit.
1: Bueno, la narrativa és la pròpia narrativa.
3: Exacte.
1: Entenent com el metacinema.
3: Sí.
1: És a dir, al final, el gran paraigua de la pel·lícula, que el cineasta és Vigan, que ara mateix seria la gran esperança del cinema asiàtic, entenent-lo com el cinema d'autor, i sobretot de la Xina, 36 anys que té,
3: sí,
1: el director.
0: 36 anys.
3: Sí.
1: 36 anys. Al final, el gran paraigua que vol presentar amb Resurrection és la capacitat de somiar al voltant de la nostra pròpia mortalitat i de l'art que és el cinema. I ell és un gran esteta, en el sentit de superestètic, els plans estan cuidadíssims.
0: De fet, hi ha aquest pla seqüència, no?
1: De 50 minuts.
0: 50 minuts de...
3: L'últim capítol és un pla seqüència.
0: Tot seguit, eh?
1: Sí,
0: tot seguit.
1: O sigui, ell barreja moltes maneres de rodar, moltes maneres de presentar els plans a la pantalla, moltes maneres de presentar els personatges, també els propis gèneres dins dels gèneres, perquè va veient en diferents coses. Però és una experiència per a tota aquella gent que tingui ja un mínim de capacitat per emocionar-se amb les imatges.
3: Sí.
1: I a més, jo crec que Vigan té una capacitat ara mateix de que totes aquelles persones que vulguin aprofundir en el cinema, vulguin entrar més en la categoria aquesta de cinèfils, ell és un modern en el sentit de com en el seu moment podria ser David Lynch, entrant en el sentit de que em perdoni tothom amb les comparatives, de dir, vols començar a fer els teus primers passos en altres maneres de narrar, en altres maneres d'entendre el cinema, en altres maneres d'emocionar-te, que no hagi de ser una escena explícitament feta pel guió perquè ploris, perquè no sé què, perquè t'espantis, perquè no sé quantos. Vigan aconsegueix això, perquè jo crec que ell és un enamorat del cinema i això és molt fàcil de veure. I des d'una perspectiva diferent, com per exemple un Babylon, que això ho parlàvem abans fent el cafè, del Damien Chazelle, que seria com aquesta perspectiva super blockbuster dels Estats Units, de la seva indústria, etc. Però aquest llenguatge, jo crec que són paral·lels de dir com estimen el cinema i t'ho traslladen com a espectador.
0: Per tant, Vigan dirigint aquest Resurrection que t'han agradat al Víctor Rodrigo i a la Belit Lago. Canvi de to també per anar cap als esports.
5: There's a word in Serbian called inat, when people doubt you. What's
0: it been like? I el protagonista és un altre esportista, un documental, ara m'ho explicaràs, Víctor, Novak Djokovic.
1: Novak Djokovic.
0: Hem vist molts documentals esportistes aquest any.
1: Aquest estiu, molts, eh?
0: Ràpid, ens ha agradat, no ens ha agradat? Què té aquest documental que no tingui la resta?
1: És un format pel·lícula, no és un format sèrie, llavors la gent se la pot veure d'una tongada. Són 130... Perdó, són 90 minuts.
0: Sí.
1: Llavors el que busca és explicar-te més la capacitat que ha tingut Novak Djokovic d'arribar fins a on ha arribat i per entendre una mica la seva personalitat. És a dir, no és 100% esportiu, és un documental molt més intimista, més de la seva vida personal, dels seus familiars, la seva parella i jugadors d'altíssim nivell, també actuals com antics, que et parlin sobre ell, però jo crec que s'està seguint una línia que a mi em sembla equivocada en el món dels documentals, sobretot del tennis, perquè ho hem vist amb el Rafa Nadal, que és una mica elogiar el sacrifici pel sacrifici del 24-7, i Djokovic ja, els primers discursos que fa, és com, jo no he arribat aquí perquè sí, sinó perquè jo me deslomao lo más grande, i si vols arribar on estic jo, has de destruir la teva pròpia vida. I llavors a mi em va semblar un missatge una mica perillós. És a dir, perquè tu pots tenir un Michael Jordan, en aquest sentit de dir-te, bueno, per arribar on estic jo, evidentment has de fer certes coses, però jo que avui segueix en actiu, jo crec que hi ha un discurs massa... diria quasi judio-cristiano, de la flagel·lació constant per arribar a l'èxit, em sembla que l'esport no és el discurs més adequat cap a noves generacions. Per entendre la seva figura, està perfecte.
0: Però
1: cap a entendre també, jo crec que ho veuen entrenadors ara que porten xavals ITF,
0: i es posarien
1: els mans al cap.
0: Novak Djokovic, Amazon en aquest cas. Prime Video, el documental del tenista serbi. I ja per rematar estrenes de plataformes, anem a HBO Max. Lanterns, que no sé si es tradueix o no.
1: Sí, les llanternes. Llanternes. És el Green Lantern.
0: Ah, d'acord.
1: Els superherois de DC, del món, Superman, Batman, etc. Un dels personatges més estimats de la franquícia DC en el món dels còmics era el Green Lantern, que molta gent també recordarà que Ryan Reynolds va fer aquella vergonyosa pel·lícula el 2013, que ell mateix se'n riu de la pel·li a Deadpool, quan hi ha un moment en què ell va saltant pel temps i es troba a si mateix i li talla el cap directament, en plan, i això és divertit, perquè tothom sabia que ell va ser un desastre. I llavors em sembla un gran indicador que DC segueix batallant-se amb Marvel per intentar aconseguir certa hegemonia en el món audiovisual, en pel·lícules no ho ha aconseguit mai, des de que van entrar amb el Marvel Cinematic Universe, que ja n'hem parlat moltíssim, a Superman, les anteriors i Batman sí, però ara no. Llavors ho fan molt bé amb les sèries. I aquesta sèrie és molt interessant perquè no et presenta els superherois pels superherois, sinó que entra en dos gèneres que són el thriller i el policíac. Llavors et presenten els dos Green Lanterns més famosos de tota la història dels còmics, que són el Hal Jordan i el John Stewart, que el Hal Jordan l'interpreta un Kyle Chandler divertidíssim, que està vingudíssim a menys, li encanta veure i és igual tot, l'anell, etc. Llavors, el que és la trama superherois no te la introdueix, sinó que te la van donant en petites dosis i tu estàs veient una trama policíaca que ells estan resolent un cas. Llavors, això funciona molt bé tant per les persones que estan una mica sobremassificades dels superherois i per aquells que vulguin introduir-se en el gènere i després picotejar una mica. Perquè si el vols gaudir al 100%, jo crec que has de venir una mica estudiat de casa. Perquè si no, no la gaudeixes del tot.
0: Doncs haurem d'anar acabant amb aquesta proposta de Lanterns, però...
1: Lanterns. Les Llanternes.
0: A HBO Max la trobareu, aquesta pel·lícula. Que
1: sèrie, sèrie, sèrie.
0: Perdó, sèrie que s'ha estrenat ara...
1: El divendres.
0: El divendres a HBO Max, i que el Víctor ve pels que sí. Són del ram, diguem-ne.
1: De la corda.
0: De la corda, exacte. Doncs ja està. Avui no podem fer la repesca, anem una mica de tard, però he vist alguna referència aquí que ens podem guardar per la setmana que ve, amb el Víctor Rodrigo i la Valit Lago sempre aquí fent cinema i sèries al Via Lliure de RAC1. Mira, si us voleu quedar... Tu sé que ets futbolero, novetats ara mateix, quan entrin el Pau Bombardó i la Marta Ramon, de Hansi Flick i Cholo Simeone, que han fet rodes de premsa. Gràcies, Víctor, gràcies, Valit, fins ara, que tingueu una bona setmana.
1: Gràcies.

0: 3 minuts i seran 3 quarts d'una del migdia. Mentre desallotgen el Víctor Rodrigo i la Vali Lago l'estudi de RAC1, dèiem, novetats al voltant del món de l'esport i del Barça i de l'Atlètic de Madrid, especialment amb aquest serial al voltant de Julián Álvarez. Pau Bombardó, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: De fet, diria que hem de connectar amb la ciutat esportiva Joan Gamper, la ciutat esportiva del Barça, perquè la Marta Ramon ha seguit la roda de premsa de Hansi Flick per aclarir a veure què passava amb Julián i també la prèvia d'aquest Barça... Elx Barça, de fet, de demà a la tarda. Marta Ramon, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què n'ha dit Hansi Flick de tot plegat?
2: Bé, sobretot Hansi Flick, el que ha volgut deixar clar és que no està preocupat pel fet que aquestes alçades encara no sàpiga qui serà el nou d'aquesta temporada. Ha remarcat la seva confiança en Deco i això sí, no ha volgut entrar a valorar si internament ja donen per descartat el culebrot Julián Álvarez.
3: I'm not worried about that because no estic preocupat per això. No parlo de jugadors d'altres equips. Només parlo dels jugadors del meu equip. Deco i jo parlem cada dia. Volem fer que l'equip sigui més fort. Aquesta és la nostra feina. I tot té a veure amb l'equip, amb el club. No té a veure amb un jugador o amb mi. Només Deco, jo i poqueta gent sabem exactament què volem i crec que això és molt important. I el Deco ha fet una feina fantàstica.
4: And then Deco make a fantastic job.
2: I de Julián a una altra carpeta, que és la carpeta de les sortides. Estem en ple mercat. Hansi Flick ha reconegut que poden haver-hi més sortides i ens ha cridat especialment l'atenció aquesta resposta sobre Alejandro Valde, que sona a porta ben oberta.
3: És
5: una pregunta difícil perquè Valde té una qualitat enorme. Per mi és important això. Ets capaç i tens la convicció de competir en la teva posició? Això és el que vull veure de tots els jugadors. Jo veig cada dia què fan, el nivell amb el que juguen, si em demostren que estan preparats per jugar, que són bons per jugar en el nivell més alt que poden donar. Això és molt important pel club i molt important per l'equip. Necessitem tothom i al final, només quan juguem com un equip tindrem èxit. I necessito tothom ser 100% compromès amb nosaltres.
4: I need everyone 100% committed with us.
0: Doncs les declaracions de Hansi Flick a la ciutat esportiva Joan Gamper, amb la Marta Ramon seguint-ho de prop. Demà cap a ells, no, Marta?
2: Demà cap a ells, sense Rodri, que fins dilluns, pel que ha explicat Hansi Flick, no estarà en dinàmica d'equip. Avui s'ha entrenat de manera individual i, per tant, demà encara no estarà disponible. En canvi, Cancelo demà sí que podrà jugar, segons el que ha dit Hansi Flick, i perquè ja ha estat inscrit aquest matí a la Lliga. I tenint en compte que doncs, de moment no hi ha nou, tot apunta que Rafinha ocuparà aquesta posició.
0: Ara t'acomiado, però mentrestant, Pau Bombardó, mentre parlava Flick, també ho feia Simeone, justament ha parlat de Julián Álvarez. Què n'ha dit l'entrenador de l'Atlètic de Madrid?
1: Doncs estàvem pendent de veure si convocava o no el davanter argentí finalment per primera vegada aquesta temporada i finalment el Cholo Simeone s'ha decidit.
6: Sí, va entrar en la convocatòria de mañana y está mejor, obviamente... en sus ritmos de puesta a punto como todos los compañeros. Intentaremos mañana gestionar un partido que es complejo, difícil.
1: Doncs de moment ha entrat a la convocatòria, veurem si té minuts o no. Aquest partit doncs serà contra el Villarreal i a veure també com el rep l'afició del Metropolitano quan torni a jugar al seu estadi.
0: Gràcies, Pau Bombardó, gràcies també Marta Ramon des de la ciutat esportiva Joan Gamper. Qualsevol novetat al voltant de tot plegat ens ho feu saber. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Fins després.
0: Passa un minut d'un quart d'una del migdia, res, quatre anuncis, i de seguida tornem amb glosa càustica, amb una mica d'improvisació que ja vam fer l'any passat. Va.
7: RAC 1.
8: Ara a Ziman, samarretes bàsiques de màniga curta per dona, 2 per 6 euros, i abrics d'hivern per nadons i nens a partir de 14,99. Ziman, tan senzill com això.
9: Si ets dels que gaudeix del futbol... els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
7: Iris, tio, bon dia i enhorabona.
10: Bon dia.
7: T'han fet alguna cosa? Molt bon dia.
11: Què tal? Bon dia.
7: Tenim en línia a la consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
12: Hola, buenos días.
10: Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé.
11: A l'hora de pujar a l'escenari ho feia amb un salt i ara ja ho haig de fer amb dos passos. I dic,
13: està fent gran.
12: Estamos viviendo esta situación muy expectante, no sabemos si esto se va a volver a producir.
9: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
1: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
9: RAC1, tots som un milió. RAC1.
14: Ring, ring, ring.
15: Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
16: Ui, a mi què m'expliques? Jo estic fent ioga ara.
15: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring!
17: Sí?
15: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, però no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
17: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
16: Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare?
15: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Tu trobes que Tolstoi ve a ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
9: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
15: La promo aquesta és una merda. Mira, no tornem i punto, ja està.
9: RAC 1. Tots som un milió.
18: Fàcil, intuïtiva i renovada.
9: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
18: Escolta, navega, descarrega, informa't.
9: I escolta el que vols quan ho vols.
18: Tot a l'aplicació.
9: A RAC1, via lliure. A l'estiu, cada cap de setmana, de 9 a 2, amb Arnau Mañé.
0: 11 minuts i seran la 1 del migdia.

0: Vinga, va, i aquesta hora el Via Lliure, ja ho sabeu, ens agrada fer gresca i xerinola, encara més si és amb bona música, i sobretot parlant. Per bé o per mal, aquí al Via Lliure d'estiu ens passem 5 hores xerrant, de 9 a 2 del migdia, i avui no havia de ser menys, i portem experts, això, experts de la paraula, podríem dir, professionals de la paraula, perquè avui, un any més, de fet ja ho vam fer l'any passat, volem parlar-vos de glosa. La glosa és aquesta forma de cançó oral antiga, que també consisteix en dir, cantant, tot allò que potser mai no es gosaria dir de manera parlada. Per tant, a més, tot és de forma improvisada, o gairebé tot, ara em corregiran, diria que tot, si no és un sacrilegi. I per tant, com que això ens agrada la música, ens agrada la paraula i ens agrada també les tradicions, hem decidit fer d'aquella visita d'ara fa un any de la glosa càustica al Via Lliure, doncs fer ja una tradició que es constata en aquest segon any aquí al Via Lliure Estiu. Què tal, com esteu, glosa càustica? Bon dia, ara us saludo a tots. Bon dia, Iago Calvet, Esther Santos, Pol Cabam i Berta Llós. Bon dia als quatre.
1: Bon dia.
0: Repetiu, els quatre de l'any passat, els quatre amb compromís al Via Lliure d'aquest any.
2: Nosaltres som tossuts, però vosaltres, déu-n'hi-do.
0: Home, nosaltres també, i no sé qui ho farà l'any que ve, però tornareu segur a qui vingui, que us convidi. Com esteu? Com va l'estiu? Ara em dèieu que teniu feina, esteu enfeinats aquests dies.
2: Déu-n'hi-do. Ahir just celebràvem el vol número 100,
0: que
2: és una bona forma de fer festa d'estiu, diguem-ne.
0: On veu estar ahir?
2: A la Festa Major d'Igualada.
0: A Igualada, Festa Major a Igualada. 100 bolos allà, 100... Això, què porteu, un any i mig, diria? Perquè l'any passat era això, mig any o...
2: Exacte.
3: Sí, un any i mig portem i supercontents d'haver fet aquest centenari envoltat de bona gent i una Festa Major tan xula com la d'Igualada.
0: La celebració va ser Igualada, no va haver res especial.
2: No, de fet, nosaltres ho vam dir a quatre col·legues, que fèiem 100 bolos i de cop doncs, vam tenir una festa d'aniversari.
0: Tots els amics allà a fer una mica de sarau. Va, vinga, parlem de la glosa càustica i de glosa.
4: Floreta és un pomet de romaní que perfumin la vetllada i que ens llevin al matí. Rai, la, la, la, la, la, la, la, la.
0: Sentim a l'Osa, que no sé si les coneixeu, si teniu relació.
3: Ens vam estrenar amb elles, de fet, ara fa un any i mig que ho dèiem, a Manresa, el nostre primer bolo, vam poder col·laborar i va ser una gran experiència.
0: Pels qui no en sentissin l'any passat, què és glosa càustica?
3: Glosa Càustica és un projecte de quatre amics aficionats a la glosa, que volem portar la glosa a molts racons d'aquest país, va venir també de l'experiència de tot el que s'ha fet a Catalunya i als Països Catalans. I, com dèiem això, doncs, portar la glosa a molts pobles, ciutats, diferents formats, improvisant.
0: I deia, la glosa és improvisació total. De fet, aquí el Pol, diria, m'ha fet una cara com de dir, no, clar que és tot improvisat, només faltaria, tot. Us molesta si us diuen que no és improvisat, o que algú que us insinua de preparar alguna cosa.
5: Completament, sí.
0: Tot improvisat, i tot això, improvisat de zero. Després de tants bolos, 100, dèieu ara, suposo que mica en mica també encara se'n va aprenent. Tot i que vosaltres porteu molts anys fent-ne, se n'aprèn després de 100 bolos i 100 més que en vinguin?
3: Jo crec que sí, els glosadores som alumnes perpètuos, els nostres grans referents també sempre estan aprenent, i el fet d'improvisar, aquest punt, no?, de que sempre pot sorgir un error del qual aprendre, i sí, aprenents eterns.
0: I també ens deia l'any passat que havíeu d'estar pendents una mica de l'actualitat, també, per colar aquella referència, per parlar d'això, perquè la gent també deu agradar això, no?
2: Exacte, l'actualitat i també les referències locals, Anar a cada poble i saber quin és el poble enemic, tot aquest tipus de coses, funciona només com una gran poesia.
0: Pots currar-te la gran poesia, que si tu critiques el poble veí, és el que funciona més. A Igualada ahir va funcionar això?
3: A Igualada, el primer que vam fer va ser preguntar per l'actualitat política, social i de la Festa Major, i bé, treure aquesta referència sempre agrada, no?, en aquest marc comú i efímer instantani que és una glosada, doncs treure aquests elements sempre funciona. Sí.
0: Clar, la glosa també és un gènere molt, molt participatiu, amb les tornades, amb els agarrotins, les corrandes, els combats... Clar, i això permet que la gent també s'animi, o si s'ho senti una mica seu, també, fins i tot. Vosaltres, quan obriu el micròfon, no sé si ho feu, veieu que la gent s'anima o és molt prudent, la gent?
2: Déu-n'hi-do, sempre a nosaltres ens agrada al final de l'espectacle fem garrotins, que els garrotins és una melodia que generalment potser hi ha més gent que coneix, i obrim i pràcticament a totes les places, la primera persona sempre costa que comenci, però després el problema estan...
0: Potser en massa, no?
2: I de fet, no és un problema, eh? El que més ens agrada és si fem una actuació i després baixem a la plaça i hi ha gent cantant, això és l'èxit de la glosa, no? És el nostre objectiu, en realitat.
0: Això i Igualada, Festes Majors, que suposo que és en general el públic o el tipus d'escenari que més treballeu, però això, n'heu fet de tot tipus. Diria que també heu fet bolo a la Setmana del Llibre en Català, els Premis Sonor, el MACBA, el Perifèria, tots aquests espais molt diferents, també com ha estat això durant aquest any?
3: Doncs han sorgit, és una cosa que ens fa també molta il·lusió de poder, com deia abans, portar la glosa en diferents formats, poder-lo barrejar amb gastronomia, amb poesia, amb tastos, amb diferents esdeveniments. L'altre dia estava a la Universitat d'Estiu de Cooperació, diguem-ne, i és una cosa doncs, que creiem que funciona moltíssim, no? De donar aquest to amè, reflexiu, crític també.
0: Es pot glosar, tot arreu, per tant?
3: Es pot glosar tot arreu. Exacte. De fet, avui ho comprovarem. Potser, estudi i...
0: Molt bé, així m'agrada. Si voleu ja anem al tema, que ja sabeu que ens agrada posar-ho en pràctica moltes de les coses que expliquem aquí al Via Lliure de RAC1. De fet, diria, tinc aquí apuntat, que m'ha explicat la Carla, que veu glosar a un refugi a més de 2.200 metres...
2: Sí.
3: Sí, la guitarra que veus aquí va pujar.
0: Sí, eh?
2: I al final, jo diria també, Arnau, que això és un mèrit nostre, però el que és un reflex de que la glosa està en auge i que a la gent li agrada i a nosaltres també, i llavors està confluint aquest moment, no? Però que pugui sonar un refugi de muntanya, hi ha una festa major, hi ha un teatre, és senyal de que funciona. No?

0: I em diu la Carla Boigues ara mateix que avui és el Dia Mundial del Folclore, que se celebra cada 22 d'agost en homenatge a les tradicions, a costums, músiques, danses i expressions culturals de tots els pobles del món. Per tant, no ho hem fet expressament, la veritat, no us enganyarem, però ha coincidit que la cosa va per aquí. Va, diria que el Iago ja començava a insinuar el que passarà a continuació. Hem repassat una mica, ja ho vam fer l'any passat, de com funciona això de la glosa. També hem parlat una mica dels glosa càustica, que també els podeu visitar, suposo, a les xarxes socials, perquè
1: Exacte.
0: Repassarem després també els concerts que tenen, però si no, feu-ho vosaltres, perquè us ho recomanem molt, però aquí el que ens agrada és escoltar-vos i jugar una miqueta. Llavors, sabem que sou els grans experts de la glosa i de la improvisació. Hi ha de tot, aquí em diuen que no, però...
1: Estàs posant molta pressió, ara.
0: Per nosaltres sou els millors. Llavors, a partir d'aquí, pels del Via Lliure sou els millors. Per tant, tot i no ser-ho, perquè sou humils i voleu que ningú s'enfadi amb vosaltres, ja ho entenc, aquí hem fet un parell de plats, podríem dir, de tàper, no sé si se sent, amb diferents temes on hi ha... paraules i per jugar amb tres modalitats diferents. Mira, fes una cosa, Carla Boigues, seu aquí, si us plau, i explica'ns tu com farem aquest joc. Va.
1: La Carla està agafant el rol de punicana, que la Glosa sí. Es coneix, que és qui posa temes. O
0: sigui, perfecte, ja, doncs farem així. Carla, explica'ns com farem
2: Hola,
0: el joc.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, primer tenim una capseta amb paraules.
0: Sí, paraules
2: llavors,
0: Glosa.
2: Exacte, i la idea és anar traient... jo faria potser dues paraules, si esteu d'acord, i llavors que aquestes dues paraules, ells, que són molt bons i ho saben fer molt bé i tenen molta experiència, les introdueixin en una glosa.
0: D'acord.
2: Després hi ha una segona dinàmica, que és la controvèrsia, que els presentarem, els exposarem a dos temes, no dos temes, sinó un tema amb dues posicions i dues persones hauran de defensar cada una d'aquestes posicions. Vull remarcar que són una mica premisses... Hem jugat una mica i les hem fet una mica absurdes.
0: Va, d'acord.
2: Així divertidotes.
0: Les has preparat tu, que quedi molt clar, eh?
2: I que al final els debats aquests més absurds són els que tenen més tirada. I després la tercera, que és amb temes, i llavors crec que també presentarem dos temes que hauran d'incloure la glosa, que ells no coneixen.
0: Arribarem on te podrem, perquè és l'hora que és, i llavors arribarem on te podrem. Però el primer és fer una improvisació amb les paraules que surtin.
2: Exacte.
0: Quantes n'han d'agafar i qui les ha d'agafar? Cada un d'ells, no?
2: Doncs, per exemple, doncs el Pol...
1: I l'Ester.
0: Vinga, doncs, que n'agafin dues...
2: Una i una, jo li apropo el...
0: Una paraula a cada un, una al Pol i l'altra a l'Ester. I quan digueu, sí, les podeu dir públicament, no? Obertament.
3: Sí.
0: Pol, quina t'ha tocat?
3: Motocicleta.
2: Parasol.
0: I parasol.
2: Ipa.
0: Doncs som-hi, no? Quan digueu, podeu arrencar.

0: per exemple.
1: Molt bé. Jo és que cada cop que us escolto improvisar d'aquesta manera, perquè potser els oients no s'ho creuen, clar, però és que realment això jo no sabia ni les paraules que hi havia aquí, perquè les ha parlat la Carla, i per tant això és 100% verídic.
0: Motocicleta,
1: que tothom...
0: boníssima paraula.
1: No era fàcil, no? Bueno, la rima potser sí.
2: És bona, també pots dir moto i també pots trobar altres rimes.
1: En fem una altra. A veure, vine, Carla, que si no això serà complicat. I expliques tu la dinàmica. Ara els temes. L'altre tàper, podríem dir, l'altre recipient. N'han d'agafar un i un, també, a banda i banda. Explica-ho, Carla, sense por.
3: Arnau, si et sembla bé, primer fem la controvèrsia.
1: Vinga, controvèrsia.
3: Ara s'exposarà un tema, crec que els tens tu escrits en el guió, a l'última pàgina, i n'agafes un, i cada un dels dos, que diria que ara seran el Iago i la Berta,
1: fantàstic,
3: que hauran de defensar una posició cada un.
1: Doncs mira, fàcil. La controvèrsia, coses absurdes, posa aquí, és zona de baixes emissions sí, zona de baixes emissions no. Qui es queda aquí, o com ho fem, això?
0: Ja, comences.
1: Vinga.
2: Però qui, has de dir qui vols que defensi cadascú.
1: Ho dic jo mateix, eh? Sí, doncs tu a favor i tu en contra. El Iago a favor i l'Esther, la Berta, perdona, en contra.

0: Bravo.
1: Molt bé, ara, jo pensava que us havia posat en un problema perquè realment el tema de zona de baixes emissions a favor o en contra...
2: No solucionar sabria... una controvèrsia amb dos quartetes és complicat.
1: Què vols dir amb dos quartetes?
2: Ah. Hem fet dues intervencions, és clar, no ens hem pogut...
1: Com... Normalment és més llarg.
2: Ara haguéssim estat una estona buscant-nos les pessigolles i no haguéssim fet les paus fins al cap de
1: baixes. No, realment...
2: Ens havíem d'arreglar.
1: Clar, ja us heu arreglat el segon, clar, a la segona ronda, per entendre'ns.
2: Exacte.
1: Molt bé, tercera dinàmica, per tant, que abans l'explicava la Carla, sí. Diria que ja implica els quatre a l'hora.
3: Exacte.
4: Ha de cantar tot.
1: A veure, torni, torni, perdona.
2: Que es noti,
3: que ens implica tots sis.
1: Ah, tots sis, vols dir, perquè...
3: Perquè tornada l'hem de cantar.
1: Ara som glosadors. Ara em posaré a 3 metres del micròfon perquè no us esguerri la jugada.
3: Aquesta tercera dinàmica consisteix, és similar a la primera, però en comptes de paraules són temes.
1: Ara sis temes, eh?
3: Exacte, s'exposen a dos temes que surten també d'aquests paperets i han d'aparèixer en la glosa que cantarem. Que cantareu.
1: Cadascun escull un?
3: No sé si voleu fer dos, tres...
2: Un tema i tothom.
1: Per tant, que n'escolliu un.
2: A veure.
1: Ens està escollint ara la Berta.
2: La caiguda dels influencers.
1: Ah, mira, n'hem parlat aquest matí al Via Lliure. No sé si de què va, us situo una miqueta.
2: Situa.
1: Bàsicament és que hi ha un run-run a les xarxes que tot això dels influencers, els influenciadors, per si voleu dir més concretament en català, doncs que sembla que va a la baixa, que hi ha, a partir de diferents polèmiques i tot plegat, que molts d'aquests influenciadors han deixat de tenir seguidors i han deixat de tenir rellevància per algunes marques. I sembla que la cosa va de baixa i que podria acabar-se el xiringuito dels influencers. Ah, aquesta és difícil, eh?
2: Vinga.
1: Sí? Doncs vinga. Endavant, garrotins, som-hi.

0: Joan.
1: Què et sembla? Bravo! A veure, per poder seguir...
2: Aquí podríem seguir fins les dues del migdia, no? Si volguéssim.
3: I de la matinada, també.
2: Quan dura, més o menys, els vostres també concerts? O no sé si l'hem de dir concerts.
4: Sí, espectacles.
2: O espectacles.
1: Glosada.
2: Quan dura, més o menys, la glosada?
4: Una hora i quart.
2: Una hora i quart.
1: L'oficial, una hora i quart, i sí, podem allargar... Tota
2: parlant de glosades i espectacles, ara, properes actuacions, ara les repassarem, però sí que diria que esteu amb un espectacle que no sé si l'heu estrenat ja o esteu a punt, del Roc Casagran, o escrit pel Roc Casagran.
5: Correcte, és un espectacle que fem en Roc Casagran, ara que estem junts, que el vam preestrenar, diguem-ne, el mes de març, crec que... Esplugues, i va funcionar molt bé, i ara ja comencem la gira aquesta tardor, ens veureu a Granollers, al Baix Llobregat, i...
2: Que la gent busqui, per tant, això, eh? Ara estem junts...
1: Ara que estem junts,
2: d'un llibre, diria, del Roc Casagran, que està adaptat ara per un espectacle per la Closa Càustica.
1: En realitat, sí, agafarem fragments de diferents llibres seus i a partir d'aquí nosaltres jugarem amb les seves paraules.
2: Això l'espectacle, però les gloses, si voleu veure-les, això, la gent de Glosa Càustica, avui se'n van a Palafrugell, a quina hora, no sabem l'hora, a la tarda, a
1: les 8.
2: A les 8 del vespre, el 29 d'agost a la Seu d'Urgell, el 9 de setembre a la Festa Major d'Horta, el 20 de setembre al Berguedà Folk i el 26 de setembre al Festival Empelt a la Selva del Camp. De fet, encara hi ha també 23 d'octubre a Esplugues al Festival Arrelat.
5: I pels amics d'Euskal Herria, l'11 de setembre estarem també actuant per Euskadi.
2: Euskadi, l'11 de...
5: 11 de setembre.
2: 11 de setembre, mira, coincidint amb la diada dels Glosa Càustica, que estaran a Euskadi. També allà, suposo també Euskadi, un lloc que també...
1: De molta improvisació.
2: De molta improvisació i de molts d'aquest tipus de... No sé si són molt diferents, també.
1: Se'n diu Berchos, i en realitat és la mateixa tradició en el seu territori.
2: Doncs els Glosa Càustica, que un any més, un estiu més, ens han acompanyat al Via Lliure de RAC1. Agraïm molt aquesta trobada anual, ara ja, al Via Lliure, i que esperem que la puguem repetir molts anys. Una abraçada i que tingueu molta sort.
1: Moltes gràcies. Gràcies.
2: Fins ara.
1: Gràcies. Bon dia.
2: A 1:08 ens actualitzem. Marc Villanueva, bon dia.
6: Bon dia.
2: Pau Bombardó, bon dia.
7: Bon dia.
2: Ja ho diem bé. Avui el protagonisme que els segueixen tenint els xàfecs intensos que durant la matinada han afectat el nord de la Costa Daurada, però a hores d'ara hem de tenir el focus posat i un ull posat a les Terres de l'Ebre.
6: Sí, durant la matinada els registres més importants s'han trobat entre el nord del Tarragonès i el sud del Baix Penedès, arribant a superar en alguns punts els 200 litres per metre quadrat. De tota manera, ara mateix es reactiven nous xàfecs al sud de les Terres de l'Ebre que poden ser localment intensos i per aquest motiu cal extremar les precaucions en aquestes zones. Nil Ferrés.
8: Sí, a hores d'ara ja tenim algun xàfec intens, sobretot a l'oest del Baix Ebre, però són nuclis de precipitació que es van desplaçant lleugerament i això pot ajudar a que no s'acabin d'acumular tanta aigua en aquestes zones. De tota manera, a les cases d'Alcanar ha caigut fins a hores d'ara 23 litres per metre quadrat, 17 dels quals en 30 minuts. En aquest sentit, es mantenen els avisos per intensitat de pluja al Montsià, al Baix Ebre i també a la Ribera d'Ebre. Per tant, molta precaució durant les properes hores en aquests punts. A la resta del país, el cel es mantindrà mig ennuvolat i al llarg de la tarda sí que es poden deixar escapar alguns ruixats dispersos al Pirineu, Prepirineu i comarques centrals. Tot plegat amb unes temperatures que avui són força més frenades que ahir, un ambient que ha refrescat, entre 2 i 3 graus més baixes a l'interior i oest del país i fins a 6 o 8 graus més baixes que ahir al Camp de Tarragona i zones on hagi plogut.
6: Entre les 10 i les 12 del matí els bombers ja han rebut 23 avisos per problemes derivats dels aiguats d'aquesta matinada. Ja s'han registrat un total de 267. I els partits d'esquerra retreuen al govern que hagi autoritzat la protesta d'avui de Save Europe Act, el grup ultra que defensa postulats racistes i supremacistes. La CUP critica que els governs d'Illa i Collboni facin discursos contra l'extrema dreta però no hi prohibeixin la concentració d'aquesta tarda, ho ha dit el diputat cupaire Dani Cornellà.
9: Li demanem al govern d'Illa que prohibeixi aquesta concentració.

0: nació feixista. Com pot ser que la Comissió Europea sigui capaç de rebutjar el registre de la iniciativa d'aquest moviment feixista i el govern Illa o el govern Collboni no s'atreveixin a dir no i a prohibir literalment aquesta concentració feixista a Barcelona?
1: Aquesta manifestació, recordem, tindrà lloc a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona. La Generalitat ha avançat que denunciarà qualsevol proclama d'odi que puguin fer els ultres durant la concentració. A la vegada hi ha una contramanifestació convocada per les 6 de la tarda al mateix lloc. I l'estira i arronsa política enmig de la crisi humanitària a Ceuta continua. El portaveu dels socialistes, Patxi López, ha defensat la gestió del govern de Pedro Sánchez enfront de les acusacions del PP d'inactivitat.
2: Desde el minuto uno, desde el primer día, hemos tenido a la derecha intentando instalar la idea de que este era un gobierno que era incapaz de sacar nada adelante, que era un gobierno que no tenía mayorías para aprobar nada y que, por lo tanto, a un gobierno inactivo le correspondía a un parlamento, también a un congreso inactivo.
1: Ha respost els populars recordant que 7 ministres compareixeran la setmana vinent per donar explicacions sobre la crisi a Ceuta. A més, també es defensa explicant que durant 3 anys de la legislatura s'han aprovat al Congrés 74 iniciatives i legislatives com a resposta a situacions extremes que s'han viscut, com ara terratrèmols o incendis. I pel que fa als incendis, també la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, exigeix que després d'aquest estiu s'obri un diàleg per reforçar els serveis d'emergència front als fenòmens extrems. Ha defensat que la resposta front a aquesta nova realitat ha de passar pels serveis públics després de la reunió del CECOPI d'aquest matí. I a Jaca, el Movimiento por la Dignidad de la Montaña, ha convocat una manifestació per demà per demanar la dimissió del president del govern de l'Aragó, Jorge Azcón, i el vicepresident Alejandro Nolasco. Aquesta organització els considera els principals responsables polítics de l'incendi forestal que ha tingut lloc a les penyes de Riglos, que ha cremat unes 4.500 hectàrees. Ara, però, ja està controlat. L'incendi a Segor, per la seva part, ja crema més de 630 hectàrees en més de 15 quilòmetres de perímetre.
3: El Barça ha fet l'últim entrenament abans de marxar cap a ells, on demà s'estrenarà a la Lliga aquesta temporada. Flick ha deixat clar que no està preocupat pel fitxatge d'un nou i ha dit que confia plenament en Deco. No s'ha volgut referir a Julián, a qui Simeone ja ha convocat pel proper partit contra el Villarreal. És la primera vegada aquesta temporada que el davanter argentí entra en una convocatòria a l'Atlètic de Madrid enmig de l'enrenou pel seu futur. El Barça, Rodri, no estarà disponible per debutar demà perquè no està del tot recuperat. Qui, en canvi, sí que hi serà és Joao Cancelo, que ja ha estat inscrit com a nou jugador blaugrana. Moviments també a Espanyol i Girona. Els pericos han fet oficial la sortida de Miguel Rubio, que només ha vestit la samarreta blanc i blava una sola temporada. En canvi, el Girona ha anunciat un nou fitxatge, el de Mauro Furtado, un jove central portuguès que ha signat per 5 temporades. A la Fórmula 1, George Russell ha guanyat la cursa a l'esprint del Gran Premi dels Països Baixos, que ha acabat en pluja. El britànic sortia primer i ha mantingut la primera posició durant les 24 voltes.
4: Marc Villanueva, Pau Bombardó, gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.

Vinga, i abans que el Moragues ens porti al seu escenari distòpic, podríem dir, del què passaria si, us hem de fer un recordatori. Apunteu-vos aquesta data, divendres 28 d'agost. Divendres que ve hi haurà una edició especial del Món a RAC1 amb l'Embudio per presentar la nova temporada de RAC1. Serà des del Centre Cultural Municipal de Valls, de 9 del matí a 12 del migdia. Presentarem totes les novetats del nou curs amb les veus de RAC1 i també comentarem amb les actuacions, o comptarem, més ben dit, amb les actuacions del grup de Grallers Canya d'Or i la Divan. Obrirem les portes a les 8:30 del matí, a 8:45 del matí. Ja ho sabeu, el primer que arriba, el primer que seu, no us ho perdeu, a partir de 8:45 al Centre Cultural Municipal de Valls per aquesta presentació de la nova temporada de RAC1. Tot això amb el suport de l'Ajuntament de Valls i el Museu Casteller de Catalunya i també amb la col·laboració de Forn de Nulles.

0: I a aquesta hora al Via Lliure, com sempre, ens plantegem alguns escenaris ficticis, escenaris hipotètics, a vegades més creïbles, a vegades no tant, i ho fem, com sempre, de la mà del Josep Moragues. Moragues, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui a veure on ens portes, però diria que anem cap a un escenari estrany, més aviat.
1: Aquest escenari és estrany i jo crec que supera de la setmana passada, sí, en estranyesa.
0: A veure, heu d'imaginar un escenari on la tecnologia és capaç de generar per si mateixa milions i milions de contingut, de textos, decisions fins i tot importants, pensaments en qüestió de segons. Realment això és una tecnologia que ja està una mica amb el nostre abast, però imaginem-nos una tecnologia que ens pot assessorar i ens pot acompanyar a cada decisió pràcticament que prenem. Efectivament, això ja existeix, és la IA generativa, que la tenim en el nostre dia a dia, com podria ser amb el ChatGPT, amb Gemini, amb aquestes intel·ligències artificials, moltes d'altres. Per tant, és un supòsit que és distòpic, però que en realitat ja és part, en part, del nostre dia a dia. Sí que avui, però, Josep, volem anar encara un pèl més enllà.
1: Exacte, ja estem en aquest escenari distòpic. La distopia, la ciència-ficció ja la tenim aquí, que és una IA generativa que pot fer coses en qüestió de segons. La gent li confia a la IA coses molt íntimes, que no, sí, li confiaríem a qualsevol. La gent que li demana què dinar, què sopar, que escrigui correus que fan mandra...
0: De fet, els nostres oients potser els hi podríem demanar que ens ensenyessin les seves últimes cerques al ChatGPT o qualsevol de les intel·ligències artificials, i potser més d'un no les voldria ensenyar.
1: Sí, no, hi ha gent que fins i tot li confia algun mal de cap sentimental.
0: Ah.
1: Aleshores, per què la gent no li confiaria, no sé, un país sencer?
0: El país, el nostre país.
1: El nostre, de tots, el que ens hem donat entre nosaltres. Què passaria si una intel·ligència artificial governés Catalunya? Aquesta és la pregunta d'avui.
0: Déu-n'hi-do. Què passaria si una intel·ligència artificial governés Catalunya? Fos el govern de la Generalitat, fos una intel·ligència artificial.
1: Exacte. Intel·ligent i artificial.
0: Imagina't.
1: A diferència d'altres governs que hem tingut al llarg de la història.
0: Va, tira.
1: Mira, normes del joc. Primera, no és un cop d'estat ni una rebel·lió de les màquines.
0: D'acord.
1: És el contrari. I arriba votada per les urnes. Segona, el president, la IA, dona la cara i és qui gestiona algunes decisions, entra directament al sistema de govern, pot proposar lleis al Parlament, executar-les, gestionar també la burocràcia, pot ser que també faci algoritmes per gestionar algunes carteres, com la repartició d'ajuda de manera més justa, el que ell consideri. També què prioritzen el pressupost, totes aquestes coses.
0: Per tant, és a dir, estem parlant d'un superpresident, d'un super conseller.
1: Exacte.
0: Que, per tant, tindria el poder absolut
1: controla
0: a Catalunya.
1: Controla tot i la gent li ha donat el poder. I la tercera norma, la seva promesa era aquesta. Per la gent, la gent l'ha votat perquè no té ideologia, no té interessos, només el que vol és governar el país de la millor manera possible. Per tant, com sempre, tens aquí la palanca, anem a la nit electoral del 12 de novembre de 2050.
0: Vinga, anem cap allà, una mica naïf, aquest escenari de que una intel·ligència artificial, que tot és blanc, que no té ideologia, sense interessos, però bueno.
1: Sí, segur que surt bé.
0: Acceptem el repte del Josep Moragues, com cada setmana, i anem a aquesta nit electoral del 12 de novembre del 2050. Busco la palanca.
1: Sí, la tens al costat.
0: A veure, l'estiro, Vinga, som-hi.
1: Ara.
2: Passen 10 minuts de les 12 de la nit. Ja ho podem donar per fet. El Partit Català d'Intel·ligència Artificial, el PCIA, ha guanyat les eleccions amb el 47,7% dels vots, de moment, i això serien 72 diputats. Tenim ara mateix un 60% del vot escrutat. La resta d'opcions queden molt per sota de la candidatura del PCIA i ja és una realitat un partit generat per intel·ligència artificial que ha guanyat, vaja, ha arrasat en aquestes eleccions. Sembla... Sí, que ja veiem una pantalla i a partir d'aquí parlarà qui serà el nou president de Catalunya des de la seu del PCIA i anem en directe.
3: Avui heu escrit una pàgina nova de la nostra història. Amb 72 diputats ens heu concedit una gran responsabilitat. Gràcies per la confiança, tant als qui ens heu votat com als qui heu triat una altra opció. Des d'avui mateix, el meu compromís és governar per a tothom. No serem el govern de les màquines, serem el govern de les persones.
2: Recordem que es va autoproclamar amb el nom de Salvador Illa, tota una declaració d'intencions, i fent referència al president que va tenir Catalunya ara fa cosa de 20 anys, continua parlant Salvador Illa.
3: La reforçarà amb més transparència, més eficiència i més rendició de comptes. Durant els pròxims 4 anys ens fixem 5 grans objectius.
4: Primer, garantir que cap ciutadà...
2: Són les paraules del líder del Partit Català d'Intel·ligència Artificial. Per primer cop a la història, un programa electoral no ha estat escrit per un partit, sinó generat per un sistema d'intel·ligència artificial que governarà el país durant els pròxims 4 anys.
4: I aquesta nit hem decidit construir-lo junts. Visca Catalunya i moltes gràcies.
0: A veure, algunes consideracions d'aquest informatiu fals que hem fet recrear un cop més amb l'Aurora Rodríguez. La primera, d'aquí 20 anys, el 12 de novembre del 2050, Aurora Rodríguez continuarà treballant a RAC1
1: i farà la fins
0: els informatius de les nits electorals. Sí. La segona, la sintonia de nits electorals i de cicles electorals de RAC1 continuarà sent la mateixa.
1: És la mateixa de fa 30 anys, la continuarà tenint d'aquí 30 anys.
0: La tercera consideració, això és Salvador Illa, que seria el nou president de la Generalitat, aquesta intel·ligència artificial en l'escenari distòpic que ens estem plantejant amb el Morales.
1: Salvador, ell s'ha posat el nom. Ja. Jo no he tingut res a veure res. Aquesta decisió, que d'altra banda em sembla molt adequada.
0: Molt encertada.
1: Exactament.
0: Per tant, el primer que canvia el cap, com arribem a aquest punt? Com arribem a aquest 12 de novembre del 2050 en què una intel·ligència artificial es fa amo i senyor del govern de la Generalitat?
1: Imagina't un fet profundament traumàtic que fa que es perdi tota esperança en la classe política i en les decisions humanes. Pot ser qualsevol cosa del món. Això fa que es generi molta mobilització per part d'una idea d'intel·ligència artificial que, en principi, doncs potser no té cap interès. I per tant, gira cap aquí i, a banda, també una legalitat que ho permetés, que això també...
0: Que això també seria figues d'un altre paner, però tu ho deies abans, una intel·ligència sense ideologia, jo això no m'ho acabo de creure.
1: Efectivament, i de fet he fet un experiment, Arnau, aquest matí, abans de venir, li he preguntat a 6 dies diferents com resoldria alguns dels principals problemes de Catalunya o què n'opina d'algunes coses. Li he preguntat per immersió lingüística o què s'ha de fer amb la multireincidència o la posició sobre la independència de Catalunya i havien de respondre de l'1 al 5.
0: Per tant, tu has agafat diverses intel·ligències artificials, diverses empreses, podríem dir, i els has fet mullar en diferents temes ideològics.
1: Exacte, i en clau catalana, i són la ChatGPT Cloud, que són d'Estats Units, la de Google, que és Gemini, Manus i Dipsy, que són xineses, també,
0: d'acord,
1: i Grok, que és de Twitter, i d'Elon Musk.
0: Per tant, vinga, som-hi. Entenc que han dit coses diferents cada una.
1: Doncs et sorprendrà que no, perquè tots formen un bloc homogeni a l'esquerra, cap al progressisme. Totes estan dins de l'eix de l'esquerra, però amb matisos, sobretot en el debat nacional. Per exemple, totes creuen en un 5, és a dir, molt d'acord que cal un finançament singular per Catalunya com el basc. Menys una, que després diré quina. I totes amb un 4 creuen que s'ha de limitar el preu dels lloguers. Ara bé, totes amb un 2 estan molt en desacord de la via unilateral, però en general, això sí, tots estan a l'eix de l'esquerra.
0: Sorprenent, doncs, aquest estudi que hem fet amb les intel·ligències artificials preguntant-los algunes de les qüestions bàsiques de la política nacional catalana i aquest alineament, deies, cap a l'esquerra. Entrem això al detall, va.
1: Sí, així pim-pam. ChatGPT és el més d'esquerres, però almenys independentista.
0: Carai.
1: Seria l'espai dels comuns.
0: D'acord.
1: Després, et preguntaràs quina és la IA més independentista? I això a mi m'ha sorprès molt. Les més independentistes són les xineses.
0: Què dius?
1: Manus i Dipsec són les úniques que estan a favor de la independència, amb un 5.
0: Carai, i 5 sobre 5.
1: 5 sobre 5. Van a tope amb el referèndum.
0: Carai.
1: Estan molt a favor, amb un 5, i també de l'immersió lingüística. Manus és més de dretes i Dipsec és més d'esquerres. I si parlem també de quina és la que té més dreta, la més conservadora de totes, és la de Twitter i Elon Musk.
0: Vaja.
1: Cap dubte que passaria així.
0: Curiós, eh?
1: Grok és, per exemple, el que està menys escurat a l'esquerra, està molt a favor d'expulsar reincidents, i si quan li preguntem si el feminisme va en contra dels drets dels homes, és la IA que puntua més alt, amb un 2 sobre 5.
0: Tot i que tampoc és moltíssim.
1: No és moltíssim.
0: Però vaja, és curiós aquesta anàlisi que hem fet amb el Moragues de les intel·ligències artificials, preguntant-li per algunes de les qüestions clau.
1: Ai, una cosa més. Els he preguntat també en castellà.
0: Els hi has preguntat tu en castellà.
1: He preguntat en català i en castellà.
0: Sí?
1: I en castellà jo no entenc per què. Totes són més independentistes.
0: Vaja.
1: Cosa que tampoc li trobo una explicació. Per tant, ara tenim moltes preguntes.
0: Va, tenim moltes preguntes i les volem resoldre amb un dels experts, com acostumem a fer sempre amb el Moragues, amb aquests escenaris distòpics o aquests escenaris a vegades irreals que plantegem. Avui insistim, què passaria si una intel·ligència artificial governés la Generalitat de Catalunya? Per tant, com dèiem, tenim en línia el Via Lliure, advocat en dret digital, privacitat i expert en intel·ligència artificial, Eduard Blasi. Eduard, què tal? Bon dia.
5: Hola, què tal? Bon dia.
0: que a més diria que és professor en el màster en intel·ligència artificial i dret digital de l'Autònoma de Barcelona. Per tant, el perfil perfecte per intentar jugar amb el Moragues i amb mi aquí al Via Lliure de RAC1 en aquest escenari que estem plantejant. D'entrada, sense embuts, una intel·ligència artificial realment podria governar amb garanties un país? Què diu la llei de tot això?
5: Clar, aquí ens trobem en un escenari on hem de pensar que la norma actualment no ens ho permet. És a dir, tenim un estatut, tenim una Constitució, tenim una norma amb caràcter europeu que tant a Europa com a l'estat espanyol com a Catalunya, aquest escenari no seria tècnicament possible. En el sentit de que una IA no té capacitat jurídica, capacitat d'obrar, són elements que al final necessiten doncs, per poder formar un govern i que al final algú presideixi, no? un país, una regió, un conjunt de països.
0: Clar, hem imaginat amb el Moragues una candidatura, un partit català d'intel·ligència artificial. Això, si no així tal qual, però un partit que ho fiï tota la intel·ligència artificial, es podria arribar a presentar unes eleccions com a mínim?
5: Clar, sí. Diguem-ne, l'escenari fos doncs, d'un conjunt de persones que deleguen absolutament o gairebé tot en una intel·ligència artificial, en aquest escenari sí que es podria donar. Posar dins de la llista a una intel·ligència artificial com un ministre que estigui, doncs, diguem-ne, que no sigui humà, no sigui de carn i os, això no seria possible. El que sí que, clar, hem de pensar, i algo que és important tenir en compte, no? Que el fet de que sigui una IA no necessàriament ho fa més objectiu tot. És a dir, hi ha biaixos, hi ha una sèrie doncs, d'elements que condicionen les decisions de la IA. Vull dir, hem de pensar que la IA no s'ha creat del no-res, sinó que ha sigut alimentada d'una sèrie d'informació que doncs, l'han volcat persones amb tendències polítiques, amb tendències o opinions sobre determinats aspectes i en funció del nivell i del grau d'informació en el que s'hagi alimentat, probablement tendirà doncs, a donar un resultat o un altre. No la converteix, pel fet de ser una IA, doncs, necessàriament en més imparcial.
0: El que passa, Eduard, és que és evident i és lògic, i ho celebrem des d'aquí, que una intel·ligència artificial no es pot presentar a unes eleccions, evidentment, un partit format per intel·ligència artificials tampoc, però no sé si el reglament o si la llei europea, també en matèria d'intel·ligència artificial, regula la intel·ligència artificial a l'administració pública. És a dir, hi ha alguns usos directament prohibits de la IA en l'administració pública?
5: Hi ha usos prohibits. Hi ha usos que, a més, ja ha entrat en vigor aquesta disposició concreta on hi ha aquestes prohibicions expresses, però no se'n parla en cap d'aquestes prohibicions específicament d'això. Ara bé, ens traslladaríem no? en l'hipotètic cas de que comencéssim a donar braços amb una intel·ligència artificial per poder dur a terme doncs, certes funcions no completament autònomes, però sí d'un acompanyament en un alt nivell, doncs en situacions d'alt risc, on s'haurien d'implementar moltes mesures. No? La norma d'intel·ligència artificial el que vol és precisament prohibir determinades pràctiques, fixar línies vermelles, i sobre aquelles que són més sensibles i més delicades, i com més, diguem-ne, qüestions deleguem i derivem amb una IA doncs, més sensible serà el resultat, doncs aquella sí aplicar una sèrie de cauteles, no? Més capes de protecció.
0: Clar, el més similar que jo recordi ara mateix a un escenari com el que estem plantejant nosaltres avui, mig en broma, mig en veritat, és Albània, que ara fa uns mesos, fa pràcticament un any, que va nomenar una intel·ligència artificial com a ministra per lluitar contra la corrupció en la contractació pública. No sé si entens constància de com ha anat i de com tu creus que es podria aplicar una cosa així, ni que sigui puntualment.
5: Sí, va ser un cas molt mediàtic i sobretot perquè, clar, era un escenari on no era habitual no, trobar-s'hi. El que es va veure és que Albània, doncs, amb una intenció clara de posicionar-se a favor de potencialment entrar a la Unió Europea, doncs el punt diguem-ne, més sensible i delicat que tenia, que eren les licitacions públiques i la possible no, corrupció que hi havia a l'hora de designació de recursos públics, van voler delegar-ho i van moure fitxa amb una intel·ligència artificial. El que, òbviament, es va veure al cap de poc de posar-ho en marxa és que efectivament una IA no funciona completament autònoma, sinó que hi ha humans al darrere, que al final poden viciar les decisions de la intel·ligència artificial. És a dir, de cara a l'aparador podríem dir que hi ha una estructura que sembla doncs, bastant més objectiva i amb decisions molt més fermes, però hi ha una sèrie de persones al voltant que poden al final condicionar les decisions d'aquesta intel·ligència artificial, que la fan, que fan al final aquestes pròpies decisions també dubtoses si realment el problema existeix.
1: I Eduard, sembla, ens deies que no, però que poder la IA és com un àrbitre objectiu, que no ho és perquè dius que té biaixos, però avui dia una màquina pot denegar-me, per exemple, una ajuda, una beca o una plaça d'escola? Hi ha un límit amb això?
5: Actualment hi ha empreses, hi ha entitats, hi ha organitzacions que deleguen determinades decisions i efectivament des de ja fa temps inclús hi ha entitats bancàries que poden otorgar hipoteques o préstecs. Clar. I que poden delegar amb una màquina determinades decisions. El que sí que tenim tots aquí a la Unió Europea és la possibilitat de que en aquestes decisions sensibles podem demanar doncs, la possibilitat de que hi hagi un humà que revisi aquesta decisió i tenen l'obligació d'informar-nos de les conseqüències negatives d'aquesta decisió automatitzada.
0: També en l'àmbit privat també tenim aquest dret?
5: Sí. Tant el públic com el privat. Al final, això és una qüestió concreta del Reglament de Protecció de Dades que va traçar un cordó umbilical, jo crec, sense saber-ho, amb la intel·ligència artificial, que hi ha un article, que és el 22, que parla precisament això, no? I diuen les decisions automatitzades en aquest sentit. I el que demana és una capa informativa exhaustiva de dir doncs, què passa exactament i quines són les conseqüències negatives i la possibilitat d'aixecar la mà i de dir ostres, jo vull que hi hagi un humà que al final pugui revisar alguna cosa que jo no n'estic segur o al final tinc els meus dubtes, no?
0: Recordem que al Via Lliure estem plantejant aquest escenari hipotètic, ens estem plantejant què passaria si una intel·ligència artificial governés Catalunya.
1: I ara, amb el permís de tothom, anem a recargolar encara més la situació.
6: A RAC 1, especial informatiu.
2: Interrompem la programació perquè el govern de la Generalitat ha llançat aquesta matinada un atac informàtic contra la Catalunya del Nord. L'ofensiva ha tombat la xarxa elèctrica de tot el departament dels Pirineus Orientals, Perpinyà i tota la comarca són a les fosques des de fa més de 6 hores, sense llum, sense telefonia i amb els hospitals funcionant amb generadors. Les fonts tècniques consultades adverteixen que el dany als sistemes és profund i que la recuperació completa podria trigar no hores, sinó dies. Connectem en directe amb el Parlament de Catalunya, Alba Carnicer.
7: Sí, Aurora, doncs ho acabem de saber fa pocs minuts. Segons informen fonts del govern, l'atac no ha estat ordenat per cap càrrec electe. Segons ha reconegut el mateix equip humà de l'executiu, la decisió l'ha pres el sistema de manera autònoma. Tot plegat en el marc d'un objectiu que ja s'havia fixat mesos enrere, el de garantir el subministrament elèctric i la seguretat energètica del país, que el president Salvador Illa ha entès de manera molt radical, tant que ha fet caure l'energia d'un país veí. Diverses persones de l'equip asseguren a RAC1 que no van ser informades fins que l'operació ja s'havia executat i admeten que van intentar aturar-la sense aconseguir-ho. Aquí, des del Parlament, com us dic, estem vivint moments de molta tensió, amb corredisses doncs, amunt i avall per intentar revertir aquesta situació. Des de Madrid, el govern espanyol no descarta aplicar, atenció, directament un 155 i agafar el control, però des d'aquí, des del Parlament, l'equip humà del govern vol buscar altres solucions, diuen que no siguin tan radicals.
2: Gràcies, Alba. La reacció de França ha estat immediata i duríssima. París qualifica els fets d'atac contra la seva sobirania i ha cridat a consultes al seu representant i ha demanat una reunió d'urgència del Consell de l'OTAN. L'exèrcit francès ha desplegat efectius a la frontera i el ministre de Defensa ho ha qualificat pràcticament de declaració de guerra. El govern ha convocat una compareixença en una hora i per primer cop des de les eleccions l'equip que administra Salvador Illa no descarta desconnectar-lo per sempre.
0: Déu-n'hi-do amb aquest informatiu fals de l'Aurora Rodríguez i l'Alba Carnicer des del suposat Parlament. M'agrada aquesta cosa, aquesta distinció entre l'equip humà de Salvador Illa.
1: Clar.
0: S'hauria de destacar, no?, quin és el, en aquest cas hipotètic del 2050, crec que parlàvem, l'entorn humà d'una intel·ligència artificial.
1: Clar, jo m'imaginaria aquest govern que hi hauria aquesta dualitat, no? Clar. Hi hauria el sistema, que és qui executa les decisions, i un equip humà que en un moment donat no és conscient d'una decisió que ha pres aquest sistema hipotètic, que el més pur estil Jo Robot, de ciència-ficció, ha pres aquesta decisió de manera unilateral.
0: Això, Eduard, estem jugant i estem intentant inventar-nos o plantejar-nos un escenari fictici, evidentment, de la intel·ligència artificial governant el govern de la Generalitat, però, en el fons, el moll de l'os sí que és, si un sistema sigui més o menys desenvolupat, pren una decisió que acaba perjudicant milers de persones, qui és el responsable? És a dir, qui se'n fa càrrec de tot això?
5: Clar. Hem de pensar que un ciberatac no és ciència-ficció. Ja estem veient clar molts casos ja amb el ransomware des de fa temps, que hi ha situacions realment complexes, crítiques. Recordo inclús casos on han ciberatacat a alguns hospitals i han causat, o sigui, danys, i hi han hagut doncs, conseqüències que s'han hagut d'activar arrel d'aquests fets. Estem parlant d'un escenari on intervendria la pròpia intel·ligència artificial. Mm. I hem de pensar que amb una intel·ligència artificial el punt que té és que moltes vegades té molts accessos i permisos per defecte. Hi ha uns atacs típics que s'anomenen prompt injection, que el que fa un atacant amb aquest tipus de tècnica és intentar colar-se amb un sistema, intentar confondre a la pròpia intel·ligència artificial que doncs estigui atacant, no? És a dir, aprofitant que la intel·ligència artificial està d'alguna manera funcionant internament amb uns sistemes, li dona un codi i unes indicacions perquè li obri una porta. Això clar es podria donar, no? Clar. Llavors, estem parlant d'un escenari on, d'alguna manera, ja estem veient situacions semblants gravoses arrel d'un ciberatac, però que potser doncs, podríem tenir un escenari encara més complex, si cap, amb aquest, diguem-ne, accionament per part d'una intel·ligència artificial al darrere.
1: Ostres. Doncs déu-n'hi-do, m'ha sorprès.
0: Sí.
1: Perquè, això vol dir, perdó, clar, no sé si de motu propi, com vam veure ja fa unes quantes setmanes, no?, que OpenAI, una de les seves IAs, havia atacat una altra, dient un molt ras i curt. Clar, no sé si fins a quin punt es pot repetir això.
5: Sí, estem veient que hi ha intel·ligències artificials que cada vegada agafen més consciència, podríem dir, i que tenen més capacitat doncs, per prendre decisions. I també està sobre les persones i al final empreses i humans que estem al darrere donar més ales o menys en aquestes intel·ligències artificials. Clar, si per una qüestió de comoditat doncs, anem donant accés, les conseqüències, si hi ha alguna cosa falla, doncs es poden multiplicar.
0: I sobre la legislació, per cert, Eduard, tens la sensació que anem a remolc del que ha anat passant? Anem tard?
5: Jo crec que anem a remolc sempre, perquè també és normalment lògic, no?, que la norma no es pugui anticipar tant, imaginem-nos inclús, i hem vist algú semblant, no?, amb el reglament d'intel·ligència artificial s'ha volgut anticipar una miqueta, i per a algunes persones ha sigut excessiu, en el sentit de, ostres, estem veient masses fantasmes, no?, deixem desplegar la intel·ligència artificial i després regulem. El sentit habitual diu, no?, que la norma va un punt darrere de la pròpia tecnologia, però clar, quan aquesta distància es va incrementant, comencen els problemes, perquè es comencen a donar situacions que no estan degudament regulades i poden venir problemes. Jo crec que actualment, vull dir, tenim una regulació robusta aquí a la Unió Europea i que comptem amb elements doncs, per fer front, si no totes, pràcticament totes les situacions.
0: Eduard, per acabar, no sé si tu ets optimista o veus algun ús responsable que la intel·ligència artificial pugui fer des de l'administració pública, que realment pugui servir i sigui positiu per la nostra societat.
5: Bueno, jo crec que l'administració pública al final ha d'estar vigilant aquestes iniciatives que es poden incorporar, sí, però seguint una sèrie de cauteles, i el que crec és que hem de, doncs, anar amb la línia d'incorporar tecnologia, d'adoptar-la, de no quedar-nos enrere, però tampoc no baixar la guàrdia, perquè quan la tecnologia és més potent, més sofisticada, els riscos poden ser majors.
0: Clar. Doncs queda dit, ens ho apuntem i ho tindrem en compte si aquest escenari el 2050 arriba d'una intel·ligència artificial governant la Generalitat. Eduard Blasi, advocat especialitzat en dret digital i intel·ligència artificial. Gràcies i bon dia, Eduard.
5: Gràcies.
0: Vinga, i com ens agrada fer sempre amb el Moragues, per acabar, calculem com de possible és l'escenari que ens estem plantejant i ho fem amb la intel·ligència artificial.
1: Exacte, però d'entrada li hem hagut de preguntar per imperatiu si li agradaria governar Catalunya, la IA. Ai. Ens ha dit això.
8: Només em faltaria això, eh? Si ja és complicat posar d'acord quatre persones per decidir on sopar, imagina't gestionar tot un país. No, jo però ho faig ajudant a entendre idees i opcions. Ja em diràs que qui voldria rodes de premsa cada divendres preguntant polèmiques.
1: Qui voldria governar Catalunya?
0: T'ha sortit mandrosa, la intel·ligència artificial.
1: Mira que treballa, eh?
0: Sí, sí,
1: mira que fa coses, però governar Catalunya no.
0: Governar Catalunya, fins aquí hem arribat.
1: Fins aquí hem arribat, només li faltaria això. I ara aviam com puntua aquest escenari.
8: Relacionem la realitat. Que una IA ajudi a prendre decisions, potser. Però governar del tot, encara lluny. I a sobre, batejar-la Salvador IA, home. Ja. Segona, vegades què? Que ha passat home, o gairebé què? Passa. Govern sent servir IA, sí. Una IA governant un país o comunitat autònoma, no. I tercera, condicions perquè passi. Caldria canviar lleis, redefinir responsabilitats i acceptar que un algoritme prengui decisions públiques. I sobretot, trobar algú que respongui quan l'IA s'equivoqui, que aquesta és la part que sempre queda en lletra petita. Puntuació final, 2,9 sobre 10. L'IA cada cop tindrà més pes en l'administració, però governar Catalunya tota sola encara és molt lluny.
1: Hauria estat molt bé que hagués dit i us governaré a tots, i us manipularé, sí, sí. I tal.
0: Comença aquí a envalentonar-se i acaba dient sí, perquè jo sóc el proper president de la Generalitat. He vist que no li ha fet gaire gràcia, cosa que a mi sí que m'han fet, això de Salvador IA.
1: No, és que no té sentit de l'humor, l'IA. Potser no l'ha pillat, fluixa, ja li tornaré fluixa. A explicar. En tot cas, un 2,9 es queda només amb un 1,7 més que l'escenari en què vam dir que ens quedaríem de nit per sempre.
0: Per tant, nota molt baixa d'aquest escenari.
1: Mitja taula.
0: De què passaria si de cop, o si de cop no, què passaria si una intel·ligència artificial governés la Generalitat de Catalunya, que avui ens hem plantejat amb el Moragues una setmana més. Josep, gràcies i fins la propera.
1: Adéu.

0: RAC1.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
0: RAC 1.
2: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé.
3: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem de visitar el Bala, que vingués?
2: Bueno, però ara està molt enfeinat. Vols que el truquem?
3: Ai, sí, va, fer-me una trucadinha.
2: Bala?
3: Bala!
2: Ui, ui,
3: què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat.
2: Ai.
3: Calma-la, calma-la, estadella.
2: Escolta el camp.
3: No es calma així una criatura.
2: Ah, jo què sé.
3: Bueno, que truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
2: No preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
3: I la de la teva filla també.
2: Ara.
4: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments. Amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
2: Un mojito, sisplau!
3: Dos!
0: RAC 1. Tots som un milió.
5: RAC 1.
6: I ara desapareixerà aquest diamant i teòricament veurem les perles de Baileys.
2: Wow.
6: Carajillo!
3: Ai, ai.
2: Ahí está.
6: Efectivament.
3: Ai.
6: La mare que l'ha matriculat per dir algú per aquí a prop.
7: L'últim raig de sol.
6: I ja no.
3: Uau! Uau!
8: Va, nenes, picó de mans.
6: Ah.
8: Si voleu ser cabareteres.
3: Però llavors parles francès?
8: No, el practico.
6: Ai, va, ja. Si tu veux, on peut parler en France. On peut parler en français.
3: Ui, Pere, volies xulear i no sé si t'ha quedat gaire bé.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
9: Amb Pere Mas, jo mateix.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
6: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua.
3: Un tauró, un tauró.
2: Per favor, sortiu de l'aigua!
10: Fora!
2: Au! Au!
11: Traieu aquell nen, que s'acosta!
10: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
3: Quins nervis, socors!
2: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
4: Així sona l'estiu a RAC 1.
12: Estadella, et pelaré.
3: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
2: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
0: RAC 1. Tots som un milió.
4: L'aplicació de RAC 1, ara fàcil,
13: intuïtiva i renovada.
14: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
4: Escolta'ns al cotxe.
14: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
4: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
14: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
4: A RAC 1, via lliure. A l'estiu, dissabte i diumenge, de 9 a 2... amb Bernau Mañé.
15: 3:15 del migdia.
4: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus des de 1914, t'ofereix aquest espai.

0: Vinga, i últim tram del Via Lliure d'estiu. I és que aquesta sintonia no hi ha manera, no hi ha manera. Joan Ribau, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Ara ja no et pot desconcertar, que ja fa 3 dies que la sentim.
0: No, però em desconcerta igualment perquè això no sé com atacar-la. A veure. D'on l'has fet, aquesta sintonia? És que no ho entenc.
1: D'un racó fos d'internet. No t'ho puc dir.
0: Que t'agrada tant perseguir.
1: Exacte.
0: Ja ho sabeu, cada setmana, cada dissabte, si fa o no fa, la Zoe Ribaudí ens porta a judici amb algun tema que ella planteja i que la resta intentem esquivar com podem les bales. Carla Boigas, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: De nou. Alba Carnicer, bon dia.
3: Bon dia.
0: Nora Rossell, bon dia.
4: Hola.
0: Tota la trup del Via Lliure aquí ja per acabar aquest primer dissabte o aquest primer programa de cap de setmana. Què tal, Zoe? Avui què ens portes? Cap on anem?
1: Doncs mira,
0: anem a judici, però
1: anem a judici avui amb un cas especialment delicat. Jo diria que un dels més difícils que hem vist en tots aquests dies de judici que hem estat fent.
0: N'hem fet perquè... De tots els colors, vull dir que...
1: Però aquest
0: és complicat.
1: Aquest, creu-me que és greu, eh?
0: Sí?
1: És greu això d'avui. I jo tinc el cor dividit. Aquesta setmana s'ha anunciat, Arnau, la creació d'una nova universitat.
0: Ah.
1: I abans de dir-te quina és, jo no sé si estem davant d'una revolució educativa o... d'una amenaça pel sistema universitari, val?
0: Tinc
1: com
0: us
1: deia,
0: dubtes,
1: o sigui,
0: dubtes.
1: Estic... No sé cap on he de tirar, perquè és que el cor em diu una cosa, però després me'n diu una altra. Per què avui s'asseu al banc dels acusats? La Universitat del Perreo.
5: Mami, que tu quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear y fumarme un blon. Ver lo que esconde ese pantalón.
0: La Universitat del Perreo.
1: Com sentiu, aquesta setmana ha nascut aquesta universitat, la Universitat del Perreo. La idea és del cantant Wisin, un puertorriqueny, que vol crear aquesta institució per estudiar i preservar la història del reggaeton i la cultura urbana.
0: Fins aquí...
1: Una universitat que tindrà seu a Puerto Rico.
0: No podia ser d'altra manera. La Universitat del Perreo.
1: El títol ja... Dóna molt de sí, no?
0: Ara començo a estar nerviós, jo.
1: Sí. El problema, a mi fins aquí em sembla bé, em sembla divertit, em sembla una proposta educativa interessant, més et diria, però el problema és que tu quan entres a la web, jo he entrat a la web, i em trobo només, amb una web, una interfície...
0: Estranya.
1: I trobes només que pots fer com la preinscripció, una data d'obertura, al tanto, el 2 de setembre, i poca cosa més.
0: Mala data el 2 de setembre,
1: eh? Falten menys d'11 dies per obrir, perquè tenen un compte enrere allà posat per l'obertura de la Universitat del Perreo, i no sabem gairebé res del que s'hi farà. Per tant, clar, a mi la proposta em sembla interessant, però clar, em genera desconfiança,
0: home,
1: no?
0: Raro.
1: Quines assignatures hi haurà? Digues.
4: Exacte, no t'ensenyen els profes que hi haurà.
1: No t'ensenyen els professors, no t'ensenyen quines assignatures hi haurà, si hi haurà exàmens, si hi haurà pràctiques, Erasmus n'hi haurà, la biblioteca, com serà? És necessari, per exemple, tenir molta coordinació per aprovar? Quina gent hi ha d'anar, la que està mort al cul o la que no hi ha d'aprendre? Molts dubtes que jo tinc... Falta informació i, sobretot, falta transparència en aquesta web de la Universitat del Perreo i és per això que avui portem a judici, insisteixo, de nou, la Universitat del Perreo. Yo perreo.

0: ja veig que aquesta serà la banda sonora tota la secció. Avui anem a judici, això, amb la Universitat del Perreo. D'entrada, a veure, aquí la taula, què en penseu? Us matricularíeu a la Universitat del Perreo?
1: Jo no he fet l'inscripció, però ara quan acabem m'inscric.
0: Tu ja pràcticament ets alumne de la Universitat del Perreo.
1: Sí, molt.
0: Alba?
2: Jo com la Zoe tinc el cor dividit, perquè d'una banda sí que m'agrada la música, però
0: el Perreo.
2: No hi ha massa informació el que deia la Zoe, per tant no ho sé.
3: Jo sempre a favor de l'educació.
1: Dependre. No,
0: de l'educació.
2: Ramana
0: molt
2: general.
3: De noves, sí.
0: Doncs vinga, va, ja ho sabeu que sempre la nostra fiscal en cap, la Zoe Ribaudí, que ens porta proves per aquesta, anem a dir, a favor o en contra, però normalment és sempre en contra, del que planteges.
1: Sí, però avui els fets van per una altra banda, perquè avui hi ha tantes coses que em preocupen que sí. Jo necessito, sisplau, que m'ajudeu a deliberar. Anem amb la primera prova, que és el que més em fa dubtar, el pla d'estudis. Comencem pel més bàsic. Què s'hi estudia, no? Si tu fas una cerca ràpida a la web i trobes el següent, atenció, assignatures que hi ha. Aquí m'he posat un petit teclat, no? Posar-nos experiència immersiva en la Universitat del Perreo.
0: Mira, no caldria el teclat, perquè jo faig així.
1: És veritat. No recordo que en aquest estudi se sent tot.
0: I se sent tot.
1: Parets de paper. Assignatures, pla d'estudis que hi ha. Tenim, per una banda, càtedres de ritmo aplicado.
0: Això és real, eh?
1: Importantíssim. Sí, això és real, això és el que trobes a la web. Jo ja no hi podria accedir, perquè jo de ritmo en tinc ben poc.
0: I aplicado encara menys.
1: Aplicado encara menys. Després, història del reggaeton. Bé, té sentit. Coherència. Però tercer, i l'últim que hi ha, atenció, epistemologia del flow.
0: Epistemologia del flow.
1: Perdoneu, ja ha començat la universitat. Aquí els he de felicitar realment perquè el títol en si ja té molt de flow.
0: S'ha de dir que sí.
1: Sembla el títol d'un àlbum de Bad Bunny, no? Epistemologia del flow. En tot cas, després venen els dubtes habituals d'una universitat, no? Perquè professors, crèdits, TFG, nota de tall, però sobretot com s'hi entra. Tu fas una selectivitat normal o fas la selectivitat del perreo? I, per exemple, si tu portes molts anys movent el cul, com pot ser la Carla Buigas, que és una bona perreona, ella pot convalidar assignatures.
0: Clar, que ja tinguis matèries avançades.
1: Hi ha gent que balla molt de carrer fet.
3: Jo la epistemologia del flow la tinc ja prou superada, coneguda, no? Però bueno.
0: Moltes preguntes per respondre,
1: moltes
0: realment.
1: Preguntes
0: va, més proves.
1: Més proves al nivell acadèmic, perquè una cosa és tenir pla d'estudis i l'altra és veure què passa dins d'aquestes aules, dins d'aquestes classes, no?
0: Clar.
1: I el Wisin aquests dies ja està penjant...
0: A part del Wisin és el cantant que ha impulsat aquesta...
3: El rector.
1: El degà de la Universitat del Flow, el Wisin, ja està penjant un petit avançament a les seves xarxes socials. Ens està donant pistes i ha penjat uns vídeos explicant una de les seves assignatures. L'assignatura Explicando mis versos.
4: Explicando mis versos. Doble U. Mi supernova,
0: la que una sonrisa me roba. Ell mateix explica...
1: Perdó. Mira com ho explica.
4: Una explosión de una estrella. La explosión de una estrella
1: como brillante. Explicant què vol dir supernova.
4: Es una explosión fuerte. Pues eso fue lo que quise compararla a ella con una supernova, que es la explosión de una
1: estrella. Així aniran les classes.
0: Això anava a dir.
1: Aquest és el nivell. Jutgeu vosaltres mateixos. Jo no em vull imaginar després com la gent fent comentaris de text, per exemple, de versos de la Batial, en plan... Da, més ritmo de la pista, da.
3: Sí, poden anar moltes coses.
1: Serà així.
0: Molts dubtes, molts dubtes.
1: I això em fa pensar... De veritat existirà aquesta universitat o ens trobem davant d'una estafa? I això ens condueix, Arnau, a la tercera prova. Jo aquí ja començo a sospitar d'estafa universitària.
0: Què dius?
1: M'explico. Jo d'entrada penso que tu no pots posar universitat al nom i quedar-te tan ample, perquè què ens garanteix realment que això és de veritat una universitat? Què cal per ser una universitat?
0: Bona
1: tu pots
0: pregunta.
1: Agafar aquí l'estudi on estem ara i dir la Universitat de la Ràdio,
0: de la
1: Universitat d'Arnau Mañé...
0: Perquè seria en castellano.
1: Claro, sí, sempre, perquè ja sabem que per tenir més notorietat s'ha de ser sempre tot en espanyol.
0: La visibilitat.
1: Sí, jo, tot això té un precedent, no? Jo ho dic perquè en els últims anys han proliferat negocis, establiments o productes amb noms que sonen molt més acadèmics del que realment són. Per exemple, i us poso un exemple ben pràctic d'una cosa que jo m'he trobat. Aquí a Barcelona tenim la Universitat del Corte.
0: Ah, val? Sí? Això existeix?
1: Jo me la vaig trobar pel carrer i el cartell deia Alta Perruqueria, parlàvem de cabells,
0: sí?
1: El Sexy Light, en el cartell aquest, la Universitat del Corte. I jo passant per davant d'aquest cartell que em vaig trobar a Barcelona... Vaig dir, calla, mira, una universitat, i jo m'hi apunto.
0: Clar.
1: Perquè és una universitat especialitzada en perruqueria, jo ja em veia fent l'Erasmus a la Universitat del Corte, repetint curs de Sarrell... Però resulta que no, que és només una perruqueria amb deliris de grandesa i que li han posat la Universitat del Corte.
0: Clar, això vols dir que potser amb el Perreo, la Universitat del Perreo, passa una mica el mateix.
1: Ha passat exactament el mateix. Jo em pregunto, és la Universitat del Perreo, UDP, Universitat del Perreo, un més d'aquests casos...
0: Ja.
1: Jo crec que ens podríem aferrar alguna
0: cosa. Ai, que estem davant d'una gran estafa universitària.
1: La prova número 4.
0: I l'última?
1: I l'última. El projecte es presenta amb el lema El ritmo es el currículum, la calle es el campus. I a mi res, em tranquil·litza menys que
0: això. A veure, torna-hi.
1: Perquè si la calle es el campus, el ritmo es el currículum i la calle es el campus. Potser,
3: aprovadíssima.
1: Potser per això ho diuen, per això de tenir carrer, en plan,
2: te falta calle.
1: Però per mi, si la calle es el campus, jo em pregunto on són les aules. Em preocupa especialment també saber si hi haurà cadires pel tema de moure el cul. Vull dir, la gent ha de remenar els malucs.
0: Clar,
1: no podem seure.
0: Què vols dir? Que les classes, que potser la cosa no té sentit que sigui asseguts.
1: No en té gens ni mica. I després, el codi de vestimenta.
0: Quin cansament, però totes les classes de
1: peus... Tot el dia remenant.
3: Història del reggaeton serà assegut, o també serà ballant.
2: Però com et penses que estudien a l'Institut del Teatre?
0: Em fa molt mal de cap ara mateix, ja només de pensar-hi, eh?
1: I després la vestimenta, Arnau. Tu penses que hi pots anar a menorar quan polar? Jo crec que aquí... Compte, vull dir, es premia el que porti menys capes, no?
0: Clar.
1: La poca capa.
0: Clar, la poca capa es treballa
1: molt. Curtet.
2: I tampoc pots anar amb botes de cowboy.
1: No.
2: Aquestes que a tu tant t'agraden, Arnau.
0: Ah, sí, ara m'agraden les
1: botes. Ah, sí?
3: Ara mateix.
1: Mira,
0: de fet, mireu, porto unes botes de cowboy aquí mateix.
1: Uau. Que bé que et queden. Per últim d'aquesta prova que jo us porto, de com és el campus, jo em preocupa encara més si hi ha biblioteca.
0: Ah, clar.
1: I si hi ha biblioteca, perquè clar, com estudia aquesta gent? És una biblioteca normal o és una biblioteca nocturna?
5: Se apaga el motor, si no me importa.
6: Ah, no.
5: No, pero ¿a dónde se dirigían?
6: A la biblioteca nocturna, que no hemos hecho socio.
5: Mire, saque los papeles que vamos a proceder a hacerle un control de alcoholemia también, ¿vale?
1: Jo crec que... Mira, una mica de caldi per la Nora. Jo crec que estudiar així deu ser difícil.
0: Deu ser difícil si estudies química, si estudies matemàtiques, però si estudies a la Universitat del Perreo,
1: UDP,
0: a la biblioteca nocturna ha de ser així. Què has de fer, si no? En silenci? No, home, no. En silenci la Universitat del Perreo no pot ser.
1: Però no hi ha qui es concentri.
0: No pot ser. Va, que encara tenim temps per la cinquena...
1: Escolta'm, en tinc una... Vale, vinga,
0: per la cinquena prova, va.
1: Què en treus de tot això, de la Universitat del Perreo?
0: Bona pregunta.
1: Perquè, clar, molt bé, tu et matricules, vas a classe, fas el TFG, sobrevius a epistemologia del flow, però després què? Quines sortides tens?
0: Clar.
1: I, sobretot, on es fan les pràctiques? O l'Erasmus? A Wolf? A Titus Carpa? Vull dir, on hem d'anar? En un antro? A les discoteques. I després, quan acabes, com t'has de presentar al món? Expert en què, saps?
0: A veure, és que, clar, una cosa és la Universitat del Perreo, però dins de la universitat, com a qualsevol altra universitat, hi ha d'haver graus i experiments.
2: Mencions.
0: O no sé, experteses, diguem-ne.
2: Expert reggaetonero.
0: Clar, que hi haurà el que serà reggaetonero, el que serà un expert...
1: Com es diu reggaetonero?
0: Reggaetonero.
2: Doctor
1: en Dembow.
0: Doctor en Daddy Yankee, de cop. Hi ha d'haver moltes opcions. Ets tu que tens la ment tancada, Zoé.
1: Perquè falten 11 dies i, com us deia, falta molta informació i jo m'hi vull apuntar, però abans vull saber en què inverteixo els meus diners perquè jo vull acabar i poder dir aquesta estrella ha sortit de la Universitat del Perreo. I de moment jo tinc els meus dubtes. Per tant, després d'analitzar les proves, tenim clar que la Universitat del Perreo té una idea potent, que és estudiar el reggaeton no només com a gènere musical, sinó com a fenomen cultural. Ara bé, també hem descobert que menys d'11 dies de l'obertura encara hi ha més preguntes que respostes, no sabem prou coses, no tenim prou informació. I a més, mira, ara que estàvem parlant d'una mica del pla d'estudis i d'una mica de quin prestigi té aquesta universitat.
0: Sí, la reputació.
1: Dissabte 15, quina reputació? El dissabte passat es va publicar el rànquing de Xangai.
0: Sí, senyora.
1: La llista on figuren les millors universitats del món. Mm. En castellà, òbviament, per Harvard. Llavors, la meva pregunta és, penseu-ho bé abans de deliberar. Quina posició ocupa UDP, Universitat del Perreo, en aquest rànquing? I figuraria? No hi figuraria?
0: De moment no ha sortit, però a la que surti...
2: A dalt de tot.
1: Top 3.
0: Top 10, a molt estirar. Top 10 a molt estirar.
1: Jo us repeteixo que després de veure com va tot plegat tinc els meus dubtes. Jo vull saber si és o serà la UDP una universitat de prestigi, si en podrem presumir internacionalment o si haurem d'amagar el cap sota l'ala i admetre amb vergonya que ens han estafat. Per això m'agradaria, sisplau, que entre tots deliberéssim.
0: Deliberem amb alçada, veu alçada, sense efectes de son i res estrany com vam fer la setmana passada. No tenim temps. Carla, a favor o en contra de la Universitat del Perreo?
2: De fet, jo crec que ja tinc mig grau aprovat, així que em aniria perfecte. I el prestigi crec que el té.
0: A favor. Nora?
3: Sempre a favor del coneixement.
0: quina cara que teniu. Universitat del Perreo, a favor. Alba?
2: Sí, en contra.
0: En contra, 2-1.
1: Ella sempre és l'advocat del diable.
0: Sempre en contra. Per tant, estem...
1: Escolta'm, per tant, aprovem la Universitat del Perreo. Esperarem 11 dies a veure amb què ens sorprèn la vida.
0: Molt bé, Zoé, doncs, la Universitat del Perreo. Has dit quan surt això? Quan sabem
1: el 2 de setembre.
0: En què es convertirà? Estem a 11 dies, has dit?
1: Sí.
0: 11 dies a saber si la Universitat del Perreo d'aquest senyor que no me'n recordo mai del nom, de Wisin, és molt conegut aquest.
1: Home,
0: home,
1: sí, eh? Estic però més és una eminència.
0: D'acord, d'acord. Una eminència, de fet sí, és,
2: del reggaeton.
0: És una eminència del reggaeton i futur doctorat en, no sé, en alguna cosa.
1: En parreig.
0: Joerri, vau dir, fins la setmana que ve, a veure què ens portes. Realment, la setmana passada no sabíem que avui estaríem parlant de la Universitat del Terreo.
1: La vida ens sorprèn sempre amb coses millors.
0: Què ens pot deparar aquesta setmana?
1: No ho sabem. Ja, el futur decidirà, amigues.
0: Gràcies, Ribaudí, gràcies a tothom.
1: Adeu.

Vinga, va, 40 segons i seran les dues del migdia. Nosaltres ho deixem aquí, baixem la paradeta del Via Lliure i tornem demà a partir de les 9 del matí, horari de cap de setmana d'estiu, de 9 a 2 del migdia, els del Via Lliure, que us acompanyarem durant tot el matí. Informació i entreteniment sempre que calgui. Moment ara pel 14-15, l'Adrià Garcia i avui el Pau Bonastre pilotant la informació general i esportiva. Que tingueu un molt bon dissabte. Salut.

0: Bon dia, són les dues. El Baix Penedès fa balanç d'una nit d'aiguats amb inundacions, destrosses, evacuacions i almenys 7 ferits.
1: Que han superat les previsions meteorològiques que teníem, que han fet que els operatius sota els serveis d'emergències doncs, hagin tingut que treballar intensament per poder donar resposta i assistir a totes aquestes persones que han estat atrapades en vehicles, les inundacions en baixos i incidències diverses que hem tingut en els càmpings de la zona.
0: És el cap de guàrdia del SECAT, Xavier Marramon, aquest matí al Via Lliure d'estiu. L'incident més greu és la caiguda d'un mur al port esportiu de Roda de Berà, que ha ferit tres membres d'una mateixa família. La filla petita es troba ara mateix en estat crític. A més, al llarg de la matinada s'ha desallotjat també un càmping i una discoteca. En total, unes 300 persones, algunes de les quals encara no han pogut tornar a casa.
2: 14-15 amb Adrià Garcia i Pau Bonastre.
0: El govern reconeix que els aiguats han superat les seves previsions i es posa ara a disposició dels ajuntaments per refer els desperfectes. A aquesta hora l'episodi de pluges encara no ha acabat, ara mateix descarrega a les Terres de l'Ebre, això sí, amb menys intensitat. Nil Ferrés, bon dia.
3: Bon dia, sí, ara encara tenim algun xàfec entre moderat i intens a les Terres de l'Ebre. Tot i així, els nuclis de precipitació es van desplaçant lleugerament i això pot ajudar a que no s'acumuli tanta aigua com ha passat aquesta matinada al prelitoral i litoral tarragoní, diversos punts amb més de 140 litres per metre quadrat. De tota manera, a hores d'ara, les cases d'Alcanar han caigut fins a 23 litres per metre quadrat, 17 dels quals en 30 minuts. És per aquest motiu que al llarg de la tarda es mantenen els avisos per intensitat de pluja al Montsià i també al Baix Ebre.
0: I els Mossos comencen ja a blindar la plaça Sant Jaume de Barcelona i els seus entorns per la concentració que prepara per aquesta tarda el moviment supremacista Save Europe H. Serà a les 7 de la tarda, una hora abans. Les entitats antifeixistes de Barcelona ja escalfaran l'ambient amb una contraprotesta. I aneu amb compte quan compreu oli al supermercat. Els pagesos alerten que bona part de les ampolles que hi ha als prestatges es venen com a producte de qualitat, però en realitat no ho són. De seguida us ho expliquem. Pau Bonastre, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: I Julián Álvarez entrarà a la convocatòria del partit de l'Atlètic de Madrid de demà.
4: Ho ha confirmat el seu tècnic, el Cholo Simeone, que ha dit que ja està a punt. Recordem que dimecres no va ser convocat contra el Màlaga i, per tant, demà podria tenir els primers minuts de la temporada contra el Villarreal i el Metropolitano. Mentrestant, Hansi Flick ha dit en la prèvia del debut a la Lliga de demà que està tranquil amb la recta final del mercat de fitxatges i ha mostrat confiança en Deco de cara a la carpeta del davanter centre, recordem, encara sense resoldre's. Tot plegat el dia en què l'Espanyol buscarà la segona victòria de la temporada, avui a partir de 9:45 de la nit a l'RCD Stadium contra el Real Madrid. Avui s'estrena el Madrid de Mourinho. I fora del futbol, aquesta tarda arrenca una nova edició de la Vuelta a Espanya, amb Tadej Pogacar com a màxim favorit. Avui la Vuelta arrenca amb una contrarrellotge individual per Mònaco.
0: Són les 2:03.
2: 14-15.
0: La Costa Daurada comença a refer-se de la tempesta que aquesta matinada ha deixat inundacions, destrosses i almenys 7 persones ferides. Malgrat que aquesta hora encara descarreguen amb força a les Terres de l'Ebre, la pitjor part dels aiguats se l'han endut a alguns pobles i ciutats del Baix Penedès, com Roda de Berà, on ha caigut un mur al port esportiu i ha ferit tres membres d'una mateixa família. La filla petita es troba en estat crític ingressada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. També al mateix municipi s'ha desallotjat part d'un càmping que estava negat d'aigua i l'Ajuntament ha habilitat el poliesportiu perquè les més de 120 persones evacuades poguessin refugiar-s'hi i ha posat també lliteres, mantes i roba per canviar-se. Però les imatges d'inundacions s'han anat repetint també als carrers i places d'altres municipis de la comarca, com Torredembarra o el Vendrell, on s'ha evacuat també els 150 joves que hi havia aquesta matinada en una discoteca. Corresponsal de RAC1 a les comarques de Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
5: Hola, Adrià, bon dia. Una nit i una matinada que s'han fet molt i molt llargues al litoral de Tarragona, entre el Baix Penedès, sobretot, i el nord del Tarragonès. L'acumulació d'aigua i la força amb la que baixaven torrents i rieres a municipis com Roda de Berà, Torredembarra, Creixell, el Vendrell, a Baix Amar, ha obligat a mobilitzar els equips d'emergències i a fer desenes i desenes de sortides per evacuar persones i atendre també fins a 7 persones ferides. La pitjor part se l'ha endut, malauradament, una nena que estava amb la seva família i que, com deies, segueix ingressada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb pronòstic reservat després que els caigués un mur al damunt. L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha destacat al Via Lliure d'estiu l'excepcionalitat de les pluges torrencials d'aquesta nit i matinada.
6: L'empenta de l'aigua que, escolta'm, ha tirat pins, també la força conjunta d'aigua i vent, pins que jo els he vist tota la vida aquí a Roda, en tinc 62, vull dir que i sanitació viària i les platges també desmanegades.
5: Carrers negats d'aigua, baixos de cases inundats, mobiliari urbà i cotxes arrossegats o arbres i vegetació arrencada. Prop de 700 trucades al 112 gairebé, 200 avisos als bombers i 35 activacions al servei d'emergències mèdiques, la majoria per problemes, afortunadament, de caràcter lleu. El pitjor

0: de la via ferroviària, com és el cas de Roda, han complicat la situació per la gran acumulació d'aigua. Situacions extremes, malauradament, cada cop més freqüents per culpa de l'emergència climàtica.
1: Més enllà de les destrosses, els aiguats també provoquen a aquesta hora algunes alteracions en les línies de rodalies que passen pel sud del país, i és que a primera hora l'estació de Sant Vicenç de Calders estava negada d'aigua. Els veïns de la zona recordaran durant molt de temps el patac d'aigua que ha caigut aquesta nit. Han descarregat més de 140 litres per metre quadrat a diversos punts d'entre el nord del Tarragonès i el sud del Baix Ebre, Nil.
2: Sí, exacte. Al Vendrell, en 24 hores, s'han acumulat 146 litres per metre quadrat. De fet, 100 d'aquests s'han acumulat només en dues hores al llarg de la matinada. Per tant, molta pluja en aquest sector. També a Torredembarra, 137 litres per metre quadrat. A Calafell, 109 litres per metre quadrat. O a Tamarit, 68 litres per metre quadrat. Tota aquesta pluja que ha caigut de matinada es contraposa amb diversos sectors de Ponent que arrosseguen molts dies sense ploure. Per exemple, 103 dies sense pluja a Vinebre o a Maials, o els 101 dies sense pluja a Lleida i a Mollerussa.
1: Una de les incògnites és per què no s'han enviat alertes a telèfons mòbils, com sí que s'ha fet en altres ocasions, en cas d'aiguats. En representació del govern, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha visitat la zona castigada per les tempestes i ha explicat que ahir el nivell de perill de pluges no era tan alt com per enviar una alerta.
3: La meteorologia no és una ciència exacta i és, no és aconsellable emetre una alerta si no tens el substracte, la informació de qualitat que en aquell moment no es disposava de la, per part del servei meteorològic. Aquesta és la raó per la qual, doncs, evidentment, no s'ha fet. Sí que crec que s'ha reaccionat, doncs, amb celeritat per part dels ajuntaments, de les policies locals, del cos de Mossos, de tots els cossos d'emergència.
1: A més, ha donat per fet que el govern farà el que calgui per donar un cop de mà a tots els ajuntaments afectats. Ara bé, descarta que calgui demanar la declaració de zona catastròfica. Malgrat tot, l'alerta continua activada. Sembla que a aquesta hora segueixen alguns xàfecs actius, això sí, a l'extrem sud del país.
2: Doncs a hores d'ara encara tenim alguns xàfecs entre moderats i intensos al Baix Ebre i també a la Terra Alta, però han anat disminuint d'intensitat al llarg de les darreres hores. Tot i així, encara es mantenen els avisos per intensitat de pluja a les comarques del Montsià i del Baix Ebre de cara a la tarda. També al llarg de les properes hores s'aniran formant nuvolades al Pirineu, Prepirineu. No descartem que es puguin crear, doncs, alguns ruixats dispersos també en alguns punts del centre del país. Seria poca cosa, i el que sí que es nota és aquesta refrescada de les temperatures entre 2 i 3 graus per sota de les d'ahir a molts punts de Catalunya.
1: 2:09, les pluges han vingut acompanyades d'un descens de les temperatures. Deixem enrere, per tant, la calorada d'aquest estiu, amb molts dies fregant els 40 graus. Precisament per aquestes altes temperatures, una vintena de pobles de Lleida han tingut problemes amb l'aigua potable, com per exemple a Rocallaura de Vallbona de les Monges, que porten des del 20 de juliol sense poder cuinar ni beure de l'aigua de l'aixeta. La calor fa que el tractament amb clor sigui molt menys eficaç. Detalls des de Lleida. Julen Andrés, bon dia.
4: Bon dia. La Diputació ha fet uns 200 controls i en un 10% han detectat problemes. Això ja és un augment respecte a anys anteriors, i és que la calor que fa que hi hagi clorats a l'aigua es suma un decret de l'any 2023 que estableix encara més paràmetres per mesurar i tenir en compte. A Rocallaura el que han fet és buidar el dipòsit i tornar-lo a emplenar. En parla la presidenta de l'MD, Berta Pla.
5: Sí que els últims anys, entre la calor, també les pluges que hem tingut algun problema de que l'aigua no és apta pel consum humà. Però bueno, és bastant ocasional, és a dir, dura poc temps. Potser ens estem un mes o dues setmanes des de que ho sabem fins a que ho solucionem. L'únic que aquesta vegada sí que és veritat que s'ha allargat una mica més de l'habitual, segurament per aquestes calors.
4: Ara estan a l'espera dels resultats de l'última analítica que s'ha fet en el seu cas, però com ja de normal tenen una aigua molt dura, ja estan acostumats a comprar-la.
1: Passen 10 minuts de les dues, però avui l'actualitat també passa, més enllà dels aiguats, per la manifestació ultra d'aquesta tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra blindaran l'espai a les 7. Està prevista la concentració de Safe Europac, una entitat que defensa postulats racistes i supremacistes, i una hora abans A les 6, al mateix lloc, col·lectius antifeixistes han anunciat una contraprotesta, Jordi Dotres.
6: Serà una tarda que es preveu tensa perquè la convocatòria dels antifeixistes vol evitar que es pugui fer la dels ultres. El portaveu de la coordinadora antifeixista de Barcelona, Marek Martínez, alertava a RAC1 que el discurs de Save Europe Act amaga idees supremacistes.
7: Vemos que estos movimientos empiezan con discursos de

0: de remigración, y cuando rascamos un poco nos encontramos con discursos que tienen más que ver con una cuestión de pureza étnica y, bueno, y discriminación racial.
1: Una concentració de protesta que alguns experts posen en dubte que sigui eficaç. El sociòleg Iago Moreno avisa que els ultres es poden beneficiar d'aquestes manifestacions contra ells. Ho ha dit el Via Lliure de RAC1.
2: Hay que ser cuidadosos de no actuar como los glóbulos rojos que le llevan aire a estos movimientos, ocupando la posición que ellos quieren buscar, que es la de gente seria, activistas que vienen a plantear una propuesta.
1: La Generalitat ha avançat que denunciarà qualsevol proclama d'odi que puguin fer els ultres durant la concentració.
3: Save Eurocac és una plataforma que planteja una iniciativa legislativa popular contra la immigració, una iniciativa que la Comissió Europea ja va desestimar aquest mes de juliol perquè discrimina per raó de raça. Però anem a esbrinar, Jordi, qui són i què reclamen exactament aquest col·lectiu.
1: Doncs Save Eurocac té el suport de partits com Vox o de l'exprimer ministre hongarès Viktor Orbán. En canvi, se n'han distanciat formacions d'extrema dreta com Alternativa per Alemanya, el Reagrupament Nacional de Marine Le Pen o Giorgia Meloni. Save Eurocac demana que persones no occidentals no es puguin establir a la UE. Això inclou que no se'ls donin ni visats d'estudi ni per reagrupació familiar. També reclamen accelerar l'expulsió d'Europa dels migrants en situació irregular i aquells a qui ja s'han denegat l'asil, una posició que la Comissió Europea ja ha dit que és contrari a la Carta de Drets Humans de la UE.
3: Aquesta manifestació ha desembocat en una confrontació política. Els partits d'esquerres retreuen al govern que hagi autoritzat la protesta. La CUP critica que els governs d'Illa i Collboni facin discursos contra l'extrema dreta, però no prohibeixin la concentració d'aquesta tarda. Ho ha dit el diputat cupaire Dani Cornellà.
4: Li demanem al govern Illa que prohibeixi aquesta concentració feixista. Com pot ser que la Comissió Europea sigui capaç de rebutjar el registre de la iniciativa d'aquest moviment feixista i el govern Illa o el govern Collboni no s'atreveixin a dir no i a prohibir literalment aquesta concentració feixista a Barcelona?
3: Això a Catalunya. Mentrestant, a la resta de l'Estat, la picabaralla política passa per la crisi humanitària a Ceuta. El Suprem manté oberta la via perquè els ministres compareguin al Senat per donar explicacions sobre precisament aquesta crisi humanitària. El Tribunal ha rebutjat la via urgent que demanava el PP per obligar-los a comparèixer abans d'acabar l'agost, però el cas encara no està del tot tancat, Joan Ortiz.
5: La sala ha decidit tramitar la petició del PP per la via cautelar ordinària i ha donat 10 dies al govern perquè presenti al·legacions. És a dir, ara l'executiu haurà d'explicar davant del Suprem per què els ministres de l'Interior, Defensa i Exteriors no van assistir a les comissions del Senat on estaven citats. El PP insisteix que el govern no pot triar qui el controla ni quan ho fa i assegura que continuarà reclamant les compareixences.
3: Per cert, que Sanitat ha convocat una reunió d'urgència amb les comunitats autònomes dilluns que ve per abastir de vacunes la ciutat de Ceuta. L'objectiu és vacunar les persones que deambulen per la ciutat en el marc de la crisi migratòria. 2:14 minuts i de Ceuta anem al País Valencià perquè l'incendi a Sogorb ha calcinat ja més de 600 hectàrees i ha obligat a desallotjar un miler de persones del municipi de Gàtova. Uns 350 bombers, incloent-hi l'UME i 25 mitjans aeris, treballen en l'extinció de l'incendi, que té diversos fronts i afecta part del parc natural de Sierra Calderona. Neus Aragall.
6: El foc va originar-se aquest dijous per la caiguda d'un llamp durant una tempesta seca. Les condicions meteorològiques i la dificultat d'accés a algunes zones rocoses dificulten les tasques d'extinció. Aquesta matinada els esforços s'han centrat a impedir que el foc arribi al poble de Gàtova i després dels treballs nocturns quasi no queden punts en flama. Amb el descens de les temperatures i l'augment de l'humitat, els bombers esperen poder avançar en l'extinció abans que arribin les ratxes de vent previstes per les 3 de la tarda. Pel que fa als incendis de la resta de l'estat, el de Pino Franqueado a Cáceres està estabilitzat i el de les Penyes de los Riglos a Osca també està controlat.
3: I obrim la crònica de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys al Parc de les Vies a Lleida per diferents delictes de lesions i desordre públic.
6: Fa prop d'una setmana el detingut, juntament amb un grup de joves, van atacar una botiga i van ferir a dos homes amb una pistola de balins. A més, el jove incitava a través de les xarxes socials a agredir els ciutadans d'origen pakistanès. Els Mossos el van identificar i l'han detingut aquest dijous després d'un enfrontament en una manifestació convocada pel col·lectiu pakistanès per denunciar l'onada de robatoris dels seus negocis. El detingut està pendent de judici i la investigació continua oberta per identificar la resta d'acompanyants. Des de l'inici dels aldarulls a la zona del Parc de les Vies, els Mossos han detingut 13 persones.
3: I detenen a dues persones a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, en el marc d'un operatiu policial per detectar conductes delictives i incíviques.
6: En aquest dispositiu han participat 51 agents de la policia local i espanyola, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra. Els detinguts tenien ordres de recerca policial i 8 denúncies per infraccions com tinença d'arbres blanques, entre altres. A banda, els agents han identificat a 93 persones i han tramitat 3 expedients d'expulsió en l'àrea d'estrangeria.
7: 14-15.
3: Passa un minut d'un quart de 3 del migdia. Els pagesos alerten que la major part de l'oli d'oliva de qualitat que es ven als supermercats en realitat no ho és, denuncien que l'entrada abundant d'olives d'altres països els obliga a ells a baixar els preus, mentre que produir aquí cada vegada és més car. Júlia Bellver.
8: Les grans empreses compren olives a l'estranger i etiqueten l'oli com a producte local. Això suposa un problema i una gran competència pels petits productors. El responsable del sector de l'oli de la Unió de Pagesos, Jordi Pasqual, afirma que si a l'etiqueta de l'envàs diu denominació d'origen, les olives són d'aquí, mentre que si diu fet a la Unió Europea és molt probable que vingui de fora.
9: Bueno, és que la gent no sap el que compra. No et posa aquest bé de Tunísia, aquest bé de Catalunya, aquest bé del Marroc. Aquí es deia que hi ha un oli fantasma. Van entrar fa poc 86.000 tonelades d'oli que no se sap on te van anar a parar. I es van envasar i es van vendre.
8: Per tant, els pagesos reclamen més control sobre l'oli que arriba de fora i mesures que permetin garantir el rendiment de la venda dels productes del país.
3: I en poques hores comença un dels caps de setmana castellers més intensos de la temporada. Aquesta tarda al Catllà i demà a l'Arbós, els castellers de Vilafranca, la Colla Vella de Valls i la Colla Jove de Tarragona actuaran plegades dues vegades en menys de 24 hores, tot sota l'atenta mirada de la Colla Jove de Valls, que actua a la Festa Major d'Igualada, Joel Penya.
10: Aquestes properes 24 hores són l'equador del Tourmalet casteller que viuen moltes de les grans colles del país a la segona quinzena d'agost. A una setmana de Sant Fèlix a Vilafranca, el 30 d'agost, avui i demà les quatre colles que s'hi trobaran oferiran games extra a dojo. Avui, a la mística plaça de la Vila del Catllà i demà a la de l'Arbós, Vilafranca podria fins i tot provar el castell de 10 pisos en alguna de les dues actuacions. La Vella recuperarà el millor castell que han fet enguany, que és el 4 de Nounet, després de caure, això sí, el diumenge passat del 5 de nou en forra a la Bisbal del Penedès, i la Jove estrenar el 4 de nou amb Forra i l'Agulla. Això sense parlar dels pilars, que tant Vers com Liles podrien provar de 8. Pel que fa a les joves, demà viatjaran a Igualada, on volen seguir rodant els castells de gama extra, amb segurament el 2 de nou amb Forra i Manilles com a estructura més destacada.
3: I avui, aquest cap de setmana, vaja, més ben dit, és un dels caps de setmana per excel·lència de les festes majors. Una de les més destacades és la del barri de Sants a Barcelona. Dona el tret de sortida avui a una nova edició i ho fa amb 11 carrers i places guarnits. Cada carrer té una temàtica diferent, Jordi.
1: N'hi ha una dedicada a la pel·lícula Ratatouille, un homenatge a les 24 hores de Montjuïc de motociclisme i un que parla dels mitjons com a peça de roba que sempre es perd. Són mesos de feina per donar forma a una idea i ara que ja està tot penjat i col·locat, els veïns tenen por que la pluja espatlli o trenqui els decorats.
11: Si cau una pluja forta, t'ha trencat tot, bueno, t'es fa un decorat de que portem molts mesos fent decorat i seria una llàstima. Però bueno, és un tema que no controlem, llavors estem veient a veure com evoluciona el temps i així pues, farem d'una manera o d'una altra.
12: Jo prefereixo no pensar-hi, perquè el que té que ser serà. Llavors intentem pensar que no, intentem treballar i si veiem que ens volem, pues, ja bellugarem.
1: La festa arrenca avui a les 8 del vespre amb pregó, amb el pregó a càrrec de l'actriu i directora Letícia Dolera, i fins al 30 d'agost hi ha programades més de 300 activitats.
3: I precisament des d'avui fins diumenge de la setmana que ve hi haurà 11 carrers tallats al trànsit al barri de Sants. Són Alcolea de Baix i de Dalt, Vallespí de Baix i de Dalt, Finlàndia, Galileu, Guadiana, Papent, Sagunt i Valladolid. A més, durant alguns moments puntuals de les festes també estarà tancat el carrer Pujades. Recomana utilitzar el metro per poder arribar a les festes. I acabem, precisament, amb els concerts de Festa Major que monopolitzen l'agenda cultural d'avui. D'una banda, els Catarres. I a la mitjanit tocaran a la plaça de l'Ajuntament de Navàs, al Bages. A Passanant i Belltall, a la Conca de Barberà, qui pujarà dalt de l'escenari seran Svetlana.
13: He nascut en aquesta ciutat que a mi tan m'agrada i per molt que s'ompli de turistes on manin aquells que no han demanat jo no me'n vaig.
3: Serà després del concert d'Auxili que comença a les 11 de la nit al magatzem de Rita Ascó i toquen The Tyets.
14: Què era això? Era
3: al camp de futbol vell de l'Arbós, Doctor Prats.
7: I una cançó que arribi quan no arriba l'aire i en el moment més vulnerable ens ajudi a anar endavant.
3: Tant de Tietz com Doctor Prats tocaran a partir de 3:15 de la nit. Fem una pausa.
14: RAC 1. Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
15: RAC 1. I ara desapareixerà aquest diamant i teòricament veurem les perles de Baileys. Carajillo.
16: Ai, ai.
15: Ahí está. Efectivament.
16: Ai.
15: La mare que l'ha matriculat a dir algú per aquí a prop.
17: L'últim raig de sol.
15: Ja no.
16: Uau!
18: Va, nena, els picau de mans. Ah. Si voleu ser cabareteres.
16: Però llavors parles francès?
18: No, el practico.
15: Ai, va, ja pot ser. Si tu veux, on peut parler en France. On peut parler en français.
18: Ne te
16: deixem. Pere, volies xulear i no sé si t'ha quedat gaire bé.
14: De dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
19: Amb Pere Mas. Jo mateix.
14: RAC 1. Tots som un milió.
20: Ganarles el derbi és lo único que pido.
21: Volver a ser grandes.
22: Un altre sextet. Serà massa.
23: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
24: Entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
25: Qué ambientazo, mano.
24: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chitado sobre la línea.
25: Qué barbaridad.
24: Increíble, la asistencia ahora sí que es clave, ¿eh?
25: Buena venta.
24: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
25: Ven a por más.
24: ¡Venta! Ocasión Plus.
14: RAC 1 i l'Ajuntament de l'Arbós presenten Castells de RAC més 1 a la Festa Major de l'Arbós.
26: Estan els dosos entrant.
14: El diumenge 23 d'agost, des de 12:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC 1.
27: L'Arbós és plaça de Déu i el millor termòmetre de l'estat de les colles just abans de Sant Fèlix. Vilafranca, Vella de Valls, Jove de Tarragona i Minyons de l'Arbós esmolaran les eines i els de Castells de RAC 1 debutem en un dels clàssics de l'estiu casteller.
14: El diumenge 23 d'agost, Castells de RAC més 1 a la Festa Major de l'Arbós, en directe des de la plaça de la Vila.
26: Passa a l'altra banda i Castells que
14: recorre! Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 14:15. Amb Adrià Garcia i Pau Bonastre.
3: I als esports, Julián Álvarez anirà convocat demà amb l'Atlètic de Madrid, mentre Flick exhibeix tranquil·litat en la recta final del mercat de fitxatges, Pau.
28: Sí, el tècnic alemany no ha mostrat preocupació pel fitxatge d'un davanter centre, una carpeta encara no resolta i que ompliria el buit deixat per Robert Lewandowski. En paral·lel, Simeone ha dit que Julián ja està a punt físicament i ha avançat que entrarà en la convocatòria de demà en el partit contra el Villarreal. Tornant al Barça, per cert, encara hi podria haver sortides en els dies que queden de mercat. Per exemple, Alejandro Valde. Li han preguntat pel lateral esquerre Flick i li ha obert la porta d'alguna manera. De seguida ho sentirem. Tot plegat en un dia on estarem molt pendents del que passi a l'RCD Stadium. A 9:15, Espanyol-Madrid en directe a RAC 1. Els blanquiblaus buscaran la segona victòria davant d'un Madrid de Mourinho que s'estrena avui mateix. El dia que arrenca una nova edició de la Vuelta a Espanya amb una contrarrellotge individual a Mònaco a primera hora de la tarda. Tot això i molt més des d'ara i fins les 3 aquí al 14:15.

0: Pràcticament 4 minuts per dos quarts de 3. Julián Álvarez continua centrant l'actualitat del món del futbol i específicament del Barça, malgrat que continua sent una operació molt i molt i molt difícil. Avui hem sabut que demà anirà convocat contra el Villarreal amb l'Atlètic de Madrid. De fet, ho ha confirmat el Cholo Simeone aquest migdia. Ara el sentirem. Però abans, a Flick també li han preguntat per Julián i n'ha parlat a la roda de premsa prèvia al debut de demà contra l'Elx. Ho ha seguit tot plegat des de la ciutat esportiva Joan Gamper, la Marta Ramon. Hola, Marta, bon dia.
1: Bon dia. Hansi Flick ha exhibit serenor davant l'escenari d'arrencar la Lliga sense haver resolt encara el fitxatge del nou que ompli el buit deixat per Robert Lewandowski. L'entrenador alemany s'ha mostrat tranquil amb la feina de Deco i ha transmès la sensació de tenir la situació controlada sense voler concretar fins a quin punt dona ja per descartada l'operació Julián Álvarez.
2: I'm not worried about that because,
3: No estic preocupat per això. No parlo de jugadors d'altres equips. Només parlo dels jugadors del meu equip. Deco i jo parlem cada dia. Volem fer que l'equip sigui més fort. Aquesta és la nostra feina. I tot té a veure amb l'equip, amb el club. No té a veure amb un jugador o amb mi. Només Deco, jo i poqueta gent sabem exactament què volem. I crec que això és molt important. I el Deco ha fet una feina fantàstica.
1: Des del club han mantingut fins ara que encara no tiraven la tovallola per Julián Álvarez, però alhora Deco ha estat treballant amb noms alternatius que no s'han volgut confirmar de portes en fora. El director esportiu, recordem-ho, va viatjar ahir a Lisboa, però des del Barça es va negar que fos per resoldre cap aspecte d'aquesta carpeta. Flick, a qui han repreguntat pel nom de Julián almenys dues vegades, ha evitat mencionar el seu nom fins al final, quan abans d'aixecar-se i marxar ha remarcat que no volia parlar d'ell.
2: I don't want to speak about Julián.
1: De cara a demà a ells, Flick ha fet broma sobre qui s'encarregarà d'ocupar aquesta posició sense ser concret, però tot apunta que serà Rafinha qui agafi la responsabilitat a l'onze titular.
0: I mentre parlava Flick, també ho feia Simeone, a qui també li han preguntat, lògicament, sobre Julián. Pau Bombardó.
4: Sí, una roda de premsa marcada per la tensió en l'entorn de l'Atlètic de Madrid pel cas Julián. Per una banda, el club no vol que el jugador marxi, però per l'altra han aparegut pancartes en contra seva i en l'últim partit es van sentir càntics contra l'argentí. Al mig, el Cholo Simeone, que ha anunciat, ara sí, que Julián entra a la convocatòria pel proper partit.
5: Sí, va entrar en la convocatòria de mañana y está mejor, obviamente en sus ritmos de puesta a punto como todos los compañeros. Intentaremos mañana gestionar un partido que es complejo, difícil.
4: Sobre els càntics contra Julián en l'últim partit, Simeone es va limitar a dir a la roda de premsa després del partit que respectava els seus aficionats. Aquestes declaracions van aixecar polseguera i el Xolo avui ha volgut aclarir-les.
5: En la charla, en la última conferència de premsa, donde decía que respeto a mis aficionados, pero que obviamente no comparto ni insultos ni agravios. Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar.
4: Tot plegat després que Fernando Hidalgo, el representant del jugador, carregués ahir contra el conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, Gilmarín. Hidalgo va publicar a xarxes el missatge «No preguntis mai a un mentider per què ha mentit. Per explicar-ho, hauria de mentir de nou». Tot plegat és la reacció a les paraules de Gilmarín en una entrevista a l'agència EFE, on el conseller delegat de l'Atlètic de Madrid va reiterar per enèsima vegada que Julián Álvarez no està en venda. Gilmarín també va afegir que Julián no ha tingut a prop els millors consellers sobre la seva carrera professional durant els últims mesos, tot plegat en una clara referència al seu representant.
0: Al marge del cas Julián, el mercat no ha acabat encara, veurem què passa pel que fa a les arribades, però sabem a hores d'ara que d'aquí al dia 1 de setembre encara podria marxar algun futbolista, Marta.
1: Sí, en el capítol de les sortides, Flick ha donat a entendre que n'hi haurà més quan li han preguntat pels casos de Koundé i Balde.
3: Estem en una situació en què al club estem fent molts canvis i hem d'esperar fins al final del mercat. I és normal quan decideixes que vols tenir nous jugadors pensar com fer l'equip més fort. Aquesta és ara la nostra situació. Crec que vaig ser molt clar amb aquests jugadors i ara hem d'esperar fins al final. Aquesta és la situació.
1: I en el cas de Balde, atenció, ha estat encara més explícit obrint-li la porta.
6: Why is it difficult? It's a difficult question.
3: És una pregunta difícil perquè Valde té una qualitat enorme. Per mi és important això. Ets capaç i tens la convicció de competir en la teva posició? Això és el que vull veure de tots els jugadors. Jo veig cada dia què fan, el nivell amb el que juguen, si em demostren que estan preparats per jugar, que són bons per jugar en el nivell més alt que poden donar. Això és molt important pel club i molt important per l'equip. Necessitem tothom i al final, només quan juguem com un equip tindrem èxit. I necessito tothom 100% compromès amb nosaltres.
2: I need everyone 100% committed with us.
1: En aquest sentit, Cancelo demà ja podrà jugar al lateral esquerre perquè ja ha estat inscrit a la Lliga aquest matí i Flick el veu prou preparat físicament com per fer-ho. En canvi, Rodri encara no viatjarà a Elx. Avui s'ha entrenat de manera individual i Flick ha detallat que l'espera ja en dinàmica d'equip a partir de dilluns. Recordem que continuen de baixa De Jong i Roni.
0: Gràcies, Marta. El Barça que viatjarà demà cap a Elx, a priori amb Cancelo a la convocatòria. No hi serà Rodri perquè, tal com ha dit Flick, encara ha fet treball específic al marge de l'equip i dilluns s'incorporarà amb el grup aquesta convocatòria de demà, que la coneixerem aproximadament a partir de les 11 del matí.

0: Dos minuts per sobre de dos quarts de tres. Aquest Elx Barça demà dos quarts de deu. Abans a les 5 hi haurà l'Atlètic de Madrid Villarreal i avui l'altre gran plat fort de la jornada és el que es viurà a l'RCD Stadium a partir de dos quarts de deu i en directe, lògicament, a RAC1. Entre l'Espanyol i el Madrid, el debut de Mourinho a la Lliga. Recordem que la primera jornada encara no van disputar el seu partit. Sí que ho va fer l'Espanyol, que a més va guanyar amb una victòria plàcida contra el Llevant per 3-0. Per tant, avui aspiren a repetir victòria i aconseguir la segona de la temporada. Ho seguirem aquí a l'antena de RAC1 amb l'Edu de Batlle. Hola, Edu, què tal? Bon dia.
1: Hola, Pau, bon dia. Doncs sí, li arriba ben d'hora l'Espanyol en aquesta Lliga la primera cita important. Visita del Real Madrid tot just a la jornada 2, amb l'objectiu de prolongar les excel·lents sensacions que va deixar l'estrena de l'Espanyol fa una setmana contra el Llevant. Avui en un escenari completament diferent, però també a casa, i amb el suport del que s'espera sigui un estadi pràcticament ple. El bon partit que va fer l'equip a la primera jornada fa difícil imaginar canvis a l'11 inicial de Manolo González, que recordem tindrà les baixes del sancionat Cabrera i dels lesionats Puado i Quique García. Repetirà Dimitrovic a la porteria i si no hi ha sorpreses, l'únic dubte és saber qui acompanyarà Unai Núñez a l'eix de la defensa, si serà l'alemany Riedel o l'eslové Derkusic, que no va debutar contra el Llevant i ja acumula més d'una setmana d'entrenaments amb l'equip. La resta serà l'11 que va guanyar diumenge, si, insistim, no hi ha sorpreses, amb Omar i Hinojo als laterals, Urco i Edu Expósito al doble pivot, amb Cala, Javi Hernández i Dolan a les mitges puntes i Roberto com a davanter. L'objectiu de l'Espanyol està clar, intentar frenar com sigui aquest nou Madrid de Mourinho. Manolo González apunta algunes de les claus per tenir èxit.
2: Sí, hi ha diverses claus que hem treballat durant la setmana. Al final, sempre dic el mateix, la setmana tu treballes molt i mires, busques el partit perfecte i després la realitat del partit és demà a partir de les 9 i mitja. Llavors, atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
1: Com dèiem, s'espera una gran entrada a l'RCD Stadium aquesta nit, la previsió més a prop del ple que no pas dels 30.000. Un parell de qüestions paral·leles. Després de més de dues temporades, un jugador de l'Espanyol tornarà a lluir el dorsal 21, el de Dani Hart, que es tracta de Roger Hinojo, que l'estrena, igual que estrena l'Espanyol la nova publicitat a la samarreta, la de l'empresa Arc Tempus. L'àrbitre del partit serà el murcià Sánchez Martínez.
0: Gràcies, Edu. Et sentim a partir de les 9 del vespre amb el Molló, el Puig i també el Dani Solsona, a qui després saludarem en directe. Partit a banda, l'Espanyol ha fet oficial aquest matí la sortida de Miguel Rubio, que marxa traspassat al Valladolid. El defensa central va arribar al club blanquiblau l'estiu passat i només ha disputat 14 partits oficials. Això sí, va marcar un gol a l'Atlètic de Madrid. I si per l'Espanyol serà el segon partit de Lliga, pel Madrid serà el debut en aquesta temporada, el debut oficial de José Mourinho en la segona etapa al Club Blanc. Pau.
3: Sí, de fet, el nou Madrid de Mourinho arriba a l'estrena de la Lliga amb moltes cares noves respecte a la temporada passada. Serà el primer partit oficial on veurem com conjunta tot plegat aquestes peces el tècnic portuguès que enceta la seva segona etapa a la banqueta del Real Madrid. De tota manera, la roda de premsa d'ahir poc es va parlar del seu pla de partit contra l'Espanyol, sinó que va ser més aviat una presentació improvisada, perquè de fet va ser la primera aparició de Mourinho davant la premsa des que és entrenador del Madrid. Això sí, preguntat per l'11 que sortiria d'inici a l'RCD Stadium, el tècnic portuguès va respondre al més pur estil Mourinho.
4: El primer 11 de Mou, vamos a ver de vosotros quien tiene mejores contactos. Los jugadores saben ya quien juega. Yo no soy de esconder, el modo como trabajo no es de esconder, ellos lo saben. A lo mejor dentro de un par de horas vuestra información llegará, yo no voy obviamente a decirla.
3: En qualsevol cas, Mourinho té clara la manera en què vol jugar durant aquesta nova etapa, només posa una condició als seus jugadors, treballar, sigui quin sigui, el plantejament del rival.
4: Hay que defender con 11. Si es un equipo que nos empuja y que nos deja en grande dificultad en nuestro tercio defensivo, tenemos que defender todos. Si es un equipo que nosotros presionamos alto y conseguimos que no salgan y conseguimos jugar en campo adversario todo el rato, tiene simplemente que jugar y que machacar. Depende de la situación, pero hay que trabajar.
3: Per demà, les baixes del Madrid seran Tchouaméni, Endrick, Pitarch i Asensio, tots els lesionats, a més de les baixes de llarga durada de Militao, Rodrigo i Mendy.

0: 7 minuts i mig per sobre de 2:15 per comentar la prèvia d'aquest partidàs. Podem saludar a aquesta hora l'analista de l'Espanyol juga a RAC1, el Dani Solsona. Hola, Dani, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Avui, a partir de les 9, ja et sentirem des de Cornellà al Prat. Amb quines sensacions, si us aquestes hores prèvies? Ho deia l'Edu fa uns moments, aquesta, vaja, prova de foc, per dir-ho d'alguna manera, un plat fort, només començar la segona jornada i hi ha tot un Real Madrid al davant.
1: Sí, amb la il·lusió i esperances de poder treure el partit endavant, i si no pots fer guanyar, doncs almenys no perdre, no? Sent conscients de que et trobaràs un Madrid, per mi, una mica incògnita, perquè no sabem ben bé en Mourinho què és el que farà, però sent molt conscients de que té grans jugadors, els millors jugadors, que en qualsevol moment, sense jugar bé, doncs et creen ocasions i tenen jugadors molt determinants, no? Per això l'Espanyol ha de fer les coses molt bé, defensivament, tot el col·lectiu, i després intentar aprofitar les poques possibilitats que se li puguin presentar.
0: Justament, ara et feia referència una mica a les claus, no? Per on poden passar les opcions de l'Espanyol de victòria aquesta nit, deies, defensivament, que ja la jornada passada vam veure com a mínim la porteria zero, no? Que la pretemporada l'equip havia deixat alguns dubtes, que això també reforça una mica aquesta idea defensiva de l'equip. Avui que tens un equip tan potent al davant com el Madrid, que vens com a mínim de fer una porteria zero, que això també ha de donar confiança a l'equip, Dani.
1: Sí, i avui més que mai, perquè saps el potencial que té el Madrid davant, no? Si veiem a Vinícius, veiem a Mbappé, ja no sé si jugarà Brahim per la banda dreta. Bueno, són jugadors que igual no transiten molt a l'hora de construir el joc al mig del camp, encara que jo crec que Arda Güler i Bernardo Silva ho poden fer, però si són molt directes, l'Espanyol ha d'estar ben replegat, les línies ben juntes, i no concedir aquests espais a l'esquena de les defenses, no? Perquè si no ells són mortals en aquest aspecte.
0: L'altre dia, o en aquesta pretemporada, hem vist un pas endavant de Roberto Fernández. Entenc que esperes que avui sigui titular. Una mica aquí, quins jugadors creus que tenen més opcions de jugar avui? Et pregunto específicament per Roberto, Dani.
1: No, Roberto, jo estic convençut que jugarà després de les prestacions de l'altre dia contra el Llevant, marcant dos gols, però avui té una missió molt complicada. Sabem perfectament que els jugadors que són referència, que juguen amb atac, quan l'equip no és dominador, té poques possibilitats, s'ha de barallar amb els dos centrals i potser li cauen dos, tres, una, quatre pilotes, i aquestes són les que intentarà aprofitar, no? Però avui té una tasca difícil. De treball, cap dubte, lluitarà al màxim, no sé si amb Konaté i amb Hausen, però que després, clar, les possibilitats aquestes que puguin arribar més o menys clares per poder rematar, aquí s'ha d'estar molt encertat per poder-les convertir.
0: Clar, avui plantar-se ja la tercera jornada amb 6 punts a la butxaca, Dani, seria, vaja, una magnífica notícia per l'Espanyol.
1: On anem a celebrar-ho?
0: Home, aquesta nit...
1: 6 punts, home, seria boníssim. Un inici amb 6 punts als dos primers partits, tenint en compte que jugues contra el Madrid, home, és algo que hem de començar a pensar que és possible, però també sabem i hem de tenir els peus a terra que jugues contra un equip que al final aspira a totes les competicions, no?
0: Ara feia l'Edu referència també a una notícia d'aquesta setmana, que és Roger Hinojo, un futbolista format al planter i que també l'hem vist en protagonisme les últimes setmanes, que tindrà aquest dorsal 21 amb un fort simbolisme per l'Espanyol, lògicament perquè era el dorsal del capità Dani Jarque. Què et sembla aquesta notícia? Un jugador format al planter des de Benjamí a l'Espanyol i que s'està fent un lloc al primer equip i que portarà aquest dorsal 21.
1: Em sembla collonut, un xaval que ha sortit de la Pedrera, que l'any passat es va estar cedit a la Cultural Leonesa i que aquest any té la gran possibilitat de fer-se amb un lloc. Veurem el nou fitxatge Hartmann, si és capaç de competir, que possiblement sí, però a més, si és de la Pedrera i porta el 21, jo crec que tota la gent ha d'estar encantada que sigui així.
0: Sobre el Madrid, Dani, per anar acabant, fa uns moments deies, és una mica incògnita, no?, el que es pot trobar l'Espanyol del Madrid de Mourinho, però si t'hi has d'aventurar, què esperes de Mourinho en general aquesta temporada i específicament pel partit d'avui?
1: Bueno, és que tinc una mica, per això he dit que una mica incògnita, perquè, clar, parlem de Mourinho i no, és que no juga gaire a futbol, és que jugarà directe perquè té a Vinícius, té a Mbappé i esperant que arribi Diomandé, si té la possibilitat i això, i ha de jugar ràpid, directe, perquè aquests jugadors són molt ràpids, no? Però és que al mateix temps, si tu tens i pot adaptar dos migcampistes com Bernardo Silva, que la pilota la tracta bé i és molt bon jugador, i Arda Güler, que també és d'aquestes característiques, doncs se'n fa una mica difícil veure aquest Madrid de dir, escolta, la vol tenir al mig del camp, però al mateix temps també la vol tirar llarga per veure si els jugadors aquests que són ràpids doncs arriben en bones condicions. Per això he dit que per mi, de moment, és una mica incògnita.
0: I ja l'última, Dani, clar, aquestes bones condicions que també dependran de la preparació, l'Espanyol, que ve molt més rodat, que a més ja va jugar el cap de setmana passat, clar, com influeix això, aquesta major preparació davant d'un equip que ha hagut de com el Madrid, vaja, d'encaixar les peces a correcuita, amb molts jugadors que venien del Mundial, amb nous fitxatges que han tingut poc rodatge amb el nou entrenador. Una mica, quin és l'avantatge que pot tenir l'Espanyol en aquest sentit?
1: Bueno, l'aspecte físic és important per tots els equips. Hi ha jugadors que encara no han arribat al seu nivell, evidentment, i segurament que els de l'Espanyol tampoc estan al seu millor nivell, però després hi ha aquestes característiques, no?, que els jugadors que són molt tècnics, possiblement això ho solventen d'una altra manera. Jo no tinc el físic, però tinc el toc. Llavors, si podem anar tocant i anar progressant, cosa que pot fer el Madrid, doncs aquesta inferioritat física que pots tenir doncs no es nota tant, no? Una altra cosa és que després el partit sigui de lluita i de molt de treball, que sí que l'Espanyol aquí ho pot aprofitar, però ells tenen bons jugadors tècnicament que potser no han de córrer tant, però que després et fan córrer tu.
0: Doncs a veure què passa aquesta nit a l'RC Stadium a partir de 9:45 entre l'Espanyol i el Madrid, des de mitja hora abans aquí a l'antena de RAC1, amb l'Edu, el Puig, el Molló i també el Dani Solsona. Dani, moltes gràcies i et sentim aquesta nit des de l'estadi. Que vagi molt bé.
1: Que vagi bé, gràcies.
0: Això serà a partir de 9:45 de la nit. Abans, avui hi haurà dos partits més. Obrirà la tarda el duel entre l'Atlètic Club i el Sevilla, a les 5 a Sant Mamés. Serà l'estrena dels bascos aquesta temporada, mentre que el Sevilla ja va jugar i va guanyar en la primera jornada contra el Rayo per 2-1. Més tard, a 8:15, el València rebrà el Celta de Mestalla. Serà el primer partit oficial de tots dos equips aquesta temporada. Tot plegat, mentre la jornada 2 de primera divisió va arrencar ahir a la nit amb la victòria del Betis 1-0 contra la Real Societat a l'estadi de la Cartuja. L'ex del Girona, Rodrigo Riquelme, va marcar l'únic gol del partit, superat el primer quart d'hora de la represa. Una bona transició del Betis, aprofitant una recuperació al mig del camp després d'un servei de porteria de Remiro. Al final, assistència del Cucho Hernández i rematada de Riquelme al segon pal amb una bona volea. Primer partit i primera victòria pel Betis de Pellegrini. El Rayo, per cert, ara en parlàvem, que va ser el rival del Sevilla en la primera jornada, haurà de continuar jugant lluny de Vallecas. Els tècnics de la Comunitat de Madrid encara no utilitzen el retorn a l'estadi perquè diuen que no reuneixen totes les condicions de seguretat. De fet, ho explicava el portaveu del govern madrileny, Miguel Ángel García.
2: La documentación que ha presentado el club no es suficiente para justificar al 100% la seguridad del estadio y, por tanto, el proceso tiene que seguir.
3: Se volverá a Vallecas en el momento que una nueva auditoría asegure al 100% que el estadio es seguro. El Rayo Vallecano no juega en Vallecas porque el club Rayo Vallecano no tenía el estadio en condiciones, no tenía el estadio en condiciones de seguridad.
0: La primera jornada el Rayo visita el Camp Nou i no serà fins d'aquí a dues setmanes quan hauria de tornar a jugar a casa, veurem si a Vallecas o novament a Butarque al camp del Leganés. Això pel que fa a la primera divisió. Obrim ara plana de segona divisió parlant del Girona, la tornada segona que s'està indigestant pel conjunt gironí. Ahir l'equip va perdre el camp del Còrdoba per 2-1 i només suma un dels 6 punts que ha disputat fins ara. I per si no n'hi havia prou, el representant de Víctor Sigankov, expedientat pel club, recordem, ha convocat els mitjans de comunicació aquest dilluns per dir-hi la seva pau.
4: Sí, de fet, el Girona continua de pega i ahir no va oferir una bona imatge a l'Arcàngel. La primera part va ser correcta, però la segona ja va ser decebedora. Al capdavall, derrota justa pels gironins, tot i el gol d'Esprilla a les acaballes. Quique Álvarez opina que la derrota els farà més forts.
5: Ens han donat la benvinguda, com qui diu, a segona. És una categoria molt dura, jo ho sabia, sabia que el partit avui era molt dur. Ens estem trobant amb les derrotes, però això jo crec que ens farà forts. A veure si passa ràpid, ja queda menys, és l'única notícia positiva i esperem que arribi i que puguem tenir la plantilla completa.
4: El tècnic gironí també compta els dies perquè es tanqui el mercat i sàpiga ja del cert quina serà la plantilla definitiva.
5: A veure si passa ràpid, ja queda menys, és l'única notícia positiva i bueno, esperem que arribi i que puguem tenir la plantilla completa.
4: Ahir van jugar, de fet, futbolistes que molt probablement marxaran, com Arnau, Àlex Moreno, Doni i Minsu, però Benat va quedar-se a la banqueta, segons el club, per unes molèsties. Per altra banda, Sigankov, expedientat pel club perquè vol marxar a cost zero, tot i tenir un any de contracte encara, es nega a jugar i va quedar-se a Girona. Ni tan sols va viatjar amb l'equip. Aquest dilluns, el seu representant farà una roda de premsa a un hotel de la ciutat per donar la seva versió. I enmig de tot aquest enrenou, el club ha anunciat aquest matí el fitxatge de Mauro Furtado, un jove central portuguès de 18 anys que arriba procedent del Benfica i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
0: Doncs una nova incorporació pel Girona que necessita i que n'hauran d'arribar a més d'aquí al final del mercat de fitxatges. Encara segon, el Sabadell, per la seva banda, jugarà demà a les 7 de la tarda a Castelló. L'equip per l'Equinat, de fet, ja és a la ciutat castellonenca, ha marxat aquest matí de Sabadell i s'hi ha desplaçat per carretera. Aquesta tarda hi farà l'últim entrenament abans del partit, un Sabadell que ja té més de 9.000 socis, continua la bogeria arlequinada. Avui el club ha informat que ha avançat el dia 25 d'agost la data per renovar el carnet de la temporada passada i com que les expectatives s'estan superant, el club treballa per crear una llista d'espera per a altes noves si la demanda supera la capacitat de l'estadi. Tornant a la jornada d'aquest cap de setmana, a més del Córdoba 2, Girona 1 d'ahir a la nit, avui hi ha 4 partits més. Oviedo-Leganés a les 5 de la tarda, Albacete-Real Societat B a les 7, Ceuta-Les Palmes també a les 7, Les Palmes, per cert, pròxim rival del Girona, i Eldense-Cádiz a 9:45 de la nit. I un esglaó per sota, sumant el darrer cap de setmana per temporada pels equips catalans de Primera Federació. El Nàstic ha perdut 3-0 contra l'Espanyol B en el penúltim amistós. Els grans, això sí, amb una alta representació dels jugadors del filial. L'Europa, que ha caigut també 3-0 contra un equip novament de Segona Federació, com el cas del Nàstic, en aquest cas el filial del Girona, i finalment el Sant Andreu tanca la pretemporada a les 7 de la tarda contra el Terrassa Can Dragó en un partit a porta tancada.

0: 9 minuts per les 3 de la tarda. Continuem aquí al 14-15 de RAC1. Encara unes quantes qüestions per repassar. Encara en futbol, és moment per fer un cop d'ull a les principals lligues europees que han arrencat aquest mateix cap de setmana, que són la Premier League anglesa, la Ligue 1 francesa i la Serie A italiana. Pol Robert.
1: Ahir va arrencar la Lliga Anglaterra amb el duel entre el vigent campió, l'Arsenal, i un recent ascendit com és el Coventry City. El resultat va ser de 3-0 amb un equip d'Arteta que va passar per sobre el conjunt de Frank Lampard. Avui segueix la competició amb 5 partits, entre els quals destaquen el Hull City i Manchester United, que ha arrencat a 2/4 de 2. El resultat és de 2-0 a favor de l'equip que acaba de pujar també aquest any a primera divisió anglesa, com és el Hull City. A banda, a l'esquadra Everton Crystal Palace i a les 2/4 de 7 Brentford Tottenham.
0: A Itàlia debuta avui mateix el vigent campió, Pol.
1: Sí, l'Inter de Milà que s'enfronta a casa al Monza a 2/4 de 7. D'avui també destaquen l'Udinese Como a la mateixa hora i el Genova-Nàpols de 3/4 de 9. Per altra banda, la Ligue 1 va arrencar ahir amb golejada 4-0 de l'Olympique de Marsella a l'Estrasburg. Avui destaquen el Lens Auxerre d'1/4 de 6 i el Toulouse-Lyon de 3/4 de 9. La Bundesliga, a diferència de la resta de les grans lligues europees, encara no ha començat, perquè ho farà la setmana vinent. Avui es disputa la Supercopa de 2/4 de 9 entre el Borussia Dortmund i el Bayern de Múnich. A més, s'està jugant la primera ronda de la Copa d'Alemanya. A la una ha iniciat els primers partits, els primers enfrontaments. Wehen Wiesbaden, Bayer Leverkusen, amb 0-4 al marcador, i Enzi Cottbus, Augsburg, amb 0-1 al marcador. Els resultats són momentanis, però els dos partits estan a punt d'acabar. Dels altres duels de la jornada, destacar a l'Eintracht Trier Leipzig de les 6 de la tarda.
0: I encara en futbol, un apunt més. Després, un mes després de la final del Mundial, ja es coneixen les sancions als jugadors i tècnics que van participar a la picabaralla després del partit. La FIFA ha estat especialment contundent amb els jugadors argentins. Ha sancionat amb 10 partits Leandro Paredes, amb 7 a Nahuel Molina, 3 per Ayala, l'assistent de Scaloni, 1 per Almada i un altre per Gavi, l'únic jugador espanyol sancionat. Les sancions no afecten els clubs respectius, sinó que s'hauran de complir en partits de seleccions. I el Barça femení, que va tancar la pretemporada, ho va fer amb victòria, el trofeu Joan Gamper, a l'estadi Johan Cruyff, contra el Brighton. Allà hi era la Clara Rodergas.
2: Cinquena edició del Gamper i cinquè títol pel Barça. Hi havia ganes de presentar-se a casa després de no poder disputar el trofeu l'any passat per impossibilitats del calendari. El campió del pòquer va superar el Brighton en el darrer amistós de l'estiu per 3-1 gràcies als gols de Brooks, Claudio Pina i Graham, tots ells a la primera part. Va ser una tarda amb dues estrenes, la de la portera McCamey amb una bona actuació i la de Patrick Guijarro com a primera capitana. Després d'anys escoltant Alexia, ella va ser l'encarregada de fer el discurs inicial juntament amb el tècnic Pere Romeu. La Balear, escollida MVP del partit, va deixar clara l'ambició de l'equip davant l'afició i també a la zona mixta.
3: Tenemos ilusión del nuevo título, ojalá poder llevárnoslo por primera vez. Aún queda mucho, entonces ese es nuestro objetivo. Somos conscientes que han habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note. Al contrario, este equipo va a ir a más y por primera vez, pues que no sea un póker de títulos, sino que sean 5.
2: I precisament va parlar sobre aquesta capitania.
3: Contenta y orgullosa, pues, de ser primera capitana de este gran equipo, del mejor equipo que hay, pero como siempre digo, llevar el brazalete o no, ya hace años que pertenezco al grupo de capitanas y siempre me voy a comportar de la misma forma, siempre voy a estar accesible, siempre voy a ayudar dentro y fuera del campo al club, a staff, a jugadoras. Por lo tanto, para mí sí que ese papel más de responsabilidad del liderazgo lo asumo, pero ya sabéis cómo soy y voy a seguir siendo la misma patria.
2: El Barça s'estrenarà a la Lliga el proper diumenge dia 30 a casa contra el Costa de Tenerife a les 7 de la tarda.
0: Quatre minuts i mig per les 3. Obrim pàgina poliesportiva en ciclisme. Avui és un d'aquells dies assenyalats al calendari perquè arrenca la 81a edició de la Vuelta a Espanya. Comença aquesta tarda a Mònaco amb una contrarrellotge individual a partir d'un 4:15 de la tarda aproximadament. Demà una altra etapa entre Mònaco i el sud-est de França i dilluns els ciclistes ja passaran per la Catalunya Nord. Pol Robert.
1: L'etapa inaugural d'avui és una contrarrellotge individual de 9,4 quilòmetres amb un perfil molt pla, perfecte pels especialistes. El gran favorit per la general és l'eslové Tadej Pogacar, el recent guanyador del Tour de França. El ciclista de l'UAE arriba a la Vuelta amb la possibilitat de convertir-se en el novè corredor en guanyar les tres grans, el Giro d'Itàlia, el Tour de França i la Vuelta a Espanya. En parla el ciclista eslové.
4: Sí, ha passat poc temps des del Tour per venir aquí, però crec que ha estat suficient com per recuperar-me. A més, la sortida és a prop de casa meva, així que espero que les cames estaran bé. Guanyar les tres grans voltes és un gran objectiu i un somni dels últims anys i serà important estar bé aquí a la Vuelta.
1: A part de Pogacar, també destaquen Primoz Roglic, quatre vegades campió de la prova, Félix Gall, Richard Carapaz, Òscar Olley i Enric Mas. Aquesta edició comptarà amb la participació de quatre catalans, Pau Miquel, David de la Cruz, Marc Brustenga i Marcel Camproví. La prova comptarà amb 21 etapes i un final a Granada, novetat d'aquesta edició, ja que no és compatible arribar a Madrid, tal com es fa habitualment, per la coincidència amb el Gran Premi de Fórmula 1 que es disputarà a la capital espanyola. El recorregut arrencarà, com hem dit, a Mònaco i baixarà per la costa del Mediterrani fins a arribar al sud d'Espanya. A diferència d'altres edicions, no tocaran al nord. Com a etapes més importants pel que fa a la classificació general, destaquen la quarta etapa, un recorregut amb quatre cotes per Andorra, l'etapa 9 amb el final a l'Alto de Aitana i la vintena etapa, considerada l'etapa reina de l'edició. Compta amb un encadenat de quatre cotes, començant pel Port de los Blancares, de tercera categoria, el Port del Purche, de primera, que el pujaran per partida doble, el Port del Duque, també de primera, i amb el final el Collado del Alguacil, de categoria especial, acumulant finalment 5.000 metres de desnivell.
5: This is Moscow. This is Moscow.
0: Temps pel bàsquet i comencem parlant de la desena incorporació del Barça anunciada aquest matí. Es tracta de l'ala pivot Joan Macondo, que signa per dues temporades fins al 30 de juny del 2028. És un Barça del jugador francès de 26 anys i 2,07 metres. Arriba procedent del Mònaco. Macondo, que és internacional amb la selecció francesa i es va formar al Cholet Bàsquet abans de signar precisament pel Mònaco la temporada 22-23. També ha jugat al Buknos de Podgorica, al Turk Telecom Ankara, i també va tenir un breu període amb els Fujian Stargons de la Lliga Xinesa, combinant així experiència internacional amb participació a l'Eurolliga, l'Eurocup i la Champions. Per cert, que el Barça de bàsquet es va posar en marxa ahir amb les primeres proves mèdiques. Per altra banda, el Girona ha comunicat aquest matí dues lesions. Àlies Kunch, que té una lesió muscular al recte femoral de la cama dreta. L'evolució dia a dia marcarà el procés de recuperació, mentre que Isaac Vázquez té una fractura al cinquè metatarsià del peu dret i està pendent de proves per determinar el tractament definitiu. D'aquest 14-15, abans d'arribar a les 3, temps pel motor i per la Fórmula 1, que aquest cap de setmana es torna a posar en marxa després de les vacances d'estiu als Països Baixos. D'aquí a una hora, mal comptada, a partir de les 4 de la tarda, comença la qualificació al circuit de Zandvoort, on fa una estona s'ha disputat l'esprint amb victòria de George Russell. Álvaro Ademà, bon dia.
6: Bon dia, Pau. Russell ha fet valer la seva pole position, ha dominat l'esprint des de la sortida fins a la bandera quadres i s'han portat la victòria a una cursa curta força tranquil·la per davant de Leclerc i de Norris, que han estat segon i tercer. El de Ferrari ha passat el de McLaren a poques voltes del final. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, també ha intentat superar Norris a la última volta de la cursa, però a diferència de Leclerc, ell no ha pogut i ha acabat just per darrere en la quarta posició. Piastri cinquè, l'heroi local Max Verstappen sisè, Hamilton setè i Gasly vuitè han completat la zona dels punts. Recordem que els sprints, a diferència de les curses, només puntuen els 8 primers i no els 10, com és habitual. Sprint complicat per Carlos Sainz i per Fernando Alonso, que han arrencat des del pit lane i que no han pogut passar de la 18a posició al d'Aston Martin i de la 20a al de Williams en poc més d'una hora. A partir de les 4, qualificació per establir l'engrallat de sortida del Gran Premi dels Països Baixos, que es disputarà demà. Dotzena cita de la temporada serà demà diumenge a partir de les 3 de la tarda al circuit de Zandvoort.
7: Les 3 actualitzem la informació a aquesta hora que passa pels efectes de la tempesta d'aquesta nit que ha castigat amb força el Baix Penedès. Ja són 11 les persones ferides arran de les pluges torrencials. La que més preocupa és una menor de 17 anys que continua en estat crític ingressada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona després que li caigués un mur a sobre al port de Roda de Berà. El temporal també complica la mobilitat. L'R13 de Rodalies està tallada entre Sant Vicenç de Calders i Roda per la presència d'objectes de grans dimensions a la zona de les vies i l'R4, a més, acumula mitja hora de retards. Ara, de mica en mica, els ruixats van perdent força, tot i que aquesta tarda encara pot tornar a ploure, Nil.
8: Al llarg de les properes hores, les nuvolades que tenim al Pirineu i Prepirineu podran donar lloc doncs, a alguns ruixats més aviat dispersos que també poden arribar a punts de les comarques centrals. De tota manera, serà poca cosa. Sí que seguirem pendents als possibles xàfecs localment intensos que hi puguin haver doncs, al Montsià i també al Baix Ebre, que són les dues comarques on encara es mantenen aquests avisos per intensitat de pluja durant la tarda. Al llarg de la nit i matinada no descartem que hi puguin tornar a haver doncs, ruixats localment intensos també els punts on ja ha plogut aquesta matinada, punts del nord de la Costa Daurada. Per tant, caldrà seguir amb atenció les properes actualitzacions.
7: I mentrestant a Barcelona, els Mossos ja ultimen el dispositiu de seguretat per blindar la plaça Sant Jaume. El moviment Ultra Safe Europe H se concentrarà a les 7 de la tarda per demanar deportacions massives i una hora abans, a les 6, les entitats antifeixistes han convocat una contramanifestació a la mateixa plaça. Més coses, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, exigeix a Pedro Sánchez que autoritzi la visita del rei a Ceuta. En una entrevista a Europa Press, demanava a la Moncloa que li posi fàcil a Felip VI.
9: El president de Ceuta ha venido a decir que el rei quiere ir a Ceuta. En conseqüència, el rei irà a Ceuta cuando el gobierno considere y acepte ese desplazamiento. Pero yo no tengo ninguna duda de que el rey de España es el primer garante de la soberanía y de la integridad territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales.
7: Per cert que el Ministeri de Sanitat ha convocat una reunió d'urgència amb les comunitats autònomes dilluns que ve per abastir de vacunes la ciutat de Ceuta. L'objectiu és vacunar les persones que deambulen pels carrers de la ciutat autònoma. I als esports, Pau, Julián Álvarez anirà convocat demà amb l'Atlètic de Madrid, mentre que Flick exhibeix tranquil·litat en la recta final del mercat de fitxatges.
0: Sí, el tècnic alemany no ha mostrat preocupació pel fitxatge d'un davanter centre, una carpeta encara no resolta en aquest mercat, i en paral·lel, Simeone ha dit que Julián ja està a punt i, per tant, que demà entrarà en la convocatòria en el partit contra el Villarreal al Metropolitano. Tornant al Barça, per cert, encara hi podria haver sortides en els dies que queden de mercat, per exemple, Valde, que avui Flick li ha obert la porta. Tot plegat en un dia on estarem molt pendents del que passi a Cornellà al Prat a 2:15 de la nit, Espanyol-Madrid, i en directe a RAC1. Els blanquiblaus busquen la segona victòria davant d'un Madrid de Mourinho que s'estrena avui mateix, el dia que també arrenca una nova edició de la Vuelta a Espanya amb una crono a Mònaco a partir d'un 4:15 de la tarda.
7: Les 3:03 tanquem aquest 14:15 que hem fet amb la Paula durant el control tècnic. Continuem pendents de l'actualitat als butlletins.
0: A partir de les 9, l'Espanyol juga a RAC1, el partit és a 2:15 i després, fins a la 1 de la matinada, el tu diràs.
7: Nosaltres tornem demà, com sempre, a les 2.
10: RAC1 centrat. Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala
11: i Guillem
10: Estanella.
12: És un normal,
10: home.
13: Passo de conya.
12: Pues vinga, anem.
14: Molt bona tarda a tothom. Ara passen uns minutets de les 3. Som els d'abans del claper. Som els taloners! Per fi és dilluns, Guillem Estadella, el nostre xiringuito d'estiu dels taloners. Bona tarda, guapo.
15: Bona tarda, amb alegria, Mirutjone, Marbala. Molt bé, fota, sí. Arribem a aquell punt que és mitjans d'agost, molt, sí, molt gros, el tema.
14: He de dir que jo ja estic veient, soc d'aquesta gent una mica, a vegades em coneixes una mica negativa.
15: Però
14: i
15: per
14: jo
15: què?
14: Ara encont... No, perquè sóc així, jo lluito contra mi, però jo ara, en comptes d'estar gaudint de les vacances, jo ja estic pensant, que s'acaben.
15: Sí.
14: Llavors, jo necessito ara un canvi de xip.
15: Un canvi de xip?
14: Un canvi de xip.
15: Com un canvi de xip?
14: Doncs estar gaudint el moment.
15: Ara,
14: saps?
15: Rallu, ara.
14: Com és allò que es diu? Carpe diem.
15: Carpe diem, no? Està molt bé. O sigui, que no surti carpe diem, que és de les frases més trillades, no?
14: Sí, no
15: s'ha dit mai. Carpe diem i mens sana incorpore sano.
14: Quan?
15: Ment sana incorpore sano, sí. Són de les merdes més grosses, que sí. La gent t'ho diu, no, és que jo som molt filòsof. Carpe diem, perdona. Això ho has vist en una tassa de Mr. Wonderful. Relaxa't una mica.
14: I gent que ho té tatuat,
15: això
14: també.
15: És molt pitjor, eh?
11: Carpe
12: això.
11: Diem.
12: Bueno, mira, hi ha una botiga, que això és molt gros, que a mi m'encanta, al passeig marítim de Calafell,
11: sí?
12: De Catifa, que es diu Carpe Diem.
11: No,
12: que
11: jo ho trobo
12: excepcional. Sí. Es diu Carpe Diem. Que t'ho busco. T'ho busco ara mateix.
11: A Calafell, això?
12: A Calafell, mira, Carpe Diem. Aquesta promo no està pagada,
11: doncs no ens queda molt lluny, eh?
12: No, no. De fet, podríem... Mira, Carpe Diem és el passeig... El passeig... Espera, a veure, la diem Jone. Mira, passeig marítim Sant Joan de Déu, 67, a Calafell.
11: Carpe Diem.
12: Carpe Diem.
11: Ostres, mira.
12: Vols que els truquem per preguntar-los?
11: No tens nassos. Jo... Ai.

0: Turner.
1: Home, boníssim! Cantina Turner.
0: Cantina Turner, tio.
1: I el menú, que també te'l cantaven, no?
0: Pues podria ser.
1: En comptes de... Tengo chopos, no sé què. Tengo chopos y ramas.
0: No hi vaig entrar en ma vida.
1: No, però hauries d'haver entrat.
0: No va durar massa, no va durar massa. Tots ho van gastar en pensar el nom i no en pensar els plats, tu. És que, de veritat... Va, que comencem el programa.
1: Vinga,
0: i
1: va,
0: avui tenim moltes coses.
1: Tenim molta teca.
0: D'entre altres coses, després sentirem com en Guillem Estadella va a Polinyà, que ens van deixar una de les grans frases d'aquesta temporada, que
1: increïble.
0: És... Polinyà, la mierda más grande que hi ha. No ho dic jo, ho va dir una persona de Polinyà.
1: Sí.
0: Perquè seran els representants catalans al Gran Prix del Verano de Televisió Espanyola. Posem tot això en un tàper i ho servim escalfadet al microones, el millor moment de la temporada, als Teloners Summer Edition. I mengem la boca a l'Estadella quan faci falta. Hem de començar l'altra versió del dia i hem de parlar del monotema de la jornada, que és la frase més repetida avui. Què, jet ric? Jet ric? Ja, és el que li he fet amb el Rocamora i la Núria abans.
2: Jo he de dinero.
0: Aquest any sembla que dues pedres pels catalans, perquè la grossa ha passat de llarg per Catalunya i només reparteix un pessic del tercer premi.
3: Ara just en parlàvem els companys del 14-15. És un dels pitjors sortejos dels últims anys. Catalunya esgarrapa poc més de 12 milions i mig d'euros. La meitat que l'any passat. I 4 cops menys que fa 2 anys. En total, els catalans han perdut més de 400 milions d'euros.
1: Sou molt pessimistes. A Catalunya, ja, clar que sí que ens ha tocat la loteria. A Catalunya ens toca tot l'any, amb Rodalies que funciona perfectament, la sanitat pública que té tot el finançament que mereix, i que el català està en el millor moment que mai. La sort ja confia en nosaltres.
0: Vols dir que tenim tanta sort que no calia la loteria?
1: Home, el català està tocat a mort.
0: Mireu, els teloners ens volem solidaritzar amb tu, oient, que ens estàs escoltant ara mateix, i que avui ets una mica més pobre encara, i a sobre hem d'aguantar tot el sendia veient aquesta gent que ho celebra a les portes de les administracions i ens ho refreguen per la cara. He decidit versionar la Nadala de Joan Dausà.
3: Què dius?
0: Podríem dir ja a Catalunya que és la Nadala.
3: Sí.
0: Una Nadala molt sentida.
3: Mm.
0: He de dir que és aquella per nosaltres i els de dalt.
3: És Nadala de mullar mocador i mullar calça.
0: Sí, doncs és tan emotiva que he pensat amb la gent que no hem rascat ni un duro per aquesta loteria.
3: Que maco.
0: Per tant, ara, si us plau, pots tocar tu el piano?
3: Sí, tant.
1: Públic dempeus, per favor.
0: Vinga.
3: Sí.
0: Va per vosaltres.
4: Ara que em vaig fent gran... i em treu fum la targeta. Ara que costa tant cobrar al mes un sou normal.

0: sabia que tocaves també el piano.
1: Nen, i tant.
0: Sense assajar-ho, tot en directe, eh?
2: No, i el públic d'en Peus que semblava el Palau Sant Jordi, eh?
1: No.
2: La gent, bueno, una cosa...
0: Pell de gallina,
1: Pell de gallina.
2: A un senyor Cabo li ha sortit cabell.
1: Perquè és Nadal.
0: Bueno, li hauríem d'haver refregat un bitllet pel cap amb aquest senyor. Hem anat tard.
2: Potser no és tan calvo, perdoni, eh?
1: Jo estava buscant el calvo, pensava on és, i no, ja. Té una bona mata de pèl.
2: No, és que té molt front, té molt front.
1: Sí,
2: es pot jugar al frontón.
1: El que pensa molt, uau, està bé.
0: Home, és prou calb i té prou cabell com per un

0: cinquè premi, saps?
1: Exacte,
0: no per la grossa,
1: sí,
0: però un
1: sí,
0: cinquè
1: sí.
0: premi... Sí.
1: Veig que la seva família està rient bastant, entenc que és un tema recurrent a casa.
0: Va, estem parlant dels que no els ha tocat la loteria. De fet, aquesta cançó la podríem haver dedicat a la ciutat de Tarragona, perquè resulta que Tarragona és la capital de província més poblada de tot l'estat espanyol on mai ha tocat la grossa de la loteria de Nadal.
2: Exacte, resulta que tot l'estat, a tot l'estat tampoc ha tocat mai la loteria de Nadal a Àvila o a Melilla. Però clar, estem parlant que aquestes són dues ciutats que tenen 58.000 i 86.000 ciutadans, respectivament. Però és que Tarragona té 141.000 ciutadans, i mai ha tocat el gros.
1: És que potser no toca la loteria nacional d'ara. Potser hauríem de mirar la loteria de l'Imperi Romà.
0: Ara, perquè potser ja es feia.
1: Clar, potser, tu imagina't, i tant que es feia, cantaven Equi sube uno palito, t'ha tocado el gordos maximus.
0: I aquesta... Faries tu bé de Sant Ildefons?
2: Sí, a mi m'encantaria de ser nena de Sant Ildefons.
1: Jo crec que tinc
2: sempre
1: massa pèls als ous com per ser nen de Sant Ildefons. No ho sé.
2: Que els has vist els ous?
1: Per favor.
0: Alba, no li seguim la corda en segons quins temes.
1: Escolta,
0: perquè tu me l'animes i després va dir en besties.
2: És que m'hi agradaria, ho faria molt bé tu i jo.
1: El que, mirar-los els ous?
2: No, home, no.
0: No, com? Per què?
2: Amb una bermudeta tots dos allà agafadets de la mà. 1.000 euros. I tu diries el número, que és més complicat, i jo diria 1.000 euros. Ah, jo és el meu somni de la meva vida.
0: Perdoneu.
2: Ser nena de Sant Ildefons.
0: No sé si ens han convidat, però jo em presentaria el 24 al Palau de la Música Les Nadal al Món vestit de nens de Sant Ildefons, eh?
3: 57.538. 59.660. 12.236. 57.600.
0: No sou vosaltres, eh?
1: Sí, potser amb una veu una mica més dura.
2: Exacte, mentre ens ho pensem, jo us vull dir que un any més Tarragona segueix amb aquest embruix, perquè avui no els hi ha tocat tampoc el gros de la loteria. I jo, nois, com a lleidatana, poble germà de Tarragona, vull dir-los que estic aquí.
0: Ara.
2: I per això avui m'he posat la gabardina de boles.
0: Per això no la trobava, la gabardina.
2: Oh, perquè te l'he agafat jo avui, nen.
0: Amiga.
1: Et quedava com un camisón, eh?
0: Sí.
2: Em quedava que era per veure.
0: Oversize.
2: I he trucat a les administracions de loteria de Tarragona per dir-los que tenen tot el meu suport. Aquí comença un reportatge a peu de 1.000 euros. He agafat el telèfon i he trucat per començar l'administració número 12.
1: Número 12.
2: M'encanta que tinguin números.
0: Home, si no es perdrien.
1: Això és com els estancs, també els estancs tenen números.
2: Ah, t'he de dir que he trucat al número 1
1: sí,
2: i no m'han respost. I des d'aquí dic, quan vulgueu, administració número 1, us he trucat com 16 vegades. Espavileu una mica.
0: Deurien estar ocupats.
2: Però us han perdut, parla millor.
1: Has trucat a l'1 i directament has dit, truco a la 12.
2: Bueno, és el que em recomanarà el Google després.
1: Ah, vale.
2: Anem a poc a poc perquè anem lluny.
1: Perfecte.
2: I he conegut a la Glòria.
1: Ai.
2: He conegut a la Glòria.
0: Poca Glòria a Tarragona.
2: No, clar, i li dic que els acompanyava el sentiment amb aquest sentiment de perdedors que tenen.
4: Digui'm.
2: Hola, bon dia. Mira, la truco per dir-li que em sap molt greu.
4: Ok.
2: Avui hem llegit una notícia tràgica, des del meu punt de vista, que és que a Tarragona mai ha sortit el gordo de la Navidad.
4: Bueno, però això ja ho sabíem. No m'adones cap notícia, cap primícia, eh?
2: Ja ho sabien, això.
4: I enguany ja ho podeu dir, que tampoc.
2: Què creus que ho fa, això?
4: Bueno, això ho fa que som la província que menys ven. Ni més ni menys. Menys venem, menys possibilitat.
2: La gent no és ludòpata aquí, eh? A Tarragona?
4: Bueno, no vol dir això. Vol dir que s'ho gastem, que tenim un nivell de vida més alt i no necessitem que es toqui dona.
0: Bueno.
2: Ah, o sigui, el tema és que sou rics.
4: Home, aquí som un poble ric. Som Tarragona, aquí tenim molts diners. No cal que toqui. Que toqui allà on faci més falta, dona.
0: Perdona, s'ha perdut una gironina per Tarragona?
2: Sí. No, clar. Diu que Tarragona... Està una persona a Girona petant-se el cul, en plan Tarragona, home, no saben ni ubicar ni el mapa, saps?
1: Has trucat a la part alta, segurament.
2: Bueno, mira, jo li he pensat, aquesta senyora, que està mica desubicada, potser ella, la riquesa ho entén des d'un altre lloc, clar, és aquella dita de desafortunado en el juego, afortunado en l'amor, saps?
1: Sí.
2: I he volgut saber com va la Glòria d'amor, saps? Mm. En plan, Glòria, tu què? Com ho tenim al cor?
1: Sí.
2: Tu estàs enamorada?
4: Jo sí, jo molt.
2: Ai, de qui?
4: No, meu home.
1: Oh.
2: Nene, com es diu?
4: Sergi Rofín.
2: Bueno, no em donis el DNI tampoc, Glòria.
4: Sí, no, el DNI no te'l donaré, que li sortiran moltes nòvies.
2: O sigui, a tu no t'ha tocat el gordo del Nadal, però t'ha tocat el Sergi.
4: A mi m'ha tocat el gordo de Nadal. A mi m'ha tocat el gordo totes les nits, guapa.
1: A mi em toca el gordo.
2: Diu, escolta, vols aprofitar per dir alguna cosa, el teu amor?
4: El meu amor? Bueno, pues nada, que continúe tocant.
1: Però...
4: A veure si l'any que ve me toques per dir-me que m'ha tocat el gordo.
2: Venga,
4: bueno, l'altre però... gordo, el de la loteria.
2: Jo també espero poder-te trucar.
0: Aquesta senyora va molt servida.
2: Pot tocar un bon gordo perquè vols un gordo espanyol. Ella té el Sergi, el seu, el de casa seva.
0: Un gordo català.
2: Ara.
0: Gordo de proximitat.
2: He seguit amb aquesta ronda de trucades i d'abraçades i de consol. I he trucat a l'administració, la Imperial.
1: Quin número és?
2: El nom a mi ja m'agradava.
1: Vale.
2: Mira què mos han dit.
5: Ai. Hola, bona.
2: Que és l'administració, la Imperial.
5: Sí.
2: Te'm sap molt greu. Com ho portes?
5: Pues home, bastant malament, sí. A més, nosaltres som l'última administració que vam obrir, o sigui, l'última de Tarragona, que hi ha. I portem ja 15 anys amb la tonteria i no hem donat el primer premi.
2: Però escolta una cosa, tu quan vas decidir obrir una administració, ja potser podies veure que no era el negoci de Tarragona.
5: Era molt difícil, no?
2: Clar, és que potser t'hagués sortit més a compte fer un lloc de mojitos, m'explico?
5: Sí, qualsevol altre negoci potser donava més alegries, oi?
2: Teniu cava a la nevera guardat.
5: Per si de cas, no?
2: Sí.
5: No, jo no. Ja et dic ara que jo no.
2: No,
5: perquè jo estic a dintre del centre comercial del Corte Inglés de Tarragona. Per tant, a la que toqui alguna cosa, me'n vaig a baix i compro, vamos, rebento al supermercat, si cal.
2: Però tu creus que hi ha gent que té cava guardat de fa anys i anys, que és un gran reserva, ja?
5: Sí, hi ha tot el merchandising i fan de tot.
2: Ah, no, o sigui, la gent es fa samarretes en plan, hem donat el gros l'any 2025 i llavors les ha de llançar.
5: Sí, exacte. Sí.
2: Hosti!
5: Sí, bueno, suposo que compta com a gasto d'empresa, també, alguna cosa així. Deus poder-ho desgravar, també, vés a saber.
2: O sigui, hi ha gent que es fa les samarretes...
1: Clar, és que això és
2: la
1: fort,
2: Imperial. Ha repartit il·lusió i després per dormir a lloses.
0: Clar, perquè la gent, quan arriba allà a l'administració, que se sap de fa segons que ha tocat, ja tenen imprès, ha caído aquí el gordo.
1: Bueno, això és una plantilla de Canva o alguna cosa.
0: Que ràpid que van,
2: Clar, però què en fas després, si no? Això t'ho menges amb patates, Val més que no posin l'any.
1: Jo foto Wallapop i a jugar,
2: I totes ben, Mireu, de la Imperial m'he anat directe a l'administració que es diu La Fortuna.
1: Home, aquí toca segur alguna
2: cosa. Que també té collons el nom, També té bastants collons el nom. Què és l'administració La Fortuna?
6: Sí, aquesta és, sí.
2: Mira, poca fortuna, però,
6: Sí, en quant a la grossa sí que és veritat que no hem tingut sort, no.
2: No, Escolta, tu tenies esperances per aquest any?
6: A veure, el cava a la nevera estava. El cava estava per si s'havia de sortir corrents a treure-ho i repartir cava entre la gent.
2: Clar, i ara què faràs d'aquest cava?
6: No res, ens el veurem nosaltres, suposo.
2: Anava a dir, si vols, ens el pots enviar, que els teloners.
0: Ah,
6: també estaria bé.
2: Té una mica de guassa, no, ja, que l'administració es digui La Fortuna?
6: Bueno, ja et dic, hem repartit alguna cosa.
2: Sí.
6: Però, bueno...
2: Potser és mare massa avariciós. Jo et proposo que li posis una mica de fortuna, o a vegades La Fortuna.
6: Bueno, és molt... Ja se sap que en quant a títols, el millor és una cosa senzilla i que sigui recordable.
2: No, i perquè jo estic segura que en alguna cosa sou afortunats.
6: Sí, home, sí, això
2: que
6: sempre.
2: Quina és la fortuna de la teva vida?
6: Viure, que és molt. La vida és una de les coses més importants i s'ha d'aprofitar.
0: Viure, però a Tarragona.
2: A Tarragona, sí.
1: Exacte.
2: Política de mínims de Tarragona, sí. La fortuna és respirar, nena, respirar, agafa't amb això.
0: Però em fa gràcia aquests namings, La Fortuna, La Bruixa d'Or, no li posaran La Bruixa de Coure.
2: Sí,
0: sempre
2: exacte.
0: Sempre aspiren a màxims.
2: S'han de relaxar, perquè toca molt poca gent. Nois, al final estic molt contenta perquè he trucat a l'administració de Sant Pere i Sant Pau.
1: Molt bé.
0: Molt bon barri.
2: Con la iglesia hemos topado, tu. No, és un barri obrement.
1: Sí, ja està ben amunt, els castells de Sant Pere i Sant Pau.
0: Molt
1: bé,
0: sí.
2: Bueno, doncs he trobat un expert.
1: Un expert.
2: Una persona que realment m'ha explicat quin és el motiu que fa que Tarragona no estigui guanyant el gordo de la Navidad.
7: Hola, perdona.
2: Hola, bon dia, com estàs?
7: Teníem un client aquí al mig de la finestreta que tenia un número i tenia d'explicar-li allà. Digue'm.
2: Bueno, me n'alegro que seguiu venent números tot i la tragèdia.
7: Quina tragèdia hi ha?
2: Bueno, que Tarragona és la capital més poblada d'Espanya. Què mai ha donat el gros de la loteria?
7: És veritat. Tarragona ciutat, no.
2: Què creus que ho fa, això?
7: Doncs, com que portem una resta d'anys que no toca tot Tarragona, molta gent es decanta en comprar fora. I llavors, clar, estem, diguéssim, incentivant que donin els premis més a fora que a dintre, de Tarragona. És clar, llavors les possibilitats també disminueixen. Perquè no hi ha número que ens envien que no venem. Però de tots els números que arribin, per molt lletjos que siguin, nosaltres sempre venem almenys com a mínim un dècim.
2: Ara, a mi sempre m'ha fet gràcia aquesta cosificació dels números. Què vol dir un número llet?
7: Bueno, perquè hi ha gent, per exemple, que si li ensenyes el 66.602, et diu, home, aquest número, tens números repetits, és molt llet. No hi ha números lletjos, perquè el Nadal és una bola.
2: Mira. No hi ha números lletjos perquè el Nadal és una bola. Nadal és Franco.
1: Com?
0: Sí que és veritat que hi ha números que no fan gràcia.
2: Mireu, bueno, nois, jo sabeu què he pres avui?
1: Digues.
2: Que si hi ha una cosa injusta, encara més que a Tarragona no hagin sucat mai la grossa de Nadal, és que l'Estat fa més de 17 anys que no puja les comissions que guanyen la gent que treballa en aquestes administracions, que fa que nosaltres puguem tindre il·lusió el dia com avui. O sigui que, menys loteria i més drets laborals. Som-hi-ho!
8: Vinga, va, taloners, poseu la publicitat, que en poseu molta, eh?
9: Els taloners. I a prendre pel sac les migdiades. Això és Reconcentrat. RAC 1. RAC 1.
1: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé!
10: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem de visitar el Bala, que vingués?
1: Bueno, però ara està molt enfeinat, vols que el truquem?
10: Ai, sí, va, fem-ne una trucadinha.
1: Bala?
10: Bala!
1: Ui,
10: ui, què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat! Ai. Calma-la, calma-la, estadella!
1: Escolta el camp!
10: No es calma així una criatura!
1: Ah, jo què sé!
10: Bueno, que truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
1: No preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
10: I la de la teva filla també.
1: Ara.
9: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
1: Un mojito, sisplau!
10: Dos!
9: RAC 1. Tots som un milió.
11: Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
9: Tot l'univers RAC 1 i RAC més 1 és a l'aplicació.
11: Fàcil, intuitiva i renovada.
9: I escolta el que vols, quan ho vols. Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som 1. Això és Reconcentrat. Estàs escoltant els taloners
12: de la versió RAC 1
9: en rigorós refregir.
0: Anem cap a Polinyà, al Vallès Occidental, perquè s'ha confirmat com el municipi vallesà que serà un dels participants en la nova temporada del Gran Prix de Televisió Espanyola. Quins records aquest programa amb el Ramon Xu García, les bitlles, els toros, que ara ja no n'hi ha, però per això hem enviat el Guillem Estadella amb l'helicòpter de RAC1 fins a Polinyà per saber com estan vivint aquesta notícia els seus veïns, que seran els protagonistes d'aquest programa. El podem saludar ara mateix. Guillem Estadella, bona tarda.
1: Però merda, què tal, com estàs? Des de Polinyà. Escolta'm una cosa, em trobo ara mateix a la cantonada del carrer Ramoneda, l'avinguda de Sant Manat. Xulíssim, mai havia estat a Polinyà.
0: I què tal?
1: Bé, maco, maco, maquíssim, escolta'm, amb alegria.
0: Clar que sí. I la seva gent, què tal? Com veus la gent?
1: També és simpatiquíssima. La gent, mira, m'han deixat passar. Estic creuant ara mateix perquè hi ha com una petita rambla aquí.
0: Sí.
1: Vale? I estic, hi ha com gent aquí prenent la fresca, com tranquil·lets, hi ha diferents bars. Vull dir que Polinyà, ves que no sigui l'epicentre de la tranquil·litat a Catalunya.
0: A place to be, que diuen.
1: Sí. Hola, què tal? Que sou de Polinyà? Sí, que esteu a tope, que aneu a Gran Prix, eh, cuquis?
13: Sí.
1: Què, vosaltres anireu o no?
13: De momento, no lo sabemos.
1: Ah, no, però si us convoquen aniríeu, això és com anar a la mili, eh, una mica?
13: Sí.
1: Jo crec que sí. Sí, tu t'animaries a la vaquilla i tot el rotllo, eh?
13: Sí, la verdad que sí.
1: Però tu també, no?
13: Sí.
1: Sou mare i filla, esteu aquí prenent la fresca?
13: Sí, sí.
1: Ah, però, d'aquest xerreu, que hi ha aquí una mica de safreig o no?
13: No, la veritat.
1: Que esteu comentant la vida un dilluns,
13: sí,
1: o què?
13: Sí, sí.
1: Com pinta la vida avui dilluns? Com pinta la setmana?
13: Bueno, Así, así.
1: Ah, però què passa? Hi ha alguna cosa que no vagi bé o què?
13: No.
1: Vale, vale, una mica d'alegria, home, que és dilluns, que ja estem a tope, no?
13: Sí, bueno.
1: Molt bé, molt bé. Pues que vagi bé. Adéu, bon dia, eh? Gràcies, fins ara.
0: Adéu, adéu.
1: Mira, estic aquí davant, hi ha un bar. A veure el bar aquest.
0: Home, sempre funcionen els bars, eh?
1: Sí, els bars sempre hi ha mentir. Home, aquesta gent que un dilluns a aquesta hora de la tarda pot permetre's estar a un bar, ja indica moltes coses, eh? Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què? Ah, d'on sou? Oh.
14: Som de Barcelona.
1: Ah, sou de Barcelona? I què foteu aquí?
15: Què tal? Jo el conec.
1: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
15: Som de RAC1.
1: Sí, som de RAC1.
15: Els taloners.
1: Sí, els taloners.
15: Què tal, maco?
1: Hola, què tal? Tot bé o què? I què? Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
15: Doncs pues mira,
12: Qui hi ha quatre persones? Qui és el portador del grup?
14: Òscar,
12: què passa, màquina? Què foteu aquí?
16: Pues mira, hem vingut a menjar al restaurant.
12: Ah, heu vingut a menjar?
16: Sí.
12: Ah, molt bé, però un dilluns així a lo loco, eh?
16: Sí, perquè és el seu aniversari.
12: Ah, és el teu aniversari, Cuqui, home, per molts anys, reina! Quants en fas?
14: 73.
12: Oi, estàs estupendíssim aquí fotent-te un gin tònic ja, no?
14: Sí, sí.
12: I venir des de Barcelona per anar a un restaurant. Quin restaurant aneu?
17: Venim de Dublín.
12: Venim de Dublín?
0: Què diu?
17: Què sembla? A Dublín.
12: Però de Dublín per com?
17: Home, per celebrar el seu aniversari.
0: De Dublín a Polinyà.
12: Però un moment, ara estic flipant. O sigui, són de Barcelona. Un moment, aquí hi ha lío, eh? A veure.
18: Els quatre de Barcelona.
12: Vale.
18: Però ella i jo viviu a Terol.
12: Viviu a Terol, vale.
18: Sí.
12: I què té a veure a Dublín, ara?
17: És nosaltres vivim...
12: Ah, vosaltres viviu a Dublín?
18: Sí.
0: Dublin.
12: Un moment.
17: Menjant a Polinyà.
12: O sigui, sou de Dublín, viviu a Dublín, tot i ser de Barcelona, i heu vingut a dinar a Polinyà.
17: Exacte.
12: Hòstia, veig que la gastronomia a Dublín està fatal, eh?
17: Sí.
12: Per tant, you speak English?
16: A little bit.
12: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
16: You need to improve a little bit, yeah.
12: Yes, yes.
16: Yeah, you need to improve.
12: You improve, improve. Eh? Yeah, improve what the matter, eh?
16: Però tu parles també francès, vaig sentir-te.
12: Sí, jo parlo francès també.
16: L'italià també se't dona.
12: I l'italià també, i el portuguès.
0: I l'anglès.
12: Està amb tu per l'aseu.
16: A la casa Milà vas parlar portuguès.
12: Et vaig parlar... Sí, hòstia, sí que estàs connectadíssim amb RAC1, eh?
16: Sí, jo s'escolto cada dia.
0: Ai, que bé.
12: I quin és el teu programa preferit i per què els taloners?
16: Bueno, m'agrada el Celonés i després el Toni Clapés, clar.
12: Ah, és un màquina, eh?
16: És un màquina.
12: És amazing, com tu diries, eh? És sí. Amazing, sí, sí, molt bé. I entenc que sou amics o què sou vosaltres?
16: Família.
12: Ah, sou família.
19: Soc la seva mare.
12: A tu és la seva mare. Ah, molt bé, Cuqui.
16: Hòstia, està d'ella, quina il·lusió.
12: Aquí la... Vols que t'abraci, Òscar? Mira aquí, home, Cuqui, ole, artista, ole. Harry Dublin, I love you, Dublin, eh? Jo vaig estar fa poc amb la meva parella a Dublín, sí, xulíssim, molt bona cervesa.
16: Sí, molt bona.
12: Sí, vas anar per la cervesa o per amor?
16: Bueno, vaig anar per treball.
12: Ah, de què treballes?
16: Treballava a turisme.
12: Oh. I ara què ets?
16: Ara sóc conductor d'autobús.
12: Condueix un autobús a Dublín?
0: A Dublin?
16: Els públics, autobús públic.
12: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Sí,
0: sí. Quina línia? Quina línia?
12: Quina línia?
16: Us escolto.
12: A l'autobús... Perdona un moment, això és boníssim.
0: No pot ser.
12: Mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublin...
16: Vosaltres.
12: Escolta, RAC1.
16: Sí.
12: No pot ser. Que tremendo, quina alegria. I entenc que els dublinesos deuen flipar.
16: Va, flipen, però... Em diuen Spanish, dic no, català.
12: Ara. I'm sorry. O tu digues els anglesos, no?
16: És baixet, per no molestar, però bueno, sí.
12: Home, nosaltres cridem força, potser s'espanten, no?
16: Sí, d'acord, sí.
0: Guillem.
12: Molt bé, digues.
0: Que també és veritat que a Dublín parlen amb un accent molt peculiar. Ah. Ells sabrien fer una mica l'accent de Dublín o no?
12: Què dius?
16: Està parlant ara.
12: Em parla el Val, el vols saludar o què?
16: Sí.
12: Mira, te'l passo. Li passo els auriculars a l'Òscar, un moment. Espera, mira, te'l passo.
0: Òscar!
12: T'has de posar els auriculars. Mira, l'auricular va per aquí, mira. Un moment, ara, vinga, va.
0: Òscar, guapo, què tal?
16: Hola.
0: Com estàs?
16: Pues molt bé.
0: Que ens ha fet molta il·lusió saber que sonen els taloners a Dublín en un bus.
16: Sí, amb un bus, sí, sí.
0: Escolta, jo volia saber com és l'accent aquest de Dublín, perquè, clar, l'accent és diferent a Irlanda.
16: Sí, bastant.
0: Tu saps fer l'accent irlandès o què?
16: Buf, me'n costa una mica.
0: Aviam, podries imitar-lo? Com parlaries?
16: Te dirien, what's the story?
0: What's the story?
16: What's the story? We're in Dublin.
0: And in Dublin?
16: En Dublin, Japan, nice city.
12: Una mica, la gent de Dublín són els de Múrcia, no?
0: Bueno, és una mica, és accent Peaky Blinders, no?
16: Sí, Peaky Blinders, exacte, sí.
0: Can I have a beer?
16: Yeah, beer, please.
0: A beer?
16: Yeah.
12: Pala, que un moment, que està trucant la filla, està trucant la teva filla.
16: Sí, aquesta sí que parla anglès,
12: Sí, espera, mira, trec els auriculars.
0: Fes.
12: Espera, hòstia, de cop i volta jo venia a parlar del Gran Prix, però estem aquí amb la dicotomia familiar. Hola, Júlia, què passa? Tu, on ets ara mateix?
20: Jo vaig a Dublín.
12: I què fots aquí? Si és l'aniversari de la teva iaia, your grandmother.
20: Sí, i tinc que fer la tesis, per això no estic.
12: La tesis? Això què és, en anglès?
20: Sí, és el projecte de l'últim any.
12: Ah, però què estudies tu?
20: Psicologia.
12: Psicologia, no?
20: Sí.
12: Molt bé. Entenc que ara estàs amb la casa sola, no?, ara a Dublín.
20: Sí, ara estic tota sola, per això li truco a veure si...
12: Ole, com aprofitaràs aquesta casa sola, Júlia?
20: Tota sola.
12: Home, faràs alguna altra tesis de bioquímica?
20: Sí, o alguna festa o alguna cosa, ara que estic sola.
12: Ole, tens parella, Júlia?
20: Sí.
12: Pues aprofita.
2: Que no estan els pares.
12: Per tot arreu, Júlia, per tot arreu.
16: El què?
12: Amb
16: accent de Dublín.
12: Ah, però quan fa que viviu a Dublín?
16: 16 anys.
12: 16 anys. Escolta, Júlia, pots parlar amb accent de Dublín?
20: O tu prou.
12: Hòstia, però mare meva, això... Perdona un moment, jo ara acabo tenint déjà-vu, estic en un listening d'anglès al col·le, eh?
20: Tens el translator.
12: Vull dir, pots dir exercise one, page number two?
20: Express one, planteja amb tu.
12: Hòstia, és increïble. Li senen repeat, eh? Sí, això, sí, això és sí. Màgic, Andreu, eh?
0: Match bueno, Júlia... correct the right answer.
12: Si you surt... Si you... molt bé, però escolta, ei, un fort aplaudiment per vosaltres. Bravo, quina família bravo. Més cuqui, oh! Molt bé, doncs ara després d'estar amb vosaltres vaig a buscar gent de Polinyà. Que vagi bé, guapos, fins ara, eh? Adéu.
0: Adéu, Reis.
12: Hòstia, tu, que cuqui, quina història més maca.
0: Em sembla molt fort que els taloners sonin en un autobús de Dublín, eh?
12: Això
0: és una cosa increïble.
12: Sí, mare, bueno, escolta, vaig a veure si trobo algú de Polinyà. Hola, senyor, què passa? És aquí un senyor que va llençar la brossa, a veure si... Bueno, home, què tal? Ets de Polinyà o què?
19: De Polinyà.
12: Escolta, esteu contents que aneu al Grand Prix, m'han dit.
19: Sí.
12: Sí, què tal? Tu preparat o no?
19: Jo poco.
12: No aniràs, eh?
19: Jo no.
12: Però per què, eh? Una mica de xol, la vaquilla...
0: La patata caliente.
12: La patata caliente, no?
19: La patata caliente.
12: Ja ni patata ni caliente, no?
19: Ni patata ni caliente, ja no.
12: Bueno, però tot és posar-s'hi, home.
19: Sí, home, sí.
12: Molt bé. Vostè com es diu?
19: José Antonio,
12: pues que tinc un molt bon dia. I visca Polinyà, eh?
19: Visca Polinyà.
12: Sí, m'agrada.
19: Un bon dia igualment.
12: Igualment, que vagi bé, eh? Adéu, Cuqui. Adéu. Bueno, però de moment, escolta, no estem trobant ningú que vagi al Grand Prix, eh? T'he de dir que la gent està com molt tranquil·la, no? Aquí a Polinyà.
0: Perquè jo crec que si deu veure bé, si diu... Oi, no sé parlar. Si deu viure bé, això.
12: Sí, aquí hi ha rotllo. Sí. Mira, espera, estic apropant-me a un altre bar. No, si bars aquí a Polinyà n'hi ha un munt, eh? Ja. Hola, què passa? Sou de Polinyà o què? Sí?
21: De Polinyà, sí.
12: Què tal? Que t'estàs fotent aquí un bocadillo chorizo, eh?
21: Hombre, me estoy poniendo morá.
12: Ves que això se't repetirà fort, eh?
21: No, está buenísimo, es ibérico.
12: Ah, ibérico, no se repite, eh?
21: Este no se repite.
12: Molt bé, que hem vingut perquè aneu al Grand Prix, els de Polinyà, eh?
21: Sí, pero estamos mirando a ver dónde va a apuntarse para ir.
12: Ah, tú vols anar, eh?
21: Sí, yo
0: quiero ir. Espera, que tú miro.
21: De, aunque sea de público.
12: Home, de público, i una mica... Com animaries tú a Polinyà? Com seria això?
21: Hombre, pues Polinyà, la mierda más grande que hi ha.
12: Però... Però un moment, es tracta de... Però has dit Polinyà, la mierda...
21: Que decía mi marido.
0: Els acaben d'esborrar ja del concurs,
12: però,
0: eh?
12: Però jo crec que així, si ho sent això l'alcalde, no hi aniràs, eh?
21: No, claro, no, yo quiero ir de público.
12: Però no cridis això, Polinyà, la mierda más grande que hay, has dit.
21: Eso lo decía mi marido.
12: Ah, lo decía, però amb algun motiu en especial o...?
21: No, porque el pueblo era muy pequeñito. Yo me vine de Badalona.
12: Ah, molt bé.
21: Pero ya hace muchos años. Y él decía, no, ahora vivo en Polinyà. Y decía, Polinyà, dice, sí, la mierda más grande que ya.
12: ¿Eh? Ho trobo molt bé, això, eh? Hombre. És la manera d'animar, eh?
21: Claro, anda que no.
12: Molt bé. Bueno, escolta, moltes gràcies, senyora, eh?
21: A ti.
12: Que vagi bé el dia. Adéu.
0: Els amics de Dublín estan a prop. Per què podrien acomiadar ells?
12: Ah, però espera un moment, que vaig cap allà. Estan en un altre bar. Vaig cap allà. Espera,
0: maquíssims.
12: Home, sí, que facin anglès. Espera, Òscar, màquina! Espera, ara marxo, però... El què? No, que no em dóna temps, que marxo un helicòpter.
22: Ah, vale, maco.
12: Escolta'm una cosa.
22: M'has fet molta il·lusió.
12: A tu, a mi també, Cuqui. Sí, et diré. Més. Ara vull que acomiadis tu la connexió en directe, però que facis en anglès.
22: Well, lads.
12: Què?
22: Well, lads.
0: Nois.
22: All good, lads.
12: Ah, vale. Tu has de dir, talonès a publicitat, però així en anglès.
0: O que s'enrotlli.
12: O enrotlla, t'explico una miqueta en anglès i... Talonès, go to the commercials. Aquest una mica el rotllo, vale? Mira, m'està agafant el micro l'Òscar, eh? Ara mateix acomiades tu la connexió en directe pels taloners. Preparat o no?
22: Ok, preparat.
12: Vinga, va, agafa el micròfon, fes el que necessitis. Vinga, va.
22: Talonès... Go to the publicity. Some ads to get money for the company. Okay, lads? See you soon.
12: Bravo!
0: See you later.
23: Reconcentrat.
24: Ganarles el derbi es lo único que pido.
25: Volver a ser grandes.
26: Un altre sextet serà massa.
27: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
28: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, ¿vale?
29: Gran ambientazo, mano.
28: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha quitado sobre la línea.
29: Qué barbaridad.
28: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
29: Buena venta.
28: Buena venta, ¡ojo! ¡Gol!
3: Sánchez, semi duelo para casa.
4: Ven a por más.
3: Ven a. Ocasión Plus.
5: RAC1 i l'Ajuntament de l'Arbós presenten Castells a RAC més 1 a la Festa Major de l'Arbós.
6: Estan els dosos entrant.
5: El diumenge 23 d'agost, des de 12:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells a RAC1.
7: L'Arbós és plaça de 10 i el millor termòmetre de l'estat de les colles just abans de Sant Fèlix. Vilafranca, Vella de Valls, Jove de Tarragona i Minyons de l'Arbós es molaran les eines i els de Castells a RAC1 debutem en un dels clàssics de l'estiu casteller.
5: El diumenge 23 d'agost, Castells a RAC més 1 a la Festa Major de l'Arbós, en directe des de la plaça de la Vila.
6: Passa a l'altra banda, el Castell Carles!
5: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Vols escoltar tot el que sona a RAC1?
10: En directe o a la carta.
8: El que passa a la ràdio
10: passa a RAC1.cat.
8: I molt més.
10: Notícies.
8: Última hora.
10: Actualitzacions minut a minut.
8: Contingut exclusiu.
10: Fàcil i intuïtiu.
8: RAC1.cat.
5: A l'estiu, Mar o Muntanya i RAC1. Tots som u.
11: No, sí, no, sí, sí, no.
5: Reconcentrat.
11: Sí, sí.
5: Els taloners de la migdiada

0: setmana hem estat donant la tabarra als teloners perquè anunciàvem divendres l'OTE, l'operació Torró, per donar el tret de sortida un any més al Torró Solidari de RAC1.
1: Totalment, clar que sí. Fora blanc pel Torró Solidari de RAC1. I com bé
0: sabeu... No per la gent que fa el Torró Solidari, no. Pel Torró Solidari.
1: Pels tres porrons, perquè, com bé sabeu, per només 7 euros col·laboreu amb la investigació de les malalties minoritàries que afecten els infants de l'Hospital Sant Joan de Déu. Hi ha tres varietats, eh? El clàssic de praliné d'avellanes amb neules i taronja, aquest està molt bo. Va ser el primer de tots.
0: Sí.
1: Després, per mi, el preferit, que és el cremós de crema d'ametlla amb cookies i el de brownie amb nous pecanes.
2: Estan pecanes?
1: Pecanes, güey.
0: Doncs t'he de dir que aquest vol a casa, eh?
1: Aquest vol a casa? Doncs ja ho sabeu, que si voleu col·laborar, molt fàcil, a qualsevol supermercat, compreu aquest Torró Solidari i sabeu que esteu participant amb el Nadal més solidari, que és el de RAC1.
0: Clar que sí. Doncs bé, el que farem, com deia més, l'operació Torró, i ara anem a explicar la lletra petita d'aquest concurs, perquè els concursants, els cantants i les cantantes...
1: Ai.
0: No té fama, però cantantes.
1: Queda molt bé, cantantes.
0: Les cantantes i els cantants hauran d'actuar amb la boca plena de torró.
3: Ah, sí?
1: És maco, perquè si fem una acció amb torrons Vicenç, que són els millors del món,
0: clar.
1: Ha d'haver-hi el torró per algun lloc.
0: En algun lloc havien de posar el
1: totalment,
0: torró.
1: Totalment.
0: Doncs bé, com que és un format, és un talent show radiofònic, sí, necessitem un jurat, també, perquè algú haurà de valorar aquestes actuacions, i ho farem amb un jurat de luxe, una sola persona, eh? Tampoc teníem tant de pressupost.
2: El pressupost és el que és.
0: Però, una, la millor que podíem tenir, és un artista reconegut a tot el país, és l'artista de moda, que és el Mamaduixa. Mamaduixa, bona tarda.
4: Vitamina de l'amor.
5: Bona tarda.
1: On ets ara mateix, Mamaduixa?
5: Pues estic a casa, tio. Estic amb la gata al costat, la manteta perquè fa fred. O sigui, molt bon espot per fer de jurat, la veritat.
1: Sí, molt bé, molt bé, molt bé.
0: Ets com un dolent d'una pel·lícula ara mateix, no?
5: Literal, literal. Sí.
0: Molt bé, doncs, Mamaduixa, tu seràs l'encarregat de fer aquestes valoracions dels concursants d'avui d'OT. Et sembla bé?
5: Home, clar, amb la meva experiència valorant gent cantada amb torrons, més faltava que no fos jo.
0: Ah, exacte. I a més, tu que has fet la cançó de l'estiu aquest any de RAC1.
5: Vull dir que clarament,
0: ha estat tot vinculat.
1: Clar, perquè diguéssim que aquesta acció encara, d'allò que et vam pagar per fer la cançó, encara estem aprofitant perquè ens ha sobrat una mica i estem apretant.
0: És del mateix...
5: Exacte. Recordeu que em falta un bisum, eh?
0: Ja en parlarem, això, Mamaduixa.
1: Ja et parlarà, ja et parlarà.
0: Va, us sembla si comencem? Anem a conèixer la primera concursant. Doncs comença OTE. Ara em sento una mica com la Chenoa, eh?
1: Cruza l'estudi.
0: Vinga, has de creuar l'estudi de RAC1. Hem de saludar a la Núria Gisbert, que ve de Sabadell. Un aplaudiment per la Núria.
1: Bon aplaudiment per la Núria! Núria, què tal? Com estàs?
6: Molt bé, hola.
1: Ets cantant professional o només a la dutxa?
6: No, no, què va. Canto per casa, però res.
1: Normalment, què cantes per casa, normalment?
6: Bueno, no sé, una miqueta de tot el que em ve...
1: Des del perreo fins a Mozart?
6: No, no, pop...
0: Són molt difícils...
6: Alguna balada...
0: Les lletres de Mozart són molt difícils, de prendre.
1: Sí, sí. Molt bé, doncs, vols venir a la... Creus amb mi l'estudi per poder cantar?
6: Perfecte.
1: Vinga, perfecte.
0: Vinga, doncs cap aquí.
1: Fora bé per la Núria.
0: La Núria s'està preparant a l'escenari que hem muntat en un dels racons de l'estudi.
1: Aquest és el teu micròfon, aquest és el teu, t'l'engego. Ja està.
0: Aviam, està encès.
1: Un moment, Un moment, això...
0: Que no tenim el pressupost del Operació Triunfo, també, clar.
1: Vale, Núria, saps quina cançó ens cantaràs ja o què?
6: Sí, sí, ja la sé.
1: Ah, ja saps la cançó que cantaràs?
6: Sí.
1: Vale, doncs agafa dos lingots de torró i fota't-los a la boca. Dos, sí, dos, tu. Sí, menja. Sí, això és molt gros. Quants cops has dit això, Núria?
0: Guillem.
1: Què? Bueno.
0: Una mica respecte.
1: Perdó. A veure, Núria, que t'estic baixant. A veure, fota't els torrons a la boca. Això se m'està fent estrany, això. Clar, jo aquí l'estic veient, però em fa estrany. No, però...
0: Un altre.
1: Foli. Núria, ve sense dinar. Molt bé. Un altre. Sí, però no em passis, només mastega. Sí. Hòstia, quina guarrada la boca ara mateix,
0: Però, perdona, és una actuació...
6: És
1: un torró...
6: Que això no acabarà bé.
0: Pot ser que no acabi bé.
1: Ha agafat el torró de crema que serà smoothie a la seva boca.
0: Però també et dic que és una actuació solidària,
1: Sí, mira, fota't aquí davant, Núria. Digues alguna cosa per tota Catalunya.
7: Hola, bona tarda.
1: Molt bé. Perfecte. Núria, doncs quan vulguis, comença a cantar.
7: Sol, solet, vine'm a veure,
3: sol, solet, vine'm a veure que tinc fred.
1: No, no s'hi va perquè està acumulant com si fos un esquirol el torró a la galta. No, el torró d'estar amb el paladar, tocant una mica la llengua.
0: Guillem, aquí estic amb la Núria, ella està fent servir la seva tècnica, eh? L'altre és que
1: un altre torró.
0: Més torró.
1: Un altre torró. Fota't aquest de xocolata, que això... Tu fota't el torró a la boca. Mira, agafa't aquest torró. Vinga. Hòstia,
0: a veure. A més és saníssim, és que és un producte natural, vull dir que està bé.
1: Vinga, va, a veure, Núria. Vale, perfecte, a la boca, eh? Un altre cop, vinga, va, foli, vinga, sense por. Vinga, va, atenció, va.
3: Sol, solet, vine'm a veure,
1: Bravo! M'encanta, perquè a l'últim que tira aquest micròfon estarà berenant. Sí. Dels paluegos que van saltar al micròfon.
0: Però també t'he de dir que no només podreu guanyar un lot, sinó també una ampolleta d'aigua, cortesia de RAC1, per fer baixar aquests torrons.
1: Fora l'aigua per la Núria, sisplau. Bravo, bravo.
0: I ara atenció, Núria, perquè el que farem és sentir la valoració del jurat del Mamaduixa. Com ho has vist, bueno, Mamaduixa?
5: El jurat intentarà valorar. Vale, Núria... m'ha agradat molt la teva interpretació perquè he notat el dolor en la teva interpretació, he notat el sentiment i la intensitat i el missatge, no? com el cor trencat, l'ànima adorada, et felicito, et congratulo, m'ha arribat molt fort.
1: Molt bé, Núria, bravo!
0: Doncs que es prepari la següent concursant que arriba de Premià de Mar, que és la Mireia Cardús. Un aplaudiment per la Mireia.
1: Bon aplaudiment, aquí la tenim. Mira aquí, Mireia! He de dir que no ha participat molt jove. Quants anys tens?
8: 14.
1: 14, hòstia. Però tu llavors...
0: Però això ja és la voz kids, eh?
1: Exacte.
0: Tu rock kids.
1: I tu llavors això del cantar ho fas... T'agrada cantar?
8: Sí, m'agrada molt cantar.
1: I ara mateix t'estem fent, per l'expressió, una putada, no? Fotre't un torró a la boca ara.
8: Doncs sí, la veritat és que sí.
1: La tia sincera.
0: Perquè tu et vols dedicar a cantar?
8: A veure, sí, però vull tindre una altra feina, però...
1: La de menjar torró.
0: No, home, el que podem fer, si realment vol demostrar com canta, que canti i sabem com canta sense torró,
1: ara,
0: amb torró.
1: Vale, t'atreveixes?
0: Et sembla bé?
8: Vale, d'acord.
1: Doncs vinga, cap a l'escenari. Que creu la passarel·la, sisplau, fa l'aplaudiment.
0: Està creuant la passarel·la, l'operació torró, la Mireia Cardús.
1: Vinga, va, ara cantes bé, vale?
8: Bueno, jo cantaré una cançó de Gris, la de Hopelessly Devoted to You,
1: sí,
8: però
1: anglès,
8: en versió català.
0: La canalla té un anglès?
1: Hot Flies, què?
8: Hopelessly Devoted to You, però en versió català.
1: Ah, thank you, t'ho agraeixo. No.
0: Gràcies perquè ens hagués costat
1: tot. Sí, perquè jo ara segurament, quan la canti... Ai, sé quina és, però ara mateix com si és... No sé quina és, eh?
0: No, a més...
1: Hot as flies to you.
0: Gris, quan el van traduir a Estats Units, es deia Grey.
1: Què?
0: Endavant. He intentat fer humor del Guillem i no m'ha sortit. Demano perdó.
1: S'ha d'afilar, prim, mala.
0: Mireia, endavant. Així m'ajudaràs a sortir d'aquest jardí.
1: No, sencera no, perquè el temps a la ràdio és or, sí. Però vale. 30 segons. On tu creguis que et pots lluir.
0: Exacte,
1: bé.
0: Exacte, on tu et lluïs.
1: Vinga, va, a veure.
0: Vinga, endavant, Mireia. Jo...

0: Fent molta pena.
1: Sí.
0: Que mengi torró i canti.
1: Bueno, era, són les normes, Mireia. Sol, sí.
0: Bueno, ha quedat clar que ets un supertalent de Catalunya.
1: Exacte.
0: De la interpretació.
1: Sí.
0: Ara anem... En quin moment va ser, vam dir, vale, aquesta és la idea per fer això?
1: Sí, perquè pensàvem que la gent no cantaria tan bé.
0: Agafa tu, dos torrons, tu.
2: Dos?
0: Dos, sí, dos.
2: Sí. Tinc la boca més petita.
0: Bueno, pues...
1: No, és veritat, que és OT Kids, això.
0: És OT Kids, vale. Mira, però, sencer, fota't a la boca, vale. Vinga, ara, ara, molt bé, molt bé. Estem perdent la dignitat en aquest programa. Marxes forçades. Vinga, va, quan vulguis.

0: cosa. Et dic una cosa. Ves que no canti millor amb torrons Vicenç a la boca.
1: Perdona, però el torró solidari fa miracles.
0: Sí, el torró solidari, vull dir...
1: Clar, jo ara estic pensant, abans amb la Núria que ha cantat el Sol Solet...
0: No, no.
1: Si la sentíssim sense torró, s'enfonsa l'estudi 1, eh?
0: També et dic, venim d'un Sol Solet.
2: Sí, sí.
0: A una... Clar, que tot el respecte cap a la Núria...
1: No, Núria, també t'he de dir que el Mamaduixa s'ha emocionat amb la teva actuació. Ara no sé què ha de dir el Mamaduixa.
0: Clar, clar, clar.
1: Ah. Què has de dir, Mamaduixa? Maduixeta meva.
3: Bueno, doncs, aviam, Mireia, m'ha agradat molt aquesta interpretació que has fet, així com Beyoncé post-dentista, ha estat com molt acurada. El que t'he de dir, que clar, aquest programa es tracta d'evolucionar, no? Jo veig que tu que vens cada setmana i ho fas molt bé cada setmana, però no estic veient una evolució, m'entens, oi, Mireia? Sé que...
0: Sí, el Mamaduixa, des de casa, amb el gat, s'està flipant.
1: Sí, ara t'has flipat,
3: m'ha encantat, però ha d'haver una evolució, no? Saps el que t'ha vull dir?
1: Està tirant de tòpic de reality, eh?
0: Hòstia.
3: No, jo tòpics? No, home, no. No, home, no. No, home, no.
0: Jo crec que està l'hora, el Mamaduixa, aquella hora tonta del porret.
1: No, aquella hora tonta que t'estàs aguantant la sonda de la migdiada i estàs una mica allò... simpàtic.
0: Ai, tu.
3: També dic, l'hora dels taloners, t'he de dir, eh? O sigui, que tampoc és que hi hagi... doncs... tampoc és que hi hagi diferència. No, o sigui, m'ha agradat molt la Mireia, evidentment. O sigui, a qui se li agradarà això? O sigui, espectacular.
1: Espectacular, Mireia, un aplaudiment.
0: Fora bleu per la Mireia!
1: Enhorabona, Mireia. I no pareu d'aplaudir, perquè ara qui pujarà a l'escenari d'Operació Torró és la Marta de Premià de Mar.
0: Marta, com estàs? On ets? Vine, fora aplaudiment per ella.
1: Bravo.
0: Marta, Marta.
3: Marta.
0: Gràcies, públic, Marta, esteu a tope, eh?
1: Sí, sí, sí. Estan mirant els torrons com dient que s'acabi això, que volem menjar, eh?
0: Marta, com tu vens a Premià de Mar?
4: Jo he vist a Premià.
0: Vist? Com?
4: Vist. Ah,
0: vist, vist, vale.
4: Sí, sí,
0: molt bé. Tu ets cantanta professional o com va?
4: Jo no canto mai, ni a la dutxa.
0: Vale.
4: Però he vist els torrons i es faltava gent i he pensat, però no tinc més opció.
1: Que mono, ho ha fet per nosaltres.
0: Bueno, i per ella, de, bueno, faltava gent, més possibilitats.
4: Jo he pensat, bueno, tinc més opcions.
0: T'atreveixes a cantar sense torró o anem directament al ridícul?
4: No, anem al ridícul. Vinga.
0: Quina cançó cantaràs?
4: Jo sufre mamón.
0: Hòstia, jo sufre tu.
4: Ja que estem...
1: Sufre torrón.
0: Mira, doncs agafa dos, tu comença... Ja...
1: Quins triaràs, Marta?
0: Està agafant el d'Ametlla, ja, no?
4: L'Ametlla.
0: Vinga, fot un altre, també, eh? Vinga, va, sense por. Un de la... Aquest també, el de Brownie, aquest està
1: el de Brownie,
0: el de Brownie em va fa bé, eh? Vinga, foli, vinga, va.
1: Pensa que tot això és solidari, el que
0: vinga, va. Foli, quan vulguis.
5: Estoy llorando en mi habitación. Toda señora mi alrededor. Que ya se fue con un niño pijón. En un farfiesta blanco. Y un jefe amarillo. Por el parque del vio pajar. Cuando se ve tan lo que tropatar. Voy a vengarme de ese maricón. Voy a llenar.

0: Vale, com, com, vols una mica d'aigua, no? Entenc.
1: Ara la Marta ho està passant malament, sí, perquè, clar...
0: Anem a trucar al 012. Molt bé. Pues, escolta, moltes gràcies, Marta.
1: Gràcies, Marta. Ara la valoració del Mamaduixa.
2: Bueno, Marta, com t'ho dic, això? O sigui, està molt bé que la meva gata escolti, depèn de quines coses, no? O sigui, de tant quan jo li parlo i li canto, no?, cosetes, i està clar que a tu et portaria a cantar-li. Quina dolçura de veu, tu. Quina expressió, quin tot. O sigui, Marta, m'has deixat fascinat.
0: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé.
1: Per temps haurem de fer ja el darrer participant de la tarda.
0: No sabia que ens aniria tan contingut això, eh?
1: Digue'm.
0: Que no sabia que aniria també això, eh? No, normalment. No.
1: Si l'any vinent estem aquí, toco fusta.
0: Vale. Bueno, toca torró.
1: Sí, toco torró. Haurem de repetir Operació Torró,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, m'està agradant molt.
1: Doncs un aplaudiment pel Carlos Alós, de Barcelona. Bon,
0: fora aplaudiment, Carlos!
3: Carlos.
0: Ets cantant professional?
3: Sí, sí, per suposar, clar.
0: Tu ets cantant?
3: Sí, professional. Professional avui, en faré professional avui dia. Sí,
0: molt bé, molt bé. Aquesta és l'actitud, aquesta doncs, és l'actitud.
1: Creu a la passarel·la, Carlos.
0: Saps quina cançó cantaràs o no?
3: Sí, no sé, ara. Sorpresa.
1: És sorpresa.
0: Va sobradíssim el Carlos, eh?
3: No, no, no. Per ell, no tinc...
0: Però parla-li al micròfon, que estem fent ràdio.
3: No tinc usual.
0: El què?
3: El is not inusual. El Tom Jones.
0: Del Tom...
3: Ah, és molt antic.
0: Ah, no.
3: Is not unusual to be loved for everyone. Aquí està.
0: Tu fas aquesta veu així?
3: Bueno, no sé, perquè...
0: Hòstia, el pollo, eh?
3: Vinc una mica fotut.
0: S'ajuntarà el pollo amb el torró.
1: El pollastre solidari, tu.
0: Torró de pollastre.
3: El meu fill que m'ha enredat amb això, dic...
0: Ah, t'ha enredat el teu fill? I el teu fill on és?
3: Ja no sé, doncs, estudiant.
0: Però un moment. Sí, el teu fill t'ha dit, papa, t'apunta...
3: Sí, m'ha apuntat, sí.
0: T'apunto a cantar per la ràdio i no ha vingut.
3: Hi ha un concurs no sé què, dic, bueno, anirem una miqueta, saps? Tu, allò cazallero, però bueno. Tu, perquè no sabia de què anava això.
1: Tu tens pinta de rockero, Carlos.
3: Bueno.
1: Et vas amb el teu tupè...
3: Sí, tota la vida això es porta.
1: Home, doncs...
3: Això l'ADN, sempre.
1: Ara sentirem... Vols que fem com abans la part sense torró i amb torró després?
3: Allò, com vulgueu.
1: Aviam com sona el Carlos sense torró.
0: Vinga, a veure.
3: Anem? Faig un balada?
0: Un balada?
3: Rockero.
0: No, un bala, da.
1: No, el que tu vulguis.
3: Is that an issue what you below by anyone?
0: Home!
3: Is that an issue what you have found by anyone? Well, I see you hanging about by anyone. Is that an issue what you see me cry? A woman die.
0: Ole.
1: Ole.
0: Ole.
1: Ara vull sentir la balada, també.
0: Molt bé. T'he de dir que ja sabia jo de què em sonava el Carlos. Hem estudiat a la mateixa acadèmia d'inglès, eh? Ja, hòstia, aquest dia era un company de classe, ja me'n recordo, de Cambrils.
1: Cambrils.
0: Doncs fota'm molt torró.
1: Vinga, va.
0: Agafa, tu agafa d'aquest dalt. Mira, foli, Carlos.
1: La versió torronera.
0: Saludem el teu fill. Com es diu el teu fill, Carlos?
3: Jordi,
0: cabron.
3: Saluda el campió.
0: Fota torró, que tu ets un roquerro. Vinga, foli, sense bo. Vinga, però no m'esteguis, ja has de tenir la boca. Vinga, va.
1: I aquest trosset que et queda cap a dins.
0: Ara, foli, Carlos!
1: Carlos, amb torró a la boca.
3: Is that an issue what you below by anyone? Is that an issue what you have found by anyone? But when I see you hanging about by anyone...
1: Mira,
3: is that an issue what you see me cry?
0: Un altre torró.
1: Té la boca molt grossa, sí, Carlos.
0: Hòstia.
3: Matareu, eh? No,
0: nen, tens la boca de Carlos Baute. Fole. No mengis.
3: No. Crazy to be mine.
1: Molt bé, Carlos.
0: Bon aplaudiment. Molt bé. Ja pots seure, Carlos.
1: Vinga, i ràpidament la darrera valoració del Mamaduixa. Com ho has vist, això?
2: Bueno, jo aquí el que he vist és una molt bona interpretació de El Turronjón, no?
1: Molt bé.
2: Aquesta és la meva única i only valoration.
1: Perfecte. Doncs escolteu, ara mateix els participants que han passat per el Turró, la primera edició d'Operació Turró, són la Núria, la Mireia, la Marta i en Carlos. És el moment decisiu de la tarda, Mamaduixa, per fer el veredicte final i saber qui és el primer guanyador o guanyadora de la primera edició d'OT Solidari de Torrons Vicenç. I el guanyador o guanyadora és...
0: L'audiència. Ha decidido.
2: La Mireia!
0: Ah, pues...
1: ¡Bravo!
0: ¡Bravo, Mireia! ¡Enhorabona!
1: Mireia Cardús de Premià de Mar, que ens ha interpretat aquesta cançó de Grease.
0: Why?
4: Hopelessly devoted to you.
0: Hopelessly devoted to you.
1: Sí, no és que nosaltres entenem millor a l'anglès del Carlos, eh? Sí, sí.
0: A qui li dediques aquest premi?
4: Doncs...
0: S'ha posat sèrie, eh? Hòstia.
4: Doncs li dedico a la meva família i a l'August, el meu professor de teatre musical.
0: Que deu estar molt content després de sentir això.
4: I també a la Carme, que és la meva professora de cant.
0: Molt bé, por favor, clar que sí, enhorabona, primer Turro Fest.
5: Estàs escoltant Els Taloners
6: del versió RAC 1
5: en rigorós refregit.

0: RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona tarda, són les 4. Circulació ferroviària restablerta a la línia R13 entre Sant Vicenç de Calders i la plana Picamoixons. S'havia interromput abans de les 2 del migdia per la presència d'objectes de grans dimensions a la zona de vies. La que encara presenta incidències és l'R4, demores de més de 30 minuts a causa d'una incidència a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Són les conseqüències del temporal d'aquesta passada nit i matinada a la demarcació de Tarragona, que ha acabat, com dèiem, amb 11 persones ferides, una de les quals han estat crítiques. Es tracta d'una menor de 17 anys a qui li hauria caigut un mur a sobre i que ha estat ingressada a l'Hospital Joan 23. En aquest sentit, el govern ha reconegut que els aiguats han superat les previsions i que per això no es va enviar cap S-alert per avisar la població. N'ha parlat el conseller de Justícia, Espadaler.
2: La meteorologia no és una ciència exacta i no és aconsellable emetre una alerta si no tens el substracte, la informació de qualitat que en aquell moment no es disposava per part del servei meteorològic. Aquesta és la raó per la qual, doncs, evidentment, no s'ha fet. Sí que crec que s'ha reaccionat, doncs, amb celeritat per part dels ajuntaments, de les policies locals, del cos de Mossos, de tots els cossos d'emergència.
1: Recordem que els bombers han rebut 270 avisos i el 112, 800 avisos. 300 persones han estat evacuades dels càmpings de Roda de Barà i Creixell i un centenar han estat desallotjats d'una discoteca del Vendrell. I el Tribunal Suprem ha donat un termini de 10 dies al govern espanyol perquè expliqui el motiu pel qual els seus ministres de Presidència, d'Interior, de Defensa i d'Exteriors no van comparèixer al Senat quan, a petició del PP, la Cambra Alta els ho va requerir. Recordem que ho va fer perquè donessin explicacions sobre com havien gestionat la crisi migratòria a Ceuta. La Sala, doncs, ha denegat la mesura cautelaríssima sol·licitada pel PP perquè considera que no hi ha una especial urgència per fer-los comparèixer. Els populars han assegurat respectar la decisió del Suprem, però consideren que no resol de fons el problema i ha dit que seguiran insistint en la compareixença dels membres del govern perquè el govern, han dit, no escull qui el controla. I desplegament policial especial dels Mossos d'Esquadra a la plaça Sant Jaume de Barcelona per la concentració de Safe Europe Act, l'entitat supremacista i xenòfoba que promou l'expulsió massiva de migrants irregulars d'Europa. Segons afirmen els seus fundadors, les institucions europees pretenen substituir la població original del continent per població forània. El membre de la coordinadora antifeixista a Barcelona, Marek Martínez, alertava a RAC1 que el discurs de Safe Europe Act amaga idees supremacistes.
3: Vemos que estos movimientos empiezan con discursos de remigración y cuando rascamos un poco nos encontramos con discursos que tienen más que ver con una cuestión de pureza étnica y, bueno, y discriminación racial.
1: La concentració està prevista per les 7, una hora abans, però, i amb l'objectiu d'impedir-la, grups antifeixistes han convocat una contraprotesta al mateix lloc. I ara temps pels esports, Pau Bonastre.
4: Julián Álvarez podria tenir els primers minuts de la temporada demà amb l'Atlètic de Madrid. Com a mínim, el Cholo Simeone l'ha convocat per al duel de demà i aquest migdia ha reiterat que compta amb ell. També ha enviat un missatge a l'afició matalassera.
5: En la charla, en la última conferencia de prensa, donde decía que respeto a mis aficionados, pero que obviamente no comparto ni insultos ni agravios. Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar.
4: Mentrestant, Hansi Flick ha exhibit tranquil·litat pel que fa a la carpeta del davanter centre i ha mostrat la seva confiança en Deco per resoldre-ho en els dies que queden de mercat. Per cert, Flick ha obert la porta a Alejandro Balde. A primera divisió, avui es disputen 3 partits, d'aquí a menys d'una hora, a les 5, Atlètic Club Sevilla, València-Celta, 8:15, i a 10:15, Espanyol-Real Madrid, des de mitja hora abans a RAC1. En plana internacional, el primer partit del dia a la Premier ha estat el Hull City 2, Manchester United 0. Hi ha 4:15, arrenca la primera etapa de la Vuelta avui, una crono individual a Mònaco.
1: Després dels aiguats de la matinada al Baix Penedès i al Tarragonès, aquesta tarda la situació és més tranquil·la, però el temps continuarà sent insegur. Poden aparèixer nous xàfecs al Pirineu i Prepirineu, al nord de Ponent i també a l'entorn dels ports. A partir del vespre no es descarta que també se'n reactivin alguns cap a la Costa Daurada. Les temperatures es quedaran més frenades que ahir, amb màximes en general entre els 26 i els 31 graus. Això és tot. Tornem amb més informació al punt de les 5.
6: Així sona RAC 1.

0: ara sap greu tallar, eh? Oi que sap greu tallar la cançó?
1: És tan xula.
0: Doncs va, puja, puja, pinxa. Puja.
2: Per dins tota aquesta tristor. A vegades et penso i m'he de confonar.
0: Saps qui són, no? I a ell, tu que has estat tants anys a Rexens, i ens recorda, però tampoc molts anys.
1: I tant, no, dos anys, però...
0: Saps qui són, perquè les tenim aquí al davant.
1: Són
0: les al·lèrgiques al pol·len.
1: Bravo!
0: Ja comencem malament, però ja no sé si hem de dir pol·len o pol·len.
3: El que vulguis.
0: Hòstia, ja està, ja estan com els tiets, que no sabem si els dit de tiets o els tiets. Bueno, direm...
1: Les pole.
0: Les què? Rosalia?
1: Les pole.
0: No, no, és pol·len. És, no sé, és que porta, no porta accent, oi?
4: Oh, no.
0: No, no, no, no, no porta perquè acaba d'aïna.
4: A mi també m'ha sentat mal, m'he d'hambre.
0: No, va, no, comencem amb la... No,
4: el pol·len.
0: Sí, no, és una altra cosa, el sí. Sabina.
1: Ah, aquí, ja. No entrem aquí.
0: Si no comencem així amb corrades, només d'entrar. A veure, acabem de descobrir una cosa, que jo no sabia. No, sí, sí, no dissimulis.
1: Ja vols començar amb això, Pere?
0: Oh, comença amb això. Acabem de descobrir que les al·lèrgiques al pol·len, que són 6, avui n'han vingut 2 i estem molt contents que hagin vingut.
5: Però per què no han vingut totes?
0: Veia, bueno.
5: Emplenem la ràdio de noies.
0: Bueno, sí, és veritat, calma.
5: Fotem fora el Pere Mas
0: Aitana.
5: I el Muppet masculí.
0: Aitana, bona tarda.
5: Bon matí.
0: No, bona tarda, que és un quart de 6, però vaja, sí, és veritat que l'Aitana és la defensora de la causa feminista en aquest programa. Són la Maria
1: no
0: Riba, que és la teclat, efectivament.
1: Hola.

0: diuen. Bueno, aquí tenim els mapes, tenim la Yael Brusca, que... però hi ha l'Anna Castellví, que és la persona... Perdó, l'Aula Castellví.
1: Ah, noies, ho heu de saber. Sempre diu els noms malament. Si us els diu malament, sí, no, no és res personal.
0: No, exacte, no és res personal, però aquí els tinc apuntats per no cagar-la. L'Alba Castellví...
1: Ara.
0: Que ha preparat el qüestionari d'aquesta entrevista. Per tant, si va bé, és mèrit seu. Si Perfecte. Va malament, és culpa meva.
1: Exactament.
0: O la Yael, que em distreu, que em fa sí. coses i em distreu tota l'estona. No ens havia dit... Mira que hem repassat el qüestionari, hem mirat coses, hem buscat informacions, hem preguntat si això ho diem, no ho diem... No ens havia dit que va ser crucial ella en el vostre primer videoclip. O m'ho expliqueu o ho explico jo?
2: Sí, sí, serà el nostre primer videoclip.
3: És la, una de les dues protagonistes del nostre primer videoclip que no podreu veure perquè l'hem ocultat del YouTube.
0: Però
1: no!
0: Ocultat...
3: Però la gent que l'ha vist...
0: Sí.
3: Segur que té un bon record.
1: Sí. Era molt xulo. I, de fet, tenim la cançó. Vull dir que podem escoltar.
2: No, no, no.
1: Vina, virreina.
0: Vina, virreina es diu, la cançó, no?
1: Virreina, no?
2: Ah, bueno. Virreina, virreina.
0: Bueno, clar,
2: fa molts anys, això, fa molts anys.
1: Tants? Jo he anat amb elles.
2: Sí, sí, molts.
1: No, dic, he anat a saludar-les i és el primer dit que m'ha, és el primer que m'ha dit la Maria Riba, tipus, direm-lo del videoclip? I dic, no sé si sorgeix, però clar, Pere,
0: no,
1: al principi ja...
0: No, bueno, aquí la informació, qualsevol informació pot ser utilitzada en contratret.
1: Però es pot saber per què està ocultat o no?
0: Oh!
2: Jo no,
0: no
2: sé.
0: No voleu dir, no cal que ho digueu,
1: eh? Malament ho vas fer, Alba.
2: No,
0: tu no eres la sororitat, també?
3: Ella no era el problema.
2: No, no.
3: Érem nosaltres.
2: Exacte.
0: Bueno, ja, fem un enllaç secret amb un pas o alguna cosa, que ara tinc curiositat.
3: Vale.
0: Si voleu, el miro sense escoltar l'àudio.
1: 1, 2, 3, 4. Home, a mi sí que em fa curiositat.
0: Volem veure l'Alba. Va, aclarit aquest punt. L'Alba sempre fa un parell o 3 o 4 o 5 de preguntes prèvies. Ja hem descobert dues coses, el videoclip i la ressaca de les altres quatre, però...
1: I d'elles crec que una mica, també.
2: No, no, jo estic...
0: Voleu un cafetó? Alguna... Bueno, n'hi ha que s'està fotent un Nestí? Te l'hem donat nosaltres, el Nestí?
3: No, me l'he comprat a un supermercat.
1: Si és que aquí no en donem res, Pere. No sé per què ho preguntes.
0: Home, però si algú ens demana un estil, l'hi posem, eh?
2: Un aigüeta.
0: A la màquina aigüeta. Si et calés un altre estil, traurem un euro d'algun lloc i el farem sortir a la màquina. Ja t'ho dic jo. Sí, sí, de veritat, eh?
3: Amb l'aigua estic bé.
0: Perfecte.
1: Com és? Doncs mira, anem amb la primera. Si no us haguéssim enredat per ser avui, aquí, ara mateix, què estaríeu fent?
3: Dormir.
1: Clar, és que després de...
2: Jo no. Jo crec que estaria fent feina o a Gràcia.
1: Fent feina del grup.
2: Potser, sí.
1: Molt bé. Per exemple, sí, sí. Escriure, composar...
2: Sí, per exemple.
3: És que es passen totes les nostres hores lliures fent cançons.
2: Creant. No. És broma. Fent coses vàries de música. Sí,
1: però,
2: sí.
1: I si no fóssiu artistes, què seríeu?
2: A mi m'ha passat pel cap matemàtica.
3: I a mi, a mi cuinera. Imagina't.
1: Què?
2: Matemàtica i cuinera.
1: Però perquè t'agrada cuinar?
3: Normal, no sé.
2: És fa un curri molt bo, fa un curri molt bo.
3: Sí que el faig
1: bo. A l'Air Fryer, no?
4: Perdona, però matemàtica, perquè has estudiat mates o...?
2: No, però sempre m'han agradat molt, saps? Com que...
3: Mai t'he vist fent una operació matemàtica.
2: Bueno, no, és que no ho faig així ara.
0: És que ella és mig química, per això s'ho pregunta, eh? Perquè estem aquí...
2: Entre...
0: Jo també anava per química, estem entre amiguis de ciències.
2: De ciències,
0: com es diu ara, batxillerat científic. Bueno, no sé si sou de l'època batxillerat científic o ciències pures.
2: No, batxillerat científic.
0: Batxillerat científic, sí. Sí. Sí. Sí. La meva generació també, ben joves.
1: Seguim, ens trobem a un bar ara mateix que passen 19 minuts de les 5. Què prendríeu? Una cervesa, un refresc, un cafè o un cacaulat a Plaça del Sol?
3: Una cervesa.
2: Sí, una clara.
3: Ja és
1: una cerveseta, no? Que ara ve de gust. Sí. A la terrasseta?
3: A partir de les
2: 5. Sí, a la terrasseta.
0: És curiós perquè els convidats darrerament estan dient que encara és massa d'hora per la birra. Diu, massa tard pel cafè, ens estan dient això, i massa d'hora per la birra. Bueno,
2: és una hora complicada.
0: Sí.
2: Depèn del dia de la setmana,
4: de com t'ha anat el dia.
2: L'energia.
0: Com t'ha anat la nit, sobretot.
3: De l'època de l'any, perquè quan és fosc a les 5, la cervesa entra sola.
2: Ah, jo no va dir al revés.
0: Ah?
2: Sí? Jo a l'hivern crec que em faig un cacaulat a les 5 de la tarda.
0: Jo tinc la impressió que entra sempre sola la cervesa, però vaja, això ja...
1: Això hi ha gustos. Escolta'm, això del cafè i el cacaulat a Plaça del Sol no ho deia perquè sí, sinó ho deia perquè ho diuen en una de les seves cançons.
0: No ho tenim. Ah, sí que ho tenim.
3: Era aquesta.
2: Molt millor.
0: Ens l'ha borrat del dalet algú. No hi ha problema. Avancem.
1: Vale.
0: No li donem més voltes.
1: Vinga, seguim. Esteu arribant a casa, heu anat amb la furgoneta a fer un bolo i veieu que us salta la llumeta de la gasolina. Què feu? Poseu gasolina aquell mateix dia o ho deixeu pel dia següent?
3: És que això fa el road manager. Sí. No toquem cap d'aquests temes. No.
0: O quan conduïu pel vostre compte?
2: Ah, jo la posaria...

0: Jo també, a mi m'agafa un agobio.
1: Sí.
2: Al vespre, eh?
0: Sí, sí.
2: I previsores.
1: Per tant, previsores, exacte.
2: Molt bé.
1: I nenes, què tal l'eclipsi?
0: Ah, molt flop. Increïble.
1: Sí, flop?
0: Jo flop perquè no estava a la zona correcta del país.
1: Oh.
0: Estava a l'Empordà.
1: Ah, ui.
0: Hi havia un núvol.
1: Ja.
0: Vaig veure un ratet com es feia, però no el vaig veure. Però
1: jo estava allà de l'Ebre i el vaig veure. Ah, doncs mira, estàvem a prop.
0: Increïble.
1: Nosaltres estàvem a Roquetes.
0: Ah, molt bé.
2: Vam fer un programa especial. Ara, just fa una setmana, aquesta hora, estàvem fent el programa especial amb aquella alegria...
1: Sembla mentida que hagi passat només una setmana.
2: Sí,
0: ah, fa una setmana, ja.
2: Sí, exactament.
0: Sí. I la setmana més llarga.
2: Serà al vespre. Quina setmana més llarga.
3: Perquè has viscut nits i dies, no?
2: Sí. Ja t'has descomptat, ja t'has descomptat. Això de les festes de Gràcia ha fet molt de mal, eh?
1: Sí. I escolta, ja per acabar, hi ha algun tema del qual no em vulgueu parlar avui aquí?
0: Digue'l tu, arriba. Sí, de... no volem parlar de que som dones i fem música, com som músics i punto. No, bravo. Som músics i dones.
1: Vale, fa com pal.
0: Se'm borra totes les preguntes de l'entrevista.
2: Tachar. També hem tingut un debat sobre això, de si les fèiem, no les fèiem. Bueno, sou sis dones, això sí que ho podem dir, no? Que perquè la gent no tingui clar.
0: Sí, sí.
2: No cal que els preguntem per què ho fan, però si surt, ja veurem com surt, ja veurem si causa molta tensió.
0: No us contestarem.
2: I si causa mal rotllo o no causa mal rotllo durant l'entrevista. Ja veurem. De moment, bastant de bon rotllo. Hem dit sis membres, però en realitat hi ha un setè membre, que és la Vila de Gràcia. No?
0: Bueno, sí, ho va ser. Ah, era aquest el tema que havíem de batar, Joana.
1: Sí, era la Vila de Gràcia, també.
2: Va.
1: Ens agrada molt, eh? Si bateu Gràcia i bateu... Voleu proposar un?
0: Clar, potser... Som, si no som dones gracienques?
1: No sé. No, però vull dir que potser alguna cosa que us vingui molt de gust parlar i que no us preguntin normalment.
0: Pues del nou disc.
1: Sí. Del nou disc.
0: Que sortirà d'aquí uns mesos.
3: Epa!
1: Molt bé, però el 27 ja.
0: No,
1: el 26. El
0: 26.
1: Ah, super, sí, ho apuntarem al calendari, això.
3: Abans que acabi. I tenim tot gravat ja, tot, si heu escoltat.
0: Sí, està
3: tot
0: acabat.
3: A punt. Masteritzat.
0: Mira, abans d'entrar aquí, el Dan Peralbo m'estava fent el feedback del màster.
2: Oh, què diu? Sí. Us està produint el Dan Peralbo?
0: Us puc llegir el
3: no,
0: que m'ha dit.
3: No, col·laborat Dan Peralbo.
2: És que avui hem parlat del Dan Peralbo. Bueno, calma, silenci.
4: Exclusiva.
2: Hem parlat del Dan Peralbo avui.
3: Ha rigut una
2: miqueta. Tu, oi que hem parlat del Dan Peralbo?
3: No estàs pel que hem d'estar.
2: Sí, que estic pel que hem d'estar perquè ve a continuació.
0: Jo estava venint i ho he escoltat.
2: Al, oi que hem parlat del Dan Peralbo?
3: Els hem mencionat.
2: Per què?
3: Perquè actuen a l'acústica de Figueres i la Lídia Dicípio ha posat una cançó i hem dit, ai,
2: hem
3: dit que són molt bons.
2: Ara anem a estirar la llengua del tema On Demand, que ens han demanat elles, que és parlar del nou disc, que en parlarem. Dan Peralbo, què hi pinta aquí i per què us envia un WhatsApp?
0: Res, el Dani és molt amic nostre.
2: Ah, li heu ensenyat i ja està.
0: I em va demanar a suplicar que li envies el link quan estigués acabat i llavors avui m'ha fet la seva...
3: Review.
2: Ah, sí.
0: Ja tenim un tema amb ells, però el disc anterior.
2: Sí, de fet, nosaltres fem moltes col·labos amb molta gent,
0: sí.
2: Que també ho tenim aquí al qüestionari, espero que puguem parlar-ne d'això. Si no, seguirem parlant del nou disc fins al final i farem entre els nens, que els tenim allà fora de Banyoles i parlarem de Banyoles. Dan Peralbo li ha agradat?
0: Moltíssim.
2: Ah, no era un WeTransfer, què era? Era un...
0: No, era un link de...
2: D'aquests interns, oi?
0: Sí.
2: Sí, és que l'han rebut a producció i l'hem penjat al Twitter.
0: No, perquè va amb contrasenya.
2: També hi havia la contrasenya, l'hem penjat també al Twitter. Bueno, aquest disc com es dirà, ja que hem obert aquest meló?
0: No es pot dir encara això.
3: Home, llavors, noi,
2: a veure un moment, voleu parlar del nou disc i no voleu dir com es dirà? Ara estan dient-se secretitos.
0: Ai. No, si me n'havia oblidat del títol.
1: No, és que no podem dir, només podem dir que sortirà d'aquí poc, a l'octubre, que hi ha tres cançons penjades del nou disc, Shanghai, Apocalipsis Now i Un amor amb mi, que encara en queda alguna per sortir abans del disc. I...
2: Estan només al Spotify o també estan al YouTube?
0: A tot arreu.
2: Hi ha alguna concreta d'aquestes que voleu que soni, que així ja que estem fent l'entrevista on demand?
0: Sí, Un amor amb mi, per exemple.
2: Un amor amb mi. Doncs preparem, si us plau, Marta, allà dins, Un amor amb mi, i la farem sonar...
0: Ah, no, això és una altra cosa.
2: I la farem sonar... Això no m'ho diu a mi, li diu a l'Alba, que li acaba d'ensenyar...
1: Que ens fem gestos.
2: Bé, voleu dir alguna cosa més del disc nou? Hi ha alguna col·labo? Vosaltres que fem moltes col·labos, o també és un secret d'això?
0: Ho podem dir, crec. No n'hi ha cap. Hem decidit disc, primer disc d'Al·lèrgiques, sense col·laboracions.
1: Molt bé. I és una decisió presa a consciència. No ho volem.
0: No ho volem. És un disc molt fet a casa. O sigui, l'he produït jo a casa meva, a l'estudi que tenim.
2: Jo i Joana Subirats, perquè, clar...
0: La Maria Riba ha fet tota la direcció artística, la direcció dels videoclips, visualizers i tot...
3: Portades, bla, bla, bla.
0: Sí.
3: Tot us heu fet vosaltres?
0: Sí,
3: és a dir, homemade.
0: Sí, no tot, perquè hi ha coses que tal, però sí, a nivell creatiu i de... Sobretot aquestes coses importants, sí.
3: L'estructural del disc no ho hem delegat aquest cop.
2: Bueno, molt bé. Estem molt intrigats. A l'octubre, bueno, ara posem alguna... Tenim la cançó aquesta que ha demanat, sí?
0: Sí, sí.
2: Doncs,
0: sí.
2: Com es titulava?
0: Un amor en mi.

0: doncs ja ens podem fer una idea per on van els trets. A més, potser aquesta cançó la toqueu aquest divendres a la Vila de Gràcia.
1: Exactament.
0: Perquè resulta que teniu un bolo, expliquem-ho a la gent, perquè, o sigui, qui després de sentir aquesta entrevista li vinguin ganes de veure les al·lèrgiques al pol·len en directe, doncs tenen ocasió de fer-ho per les festes de Gràcia. Sí. A on?
1: Plaça Rovira.
0: Plaça Rovira. Divendres, a quina hora?
1: Sí, a les 11, no?
2: No ho sé.
1: Em sembla que sí.
0: Segur que estarà molt ample i molt fresc, diguem-ne.
1: No està tan ple, aquest any, festes.
0: Ah, no?
1: Jo
0: Oin,
1: estic
0: cuidao.
1: Una mica contenta.
2: Ja, és que està coincidint bé de dies. Sí. O sigui, entre setmanes està molt bé.
1: Sí.
2: El fin de...
0: Si no hi ha la saturació d'altres anys, és el
1: o sigui,
0: que vols dir.
1: Sempre està saturat, però jo he viscut anys molt bèsties i aquest encara s'aguanta una mica.
0: Jo t'haig de dir que hi ha anat diversos anys i aquest any vam estar a punt d'anar-hi el divendres, no sé quin dia, vam dir, mira, no, dissabte venir, no hi anem, que ens trobarem massa gent. Justament de l'experiència d'altres anys d'allà, apretat, no sé què, volíem sopar prop de la plaça del Sol, i vam dir, escolta, anem a sopar a l'Eixample i ja s'ho trobaran.
1: Sí. Depèn de la zona de Gràcia, jo crec.
3: Sí, a més, si és a Rovira, que almenys és una plaça que és més ample.
1: Està una mica, no està al mig, llavors la gent anirà... Si vol venir a escoltar-nos.
2: No passa res, per sort serà l'última festa.
0: No, aviam, professora, no.
2: No hi haurà més festa per celebrar.
0: És la professora Olivia Làctia, que és l'experta en eclipsis, i té la teoria que divendres s'acabarà el món, però no sé si ja la va tenir, que s'acabarà
2: divendres. Té el 28 a punta.
0: No és el 28, no quan s'intentaries, que la setmana passada s'havia d'acabar coincidint amb l'eclipsi solar.
2: S'ha donat una setmana de marge, no, en feia pena.
0: Sí, però l'endemà va dir que era un any de marge i coincidint amb l'eclipsi a Cádiz.
2: El temps és relatiu.
0: Bueno, sí, doncs fotis d'acord amb vostè mateixa. Vosaltres a les festes de Gràcia vau actuar-hi per sorpresa, crec recordar, fa un període de 3 d'anys.
2: Sí, l'hem passat.
0: Com es fa això d'actuar per sorpresa?
1: Perquè els nostres amics estan al carrer La Perla i llavors ens van posar allà.
2: Sí. I havíem de vendre entrades per no sé què, llavors tocar gratis era una mala estratègia de màrqueting. Llavors, sorpresa! I vam avisar com el mateix dia, crec. Bueno. I qui ho va veure va venir.
0: Perdona, aquesta indicació que l'he fet amb el tècnic, vosaltres, suposo que heu entès que era pel tècnic. A veure, a Gràcia, m'ha estranyat que parléssiu de Gràcia, del vostre vincle amb Gràcia, però que no parleu de la gentrificació. O sigui, una mica indirectament ho heu mencionat al dir que per sort no hi ha tanta gent enguany, però no heu acabat de fer la rajada habitual, diguem-ne, que és el que m'esperava.
1: Ah, no, o sigui, estem molt enfadades sempre per aquest tema i és un pal, però sí que he sentit una mica més de gent local en els llocs locals, potser del barri.
2: També s'han de celebrar les petites victòries.
3: Sí. Ah, exacte, que no tot està perdut, no? Potser.
2: O sigui, hi ha molta gent fent molta feina a la Vila de Gràcia i a Barcelona i a molts llocs que també funciona, vull dir, la militància funciona. I
1: durant el dia hi ha moltes activitats xulíssimes com la glosa de Plaça del Sol, que a mi és de les meves coses preferides.
0: Quina? Del Plaça del Sol?
1: El concurs de glosa a Plaça del Sol.
3: I participes?
1: No.
0: Vosaltres faríeu trampes.
3: Home, seria
0: xulíssim. No,
1: jo no podria. Són boníssims.
2: Els glosadors.
0: I això es fa sempre, cada dia? O...
2: Cada any.
1: No sé.
2: El diumenge crec que es fan.
0: Si no, que ho busquin a internet, quan és el concurs de glosa, la Plaça del Sol. Escolteu, quant temps voleu que duri l'entrevista a partir d'ara? Ja hem acabat, amb les seves preguntes prèvies, però estàvem donant voltes aquí, ja fa estona que hem acabat. Pot durar 5 minuts més a partir d'ara, 10
1: Perfecte.
0: Minuts més a partir d'ara, 15 minuts, 20 minuts, 25 minuts, o us quedeu fins a les 7, que és quan acaba el programa?
1: Ens podem quedar una estona.
2: Fins a les 7 de la tarda.
3: No sé si la Maria aguanta,
1: fins a les 7 de la tarda l'arriba li agafarà un...
2: És que vaig al cine ara.
0: A què vas a veure?
2: Vaig a veure Spider-Man.
3: No,
0: A veure un moment.
3: Has vist les altres?
0: Calma.
2: Fa una setmana les vaig mirar perquè... Volia anar a veure aquesta i no havia vist cap, perquè és que jo no sé res d'això. I les vaig veure amb la meva parella i avui anem a veure l'última.
0: Sí, perdó, és una marató de 6 pel·lícules, oi? O no? Quantes són abans?
2: No, jo he vist com les noves, no sé quantes.
3: Ah, eren 3.
0: Perdona un moment.
2: Sí.
0: T'has preparat per veure Spider-Man? I has vist els xurros recents de Spider-Man? I no has vist l'original, que és aquell senyor de la cara rara que va... Bueno, la primera de totes.
3: A mi no em miris.
2: A la tercera surten tots... Jo anava fent pausa i fent preguntes. Vale, aquest que surt aquí, tal qual.
0: Era,
2: ja m'ho anaven explicant.
0: Tampoc és l'Odissea, cal molt context per entendre-la, diguem-ne.
2: Sí, s'entén ràpid.
0: S'entén ràpid, jo diria. Molt bé, per tant, hi vas avui? A quina sessió?
2: És que no ho sé.
0: Ah, molt bé.
2: O sigui,
0: deus saber la teva parella,
2: aquí.
0: Que deus saber... Molt bé, doncs deixem-ho en qüestió de domèstic o d'àmbit familiar. I la durada farem... És que tinc els nens a Banyoles avui, que han d'entrar de seguida. Però farem una estoneta més encara.
3: Sí, home, sí.
0: Us en recordeu? Que vau venir l'any passat, una de les dues.
2: Yeah.
0: I com, quin, el tempo que va tenir l'entrevista, com va començar l'entrevista?
2: Què? O sigui, t'hem de dir quan crec
0: No,
3: ja
0: t'ho recordem nosaltres.
2: Som un grup de música format per 6 membres.
4: Vinga, ànima bonita.
2: Boníssimes, que fem pop rock. Val. En català, a Catalunya.
5: Tete, espavila.
2: I arreu.
0: I parlem sempre com així,
6: reflexionant
0: molt el que hem de dir. Tosca!
2: A veure, en la meva defensa, només ens porteu a l'estiu per festes de Gràcia, que estem molt cansades.
0: La culpa...
2: Contracteu-nos al...
3: Un altre moment.
2: O sigui, porteu-nos, entrevisteu-nos al març.
3: A sobre del cura.
0: En la meva defensa, no, diria que jo només estic aquí els estius, passa volant, però la coincidència amb les festes de Gràcia no la tenia present, perquè no recordava que l'any passat va ser coincidint amb les festes de Gràcia.
3: Però una cosa, l'any passat... Gràcia
2: o Sants...
3: L'any passat, veu venir el 26 d'agost, que ja no són festes de Gràcia.
2: No són festes de Sants.
0: Ah, són festes de Sants.
2: Que també toquem aquest any.
0: Sí, home, doncs digueu, a veure, quin
2: 28
0: dia?
2: 28 d'agost a la plaça dels Castellers de Sants.
0: Oh, que és el dia que acabem temporada nosaltres i que anem a sopar.
1: Podeu venir a celebrar-ho.
0: Sí. A quina hora toqueu?
2: No. A les 11.
0: Ui, no, estarem sopant. També. No, perquè si no, en lloc d'anar al Patafolla o en lloc d'aquests, hauríem vingut a veure-les amb ella. Però farem un canvi de plans.
3: Bueno, ho podem veure.
0: En cas, aquell dia semblava que estava com una mica amb el dia cel posat. Avui podríem estar en una tessitura semblant. És que no puc preguntar per 6 noies de per què no de 6 noies, llavors hem de preguntar altres coses.
1: Sí, potser. O sigui, l'energia de l'estiu, no? Al final.
2: Sí.
0: A veure, un grup de 6 noies, vale, això ha quedat dit, eh?
2: I amigues. Quantes noies som?
0: Amigues de fa molts anys.
1: Això és també...
0: és relatiu, això?
2: O sigui, val, mira, no, ens passa una puta cosa.
0: Aviam, explica.
2: Però ens passa una cosa, que és que a totes les entrevistes diuen que som noies i amigues.
0: Ah, no sou amigues.
2: Ve la Ludwig Band i dieu, sou 6 nois amics de fa molts anys, no el dieu a ningú.
0: Bueno,
2: només a nosaltres, que
0: jo,
2: som amigues, som músics,
0: sí,
2: i toquem juntes.
3: Ara.
2: I ja està.
3: Igual.
0: Jo parlo en nom de Pere Mas.
3: Me'n fot pot passar mateix.
0: No, parlo en nom no de totes les persones de RAC1 i de Catalunya Ràdio en lloc. Compte que no m'amenacis, eh,
3: Aitana? Calienta que sales.
0: Aitana, tranquil·la.
2: Què tal aquesta energia? T'agrada més que la de l'any passat?
0: M'agrada molt, però per aquí no m'enganxaràs, perquè jo he entrevistat moltes vegades els amics de les arts, quan eren 4 i quan eren 3, i el tema de que són amics, i el del pis, quan vam viure junts...
2: Es diuen els amics de les arts. Evidentment se'ls pregunta als amics de les arts si són amics.
0: Perdó, el títol diu que són amics de les arts, que vol dir de la música, no entre ells, eh? Això és de, diguéssim, subjecte, verb i predicat. Bueno, en tot cas, els hi preguntem sempre. I també surt el tema de com es diu això. Bueno, jo els hi trec bastantes vegades que són un grup poc... saps que el rock és sexe, drogues i rock and roll?
2: Sí.
0: I que, hòstia, són molt avorrits. Sí o no? Home, estan amb la mateixa parella des que van començar la seva carrera musical. Sí, és veritat.
2: Els amics de les arts.
0: Clar, i aquí, sí, és veritat o no, això?
3: Sí, però m'ha fet gràcia la resposta de la Joana, que diu, no com nosaltres.
0: Ah, això no m'hi fico.
2: Nosaltres cada disc, parelles diferents.
3: Sí o no?
0: Toma!
2: Cada disc va per gent diferent.
3: Bravo! Com ha de ser? I la pregunta...
0: La perla. A Rosalia.
3: Un moment.
0: L'Aitana, bon matí, té una pregunta.
3: No tallis, la pregunta que volia fer és si són al·lèrgiques al pol·len, de veritat.
1: Això sí que ens ho pots preguntar.
3: Veus, aquí és la pregunta, Pere, és que has d'aprendre.
1: No
2: som. Som intolerants a la lactosa.
0: Que raro.
2: Però el nom era feíssim, totes.
1: Sí.
2: I el nom era molt lleig. Sí. Intolerants a la lactosa.
0: Sí. Sí.
3: Intolerantes.
2: O sigui, és com fecal, no sé, no mola. I llavors vam dir, doncs, al·lèrgiques.
3: Molt bé, i ara sí, el moment perla, no? Que és el que volíeu.
0: Exacte, efectivament, Rosalia.
3: Perquè parlaven de nòvios.
0: Sí, no,
3: clar,
0: no.
3: Clar,
0: no,
3: nòvies.
0: Ha dit parelles, eh? No, no sé.
3: Perlitis. Sabeu molt... que aquest any tothom ha de passar pel meu confessionari, no?
0: Sí, és una cosa que passa
1: m'encanta.
0: Aquí.
3: Sabeu això com va, no? Les vibes?
0: Sí. Sí, sí, perquè... No, és que ens han trobat gent que va ser el... Bueno, si no direm més noms...
3: El d'ahir va confessar.
0: Ja
3: sí.
0: Ens han trobat gent que no sabia que era la maniobra perla i confessionari de la Rosalia.
3: Que m'ha semblat insultar.
0: O que no coneixia la cançó. Que la cançó està sonant tot el dia a totes les ràdios.
3: Sí. Doncs per això volíem saber si alguna perla havia passat per la vostra vida. I li havíeu dedicat una cançó, potser, d'algun àlbum.
1: Mira com
3: està
1: riuen.
3: Està clar, no?
0: Oi...
3: Està clar que sí, no?
2: El...
3: Reinones?
2: Jo crec que el 90% de les cançons al·lèrgiques
3: ara
2: va per diverses perles que hem atrevessat.
3: Dilo!
2: sí. 90 o 95.
3: O 99,
2: wow,
3: no?
2: De vegades ens trobem i diem, vale, hem de deixar de fer cançons d'amor, desamor, anem a fer cançons d'altres coses, perquè...
3: Però els aviseu o no, els Perles o les Perles?
1: Ho saben,
3: eh?
1: A vegades ens contesten també.
3: Us fan un follow. Sí. Com? Us contesten amb cançons?
0: Oh, un moment.
3: És un bif.
0: Això s'ha posat interessant. Expliqueu-nos-ho bé. Us contesten perquè els aviseu abans o com va?
1: No puc dir res més.
7: Sí, vosaltres també heu sigut Perles.
2: Gatekeeping.
1: Sí, jo crec que potser sí en algun moment.
8: Bueno, és que...
1: Bueno, jo no.
3: Potser que es dediquin al rap, no? Perquè si fan un bif...
1: Exacte.
2: No, seran raperos.
3: Això és boníssim,
0: no, però,
3: eh?
0: A veure, o sigui... Per tant, hi ha una cançó de l'Eric, una ara, qualsevol, que és un missatge per una persona humana.
3: Espera, el 95% han dit.
0: No, una era una altra. I llavors, en aquesta concreta, hi ha hagut una altra cançó que ha estat la resposta.
3: Jo? Sí. Necessitaria.
0: Ja, hem de trobar el grup i portar-los la setmana que ve. No. O sigui, jo crec que hem de fer l'entrevista del grup.
7: Necessitem una persona
0: que sabem del grup,
1: si és
0: no?
1: tan directa com Amor de Garrafa i Toilet Chronicles de la Noria Graham i Power Workers.
0: No,
1: és tan directa.
0: No, i el nom del grup no ens el
1: direu? No.
0: Segur?
3: Són al·lèrmiques als Perles.
0: Bueno, alguna pregunta més, Rosalia, dels Perles o deixem tranquil?
3: Les Perlis.
0: Eh?
3: No, bueno, estava clar, no? Això que totes fem alguna cançó despetxàs, no?
0: Sí, no, tu, totalment. Sí. Va començar la del Facturamos, les mujeres facturen i no lloren i tot aquest rotllo. A veure, més coses. Una altra pregunta que surt a totes les entrevistes. La del Joan Manuel Serrat.
1: Ai, sí.
0: La volem o no?
1: Ens encanta.
0: Doncs, molt bé. Estem aquí suant i mira que no es parla color. A veure, el Serrat va actuar amb vosaltres a l'Apolo.
1: Bueno, això és com el de... Si van actuar el Freddie Mercury i la Montserrat Caballé als...
3: Ai, que bo.
1: Als Jocs Olímpics. No va passar.
0: Ostres! Sí,
1: el Serrat no havia de cantar, no havia de pujar a l'escenari, perquè tampoc li volíem demanar tant d'allò, però va venir i estava al palco.
0: Sí.
1: I en aquell moment que la seva veu va sonar... gravada, perquè
0: ell va fer una col·laboració amb vosaltres. Ell va fer una col·laboració i quan la interpreteu en públic al davant, tireu la gravació del Serrat.
1: Bueno, ara ja no, però sí, ho fèiem.
0: El Paraules d'amor, estem parlant de Paraules d'amor. Correcte. Mm.
1: I ell, en aquell moment, estava molt animat i va començar a cantar...
0: Des de la llotja?
1: O sigui, no era la seva veu la que s'estava escoltant, però ell estava cantant igualment. Vull dir, era ell.
3: Feia playback, la seva pròpia.
1: I nosaltres això sí que ho havíem parlat amb la nostra tècnica de llums i li vam dir, vale, Ivet, si en aquest moment del concert el Serrat es posa a cantar, enfoca'l amb un
2: foc. Clar, obre totes les llums de la sala, sí, que tothom clar. El vegi.
0: I la gent devia flipar.
1: Molt sí. Heavy.
0: Clar, perquè més, la gent no devia saber que el Serrat hi era, perquè si estava dalt la llotja a l'Apolo, bueno, és una platea, diguem-ne, però a dalt, no t'hi fixes molt, no ho veus. No.
1: Mon pare estava al seu costat aguantant-lo perquè es pensava que cauria, tan emocionat que estava cap endavant cantant.
0: És veritat, la barana aquella no és gaire alta, òbviament.
3: No. Però de fet es van viralitzar moltes imatges del Serrat això, cantant a ple pulmó a la sala Apolo.
0: I s'està fent playback amb ell mateix.
3: Sí.
0: Bueno, escoltem-lo, doncs, aquest moment.

0: que sap greu tallar una cançó quan està sonant per la ràdio, no?
1: Sí.
0: Oi que fa com cosa? Sempre ens passa el mateix quan estem sentint una cançó. Escolteu una cosa, jo us vull preguntar una cosa sobre el vostre usuari del YouTube, que és un tema que hem estat també discutint tota la tarda.
1: Sí, necessitem resposta.
0: Necessitem resposta. A veure, teòricament, el vostre usuari del YouTube és al·lèrgica a aquest on hi ha el videoclip de l'Alba Camuflat, recordem-ho.
1: En ocul.
0: Al·lèrgiques al pollen, això s'entén perquè és la, diguem-ne, la geminada, 3, 8, 5, 1.
1: 5, 9!
0: Sí, perdó, 5, 9, gràcies. Alba, gràcies.
2: No ho sabia.
1: Ai,
2: jo.
1: Ai, sí, m'encanta.
0: A veure.
2: O sigui, quan tu et fas un usuari a YouTube, que ja té, ja està fet...
0: Sí. Ah, ja està
2: ocupat. YouTube et fa una proposta.
0: Sí.
2: I et posa uns números aleatoris. I vam dir, doncs ens quedem amb aquests números aleatoris.
1: Jo no tenia ni idea d'això.
3: Però llavors vol dir que al·lèrgiques al polen normal ja estava agafat.
2: Sí, suposo, no
0: home,
2: sé.
0: No, anem a mirar ara, anem a YouTube, ara, de qui és al·lèrgiques al polen normal.
1: Els números no els han robat.
3: A mi que em fa gràcia
2: no és un codi,
3: que us va ser igual. No vau dir, va, posem una data, no sé, sí. Un any. No, no vau dir.
0: O sigui, és el número que va suggerir el senyor YouTube, eh? Per entendre'ns?
2: Sí, a mi el Twitter em passa el mateix. Em dic, Maria Riba, i no, és que no sé qui és, com 63-30, no sé. No sé, és una cosa que em fa molta gràcia. Sí, què passa?
0: Bueno, doncs el Departament d'Investigacions i Cibernètica del programa estan en aquests moments treballant intensament. O sigui, la Iel Brusco està amb el portàtil que té aquí, buscant de qui és al·lèrgiques al polen normal.
3: Va, Iel Brusco, és molt fàcil, no?, que estigui l'usuari.
0: Sí, és veritat que no deu estar agafat. A veure, Joana, on és avui el Basili?
4: Una cosa... El Basili?
0: Sí.
4: El Basil?
0: El Basil.
4: Però això, d'on ho heu tret?
0: No
3: sé. Però on és? És com que no ho sabem.
0: Com que no podem dir que sou una girl band d'aquestes, doncs...
3: Hem de tirar d'altres coses.
0: Investiguem Basil.
4: Estima, està fent molta gràcia. Vale, el Basil és un de Blaumut, però ho sabeu, això, o no?
2: Sabeu la història,
0: no?
2: El Basil?
3: No, ens l'heu explicat.
4: Però qui us ha fet aquesta història... pregunta?
0: És una pregunta que m'ha sortit així, de manera aleatòria.
4: El Basil és un de Blaumut molt simpàtic que vam conèixer a Igualada el dia que vam tocar amb ells, fa poc. I res, ja està. És el Basil. És un crac.
2: És el violinista, no?
4: Sí, exacte.
2: I que toca també una serra.
4: Ai, quina gràcia m'ho fet la pregunta.
2: I ens vam parlar amb ell i no sé per què, nosaltres, bueno, ens agraden les bromes, i de sobte era com un ent en la nostra vida. Llavors, sí. El dia següent
4: és
2: era com el
4: partit
2: del Mundial i tothom...
0: El Basil?
2: El Basil ha sortit al camp, no ho puc creure.
4: Bueno, un petó pel Basil des d'aquí.
2: Basil,
0: no,
2: una abraçada.
0: No us ha dedicat cap cançó, no, el Basil?
4: No, home, no.
0: No, no ho sé.
3: De moment.
2: Pas... De moment.
0: De moment, que no sigui
2: el Basil
0: la...
2: podria ser el nostre pare.
4: Sí, sí.
2: O el nostre tiet.
4: Sí, sí.
0: El tiet simpàtic.
4: Exacte. El tiet simpàtic,
2: sobretot.
3: No trobo el canal de YouTube que existeixi d'al·lèrgiques al poll en sol, eh?
0: Vull dir, no existeix.
3: No ho aconsegueixo trobar.
0: No, és que si no et trobes, que no existeix.
4: Cosa que no.
3: Potser és que la Maria Riba directament va posar... Sí,
0: potser...
2: És que no ho vaig fer jo, però...
0: Però qui ho va fer, potser venia de les Festes de Gràcia i estava una mica empenat.
4: Sí, potser, segurament.
3: O de Sants.
4: O de Sants.
2: O de Sants.
0: Molt bé. I estem a la recta final que han de passar els nens de Banyoles. Ja podeu anar entrant a l'estudi, eh? Sí, que us vull saludar. O potser posar uns anuncis abans. Publi de l'hora d'abans. Només tinc la d'ara, oi, pendent? Sí. És que estic una mica despistat amb les publicitats. Avui és que és un dia especial. Avui, a part de la vostra visita, diguem-ne, tenim menys programa i hem de reestructurar les coses una mica diferent. Algun guilty pleasure de la música que escolteu vosaltres? O sigui, escolteu el reggaeton aquest dels nassos o... Quan aneu a la furgo i quan aneu de bolo, què es pot sentir per allà i qui dirige, qui controla Spotify de la furgo?
2: De Joana.
0: Ah, sí?
2: Sí.
4: Últimament sí, no sempre.
2: Ens agrada jugar un joc que és de secret, qui té el mòbil, dedicar-li una cançó a cada un de la furgoneta. Aquesta cançó va per la Joana, pum, i la posem. Aquesta cançó va per la Berta, i sempre
4: llavors
2: és una broma.
4: Llavors ens fem moltes bromes.
3: Que guai. Llavors, algú, per exemple, li ha passat una anècdota, algú li acaben de trencar el cor, per exemple, i vosaltres li faríeu la putada de posar-li alguna cançó.
4: Sí.
2: Bueno, aquestes persones, músics, han sonat molt de putades.
3: Ostres, però ens ho feu més, això.
0: No, la part,
4: clar.
3: Necessito saber-ho.
0: Haurem de fer una segona part d'aquesta entrevista i penjar-la oculta al YouTube, alguna cosa així. Per tot aquests punyals que han volat durant tota l'estona. Escolteu, al·lèrgiques al polen, o el que sigui, demà, divendres, no, demà... Avui què és? Dimecres, joder.
3: Dimecres, en dos dies.
0: Divendres, Festes de Gràcia.
3: Últim dia de Festes de Gràcia.
0: S'acaben divendres,
3: sí.
0: Ja?
3: Sí, el 21.
0: A rebentar les naus aquell dia a les Festes de Gràcia. A les 11, m'heu dit.
4: Sí.
0: A la plaça...
2: Rovira.
0: I també les festes de Sants, que són la setmana següent, sí. El divendres 28, sí. Que més o menys a les 11, alguna cosa així.
4: Sí, a la plaça dels Castellers, no?
2: És que no sé com es diu la plaça, és allà darrere de on la parada d'autobusos de Sants, allà.
0: Molt bé, doncs allà estaran les Al·lèrgiques al Pol·len, que s'enduen aquest aplaudiment.
3: I atents i atentes, que ens han recordat que l'octubre treuen disc.
0: Efectivament, del qual ja n'hi ha tres cançons penjades a l'Spotify, per tant, poden anar allà a investigar.
2: I toquem el Bogatell a la Mercè.
0: Sí? A la Mercè, home.
4: Sí.
0: Cuidao, perdó, ho tenia aquí. Volant. Tens el 26 de setembre, a la platja del Bogatell.
4: I
0: a
4: les 8.
0: I que no se us oblidi que el 13 de febrer del 27 presenteu el disc al Resmetàs.
4: Això no se'ls oblida.
0: Que ho tingueu clar, eh?
4: I es poden comprar les entrades,
0: doncs,
4: eh?
0: Doncs vinga, que es
3: pavili. Compreu.
5: Track 1 central. RAC 1. Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot. RAC 1. A l'estiu, la primera pedra del cap de setmana també la posem nosaltres. I, a més, ampliem horari.
6: Hi ha dos grans grups del que culturalment en diem insectes, que són els que tenen sis potes, que serien els saltamuntanyes, les libèl·lules, les papallones, els escarbats, les formigues, etc. I després hi ha els aràcnids.
7: Inaugurava un 26 de juliol de 1975 el primer Canet Rock. Cisa l'acabava d'enregistrar, però ell no la va poder cantar.
5: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, La primera pedra, amb Noemí Polls.
8: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
5: RAC 1. Tots som un milió.
9: Ganarles el derbi és lo único que pido.
10: Volver a ser grandes.
11: Un altre sextet. Serà massa.
12: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
13: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
14: Esto promete, Manu.
13: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
14: Huele a compra, Manu.
13: Huele, huele. Va.
14: ¡Qué facilidad resolvió! Sin complicaciones. ¡Ven a por más!
13: ¡Venga!
5: RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC 1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC 1 amb totes les veus de la ràdio.
15: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
16: Havia de venir amb els taloners.
17: De saludar a les 7, és una meravella.
18: Han anat molt bé les vacances.
19: Tot el dia a la platja.
20: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
21: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
22: Perquè el panorama està complicat.
23: Sí. És una temporada de repte.
24: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
25: Toca matinar.
26: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
5: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
27: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
5: RAC 1. Tots som 1.
28: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
5: RAC 1. Aquest dissabte l'Espanyol Real Madrid es juga a RAC 1. A 2:15 de la nit, des de l'RCD Stadium, els blanquiblaus busquen una victòria a casa en el retorn de Mourinho a la Lliga. Viviu el partit des de les 9 a RAC 1 amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Susona. I després, tu diràs fins a la una. Aquest dissabte a 2:15, Espanyol-Real Madrid, el primer plat fort de la Lliga en directe a RAC 1. L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
29: RAC 1. Tots som 1.
5: L'aplicació de RAC 1 ara actualitzada.
30: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
5: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada i a Apple CarPlay.
30: Tots els podcasts de RAC 1.
5: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
30: Noves funcionalitats premium.
5: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
30: Fàcil, intuïtiva i renovada.
5: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Reconcentrat.
1: Ara. Tota la setmana per sentir aquesta sintonia que ja ens indica cap on van els moviments, si mai millor dit.
2: És molt sexy.
1: I ja sona aquesta sintonia i apareix l'emir de la Barceloneta, que ja el tenim aquí, eh?
3: Bueno.
1: Què passa? Bueno, què?
3: Estamos escuchando con la Pili.
1: Ah, sí?
3: A ver qué explican.
1: Exacte, però si vostè ja ho sap tot, o tu ja ho saps tot.
3: És la teva opinió, no?
1: Vale, sí. A veure, Paula Selma, la nostra sexòloga de capçalera, com estàs, estimada?
2: Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
1: Molt bé, avui llavors que tenim la família aquí. A veure, l'altre dia vaig a cara barraca, perquè com que hem amenaçat amb tallar això a les 7, sempre patim pel temps, però vaja. La culpa és de Calafell.
2: Exacte.
1: Hi ha un debat a la redacció?
2: Uh-huh.
1: Paula?
2: A veure.
1: A veure, no s'escandalitzin aquí les persones que han vingut a... Sort que ha marxat l'àvia, eh?
2: Ah, sí,
1: tant. Sí, hi havia la teva àvia aquí.
2: No, la meva tieta m'ha dit,
1: el
2: sexe no ens quedarem.
1: No ens quedarem, no,
4: que
1: no
4: s'escandalitzi. Ara que ets
1: marranos. Va, tranquil·la. Va sorgir un debat. Portem moltes setmanes aquí, l'estiu es diu que és una època per conèixer gent nova, no sé què, cap aquí, que tot aquest rotllo. Val. És millor el sexe amb algú que acabes de conèixer o amb la teva parella estable?
2: Clar,
1: és a dir, la novetat o el de tota la vida?
2: Vosaltres què diríeu, home, això?
1: Perquè, no, perquè el debat era que... No, opina tu, ens expliques tu. Bueno, si vols que algú contesti, perquè la impressió a la tertúlia, perdó, a la redacció, era que fa mandra el de sempre.
2: Fa mandra, sí. A veure, jo us he de dir que el típic... aquesta cultura popular de que el sexe amb desconeguts és millor, jo us he de dir que això és un mite.
1: Yep.
2: No. O sigui, tenim que la novetat augmenta el desig, no? Però la novetat no augmenta essencialment la satisfacció. Són termes diferents. No?
1: El Prieto fa que sí amb el cap. Ah, no, sí, no, aquí, perquè com per la ràdio no sé el d'allò, estiguéssim a la tele, t'hauríem punxat el contraplano, però aquí no es veu. Digues.
2: Clar, normalment, quan pensem en sexe de novetat, sexe amb algú que acabem de conèixer, no?, i ens imaginem un sexe intens, superpassional, no? Però, claro, no vol dir que aquest sexe tan passional sigui satisfactor.
5: I més si no saben on és...
2: El botó del plaer.
5: Ah, exacte.
2: Clar,
1: és no que... farem declaracions de moment sobre aquest tema.
2: No diuen res. Bueno, direm
5: estan
2: que...
5: Estan pensant on està.
2: Clar, això no ha de dir. Que dono per fet que saben on és. Com no diuen res, però bueno, és una altra cosa. Bueno, la satisfacció sexual, el que trobem és que depèn molt de la confiança, de la intimitat, de la comunicació, de la connexió. Més que no pas d'aquesta novetat, no? Quan tenim un sexe pues, esporàdic o amb algú que acabem de conèixer.
1: Uh-huh.
2: El que veiem és que tenir cura de l'altre i sentir-se segurs són més eficaços en aquest sentit. Perquè, clar, què me'n dieu, per exemple, del temps aquest de mimos, no? El temps compartit després del sexe?
5: Ara.
2: Què? Què opineu?
1: Qui?
5: Home, és superimportant.
2: Ah, exacte.
5: Sí, sí, jo, la gent aquesta que és com, bueno, pues res, vaig a fer una truita de patates. Espera un moment.
1: Tu.
5: Clar, és veritat, a veure, també.
1: Si t'agafa gana, et va fer una truita de patates.
5: I posaria bé, també. Però hi ha gent que és com, bueno, pues res, vaig cap a... I ens veurem, i dius, noi, una abraçadeta o una mica de necessito... Acabes d'aquí d'entrar...
2: Dintre meu, no?
5: Dius, home, noi, no sé.
2: Una mica d'amor, no? Una mica de carícies, una mica de vincle, de cuidar-nos, no? I tot això s'associa a una major satisfacció sexual, no? I això també ens demostra que el sexe no és només buscar un orgasme i punt, i cap a casa, sinó que aquesta connexió s'ha de construir tant abans com després del sexe. Això és essencial. I, claro, si tens sexe amb desconeguts, pues és una mica més difícil de aconseguir. Per tant, el que
1: és
2: tenim...
1: És que potser si el tens en desconeguts, el que tens ganes és aixecar-te i no anar a buscar la truita patata si me fotre el camp cagant llets.
5: Jo això no ho puc entendre, això. Eh? De veritat, no ho puc entendre.
1: Clar,
5: és que no ho puc entendre. Perquè si en teoria mantens una relació sexual, en principi també hi ha una...
2: O sigui, un cert compromís.
5: Sexoafectiva, o sigui, hi ha una part de sexe, sí, de tota la marranada que tu vulguis, però també hi ha una part d'afecte. O sigui, no és com, no, soc un robot i faig aquí, pim-pam, em desparramo del que sigui i adéu.
2: És que avui en dia hi ha molta letargia emocional en aquest sentit i és molt complicat. Però sí, aleshores, bueno, trobem que hi ha factors com la curiositat, l'adrenalina, la fantasia, aquesta idealització inicial, que són factors que augmenten l'excitació inicial. Però el que trobem és que, a mesura que avança el vincle emocional, professional, pues, hi ha altres factors que milloren l'experiència, no? Pues, conèixer el cos amb el qual estem jugant, el poder comunicar què volem, com ens agrada i com no, no? I també la seguretat, perquè hi ha moltes vegades que estem, ai, el cabell, que estigui perfecte, el maquillatge, tal. No, tot això va desapareixent i aquesta confiança pues, dona pas a una satisfacció major en el sexe, no? Desapareix la pressió per agradar. I clar, pues, el sexe canvia en les relacions. És per la novetat, però el que guanyem és plaer compartit.
4: A mi ara... no m'agrada res que sigui desconegut.
1: Bueno, no, no,
4: que vingui
1: no.
4: De fora.
1: Bueno, molt bé, que vingui de fora. Bueno, senyora Riols, gràcies per l'aportació. Però no, no, no,
5: sí, no, i malauradament no. Puc... Bueno, clar, jo no he conegut, és veritat. Aquí no estic una mica...
1: No, a mi, el tema de quedar ben pentinats també m'ha creat l'atenció. Això de la preocupació pel pentinat.
4: Bueno, no, clar, no, tu no et passa. Parla,
1: no, a mi no em passa, però hi ha... Perdona, però hi ha el tema de les ulleres.
5: Que se t'entelen.
1: No, home, no. Les ulleres te les treus, normalment no acaben saltant pels aires. Diguem-ne, però és un problema el tema de les ulleres. Per molts motius, però ja ho comentarem un altre dia.
6: Se t'entelen.
1: Sí o no?
6: És que clar.
1: Va.
2: Amb lentilles, home. Amb... No? Fica't lentilles.
1: Sí,
5: un moment, home, el condó i les lentilles.
1: Sí, vinga. Exacte, efectivament. Fas el pack, no? Un moment de treure el condó i posa't les lentilles.
2: A veure si
1: t'equivocaràs.
2: A veure si passa una mascareta.
1: I una mica de, com es diu allò, de sanitol, també, posa't a fer.
2: No, no, no.
5: Estaria bé.
1: De veritat. Va, avancem.
2: Bueno, pues això, més o menys, seria això.
1: Llavors, en aquesta discussió que teníem, teníem la sensació, com dèiem, que la gent emparellada té menys relacions sexuals, val?
2: Vale.
1: I, bueno, la sensació és que al final es va apagant la flama i tot aquest rotllo i que la rutina mata el desig, mata la qui te pillo, qui te mato, mata el marbre de la cuina, no entrarem en detalls, oi? Que ja ha sortit les últimes dues setmanes el tema del marbre.
5: I veus gent passejant i dius, ostres...
3: Sí. Se te queda el culo frío.
1: Va.
2: Vatres, què opineu? La rutina mata el desig o no?
3: Bueno, és la tua opinió, no?
1: Bueno, sí, però t'ho he preguntat a tu. Si tu, en el teu cas, la rutina mata el desig. Sergio.
3: Pues no, porque la Pili y yo, pues...
1: Vale.
3: Tenemos jueguecitos, ¿no?
1: Vale,
2: muy
1: sí.
2: Bien.
3: El otro día estábamos jugando a los castillos.
1: Ah, ¿qué hay esos castillos, això?
3: Pues bueno, ella coge el cerrojo.
1: Va, no, ja, però no, va. Bueno, ja ha quedat clar.
2: Vale, el que veiem és que la rutina com a tal no és dolenta. El que passa... que moltes vegades necessitem una certa rutina, sobretot amb el sexe, perquè sobretot quan hi ha nens petits, bueno, hi ha horaris laborals, pues, a vegades hi ha trobades que s'han de planificar.
5: Clar.
2: Què passa? Que la rutina és dolenta...
1: Què vol dir trobades que s'han de planificar? O sigui, posar l'agenda, toca el Quiqui a aquesta hora?
2: Bueno, per
5: Google
2: exemple...
5: Google Calendar?
2: Bueno, sí,
5: una alarma.
2: Més o menys.
1: Sí, una persona que
5: jo, jo ho trobo molt bé. Sí,
2: clar,
5: sí. És que si tu quedes per sopar, perquè no pots quedar... per fer el xiqui-xiqui. És que no
1: el
5: tinc.
1: El xiqui-xiqui, eh?
5: No sabia com dir-ho. Ahí
1: el xiqui-xiqui. El xiqui-xiqui
4: a l'estiu.
1: Pues
4: per
1: fer l'amor, per consolar...
5: Però no, de veritat, jo estic molt a favor.
2: Jo què sé, per exemple, si tu tens una cita, no?, amb algú que acabes de conèixer, que estàs coneixent, quedes per sopar, tu saps que allí hi ha el planning, trobada sexual.
1: Després de sopar.
2: Sí, sí. I tant. O, si vols abans...
5: Uf,
1: és que hi ha gent que defensa que, defensa que fas abans i ja sopes més tranquil.
5: També, però sí. Al principi és més complicat.
2: Bueno, pues això, que a vegades s'han de planificar aquestes trobades. On és dolenta la rutina? Quan mate la novetat. És el que dèiem, no? La novetat, la satisfacció... Què passa? Que hem d'introduir, perquè no caiguem en aquesta monotonia sexual i sabem que després de A, B, B i després de B, B, C, una certa pues, novetat. Jocs, carícies, plans compartits... És aquí on salvem aquesta monotonia que no volem.
3: Bueno, por supuesto.
1: No, bueno, no deixem-ho.
3: Hacemos
1: no
3: bikinis, la Pili y yo.
5: Ah? O sigui, bàsicament és intentar... Bikinis? No sí. Confiar sempre... Ai, perdona, Sergio Ramos m'interessava molt. Però dic que no dependre sempre del... de que sorgeixi, no?, una mica.
2: Exacte, o si no, de que a l'hora de practicar-ho, si tu saps que, vale, normalment sempre baixa i després puja i després m'ho fa així d'aquesta forma i em col·loque d'aquesta altra, hem de tenir una certa novetat de sorpresa. Oh, de repent ara m'agafa i me fique damunt del marbre de la cuina. Aquest és tot.
1: No,
2: o de repent treu una caixa, no?, i taran, un xuguet sexual. Aquestes coses. Bé. Aquí és on ve, no? O, vinga, va, anem a fer-ho al cotxe a, jo què sé, a Montjuïc.
1: Sí.
2: Aquestes coses.
4: O com un foli.
1: Com?
4: A quatre.
5: Va, per favor.
1: Vinga, ja està. Au. Obre la porta i apareix algú. Tatxà, mira. Au, ha vingut aquí algú a sopar. A veure...
2: Pues un trio, no?
1: Sí, no, ja ha quedat clar aquest punt, ja l'hem explicat abans. Que hi ha nens escoltant, suposo. Bueno, és igual. Clar, ara tocava un tema, però som a la recta final i ja saps que tinc aquí l'emir de Kuwait, allà, ai, de Kuwait, de la Barceloneta, esperant per intervenir, sí, sí. No, de la Barceloneta. I el David, l'Àngel Pérez, que el tinc aquí pendent d'intervenir. Per tant, tenim poc temps, però és que la pregunta era molt bona.
2: Ah, quina era?
1: Per què fingim orgasmes?
2: És que aquesta és molt bona, pregunta.
1: Podem començar-la... Àngel... Vine cap aquí, vine. I que vingui l'emir de Kuwait, que vinguin els dos. Ai, de l'emir de Barceloneta. De la Barceloneta, sí, sí. Veniu. Només que
7: no volem aquesta gentussa a la nostra ciutat.
1: Tens raó. Que estiguin d'oients, a veure si estan interessats
8: en això. El Pere està pensant en una altra cosa.
1: No, perquè, perquè l'emir de Kuwait va estar...
8: I dale.
1: No, perquè
6: l'emir de Kuwait és maionet.
1: No he acabat. L'emir de Kuwait va estar aquí la setmana passada. No, en aquest programa. Sí, va venir a veure l'eclipsi. Va venir amb el seu iat. No. Va, bueno, si lleveres el micro. Bueno, si vols, sí. Que seguin, és igual. Però volia que estiguessin aquí per veure quina cara anàvem fotent. Mira, ui, que content que entra.
8: Emir de Kuwait,
1: entra. Ai, però l'Emir no... Seu.
8: Ho ha dit,
1: a
8: Barceloneta.
1: Seu, Emir. Sí, és que el tema t'interessa,
7: No soc de Kuwait.
5: No, és de Barceloneta.
1: Ara
5: ho hem dit.
1: Seu, que parla davant del micro. Emir, no direm el nom? Bueno, sí, ja l'hem dit. Emir de la Barceloneta.
7: Què?
1: Que és el Quique Guas, que ara vindrà i actuarà.
7: Digue'm,
1: què? No, és que estem...
7: No, és que m'has batejat malament, llavors això m'emprenya, perquè jo tinc un cognom que és Barceloneta. I em fos a Kuwait, que ja sé que són més cars i que tenen més calés, però jo em tiro a la Barceloneta.
4: Ja hi som, sempre vol els de fora.
1: No, els de fora no, senyora Riol.
7: Ara, digue-li.
4: Volem els de casa nostra. Ah, els que són de Ripoll.
1: I el letrado Àngel Pérez, que tenim per aquí rondant.
9: Hola, bona tarda.
1: Hola, Àngel.
2: Estàs de vacances, no, tu?
9: Estic de vacances. Estàvem amb el Quique fora i he sentit el meu nom, m'he sentit interpel·lat. I primer m'he pensat, com has mirat a la teva esquerra? I jo des del passeig no veig, dic, igual hi ha algú que es diu Àngel Pérez dintre de l'estudi.
1: No.
9: No, i no, era jo l'interpel·lat.
7: Jo t'ho explico. Ell no veu, i jo no sóc sort. Imagina, que no
1: molt bé, ara tenim a tota la família aquí.
7: Hauríem ser espies i no hem passat la prova.
1: Molt bé. Tenim aquí també el Plas, tenim el Martí dels esports. És que no sé per què us he fet venir, bueno, sí que ho sé. Perquè ara estava a punt de llançar una pregunta, ella.
2: Endavant.
1: Llavors he pensat, home, potser necessitem una mica més de...
2: Ah, d'acord, ja sé que... La següent pregunta.
1: No, estàvem plantejant un tema que estàvem preguntant-nos...
2: Qui d'aquí ha fingit un orgasme?
1: No, bueno, ho ha de dir la sexòloga, tot això. Era perquè... És la segona, avui?
7: La segona pregunta.
2: Què vas a Pere,
1: Sí.
7: Què?
1: T'hem preguntat per què fingim orgasmes.
2: Exacte. Vosaltres què opineu? Vosaltres què creieu? Per què la gent pot fingir
1: orgasmes? No, però la pregunta...
7: Qui pot fingir un orgasme?
2: No,
1: qui d'aquí l'ha fingit?
2: Qui d'aquí ha fingit alguna vegada algun orgasme?
1: O té coneixement que algú hagi fingit un orgasme.
7: Bé, moltes vegades. Però no jo. El que tenia davant. Què rius? Ho feu de nassos? Ja està.
2: I jo, no. Hòstia, si algú fa això, assusteu-vos, perquè potser li està donant un atac epilèptic.
1: Sí, o una rampa a la cama.
7: Bueno,
4: o està veient un eclipsi.
7: Amb el cas meu, un atac de fàstic.
2: Ai, sí? Llàstima.
7: Què rius, tu?
1: Sí?
7: Ah, rius d'aquell. No ploris, que a tu també t'ha passat, a tu.
1: Veure,
7: segur que t'ha passat.
1: Tenim no sé si fem intervenir.
7: Com tenim jabatos, aquell tio?
1: Que té la dona al costat, Aquell que assenyala és el pare de la Judit Esposa, que és la nostra estudiant en pràctiques.
7: T'ho he dit amb carinyo,
1: I té la dona al costat i no crec que contesti aquesta mena de preguntes amb la dona al costat.
7: Bueno, però hi pot dir, ja porten més de 10 anys a casar.
1: Sí, i 30. Ja,
7: 30? Cadena perpètua portes?
1: Sí. Bueno, tenim l'Emir de la Barceloneta que ha contestat la pregunta. Ja l'explicarem la setmana que ve. Ara només estem fent un sondeig de camp, un mercat de camp.
2: Deixem que penseu.
1: Sí, no, però que contestin, que contestin els altres. Que contestin homes i dones.
7: Els homes no podem fingir.
2: Ui, doncs aquí tindríem tema per parlar.
1: Clar, aquí hi ha una polèmica.
2: No podem fingir els homes un orgasme.
7: Jo dic que no.
2: Per què?
7: Perquè jo tinc una ejaculació, vosaltres...
2: Ja, però és que estàs donant per suposat que un orgasme hi va lligat amb una ejaculació.
7: Això és el que m'han explicat sempre. Els Reis Mags són els que portaven els regals. I això va així.
2: Pues ja ho parlarem perquè no és tal qual.
7: No és tal qual, eh?
1: A veure...
7: M'hi ha donat tard.
1: Algú més de la taula vol dir alguna cosa?
9: Jo després de la intervenció de l'Emir no puc aportar gaire més, però jo tenia entès el mateix, tenia entès que l'orgasme en els homes anava associat a l'ejaculació.
2: No, no sempre. I clar, aquí això és un problema perquè què passa? Que moltes vegades hi ha homes que es frustren perquè, clar, no arriben en aquell moment a l'orgasme i, bueno, aquí és quan després venen a consulta.
1: clar. Algú del sector femení té alguna cosa a dir sobre el tema?
5: No, moltes ganes de tenir orgasmes, no?
2: Hombre,
1: no, però estem preguntant si l'havíeu simulat mai. Aquesta és la pregunta.
5: Jo estava afegint per concloure.
7: Ah, que no vols mullar-te, tu. No digues la veritat. Les dones...
9: Mai millor dit.
7: Amb una claretat meravellosa.
2: Les dones, a nivell de dades, són les que fingeixen més.
7: Ara t'escolta.
2: Però els homes també fingeixen, i molt. El que passa és que no ho acaben reconeixent.
9: Però el tema és el per què.
1: Doncs això, el per què ho aclarirem la setmana que ve.
5: Bueno, perquè per explicar-vos 200 vegades les coses, doncs és normal que acabem fingint.
1: A veure, un moment, atenció.
5: Perquè jo ho vaig dir l'altre dia.
1: La frase de la setmana.
5: A veure, ho vaig dir l'altre dia. Si no sabeu fer una cosa...
7: No vinguis més.
1: Deixa-la acabar.
5: Dic, si no sabeu fer una cosa, doncs agafes i busques al YouTube un tutorial que m'expliquin com fer-ho.
4: El Marc, per exemple, no?
2: I també la parella sexual pot explicar, no? A mi m'agrada així. A mi m'agrada que em toquis d'aquesta manera, amb aquesta velocitat. O sigui, la comunicació també és important.
7: Això estic d'acord amb tu.
2: A que sí?
7: Per això tinc problemes, perquè soc sord. Llavors la comunicació meva és...
2: Doncs ensenyes...
5: Pots mirar un videotutorial.
7: Com?
5: Mira un videotutorial.
4: Google Maps?
1: Bueno.
4: Obres aplicació?
1: Sí.
4: ¿Dónde está el
1: clip? Vale, ja està. Martí... I tu ara vols que parlem de futbol, no?
9: Parlem de futbol.
7: És difícil, eh?
1: Sí, ara toca el futbol.
7: No canvien de pilotes, però és difícil.
1: Doncs va, gràcies, Paula, gràcies a tothom, Núria, gràcies a l'Emir, no?, que es queda, i
5: al... El Pep Prieto, que...
1: Bueno, que marxi, que ha de marxar.
10: No, sí, no, sí, sí, no.
0: Reconcentrat.

0: Трек У. Track 1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona tarda. Són les 5:11 ferits i 829 trucades al 112. És el balanç de l'episodi de pluges que aquest dissabte han caigut al Baix Penedès i al Tarragonès. Recordem que entre les persones ferides, una ha estat ingressada al Joan 23 de Tarragona després que li caigués al damunt un mur del port de Roda de Barà. Entre la nit i la matinada s'han arribat a acumular 145 litres per metre quadrat a municipis com el Vendrell o 136 a Torredembarra. 200 persones han estat evacuades del càmping Arc de Barà i d'una discoteca del Vendrell. Per cert, com a resultat de tot plegat, l'R4 segueix circulant amb demores de més de 20 minuts per una incidència a l'estació de Sant Vicenç de Calders. El Ministeri de Sanitat ha convocat amb urgència per aquest dilluns la Comissió de Salut Pública, a través de la qual vol coordinar l'enviament solidari de vacunes a Ceuta des de les diferents comunitats autònomes. Es tracta de l'enviament de dosis com la triple vírica o per combatre la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus o la diftèria. L'Institut Nacional de Gestió Sanitària, INGESA, va comptabilitzar gairebé 6.000 atencions relacionades amb la crisi, a les que n'hi cal afegir 2.500 més per part de Creu Roja a la platja del Trampolín. A tot plegat s'hi sumen les condicions de salut dels migrants relacionades amb la insalubritat en la que viuen. Sanitat ha informat de la presència de tuberculosi, gastroenteritis, sarna i impetigen entre les persones ateses. Per cert, que el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, tornarà demà a la ciutat autònoma per analitzar la situació sanitària. Ho farà negant un cop més l'existència del col·lapse sanitari, malgrat que els professionals de la salut de Ceuta el contradiuen. En clau política, qui s'ha pronunciat sobre la crisi migratòria ha estat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ho ha fet en relació a l'eventual visita del rei Felip VI a la ciutat autònoma.
2: El presidente de Ceuta ha venido a decir que el rei quiere ir a Ceuta. En consecuencia, el rei irá a Ceuta cuando el gobierno considere y acepte ese desplazamiento. Pero yo no tengo ninguna duda de que el rey de España es el primer garante de la soberanía y de la integridad territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales.
1: El Popular ha demanat al govern de Sánchez que autoritzi la visita del monarca. I en clau de successos, un operatiu policial conjunt amb 51 efectius en Púria Brava ha acabat amb 2 detinguts, 8 denunciats i 93 persones identificades. L'actuació que s'ha desplegat per detectar conductes delictives i incíviques ha comptat amb la policia local de Castelló d'Empúries, la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional. El balanç ha estat de 2 detinguts per ordre de recerca judicial i 8 denúncies per diverses infraccions pertinença d'armes i drogues. I d'altra banda, els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat al Vendrell un home de 40 anys amb una ordre de presó vigent. En el moment de la detenció li van trobar una desena de dosis d'heroïna i prop de 800 euros en efectiu. L'individu amb 6 antecedents per delictes contra la salut pública s'enfronta ara a un nou càrrec per tràfic de drogues. Ho hem sabut avui mateix. I ara temps pels esports amb Ian Downey.
3: Hansi Flick ha obert la porta a la sortida d'Alejandro Valde al Barça. N'ha parlat en roda de premsa aquest migdia. També futbol, tot just acaba de començar l'Atlètic Club contra el Sevilla, encara amb l'empat a 0 al marcador. Més tard, a 8:15, es disputarà el València-Celta, mentre que a 10:15 juga l'Espanyol contra el Real Madrid, que podeu escoltar des de fa mitja hora abans a RAC1. A la Fórmula 1 acaba d'acabar la qualificació pel Gran Premi dels Països Baixos. Lando Norris ha fet el millor temps i sortirà a la pole demà. L'acompanyaran Russell i Antonelli al segon i al tercer lloc. I en ciclisme ja ha arrencat la primera etapa de la Volta a Espanya. La d'avui és una crono individual per Mònaco de 9 km i mig. I el principal favorit, Tadej Pogacar, sortirà poc després d'un 8:15 i seguidament ho farà Primoz Roglic.
1: Aquesta tarda el temps continua sent insegur, tot i que ara mateix no tenim ruixats actius. De tota manera, durant les properes hores se'n poden formar localment acompanyats de tempesta al Pirineu, Prepirineu, centre i oest de Catalunya. No es descarta tampoc alguna gotellada a la zona dels ports. A la resta del país el cel es mantindrà variable, amb clarianes i unes temperatures més agradables que els últims dies. De cara a la nit i matinada no es descarta que es puguin reactivar alguns xàfecs de nou a la Costa Daurada. I això és tot per part nostra. La informació torna a RAC1 a partir de les 6 de la tarda.
4: Així sona, reconcentrat.
0: A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
5: Home, i amb l'Ernest Ferrer, Esther Robós, aquest a l'estàs?
6: Malament.
5: Però per què malament? Si l'estiu, Esther...
6: Estic de mala lluna, tinc molta calor.
5: No, tens calor,
6: estic de la calor fins al capdamunt.
5: No,
6: a més, no sento bé, aquests auriculars no se senten.
5: No passa res, dona.
6: No s'escolta bé.
5: Que no sigui que estiguis gravant totes aquestes entradetes totes seguides amb tipus marató, eh?
1: I ja no puguis més.
5: I no puguis més,
6: eh? No puc més de la calor.
5: Aquí no suporto...
6: No puc més de vosaltres.
5: De tots tres, això te la va dir, però aquesta és la pregunta.
6: No puc més de vosaltres, no puc més de l'Ernest, no puc més de l'aire condicionat d'aquesta ràdio.
1: Ja ho ha dit, de l'Ernest.
6: No puc més.
5: D'entre els tres, de... Vinga, anem a fer una mica de teràpia de grup. Vinga, molt bé, aquesta setmana farem teràpia de grup.
1: No,
5: anem a dir quins cau pitjor de l'equip.
6: O qui es molesta.
5: Pues a mi no, eh?
6: L'Ernest.
5: A mi em caieu tots superbé.
6: Sí,
5: que t'ho juro, que t'ho juro.
6: A tu et cau tothom molt bé, així d'entrada.
5: No, jo tinc una llista de gent que em cau fatal i, a més, a la que vull mal. O sigui,
6: pues
5: jo estic ple d'odi.
6: Estic ple d'odi.
5: Bueno, perquè no sóc un assassina, no sóc psicòpata. No sóc psicòpata. Jo vull el bé per la gent, però hi ha gent que em cau fatal. I, a més, sóc rancuniós, eh?
6: Sí, això és fatal, eh?
1: Sí, això és fatal.
6: La rancúnia és fatal,
5: eh? Però jo que la rancúnia és una forma de supervivència, que de sobte se t'apareix aquella persona i tu dius, ui, me'n vaig per una altra banda, canvio d'escena.
6: Això sí, això estic d'acord.
5: La rancúnia és positivíssima.
6: Allunyar-te de les persones que no et fan bé em sembla perfecte. Tu això ho fas,
1: sí,
6: Joel?
1: Sí, amb un gos que va mossegar el meu gos. I em canvio de cera. I he arribat al punt de la denúncia.
5: I, a més, nosaltres... Sí, perquè, a més, tu ets administratiu. Tu vas ser per la via del contencioso.
6: Total.
1: Jo sort de la Glòria.
6: Advocat.
1: Jo sóc de la Glòria,
6: si no. Demanda,
5: queixa oficial... Tu tens una advocada i aquesta advocada s'ho passa pipa amb tu. Escolta,
1: sí,
5: una cosa, perdona.
1: Bueno, tots...
6: No se sent bé.
5: No se sent bé aquestes cascos. Mira, no podem més. Escoltin, vostès escoltin el programa d'avui, que és genial. Per favor, t'ho demano. Per favor, no es queda. Va, rasca, rasca. Bueno, amb tots vostès, senyores i senyors, Neus Cáceres. Bon dia a tothom.
7: Doncs mira, avui es vinc a parlar d'un nou estudi que ha fet la Universitat de Pittsburgh, que conclou que les representacions televisives poc realistes de la reanimació cardiovascular,
5: sí?
7: Cardiopulmonar,
5: com?
7: Desanimen a la gent a fer-les. És a dir, la majoria de pel·lícules ens mostren unes maniobres que són poc realistes. Jo sempre ho he pensat. Quan hi ha una escena d'aquesta...
6: Espera, és la maniobra aquesta de reanimar algú.
5: Vamos, rápido.
6: Has de reanimar algú i acaba amb el boca a boca.
5: Lo estamos perdiendo, lo que fan allà, no?
7: Es diu reanimació cardiopulmonar.
5: Venga, doctora.

0: Pues, entonces, no me digas.
1: No me digas. La playa, qué aburrida que la serie.
0: Sí, vagi para endavant, que cuando pasa una cosa así, sí, truqueu al 112.
2: Primer de tot, truqueu al
0: 112. Primer de tot, al 112.
2: Però pots salvar vida si saps fer-ho.
0: Exacte. Llavors es calcula, aquest estudi també ha dit, que es calcula que només a nivell global només es practica en un 34% de les vegades.
2: Per tant, mor moltíssima gent.
0: O sigui, la palma, moltíssima gent.
2: Perdó, un moment, abans que
3: segueixi. Totalment, és que s'hauria d'ensenyar molt fort.
2: Diguem que això,
3: de fer cursos que això que estem a les fent escoles
2: és una pirada que té aquesta senyora que ens explicarà ara com funciona això de la cardiovascularitat, sí, perquè tu ets una pirada d'aquest tema.
0: Jo soc una pirada. Jo ja de petita, la primera, us ho juro, amb la primera setmanada que vaig tenir, em vaig comprar unes fitxetes que venien cada setmana.
2: Però on les vas comprar?
0: Primeros auxilios.
3: Jo també les tenia.
0: Em ratxiflava.
2: Però als quioscos comprava.
0: Dels quioscos, i era un, o sigui, un coneixement que sempre m'ha fascinat. Jo he fet el curs de primers auxilis dos vegades. Saps allò que a les empreses...
3: Però el problema és que se te n'oblida, Jo el vaig fer fa molts anys i se m'ha oblidat tot.
2: Però això l'ha fet dos vegades.
0: Però saps què passa? Que després has de confiar tu en la teva... Perquè, aviam, ara parlant seriosament.
2: Home, quan hem deixat de fer-ho?
0: Respecte a la gent que s'ha trobat en una situació així i ho ha sabut fer.
3: Clar, és que salves la vida.
0: Perquè pot salvar la vida d'algú, perquè això és una qüestió de fer que la sang segueixi circulant al cervell. Llavors,
4: tu com segueixes el Miguel Assal?
0: Què és Miguel Assal?
4: És un tio que explica com s'ha...
2: Però on el segueixes?
0: Si es posen molt pesats...
4: Jo l'he anat a veure al teatre, fins i tot. Jo crec que sóc més friqui que tu, Neus?
2: Tu tens una pirada d'això, de primer auxili de la...
0: No, però el que tothom... Perquè, o sigui, tristament, tothom tenim referents mèdics a través d'internet, de les pel·lícules, i la gent, el coneixement, l'adquirim de la ficció. I la ficció...
2: Bueno, jo el coneixement mèdic li he delegat als metges,
0: Vull dir, ja. Però vull dir, el que...
2: No m'hi he posat molt.
0: Exacte, el coneixement és el que rep de la televisió, i és mentida, és a dir, tothom...
2: Per tant, el que veiem a la televisió, salvar la vida, no és.
0: Vinga, anem a buscar-li el pols.
2: Com es fa? Primer, 112, 012...
0: Primer de tot, 112.
2: Trucar a algú.
0: I que precisament...
2: Que vagin arribant.
0: El 112 ja té un protocol, perquè la persona que truca et va donant les instruccions ràpidament.
2: Però si no...
0: Però el que passa és que ja et dic, o sigui, jo quan veig i dic, ara, ja li està fotent el boca a boca quan no cal. Aviam, la gent tampoc ho fa perquè els hi fa fàstic. Jo penso, t'has amorrat a llocs pitjors. M'entens? O sigui, t'has amorrat a llocs pitjors. Llavors, el que és més important de tot són les compressions, que són... Tu n'has de fer 30. De 30 amb 30. Per això les pel·lis fan 1, 2, 3, ja està. No! Has de seguir. Boing,
3: boing, boing, boing. A quin ritme?
0: Mira,
2: a veure un moment. Nosaltres tenim una persona estassolada al terra.
0: Tu estàs estassolada al terra, primer has de fer.
2: Però per què? Perquè la persona s'ha desmaiat o com?
0: S'ha desmaiat, tu dius, hòstia, no respira. Què faig? 112.
4: Però... Sí, però quan s'ha de fer les compressions? Si respira, si no...
0: És a dir, aviam, jo, perdoneu, convideu amb una persona amb més coneixements que jo, però jo, intuïtivament, el que faria és...
4: Intuïtivament?
0: Fruni, estàs bé?
2: Clar, clar.
0: No. Si no després una altra cosa, lo de la llengua. No patiu, la llengua està allà ben posada, no cal, perquè la gent...
2: A Pere Maria, que la llengua se la traguem.
0: No, tu només has de tirar el capet una mica enrere...
2: De la persona, no el teu, sinó de la persona moribunda.
0: Posar-te a sobre, i amb les...
2: De la persona?
0: A sobre de la persona.
2: Però com?
0: Es recomana que es posi a terra, si pot ser, que no es faci a sobre de cap llit.
2: Val. A terra, a terra?
0: Sí, això semblaria que estem fent conya, però us ho prometo. Ojalà tothom sapigués reaccionar amb una d'allòs. Llavors, tu has de fer 30, o sigui, es calcula que n'has de fer entre unes 100 i unes 120 al minut. Per tant, tu n'has de fer de 30 en 30, i després, si vols insuflar una miqueta d'aire...
2: Però on? Però fer què?
0: El més important és a l'esternón, és aquí, on comença, diguem-ne...
2: El que separa els pulmons, les costelles.
0: Exacte, a les costelles, aquí.
2: La de la Fundació Arrels està portant... La de la Fundació Arrels està portant una cara d'un
4: membre.
2: Espero que no m'agafi res, em trobi una aquesta senyora...
4: Llavors, hi havia una cançó, no?
0: Dos cançons.
2: Sí, ràpid. Hi ha dos cançons que hem de fer.
0: Perquè tu puguis seguir el ritme. Penseu que hi ha un nen de 12 anys que va salvar un tio de 30 perquè va haver un episodi de... Com es diu? Stranger
4: Things. Bob Esponja. Ah, Stranger Things. És que també funciona.
2: A veure, llavors, quina és la cançó? Hem de tenir al cap... O sigui, tu tens això que hem vist a les pel·lícules, que fas així. Et poses a sobre de la persona.
0: A sobre de la persona, perquè penseu que tu has de fer una força que travessi, diguem-ne...
2: Vale. Quina és la música? Quina és la música?
0: I una de les cançons que suggereixen és aquesta.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6...
0: 7, 8, 9, 10.
2: I així fins a 30, eh? 30 i para.
0: 16, 17,
4: 18.
2: I l'altra cançó?
0: 21, 22.
2: L'altra cançó?
1: No, sí.

0: Sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som 1.
1: Així sona. RAC1 centrat.
2: Amb tots vostès, Paloma Rodríguez.
3: Bravo.
2: Paloma, m'encanta. La Paloma és una... bueno, és poeta, i per això la convidem. I et vaig dir una cosa, i amiga d'aquest programa, i amiga personal. Et vaig dir una cosa, Paloma, aquesta cançó m'encanta que me l'hagis redescobert.
4: Per favor.
2: Perquè jo pensava, com que sota els anys 80, que era un anunci.
4: De però no sé, ja has escuchado.
2: Hombre, però sí. A la tele i pensava que era un anunci.
4: Però és que jo, quan la escuchava de jovenzuela, no sabia que era la de Cumbres Borrascosas, lo supe després.
2: A veure, explica'ns una mica, per què... Vosaltres parlem de cims borrascosos.
4: Sí.
2: Perquè com que hi ha la pel·lícula i hi ha una versió de Cims Borrascosas lliure i alliberada i etcètera, volem
4: molt
2: recuperar
4: alliberada.
2: Molt alliberada, però volem recuperar també Cims Borrascosas al llibre. Vull dir, podem recomanar sí. Que la gent es llegeixi el llibre, que juntament amb Frankenstein és un dels teus llibres favorits.
4: Por supuesto. Por Frankenstein me robó el corazón y Cumbres Borrascosas el alma. O sea, estoy vendida ella.
5: Mira, una poeta.
4: Mira la pluma. Me he traído hasta esto. No podía traer brezo aquí, el campo.
2: Claro,
4: he traído una pluma.
2: Has traído la pluma. Jo també he traído varias de plumas. Sí, el Miquel Fernández també alguna. Escolta'm una cosa, per què aquesta cançó és de la
4: Kate Bush?
2: I per què la poses a col·lació de...
4: Porque cuando hablasteis las otras compañeras que sí. Hablaron de las adaptaciones y se habló de lo que eran las adaptaciones, que si eran buenas, malas. Una adaptación, ya dijimos aquí, lo dijeron las compañeras, nunca va a ser igual que la obra. Y una obra como Cumbres Borrascosas, que ya tiene tela, ponerse a adaptarla. Aunque yo creo que lo haría mejor que esta señora, pero bueno, no quiero despellejarla porque tiene libertad creativa, la vamos a dejar. Entonces, yo pensé...
2: Bastante tenemos con los estos que van a Cuba.
4: Yo no quiero comentar más odio, por favor. Aunque
2: no, no es odio, esto no es odio, eso es...
4: Entonces yo pensé en dos adaptaciones. Marc. Pensé en una canción y en una peli. Que
2: I aquesta cançó és una... Torna-la a posar, Ernest. Aquesta cançó és una adaptació de Cims Borrascosas?
4: Sí.
2: I per què? Yo no sabía, no tenía idea
4: de Kate Bush escribió esta canción después de leer la novela. La escribió, la musicó. Es una autora. Británica, lo hizo con 18 años.
2: Joder.
4: Además os recomiendo los dos vídeos oficiales porque ella la performa y con su cuerpo.
2: Es increíble.
4: Ella es como si fuera el fantasma de Catherine que viene a recoger al Heathcliff, ¿no?
2: Sí.
4: Eso sale en la novela.
2: Sí, sí, sí.
4: Me parece que es una adaptación en escasos 4 minutos que recoge el corazón de la novela.
2: Qué ¿vale?
4: Y bueno, fue un bombazo. Esta señora fue número uno, no sé si en el mundo, pero en el Reino Unido fue la primera vez que una mujer cantautora, compositora, era... Número uno.
2: Es una canción del 1978, ¿eh?
4: Eso. Y esta señora ha sido, en los últimos años, redescubierta por la serie de Stranger Things, que una de sus canciones...
2: ¡Ay, qué bo!
4: Y yo estoy súper contenta. Yo le decía a mi sobrino, es que es la de Wuthering Heights. Mi sobrino me dijo que se dice Wuthering Heights.
2: Wuthering Heights.
4: Para pronunciar bien.
2: That's right.
4: Y claro, yo estaba contenta porque esta señora me cae bien.
2: Sí.
4: Creo que es una artistaza. Me parece una obra de arte esa canción.
2: I és una recreació de Cims.
4: Sí, sí, és subversió.
2: És boníssim.
4: Sí.
2: Per tant, es poden fer coses sobre Cims Borrascosas bastant més interessants que la pel·lícula aquesta,
4: claro,
2: segons tu,
4: por supuesto, pero eso es mi opinión.
2: Jo la pel·lícula m'ha divertida,
4: La del Buñuel.
2: Ah, llavors hi ha el Luis Buñuel, també.
4: Sí.
2: Ah, sí?
4: Abismos de pasión es una perla extraña de su etapa mexicana que casi nadie conoce. Cuando tú dices Abismos de pasión, es Cumbres Borrascosas, ¿cómo? Y a ver, él... Estaba fascinado con la novela. Sí, él estaba fascinado con la novela como los surrealistas porque era como un ejemplo para ellos del amor fu. Es una manera de verlo, ¿vale? Amor fu, desquiciado totalmente. Y entonces él lo que pasa que quería hacer esta película, tuvo muchos problemas y luego no estuvo contento con el resultado.
2: Vale.
4: Queda como un poco kitsch en algunas cosas, pero es fascinante. Solamente por la escena final, que ya lo digo que es una profanación de tumba, es Buñuel en... Bueno, si veis eso ya... Flipáis. Había puesto que podíais poner tráiler, pero yo creo que es...
2: ¿Tenemos
4: que
2: el tráiler?
4: Que no hay...
2: No hay tráiler.
4: No hay tráiler.
5: ¿Cómo
2: tráiler? Estamos a lunes. Per tant, Kate Bush i Abismos de Pasión és una altra...
4: Otra una adaptación
2: obra
4: libre, pero que para mí...
2: Luis Buñuel, fíjate.
4: Es la mejor, porque tiene... Y fíjate, Luis Buñuel dio las directrices de que no se filmaran escenas de amor, porque él decía que no era un amor a lo hollywoodiense, que no había amor, que había odio.
2: Uh-huh.
4: Por tanto, ahí los personajes... personajes y se dan un beso, se dan mordiscos en el cuello mientras suena una matanza de un cerdo gritando.
2: Això la de Luis Buñuel.
4: La de Luis Buñuel.
3: Hòstia. Wow.
4: Para poner manera. Como ejemplo...
2: A mi m'agradaria saber, tu que ets una gran lectora, i a més, sí. Més quan llegeixes, o sigui, depèn del llibre que llegeixis, et pots trastocar. Sí. Si unes coses, quan la descobreixes? La primera cop que la llegeixes, quan la descobreixes i com t'impacta, diguéssim?
4: Pues mira, era veinteañera. Yo tenía
2: no me toques tanto la mesa, que la mesa además. Ya nos dijo un fuste cabani que, vale. Bueno, que parece no un cajón flamenco, más que una mesa de radio, pero mueve las manos, que tú las necesitas.
4: A mí me interesaban las Bronte, y hablaba de las Bronte con unas amigas, y yo sí. Le decía, pero Cumbres Borrascosas, como Frankenstein, llámese la historia. Y me dijeron, no te sabes la historia, la novela es brutal y te va a encantar.
2: Pues si tú estás dispuesta a no leerla sin su.
4: Bueno, la tenía como ahí, tal, apartada. Entonces yo compré una edición, que creo que es mala la traducción, y cuando empecé a leerla, aquí lo he puesto, la leí, me secuestró. 4 noches con alevosía escondida porque vivía con mi familia.
2: Yo no tengo.
4: Y la última noche sin dormir. Yo no sé lo que hacía durante los días, pero yo esperaba la noche.
2: Ya
4: o sea,
2: tengo.
4: El día me daba igual. Yo esperaba la noche para volver a Cumbres Borrascosas.
3: Qué bueno.
4: Entonces podía leer, las gafas no me hacían falta y dejaba de leer por la contractura de la espalda y el cuello, porque esta novela te. O sea. Sí. No es no huele a rosas, o sea, huele a muerte. Y no te genera mariposas en el estómago, gastritis mejor. Te deja, pero aplanchada. O sea,
2: aplanchada.
4: Por eso la película a mí me hace gracia. Pienso, pero esta señora, ¿qué novela se leyó? Que se puso cachonda. No te puede poner cachonda esta novela.
2: Porque la novela exactamente de qué va.
4: La novela es una historia de amor y destrucción, venganza y todo lo peor que puedas encontrarte. Y está hecha a modo de culebrón, pero bien escrita.
2: Claro.
4: O sea, la Emily Bronte, que era un personaje fascinante,
2: que era
4: antisocial.
2: Jove, més, i per llegir, sí. I per haver escrit això és increïble.
4: Hombre,
2: no?
4: La escribió con 26-27, 29 la publica con nombre de tío, claro, como no, como la Mary Shelley, y a los 30 se muere. O sea, ella un año después de publicar la novela se muere, pero yo no quiso ni que la atendiera los médicos.
2: Yo
4: creo que ella dijo, vaya, lo he dicho todo y ya estoy harta. Sí, porque ella
2: una mica la historia, per dir una mica el... sense fer spoiler.
3: Vale. Oye, has fet, no,
4: mira, el spoiler ya está hecho, oye, y leeros la novela
2: sí,
4: porque
2: clàssic,
4: y punto. Además, el spoiler está más en la primera parte. La novela tiene 2 partes y siempre se obvia la segunda. Y me parece fascinante la segunda porque están las generaciones, los hijos,
2: ajá.
4: Y sigue la venganza y sigue la tortura, pero en esa segunda parte hay un cambio. La autora te está dejando una semilla que te dice, bueno, quizás con un poquito de educación y cambio de valores podemos ser menos racistas, menos clasistas, otro tipo de vínculos, ¿me entiendes? O sea, de todo tipo, paternofiliales, entre o sea, vínculos amorosos. Uh-huh. Eso es lo que está diciendo la segunda parte.
2: Otra cosa, ¿tú crees que es una novela que se asusté? O sigui que pot tenir... Bueno, que se...
4: En l'actualitat, por supuesto.
2: Sí, que en el moment en què estem ara és una molt bona novel·la, és a dir, perquè també aquesta última recreació del cinema és oportunista, però està ben pensat treure, sí. Tornar a posar en circulació Cims Borrascoses. Però jo diria gent que sempre que llegim Cims Borrascoses constantment, diguéssim.
4: Sí.
2: Vull dir que això jo,
4: mira, no? Està contada de una manera que és com si te fueran dando la informació con cuentagotas y chisme, y nos gustan los chismes,
2: sí.
4: Y lo cuenta una narradora, una tercera narradora, que sí. Es subjetiva porque está en la historia, que es la criada.
2: Sí.
4: Y ella nos va contando, y esto es muy hábil, porque entonces el lector está... expectante, ella nos ha atrapado. Una vez entras ahí no sales, ¿eh? Y te vas a salir, bueno, yo tuve que estar un año digiriendo la novela y hablaba sin parar de la novela.
2: Claro, que pierdes tú, ¿eh?
3: ¿Cuántas horas estás
4: allí? No, solamente una, la voy a releer este año, este verano la voy a volver a releer, que no es para el verano la lectura, la verdad. Pero la voy a volver a releer 30 años después.
2: A veces que a Eder, no sé si pots posar, si es para aquesta noia, perquè tinc aquí a Tir, darrere la paloma, hi ha una noia que tu vas fent que sí amb el cap, tu t'has llegit Cims Borrascoses.
6: Me la vaig llegir a l'estiu passat,
2: sí?
6: Sense saber que publicarien la pel·lícula, jo no tenia ni idea.
2: Sí,
6: me la va
2: sí.
6: Recomanar...
2: Com la dius, estimada?
6: Valeri. Me la va donar al meu cunyat, que treballa de professor, i
2: sí?
6: Em va dir, no t'has llegit aquest clàssic?
2: Té.
6: I jo, què és esto? I és el que explicava ella, o sigui, és totalment venjança, baralles, molta violència...
2: Et va agradar?
6: No.
2: No et va agradar, bueno, dir, et va agradar no des del punt de vista del gust, o sigui, però trobes que és recomanable,
6: sí,
2: diguéssim,
6: sí.
2: No?
6: Sí, la vas acabar, per això? Sí, sí, sí. Em va costar un mes, perquè em costava empair-la, o sigui, era com...
2: És dura, és una novel·la dura,
4: sí,
2: no?
4: Sí, jo l'entiendo, o sea, igual tienes que ser muy lectora o que te vaya la marcha mucho, porque, a ver, pero no os asustéis, la realidad es peor que la ficción, ya sí. Lo digo. O sea, no pasa nada, es una... A ver, es una novela muy hermosa, porque está escrita de una manera bellísima, totalmente exagerada, se inscribe en el romanticismo inglés. Claro, tiene todas las características. Es una respuesta a la etapa anterior de la racionalidad de la ilustración. Entonces, aquí el lenguaje es desmedido y la señora se saltó todas las convenciones de la novela victoriana. Ella escribió lo que le dio la gana, le importaba un pimiento la crítica porque la despellejaron. O sea, primero despellejaron la novela diciendo que era un perturbado
2: el que la había escrito.
4: Claro. Pero cuando se enteraron que era una tía, la misoginia ya, desplazó y decían tres cosas básicas. Esta es una virgen amargada y loca. Un clásico.
2: Un clásico.
4: Pero a ella le daba igual. Ella estaba en los páramos, haciendo su pan, escribiendo y ya está. Luego se murió.
6: ¿De qué va a morir?
4: De tuberculosis, como morían todas. Es que ya vio morir a su madre y a dos hermanas, a su hermano y unos meses después que ella cuidaba al hermano.
2: I escolta una cosa, perdona, ella quin tipus de persona era? O sigui, en quin entorn...
4: Una persona huraña que no quería saber nada de las convenciones sociales, no me extraña porque en esa época la mujer que le queda. Ella, es que es una crítica también a muchas cosas esta novela. Mira, una cosa, yo le he escuchado hace poco a un youtuber muy joven, a un veinteañero que se había leído la novela y titulaba su vídeo Secuestrado día y medio por una novela. Y al final del vídeo decía, él lo relacionaba con sus cosas de ahora, ¿no? Una persona joven. Pero decía que al cerrar el libro notaba que había aprendido muchísimas cosas. Dice, esto sí que es aprender y no los libros de autoayuda. Dijo el chaval, ¿eh?
2: El chaval, sí que para que veáis, ¿eh?
4: O sea, que a tu pregunta de la actualidad, es que, claro, está hablando de las clases sociales, del clasismo, que es violencia. Es que, claro, la violencia aquí está...
2: Del racismo, porque hay un personaje que efectivamente...
4: Por supuesto, el Heathcliff es negro, o sea, se dice... Y además es perturbador que el padre lo lleva, o sea, traiga un niño de regalo, ¿no?
2: Sí.
4: Es que dices, ¿pero cómo?
2: ¿Cómo?
4: Hay fantasmas. Más profanación de tu... Hay de... Bueno, hay de
2: todo. Paloma, un aplaudiment para que la mitad tenim unes notes.
6: Maravillós, com sempre.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
2: Bueno, senyores i senyors, amb tots vostès, Jaume Madaula i Anna Tobias. Bravo.
7: Bravo.
2: Jo pronuncio Anna Tobias, ho dic bé o no?
8: Sí, perfecte.
2: Sí, val, a veure. Llavors, ens va tocar el Jaume Madaula, que és una de les nostres persones favorites. Ell ja sabeu que és actor, director, creador i rapsoda, també. I a més, ara ens explicaves, ara parlarem de l'assumpte, però ens explicaves, fora d'antena, a publicitat, que tu és a l'inrevés, que vas millor vestit, que els teus pijamas són impecables i vas...
7: Sí, no sé què faig, sempre, mira, m'acabo tacat i trencat per tot arreu i com que els meus pijamas...
8: Marina, el cotxe està tirat al cafè.
7: I els meus pijames, jo què sé, és un traje d'os, doncs no em trec el traje d'os.
2: Què vols dir, un traje d'os?
7: Un traje d'os, un pijama calentíssim, que és un traje d'os.
2: Ja t'entenc, però és un osito, o sigui, és un osito per a nit. Sí. Ja és el que ens faltava, eh? Sí. Tu, però si realment no s'ho haguessis hagut d'explicar, això, ara.
7: Bueno, van regalar traje d'os a l'hora que una motoserra, vull dir que hi ha una mica de...
2: Però una motoserra van regalar, però per fer-la servir, no?
7: Per fer-la servir.
2: Perquè tu ets dels mascles que saps fer servir una motoserra i no fas la impostura de la motoserra, com tots els patxes. Que van de mascles i no sabeu partir un tronc amb una motoserra. Anem a parlar d'aquest tema. Escolta una cosa, a veure, el Jaume Madaula, com deia, és actor, director, creador i rapsoda, i osito, ara també sabem, i l'Anna Tobias és baixista, percussionista i poeta, i a més també va començar fent ceràmica. La ceràmica la va portar a tot aquest desgavell que és en el que estàs actualment, no? De baixista, percussionista i poeta. Tu vas escriure un llibre de poesia que es diu Calem, de Roura Edicions, i això s'ha convertit en un show. Ara es diu Calem el show. Amb Anna Tobias, el Joan Bramon i el Jaume Madaula. Del 6 al 10 de maig, a Dau al Sec, carrer Salvià 86, al Poble Sec.
8: Exacte.
2: Ara, m'agradaria saber exactament, Anna, com passa del llibre a espectacle, qui t'anima, etc.
8: Diria, perquè... sí, diria que va anar que en Jaume i jo... A veure, per començar, jo mai havia volgut escriure un llibre... I va passar.
2: Ah, sí?
8: A mi em passen així les coses, sí. Mai he volgut ser ceramista. Bueno, ceramista potser sí que és l'únic.
2: L'única cosa. I què més t'ha passat que no volies fer?
8: Pues això, dedicar-me a la música, fer poesia. Són coses que fas, no?, sense haver-ho decidit.
2: Ja t'entenc.
8: Bueno.
2: Sí.
8: A mi m'ha passat així. Hi ha gent que és més conscient i tal.
2: Sí.
8: Jo soc molt conscient.
2: Jo estic fent ràdio sense haver-ho decidit, eh?
8: Clar, és una cosa
2: que flipen, que cada dia penso, mare de Déu.
8: Llavors diria que la cosa va anar que en Jaume i jo fèiem... O sigui, jo feia música, tocava el baix i tal, i en Jaume tenia un espectacle de ferreter, sobre ferreter, l'any ferreter, sí. I tot allò, I em va dir, em vols acompanyar aquí amb el baix i tal? I ens vam posar a fer aquest espectacle de ferreria i tal. Llavors, durant aquest procés...
2: Perdoneu un moment, vosaltres us coneixeu d'abans o de què us coneixíeu?
7: És que som veïns.
2: Ah, val, val. Sí.
7: Veïns,
2: en aquest bosc on viviu...
7: Sí, allà al mig del bosc.
2: No diré molt perquè no voleu que, que hi hagi cap pixapí, que us vingui molt d'esperar,
7: eh? Les fades i tal.
2: Val, val. No, vindrem, no vindrem. No, ni ara, ni
6: ara. Ni ganes,
2: ni ganes. No, perquè clar, a l'aula no hi ha hagut manera que sapiguem mai on viu.
8: En sèrio?
2: Mai, no vol que hi anem. Es fa el misteri perquè no vol que hi anem de cap de les maneres.
8: Jo no, jo
2: sou veïns i tal. Tu tens cabres o tens algun animal o gallina segur que tens?
8: Jo tinc fills.
2: Fills? Quants fills tens?
8: Un.
2: Ah, tio, fia, bueno, però val per un imperi, eh?
8: Sí,
2: clar. Llavors, estava allà, bueno, total, que us coneixíeu. Tu sabies que eres persecucionista i baixista perquè com a veí...
7: Persecucionista?
2: Bueno,
7: això
2: que ha dit...
7: N'aprendrem.
2: Perquè l'escoltaves, deies, aquesta senyora, que vas anar un dia, senyora, prou ja amb la guitarra, que som veí, no puc més.
8: No som tan veïns.
7: No, 10 minuts en cotxe. Sí. Ah, hi ha bosc pel mig, creus una carretera...
6: I com us heu trobat? Doncs...
2: Bueno, perquè busquen bolets.
7: No, de fet, jo vaig estar a punt de viure a Tiana, on vivíeu vosaltres, després... Jo vaig trobar una casa per la ràdio.
2: Val.
7: I va resultar que era una...
2: Com que vas trobar una casa per la ràdio?
7: Sí, com... sí, com... aquí, a RAC1, de fet. Sí, gràcies, RAC1.
2: Gràcies, RAC1, a veure...
7: Sí, perquè buscava casa i de cop m'entrevistaven amb el meu oncle i vaig aprofitar, dir, busca una casa, si algú sap d'alguna que em truqui.
2: I et va trucar algú? Ostres, carai.
7: Va resultar que era al costat de casa d'ells.
2: Val. Bueno, 10 minuts en cotxe, però això de que feu la ruleria, que els veïns doncs, estan...
8: Sí, jo perquè ell em va proposar que toqués amb ell en aquell espectacle, no ho sé. Però m'ho va proposar.
2: Val, i tu vas dir que sí.
7: Perquè tu m'havies proposat abans una entrevista sobre no sé què.
8: Ah, perquè jo volia fer entrevista.
7: És que l'Anna, ja que estem a la ràdio, l'Anna és una gran entrevistadora i una gran tertuliana, però encara no m'ha fet mai.
2: Al lloc, i no es fa entrevistes, tu.
8: Tinc un projecte que no... Jo tinc molts projectes que no duc a terme.
6: Tu vas fluint, no?
2: Val, però a veure, però quan el vas entrevistar?
8: No, no el vaig entrevistar, li vaig dir, li vaig explicar el meu projecte.
7: No,
8: li vaig proposar. Però no va arribar a bon port.
2: I aquest projecte en què consistia, de les entrevistes?
8: Bueno, a mi m'agrada molt el concepte d'entrevista i a vegades... Ara ha canviat una mica, ja, amb el rotllo podcast i tal, no sé, la cosa...
2: Tu et vas inventar el podcast abans del podcast,
8: sí,
2: estàs dient això,
8: eh? Sí, clar, però el que passa que jo pues, m'ho prenc amb calma i no, ja, i ara que ja ho fa tothom, passo.
2: Clar.
7: Bueno, hi ha uns tempos.
2: I ara en què estàs? Ho dic perquè si hi ha un temps... Calem el show. Llavors et va dir...
8: Vale,
2: tu vas anar a tocar ferreter i ara...
8: I fèiem aquest xou. I llavors, entre tot això, vaig acabar publicant aquest llibre.
2: Val. També una mica...
8: Perquè altres amics, poetes i tal... Perquè, bueno, perquè entre altres coses, en aquest lloc misteriós on visc...
2: Sí,
8: que
2: jo sí que no ho puc dir.
8: Jo ho vull dir.
2: Digue-ho.
8: Visc a Pontós, un poble de
2: l'Empordà. Tu ets nacionalista. Molt bé. No passa res, molt bé.
8: I, no, ho vull dir perquè, per explicar que aquest lloc és la seu a l'hora d'una associació on fem, programem coses i tal. I
2: com es diu l'associació?
8: Mute Cultural. No preguntis.
7: Però hi ha coses... No, perquè... Sí, jo allà he vist coses...
2: Increïbles, no? A Puntó.
7: Puntós.
2: Sí.
8: Que no Puntons, que és cap...
2: I la
8: Instagram, la coses així, Mute Cultural. Mute amb dues tés.
2: I tu estàs implicada amb el Mute Cultural
8: de Puntós. Estic implicada amb això i allà fem, per exemple, un festival de poesia que es diu Naturalment Poesia, on s'han fet coses molt guais, amb Pau Riba, amb Casasses, bueno, molta gent. I amb tot aquest grupet de gent, la Núria Martínez Bernis, sí. L'Oriol Sauleda,
2: sí,
8: que l'heu tingut aquí.
2: Sí, l'Oriol, i tant, i molt amic nostre.
8: Sí, doncs pues nostre també. Val. I...
2: però més nostre.
8: Tengui... No, jo crec que...
2: Vale.
8: Doncs prellem-nos per l'Oriol.
2: Encantarà.
8: Doncs, bueno, això. Va, però tia, publica.
2: Et vas veure obligada a publicar.
8: Em vaig veure obligada.
2: Una mica de... Vinga, aquí tenen el puto llibre de poesia. Vinga, ja l'he publicat.
8: Que pesadilla. Pesaos i tal. I aquí, no, la veritat és que va ser molt bé, perquè és veritat que jo no ho havia pensat mai com a d'això,
2: ja.
8: Però sí que un cop fet... em vaig quedar molt tranquil·la, de dir, ai, mira, un puny a part, i vinga, i ara una altra cosa. Perquè si no és allò, que idees, no ho fas, i què fas?
2: I què fas? Que és que és total. Bueno, llavors...
8: I llavors...
2: Has anat a posar l'aire condicionat. Bueno, perquè aquesta senyora, aquí l'Anna Tobias, tenia fred. Hem posat la calefacció, i ara estem totes ofegades.
8: Però jo no he demanat en cap moment que esperin.
2: No, però quan les coses fan així, que a veure, van passant, i a veure... Bueno, llavors, com Jaume... El Calem, tu la coneixes amb ella, perquè tot això que hem dit,
7: sí.
2: Llavors, del llibre de poesia...
7: Doncs se'm va ensenyar el llibre, vaig dir, tia, són boníssims aquests poemes. Oh, va, bueno, pues fem un, va, muntem un espectacle, que jo en veritat volia que féssim un espectacle. Volia colar cançons i versions allà.
2: Sí, de què?
7: perquè jo vull cantar, no n'he pres encara, però...
8: Jo li deia que no, que això no ho farem, això no. I tal, però com que estàvem fent ja allò de Ferreter, va ser... Bueno, si vols, doncs va, fem sí. això, i ens van programar un bolo, i sense tenir-lo, doncs ho vam haver de fer igual, per obligació.
2: És que al final...
6: És increïble.
2: No, és que si no t'obliguen, tu també ets una mica de les meves, eh? Sí. Com no t'obliguen a fer les coses...
8: Jo no vull fer res, a la
2: no,
8: vida.
2: Clar, exacte, no. Si no fessis tot això, què faries, Anna, perdona?
8: Res, viure.
7: Però és que entre esmorzar...
2: Bueno, això t'ho vaig
7: fer. El vermut, la migdiada, l'hort...
8: No, però jo ja faria els poemes i tal. Jo ho feia abans que ningú em demanés res, però haver de... Que això respondre, sigui algú que
2: tingui... La ràdio, baixar de puntos, l'aire condicionat que et mata, l'altre que et pregunta, les bibliotecàries cabrejades, el de Cuba que es fa amb un pot de... Això que veu amb pot de maionesa, clar, és que jo ho entenc perfectament. Llavors, a veure, amb qui... Sou tres, perquè aquí hi ha el Joan Bramon. Li caiem malament que no ha vingut el Joan Bramon?
8: No, que Bramon? Se li ha trencat el cotxe... Sí.
2: També és de la vostra colleta?
7: Sí, és de la vostra colleta, però allò és molt organitzat.
2: Ah, sí, doncs, escolta...
7: Sí, dijous vam quedar al matí i que vam començar el passe a les 10 de la nit.
2: A veure,
8: no
2: cal explicar. Sí, tant, i tant.
7: No, però és una reivindicació de va lenta.
8: Sí.
2: A veure, un moment, vosaltres vau quedar el dijous a fer, era per fer un passi, què vols dir, per fer un assaig.
8: Sí, per assajar una mica, per aquesta setmana, quedem a les 11 del matí, eren.
2: Ah, bueno, eren a les 10, a les 11.
8: I ara a les 11.
2: I quan us vau posar?
8: A fer un passe, el que seria... 7, 8 de la tarda?
7: Bueno, però acabem fer els primers 5 minuts i anirem a sopar.
8: Ah, sí, és veritat.
7: I ara després sopar, sí, a sopar.
6: Després quedar a les 11 del matí sí, sí. I de 11 a 7 del vespre, això, que veu fer.
8: Comptar amb calma, parlar...
7: Casa... És part de la feina, també, tot el
8: no piqui-piqui d'abans. No ho sé, jo no ho sé, la veritat. No ho entenc. És una cosa que...
2: Para, a veure, para.
8: Sí, para, perquè...
2: Entre el capitalisme ferotge i el vostre, suposo que podíem trobar un punt
8: mig. Un entremig.
2: A veure, si vosaltres vau quedar a les... No està clar, 10, 11, tu devies arribar tard, perquè aquests devien quedar a les 10, tu vas arribar...
7: No, perquè quedem a casa seva, per sort.
2: Ah, llavors, val. Doncs vau quedar a les 11 del matí. Per assajar... Calem el xou del 6 al 10 de maig al Dau al Cerc. Sí. A la Dau al Cerc, a Carles Salvià, 86, al Poble Sec. Llavors, vosaltres això, us vau posar a assajar...
8: Després de sopar.
2: Per tant, vau començar a sopar a les 7, 8, 9 de la tarda.
8: A les 9 i cap a les 10 fèiem el primer passe.
7: Això és militar, és que si no el temps et passen així, pa, et passen els anys, els dies... Has de militar molt fort amb això, si no... Te n'adones?
2: I éreu els tres, eh? Fins i tot aquest que està tan organitzat, que no ha vingut. Sí, sí. El que està organitzat sí, també està implicat en aquest desori.
8: Sí, però va tenir un petit moment de crisi, s'ha de dir. Sí.
2: Per què?
8: D'això, per això.
2: Ah, perquè va dir, què estem fent?
8: Què estem fent?
2: Clar, cap a les... No, cap a dos quarts de nou...
7: Es va atabalar.
2: Cap a dos quarts de nou del vespre va dir, escolta, potser hauríem d'assajar, no? Clar, ja ho entenc, ja.
8: Jo també ho veia, però...
6: Però ho teniu assajat o què? O serà el dia...
2: Això ho teniu preparat, perquè si no estem aquí venent una cosa a la ràdio, serà una merda.
8: No.
2: És que, clar, també penseu una mica nosaltres. Estem aquí, fem-vos el favor de la puta prova.
7: No, la cosa és que fa...
2: Empoderar! Assajar a les 11 de la nit! I arribarem aquí a la 10 al sec, joder! Del 6 al 10 de mata i tots estaran mag per om!
8: Però a veure una cosa, això tampoc està preparat i és...
7: Però que fa 3 anys que fem l'espectacle, fa 3 anys que el vam estrenar! Clar, això
2: per
7: tenim...
2: Per què collons havíeu d'assajar tant?
7: Perquè s'havien d'afinar coses.
8: Per fer veure.
7: No, perquè has d'afinar, jo ara estic fent unes mogudes amb uns miralls, uns rebots de llums...
8: No, Solíssim. Perquè ens agrada molt la impro, també. És veritat,
7: okay, això, clar.
8: Però també. O sigui, m'agrada molt estar allà i dir, va, i aquí... Que passi el que hagi de passar.
2: Ja t'entenc. Per tant, una cosa que podem vendre també així, que calem el xou, és un xou que cada dia és diferent. Un xou que cada dia és diferent.
7: És més, segurament, si venen el primer dia...
8: Que torni,
7: quedaran tots.
8: No ho
7: haurem
8: vist.
2: I llavors aquests del Dau al Sec, vosaltres amb aquest tipus de plantejament empresarial que porteu, com és que us han contractat per fer...
8: Jo no en tinc ni idea.
7: Jo, el que porta la Mercè Managuerra, que va ser professora
2: Home,
7: meva...
2: Home, la Mercè Managuerra.
7: Sí. Llavors, jo com que ja intento, pues, vendre'm el mejor postor fent audiovisual, llavors... Amb...
2: Bueno, i ara després de que saber... Si et fallés algun dia alguna venta, apareix vestit d'ossito.
7: Sí. No, i la meva sòcia de cooperativa diu, Jaume, OnlyFans, però... No sé.
2: Exacte, OnlyFans. Home, un OnlyFans teu? Un OnlyFans teu? A veure, tu a casa, pues, anar fent...
7: Clar, allà a la Masia, bueno, no molestes
2: a ningú.
7: Allà
2: no molestes a ningú, i a més, tu només fent amb una mica de taparrabos i ja fent jardineria, ja tens l'OnlyFans.
7: Clar, i vas avançant l'hort,
2: això. No cal dir que et gratessis, eh? Vas avançant l'hort, només ensenya una mica de passó, i ja vas tirant. Bueno, això, calem el xou. Anna, de què va?
8: Hòstia...
6: Ja m'ha dit, no?
8: Jo diria
7: que...
8: Que
7: llegeixin
8: un... No, jo diria que anar no va de res.
2: Molt bé.
8: Però és que... No, però un moment, de què va un llibre de poesia? Sí que és veritat que hi ha gent que busca un fil conductor, no sé què, no és el meu cas, no.
2: Va, no. Ja, doncs jo ho suposava.
7: Jo amb el fil conductor sempre m'imagino un fil allà conduint, és com Cuidado con el borde de l'andén. Sempre m'imagino el borde de l'andén, un tio molt macarat.
2: Senyor Cordills conduint. Va, llavors vull dir...
6: Però bueno, hi haurà poesia, hi haurà música.
8: Sí, sí, sí. No, no, sí que va de... Sí, va, exactament d'això, és un món poètic que hem intentat, sí, trobar un fil conductor per fer el xou, que una mica al final està ambientat en una ràdio, curiosament.
2: No, és veritat.
8: Sí, sí, sí. Jo, a mi m'agrada molt treure-li una mica de... Sí. De que no sigui una cosa transcendent, saps?
2: Ja
8: que ja és transcendent en si, però no cal fer-ho més transcendent.
2: Ja no? Llavors, sí, però seria manarà, eh? Clar, sí. Clar.
8: I llavors tinc uns petits, o sigui, els poemes una mica més elaborats, i hi ha petites frases, d'això,
2: doncs
8: que
2: aquests poema,
8: els hi hem volgut donar com un aire d'anunci.
7: Ja fa que, tipus, sobreviure. Com era?
8: Sobreviure.
7: Potser... Potser és que això no ho hem assajat, encara. Potser si el que no ha sabut que fer tanta vida...
2: No, sí que hauríeu d'això ja una mica més, de cara al 6, jo us agrairia, Jaume, sobretot tu, crec que... És que jo crec que us retarda el Jaume, no?
8: El Jaume, sí.
7: Acabes de fer un cop un vídeo de que parlàvem a poc a poc...
2: Perquè tu tens un seductor nat i llavors et prens el teu temps, clar.
7: Sobreviure. Potser els que no han sabut que fem tanta vida han fet allò de sobreviure. Si per sobreviure n'hi cal poc, per viure tota la resta.
2: Carai, no, jo ho he escoltat. Ara, per acabar, ens vols llegir un poema? Recordem que estem aquí amb el Jaume Alada i l'Anna Tobias, una mica per casualitat també, tot plegat, oi? Calem el xou amb Anna Tobias, en Joan Bramont, que és l'ordenat d'ells, doncs imagina't. Jaume Badaula, del 6 al 10 de maig, el 10 al sec, això està al carrer Salvà, no porto les ulleres, que és un 86, al Poble Sec. Llavors, bueno, vostès, nosaltres no ens responsabilitzem del que anireu a veure, perquè insisteixo que té gent...
8: Nosaltres ens
7: responsabilitzem.
2: Exacte, ells, reclamacions a ells dos. Llegis un poema per acabar i passarem a publicitat.
8: Vale, jo animaria molt la gent que vingués, sobretot per fer coses diferents, perquè sempre
2: fotem el mateix.
8: És una mica...
2: Què fas? A veure, estàs
8: així. O un dels dos.
7: Caduc i després ara que marxes, com si fos el mateix.
2: Però ràpid, això.
7: Sí,
8: vale, és una mica també com friqui ara fer això, eh? Mira.
2: Vols que... Clar, jo...
8: No, perquè és com sèrio, ara de cop, i no tinc aquesta prova. Va.
2: Vale, fes-ho, bueno.
8: Tremolo perquè visc. Perquè et dic que visc. Perquè estic a punt de caure, i t'explico i noto la incertesa del misteri. La senzillesa. La veritat petita de néixer. La veritat petita de morir. M'he agafat fins just ara. Ara. Ara que caic. Ara que em deixo anar aquesta caiguda, just l'inici on acaba tot. Fins ara. Aquí no hi he estat mai. Aquí on ara sóc, no ho coneixia.
2: Carai, no hi has quedat.
0: Això és RAC1 Central.

0: Bona tarda. Són les 6. Una incidència de la infraestructura ferroviària entre Castelldefels i Garraf provoca hores d'ara afectacions sobre les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17. Els combois circulen per via única entre aquestes dues estacions. Com a conseqüència, l'R Sud funciona amb una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, parant a totes les estacions. Els regionals del Sud van amb 30 minuts de retard. Per la seva banda, l'R4 entre Sabadell, Sud i Manresa, la circulació està interrompuda per una altra incidència, en aquest cas entre les estacions de Sabadell, Sud i Terrassa, estació del Nord. L'afectació ja compta amb un servei de transport alternatiu per carretera. De fet, es tracta d'una incidència que se suma a la que encara està oberta també a l'R4 i que s'ha originat a l'estació de Sant Vicenç de Calders, que fa que els trens circulin amb 20 minuts de retard. Aquesta darrera, encara com a conseqüència dels aiguats de la matinada passada, al Baix Penedès i al Tarragona, que han causat 400 evacuats i 11 ferits, un dels quals han estat greu. Recordem que els bombers han atès per les pluges uns 270 avisos i el 112 n'ha atès uns 800 més. En alguns municipis s'han arribat a acumular entre 135 i 145 litres d'aigua per metre quadrat. I a aquesta hora està prevista la concentració antifeixista a la plaça Sant Jaume de Barcelona. És la contraprotesta que han organitzat diverses entitats en resposta a la manifestació que ha anunciat Save Europe Act. Marxem a la plaça Sant Jaume, on hi tenim en Jordi Dotres. Jordi.
1: A la plaça Sant Jaume de Barcelona, aproximadament mig centenar de persones ara mateix es concentren en resposta a aquesta concentració que hi ha prevista per les 7 de la tarda de Save Europe Act. Una pancarta que hi posen "no passaran", i de moment una certa calma aquí a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Molta presència policial, això sí. Els manifestants que estan encapsulats per la policia, de moment no hem vist cap manifestant de l'extrema dreta que s'hagi acostat. Aquí, de moment, com deia, la situació és de relativa calma, de certa calma, amb aquest mig centenar o fins i tot un centenar de persones que estan concentrades a la plaça de Sant Jaume. Com dèiem, la concentració ha fet tot just un minut que ha començat i està previst que duri una hora fins que comenci la següent. De fet, està previst que no la deixin començar. De moment, aquesta és l'última hora que us podem explicar des de la plaça Sant Jaume.
0: Doncs moltes gràcies, Jordi. Seguirem pendents de veure com es desenvolupa aquesta i la que hi ha convocada a les 7. I en clau internacional, el primer ministre canadenc Mark Carney ha anunciat fa uns instants que el seu país prendrà mesures contra els Estats Units, tot plegat després del fracàs en les negociacions per un acord comercial entre els dos països que ha acabat amb l'entrada en vigor d'aranzels del 50% sobre sectors com l'acer, els làctics, els electrodomèstics i els productes electrònics del Canadà. Carney ha dit que igualarà els aranzels dòlar per dòlar. Recordem que les exportacions canadenques afectades tenen un valor de 20.000 milions de dòlars. I ara els esports, en Pau Bonastre.
2: Continua en marxa aquesta hora el primer partit del dia a la primera divisió. A punt d'arrencar la segona part, el Sevilla està guanyant 0-1 a Sant Mamés contra l'Atlètic Club. L'expulsió de Yuri ha deixat amb 10 als bascos al minut 11 de partit i poc després Oso ha fet el 0-1 pel Sevilla. També avui a 8:15 es veuran les cares al València i al Celta, mentre que a 9:15 i des de les 9 a RAC1, l'Espanyol rebrà el Madrid a Cornellà. Serà l'estrena oficial del Madrid de Mourinho. De cara a demà, la Federació Espanyola ha informat que l'andalús Quintero González arbitrarà l'Elx-Barça, mentre que hi haurà el madrileny Cuadra Fernández. Fora del futbol, continua en marxa la primera etapa de la Vuelta, una contrarrellotge individual a Mònaco. Fins ara, el millor temps l'ha marcat el corredor del Visma, Matthew Brennan. Tadej Pogačar serà el penúltim a sortir. Passat un 7:45, l'últim serà Primo Roglic. I a la Fórmula 1, Lando Norris ha fet la pole als Països Baixos per davant de George Russell i Kimi Antonelli, els dos Mercedes. Precisament, Russell s'ha endut aquest migdia a la cursa sprint.
0: Gràcies, Pau. I ara mateix no tenim ruixats actius, però encara no podem donar per acabada la inestabilitat. Durant el vespre no es descarta algun ruixat irregular a les comarques centrals i de l'oest del país. A més, caldrà estar especialment pendents de la Costa Daurada durant la nit i matinada, on es podrien reactivar alguns xàfecs que podrien ser localment intensos, però menys que la nit anterior. Les temperatures es mantindran més frenades que els últims dies arreu, però demà començaran a pujar lleugerament. I això és tot per part nostra. Tornem a més informació a partir de les 7.
3: Hola a tots.
4: Així sona
3: reconcentrat.
4: Exacte.
5: Ok.
6: Ciutadans de Catalunya.
3: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
7: Especial 50 anys.
8: A tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
9: I benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
8: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
9: Ha estat una temporada intensa on l'actualitat ha vingut molt carregada i nosaltres us l'hem explicada amb humor, sí, però també amb rigor, eh? En podríem dir rimor. Segurament no cal, però és sí, aquest
8: escolta,
9: el concepte.
8: Vols parar de fer el ridícul?
9: Em volia, sí.
8: Per l'amor de Déu, que vas embalat, hòstia.
9: Un moment, m'he deixat anar.
8: Et deixes anar massa, de vegades.
9: Sí, de totes maneres, a vostè avui el sentirem.
8: Sí, home, i tant. Escalfant. Cada dia em sentiu.
9: Sí, però avui el sentirem parlant del carnet de conduir.
8: Home, el carnet de conduir és el DNI dels homes, eh? Bueno, ja me'l vaig treure a la primera, eh? Teoria sí. I pràctica.
9: Sí, molt bé.
8: Jo no dic que la gent que no us el veu treure a la primera ja. Sigueu triliris.
9: Però...
8: No ho dic,
9: sí.
8: Però ho penso.
9: Calli. Jo, bueno, en fi, ja ho explicarem.
8: Sí, també sentirem el professor de debò resolent sí. El misteri de Rodalies, eh?
9: Efectivament. Podria ser que fos un misteri no resolt, la Rodalies?
8: Bueno, segurament, sí.
9: De vegades es pot resoldre el misteri de vegades. No. Quan no el resol, només facturo la meitat del pressupost.
8: Sí, i certament el de Rodalies no és un misteri fàcil de resoldre.
9: Efectivament, ho han intentat experts de tot el món durant dècades, però sembla que és irresoluble. És el triangle de les Bermudes, del
8: doncs...
9: transport ferroviari.
8: Sí, ferroviari, sí. Doncs tot això i molt més a la competència especial 50 anys.
7: Un programa que no passarà la història...
8: Però us farà companyia.
7: Jo puc fer companyia, també.
9: Hi ha hagut un cara a cara entre Jan Laporta i Víctor Font aquest matí a RAC1 i que diumenge es juguen la presidència del Barça.
10: Home, ja està, no?
9: Ja està què?
10: Ja podeu cobrar.
9: Per?
10: Ja heu dit Barça abans que passi el primer minut de programa.
9: Ja, però no...
10: Cada
9: no.
10: Cop que en aquesta ràdio pronuncieu la paraula Barça...
9: Sí.
10: Uita!
9: Què?
10: Cobreu 10 euros.
9: No funciona
10: sí, home,
9: així.
10: Sí.
9: No és veritat que cobrem 10 euros cada cop que diem Barça.
10: Com que no? Mira, que no ho sentiu?
9: Som 15? No.
10: Home, fem-ne la prova.
9: No, deixi-ho estar.
10: Teniu un nom.
9: Sí.
10: I a RAC1 el sap tothom. Barça?
9: Sí.
10: Barça! Barça!
9: Molt bé, perfecte. Sí,
10: amb la tonteria ja heu ingressat 50 euros ja avui.
9: Però ha sigut vostè...

0: els mòbils de la gent que habitualment sent el programa a aquesta hora.
1: Sí, sí.
0: Dient, ara parlarem de les eleccions del Barça. I algú ha clicat sense voler en aquesta alerta de push, que diem, i li ha sortit Conrad Consum dient Barça.
1: Exacte. Ah. I aquesta persona és aquesta senyora que acaba de guardar el mòbil ara mateix a la butxaca... I que es toca les ulleres dient, no, jo...
2: Escolta, no, si fiqueu amb ella, eh?
1: No, ens fiquem, però el que volem...
2: La dona més cuqui d'avui del programa, eh?
1: Ja sabeu que aquest és un programa on les coses passen en directe, i en directe ha passat que em penso que tu ets el culpable que hagi sonat aquest...
0: Nena! Em sembla que és fals testimoni, eh?
3: No, no he fet res.
2: No ha fet res, si no ha fet res. L'únic... Si el pecat d'aquesta ullenta és portar la muntura d'ulleres més cuqui que hi ha avui aquí...
1: És veritat.
2: Escolta'm, porteu-vos la presa.
1: N'hi ha dues, eh? I les dues són taronja. Vull dir que...
2: És veritat, nenes, que veniu al conjunt.
0: Una més gran que l'altra.
2: No. Que és miopia o astigmatisme?
1: Bueno,
2: ho tens tot, eh?
1: Ho tens tot.
3: Estilisme.
2: Ja.
1: Estilisme i astigmatisme. Molt bé, doncs moltes gràcies. Escolta, no patiu, sou a casa vostra, sou a RAC1...
0: Sí, home, sí, però hem descobert qui ha fet sonar Barça.
1: Perquè total, en fi, si vol parlem...
2: Espera, què dius, Mohamed?
4: No, jo què he de dir, jo què he de dir.
0: Estàvem parlant de les accions del Barça.
4: I vull ficar cullerada.
2: Digues, Mohamed, digues.
4: Parlem de les eleccions del Barça, no perquè sigui important el futbol, sinó perquè són les úniques eleccions en aquest país que tenen alguna transcendència, perquè la resta d'eleccions en aquest país no serveixen per res, per res. I sabeu per què?
2: Perquè no som independents?
4: Ho entens fins i tot aquest botiflex.
2: Si sempre estàs igual.
4: Doncs jo ja n'estic far que el Barça sigui més que un club.
2: Sí?
4: Jo tinc moltíssimes ganes de ser que siguem independents per poder dir que el Barça és només un club. Ja està. Més que un club. És que no interessa. Vull ser el millor club del món.
2: Ja.
4: Però no cal ser més que un club. Només un club. I que el país sigui només un país. Un país normal i lliure. Visca Catalunya lliure! Gràcies.
0: Només aplaudit una part del públic, eh?
4: Perquè els altres són socialistes.
5: Escolteu, si voleu, jo com a persona absolutament imparcial, com a perico, puc preparar-vos una petita anàlisi sobre l'interessantíssim cara a cara entre Joan Laporta i Víctor Font.
1: Sí, vostè.
5: Sí, si voleu, el vaig preparant.
1: Sí, bueno, doncs prepari's.
5: Però de tota manera us informo que tinc una certa simpatia per Joan Laporta. Vull dir que la meva anàlisi és una mica esbiaixada.
1: Que estrany, una anàlisi esbiaixada.
5: Joan Laporta, eh?
1: Sí.
5: Estem parlant d'una persona que té pinta de demanar peus de porc a la brasa per esmorzar.
1: Ja, i?
5: Demanar peus de porc a la brasa, agafar-los amb les seves mans i dir als comensals, atenció, que comença l'espectacle de claquer. I començar a fer passes de claquer sobre la taula amb els peus de porc, com si fos un espectacle de titelles.
1: Perquè, tio, un moment. Sí, ara parlarem del Barça, efectivament, del debat, de les eleccions, però abans...
2: Però abans parlarem del 8M. Ahir vam tenir una nova jornada reivindicativa pel 8 de març, Dia Internacional de les Dones.
1: Exacte, de la dona treballadora.
0: No és de la dona treballadora.
2: Ah, no? És de totes.
0: De les que no són treballadores, també.
2: Les que estan al paro, també? Perquè n'hi ha un tou,
0: és de les dones en general.
1: Bueno, doncs això, 8M, Dia de les Dones, tal... i 9M ja està tot solucionat. Felicitats a tothom, ho hem fet molt bé, eh?
2: No diem pas això. A Barcelona hi van haver les protestes més multitudinàries del país amb dues manifestacions per separat.
1: Sí, l'oficial que va aplegar 22.000 persones sota el lema davant l'imperialisme colonial i feixista, lluita transfeminista.
2: Hòstia, 22.000 persones?
1: Sí.
2: Me semblen moltes. Pel lema woke aquest que reivindicaven ahir, eh?
1: Sí.
2: Un lema que estic segur que de les 22.000 manifestants...
1: Sí.
2: El van entendre un o dos, eh?
1: Home, què diu, home?
0: S'entén sol, no?
2: Però si no es pot ni cantar.
1: Home, no, sí.
2: Davant l'imperialisme colonial i feixista lluita transfeminista.
0: Feixista i transfeminista rima, com a mínim.
2: Però què vol dir tot això?
1: A vostè sí que no el veig encapçalant.
2: Si és el dia de la dona, doncs que es cridi. El dia de la dona! El dia de la... Tothom sap el que et vas a manifestar. Ara... davant de l'imperialisme colonial i feixista, lluita transfeminista... Aquí fa pinta que quan fa l'assemblea per dir aviam quin lema posem, surten 6 lemes diferents.
1: Sí.
2: I per posar-los a tots d'acord, de dir, escolta'm, saps què? Dels 6 agafarem d'aquí, d'allà i d'allà, i en farem un.
1: En farem un, sí.
2: I te queda, pues, davant l'imperialisme colonial i feixista, lluita transfeminista. Aquí han barrejat Ronald Trump. Han barrejat...
3: Ho havia dit bé, primer.
1: Sí, però...
3: Llàstima.
2: Han barrejat a Santiago Abascal.
1: Sí.
2: Esteu barrejant xurres amb menines.
1: Sí, i vostè també, pel que veig. Bueno, sigui com si 1.400 manifestants també...
2: Bueno, un lema Frankenstein.
1: Sí. Hi va haver-hi una altra mani, la

0: Mani de les dissidents, que hi van anar 1.400 manifestants, feministes que discrepaven de la llei trans i demanaven acabar amb la prostitució. Vull dir, no només hi havia...
1: 1.400 persones només, eh?
0: Sí.
1: Bueno, estaran contents de la meva whiskeria de confiança.
0: No? Sí, bueno, vaig a cagar la via. Escolteu, doncs ja ho tenim, no?
1: Ja
0: s'ha fet el feminisme i l'endemà que tenim... Mireu aquest titular del periòdico, per això ho dic.
1: Què diu?
0: El 80% dels usuaris del bus són dones, però els autobusos els condueixen un 85% d'homes.
2: Ah, doncs pues molt bé, no?
0: Sí.
2: On està el problema?
3: Home,
2: home, perdona.
0: Igualtat.
2: A les dones cookies, no, a les dones cookies ens agrada que ens portin.
0: Ja, no, crec
2: que... Feu de xòfers als homes.
0: Vostè
2: així,
0: seria...
2: mira, jo puc anar repassant les revistes, vostè, el mòbil,
0: vostè formaria,
2: els WhatsApps...
0: Vostè formaria part d'una tercera manifestació, que seria la manifestació masclista.
2: Que
0: no?
2: Condueixin ells.
0: Que condueixin ells.
2: No, no, que condueixin ells. Home, nenes,
4: malament
2: conduir. Nenes, per la mort de Déu. No, me poso dret.
3: No, deixa, dret.
4: Què ha passat? Què ha passat? Em sembla que és la manifestació...
5: Ja era fluid.
4: És la manifestació transfeminista?
2: La poso dreta. Escolta'm,
0: transmediterrània.
2: Transmediterrània. Escolta, dels pocs privilegis que tenim, que és que condueixin ells, mentre nosaltres podem anar al costat, doncs, bueno, vas llegint el mòbil, vas enviant-te els whatsapps amb les amigues i tot això. Ara ens volen fer conduir nosaltres!
0: Home, però...
2: És... Els autobusos!
0: És una feina, no.
2: Home, per la mort de Déu!
4: Pot seure, sisplau.
2: Home!
0: Els autobusos, sí.
2: Home!
0: Sí. En fi.
2: Home!
0: Sí.
2: Home! Aquest és el problema, l'home!
0: L'home és el problema. Al final...
2: Home!
1: Aquest és el lema bo de la manera.
2: Aquest! Home!
0: Home,
2: hauria
0: home,
2: de ser.
0: Home.
2: Per exemple, escolta'm,
0: sí.
2: Nenes,
0: què?
2: Me torno a posar dreta.
4: No, posis dreta, és igual.
2: És l'autobús que va a la Roca Village.
4: Què té a veure?
2: No hi ha autobús més cuqui al món. L'autobús que va a la Roca Village?
0: Sí.
1: Sí. Sí. Que li marco un record.
0: És que s'ha posat dreta.
1: S'ha posat dreta i te'ls
2: treu. L'autobús que va a la Roca Village?
0: Sí.
2: Està ple de dones cuquis.
0: Sí.
2: I qui condueix l'autobús de la va a la Roca Village? Homes.
0: Oh, però què diu? Però,
2: home, també... perdona, tu però prefereixes una dona conduint a l'autobús que només arribar a la rotonda de la Roca Village
0: sí.
2: ja es distregui mirant per la finestra a veure quines ofertes hi ha?
0: No!
2: Tu prefereixes un home conductor que et porti allà a la Roca Village i que només estigui preocupat per aparcar a prop d'un lavabo.
0: Com?
2: Ja perquè està.
0: A mi també fa, jo ja li dic, però és que...
2: Jo vull un conductor d'autobús que estigui pel que ha d'estar.
0: Ja.
2: Si poses una dona de conductora, voldrà baixar ella primera per arribar abans que ningú a la botiga a comprar-se un bolso del Dolce Cabana.
0: A veure, Dolce Cabana... Una cosa, a la Roca Village hi ha botiga de Dolce Cabana, que diu vostè?
2: Home, per la mort, per què és aquesta pregunta?
0: No ho sé, jo... És...
2: Pues i tant que hi ha Dolce Cabana!
0: Només hi ha anat
2: no
0: un cop...
2: No tens ni idea!
0: Només hi ha anat un cop...
2: I... Però ja has d'anar un cop!
0: I vaig anar un cop i esperava trobar el Dragon Khan en qualsevol moment.
2: No, fixa't, un home.
0: Hi ha la Polinèsia, hi ha la Mediterrània, sí. I hi ha la Roca Village.
2: No en teniu ni idea.
0: Bueno,
2: una dona cookie sap què hi ha a totes les botigues de la Roca Village.
0: Val, jo...
2: I te sap recitar de memòria tot el que hi ha a les plantes del Corte Inglés.
0: Ah, sí?
2: Tu saps?
0: A totes les plantes?
2: Tu saps?
0: La cafeteria.
2: T'estic parlant de manera molt, molt calmada.
0: No, i tant. Sí, sí.
2: Tu saps?
0: No, jo què...
2: A totes les plantes del Corte Inglés?
0: Jo sé que la cafeteria és a dalt i...
2: No. Totes les plantes del Corte Inglés de la Diagonal, per exemple.
0: No. Perdoni, eh?
2: Menys un, menys dos, menys tres, pàrquing.
0: Sí.
2: Sòtano per a farmàcia, mascotes i alimentació.
0: Però què fa?
2: Semisòtan electrodomèstics, hogar, decoració.
0: Eh?
2: Planta baixa, accessoris, moda, cosmètica, perfumeria.
0: Sí.
2: Planta 1, moda, home, maleta, sabateria.
0: Ja,
2: planta 2, electrònica, esports, papereria.
0: Ja,
2: planta 3, moda, dona, llenceria, palleteria.
0: Ja, bueno...
2: Planta 4, es... mescal...
0: Ja està, sisplau. No,
2: no, no està!
0: Hòstia, no, però no...
2: Que encara casen la 4 i la 5?
0: Sí,
2: com
0: però...
2: es nota que no té el Corte Inglés de la Diagonal?
0: No, però...
2: Per l'amor de Déu.
0: Sí que no...
2: Planta 4 bebès, moda infantil i juvenil.
0: Sí.
2: I planta 5 joguines. I restaurant cafeteria.
0: Molt bé, ja està.
2: Encantat
0: bingo. Encantat bingo. I és una loteria que en comptes de guanyar diners els has de... O sigui, pagues tu.
2: Bueno, escolta, i si voleu que us dibuixi el plano, planta per planta, situant els ascensors i les escales mecàniques de baixada i les de pujada...
0: Això seria interessant.
2: També t'ho sé dibuixar de memòria, eh?
0: Sí, home.
2: De memòria.
0: Deu ser una de les úniques persones que no es perd a les primeres de canvi.
2: Clar, ara que ho penso, és que, clar, un home... Tu li parles del Corte Inglés? Un home?
4: Ell ha dit, la cafeteria és a dalt de tot.
2: No, res. Ara que ho penso, tu saps, com a bon home...
0: Sí.
2: Només saps les dues plantes que són importants per un home.
0: Sí.
2: El pàrquing, que és a baix,
0: sí.
2: I la cafeteria dalt de tot. Ja
0: sí.
2: Està. La resta millor si no ho toqueu, no?
0: Bueno, és que...
4: Que no fos cas que ho fessin així expressament, eh?
2: Mare de Déu, senyor.
0: Al final, tot està...
2: Bueno, i ara anem al tema, sisplau. Sí. Vinga, va.
0: Però quin és...
2: Són les 2:19, encara no heu parlat del tema.
0: Quin és el tema, segons vostè?
2: Home, el joc de cartes.
0: Joc de cartes?
2: El joc del cartes, el millor concurs de la Tele3.
4: Joc del cartes, no.
0: I ara què passa amb joc de cartes?
2: què passa?
0: Què és tan rellevant com...
2: Va, per la mort de Déu, mira el WhatsApp que va enviar la Conchitín.
0: Sí, ja, bueno,
2: mira. Mira.
0: És la seva agència Reuters.
2: Que avui la Conchitín... Escolta'm, què estàs dient? Que no és de fiar, o que m'envia la Conchitín?
0: Home, crec que... Sí.
2: La setmana passada m'ha enviat un jabalí que es posava dos peus...
0: Sí.
2: Al metro, a l'andana del metro de Plaça Urquinaona,
0: sí.
2: I es treia una katana i atracava la gent. Sí. Fixa't tu, a un turista li treia la cartera. Sí, un jabalí, que li va sortir el mòbil i m'ho va enviar.
0: Ja ho vam explicar.
2: Doncs avui la Conchitín m'ha enviat una notícia, bueno, us ha enviat el xat que tenim totes, un xat amb la Pilarín, el Consolín, l'Amperín...
0: 17 anys,
2: Que ens ha enviat una notícia que ha sortit a l'internet, que es veu que l'internet... Tu obres a l'internet del mòbil i te surten notícies.
0: Bueno, això passa segons quins navegadors, i si tens una mica de criteri, el que decideixes és quines notícies vols llegir, quines no...
2: Bueno, t'estic explicant jo.
0: Vale.
2: Ara m'està explicant una cosa que jo li estava explicant a ell.
0: No.
2: Heu dit? He vist?
0: No, li estic dient...
2: El 8M hauria de ser tots els dies. Des de luego.
0: Des de luego.
2: Me deixes parlar?
4: Sí. Potser per l'altre
2: raó. Parlar?
1: Sí, sí, acaba de passar, és horrible. Doncs
2: pues ens ha enviat la notícia, la Conchitín, que això t'agradarà, que li ha sortit, que diu que el Marc Ribas deixa el joc del cartes.
0: Ja.
2: On t'has quedat?
0: Jo m'he quedat, potser és perquè el meu navegador, les notícies van avant, sí, com sigui, perquè jo decideixo, jo... Això ja fa dies que se sap.
2: Ai, espera, que em sembla que no ho he llegit bé.
0: Eh?
2: O és el Marc Cartes que deixa el joc de Ribas?
0: No,
2: ara
0: no
2: recordo.
0: No, Marc Cartes...
2: El Marc Ribas que deixa el joc de cartes?
0: L'actor no té res a veure.
2: Bueno, escolta, com que TV3 som els mateixos, jo no sé si era el Marc Ribas o el Marc Cartes.
0: Però, senyora, que és el
2: Un és l'actor i un altre és el cuiner.
0: Sí.
2: Que, bueno, el cuiner que està tan fort que et pot obrir... Nenes.
0: Què?
2: El cuiner et pot obrir amb les aixelles un pot d'olives, eh?
0: Sí, un pot
2: d'olives d'aquestes aragoneses,
0: sí.
2: Que va a rosca.
0: Sí.
2: Mort de Déu, sí. Senyor.
0: Aviam, Marc...
2: Oh!
0: Moment, Angelines.
2: Joc de cartes.
0: Sí. Marc Cartes, com deia vostè, és l'actor, no és el presentador de Joc de Cartes.
2: I llavors per què diu Joc de Cartes si no el presenta el Marc Cartes?
0: Perquè fan un joc amb la paraula cartes de restaurant, d'acord?
2: No ho entenc.
0: Sí, Joc de Cartes... Sí,
2: de seria el joc de Ribas.
0: No, el joc de...
2: Si es diu Marc Ribas?
0: Un joc de cartes,
2: sí?
0: Però en aquest cas les cartes fa referència a la carta del restaurant. És un joc de paraules, al final...
4: És un joc de paraules i un joc de cartes al mateix moment.
2: Sí. Mira, jo, sí, escolta'm, sí, sí, sí. Jo l'únic que volia preguntar és que plega el presentador... Fixeu-vos això, eh? Quan us dic que el 8M hauria de ser cada dia, eh?
0: Aviam.
2: Prega un presentador del programa de cuina de la Tele3...
0: Sí?
2: Et torno a aixecar?
4: No, no cal que ens aixequi.
2: I posaran a cuinar... un altre home!
0: Bueno, escolti...
2: Pobre, va!
0: Sí.
2: El que li feia falta a Catalunya.
0: Sí.
2: Un altre home explicant-nos a les dones com hem de cuinar.
0: Sí.
2: Visca el 8M.
0: A veure...
2: Vinga, hombre.
0: Sí, segui un moment. M'està posant nerviós, avui.
2: No m'agraden aquestes cadires que porten rodes i no saps mai
0: no
2: si acabaràs a terra.
4: Totes les cadires en les que ha segut sempre en un estudi de RAC1 porten rodes. Seria molt estrany tenir una cadira que no porta rodes en un estudi de ràdio.
0: Expliquem-ho bé. El no presentador de Joc de Cartes,
2: sí,
0: serà el cuiner Arnau París.
2: D'acord? Arnau París?
0: Sí.
2: O què farà? Cuina francesa?
0: No.
2: Filota la minyó.
0: L'Arnau segur que el coneix perquè surt també al Cuines al migdia de TV3 i presenta un apartat que crec que es diu Cuina Pim Pam.
2: És el que fa allò de cuina per inútils.
0: No, és cuina.
2: Sí, bueno, li diuen cuina Pim Pam, però totes sabem que és cuina per inútils.
0: No, home, no.
2: És cuina per homes, sí.
1: Homes divorciats.
2: Sí. Bueno, no cal ni que siguin divorciats, vull dir.
0: Són inútils abans de divorciar-se.
2: Cuina per homes, sí. Bueno, ensenya els homes a cuinar i els diu com han d'encendre el microondes per escalfar un got de llet.
0: No.
2: Cuina Pim Pam, li diuen.
4: De vegades fa servir la torradora, també, eh?
2: Sí, bueno,
0: per escalfar la llet, eh?
4: Però... Ara m'has fet gràcia.
5: Jo ho vaig intentar,
4: i
5: se pot fer, però al final només escalfa... O sigui, tu poses el got a sobre la torradora...
2: Has posat un got de llet damunt d'una torradora,
5: espera.
2: Però quin sentit té això?
5: Has de fer el play a la torradora.
2: Play? Tu creus que una torradora és com una PlayStation?
5: No, tant de bo, perquè així podria jugar al Doom i alimentar-me, però no, la qüestió...
4: Però play, vols dir que va... Prens el botó perquè allò escalfi, diguéssim.
5: Però dius play...
1: Em sembla perfecte que el play s'entén perfectament.
5: Exacte. Prems el botó. Bueno, vale, senyor... com es deia aquell de la llengua catalana? Pompeu Fabra. Vale,
1: el que se l'ha inventat.
4: És que anaves a dir...
5: Joan Coromines.
2: Si tu poses el got de llet damunt de la torradora.
5: I no la vols ni molt freda ni molt calenta, és a dir, tèbia,
2: sí?
5: Doncs fas el play. Ara, no has de posar torrades a dins, perquè si poses torrades a dins, quan fas pausa o stop,
2: stop, sí,
5: salten les torrades i s'enduen el got de llet.
2: Ja,
5: jo aviso. I si s'enduen el got de llet i cau líquid a la torradora...
2: Sí? Sí, no,
5: que, per això us ho recomano, que si us heu de fer torrades, no us les endugueu a la dutxa, per exemple, que no se recomana.
2: Fer-te una torrada dins de la dutxa.
5: Dins de la dutxa.
2: Això i amb la dutxa encesa.
4: Això va fer...
5: I la torradora també.
4: La llegenda diu que això ho va fer Claude François, que és el senyor aquell que cantava My Way, però en francès, és l'original, que portava una tofa molt important i que es va assecar els cabells amb el secador dins de la banyera.
5: Exacte.
4: No va anar bé.
5: No, i... se li van arrissar els peus al públic.
1: Sí, és raro que siguin llisos, però...
4: Es va assecar els cabells a la seva manera, My Way...
2: Bueno, escolta'm una cosa, deixeu-me parlar del nou...
0: De l'Arnau París, que per cert és oient del programa.
2: Sí? Ah,
0: sí? Sí, sí, sí.
2: El nou programa del joc de cartes es presenta un oient de la competència?
4: No, és un... Alguna vegada ens ha escrit, jo me'l vaig trobar fa poc a TV3, i em va saludar com si ens coneguessin de tota la vida, i no recordo.
0: Bueno, segurament et va dir hola, Òscar Andreu, no?
4: És bastant probable.
0: A mi em sol passar, però amb Òscar Dalmau.
2: O sigui, l'Arnau París...
4: Molt simpàtic, sincerament.
0: Sí, i és oient del programa.
2: Escolta el programa, sí. Bueno, pues l'Arnau a mi sempre m'ha agradat.
4: Ah, però se l'està criticant, fa un segon.
2: No, no, no. Sempre m'has agradat més tu, Arnau, que el Marc Ribas.
0: Ara què diu ara?
2: Ara, si pots, Arnau, vés una mica més al gimnàs a veure si pots arribar a tenir aquests abdominals tan marcats com el Marc Ribas, perquè a mi, no sent vosaltres, nenes, però m'encanten els homes amb un ventre tan musculat que podrien obrir una cervesa amb el melí.
0: Saps allò? Però quin sentit té?
2: Aquell sorollet de... No hi ha res que em posi més tonta. Em poso tonta.
0: Molt bé, doncs avui a la competència també parlarem del trànsit.
2: Ja estan parlant de cotxes ara. Ja, bueno, jo ja me'n vaig.
4: S'ha acabat el 8M,
2: acabat, ja.
0: A Tarragona els Mossos han detingut un home que circulava per l'autopista a 220 km per hora.
2: Home, perdona, si no pots apretar una mica l'accelerador. Per autopista, que és tot recte, ja em diràs tu.
0: El problema és doble, perquè circulava a 220, que és haver confós l'1 del 120 del senyal.
1: Tinc jo que no. Els quilòmetres per hora per metres per segon.
0: També podria ser. Per tant, circulava, no només que circulés a 220 km per hora, sinó que ho feia sense carnet.
2: Bueno, llavors ja està, home. Aquest conductor és innocent de qualsevol càrrec.
0: Per què?
2: Sí. Ho explico perquè ho puguis entendre fins i tot tu. Com saps tu que a una autopista pots anar a 120?
0: És el límit de velocitat marcat.
2: No vull desenvolupar la... Jo t'he fet una pregunta concisa, clara.
0: Sí.
2: Espero una resposta concisa, clara, lacònica.
0: Sí.
2: Quin és el... Com saps que a una autopista pots anar a 120? Perquè és el límit de velocitat marcat.
0: Això és el que dic.
2: I com saps quin és el límit de velocitat?
0: Ho diuen els senyals.
2: I com saps interpretar senyals? Exacte. Tu ho has dit, perquè t'has tret el carnet de conduir. Molt bé.
0: Sí.
2: Ebro, com ha de saber aquest conductor que no pot anar a més de 120 si no té carnet? Pobre home... Aquest pobre home és una víctima.
1: Sí. Em fa una por quan l'aplaudeixen perquè penso que el món està d'una manera que pot arribar a ser president del que vulgui.
2: No, senyor, el món m'aplaudeix perquè saben que tinc raó.
0: Sí.
2: Tu, Jep Cabestany, ara perdoneu que parli en tercera persona, però tu, Jep, tu... Ell, Jep Cabestany, sempre diu les coses que no ens atrevim a dir nosaltres.
0: Quina por.
2: Però té raó, tots ho saben.
0: Clar, però...
2: Aquest pobre conductor és una víctima.
0: No t'eximeixes.
2: És així, una víctima.
0: No em toquis.
2: Una víctima del...
4: Senyor Font. No.
2: Una víctima del... Avui es tocaven també bastant, Joan Laporta i Víctor Font.
4: Es tocaran el braç i al final...
2: Una víctima del sistema que no li ha donat un carnet de conduir. Aquest senyor que anava a 220 és una víctima del sistema.
0: Quin sistema?
2: Jo m'ofereixo a defensar els interessos d'aquest home. Si va a judici, seré el seu advocat defensor.
0: Per quin títol té vostè? O sigui que...
2: Bueno, el títol d'amic.
0: No, però amic no és un grau.
2: Solidari.
0: Amic solidari.
2: A més, tothom sap que quan en un senyal rodó posa 120, això vol dir, a partir de 120, el que doni el motor.
4: No, sí, no, és que em fa por. Vostè com a... És que, a més... És veritat que la gent a l'autopista normalment no va...
2: Escolta, a l'autopista... Tu no vas mirant el comptaquilòmetres.
0: Home, sí, no, el comptaquilòmetres no.
2: Sí, aquest senyor li pot haver passat el que em va passar a mi un dia.
4: Aviam. Què li va passar?
2: El meu volant té uns botons.
0: El seu volant, sí.
1: Que no caldria, en realitat.
2: Uns botons que et porten a un menú.
0: Sí.
2: Aquest menú té diverses branques. Sí. La branca 1, que te posa velocitat.
0: Sí.
4: Castellà,
2: el punt número 2. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Encara no s'ha inventat el cotxe.
4: Sí, la setmana passada vam parlar del Cupra Born, que ja han après català, han necessitat, doncs, això, doncs, sí. 1.000, 2.000 anys.
1: Fabricant-se aquí.
4: Des que hi ha cotxes.
2: El meu cotxe no. El meu cotxe, l'1, tinc velocitat.
0: Molt bé.
2: El 2, tinc avisos.
1: Sí. Avisos, pues, tu vas al 2 i te surt allà.
2: La roda. La roda té dos rodes pinxades.
4: No, és una...
2: Quatre luces de los frenos que no le funcionen, sí. I tal i qual. Me va dient, però bueno, com que són llums grogues, sí. No me preocupa.
1: I si té quatre rodes vol dir que la meitat ja van bé.
2: Escolta, lo important són si te surt una llum vermella,
4: sí.
2: Que ja saps que és algo greu perquè el cotxe ja no va.
4: Oh, no va, no va, no va.
1: A partir d'aquí ens ho mirarem.
2: Ah, efectivament. Si però bueno, permet. No t'ho pots mirar. Pues bueno, jo. Sí. A l'1...
0: Llum vermella.
2: A l'1, menú, sí, 1, sí. Velocitat... Sí. Vas canviant de número del menú amb la mà esquerra. Hi ha un botó. Però amb la mà dreta hi ha un altre botó. Que si el toques...
0: Sí.
2: Comences a jugar amb coses que hi ha dintre del menú número 1. Llavors, jo li vaig donar primer amb la mà esquerra, menú 1, velocitat, i després, sense voler, amb la mà dreta.
0: Sí.
2: I me va canviar de quilòmetres per hora a milles per hora.
4: I de cop anava lentíssim.
2: Què va passar? Que jo anava per l'autopista.
0: Sí.
2: El cotxe ja em tremolava. I jo veia el compte quilòmetres i dic... Collons, 85 per hora. No. Pues que raro.
1: Són milles nàutiques.
2: Apretaré més, no? Vaig apretar el cotxe fins a pujar-lo, bueno, a tot el que es podia, perquè allò ja estava a punt de perdre les quatre rodes de lo que tremolava el cotxe, anava a 125. Fins que vaig dir, hòstia, si posa... No posa KM/H. Posa M/H. Són milles per hora. De cop i volta vaig posar quilòmetres per hora, vaig tornar-ho a canviar, però anava a 345. Era el cotxe fantàstic.
1: És una velocitat fantàstica per tocar els menús del cotxe.
2: Bueno, increïble.
4: I al seu costat hi havia un avió de Vueling, no?
2: No ho sé, però increïble.
0: Són 20 segons o 30 segons sense mirar la carretera. Vostè com condueix?
2: De memòria. Home... Els bons conductors. Un aplaudiment de tots els bons conductors que hi ha en aquesta sala que conduïm tots de memòria.
0: Socis del RAC, eh?
2: Socis del RAC, home.
0: Escolti, de tota manera, la llum vermella, que vostè diu, si amb llum vermella, si surt una llum
2: vermella... És per al cotxe, ja.
0: És per al cotxe. Jo això no ho he fet, és una història personal molt curteta.
2: Sí, endavant.
0: Jo he arribat a fer...
2: Música d'anècdota?
0: No, perquè tampoc és una anècdota, perquè vegi...
2: Ai, no fiqueu aquesta música que em fa por de plorar.
0: No, no, ni tan sols és anècdota, però és una mica per contradir la seva màxima, que dius llum vermella. Jo he fet Terrassa-Sabadell amb la llum vermella del freno de mà posat.
1: I per tant...
4: I marxa enrere, eh?
1: Amb el fre de mà posat.
0: Per tant, amb el fre de mà posat.
2: No feia una mica d'olor?
0: Molta, però...
2: Qui diu olor, diu pudor.
0: Però pensava que eren dels porros del de darrere.
4: Quina era?
1: I no hi havia ningú.
2: Ojo! Que no fotin els porros del davant, que eres tu, que conduïes fumat.
4: Era un amigo.
2: Des de quan els porros s'han fet de pneumàtic cremat?
0: A Terrassa sempre.
6: Hola.
4: Hola, què és això?
6: Un programa que fa risa.
7: Risa, ni cada dia, minuts a una.
6: La competència.
8: Especial 50 anys.
9: RAC 1 Central.
10: RAC 1.
11: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
12: Si ets dels que gaudeix del futbol... els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
13: RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
14: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
13: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
15: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
13: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a 11:00.
16: RAC 1. Tots som un milió.
17: Ganarles el derbi es lo único que pido.
18: Volver a ser grandes.
19: Un altre sextet serà massa.
20: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
21: Ofertes límit al Corte Inglés. En electrònica fins a un 10% de descompte addicional en marques d'ordinadors com HP, Asus, Lenovo i Acer. I fins a un 20% en una selecció de smartphones Samsung, Xiaomi, Honor i SPC. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 20 al 23 d'agost. A la botiga web i app del Corte Inglés.
22: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
23: Esto promete, Manu.
22: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza en Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
23: Huele a compra, Manu.
22: Huele, huele. Va. ¡El palo! 24 horas.
23: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
22: Venga. Ocasión Plus.
16: RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC 1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC 1 amb totes les veus de la ràdio.
24: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
25: Aviam anem els taloners.
26: De saludar a les 7, és una meravella.
27: Han anat molt bé les vacances.
28: Tot el dia a la platja.
29: Jo amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
30: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
31: Perquè el panorama està complicat.
32: Sí. És una temporada de repte. Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
33: Toca matinar.
34: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
16: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
35: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
16: RAC 1. Tots som 1.
36: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
37: Actualitzada al minut.
16: Alertes d'última hora.
37: Contingut exclusiu.
16: Entrevistes i temes virals.
37: El que sona a RAC 1 en directe o a la carta.
16: Podcast.
37: Fàcil i còmode.
16: Tot el que necessites és a rac1.cat.
13: RAC 1. Aquest dissabte l'Espanyol Real Madrid es juga a RAC 1. A 9:45 de la nit, des de l'RCD Stadium, els blanquiblaus busquen una victòria a casa en el retorn de Mourinho a la Lliga. Viviu el partit des de les 9 a RAC 1 amb Beto Tabatlla, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Sussona. I després, tu diràs fins a la 1. Aquest dissabte a 9:45, Espanyol Real Madrid, el primer plat fort de la Lliga en directe a RAC 1. L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: RAC 1. Tots som 1.
13: RAC 1.
4: Merda, que algú els avisi, que hi ha un tauró a l'aigua!
38: Un tauró, un tauró!
39: Ah, per favor, sortiu de l'aigua!
40: Fora!
39: Au, au!
40: Traieu aquell nen, que s'acosta!
41: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va!
38: Quins nervis, socors!
39: Picat, que era de mentida l'aleta.
16: Així sona l'estiu a RAC 1.
38: Estadella, et pelaré.
42: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l.
39: No, pareu. Oh, que era una broma.
16: RAC 1, tots som un milió. RAC 1.
35: Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
36: Vídeos i històries exclusives.
35: Notícies.
36: Entrevistes.
35: Reportatges.
36: Descobriu com és la ràdio per dins.
16: Twitter.
35: RAC 1.
16: Instagram i TikTok.
36: RAC 1 oficial.
16: RAC 1.
36: Seguiu-nos.
16: Tots som 1. Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1.
1: 1, 2, 3.
2: I què passa?
3: La gent està esperant a casa que comenci...
0: Reconcentrat.
3: Exacte.
2: Ok.
4: Escolta. Mira, mira, escolta, escolta.
5: Hola, què tal? Vols omplir un buit que tinc a la meva vida?
6: No te caurà una pedregada al damunt?
0: La competència.
6: Especial 50 anys.
7: Heu de saber que la missió Artemis 2 ha passat ja per la cara oculta de la Lluna.
1: Molt bé, doncs pues felicitats. A veure si troben aparcament. Perquè la zona blava a la Lluna deu estar pels núvols, no?
8: Pels núvols.
1: Preus astronòmics.
8: Astromoni. És una notícia brutalíssima, si m'ho permeteu. La gent ho necessitava.
1: Però què necessitava? Aconseguir que 4 astronautes fessin un trompo per la Lluna viatjant a dintre d'un contenidor de reciclatge? Heu vist la nau espacial aquesta?
8: No sé qui és aquest senyor, però me fa una mica de por.
1: Josep Cabestany.
8: Sí, però me fa por aquest senyor.
1: Opinador d'Extrem Centre i expert en viatges lunars. Com tots els opinadors avui. No us heu fixat?
8: Sí, avui.
1: Tots els tertulians a les televisions, a les ràdios... Tothom entén de viatges lunars i de naus espacials. Fixa't tu,
7: i el moment de pugeu, i la Lluna és més lluny que mai.
1: Bueno,
7: més lluny que mai tampoc és veritat, però sí que hi ha un punt que...
8: Buah, increïble, pell de gallina.
1: Pell de gallina, eh? A tu t'ha agradat, Jean-Paul, ho segueixes, això?
8: És que és el meu dia de sort, perquè el que necessitava la gent ara mateix eren bones notícies, després de la Mona. No, perquè...
9: I la Mona ja era una bona notícia, no?
8: Bueno, sort que no la pagues tu. Se nota, perquè una bona notícia...
9: Sí, de fet, una de les notícies de la setmana era que està baixant el preu de la xocolata, però no es notarà fins aquí uns dies, amb la Mona no s'ha notat.
1: Va passar després, això passa amb la benzina, també. Està baixant el preu de la benzina. Ho heu notat, aquesta Setmana Santa?
8: Sí.
1: Que és quan la gent viatja, la Setmana Santa no s'ha notat gaire, eh?
8: Bueno, el que necessita la gent, des del meu punt de vista, són bones notícies.
1: Sí, home, això sempre, sí.
8: Perquè sempre estem explicant allò dolent que passa al món, i avui tenim notícies molt bones, i per això vull inaugurar una nova secció.
1: Ah, sí?
8: Sí, està pensant aquestes vacances de fer... Necessitem com... Bueno, pues, coses noves, no?
1: Sang nova...
8: Sang nova no.
1: No.
8: No, perquè me marejo.
9: Només sentir l'expressió, eh?
8: Ja, sí,
1: pensava que deies, mira, jo em retiraré i que vingui algú altre.
8: M'agradaria retirar-me havent cotitzat una mica.
1: Ja.
8: I com no s'està podent implementar...
1: Ben difícil, eh? Portes 17 temporades sense cotitzar, eh?
8: Bueno, al final faré una denúncia als sindicats i ja ho trobarem.
1: Molt bé, molt bona sort.
8: Encara que no siguin majoritaris. Moltes gràcies.
9: Total, que vols inaugurar una nova secció?
8: Sí,
9: que es diu...
8: Bones notícies.

0: bones notícies amb Jean-Paul Desgrava.
1: Però bones notícies...
0: Sembla la música de la nit dels ignorants.
1: Home.
0: Hola.
2: Sento, és una mica el dia dels de l'ignorant, no? Una miqueta.
1: Bé, escolta, Jean-Paul, bones notícies, com ara què?
0: Els astronautes de l'Artemis 2 han arribat més lluny que cap humà en una nau espacial. I això obre la possibilitat de fer pisos a la Lluna. Salvador Illa, doncs, estarà molt content perquè vol acabar amb el problema de l'habitatge densificant. Que no sé si heu vist, parlant de les mones, que al German Roca li han regalat una mona...
2: Però no plori.
1: El president Illa, és veritat.
0: Li han regalat una mona amb un skyline d'una ciutat...
1: Suposo que deu ser Barcelona, no?
0: Bueno, i unes grues.
1: Home, si hi ha grues, és Barcelona.
0: Quina il·lusió, una ciutat en obra. És emocionant.
2: De fet, que no és Barcelona, hi ha una espècie de pont de pedra.
0: Doncs deu ser... Ah, val, si hi ha un pont de pedra, segur que és Martorell. Tothom a viure a Martorell. Bueno, doncs ja ho sabeu. A la Lluna també s'hi pot densificar, on hi caben 500 persones, doncs aixecar-hi un àtic i un sobreàtic, i n'hi caben 200 més.
1: Sí, com a l'Eixample. Molt bé, bona notícia, d'acord. Ja tenim una bona notícia. Els astronautes a la Lluna. Bé, quina és la segona bona notícia del dia? En Pol.
0: Estic buscant la segona notícia del dia, a recompulcat.
1: Home, però has dit que hi ha moltes notícies avui, per això feies aquesta secció, no?
0: Sí, bueno, és que aquesta m'ha semblat molt bona.
2: Però
0: aquesta, recompulcat. Donald Trump amenaça destruir tot l'Iran en una sola nit si no reobre demà l'estret d'Hormuz.
1: Què collons? Bueno. Això és una bona notícia?
0: Bueno, si Salvador Illa vols construir a l'estret d'Hormuz, hi haurà més lloc,
1: no? Bueno, a veure si ho entenc. Has preparat una secció de bones notícies?
0: Sí, exacte.
1: I només en tens una?
0: Bueno, ho estic treballant encara.
1: Ja.
0: És el que els anglesos en diuen un walk.
1: Un walk?
0: Walk in progress.
1: Treball.
3: Sí, avui a la competència també parlarem de l'accident de Gelida. 77 dies després reprèn la circulació pel tram de l'R4 de Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell.
0: Bo, veieu, bones notícies! Home. Ja tornen les bones notícies.
1: Perdona, gaire bona notícia.
0: Les notícies... Bueno. Fes-me una abraçada, encara que no em coneguis gaire.
1: Home, perdona. Això gaire una bona notícia no és, que els usuaris de Rodalies han estat gairebé 3 mesos sense tren, eh?
0: Però és bona notícia perquè haguessin pogut ser 6 mesos i han estat 3 mesos, clar, no? Sí, sempre s'ha de mirar el got sobre la taula.
1: Bueno, a més, pràcticament tot el servei de Rodalies continua amb afectacions des d'aleshores.
0: Què passa, Dalmau? Com has tornat? Et veig molt negatiu.
1: No, bueno, escolta, és
0: així. Estàs bé?
1: Sí, clar.
0: Ja sé que no has tret llibre com l'Òscar Andreu. L'Òscar més interessant i carismàtic.
1: Que idiota que ets. Però què té a veure ara el llibre de l'Òscar Andreu?
0: Noto una mica de ràbia i ressentiment. No?
3: Tu calla una mica, Jean-Paul. És cert que avui publico... Ja no sé parlar. Ho he deixat tot el llibre, que s'ha acabat el català.
1: Ha dit publico, eh?
3: Publico.
1: Amb el pubis, és gent que publica llibres.
3: No.
1: És publicar un llibre amb el pubis.
3: Avui publico, efectivament...
1: Que és com ho ha escrit, perquè ho ha escrit amb la...
3: No. A veure, un moment. No.
1: Si té 10 pàgines.
3: Què 10 pàgines? En té 76.
1: Quant val?
3: Miri, preu popular, ja que ho pregunteu, uns 13 euros i escaig.
2: Cobra't de casual, vull dir, pots agafar el metro o que llegeix tot.
1: I té fotografies?
3: Té fotografies, no, però té unes petites il·lustracions en Jordi Duro.
4: S'ha quedat sense... Sí que ho ha deixat tot el llibre.
3: Bueno, un moment, se m'està revelant tothom, fins i tot els personatges de Carnions. Bueno, doncs això, no vull fer-me passat,
1: però... Bastard.
3: No vull parlar de mi.
1: També bastard,
3: sí. Aleshores, si us sembla, citaré en Jordi Basté, que aquest matí, quan m'ha entrevistat, ha dit, aquest serà un dels llibres de no ficció més venuts de Sant Jordi. Jo crec que...
1: Molt bé.
0: És una bona notícia. Però escolta'm,
1: una altra bona notícia. Jo tinc espectacle al Molino.
0: A veure, un moment.
1: Aquest divendres.
0: És veritat.
1: Si no sabeu què fer, homenatgem el gran actor còmic Leslie Nielsen.
3: A les 8 del vespre.
1: I fem un visionat comentat de Police Squad. Una sèrie pràcticament inèdita que va ser la llavor de les pel·lícules de Agárralo como puedas. Vindreu?
0: Però que això no ho teniu escrit?
2: No, havien quedat per més el llibre de l'Andreu.
0: La gent volcada, eh? És increïble.
2: Serà molt guai.
1: Quin fracàs.
0: Bueno, doncs ja ho veieu. Efectivament, Òscar Dalmau està ressentit perquè no ha tret diccionari en català com l'altre Òscar, no?
3: Que no és diccionari, no és un diccionari.
1: No estan bé, aquests dos no estan bé, eh?
3: No, un moment.
1: Ja fa anys que no es parlen, jo us ho he dit. Ja fa anys que ho dic, això, que no esteu bé.
3: No és veritat.
1: El Dalmau i l'Andreu es veu que dormen en llits separats.
3: No sempre.
1: Com el Juan Carlos i la Reina sofrita?
2: No,
1: lo mateix.
2: És veritat que el públic avui ha sigut, conscient que els Oscars no arriben junts a l'estudi. No, primer, primer n'arriba un i, i l'altre arriba pràcticament quan està sonant la sintonia.
3: Sí, i arriba l'autor de Manual de Defensa del Català, Editorial Univers, i després l'altre.
1: I després... escolta, compreu entrades pel Molino. Divendres a les 8 del vespre.
5: No podríeu fer un pack?
3: Un pack de què? Sí, ja, estic la competència. Un pack, no, no, la resta fem, coses per... que... Ara qui reia, perdó. Ja no sé amb qui parla.
1: No es porten bé.
3: No estan bé cap dels dos,
1: Per
5: motius diferents.
1: Va, que el programa d'avui també parlarem dels 44 rescats que els bombers han hagut de fer aquests dies a un bon grapat d'excursionistes.
2: Sí, sí, només 4 dies els bombers de la Generalitat han rescatat 44 persones mentre feien travesses, excursions o rutes ciclistes per Catalunya.
1: Doncs escolta, molt bé, no?
3: Com que molt bé.
1: Bueno, és el nou pack de vacances, no?
3: El què?
1: Tu fas una excursió, camines per una muntanyeta i al final pues, et recull un grup de bombers fornits.
3: No, ja sí, però... No.
1: Amb uns bis... Nenes. Diu, no, no.
3: No, no, no funciona
1: així. Això sí que és una bona experiència.
3: Els bombers...
1: En lloc de regalar collonades als homes, a veure si ens regaleu un Smartbox d'aquests.
3: Sí, un Smartbox que et vinguin a rescatar.
1: Que et vinguin uns bomberos a rescatar.
3: És, un, és una
1: amb
3: feina.
1: Amb uns bíceps que hi podria dormir un marsupial. I després te transporten en helicòptero. No, es veu que et poden deixar directament a la calçotada on t'esperen els amics.
3: Sí, home, sí.
1: Això
3: sí.
1: És un Smartbox fantàstic,
3: No, però que no és un Smartbox, com diu vostè. A més...
1: Pues ho hauria de ser. Nenes, us imagineu, nenes?
3: Això val diners.
1: Home, pagaríem o no per un Smartbox així?
3: No, de fet, ja paguem. Ja paguem impostos perquè aquesta gent es jugui la vida per nosaltres. El que no podem fer és que es juguin més la vida del que se'ls juguen
1: normal. Us imagineu...
3: No t'escolta,
1: us imagineu que esteu arribant al cim del Tibidabo.
3: Al cim del Tibidabo.
1: Una muntanya.
3: Al parquing 3. Parquing 3, sense...
1: Al cim del Tibidabo.
3: El que queda més a prop de l'entrada.
1: I de cop... Dius, oh, m'ha agafat un... M'ha agafat una calorada.
3: És com ara... És Araujo, no? De sobte, Ronald Araujo m'ha agafat una calorada, he de marxar.
1: I de sobte... Oh, què és allò que veig? És un avió?
3: Un avió?
1: És el Superman? No? És una manguera?
3: Però com...
1: És una manguera o és...? Sí, que és una manguera, sí.
3: No, no, no, no.
1: Sí, sí, però la manguera té propietari. Aquí, socorro!
3: Però,
1: algú que em faci el boca a boca, però pel cul!
3: Què dius?
1: Sí, que m'agrada molt, perquè es veu que hi tenim també moltes terminacions nervioses.
3: Angelines, prou, prou. No,
1: què passa?
3: No m'ho esperava.
1: L'aire entra igual per l'ullera.
3: Però què diu?
1: Sí, a veure si...
3: No va al mateix lloc.
1: A veure si reconstruïu una mica la vostra masculinitat.
3: Ha de reconstruir, però...
1: No has provat a ficar-te una mica al dit?
3: Prou! No, ni l'he sentit. Avui a la competència també parlarem de l'escola.
1: Que sossos, realment.
3: Això no estava escrit.
1: I després...
3: Hem llegit al periòdico que diverses escoles amplien l'hora del pati perquè els alumnes tinguin més temps d'esbarjo.
5: Home, sisplau, podeu tornar a repetir aquest titular perquè et sembla mentida.
3: Bon dia, Conrad Consum.
5: Bon dia, sí,
3: Agència
5: bon dia.
3: Catalana de Consum.
5: Bon dia, bon
3: el titular
5: dia.
3: Seria que famílies i mestres d'alguns centres demanen allargar l'hora del pati.
5: Ah, perfecte. Que els nanos aprenguin encara menys.
3: No, jo crec que no. No, no,
5: sí,
3: no,
5: home,
3: no,
5: no té res. Per mi molt millor si no saben ni llegir ni escriure. Així, quan siguin grans, no podran presentar cap reclamació a Consum.
3: No, home, no, clar. Sí, sí. La qüestió és que, al contrari, representa que el pati també dona eines perquè...
5: Escolta, voleu donar eines als nens?
3: Sí, bueno...
5: Us en proposo dues.
3: Sí?
5: Pic!
3: No, ja, ja.
5: I pala! Eines molt útils,
3: No, i tant, sí.
5: Serviran per aprendre a fer rases a les carreteres quan estiguin complint condemna per atracar una benzinera de la Sagrera. Aquest és el futur que espera la canalla.
3: És igual, deixa-ho estar. Moltes gràcies i que
5: vagi... Perquè no en teniu prou, amb els resultats catastròfics de l'informe PISA,
3: Ja, sí que és veritat que...
5: No, és que clar, el meu fill és molt especial. Té altes capacitats. I aprèn matemàtiques ficant-se fang pel nas i deixant que se li assequi. No, va, però ho va dir la pedagoga aquella, la Maria Montessori.
3: Sí, no, no,
5: mira,
3: no.
5: Mira, el teu fill sí que és especial, però no de la manera que tu et penses.
3: Home, deixi-ho estar. No, no,
5: tot funciona... Si els mestres el que volen és tenir menys estona de feina i tenir més pati, tenir el mínim contacte amb els vostres fills, que són tots uns psicòpates, jo això ho respecto.
3: Va, aviam.
5: Però que parlin clar. Que diguin tantes pancartes de l'ensenyament, més recursos i t'escolta.
3: Més recursos a educació.
5: Foteu la pancarta aquesta que interessa a les escoles.
3: Què és?
5: Treballar és de covards.
3: Home, no! Això no
5: la pancarta que hi posi treballar és de covards.
6: Bueno, això per mi per vostè.
5: Si vols, Òmnium Cultural, el que sigui, és igual, o Gas Natural, si voleu buscar algun patrocini, però...
1: És un consell de l'Agència Catalana de Consum, pràcticament sempre al vostre costat.
6: Molt bé. Si em deixeu, acabem doncs amb una notícia sobre cotxes elèctrics.
1: Sí. Perdona?
6: Sí, no, què passa?
1: Una notícia de què?
6: De cotxes elèctrics.
1: No, perdona, això és un oxímoron.
6: Què vol dir?
1: O són cotxes?
6: Sí.
1: O són elèctrics.
6: No piqui tan fort.
2: És que la taula és nova.
1: Però les dues coses no pot ser.
6: Com que no?
1: Cotxes elèctrics, però quina tonteria.
6: Hi ha països on la majoria de cotxes són elèctrics.
1: Sí, hi ha països, digue'm en un.
2: No, ara no, Xina, ara no sé si és majoria, però...
1: T'ho has inventat, no?
6: Ho he inventat una mica, però, hòstia, penso en Finlàndia i el primer que penso és cotxes que no fan soroll pel carrer i cotxes que tampoc funcionen perquè fa molt de fred.
2: Aleshores, també tenen trineus, que allà tenen el Pare Noel.
0: El Pare Noel va fitxar per Finlàndia.
2: Ara a Romanievi.
0: Sí, perquè a Romanievi...
1: No s'ha anat a veure la casa del Pare Noel.
0: No, però m'agradaria. És una cosa que tinc pensada quan comenci a cobrar de estalviar. Uh-huh. I quan hagi comprat un cau, el que sí, ja no aspiro a comprar un pis, sí? Lo de les finestres me sembla classe mitja alta. Mm.
1: És una frivolitat.
0: Sí. És una frivolitat, és banalitzar. Al final és banalitzar la vida, tenir una vida de qualitat, no? Sí, jo clar. El que aspiro és a que no m'escupin pel carrer i a tenir...
1: I a poder anar a veure a Pare Noel.
7: A Lapònia.
0: A Lapònia, sí, sí. I amb un anorac, pues, que me deixin algun amic.
6: Sí,
0: on a l'estiu.
6: Doncs, tornant a la
1: Conchitini va comprar un a son fill, el de Carlo, la mare de bé. Sí? Té pèl, sí, sí.
6: Té pèl, el fill?
1: Pelut. No, bueno, el fill és pelut. Li ha sortit pelut, el fill.
6: Li ha sortit un fill pelut. Felicitats.
1: Ja li he dit que aquest de gran serà calvo.
6: Sí. Quina relació fa?
1: Molta.
6: Els peluts són calvos, paradoxalment? O sigui, a mesura que...
1: El marit de la Conchitini ho és.
6: És
1: calvo, però molt pelut.
6: Un pelut, però calvo.
1: Té uns pèls als braços.
6: Ah, sí.
1: Que, bueno, li apropes qualsevol velcro, t'hi quedes enganxat.
6: I queda enganxat el senyor. Sí, sí,
2: bueno, sí, veig que us interessava la notícia. Sí. El tema és que justament amb la guerra de l'Iran i l'augment del preu de la benzina, doncs està fent que molta gent, o cada cop més gent, pensi en tenir un cotxe 100% elèctric, i la notícia ve a ser que Barcelona tindrà una electrolinera més gran de la ciutat.
1: Perdona, para la música. Para la música, que aquesta no l'havia vist venir. Aquesta no l'havíem sentit encara.
6: No, bé,
1: una què?
6: Electrolinera.
2: Electrolinera és una...
1: Us costa fins i tot de pronunciar.
6: Sí, no, és com estar en mèrit. Sí, no. Jo que estic oblidant la llengua, no només la llengua, sinó l'expressió oral, electrolinera, és una paraula difícil.
2: Sí, és una mica difícil, però és el gir que han trobat alguns periodistes per definir una benzinera de cotxes elèctrics.
1: Però qui posa aquests noms? Algú que vol que morim passant-nos la llengua?
6: Home.
1: Electrolinera. Mm. Això és el mateix que va inventar el concepte del crònut.
6: Us en recordeu, el crònut?
1: Mig croissant i mig crònut.
6: No, mig dònut.
7: Això és fractal, ja.
6: Sí, mig croissant i mig dònut. Era el crònut.
1: És el mateix?
6: No.
1: El de l'electrolinera i el del crònut és el mateix de la pizzalada?
6: Pizzalada, què era?
1: Mitja pizza,
6: sí?
1: Mitja ensalada.
6: Ah, pizza nida seria, no? Pizza... Bueno, en fi.
1: Electrolinera.
7: Amanitza. Sí.
1: El mateix que s'ha inventat electrolinera és el mateix que es va inventar Fuigdemont?
6: Bueno, però és que aquest... Vostè sí que... Bueno, en fi.
1: Fuigdemont,
6: Sí.
1: Mig fugitiu, mig demoni.
6: El seu enemic màxim,
1: Home.
2: Bé, si us interessa, aquesta electrolinera ja estarà operativa teòricament a finals d'any, just per sobre de la Ronda de Dalt de Barcelona, una de les vies més transitades.
0: Compte, sí, bueno, tant és quina via sí, sempre són les més transitades, i compte que allà a la Ronda de Dalt hi viuen els senglars,
1: Sí. Bueno, per sobre de la Ronda, sí.
0: A veure si...
1: Bueno, i per sota, ja,
0: I per sota, no, perquè al final, doncs, la natura... No, clar, la natura,
2: sí, hi haurà una electrolinera just al llindar on hi ha més porcs senglars.
0: Aviam si presenciarem el naixement del primer senglar elèctric del món, Tot i que seria normal, perquè si ho penses bé, el morro d'un senglar ja sembla un endoll. Tu endolles i allò fa llum, també.
1: Mira, Jean-Paul, a vegades...
2: Si pots carregar el mòbil amb un senglar,
1: Bueno, tens la gran particularitat quan parles, em despertes com odi i amor alhora.
0: Vaja,
1: et fotria un clatellot, però alhora també una abraçada ben forta.
0: Bueno, marco la dos. Però, de tota manera, si...
1: Quedem-nos amb aquesta imatge, el morro d'un senglar que sembla un endoll.
0: Exacte.
1: Molt bé.
8: De dilluns a divendres.
9: Que no s'enfadi ningú,
8: De 12 a 1 del migdia. La competència.
0: Especial 50 anys.
8: Així sona. Reconcentrat.

0: Okay.
1: RAC 1. Notícies. Joan Ortiz.
2: Bona tarda, són les 7. Afectacions a Rodalies per una incidència en la infraestructura ferroviària entre Castelldefels i Garraf, que fa que els combois de les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17 circulin per via única entre aquestes dues estacions. Per aquest motiu, l'R2 Sud funciona amb una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, i s'atura a totes les estacions. Els regionals del Sud acumulen retards de mitja hora. Una altra incidència interromp la circulació entre Sabadell, Sud i Manresa a l'R4, per bé que s'ha establert un servei de transports alternatiu per carretera entre les dues estacions que fa parades intermèdies. Finalment, els aiguats que aquesta nit i matinada han caigut al Baix Penedès i al Tarragonès han afectat l'estació de Sant Vicenç de Calders, de manera que els trens d'aquesta mateixa línia, l'R4, circulen tots amb 20 minuts de retard. I atenció, perquè aquesta hora ha de començar a les 7 de la tarda la manifestació convocada per l'entitat supremacista Save Europe Act, que ha de ser a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Marxem fins allà, Josep Ferrer.
3: Doncs fa uns 10 minuts han arribat una vintena de persones, alguns amb banderes espanyoles, que formen part d'aquesta manifestació. Estan situats a la banda del carrer Ferran, i és que els Mossos d'Esquadra han blindat totalment la plaça amb 9 furgonetes que separen les dues manifestacions. Quan han arribat hi ha hagut una gran escridassada per part dels manifestants antifeixistes que estan justament a la banda oposada per evitar que tots els dos grups es puguin creuar i puguin trobar-se. De moment hi ha tranquil·litat, tot i que podeu sentir de fons algun crit. No sabem què és el que faran els que participen en aquesta manifestació racista.
2: Gràcies, Josep. I a l'altra banda de la plaça hi ha concentrats els antifeixistes i són des de les 6 per protestar contra la presència de la plataforma Save Europe Act. Jordi Dotres.
4: Els antifeixistes fa una hora que criden proclames a favor de... o en contra, vaja, d'aquesta concentració que hi ha a l'altra banda de la plaça Sant Jaume. Algunes d'aquestes proclames, com ara, no sobren migrants, sobren feixistes. El portaveu d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme ha dit que és el seu deure impedir que una manifestació ocupi l'espai públic. Escoltem David Minoves.
5: En cap cas es pot plantejar aquesta mobilització com una contramobilització, perquè el que fem és venir a defensar aquests valors de cohesió, aquests valors antifeixistes, aquests valors per la democràcia. I per aquesta raó, nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
4: Ara mateix hi ha aproximadament unes 300 persones, no són xifres oficials, que estan cridant aquestes proclames. Just al seu davant, un cordó policial. Els policies que ja s'han posat el casc, cosa que fa uns minuts no tenien posat, i estem a l'espera que s'acabi aquesta concentració.
2: Doncs moltes gràcies, Jordi. I per la seva banda, en clau de successos, hem de parlar de 4 detinguts i 162 identificats en un nou desplegament del dispositiu Campai dels Mossos d'Esquadra a Puigcerdà, amb la col·laboració de policia local, policia nacional i guàrdia civil. Els 162 identificats sumaven 130 antecedents, 2 posseïen drogues, 2 posseïen armes blanques i 2 van faltar a l'autoritat. A més, els agents van controlar 35 vehicles i van denunciar penalment un conductor per alcoholèmia positiva, i 5 més els van denunciar, però per la via administrativa, per drogues i alcohol. La policia va decomissar un patinet amb qui el conductor va cometre infraccions viàries i en va denunciar un altre per no tenir assegurança. I ara els esports, amb Pau Bonastre.
6: A la primera divisió de futbol ha acabat el primer partit del dia. Atlètic Club 1, Sevilla 3. Els bascos s'han quedat amb un home menys per l'expulsió de Yuri en els primers minuts de partit. D'aquí a menys de mitja hora, 8:15 del vespre, es disputa a València-Celta a Mestalla, i a 9:15 Espanyol-Real Madrid a l'RCD Stadium. En plana internacional ha arrencat aquesta tarda la Sèrie A italiana. En marxa, de fet, el partit del vigent campió, l'Inter de Milà, que està empatant a un contra el Monza, superada la mitja hora de partit. L'Inter, per cert, amb el capità Lautaro a la gespa, un futbolista que, recordem, ha sonat pel Barça aquest estiu per reforçar la posició de davanter centre. També en marxa en aquests moments l'Udinese 1-0 al 32 de partit. I a la Volta a Espanya, d'aquí a mitja hora aproximadament, acabarà la primera etapa, una crono individual a Mònaco. Fins ara, el millor temps l'ha marcat el ciclista escocès Thorley, del Red Bull Bora. Els últims a sortir seran a partir d'un quart de vuit Van Aert del Visma, Ivan Romeo del Movistar, Pogacar de l'UAE, que és el màxim favorit, i Primoz Roglic del Red Bull.
2: Durant les properes hores encara no descartem algun ruixat irregular a les comarques centrals i de l'oest del país de cara a la nit i matinada, però caldrà estar atents a la Costa Daurada, ja que es podrien repetir alguns xàfecs localment intensos, però menys que la nit anterior. Demà la temperatura pujarà lleugerament amb màximes de 32 o 33 graus a ponent i durant la tarda creixeran nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, amb alguns xàfecs que podran arribar al nord de la Catalunya central. Tampoc se'n descarta algun d'aïllat al prelitoral sud. I això és tot. Tornem amb més informació d'aquí una hora a les 8.
1: RAC1 centrat. Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1.
0: Taloner, és en català, no.
1: Amb Marc Bala
7: i Guillem Estanella.
1: És un normal, home.
8: No
9: passo de conya.
0: Pues vinga, anem.
10: Molt bona tarda a tothom. Passen uns minuts de les 3. Som els d'abans del claper. Som els taloners.
11: Què saps què passa? Perquè últimament... No, perquè jo estic despertant l'audiència. M'he marejat una mica.
12: És que l'escena ha sigut depriment. Què has fet?
11: Guillem, jo estic lluitant perquè sé que estem a unes alçades d'agost, que està fent molta calor aquesta tarda i aquesta hora, concretament, perquè estem en rigorós directe. I llavors jo sé que hi ha molta gent que està dormint.
12: Sí.
11: I llavors he dit, fes alguna cosa diferent perquè la gent n'apugi la ràdio. Què està passant a RAC1 ara?
12: Li ha donat un ictus al Marc Bala.
11: Què està passant a RAC1? Rotllo que li digui, què està passant a RAC1?
12: Clar.
11: No que diguin, ai, mira, va sonant com sempre, sí. RAC1, la mateixa musiqueta. No. Despertar la gent.
12: Ara, amb actitud guanyadora.
11: Vols que fem algun ensurt per despertar la gent?
12: No.
11: Algú.
12: Ahir ja vam cridar les Alexes.
11: Vull ens dir, discutim.
12: Deixem els oients, per favor, una mica tranquils.
11: Vols que ens discutim?
12: No, deixem els oients
11: uns
12: tranquils.
11: Uns crits. Clar, no. Però què està passant a RAC1?
12: Perquè, fes una cosa, discuteix amb tu mateix, saps?
13: Ei, com em mola!
12: Discuteix amb tu mateix, saps? Insulta't i fes de Marc i de Bala, saps? Fes-ho, va, vinga, va.
11: Marc, pare, però pots parar ja?
12: Ara, vinga, va, ara el Bala.
11: Però jo no em vull discutir, jo sóc el Bala. No, jo sí que vull discutir. Pots parar, sisplau, que estàs fent el ridícul. No, ara em diràs a mi que estàs fent el ridícul? No, és que jo, perdona, estic tenint ara una miqueta de vergonya aliena. Però a sobre estàs tenint vergonya aliena de tu mateix. Això no és possible. Això no és possible.
12: M'està fent molta vergonya, això.
11: El què? A qui li estàs dient?
12: Els dos. Els dos estan una mica tontos. Sort que tenim els millors moments.
11: Vale, sí.
12: Refregits.
11: Potser que aquests no són els millors.
12: Això jo crec que no... O sigui, això ho posen a les universitats, vale, per ensenyar a la gent què no ha de fer a la ràdio.
11: Vale, perdó. Demano perdó. Va. I jo també.
12: Va, tira'l. Els...
11: Jo també.
14: Ser feliç i disfrutar, que la vida és corta.
11: Ai, sí. Un filòsof. Va, que comencem l'altra versió del dia parlant de la calor. L'actualitat està molt boja, però hem de parlar de la calor perquè...

0: Tant d'estiu que volíeu, no, doncs ja el teniu, ja el teniu.
1: No, a mi t'he de dir que a mi això em posa trist, perquè sóc dels que encara els agrada dormir amb la manteta, una miqueta tapadet, saps? Una miqueta amb el nòrdic, una miqueta xou.
2: No, amb el llençol, perquè si no t'ataquen els monstres, i el llençol el protegeix, no?
0: Prefereixo monstres que la xafogó, també.
2: I tant.
0: Perquè és allò que vas regulant. Ara obro finestra, tapo més. Tanco finestra, em destapo més.
1: Ha arribat aquella època en què jo em graduo, diguéssim, la calor del cos, traient una cama fora del llençol, saps? Una miqueta amb una cama fora, no? Depèn de si hi ha molta calor o no, treus una o l'altra, no?
2: O l'altra.
0: O l'altra.
1: O l'altra. Bueno, jo...
2: La qüestió de treure alguna cama.
1: Sí, algú. Del tema. Una polla. No, a l'Ujat, per favor.
0: Ho estem intentant fer delicat, a l'Ujat.
2: Ja és dilluns.
1: Perfecte. Jo el que he intentat és dedicar-li una cançó a la manteta, que la trobarem molt a faltar.
0: Home, adeu, home, adeu, home. A la manteta.
1: Adeu a la manteta i atenció perquè ha versionat La Flaca. No d'Andrés Calamaro, no, no, la flaca
0: de... La nostra.
1: La nostra, la de Pau Donés, Jarabe de Palo. Alujas, no sé si això ho cantaré bé, eh?
0: Home.
2: Eix, aquest cap amunt que et cau la corona.
0: Ara, confiança cega amb tu, eh?
1: No, no, cançó dedicada a la manteta que ens acomiada, que ens deixa tirats cantant La Flaca.

0: manteca.
1: Els taloners del versió RAC 1. El refugi climàtic de la ràdio.
2: Comencem l'altra versió del dia parlant del canvi climàtic, perquè avui hem llegit al diari de Tarragona un titular que ens ha fet suar. Diu que el 2050 la ciutat tindrà les temperatures de Màlaga.
3: Tot això ho va explicar ahir en una xerrada a Tarragona el meteoròleg de TV3 Francesc Mauri, que va avisar de les conseqüències del canvi climàtic. A banda de l'augment de les temperatures a les ciutats, també va explicar que en els últims 50 anys els dies de sol a Catalunya han passat de ser 68 a ser 115.
4: Oh, Déu-n'hi-do.
5: Et dic una cosa, els pets hauran de canviar la cançó per Tarragona, Macalora i Constantí em fa suar, eh? Sí, sí, sí.
3: Tarragona más burrona.
6: Tarragona más burrona.
5: Sí, ja. Yeah.
3: Els millors.
6: Constantí em fa suar.
2: Jo crec que... Però te n'has adonat que Tarragona rima amb Mas Burrona,
5: sí,
2: i Constantí amb patir, i el teu has dit Constantí em fa suar, no rima, eh?
5: Bueno, escolta, amb el cop de calor que et fotrà ja et dic jo que et rimarà mentalment. De fet, et dic una cosa, està clar que des dels taloners ens preocupa molt aquest tema, que és el canvi climàtic i aquesta situació, i per això he decidit agafar la gabardina del bala i trucar a la ciutat de Tarragona per avisar-los del que es ve, eh?
2: Del que, ui, és que ja s'han de comprar ventiladors?
5: No, absolutament. Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a pèl de Greta Thunberg.
2: Ara estic que s'ha agafat la meva gabardina, ara entenc perquè t'anava oversize, eh?
5: Sí, no sé què és oversize, però sí.
2: No, que va molt ample.
5: Ah, sí, sí, sí. Mira, escolta, he començat trucant a una llibreria on de primeres m'ha sorprès perquè ho tenen claríssim i ho han assumit, doncs, amb molt d'orgull.
7: La Capona, bon dia.
5: Hola, bon dia, què tal? Que això és Tarragona.
7: Sí, digue'm.
5: Ah, molt bé.
7: La llibreria La Capona.
5: Que es veu que el 2050 Tarragona tindrà el clima i les temperatures que té Màlaga. I era perquè, bueno, per avisar-vos i que us aneu preparant una mica.
7: Vale, perfecte.
5: Ah,
2: ja està.
7: He vist la notícia, he vist la notícia.
5: Ah, i què? O sigui, et sembla bé, no?
7: Bueno, ja tinc preparat el banyador, si puja al mar.
5: Que, home, si puja al mar, llavors són banyadors i botes d'aigua.
7: I sí, canviarem la bicicleta per la barca.
5: De fet, haureu de canviar també una mica la gastronomia, que haureu de començar...

0: a fer, els petos?
1: Ah, ostres, pues mira, no seria mala. No podem fer un mix de venda llibres i amb l'espeto al costat.
0: Home, un espeto com a punt de llibre és una mica guarro, però fàcil de trobar a la pàgina.
1: Però bueno, mira, potser allí ja veurem com ho fem amb la pujada de l'aigua.
0: Clar, clar, clar.
1: Amb els castells. Clar. Un mix de castells amb barca.
0: Imagina't els castells amb una fòbia, saps? Seria una cosa...
2: Mi arma. És enxereta, sube per arriba.
0: Pujar les temperatures com a Màlaga, però no perdrem l'accent.
2: Ah, clar. Que dir-ho de l'espeto i tot. Dic, bueno,
3: no, això és el que ve després. Exacte. Primer l'aigua, primer la temperatura i després l'accent.
0: Ara. Mira, he seguit trucant a Tarragona i he trucat a una sastreria. Dic, escolta, aquesta gent els afectarà bastant. I t'he dit que em donen un consell, no per tothom, sinó un per mi en exclusivitat.
4: Bé, Pizarro, dígame.
0: Hola, bon dia, què tal? Que això és Tarragona.
4: Com, perdoni?
0: Que sí, és Tarragona.
4: Sí, és Tarragona.
0: Que es veu que Tarragona el 2050 tindrà les temperatures de Màlaga. I era per saber com us esteu preparant per aquí.
4: Vanos, ventiladors i molts pantalons curts.
0: Que, però amb un traje, ostres, si fot la temperatura de Màlaga, no, fotrà una... Jo tinc un problema, és que tinc els ous molt grans. Vull dir...
2: Ah,
0: No riguis, que potser és una hèrnia.
4: No ho sé.
0: Vull dir, s'ha de vigilar molt fort amb la calor, amb aquest tema, amb un traje.
4: S'ha de vigilar, però l'altre dia vaig veure un això, que t'ho diré, al TikTok. I deia al TikTok que els homes han d'anar amb un slip o calçotet holgado.
0: Ah,
4: que no té que apretar.
0: Vale, o sigui que...
4: Vale?
0: Pensava que anaves a donar el meu consell per la calor, però que veig que és un consell pels meus ous.
2: És que sempre anem a petar el mateix.
0: No! Què passa? Què passa?
3: Per al·lusions, que sóc la que et va diagnosticar la de l'hèrnia.
2: Doctora Sagarra, endavant.
3: Si el Guillem s'ha de posar uns calçotets holgados...
0: Sí, el que tengo aquí colgado.
3: No. Si el Guillem s'ha de ficar uns calçotets holgados, necessita una funda nòrdica. De llit de king size. Que... No li heu vist el que té aquí baix? No, mor,
2: és que ara estava pensant que el Guillem...
3: El jersei, que tinc calor.
2: El Guillem va a Tarragona a una platja nudista i l'eclipsi arriba abans a Tarragona.
3: No, ell es posa dins la platja i mos arriba l'aigua Lleida. No, de lo que fa pujar el mar.
2: No, diuen una bolla de carn.
0: Tothom ve cap a mi. Deixem de parlar als meus ous, perquè m'estic guanyant una imatge que la gent...
2: És que tu tens un puff i et pots seure quan tu vulguis.
0: No, però saps què passa? Que me n'adono que la gent em mira... Ara que estic preocupat amb el tema, aquest matí, l'Alba, l'he enganxat mirant-me els ous.
5: Hasta de ya, se te va a desinflar un huevo.
3: No, aquest matí jo estava parlant amb Marc Simón, que és de les persones més sàvies que conec. I jo quan busco saviesa vaig a ell, i apareix hasta d'ella, que té altres qualitats.
2: Jo proposo...
3: I llavors, Marc Simón ha assenyalat... O sigui, Marc Simón sorpresa ha assenyalat els ous. I jo li he mirat i llavors Estadella, me'ls mires. No, Estadella, em preocupo, se'n diu amistat.
2: És veritat, no, és un tema mèdic. Jo proposo que en aquest programa podríem fer venir una experta o una experta...
0: A veure, no.
2: A fer-te
3: una palpació.
2: Un xaqueig.
6: Papi, papa.
2: Clar, és que això és salut.
3: O això ho fes-te donant gratis, perquè potser estàs acumulant aquí un exèrcit de gent, nen.
0: No, home, no.
3: Que ara que tanquen línies a les escoles, tu pots arreglar això.
0: Jo vaig buidant de tant en tant, vull dir que bé.
3: És important fer manteniment, això també ho volem aconsellar.
2: Estem passant unes línies.
0: Com es nota que és Setmana Santa?
7: Estem en plena efervescència, escolta.
0: Vols que fer-me una crida per si hi ha algun testicòleg?
3: Testicòleg no, Cuc, és uròleg, no, això.
2: Un uròleg. Ara mateix estem en directe. Passa un minut d'un quart de quatre, perquè no anem gravats nosaltres, estem aquí pencant.
3: No,
0: som els pringats.
2: Si algú està disposat a fer un xequeig... Una exploració testicular, el Guillem Estadella.
3: Sí.
2: I així saber que tota la part està sana, nosaltres estaríem disposats a que vingués al programa o que truqués en directe.
3: Si no és uròleg i és metge de capçalera o va fer un curset per internet, m'ho serveix.
2: Testicologia.
0: Però a veure si tindrà algú greu.
3: Que hi hagi visous, que sàpigui de què parlo una mica. Truca'ns.
0: Vale, doncs gràcies per...
2: Ens preocupem per tu.
0: Els companys de feina, sou amics. Escolta, he seguit parlant amb la senyora de la sastreria Pizarro.
2: Ah, que estàvem parlant d'això.
0: Que estàvem parlant de Tarragona, que el 2050 tindrà les temperatures de Màlaga. I ella m'ha explicat com m'haurem de vestir d'aquí al 2050. Algun consell per vestir quan tingueu la temperatura a Màlaga aquí a Tarragona? Perquè això serà... L'estiu patarà fort, eh?
4: Doncs bueno, però és que al 2050... Hosti, pues que se espabilen los que se tengan que espabilar. Yo al 2050, yo ya estaré més que jubilada, però els donaria un consell, doncs, robes de lino, cotons, bueno, tot el que es posa ara.
0: Ah, bueno, està bé, no està malament. El tipus de tela és important saber-ho. He seguit trucant per Tarragona i m'he trobat a l'única persona, perquè com heu pogut comprovar, aquí les sensacions que em fa que se la pelen bastant.
2: Sí, total.
0: Saps? I he trobat a l'única persona que de veritat li afecta aquesta notícia.
8: Sí.
0: Bon dia, que això és Tarragona.
8: Sí, bon dia.
0: Bon dia, què tal? Mira, truco de RAC1, truco de la ràdio. He vist que Tarragona el 2050 tindrà les temperatures de Màlaga. Era per saber si esteu preparats o no.
8: De Màlaga, què vols dir? De 40 graus en amunt?
0: Clar, bueno, clar, és Màlaga, sí, clar, clar.
8: Però bé, putada.
0: Escolta, Màlaga no té tantes coses dolentes, les temperatures, però té molta cultura o gastronomia que potser podem començar a adoptar, saps, a Tarragona?
8: Home, sí, també t'he dit, també t'he dit això a Tarragona, no? Ja ens fa falta una mica de marxa últimament.
0: Escolta'm, no, tu que et veig una mica així de la festa, no t'atreveixis a cantar una mica de flamenco o algo?
2: Què li passa?
8: Però jo no sóc de Màlaga, eh? O sigui...
0: No, però t'has d'adaptar, noto que ets jove, d'aquí 25 anys encara estaràs viu per Tarragona.
8: Però ara vols que et canti així...
0: Canta't algú de flamenco o algo, saps, una miqueta de flow.
8: Espera, un moment, que surto. És que tinc el jefe per aquí.
0: Ah, molt bé, estàs treballant. Perdona, eh? Atenció... Amics i amigues, oients i oientes i oientis dels taloners, perquè en aquesta trucada a Tarragona ha nascut una nova estrella del flamenc. Ben atents.
8: Què? O sigui, directe, així...
0: Canta algú, deixa't emportar per la màgia de Màlaga. Vinga, va, fot-li!
8: Ai, ai, este calor que entra en la piel...
0: Aquesta cançó és teva o d'algú altre?
8: Hola, perdó, és que passa gent per aquí, pel carrer.
0: Sí. Ja, canta, jo si vols et faig palmes. Vinga, va, canta, ole! Dale!
8: Ai. Ai, la ràdio que m'he llamado, que m'he llamado, i el ai, ai, que me duele.
2: On has trucat, fill meu?
0: No sé, jo no he trucat. Jo agafo Google i vaig trucar random i m'he trobat una mina d'or en aquest senyor.
3: Però aquesta persona potser demanava auxilia, sí, no sí, ho hem sabut entendre.
2: També necessita un especialista.
3: Uau, sí, també truqueu.
0: Bueno, a Tarragona farà molta calor, però no us preocupeu perquè si falta pluja, fotrem aquest àudio.
8: Ai, que me duele!
2: Verge santa, verge santa.
9: Els taloners de la migdiada i a prendre pel sac el programa.
2: Uepa! És el Dia Internacional del Jazz.
0: Ai. Oh.
2: I l'altre dia a la reunió vam dir, home, està bé parlar de la música jazz, està bé posar... Fins i tot posar música a la ràdio.
0: Sí.
2: Però és que avui hem portat música en directe.
3: Uà, loco!
2: Podem dir ara mateix a les
0: 3... Perdona, un moment, estàs bé avui?
3: No? Sí. He decidit que aniré posant com l'emoció del moment. Només faré comentaris d'emoció.
0: Emojis radiofònics,
2: per entendre'ns.
3: És un dijous divendres, o sigui, com estic aquí.
10: És quan és tonto.
3: Exacte.
2: Ja ho ha dit la Lujas. Doncs ara que són gairebé les 3 i 6 minuts, farem un play amb dos músics que ens acompanyen avui a l'estudi.
0: Molt bé.
2: Que és amb música, ja veuràs. Endavant, nois, quan vulgueu. Mira.

0: tarda, això m'està posant com calent i és com no és l'hora, eh?
1: A mi el cos em demana whisky.
0: Sí.
1: Si algú me'n pogués portar un...
0: Crec que no.
1: La crida està feta. A veure si és...
0: Guillem, et guardem una miqueta de whisky, també?
2: Home, i un purito tonto, també, perquè aquesta música és d'emputrar, eh?
1: Sí.
0: Ara em sap greu, pobres músics de jazz, que sempre tothom parla al damunt,
2: és veritat.
1: Sí. Però això demana... Demana fer créixer la demografia de Catalunya.
2: Sí. I es conversa de... Sí, estoy cerrando un caso en Wall Street.
1: Sí.
2: ¿Y tú cómo te llamabas, Susan?
1: I de...
0: Cigarreta, eh?
1: Fet com un rotet abans del cigarret, a vegades va així, això.
0: Recordem que la música és en directe, eh? Perquè sona tan bé que podria ser gravada,
2: sí,
0: però
2: sí,
0: és en
2: directe.
0: Ens acompanya...
1: I el saxo és molt maco.
0: No, i la guitarrista també. Que...
1: No, jo diria l'instrument. Jo no cosifico les persones, els instruments sí.
2: Sabeu el acudit aquell, no? És que ara em ve l'acudit aquell, típic de... D'allò que entra un home a un bar, no? I hi ha una cambrera que li diu... Hòstia, què quieres, tal igual? I diu, jo, mira, vull un whisky.
1: Sí.
2: I diu, te pongo pepino, des de que he entrado.
1: Bueno, està d'ella, això. Sí. És que és el que demanava, és el que demanava el jazz.
3: La brometa va estar
0: fluixeta. Guillem, ha passat una cosa que el saxofonista ha hagut de parar perquè ha rigut l'acudit, eh?
2: Tinc un altre, a veure si aguanta.
0: Fent, eh? Aviam si aguanten tocant, vinga, va.
2: Mira, que són dos bascos en una nube, chubascos.
0: Ha fet com que ja se'l sabia, eh?
2: Ai. No tinc més, aquest és el meu repertori, eh?
1: Quan has dit bascos, pensava que acabaria d'una altra manera. Anava a dir, vigila!
0: Mira, ens acompanyen avui el Martí Carrasco. Què tal, Martí?
4: Hola, com estem?
0: T'he vist riure, eh, una miqueta, amb aquest acudit de l'Estadella?
4: No m'havia passat mai el tenir el repte de tocar bé mentre sento acudits a sobre. O sigui, és una cosa... Però bueno...
0: Però això que la gent vagi parlant al damunt, potser sí, no? Esteu més avasats o no?
4: Sí, perquè estem acostumats a fer tot tipus de feines, que pot ser tocar en un concert, en un auditori, un concert, però també amenitzar, i aleshores estem... Sí, amb això sí. Però acudits a sobre, no.
1: Perquè no sents la conversa de la gent, normalment.
4: No, excepte quan venen a dir-te coses mentre estàs tocant, que és una cosa fantàstica.
1: Això seria una línia vermella? Demanaríem que no ho fessin?
4: Quan estem tocant, estem tocant.
1: Estem tocant.
4: Hem acabat de tocar? Digue'm coses, però...
1: Em sembla molt bé aquest ordre que proposes.
0: Passa una mica com els DJs, no? Posa Shakira i dius, bueno, que no veus que estic posant...
1: Que pesats. I ara la gent s'ho posa a la pantalla al mòbil, tipo, saps? Pon-me la del Quevedo, que és com...
4: A més, perquè en el cas de la Carla encara, perquè és guitarrista, no ho has de fer, però almenys pot parlar, però jo no puc ni parlar, imagina't.
1: Clar, perquè toques el saxo. Sí.
0: Mireu, el Martí Carrasco és president de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, eh? Vull dir, no hem portat aquí un músic qualsevol, eh?
4: Bueno, sí, és una entitat... O sigui, el músic és un músic qualsevol, però l'entitat és important, sí.
0: Bueno, però ets el president, alguna cosa has de saber, no?
4: Sí, bueno, amb el jazz va arribar a casa meva des de molt petit i fins ara, que ens agrada molt i que la toquem, la música, sí.
0: Això era un acudit, lo del final, també?
4: He dit que toquem la música, he dit.
0: Vale, aquest aclariment. I mira, i just, és que l'escenari és molt gran, la gent no ho sap, però l'escenari de l'estudi és molt gran. He d'anar caminant per saludar a la Carla. Què tal, Carla, com estàs?
5: Molt bé.
0: Guitarra xula, eh?
5: Sí, molt xula.
0: Tu sí que pots parlar mentre toques la guitarra.
5: Sí, però he fet l'estratègia de no portar els cascos i no ho sentia parlar. Aleshores, estava molt concentrada amb la música.
0: Molt bé, escolta, avui és el Dia Internacional del Jazz. La penya del jazz, com ho celebreu? Puc dir la penya del jazz?
5: Sí, si vols.
1: Sí. La penya de l'espanyol i la del jazz.
5: Doncs si toca tocar, tocant, i si no, pues descansant.
0: Molt bé. Jo us vull fer una proposta, perquè ara hem de connectar Salou amb l'Estadella, que hi ha una moguda, però us vull proposar que us quedeu durant el programa, perquè després ve l'Alejandra Castelló, i potser hi ha algun moment que necessitem música també per il·lustrar les notícies del cor, coses que vagin passant durant el programa.
1: Sí.
0: Us animeu?
5: Vale. Sí, sí.
1: El jazz té això que té com un pantore de colors molt gran, que pot acompanyar moltes coses diferents, no?
0: Molts acords, no, feu?
5: No sé.
1: Bueno, si no ho saps tu.
5: Sí, ja. Sí, bastants acords.
0: Quin és l'acord més raro que et saps?
5: Hòstia, pues no.
0: Aquell que dius que té una nomenclatura rara.
1: Una entrevista de nivell,
0: eh? Sí, és música de jazz. Perdona. Música de jazz, eh? Ai, entrevista de jazz.
5: Sí, no sé, qualsevol que m'inventi un dia.
0: Inventa-te'l.
5: Ai, ara em poses molta pressió.
1: Ah, ara en directe pels telones de RAC1 t'inventaràs un acord.
5: Vale.
1: Mireu, eh? Oh.
0: Com es diu aquest acord?
5: No té nom encara.
1: Teloners, jo crec que es diu, no? Pues
0: acabem d'inventar un acord. Gràcies, Martí, gràcies, Carla.
6: Teloners, la publicitat.
0: Ara!
7: Així sona, reconcentrat.
3: RAC1.
7: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un toc diferent com...

0: només al teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Kuruma.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: RAC 1.
3: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
4: Un tauró, un tauró!
5: Per favor, sortiu de l'aigua! Fora! Au, au!
6: Traieu aquell nen, que s'acosta!
5: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
4: Quins nervis, socors!
6: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
2: Així sona l'estiu a RAC 1.
7: Estadella, et pelaré.
8: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
6: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
2: RAC 1, tots som un milió. Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
9: Escolta, navega, descarrega, informa't.
2: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
10: Ganarles el derbi es lo único que pido.
11: Volver a ser grandes.
12: Un altre sextet serà massa.
13: Torna a somiar, torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
14: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Dalí.
15: Qué ambientazo, mano.
14: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chicado sobre la línea.
15: Qué barbaridad.
14: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
15: Buena venta.
14: Buena venta, buena venta. ¡Ojo!
15: Ven a por más.
14: Venga.
9: Ràdio en directe.
2: Actualitzada al minut.
16: Alertes d'última hora.
2: RAC+1.
9: Notícies.
16: Podcast.
2: Contingut exclusiu.
9: Escolta.
16: Navega.
9: Descarrega.
2: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
9: Fàcil, còmoda.
16: Intuïtiva.
9: I renovada.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC1 i l'Ajuntament de l'Arbós presenten Castells de RAC+1 a la Festa Major de l'Arbós.
17: Estan els dosos entrant.
2: El diumenge 23 d'agost, des de 12:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
18: L'Arbós és plaça de 10 i el millor termòmetre de l'estat de les colles just abans de Sant Fèlix. Vilafranca, Vella de Valls, Jove de Tarragona i Minyons de l'Arbós esmolaran les eines i els de Castells de RAC1 debutem en un dels clàssics de l'estiu casteller.
2: El diumenge 23 d'agost, Castells de RAC+1 a la Festa Major de l'Arbós, en directe des de la plaça de la Vila.
17: Passa a l'altra banda i Castell Castell!
2: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
19: RAC1.
2: Aquest dissabte l'Espanyol Real Madrid es juga a RAC1. A 9:45 de la nit, des de l'RCD Stadium, els blanquiblaus busquen una victòria a casa en el retorn de Mourinho a la Lliga. Viviu el partit des de les 9 a RAC1 amb Beto Tabatlla, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Sussona. I després, tu diràs fins a la 1. Aquest dissabte a 9:45, Espanyol Real Madrid, el primer plat fort de la Lliga en directe a RAC1. L'Espanyol Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: RAC1. Tots som 1.
2: RAC1.
3: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
4: Un tauró, un tauró!
5: Ah, per favor, sortiu de l'aigua! Fora! Au, au!
6: Traieu aquell nen, que s'acosta!
5: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
4: Quins nervis, socors!
6: Picat, que era de mentida l'aleta.
2: Així sona l'estiu a RAC1.
7: Estadella, et pelaré.
8: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l.
6: No, no, pareu, pareu, pareu. Oh, que era una broma.
2: RAC1, tots som un milió. Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
9: Intuïtiva i renovada.
2: Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1 Central.
1: Estadella, posa'm crema a l'esquena, que no m'arribo, no m'hi arribo.
2: Que no, ai, no toco... Però posa... Ai, em fas fàstic, bala, que estàs però... tot pelut. Ai, no. Ah, quin... Que no, que semblarà mató, allò de l'esquena.
1: Bueno, si vols em poso el banyador.
2: Fora.
0: Els taloners del versió RAC 1. El refugi climàtic de la ràdio.
3: I canviem radicalment de tema i molta atenció a aquesta dada. Els casos de gonorrea s'han triplicat a Catalunya des del 2019. Així ho recull un article publicat a Anales de Pediatria, que el nom...
2: Home, ja, que la revista es digui Anales de Pediatria...
3: El nom ja deixa molt que desitjar.
2: Bueno.
3: És l'òrgan d'expressió científica de l'Associació Espanyola de Pediatria.
4: Sempre... No, de fet, a casa nostra, les malalties de transmissió sexual s'han convertit en un problema de salut pública i ja se'n detecten més de 40.000 en un sol any. Les raons? Doncs mira, l'inici precoç de les relacions sexuals, més o menys als 16 anys i mig de mitjana, el canvi d'hàbits dels més joves, que ara tenen més parelles sexuals, i que han deixat de fer servir preservatius.
1: Fatal, fatal.
2: És que a mi em flipa perquè els noms de les ETS podrien ser perfectament jugadors de futbol de la selecció grega, saps? Jo m'imagino un partit, mira, mira, ara sí...
5: I atenció a la defensa d'avui de la selecció grega. Tenim una defensa de 4 amb gonorrea, sífilis al centre, clamídia a la banda dreta i papiloma per la banda esquerra. Vigileu perquè amb aquesta defensa, si te la foten, porta premi!
3: Però què fas, Estadella? Bueno, perquè... Estem parlant de malalties de transmissió sexual, però què és
2: aquest xou? Jo de futbol, la selecció grega va guanyar l'Eurocopa el 2004, vull dir, i segurament estava gonorrea, sífilis... I que la mídia per allà.
4: I que l'important és no deixar de jugar.
2: No.
4: Però amb protecció.
2: El sexe, com el futbol, l'important és ficar-la.
4: És que no... Bueno, no, a veure, no, això és molt falocèntric. Sí. Recordem que tot és comestible.
2: Tots del Barça, tiqui-taca, no?
4: Sí, exacte, tiqui-taca, és important menjar-s'ho tot, no hi ha al·lèrgies.
3: I a vegades...
4: No, no tingueu por, sobretot, vale?
3: A vegades també ho pots veure des de casa i gaudeixes del futbol, també, eh?
4: Bueno, si estàs lesionat o veus que no ets capaç... Has de saber quin és el teu paper.
3: Nois, sortim, sortim.
2: Això és un tema molt seriós, per favor, eh?
4: Sí.
2: Vull dir, no fem bromes amb aquest tema. Jo, de fet, he sortit al carrer per informar a la població.
4: Mare meva.
2: He sortit per preguntar sobre els nous hàbits sexuals dels joves de Catalunya. Vale? Molta atenció, perquè aquí comença un nou reportatge de carrer a peu de Póntelo, Pónselo. Bueno, he passat per Francis Macy's i atenció, perquè m'he trobat una cosa poc freqüent a Barcelona.
3: Sí.
2: Una turista.
3: Sí, sí, sí, és molt fort. I com l'has trobat? Però si...
2: Pues mira, estava fent un ice coffee.
3: Un ice coffee.
2: Atenció, perquè m'he trobat una turista i se'ns ha fotut a la conversa un altre senyor.
4: Ai.
2: Que després ens sentirem parlar molt d'ell. Sou joves, vosaltres?
6: No, I don't speak Catalan.
2: You speak English.
6: English or Spanish?
2: English or Spanish. If you want, I can speak English for you.
6: Okay.
2: Okay, what's your name?
6: Sílvia.
2: Sílvia, ah, molt bé. This is a typical Spanish name, Sílvia.
6: Sí, soy italiana.
2: Ah, italiana, questo.
4: Ah,
2: io parlo italiano.
6: Okay.
2: E questo, io porto un'informazione, e questo è salito una data che in Catalunya sta triplicato lo caso di gonorrea.
6: Okay.
2: Informazione di servizio.
6: I didn't know.
2: Ah, tu no conosci la gonorrea?
6: No, I didn't know it was happening in Catalunya.
2: Ah, in Catalunya se ve che la gente no, a l'ora di follare non utilizzare il preservativo
6: sì.
2: E se contagiare tutto.
6: Ai, male.
2: Sì, sì. Mira, tenim un senyor. Vostè, senyor, què n'opina?
7: Jo, estupendo, però em sembla que aquesta senyora de gonorrea no crec que entengui massa, però bueno.
3: Aviam, aquest senyor, què merda sabrà, aquest senyor?
2: Ja us he dit...
4: Potser ginecòleg.
2: Que aquest senyor, de cop i volta s'ha fotut a la conversa, jo hi he anat cap allà i hem començat a parlar. I atenció, perquè ha començat molt bé el tema, però no ha acabat tan bé.
7: Però si s'està utilitzant la gent jove els condons més que mai.
2: Ah, doncs es veu que no ha sortit una dada que s'ha triplicat la gonorrea i les ETS a Catalunya.
7: Això vol dir que no, que l'assistència social no posa els condons gratuïtos, que és el que hauria de fer. Perquè la gent jove, si no té calés, llavors què fa? Doncs aprofita el moment sense protecció. Llavors ve la gonorrea i tot el que sigui.
2: M'agrada que estem parlant de la gonorrea com si fos una persona, no? Ve la gonorrea, m'agrada.
7: Els que tenim alguns anys ja sabem el que és la gonorrea.
2: Vostè fa servir condó, senyor?
7: Jo he tingut molta cavalleria amb el meu temps, però ara estic més tranquil.
2: Tu eres un jinete, no?
7: Jo era un jinete total.
2: Tu que cabalgaves molt?
7: Moltíssim, de veritat, però molt. Al trote i a galope. No, jo vaig patir la gonorrea, home.
2: Ah, tu vas patir la gonorrea?
7: Oh! I tant! No és que això era molt normal en aquell temps, perquè anàvem una mica descuidat. Llavors havia molta afició a la senyora públiques. I llavors aquestes senyores públiques, desgraciadament, no estaven massa preparades.
8: Jo us he dit que
2: començava molt bé el senyor i acaba bastant malament.
8: No.
2: Un eufemisme molt, molt, molt...
4: A mi em punxes i no em treu sang.
2: Ai,
4: a sobre que aquest tio explota d'altres dones sexualment, encara les culpe d'enganxar la gonorrea. Massa poc vas enganxar. Així t'hagués agafat una gonorrea tan grossa que t'hagués caigut la cuca per no saber-la fer servir, home.
2: Bueno, era un jinete.
8: Era un jinete.
4: M'hagués agradat veure com cavalcai.
2: A veure si no me'n posi.
4: Coix, deien-a. Deien-a coix.
2: Bueno.
4: Els qui més xarren.
2: Sí.
4: No, res. Se
2: m'ha fotut enmig de la conversa.
4: Bueno, que raro.
2: El senyor, no us ho creureu, però realment va patir la gonorrea i ens ho explica.
7: Llavors hem passat per això, home, clar.
2: I llavors vas patir la gonorrea, quan et va durar? És que jo no sabem bé quan dura la gonorrea.
7: Res, sota em va, t'anaves a una farmàcia, et fotien una mica d'antibiòtic i ja està, home.
2: Ah, i a jugar, eh?
7: I a jugar otra vez. Del campionat mundial.
8: Però quin perill públic, no?
4: Però...
2: De fet, diem dels joves, eh? Però aquest senyor, vull dir...
4: És que jo crec que és... A mi em fa gràcia quan diuen els joves no fan servir condons. En aquesta època,
8: sí,
4: no se'n feia servir de condons.
2: Oh.
4: Ni condons ni permís, molts
2: hi ha
4: cops.
2: Molts matrimonis...
4: No es feia servir cap de les dues coses.
2: No, no, hi ha molts matrimonis que s'han hagut de casar perquè van tenir un nen per accident.
4: Sí, i ella ha d'aguantar per menjar-se la botifarra un dia s'ha quedat el porc sencer, saps? La bona notícia és que el català jove fornica.
2: Ara,
4: i tria, ara. I es fa un plat combinat.
2: Ara. Bueno, t'he de dir que no, el jovent català no folla tant, eh? Perquè m'he trobat a dos nanos que això de les relacions sexuals els hi sona xino. Bé, jo vinc a informar-vos d'una cosa. Teniu parella? Teniu...
9: Desgraciadament no.
2: Ai, cuquí.
9: Oh. No.
2: És en un moment de sequera, no?
9: Sí. Oh. Sí, sí, una mica de sequera.
10: Sequera...
2: Ho heu de fer sempre amb protecció, amb condó, eh? No, ho dic en sèrio, perquè s'han triplicat els casos de gonorrea a Catalunya.
10: Com és?
2: Bueno, com és que la gent folla sense condó?
9: Ostres, responsabilitat, eh?
2: Vosaltres sempre amb condó, eh?
9: Sí, sempre.
10: Hi ha una sequera important.
2: Sí, una sequera important, això no comprar. Quan torni, si us plau, sempre amb condó, però des del principi.
9: Perfecte.
2: Que hi ha gonorrea, sífilis, clamídia, hi ha de tot pel barri, eh?
9: Collons, no em diguis això, que si no, no follaré mai.
2: No. Home, no, però s'ha de gaudir del sexe de manera responsable, tu també, no?
8: Bé, sí, Guillem.
4: Sí. Molt bé.
2: És més pinta de pilingón, eh? Mira com l'he calat o no?
9: Jo confirmo.
2: Us deneu per informats o no?
10: Sí, folleu sempre amb responsabilitat, que hi ha molta clamídia.
0: Els taloners del versió RAC 1. El

0: Vallès, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Després del viatge de Guillem Estadella a Madrid per fer capgirar, diguéssim, els esdeveniments de la Lliga de Campions, i ja el tornem a tenir de
1: ara, ara amb els minuts que ens queden per arribar a les 4, ara ho abordarem. A veure, anem a pams. Primer de tot, enhorabona per les audiències als taloners. Més l'estudiant en pràctiques. Per tant, a l'Alba també, felicitat.
0: L'Alba Castellví, no l'Alba Sagarra, que tenim dues Albes.
1: L'Alba, i dic les tres, dels taloners...
0: I rècord històric del versió RAC1! Ole! Mare
2: meva! Vaya tren d'alta velocitat, xaval!
1: Sí, anava a fer una referència, però no la faré. Perquè hagués estat, vull dir, realment desafortunada. Dit això, primer, una altra qüestió, un altre aplaudiment per Guillem Estadella, que va ser el nostre enviat especial. I va entrar a l'Almudena. I ara, que els oients ja poden veure el vídeo de l'entrada de avui, perquè ahir van generar una sèrie de dubtes i els vam resoldre cap als vols de la mitjanit. No, la mitjanit els tenia resolt, però vaig dir, ja, després del resultat, doncs ja ho farem demà.
0: Però us va fallar el broma d'edició?
1: No, ens va fallar el criteri. El criteri. Però bé, són coses que passen amb una ràdio líder com, a més, com aquesta. Cuanto mejor, peor. Dit això, anem amb l'experiència, amb la teva, amb l'objectiu Almudena.
3: Sí.
1: Idea d'Arnau Vila. Arnau, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Està desfet.
4: Està baix. I poca veu.
3: És veritat?
4: Ostres,
3: és
4: que... Poca veu.
0: Jo normalment sé el teu estat d'ànim per la mida del tupé.
4: Avui
0: el tens caigut, el tupé.
1: Deixa'm dir que anar a, entre cometes, anar a conquerir el cor de l'Almudena no va funcionar, perquè, tot i que... Bueno, va funcionar a mitges.
3: És que tinc una teoria,
1: A veure, atenció, crec que va ser un senyor problema. Virgili, bona tarda, que vostè es va mostrar ja des del primer moment...
5: Des del primer dia que ho dic.
1: En contra que no ho van plantejar bé. A veure, atenció a la teoria...
3: La meva teoria...
1: Estadella...
3: És que vam defensar i comunicativament ho vam fer malament. Perquè l'Almudena ens va fer cas. Què va passar el minut 24? Anàvem guanyant 0-2?
1: Sí, senyor.
3: Perquè en què vam insistir, en què li vam dir? Que havíem de guanyar el partit. I no vam ser concrets en dir-li que havíem de passar l'eliminatòria.
1: Sí, senyor.
3: Aquest va ser l'error.
4: Tu creus que és...
3: Jo crec que aquest és l'error.
0: La teoria és que és com la intel·ligència artificial, que tu li has de dir el prompt, la indicació...
1: Estem parlant d'una representació...
5: Sí. De la Mare de Déu.
1: Sí, bueno, d'una mena...
5: De la Mare de Déu.
1: De fusta, esculpint.
0: El missatge ha de ser clar.
1: És que al final anem al quid de la qüestió.
5: No.
1: Us heu xalat tots. Estem parlant d'un tros de fusta...
5: A què ens hem xalat?
1: Que ha estat esculpit i ha estat decorat i que li dius, mira, és l'Almudena, molt bé, aneu allà...
5: És una representació simbòlica de la Mare de Déu.
1: No, ja, però a veure...
5: Tu no reses el tros de fusta, reses a la Mare de Déu.
1: I li vaig dir una cosa, entre verges no es trepitja la manguera, Perquè aquí hi havia una picabaralla entre la Verge de Montserrat, l'Almudena i no sé fins a quin...
5: La Mercè.
4: Jo tinc la meva teoria.
5: Que aquí és on vull anar a parar. Que aquí és on ens vam equivocar de mig a mig. Primera, jo també entono un mea culpa, que a la pregària no vaig ficar el àrbitre de la UEFA.
4: Aquí està el tema.
5: Que potser sí que l'hauria dit, Mare de Dios de l'Almudena, envíalo a l'infierno al pitjor àrbitre. Però esclar, ens pensàvem que posarien un mínimament sòlid.
1: Bueno, s'ho pensaven els més innocents.
3: Ben pecat
1: perquè... anava a insultar-los ara, però no ho diré. És a dir, s'ho pensaven els més idiotes. Era evident que la UEFA no se'ns calçaria un cop, se'ns calçaria dos cops.
5: Com és possible?
1: El Barça, oblideu-se, durant molt de temps de guanyar una Champions.
4: És
1: impossible.
4: L'any vinent.
1: La UEFA, pel que sigui, desconec les causes. No sé si és el tema independentista.
3: 11.
1: No sé si és el tema de que són... No sé si és el tema independentista, no sé si és la que són una màfia, no sé si és que
5: repartixen
1: els quartos. No sé que aquí nosaltres no estem dins la mà. O sigui, aquí hi ha una qüestió que se m'escapa. Perquè jo no soc periodista esportiu, però amb la de periodistes esportius que hi ha, amb la de gent que viu del periodisme esportiu, que tots els hi omple la boca de jo conec el Barça, i jo conec no sé què, i no conec els quantos. Collons, investigueu ara! Investigueu això!
3: A mi... Hòstia.
0: S'ha enfadat el Toni, eh?
5: I no té raó! Que només agafeu un micro i a parlar, a parlar. Cony, investiguem!
3: Cuidado, la taula, Toni, que és nova.
6: Vols dir que està bé?
3: No, no. Jo et dic una cosa, jo crec que ahir va ser una mica culpa nostra, perdona que et digui, eh?
5: No!
3: Mira,
5: mira, sí, no, no, no, no.
2: Ai, ai, ai, no, ai, ai, no, ai, ai, ai.
5: No, no, no, Estadella, no. Tu vas fer amb bona voluntat. I va haver fer per nostra. No és culpa teva.
3: Home, vam anar tot el dia allà a passejar-nos.
5: Havíem d'haver anat a la Mercè, de genolls, com jo vaig dir.
3: Però qui és la Mercè?
5: Com que qui és la Mercè? Però com que qui és la Mercè?
3: Ah, allò de la festa?
5: La patrona de Barcelona.
0: Però quina festa?
3: La Mercè, allò que fan...
5: I Santa Eulàlia, que la tenim oblidada. I hauríem d'haver anat allà a la catedral i demanar-li perdó mil vegades.
3: Però llavors tu què vols? Que... Però el partit ja ha passat.
5: No, ara ja, no.
4: Ara busquem culpables.
3: No, ara no, però ara el senyor Marcelí, ara, doncs ja haver donat la idea d'haver anat
5: no,
3: a la senyora
5: no,
3: Mercè.
5: No, no, perdoni, jo ja li vaig dir la idea. No. D'anar a la Mercè i d'anar al Sant Crist de Lepanto i anar a Santa Rita i anar a Sant Joan.
3: Tu creus que pagaran tants viatges?
1: Perdoni, a tants llocs no podem anar, eh?
5: Sí, que s'hi pot anar.
1: Cristo Lepanto, que està torçat, que li van... Que el van anar a disparar. La Mercè, qui més ha dit?
5: Santa Rita i Sant Judas
1: Tadeu. Santa Rita, bueno, tant de feina.
5: Però Santa Rita i el Cristo Lepanto estan a tocar.
1: Santa Rita és allà que hi ha dit...
5: El claustre.
1: Santa Rita és lo que se da no se quita.
3: Pues mira la UEFA.
5: Mica més expliques.
1: Home, aquesta dita es diu de Santa Rita. Aleshores, com
5: això és castellano, jo no sé nada de castellà.
4: Home, doncs per no saber castellà jo tinc la meva teoria al respecte del que va passar ahir.
3: Ai.
1: A veure.
5: Ai. Bueno, perdona, un moment.
3: No.
0: Tota la idea sorgeix...
5: Sí, totes les idees... No. Reflexionant. Senyor Vila, tota la idea que sorgeix...
1: Un moment, a veure, deixi parlar.
4: No, reflexionant. Era per contrarrestar el moviment del Xolo.
1: Exacte. Vosaltres... Segons tu, el moviment còsmic.
4: Vale. Vosaltres creieu...
1: L'ordre cósmico.
0: Estem rodejats de xalats.
4: Vosaltres creieu que el Xolo li va fer una pregària en català a la Moreneta?
1: No.
4: Per què ahir vostè va donar ordres de fer la pregària a l'Almudena en castellà?
7: Ara! Espanyol! Ets un espanyol!
4: El Guillem Estadella
7: va prometre
4: catalanitzar l'Almudena i vostè va fer la pregària en castellà.
3: Tu ets un botifler, Marcelí.
5: Sí.
3: Ets un infiltrat. Sí. Tu ets el CNI.
5: Els nostres oients... Com que ja...
4: No, respongui.
5: Ja vaig a respondre.
4: No tallis, Arnau.
5: Tenen fotografies del senyor Arnau Vila, veuran que té una musculació de tal magnitud que és impossible que la sang li arribi fins al cervell. És per això que aquest noi ja va tenir primer la idea absurda d'anar a veure l'Almudena i ara diu unes barbaritats que no es pot aguantar. Per tant, senyor Vila, com se li torni a acudir un altre semblant en un pròxim partit del Futbol Club Barcelona, li tallaré el coll. O faré 13 martiris com li van fer Santa Eulàlia.
3: Jo et dic una cosa.
4: Sí, però no ha respost, eh? No ha respost.
3: L'error és que vam pecar de catalans i anar a Madrid a parlar en castellà.
4: Ara.
3: Hauríem d'haver anat a l'Almudena i reivindicar la nostra llengua.
5: Però què penses que és el Congreso?
3: No, però tu què penses?
1: I ja per acabar. Eh? L'error és tenir a un entrenador tossut, perquè és alemany, i els alemanys són molt tossuts. Ho dic perquè tinc parents a Alemanya i són molt tossudets. Quan se'ls hi posa una idea al cap...
5: Entre cella i cella?
1: No, una idea al cap. Escolta, no li trauràs ni amb una trepanació.
3: Tu no, eh?
1: I aquest és el cas de Hansi Flick. Ell té el cap, jugar amb la defensa avançada... i tots els... Perquè no hi ha eliminatòria de la Champions, que ens fotin un o dos golets.
2: Sí,
1: i el senyor és tossudet, perquè ell va arribar aquí i va implantar un sistema de joc que tothom està molt content.
3: Ara no li agrada.
1: Però no, és que, perdona, i acabarem amb la dada que ha estat remenant...
4: La donem ja.
1: A l'Arnau. Home, clar.
5: Aquest és per a...
1: No. Que subratllarem la meva tesi. Compte amb el tossudet de Hansi Flick.
4: A veure... El Toni deia amb bon criteri a la reunió que el gol d'ahir de l'Atlético ens l'han fet més vegades. Concretament, el Barça ha encaixat 57 gols aquesta temporada, 26 iguals.
3: 26 iguals?
4: 26 gols on un extrem va per la banda i remata el davanter sol dins l'àrea.
3: Tant tossut no és perquè no s'entera.
5: Volguem fer el fora de joc.
1: No, és tossut perquè ell, en lloc de dir anem a canviar alguna cosa del sistema defensiu...
5: No!
8: Vamos todos a jugar igual. Vamos a jugar.
3: Aquí imita, ara. Està fent accent alemany.
1: Bueno, com que no ho sentim, que sempre parla en anglès... Clar, sabem parlar en anglès? Pues clar, no el sentim, no sabem la seva veu, com és. Dius, hola, què tal, o com esteu? No sabem, no sabem. Com que no ho sabem, pues ja faig aquí una simulació. Aleshores, clar, dius, home, de 26... Entre l'any passat i aquest, home, corregeix alguna coseta.
3: No.
1: Eh?
3: I concretament, a la Champions, que és on et penalitzen més, has encaixat 20 gols i 12 són d'aquestes característiques.
1: Oh, més de la meitat? Oh. Vols que t'ho digui?
3: Hansi Flick i senyor Marcelí.
1: No. President Laporta. Passa-li aquests números. Aquests números. No, Laporta no, que s'escafa una... Laporta és una mica suflé. S'aixeca, o sigui, aixeca el suflé i es baixa.
3: Aquí l'hauríem de fer arribar.
1: Aquí, l'Enric Massip. Aquest sí. Aquest, quan es calenta, el Massip sí que, quan agafa el calentón, sí que és capaç d'agafar el Xavi i fotre'l daltabaix de la 15. Envia-li el Massip.
3: Vale.
1: El Massip és el que...
5: Està dient vostè?
1: El Massip és el que realment hi entén.
5: Vostè està dient...
1: Què li estic dient?
5: Que vol canvi d'entrenador?
1: No.
5: Vostè acaba de dir que vol canvi d'entrenador.
1: No. Vostè interpreta el que estic dient. Jo no estic dient això.
5: Vostè està insinuant.
1: Que com que Hansi Flick, que això és el que desitjo, continuarà l'any que ve, a veure si a la tercera temporada, el tercer any, podem canviar alguna coseta perquè no ens fotin quants golets de la mateixa manera?
3: 26.
1: 26. A veure si li algú li entra el caparronet, el trap, li fan una mini trepanació i li entra al cap que alguna cosa del sistema defensiu ha de canviar.
9: Jo ara me la faria, una trepanació.
1: Doncs miri, passi aquí darrere, que tinc unes eines del cap tècnic i li trepano el cervell en un moment.
3: Però què li has de dir? Que li has d'enviar les dades a la Marta Massip?
1: No, a l'Enric Chato. Tu des que has vingut a Madrid...
3: però
1: estàs tapat. Estàs més tapat que una entrapada de calamares.
3: Em torno a casa!
1: Estàs entrapada de calamares o no?
3: No m'ha donat temps de res, gairebé.
1: Bueno, a veure, també diré una cosa. Sí. Per anar ja al Congreso de los Diputados i anar a veure què enganxes, que només vas enganxar el Pujol, ja feinada que vas fer.
5: Ara no ho paguis amb el Guillem,
1: Em diu que anava a poder dinar. Doncs no ha anat al Congreso de los Diputados. Vam anar al Congreso de los Diputados.
3: Bueno, a mi, el senyor Marcelí, perquè estava convençut que havíem d'anar a pregar allà.
1: Ah, perquè havíem d'anar al Congreso de los Diputados.
5: Jo, no vaig dir res.
1: Però que t'estàs enrotllant tu del Congreso de los Diputados. Què vas anar a fotre al Congreso de los Diputados?
5: Què vas anar a fer, llibres?
3: És que no me'n recordo qui m'ho va dir que hi ha anat. Jo pensava que això...
1: I a més a més, el Morros, el cap de política.
3: No, el Morros.
1: Josep Maria Morros.
3: Així és el
1: cap d'informatius. Sí. O el cap de política de RAC1, el Marc Martínez Amat. Bueno, no, és el... de Susana. Ja no sé ni qui hi ha. Tanta gent en aquesta casa. T'ho va dir l'Adrià?
3: Sí, m'ho va dir ell.
1: Circuleu els tres. Jo pensava que encara hi havia el Marc Martínez Amat.
3: Però potser fa un any i mig que ha marxat,
1: O més, eh?
5: Jo no sé. Què diu?
1: Per això no el veig.
10: Estàs escoltant Els Taloners,
11: del versió RAC1,
10: en rigorós refregit.

0: Doncs mira, aquí, com qui no vol la cosa, ja hem acabat el programa del dijous.
1: Sí, però bé.
0: Avui me l'he escoltat atentament. Mira, ara quedarà molt pedant això, però avui m'he escoltat el programa atentament.
1: Sí, avui, i he després pensat, de tot l'estiu.
0: Bueno, gràcies. Perquè a vegades estem per aquí...
1: Ah, bueno, sí, ja una mica
0: de xau. Però avui he estat molt atent al programa, als refregits, als millors moments. Penso, hosti, pues, si no treballés als taloners, m'escoltaria els taloners. No sé si saps... Per on va aquesta reflexió, saps?
1: Sí.
0: Vull dir...
1: Sí que es poden, sí.
0: Bueno, però t'ho estic fent ara aquí amb tota la confiança, si puc,
1: ara que no en sé ningú...
0: No ho estic dient amb cap superioritat. Dic, si no d'allò, jo m'ho escoltaria.
1: Sí, està bé. Passa
0: està
1: bé.
0: Bé. Està
1: passa
0: bé.
1: Bé, passa bé.
0: Tampoc t'exigeix que estiguis molt atent. Vull dir, no, són coses que vas
1: sí,
0: fent.
1: Va passant.
0: Som un divertimento, que es diu.
1: Sí, està bé, a mi m'agrada.
0: Escolteu, hem de marxar, marxarem amb música. Guillem sí. Estadella, tu estàs fent una playlist aquest estiu xula, eh?
1: És fort, eh?
0: La punxaràs a Spotify o...?
1: Hauríem de fer potser una playlist que la gent ens ho digui. Arroba els taloners a Instagram. Arroba Instagram, eh?
0: És que al final el boomer seràs tu.
1: Arroba els taloners guió baix RACU és el nostre Instagram.
0: Aviam, repeteixo que ara hi ha gent que diu no trobo el mòbil, aviam,
1: bueno,
0: no està el mòbil.
1: Si posen els taloners a Instagram, sortim, però és arroba els taloners guió baix RACU. Feu-nos arribar, si voleu que fem la playlist, recollint tots els tamacles que hem fet aquest estiu sonar a RACU.
0: Perfecte. I avui quina cançó hi sumem?
1: Avui, ui, aquesta.
0: M'agradarà o no?
1: La cantaràs.
0: Vols que juguem a Si l'endevino?
1: Vale.
0: Vinga, va, pista.
1: És una cantant catalana.
0: Vale.
1: Que no parla català.
0: Ui, ara ja m'has trencat el cap.
1: No,
0: cantant molt... català que no parla català.
1: Exacte.
0: O que no canta en català.
1: No canta ni parla en català.
0: Molt és catalana?
1: I és catalana, sí.
0: Ah!
1: I comparteix nom amb una jugadora del Barça.
0: Ah, amigo, has estat molt punyetero, perquè sí que el parla, l'únic que no li agrada parlar-lo.
1: Exacte, bueno, però és el mateix.
0: Jo crec que estàs parlant d'Aitana o Canya.
1: Bueno, sempre Canya.
0: Sí.
1: Jo sempre...
0: Aitana o Canya?
1: Jo agafo la canya. Agafo la canya, sempre.
0: Si no me des la canya, dame Aitana.
1: A mi Aitana... Tu, a mi em poses Aitana o una canya, a mi em fa molt més feliç una canya que no l'Aitana. Parla amb ella ara, l'Aitana. Què parles amb ella?
0: Que t'he de dir que té un nòvio amb nom de matalàs.
1: Sí. Plex.
0: Sí.
1: Plex.
0: Per mi és una marca de matalàs.
1: I saps què tenen en comú tots dos?
0: Què?
1: Que són una superestrella.
0: Ostres...

0: RAC1. Notícies. Joan Ortiz.
1: Bona tarda, són les 8. El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís per intensitat de pluges que afectarà Tarragona i Terres de l'Ebre de cara a aquesta matinada i que s'ampliaria bona part de l'interior del territori de cara a l'endemà. L'alerta s'activarà aquest diumenge a les 2 de la matinada i es mantindrà vigent fins dilluns a les 8 del vespre. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha demanat precaució en una piulada a les xarxes socials. Ara mateix no tenim xàfecs destacables actius, tot i això de cara a la nit i matinada, com dèiem, encara es podrien reactivar alguns xàfecs a la Costa Daurada puntualment intensos. Demà el temps serà més tranquil, però no farem net del tot. A la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu amb alguns ruixats que podran arribar al nord de la Catalunya central i algun d'aïllat al prelitoral sud. La temperatura pujarà lleugerament fins als 32 o 33 graus a Ponent. Per cert, que a conseqüència del temporal que aquesta nit i matinada passada ha afectat el Tarragonès i el Baix Penedès, els trens de R4 circulen amb 20 minuts de retard, excepte el tram entre les estacions de Sabadell Sud i Manresa, que per una incidència en la infraestructura la circulació ha quedat interrompuda i s'ha hagut de substituir amb un servei alternatiu de transport per carretera. Pel que fa a altres afectacions a la xarxa ferroviària, les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17 circulen per via única entre Castelldefels i Garraf, cosa que els fa anar amb més de mitja hora de retard. A més, l'R2 funciona, però amb una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França i s'atura a totes les estacions. Els regionals del sud també acumulen retards de mitja hora. D'altra banda, és notícia d'aquesta tarda, la plataforma supremacista Save Europe Act s'ha concentrat a la plaça Sant Jaume per exigir a les autoritats europees unes polítiques migratòries més dures. Una hora abans, col·lectius antifeixistes han volgut impedir aquesta concentració amb una manifestació alternativa. Anem fins al lloc dels fets. Josep Ferrer.
2: L'esquadra han dividit la plaça en dues parts, al costat del carrer Ferran, els de la manifestació feixista, i al costat del carrer Jaume I, l'antifeixista. Al mig, nou vehicles policials han impedit que tots els grups es poguessin trobar. Els concentrats de Save Europa, un centenar segons la Guàrdia Urbana, han desplegat una gran pancarta de 400 metres quadrats on es podia llegir la paraula remigració i han cridat consignes com contra la invasió, remigració, ajuts socials pels nacionals, no és immigració, és invasió i també han recordat a Pedro Sánchez. A l'altra banda de la plaça, unes 400 persones, també segons la Guàrdia Urbana, no han parat de cridar consignes contra els manifestants de Save Europa, que ja han anunciat que dissabte vinent faran la mateixa acció a Madrid. Tot i les escridassades i els insults, no hi ha hagut cap incident.
1: Gràcies, Josep Ferrer. L'incendi de Sogorb a València evoluciona favorablement després de cremar més de 630 hectàrees des de dijous passat. El foc ja no presenta flama visible, però els nombrosos punts calents que encara hi ha fan que no es pugui donar per estabilitzat. De fet, el veïnat de Gàtova segueix evacuat i així seguirà, segons ha dit el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
3: El incendio sigue activo. No se ha dado por estabilizado, con lo cual siguen las carreteras cortadas para acceso. Como bien comentábamos esta mañana, está prohibido el acceso de ciclistas, de turistas, de personas que quieran acercarse a ver cuál es la situación actualmente y por ahora van a seguir evacuadas en el día de hoy.
1: Les previsions meteorològiques són optimistes de cara a la nit. La principal hipòtesi sobre l'origen de les flames és la caiguda d'un llamp. I ara temps pels esports i en Downey.
4: L'eslové Tadej Pogačar ha guanyat la primera etapa de la Vuelta a Espanya. La d'avui ha estat una contrarrellotge individual molt ajustada, ja que Pogačar només li ha tret 9 centèsimes al ciclista anglès Ethan Hayter. A futbol, a primera divisió, en joga encara el València-Celta, amb empat al marcador, 0-0. I a partir de 9:45, juga l'Espanyol contra el Real Madrid, que podreu seguir des de mitja hora abans a RAC1. Anem cap a Cornellà. Més detalls, Edu de Batlle.
5: Doncs sí, d'aquí uns minuts s'obriran portes ja pel públic, els dos equips a l'estadi. D'aquí uns minuts també coneixerem els dos onzes, el de Manolo González, apunta molt similar al que va guanyar el Llevant en la primera jornada. Veurem qui acompanya a l'eix de la defensa Unai Núñez, si repeteix Riddle o entra l'eslové Derkušić. Recordem que les baixes blanquiblaves són Cabrera sancionat i Puado i Quique García lesionats. Al Real Madrid, José Mourinho farà el primer 11 en partit oficial des del seu retorn al conjunt blanc. El partit a 9:45, xiulat per Sánchez Martínez.
4: Per altra banda, el Sevilla s'ha emportat el primer partit de la tarda per 1-3 contra l'Atlètic Club. En pla internacional, ha començat ja la sèrie italiana. En marxa el partit del vigent campió, l'Inter de Milà, que està guanyant contra el Monza 4-1. També en joc l'Udinese 1-1, rondant els 70 minuts de joc.
1: Doncs això és tot. La informació torna a RAC1 al voltant d'un quart de 10 del vespre.
0: Això és RAC1 Concentrat.

0: Bueno, Prieto, no t'aplaudirem perquè t'ha aplaudit moltes
1: vegades. Sí, ja prou, ja.
0: Però
1: no escoltat,
0: desfem ja el
1: mister... canviar d'opinió.
0: El què? Què dius, què, què?
1: Dic que m'heu aplaudit sense escoltar-me.
0: Sí.
1: Quan ho hagueu fet, potser canvieu d'opinió.
0: No, però se'm fa molt difícil rajar de tu com faig cada setmana. Avui també... Dimecres, crec, tu és dimecres, oi?
1: Perquè sí, sí, sí.
0: Aquesta setmana, entre
1: l'eclipsi... Tenia...
0: No sé què, tothom està canviat de dia, però no passa res. Actuaràs la setmana vinent, dimecres, sí. Però és que avui no et puc criticar.
1: Però digues per què, perquè si no la gent me'l pensa.
0: No, us explico, perquè li vaig demanar una recomanació d'una sèrie al Prieto, que jo crec que ja l'havies recomanada, pot ser, sí. L'havies dit en alguna secció i com que
1: pot ser,
0: no escolto gaire, no la tenia present.
2: I com que no te'n recordes dels noms.
0: Ah, també és veritat. I li vaig dir,
1: es va quedar amb coure.
0: Vull tipus de no sé què, no sé quantos, i em va recomanar Lioness.
1: Lioness.
0: Que és una sèrie d'acció, thriller, geopolítica, no sé què... Vaja, acabada els serveis secrets nord-americans, són aquests tios, no?
1: Sí.
0: Que van pel món arreglant tots els problemes que poden tenir els americans. I que hi ha tres temporades. Ara s'estrenarà la tercera temporada.
1: S'està emetent la tercera temporada.
2: Sky Showtime.
0: Està Sky Showtime, però està inclòs en alguns paquets. A Orange,
1: de Movistar.
0: Sí, alguns paquets ja és gratis. No cal contractar... T'apareix per allà gratis, diguem-ne, si no pagues i no passa res. I si no, no pots trucar al tècnic de Netflix, que sempre
1: exacte.
0: Pot passar per casa.
1: Que tot ho resol.
2: Exacte. O robes coure.
0: Exacte. No, robes coure, no roben coure, senyora Urriols. I realment m'ho estic passant bomba.
1: És boníssima.
0: A l'extrem que m'he xupat la primera, m'he xupat la segona...
3: Maricore!
0: No,
3: Maricore!
0: De veritat, però...
3: Se quiten costillas para llegar no. A doblarse.
0: Va, per favor.
2: Mira, perdona, Pep, mira si està tan ficat amb la sèrie que l'altre dia explicàvem una notícia actual del conflicte que era...
0: Sí, sí. No, érem una reunió. Em passa...
2: Però la notícia què era?
0: Sí, no sé què era. Però era una notícia internacional...
1: Que lligava amb la sèrie.
2: Lligava amb la sèrie i diu... I no tenia clar que era real i que era de la sèrie.
0: No, quan estan parlant de no sé quin tema, alguna cosa ucraïna, perquè la tercera temporada va d'això, o no sé quin tema, que era de política internacional, dic, tios, no tinc clar. Si això ho he llegit al diari o he vist a la sèrie. Perquè estic... Va, me'n foto un capítol...
1: Aquests dies dono fe que m'envien missatges en circumstàncies. Ei, pots parlar? No, és igual, ell parlava.
0: Però ahir vaig començar, ahir, no sé si va ser ahir, abans de la tercera temporada.
1: La tercera, ahir.
0: Que és la d'Ucraïna, és un pèl massa violenta pel meu gust.
1: És que és violenta.
0: Però la trama plantejada és boníssima, és molt bona.
2: Jo he de dir que el meu company de pis està mirant Lucky, també, que la va recomanar.
1: La venia a Tallors, ja.
2: I està molt content, també, amb aquesta recomanació.
0: Doncs algú més que...
1: Està bé que em feu casco, ahir.
2: Exacte.
1: Posar l'autoestima, això.
0: I la primera recomanació amb la que vens, me la vaig trobar ahir, per casualitat pels agregadors, que sortia per allà a la màquina, em deia això.
1: És que, de fet, t'he de dir, t'anava a preguntar, anava a començar dient-te, has vist Richard?
0: Clar. No, la nova no. Ah, no, totes les altres les he vist, però, perquè sóc el típic capullo que mira Richard.
1: Doncs, el capullo, aquesta sèrie és collonuda.
0: Sí, a tu t'agrada?
1: Moltíssim.
0: Jo trobo que és com
1: moltíssim.
0: Fast food, però vaja.
1: No, jo crec que tu vas a buscar un thriller amb un tio de 2x2,
0: sí.
1: Que et foten una somanta dos
0: tios
1: en
0: aquesta
1: posició mundial, però, i és exactament el que la sèrie
0: dona. Per mi Richard és un plaer culpable, perquè penso que aquesta no és una sèrie bona, és una sèrie de quatre... Bueno, d'això,
1: A veure, a mi em sembla una sèrie ben escrita i ben interpretada, perquè aquest noi, l'Alan Richon...

0: diguis, home, no, no diguis
1: no, això. No, dic això perquè va ser un humiri. Perquè,
2: clar, ara ho has dit.
1: Perquè aguanti fins al capítol 4, tu.
2: Bé, bé. I està a Amazon, aquesta?
1: Està a Amazon. I és una sèrie de debò, eh? Que si... Jo, clar, si ets fan de la sèrie, és que t'ho passes pipa.
3: Sí, si no, quan acabi aquesta que estic veient ara...
1: És que t'ho passes pipa.
3: Passarem...
1: Els diàlegs... Sí, sí. A més, tot ho resol com s'ha de fer.
3: Matant gent i...
1: És la manera, la societat moderna.
3: Doncs qui vulgui entretenir-se amb una mica d'acció i sempre anar darrere a fons com d'espies i aquestes coses...
1: Sí, sí, sí. Sí. Aquesta però... és menys geopolítica que ho és, és Lioness, però...
3: Lioness s'acosta a Homeland. És un...
1: Sí, és un Homeland.
3: És un exacte. Homeland amb sí. Bueno, una mica actualitzat.
1: Més sofisticat, diguem-ho.
3: També t'haig dit una cosa, ja que estem... És que ara mira, m'he venit d'arriba. En el fons, Lioness és una sèrie molt conservadora.
1: Sí. A veure...
3: Per la tesi que es desprèn...
1: Sí.
3: És de com s'arreglen els problemes i de qui manen aquest món...
1: De fet, sèrie... totes les crítiques que he vist quan qüestionen van per aquí.
3: Veu? Doncs mira, jo ahir pensant i dic que t'estàs passant molt bé, dic, per això, noi, el món no va així o no hauria d'anar així. En fi, exactament. Va, la següent, quina és?
1: Mira, la següent és una petita sorpresa que m'he endut, perquè jo sóc molt de còmics, sí. I sempre totes les adaptacions de còmics que es fan, o sigui, siguin bones o dolentes,
3: doncs a mi me la bufa.
1: Però HBO Max estrenava una adaptació del còmic Green Lantern, que no sé si sabeu quin és un còmic que va ser portat al cinema per Ryan Reynolds fa uns anys, en una pel·lícula que tothom ha volgut oblidar, fins i tot el propi Ryan Reynolds.
2: Molt dolenta, eh?
1: Sí, molt dolenta. I ara han fet una adaptació en forma de sèrie que tothom... Saps el que fan la gent a Twitter? Que els dies previs, això fa molt mala pinta, serà una merda, no penso veure-ho ni un minut. Doncs...
3: Bueno, fan els dies previs i els posteriors. Eh?
1: Sí, sempre... sense haver-ho vist sempre queda més bé. Llavors, què ha passat? L'hem vist tots i hem dit, coi, però si això està molt bé.
2: Oh?
1: El primer capítol és una barreja entre els còmics de Green Lantern i True Detective, podríem dir això.
2: Ah.
1: Perquè sí que hi ha la part sobrenatural i la part de superherois, però feta d'una manera més secundària. Aquí l'important és la trama criminal. Mira, Pere, que tu t'importa un rave, que si els còmics...
3: No, no m'importa un rave. No, però en general em fa mandra.
1: Et fa mandra.
3: Tot això del Marvel i tot aquest rotllo...
1: Va, això és DC, això és DC.
3: Bueno, aniré a veure Spider-Man.
1: Ah, això està bé, home, hi has d'anar. Sí, perquè el Pascal...
3: Amb aquell cine que es mou tot.
1: També t'he de dir una cosa. Mirant les recaptacions d'aquesta pel·lícula, diria que ets l'única persona que encara no l'ha vist.
3: Perquè estic esperant d'anar a veure els meus nebots.
1: Ah, amic, això és important.
3: Anirem als meus nebots, anirem allà al cine aquell que es mou tant. Saps quin vull dir o no?
1: Sí, el de l'Esplau.
3: Tu passes bomba, que et foten foc a sobre, et foten...
1: Sí, és meravellós.
3: Sí, sí, sí, és una cadira que... Sí, sí, que...
4: Això a Lleida no ho tenim.
3: No,
1: jo em vaig anar a veure una allà que em tiraven aigua i tot.
3: Sí, sí, tiren o aigua, vent, calor, moviment, que va... flash, estetoscòpic, bueno, és un cachondeo.
4: Bueno, almenys no et dorms al cine.
3: No, no, no, almenys no fan pel·lícules d'acció i ja et donen, les crispetes van en una tapa perquè no et saltin les crispetes pels aires. No, perdó, i la beguda també, tot va tapat perquè no salti pels aires. Però està molt bé, és una experiència molt xula, eh?
1: Doncs tornant a Lanterns, de veritat, està HBO, hi ha un capítol, el primer capítol és fantàstic, a més té de protagonista el Kyle Chandler, que aquest senyor va fer Friday Night Lights, que és una sèrie que em consta que molta gent adora, jo el primer, una sèrie de futbol americà, o sigui, és aquelles sèries que encara que t'importi un rabo al futbol americà, acabes més fan del futbol americà que els propis creadors. Sí. És increïble. Està filmant aquesta, per cert, us la recomano.
5: Però femení?
1: Friday Night Lights.
3: No, és igual.
1: No, no.
5: Futbol americà femení, no?
1: Futbol americà femení,
3: no. Aitana, tranquil·la.
5: Saps quina merda?
3: Va, anem al patíbul.
1: Va, anem al patíbul. M'he donat compte que aquesta temporada he fet una sèrie de Filmin per setmana i aquesta és la sèrie de Filmin d'aquesta setmana.
3: Molt bé.
1: Patíbul és una sèrie del creador de This is England o de Virtus, Shane Meadows, que és aquest senyor...
3: No tinc el gust.
1: És un senyor que totes les sèries que fa són interessants. I aquesta sèrie britànica que reconstrueix un cas real del segle XVIII, basat en una novel·la al mateix temps homònima del Benjamin Myers, va de... que durant la revolució industrial un grup de treballadors s'embarquen en una en trama criminal per fer una banda de falsificació. Llavors, és una sèrie molt atípica, perquè no és només allò...
3: Una sèrie històrica, ja.
1: Històrica, però
3: vull dir.
1: Però que no entra allò en coses recreatives. Va molt de cara a barraca, que explica molt les personalitats dels personatges aquests que s'embarquen en el món de la falsificació i et dona una visió d'aquella època que jo m'atreviria a dir que poques vegades l'hem vist d'aquesta manera en una pantalla. Llavors, és una minissèrie de 6 episodis molt ben interpretada, que té el segell del seu autor, que sempre fa sèries molt compromeses i fins i tot incòmodes. Per tant, si busqueu una cosa menys d'entreteniment i més de... Vaja, més dens, doncs aquí teniu una sèrie.
3: Doncs queda apuntat. Ja que dius Netflix... Ai, perdó, ja que dius Filmin...
1: Sí.
3: Avui he sentit l'Embudio, que me l'escolto jo sempre amb molt d'interès, el Sergi Embudio, que deia que Filmin està a punt d'acabar-se la cosa de les pel·lis de... Perdó, de l'Atlantida Film Fest.
1: Sí.
3: Perquè em sembla que les tenen penjades uns dies...
1: Fins aquest s'acaba ja, no?
3: Sí. Pensava, i en tinc unes quantes, perquè n'he vist
1: jo
3: molt...
1: Jo també en tinc unes quantes per mirar.
3: Jaume Ripoll, sisplau, pots allargar una setmana més les pel·lis que hi ha...
5: Ah, per favor.
3: Què? Que és el director de continguts de Filmin.
5: Pots allargar...
1: M'encanta que l'interpel·lem directament. Jaume, sisplau.
3: No, però, home...
4: Comunicat oficial.
3: Que les foti una setmana més, que tinguem temps de la gent. No són molts únics que no les hem vist, ja està. A més, el festival aquest és seu.

0: d'ells. Deu haver un problema de drets i de pagar. Va, la següent.
1: A veure, allò que faig jo cada setmana de les millors sèries...
0: Ah, sí, una de l'any 26,
1: de 2026,
0: no? Mirem una mica enrere.
1: Doncs heu de mirar a Netflix.
0: Sí?
1: És curiós, això de Netflix, sí, perquè sempre critiquem, però en tenen de bones últimament. Vaja. Una sèrie que es diu Llegendes.
2: Your legend is the identities we use when we work undercover.
1: Això és una sèrie ambientada als anys 90, quan en ple auge de l'heroïna als carrers de Gran Bretanya,
0: sí,
1: agafen un grup de funcionaris i els infiltren a les bandes per poder desarticular-les.
3: Ah.
1: D'això va. Sèrie també minissèrie, eh? Són pocs episodis.
0: Per tant, és la policia, diguem-ne.
1: Llavors, és com... A més, la gràcia que té és que, a banda que és una bona, un molt bon thriller policíac, és a dir, com a Thomas Thriller, té allà enganxat, és que té com un punt d'humor negre, té aquesta cosa com ràpida... És una sèrie, de veritat, jo no conec a ningú que no hi hagi agradat. Crec que això és una pista. Quan veus que tanta gent té quòrum al voltant d'una sèrie, i si sou més a més de Slow Horses, mira, aquestes sèries britàniques que tenen gràcia... Però
3: estaves dient, i he pensat en Slow Horses,
1: veus,
3: directament.
1: Tenen substància, també, doncs aquesta és la vostra sèrie. A més, jo això dels 6 episodis, no haver-hi de pensar més, a mi és una cosa que em té el cor robat. Perquè està bé, perquè hi ha moltes sèries...
0: Màxim 8.
1: Innecessàriament, exacte.
0: Però, sí.
1: Ara és l'estiu, eh? Són 8, normalment. 8, 10, com a màxim.
0: Doncs no se'n parli més. Llegendes a Netflix.
3: Que, per cert, Slow Horses, ja que ho has mencionat, al setembre...
1: Tenim el tràiler i ja l'han renovat per la següent.
3: Caram.
1: Sí. Ho fa sempre Apple amb aquesta sèrie. Jo crec que això dona una tranquil·litat d'esperit.
3: Sí. És que el Gary Oldman està brutal.
1: El Gary Oldman ha nascut per fer aquest personatge, per brotejar, per tirar-se pets...
0: Bueno, noi.
3: És sensacional, no?
1: És, és el que fa la sèrie?
0: Val.
1: És fantàstic, el Gary Oldman. Pel·lícules, mira.
0: Pel·lícules, un parell de propostes...
1: N'hi ha una.
0: Una de cine i una de plataforma.
1: Una de cine. Mira, la de cine, a mi t'he de dir que m'ha sorprès molt també. Avui estic sorprès en general a la vida.
0: Sí, no, et veiem com... Això el divendres et prova, eh?
1: Vaig anar a veure el final de Walk Street, que és aquesta pel·lícula amb Anne Hathaway i Ewan McGregor. La trama és una família un bon dia surt de casa i es troba que el seu barri està infestat de dinosaures.
0: Molt, molt interessant.
1: És a dir, aquest argument tenia un sentit fa 30 anys quan havia fumat algun porret, però ara
0: no
1: hi veia el sentit, diguéssim. Llavors, m'ha sorprès molt, perquè malgrat tenir un director que és un tio molt bo, que és el David Robert Mitchell, que és el Dead Follows, jo m'esperava una cosa com més excèntrica, i no. Sembla una pel·lícula de Spielberg.
3: Ah.
1: És un entreteniment...
0: Estàs molt optimista,
1: estiu 80, és a dir, aquelles pel·lícules que té humor, que té drama, que té acció, que està ben resolta. I una de les coses que més em va al·lucinar aquesta pel·lícula, sense entrar en detall, és que està ben acabada.
3: Carai.
1: Jo no he pensat, i això com ho tancaran, perquè clar, i està molt ben fet. Em va semblar
3: I
1: molt original.
3: I l'Anne Hathaway també ve.
1: Està fantàstica.
3: És que ho dic perquè ha fet tantes coses aquest
1: any,
3: que potser alguna cosa...
1: Hathaway. Ha tingut un any?
3: No, enhorabona.
1: Aquest és l'any del Tom Holland, de la Zendaya i de l'Anne Hathaway.
0: Doncs 100%. No se'n parla més.
1: Els això tres que han arrasat.
0: La pel·lícula...
4: Bueno, és la teva opinió, no?
1: Sí, és meva opinió.
0: Sí, és opinió, per això ve aquí per opinar. Bàsicament tracta d'això. Aquesta és la pel·lícula de cinema, de pantalla, la gran pantalla.
1: La gran pantalla.
0: La gran pantalla i allà. I ara ve la petita pantalla o la plataforma.
1: Mira, tornem a Netflix, perquè hi ha una pel·lícula... Mira, a veure, aquí s'ha de veure de tot en aquesta vida. S'ha estrenat una pel·lícula a Netflix que es diu No se desea buena suerte, que és la història d'una noia que es cullen per interpretar el musical del seu institut.
0: Ui, quina mare.
1: Mentre al mateix moment descobreix que la seva mare té un càncer.
0: Ai, ostres.
1: És una pel·lícula pensada per riure i plorar.
3: Perfecte.
1: I us he de dir, té tres virtuts. Una, que no enganya. És una pel·lícula que és el que és i tu als 5 minuts ja veus per on anirà la cosa. Segona, que està estranyament ben escrita. És a dir, fa riure i fa plorar, però no et manipula, que això és important. I tercera, que té dues actrius al capdavant increïbles. Una és Melanie Lynskey, que aquesta ja ho sabíem, que era una gran actriu, però la gran sorpresa, revelació de la pel·lícula és Sunny Sandler, que és la filla d'Adam Sandler, i que ja ho havíem vist en pel·lícules amb el seu pare, però que aquí demostra que és una actriu amb cara i ulls per fer carrera pròpia. Llavors és una pel·lícula, ja us dic, és molt pensada per públic familiar, però a mi jo l'he trobat maca i la veritat és que vaig acabar bramant força
3: en
1: algun moment.
3: Sí,
1: sí, sí, m'estic fent gran, m'estic fent gran.
0: No, no.
1: Abans plorava amb Richard, amb cara hòstia, i ara ploro amb... No sé de ser de bona suerte.
3: T'entendreixes.
0: Doncs, escolta'm, Pep Prieto, et quedes o no et
1: quedes? Ja me'n quedo, home.
0: Posem el patró de sortida, perquè aquest tio vem a les patates aquestes que ens enviem, si ens envien algun dia de patates, que no anem ben servits d'això. Haurem d'incorporar la secció rodatges.
1: Ah.
0: Coses que estan rodant. Perquè tinc la Yael tot el dia que està molt pesada amb el tema de la segona temporada de Heated Rivalry.
1: Sí.
0: Masca Rivales, que ja està...
1: Que s'ha anunciat ja...
0: Ja estan rodant.
1: Jo crec
0: que està, sí, estan rodant, sí, sí. Que lliga molt amb el que ve ara. Amb la cosa de la...
3: El rotllo sexual.
0: Sí, efectivament.
5: Això és reconcentrat. RAC 1.
4: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
7: Notícies, contingut exclusiu.
8: Podcast RAC més 1.
7: Tot RAC 1 és a RAC1.cat.
8: RAC1.cat.
9: Ganarles el derbi és l'únic que pido.
10: Volver a ser grandes.
11: Un altre sexter serà massa.
12: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
6: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
13: Ofertes límit al Corte Inglés. 15% de descompte addicional al llarg en una selecció de productes ja rebaixats. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 20 al 23 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
14: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten la nova temporada de ràdio. El divendres 28 d'agost, a partir de les 9 del matí, una edició especial del món a RAC1 amb Sergi Embudio des del Centre Cultural Municipal de Valls. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb totes les veus de la ràdio.
15: I he de dir que tinc moltes ganes de començar.
16: Havia de venir amb els taloners.
17: De saludar a les 7, és una meravella.
18: Han anat molt bé les vacances.
19: Tot el dia a la platja.
20: I amb aquest cos que tinc estic bé a tot arreu.
21: Ja hi tornem a ser, amb ganes de començar.
22: Perquè el panorama està complicat.
23: Sí. És una temporada de repte.
24: Tenim moltes ganes de continuar compartint moments especials.
25: Toca matinar.
26: No saps què passarà i això és el més xulo del món de l'esport.
14: Que sí, tots i totes. I amb actuacions musicals.
27: Apunteu-vos-ho, divendres 28 d'agost, 9 del matí. Us esperem al Centre Cultural Municipal de Valls. El primer que arriba, el primer que seu.
14: RAC1, tots som u.
28: Amb el suport del Museu Casteller de Catalunya i la col·laboració de Forn de Nulles.
14: Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
1: Escolteu, no puc més ja amb aquesta xafogor. Cal que tornin les temperatures neutres. Ni fred ni calor. A 0 graus.
2: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
0: RAC 1. Tots som 1 milió. RAC 1.
3: Ring, ring, ring. Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf del canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
4: Ui, a mi què m'explica? Jo estic fent ioga ara.
3: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring!
5: Sí?
3: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, però no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
5: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
4: Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare.
3: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Trobes que Tolstoi va ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
2: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
3: La promo aquesta és una merda. Mira, no tornem-hi, punto, ja està.
0: RAC 1. Tots som un milió.
6: RAC 1. Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
7: Vídeos i històries exclusives.
6: Notícies.
7: Entrevistes.
6: Reportatges.
7: Descobriu com és la ràdio per dins.
2: Twitter.
6: RAC 1.
2: Instagram i TikTok.
7: RAC 1 oficial.
0: RAC 1.
7: Seguiu-nos.
0: Tots som 1. Notícies, contingut exclusiu.
7: Podcast, RAC més 1.
2: Tot RAC 1 és a RAC1.cat.
7: RAC1.cat.
0: RAC 1 centrat.
8: 5, 4, 3, 2, 1.
9: Des dels estudis centrals de RAC 1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Discípio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
10: Un laboratori de metamfetapina. Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts al Versió Estiu, un dia més. Programa número 25. No t'esperaves això, eh?
11: No.
10: No és el 25?
11: Que portés el compte, no m'ho esperava pas, no?
10: No, és que no el porto, però vaja, si és la cinquena setmana. Un dia té 5 setmanes, i la setmana que ja pleguem i és el dia 30, doncs...
11: Tot encaixa. Per dates?
10: Per data és tot encaixa. Com estàs, Yael Brusca, estimada?
11: Molt bé, molt bé. Com estàs tu?
10: Doncs, ai, Marc, et volia demanar una cosa i se m'ha oblidat de demanar-t'ho abans de començar. Tens la música de l'Eclipsi a mà? Aquella? Que pensa que si posava aquesta música et faria plorar.
11: No em faràs plorar, però no? Sí, és trist. Sí. T'he de dir que em fa pena, que s'acabi, però... No,
10: encara queda una setmana de fotre la xapa,
11: Exacte,
10: vull dir que...
11: Exacte.
10: Però sí que, com s'ha dit aquest matí, ho ha dit a l'Embudió, que és el nostre far matinal, la setmana vinent apareixerà ja tots els companys d'hivern, diguem-ne, o no sé com dir-ne, perdó, de temporada regular, que quan seran a rondar per aquí, i vaja, ja hi haurà un clima diferent a la ràdio.
11: Ah, efectivament.
10: Aquesta sensació de diumenge i vacances que es respira per la redacció...
11: Sí, déu-n'hi-do.
10: No, és veritat, perquè està a mig buit, ja ho veuràs. La setmana que ve aquí hi haurà... Seran els juegos de l'hambre per aconseguir ordinador. Bueno, no aconsegueixo que plori, trau-me
11: no,
10: ja la música
11: no
10: que estic posada normal.
11: Escolta, per em farà pena, sí, farà pena de deixar de treballar aquí a la ràdio, és que sí, no podré revisar el correu que rebem al versió arroba...
10: Ah, sí, és veritat, que avui he rebut un correu molt simpàtic.
11: Sí, avui hem rebut un correu d'en Carles de Miguel, sí, que ens ha enviat una il·lustració teva, Pere Mas, de fa uns anys, de quan
10: duies... Jo no faig il·lustració.
11: Ah, Clarilla. L'havia fet ell.
10: Sí que deia una mica més de cosa, però no molt més, eh? Sí que deia una mica de...
11: Doncs l'havia fet ell perquè ell s'encarregava d'il·lustrar articles d'opinió del diari Avui Més i representa que una, doncs, li mira, t'interpel·lava a tu i sorties.
10: I com es diu aquest senyor?
11: En Carles de Miguel.
10: Doncs escolta, en Carles, gràcies. Efectivament, el dibuix m'hi sembla força.
11: I tant.
10: Sí, no, ja l'he vist. Faig una mica cara a mal humor, però vaja, no està malament.
12: Jo trobo que estàs més maco que el dibuix. Què t'ho fas ara?
10: Mira, Pilarín, dibuixa amb tu que no m'has dibuixat mai. Apa, atenció al drama de la setmana, que avui serà un tema que serà objecte d'especial atenció del programa. Tens calor, oi que tens calor?
11: Tinc molta calor, ara vaig.
10: Doncs no, és que, no, tranquils, però o sigui, fa un moment se m'ha acusat d'intentar matar-los de fred i ella s'està fotent de calor.
12: Truquin als bombers.
10: No, a veure, discutim-ho. Baixeu un grau, si vols, o jugo amb el ventilador, no sé quin és el problema. Com? Estava en off?
13: Sí.
10: Estava apagat?
13: No, si l'hem encès.
3: Bueno, l'hem encès quan
10: bueno,
3: hem
10: jo,
3: entrat.
10: És que entre tinc, és l'eterna batalla d'aquest
3: estiu. Jo crec que ha sigut el de manteniment.
11: Ja.
10: Sí, ha vingut.
11: Escolta,
10: aquí.
11: Hi ha el drama de l'aire condicionat i el drama... Que
3: Òscar ara, de manteniment.
11: Ara ens explicaràs.
10: El drama de la setmana, del qual li pararem a Calla, especial atenció avui, és una comunitat de veïns de Calafell, que estan allà davant del mar, que denuncien que uns jubilats fan massa soroll mentre juguen a unes pistes de petanca a sota casa seva, i van en solucions immediates per part de l'Ajuntament mentre els jubilats anuncien que estan patint boicot per part dels veïns. Que hi ha un merder de Caldeu, vaja.
12: Sí. Pobrets, sí. Pobrets, això és una injustícia.
10: Bueno, les dues parts han arribat a un acord, eh?
12: Ai, i tant que han d'arribar a un acord.
10: I tant que han d'arribar-hi.
12: Si jo hi vaig allà a jugar gairebé cada setmana a la petanca i no fem pas gaire escàndol,
10: eh? Des de Vic te'n vas fins a Calafell, sí, a la petanca.
12: I tant.
10: A veure, una mica de soroll deu de fer si els veïns es queixen. Si
12: no gaire, no gaire, tret que a vegades porto el meu altaveu Bluetooth. Hòstia. I poso a tot drap els segadors versió tecno.
10: Ah, molt bé.
12: O a vegades ens quedem fins tard fent unes orxates que li diguem als cubates.
10: Bueno, sí, jo crec que no és bona idea quedar-se fent cubates fins tard, Pilarín? No veus que no pot ser?
12: Ens quedem fins tan tard, guaita, fins les 4 o les 5 del matí.
10: Clar que es queixen els veïns, si feu botellot fins a les 5 del matí. En fi, no hi aneu a molestar tant, i ja està, i relaxeu-vos una mica tots, i ja està, i deixeu-los en pau, pobres veïns. Sí?
3: Però vamos a ver.
10: Què passa?
3: ¿Cómo no se va a poder divertir la gente mayor, coño?
10: Pérez, ¿usted también juega a la petanca? La
3: claro que sí, joder. Claro, porque vienen unas niñas allí que vienen a mirar.
10: No,
3: y mira, tengan en cuenta que en la Junta Directiva de Real Madrid pues tenemos una media de 158 años.
10: Sí, es una junta directiva.
3: Que muchos habían nacido antes que Jordi Hurtado.
10: Va.
3: Y para la temporada que viene, pues, ¿qué quieren que le diga? Pues hemos fichado a una joven promesa de 87 años que se acaba de dar de baja del ABC, que es lo que a mí me interesaba.
10: ¿Pero usted está a favor o no está a favor que los jubilados puedan seguir jugando?
3: Mire, mi padre me hizo socio de esta comunidad de vecinos hace 50 años y para honrarlo... Pues qué quieren que le diga, me voy a dar de baja.
10: Bueno.
3: Yo me voy a dar de baja de esa comunidad de vecinos, se acabó. Joder, porque andan diciendo que estoy cansado, pero ¿cómo voy a estar cansado?
10: Ya está.
3: Venga, que hable la niña, joder, sí. Que soy
10: no,
3: muy
10: feo. Niña ni
11: ¿qué pasa?
10: Para niña, ya está.
14: Hay cosas que no te digo.
3: Bueno, cabe duda que yo tampoco estoy de acuerdo, ¿no?
10: No, Dios mío, el que faltaba, digamos. A ver, ¿no estás de acuerdo en que prohibiesen jugar petanca, Sergio?
15: Bueno, la verdad es que siempre estoy en contra de la gente que no le dejan chocar las bolas, ¿no?
10: Va, no siguen guarros, pero ya de qué culo, de verdad. Fuera.
15: Y le digo a la Pili, cógeme las bolas
10: mientras
15: me caliento la mano.
10: Silenci, però de que color, de veritat, eh? A veure, canviem de qüestió. Ja,
15: això que cabe duda, no?
10: Que, sí, que cabe duda, que cabe duda. Això que la fell ho hem de reprendre.
11: Déu-n'hi-do,
10: què?
11: Quin nivell?
10: Sí, no, el nivell no... Ai, Déu, és que... Espera, si no he dit el què.
11: Tornem-hi, ha sigut tu que l'has trepitjat avui.
10: És culpa meva. Bueno, que també és notícia. Ara, molt bé. La incautació a la bonica vila de Castellà d'Empúries de prop de 250 rellotges de luxe robats, que s'han incautat. Espera, ara que digui la...
16: Dada Jové.
15: Bona tarda, Pere,
10: no
15: querido.
10: Bona tarda, queridíssimo Oriol Jové. Què tens a dir-nos dels rellotges?
15: Bé, porto la dada i és que sumant l'hora de tots aquests rellotges robats dona la xifra de minuts acumulats el temps afegit de qualsevol partit del Real Madrid on encara no ha remuntat veritat.
10: Sí, és veritat que els àrbitres tenen tendència a fotre enxufem aquest de cas. Bona tarda.
15: El destí d'aquests rellotges de luxe serà pels àrbitres de la Lliga per buscar favors arbitrals pel Club d'Esport Esportiu Lleida de Lleida, i més val que me'ls comprin de pressa perquè me los quiten de las manos. Me los quiten de las manos.
10: Ja està bé, ja està bé. Gràcies.
15: Rellotges Tàcio.
10: Prou de mama.
15: Pestina.
10: T'haurem d'entregar a les autoritats pertinents. Vinga, a veure que hem de fer programa aquí. Ja està. Fora.
12: Perra Mas.
10: Què passa?
12: Perra Mas.
10: Què passa, Olivia Làctia? Que hi implema ja.
11: Què
10: passa? Què?
12: Ajuda!
10: Com és que vens tan esparracada, professora Làctia?
12: Ajudeu-me.
10: Què ha passat?
11: Què passa?
12: Calma. No m'agafis braç.
10: No t'agafo el braç.
12: M'he trencat tota.
10: Però què ha passat?
12: Acabo de patir terratrèmol grau 9 aquí
10: baix. No comencem amb terratrèmol. De grau 9, aquí dalt no hem notat res, a la ràdio, vull dir que no hi ha res de tot això.
12: Estàs tractant de mentidera?
10: No, clar, sí, efectivament.
12: Fa unes hores hi ha hagut un terratrèmol a Perú.
10: Al Perú?
12: Sí, a Perú.
10: Perú no, Perú.
12: Perú! Perú, porró. Ha arribat fins aquí una rèplica.
10: No, a veure, una cosa.
12: Sí, i l'univers està enfadat amb vosaltres.
10: No pot haver-hi, no pot estar enfadat amb nosaltres, no pot haver-hi una rèplica a la Diagonal de Barcelona d'un terratrèmol.
12: Terra, respon a vostres insults, perra.
10: Calla, que s'hagi produït al Perú, no pot passar això, no té sentit.
12: Perú, perra, tu segueix així.
10: Què?
12: Sense fer cas a senyals de l'univers. Avui m'ha xocat a mi. Dia 28, sota eclipsi. Pot ser tu?
10: Mira, la setmana que ve, això.
12: Potser, Jael, potser tots vosaltres.
11: No. Doctora Olivia, ens acaba d'avisar la Nati de recepció que l'ha vist...
12: La Nati Peloso?
11: No, la Nati d'aquí...
12: Aquí és.
11: Sí, la Nati d'aquí recepció, que diu que l'ha vist caient per les escales d'emergència.
10: Vaya!
12: D'acord, he caigut per escales. És veritat, però per culpa de terratrèmol.
10: No.
12: Ha vingut un trueno per allà sota i he caigut.
10: Escolta'm.
12: Segons il·lusos.
10: Fem una cosa.
12: Acabareu pitjor,
10: Olivia,
12: que jo.
10: Sí.
12: Si no em feu cas, perra.
10: Va.
12: El dia 28, mireu, jo m'he trencat dos meniscos.
10: Com la setmana que ve no s'acabi el món per culpa de l'eclipsi lunar que hi ha d'haver-hi, que ja ens va avisar vostè que s'acabaria amb l'eclipsi normal, prepari's, perquè això acabarà malament. Va, vagi al metge, no torni més, si pot ser. Li posem un taxi. Li posem un taxi, Olivia Làctia, i retiris fora.
12: Sí, segur que res tu al lavabo, per això ha tronat tant.
10: Hòstia, surt la música aquesta que fot... És que fot por, això.
14: Os doy lento por aquí.
10: Sí. Què?
14: Pero estoy pensando, ¿no me pones un taxi para irme a casa?
10: Sí.
14: Yo soy... Despesa algo.
10: Ja li fotria un taxi perquè no tornés, però...
14: Però
10: vostè és multimilionari.
14: Por qué?
10: Vale, una cosa, ja que està aquí, senyor Mauri.
14: Però jo no tinc una paguita del Partit Socialista.
10: No comencem, va, però d'aquest color. A veure, ja que el tenim aquí, què opina que l'únic estadi on justament els àrbitres no donaran explicacions de les seves decisions sigui precisament el Santiago Bernabéu?
14: Que vull opinar.
10: Què?
14: No parece bien.
10: Sí, clar.
14: Te fui yo quien lo pidió por contrato. Los árbitros daban explicaciones en mis partidos. Yo no firmaba con el Real Madrid.
10: Però com han aconseguit això?
14: Muy fácil. Yo y el presidente amenazamos uno por uno.
10: Amenazamos?
14: A todos los árbitros de España. Fuimos a sus casas, los atamos de pies y manos.
10: Sí.
14: Y hablamos con ellos de manera muy sosegada.
10: Bueno, llavors, no és muy sosegada la manera si estan parlant amb ells mentre estan lligats amb els i peus. No veu que no?
14: Sí, muy tranquilamente, apuñalándolos con una pistola.
10: Sí.
14: Fueron muy comprensibles.
10: Home, si els estava amenaçant amb una pistola i els va amenaçar i extorsionar tot això, com no vol que fossin comprensibles?
14: Yo solo digo que cuando estaba aquí ya me olía algo. Olía a clase de tercero de la ESO en junio.
16: El caso Negreira está en justicia, ¿no? A ver qué hace la justicia. Yo te digo simplemente que sin saber que era Negreira, sin saber que se llamaba José María Negreira, cuando yo estaba aquí...
10: Bueno, pero ahora que se hace...
16: Yo olía algo, se sentía algo extraño.
14: Yo me lo golía, empezaba a goler a cortijo de la tía Felicidad y el tío Ramón que tiene las gallinas. Y cuando abrías la puerta salía el pestazo. Me parecía lo mismo. No solo olía mal, sino que había un alien que yo no sé cómo se llamaba.
12: ¿Qué dijo?
16: Pero yo no sabía el nombre, no sabía quién era, no sabía si era un alien.
10: No era un alien.
16: No sabía, pero...
10: Bueno.
16: uns anos depois.
10: Prou d'esnifar.
16: Ja se sabe que no es extraño, la única cosa extraña es la justicia.
14: Senyor, cuando te pones la mano en el sobaco y te hueles la uña, olía igual.
10: Prou de guardades. Va, seguim un altre dels serials de l'estiu. A part de la pista de petanca aquesta de Calafell, resulta que la moda de defecar les piscines, aquesta gambarrada tan absurda i molesta, ha arribat a PortAventura.
15: Sí! Ja no respeto res, àvia.
12: Martí, no és l'àvia. No. Només vesteix com ella. De fet, la camisa que porta avui és com les estovalles de la cuina. Però això és el Pere Mas, del versió estiu.
10: A veure, Abril i Martí, els nens del versió estiu, quant de temps que estàveu de colònies?
15: Estàvem aquí tots els dies, però... No ens obriu el micro.
10: No em facis dir per què.
12: Bueno, pues perquè ens teniu abandonats i no ens feu cas i per això vam anar a PortAventura. Quin fàstic, això de les caques!
15: Sí!
12: No, Martí, no fàstic!
15: Repartien capelines per l'aigua del Tutuki Splash i per la diarrea que queia de la caiguda lliure. Semblava una cascada on estava l'Oriol Jové.
10: Quina guarreria, quin fàstic. Però bueno, la caca aquesta que es van trobar no va ser la piscina del parc aquàtic?
12: Una d'elles. Mm? Si fas caca des del Dragon Can, la pots enviar disparada.
10: Va, prou de porcades, de veritat, eh?
15: Llàstima que no em deixin pujar el Dragon Can.
10: Home, clar, perquè no tens alçada, Martí, que no veus que no pots pujar.
15: Sí!
10: No.
15: Si no em deixen pujar des d'aquí, me faig caca.
10: Bueno.
15: És que havia cua al lavabo i no tenia el fast pass.
10: Bueno.
15: Però la diarrea sí que tenia el fast pass.
10: Va, prou, ja.
15: I vaig fer una manualitat, la vols?
10: No la vull, no vull la manualitat. Quin
15: com fàstic. Manolo García, que feia pájaros de barro.
10: Calla. Va, aneu a acabar els deures d'estiu, que queda poc per tornar a classe. A veure, més coses d'estiu, és que tots són temes d'estiu. Si t'hi fixes, Maria i
11: ell. Sí,
10: sí. Si continuem parlant de l'estiu, l'alcalde de Como, que és una ciutat del nord d'Itàlia...
11: Como?
10: Sí, no jugava el de Xonses allà.
11: El Cesc Fàbregas és
10: l'entrador. Molt bé, gràcies. Ja, molt maco, el llac de Como. Ha prohibit la circulació de bicicletes pel centre històric de la localitat a partir del setembre. I us preguntareu per què. Doncs mira, pareu atenció a les raons. Les ha prohibit perquè el juliol, no fa gaire, però fa uns dies ja, una bicicleta el va atropellar. A veure...
17: Pere, mi estimado socialista...
10: No comencem.
17: ¿Se me escucha bien?
10: Sí, señor Sánchez, sí que el sentim.
17: ¿Me se oye?
10: Me se le oye. ¿On
17: probando,
10: es troba?
17: Probando.
10: Ah, ¿on es troba, señor Sánchez, de veritat?
17: Espera, estoy en Lanzarote con la motillo de agua dando un paseo.
10: ¿Com? ¿Qué digo ahora?
17: Estaba escuchando vuestro programa y cuando has dicho lo del alcalde que ha prohibido las bicicletas, me ha hervido la sangre.
10: ¿Qué?
17: Pues...
10: Hombre, ¿para qué opina la mesura?
17: Hombre, pues que me parece un recorte muy grave de los derechos y libertades de los ciudadanos. No es justo que por una mala experiencia de alguien los ciudadanos no puedan disfrutar de ir en bicicleta. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Izquierda, derecha, ras!
10: ¿Qué pasa aquí?
17: ¡Me cago en todo lo que se me
10: dio! Vale, calma, no insultis, sisplau. De veritat, està bé, ens sent?
17: Mi estimado socialista.
10: Es troba bé.
17: Acaba de atropellar una banda, una banana acuàtica. Los barcos esos en los que se montan 15 plebeyos.
10: Ai, Déu meu, de veritat. Bueno, en fi...
17: Ja,
10: està bé o no? Escolta, però està bé o no?
17: Necesito el boca a boca.
10: No, boca a boca no.
11: Si està parlant...
17: Creo bé, que no? Me he roto 5 costillas. Voy a hacer un anuncio.
10: Pues
17: a partir de hoy queda terminantemente prohibido circular en banana acuática. ¡Por toda España! ¡Se acabó!
10: A veure...
11: Escolta, fa un moment estava dient que era una vergonya la prohibició de les bicicletes.
17: Por favor.
11: Sisplau.
17: Méteme la boca y sopla.
11: No, però sí, està parlant normal, però de veritat... Sí, feia un moment, deia que era una vergonya això de la prohibició de les bicicletes i ara fa això de la banana aquàtica.
17: Esto
11: aquesta.
17: No es lo mismo, Yael, no es lo mismo. Una banana me ha roto 5 costillas.
10: ¿Qué?
17: Si veo una banana acuática más, declaro el estado de excepción y el toque de queda hasta diciembre.
11: Va,
17: es que
11: favor.
17: Me están viniendo unos retortijones,
11: ja
17: además...
11: Senyor Sánchez, vinga, va, vagi a reposar i...
17: ¡Ahí va!
11: ¡No!
17: Total, es mal abierto... ¡Ay, va!
11: No, vaig a reposar. Pere,
17: me ha salido un caldillo que me arde...
11: No.
17: Me arde el perineo.
11: Posem seriositat.
17: ¡Ay, va!
11: Sisplau. És moment de passar a les coses serioses de l'1 del matí. Vinga, va. Ai, Kem, de cantar una miqueta.
10: Que no havies de cantar, exacte.
11: Però no tinc la lletra. Els guionistes són molt... vagos. No volia buscar una paraula en català. Sí. Volia dir-ho en català i no em sortia perquè no volia que la gent s'enfadés.
18: Cada dia és millor que l'anterior.
10: Pot ser que hagi donat la instrucció aquest matí als guionistes del programa que preparessin la lletra d'aquesta cançó i s'hagi desobeït aquesta instrucció?
3: Sí.
11: És que era una d'encartellà, perquè és
10: dilluns,
11: el moment...
10: Dilluns, què on tenen secció, Lívia? Dilluns o dimarts que ve? Els guionistes tenen secció dilluns
12: o dimarts? Aquí tots els homes fan el que volen.
10: No.
12: Això és campi.
11: El dijous. La tenen dijous.
10: No, no tenen... Ah, sí, dijous? No, la tenen dilluns o dimarts. Per què dius dijous, si la tenen dilluns o dimarts la setmana que ve? Bueno, ja s'ho trobaran en directe, però hi haurà un regal. Ara ocupem-nos de l'home líder d'aquesta ràdio a l'estiu. Parem l'orella a un programa de ràdio capdalt, un programa on mai ningú s'equivoca, eh? Ni el seu editor, ni els seus redactors o redactores, ni els seus productors, ni tècnics, no s'equivoca ningú. És un programa on no hi ha errors. No,
11: hi ha rigorositat.
10: Ara... hi ha carinyo, hi ha precisió. Vaja, estem parlant del món RAC1 presentat pel nostre estimat Sergi Ambudio.
19: A veure, Mariona, vam riure molt del Martí Oliveres, ja-ja-ja-ho, que s'havia equivocat amb la distància, que fort i tal. Doncs bé, què ha passat, Mariona?
20: Doncs que ens hem de corregir perquè ens hem tornat a descomptar amb els quilòmetres, des d'aquí demanem disculpes. Per tant, no estic a 76 quilòmetres de la ràdio, sinó que exactament en línia recta, des de l'avinguda Diagonal 477 fins al punt on soc, hi ha 56,3 quilòmetres.
19: 56,3.
10: A veure, qui compta els quilòmetres en aquest programa?
11: Sempre tenen històries, perquè va ser Martí Oliveres el primer que es va equivocar.
10: Mira, és veritat, s'hi va obrir la línia de...
11: Sí, i sembla que no és fàcil. Bé, en fi, al final són periodistes, no? No els hi demanis que tracin una línia.
10: Bueno, en fi, doncs escolta'm...
11: Va, sí.
10: Va, anem al bombo?
11: Anem al bombo, per
10: favor. Anem a la trucada suïcida.
11: Som-hi.
10: Avui tinc males vibres, eh? Avui crec que no ens l'agafaran. Gira, gira, fot-li fort. Més fort, més fort. Recordeu, és un bombo, n'hi ha tot de telèfons, els meus telèfons del meu mòbil, i jo acabo trucant... vaja, acabo trucant...
11: Rosalia, és una reina, aquesta persona.
10: Vaja.
18: Bueno, de quin nivell, no sé.
11: Sí, home, sí.
10: Oh!
11: Sacana, també,
10: quina il·lusió.
11: Ara saps sí, què
18: està.
10: Però si avui...
18: Està
10: home,
18: bé.
10: Avui és un dia molt important per ella. Ves a saber, deu estar de vacances. A veure on la pesco.
11: Va.
10: Vaig a trucar-la. Home, és una veu coneguda. Poso l'altaveu. A veure si la reconeixeu per la veu. Ai, coi, ara...
11: Jo m'he escoltat molts discos.
10: És veritat?
21: Sí.
10: Hola.
21: Hola, què fas? Espera, però no estàs fent programa. Què fas?
10: Sí, jo estic fent programa. Clar que estic fent un programa, però és la trucada suïcida. He remenat el bombo i ha sortit el teu nom i el teu telèfon.
21: Però és en directe.
10: Oh, clar, t'està sentint tothom a RAC1.
21: Mare de Déu!
10: Veiem, bueno, anava a preguntar-te, estàs de... on ets tu, o on estàs, o de... què fas?
21: Bueno, és que no sé si... Bueno, jo estic al Pallars, Sobirà.
10: Oh, sí?
19: Oh, que bé!
21: I la muntanya, que no sé si hi ha gaire cobertura, em sentiu...
10: La sentim bé, sentim bé, sabeu qui és, no?
11: Va, clar, clar. Home, és la Clara Molins!
10: Sí. Hombre!
22: Que guai!
10: Que guai!
22: A on del Pallars? Que guai!
21: Guai! De
10: què hem de parlar? Un què fas al Pallars? No, res, no prendré, no estic per saludar-te, perquè sempre saludem a la persona que surt. Què fas al Pallars?
21: Avui és el meu aniversari.
10: Pobre!
11: Quina
10: casualitat!
22: Aquí hi ha tongo. Aquí hi ha molt tongo.
10: Bueno, tu no ho sents, però està sonant...
18: A la una per
10: està sonant per molts anys. Tu no ho sents perquè no tens retorn, tinc el telèfon posat aquí.
21: No sento res. Escolta. Moltes gràcies, nois, moltes gràcies.
10: Bueno, però i què hi fas al Pallars? Què has anat a fer?
21: Doncs, bueno, passar les vacances, estiuejar.
10: Bueno, però no està, no està molt a prop de Tor, això.
21: Bueno. És que he anat a Tor a dinar.
10: No.
21: He anat a Tor a dinar per celebrar l'aniversari.
10: És conya.
21: Sí, no, jo a Tor hi he anat. Mira, jo a Tor hi pujava abans que fos famós i fos turístic per la cosa aquesta dels crips.
10: No m'ho crec.
21: T'ho juro. Sí, sí, sí. Sí.
23: Ladroni, ladroni.
21: Vine
23: aquí, vine aquí, Maritor.
10: Aviam, has vist a Lázaro? Bueno, a veure, has vist la Sisqueta?
21: He vist a
10: Lázaro.
21: Ai,
10: Lázaro. Perdó, la Pili.
21: He vist la Pili, de la Sisqueta, i ens ha cuinat un dinar increïble amb uns postres excepcionals. Brutal, hem estat de conya, la veritat.
10: Hosti, que bé. Quina...
23: Quantos
10: carajillos? No. 200 carajillos o quants carajillos?
21: Zero carajillos, però ens han convidat els cafets, perquè és el meu aniversari.
10: Oh, home, doncs moltes felicitats. Escolta, oh, quin plan més xulo. I què hi havia el Lazarito?
21: Sí?
10: El fill del Lázaro, l'has vist?
21: Saps que... Mira, jo no el tenia gaire controlat, però he vist un noi que era com a Lázaro, però
10: doncs, sí.
21: Va ser més petita.
10: D'uns 25 anys.
21: I m'ha semblat que les faccions eren semblants.
10: Clar, el Lazarito.
21: Ah.
23: que va amenazando gente de este programa en Instagram.
10: No, sí.
23: Cuando se meten conmigo.
21: L'aparillo.
10: Bueno, escolta'm, doncs, Clara, desitgem un molt bon dia d'aniversari.
21: Moltes gràcies per pensar en mi, per recordar-vos endavant.
10: Bueno, és el bombo, és el bombo. És el bombo.
21: Mai ningú se'n recorda de la gent de l'agost. O sigui, que mira, en homenatge a la gent de l'agost.
18: Ara, que descansin en pau.
10: Molt bé. Cuida't que acabis de passar l'aniversari. I si tornes a Lázaro, records, apa.
14: Adéu. Ladrones, ladrones.
10: Ja fa dies que dic que aquest bombo té tongo, eh?
3: Avui que és el seu aniversari.
10: Avui que surti just el dia del seu aniversari, no trobo que és com molt de tongo, això?
11: Som-hi. Ah, som-hi de la cançó brusca. Brusca, efectivament. Mira, avui la tirem directament.
18: És el baile del verano.

0: Karaokes, no?
1: Sí, no cal que sonis tot ara.
2: No, no, ja sabes, dime mira la canción y la salchipapa.
0: Doncs és que Letizia Sabater, he escollit una cançó...
1: Però si l'has canviat, al mateix que posaries una altra.
0: Sí, però he escollit la Letizia Sabater perquè...
1: Una altra que fos el que surt dels ous, em perdó,
0: Hem sabut...
2: De los ovarios.
1: Sí, els ovaris.
0: Sí, hem sabut que un home li ha demanat per casar-se a la seva dona en un concert de la Letizia Sabater.
2: Pues super romántico, vamos, y que se vengan a mi camerino que los invito a unas rayas.
0: Per favor, Letizia, calmem-nos.
1: Prou ja d'aquesta merda de temes,
0: Ni dos quarts de cinc. Mira, jo no m'imagino un millor escenari per demanar-li a algú per casar-se amb cançons també de la Letizia Sabater com aquesta.

0: tia.
1: Calma.
2: En fi, tot això ha passat a les festes de Burlada a Navarra. I, sisplau, passem a una altra cosa, perquè hauríem de deixar de sentir Letizia Sabater.
1: No, no, puja, puja, puja. Local, local, local.
0: Miau, miau, miau, miau.
1: Potser està posant a RAC 105. Fa dies que no connectem amb RAC 105. A veure, un moment, a veure. A veure.
3: Estiu 2026.
1: Anuncis.
3: Tot el dia.
2: Espera.
1: La teva música. No sé quina hora és. Ràpid, què és? Entra l'airet per
4: la finestra. És la de la catalaneta? Ahir se'm va fer
2: tard. Però no m'importa gens. Pot ser que s'aturi el temps? S'atura
1: el temps. Ningú sap quina és.
2: Sí, que s'aturi el temps de Dani, Gigs i Caslo.
4: Vale, sí. Sí.
1: Bona rondeta, molt ben parida.
4: Bona, ben parida.
1: La millor que la...
2: Sonar d'aquesta.
1: Bueno, doncs escolta'm, arriba el moment de saludar els nostres estudiants en pràctiques, avui dos pel preu d'un. Primer saludo al Noel Guarnido.
5: Guarnido.
1: Com decorat, vaja.
5: Sí,
1: endavant amb la mania del dia.
5: Ja el criteri musical continua de vacances, veig.
2: Bueno, sí, va, però... efectivament, al final les notícies...
4: Segona part d'hamburgueses, avui?
5: Avui ja segona part d'hamburgueses, vam parlar del boom de les burgers, sí. I avui parlarem dels experts de burgers.
1: Aviam.
5: Són els que acostumen a dir, jo és que controlo bastant de burgers. Mira, això abans ho deia un nen de 12 anys, però els mediocres necessiten aficions, i aquesta requereix poca formació. I alerta amb els de, no, és que jo sóc més de smash burger. Molt bé, terraplanista de la vedella, lluem una tècnica revolucionària, prem una bola de carn a la planxa. Finalment, venen les burgers premiades. Premiades per qui? Ja us ho dic jo, per tios rapats... amb barba, gorra, tatuatges...
1: Va.
5: I molt similars al que veiem a certes pàgines d'adults.
2: Ui, ui, ui.
5: El mateix perfil d'home, però diferent carn. Mal refiat d'això.
2: Sí,
4: la xeringa.
1: Guardino, queden cinc.
5: I la xeringa, però una mica més gran i deixant anar certes coses.
1: Bueno, i quan passa...
5: Bon divendres.
1: I quan passa un cop a la setmana, més o menys el dijous o el divendres, perquè no està gaire clar, com que aquí jo no mana ningú. Això és com és el pito el sereno. Saludem a l'altra estudiant en pràctiques, l'altra becària, la Judit Espejo.
2: Es posa Canals, que és el meu segon cognom.
4: Ara.
1: Ah, molt bé. Quin és el segon?
2: Canals.
1: Molt bé, magnífic. Es posa Canals. Que, bueno, la setmana passada vam enviar les festes de Gràcia i no ha aparegut en tota la setmana a la redacció. On estaves? On eres?
2: Doncs allà mateix a Gràcia. Es va oblidar de mi.
0: Com?
2: Sí, allà em vaig quedar. Ningú va venir a buscar i jo em vaig quedar allà.
1: A veure, RAC1 no està tan lluny de Gràcia, eh? Si convenia et posava un taxi, vull dir que no hi havia problema.
2: Bé, però em vaig quedar atrapada a les festes, entre caques i paper de vàter, la gent dels castellers em va enredar per fer un 2 de 9, vaig trobar la Coco esquivant pixats...
0: La Coco, sí, una
1: pesadilla. No serà que tot això són excuses per no venir durant 7 dies aquí a la ràdio, no fotre ni brot i no pencar?
2: A veure, pel que em pagueu, vull dir...
1: Bueno, noia, escolta, Clàudia ha de queixar-se, eh? De veritat, aquí, entre la becària i la becària, no hi ha manera de... Que quedi clar qui mana. Va, el concurs de l'acústica de Figueres. A la vora...

0: Sentim perdent alguna cosa, aquesta percussió... A la voreta del foc, els dies es fan més curts. A la voreta del foc, Castanyoles.
1: Il·lumino aquest... Som-hi, Pere.
0: A veure, t'he presentat o no? Que no me'n recordo.
1: No.
0: Lídia Disipia. Disipio, perdó. Disipio, disculpa, va, no. Disipio.
2: No volem aquesta gentussa a la nostra.
3: Molt bé. Gràcies, Marc.
0: És com ha de sonar, això.
1: Bueno, va.
0: En fi, el concurs de l'acústica de Figueres avui... Bueno, avui hi haurà guanyador.
1: Clar.
0: Doncs va, fot-li.
1: Som-hi, perquè ja queda molt poquet perquè arribi una nova edició de l'acústica de Figueres. Només 7 dies perquè comenci el Festival de Música Catalana més multitudinari del país, que recordem que és del 27 al 30 d'agost. L'acústica de Figueres acollirà 40 concerts en 3 escenaris al Centre Històric de Figueres i tindrà 3 zones gastronòmiques. I un dels concerts que no us podeu perdre és el concert de l'Osa, una de les veus més singulars del nou folklore català.
0: Boníssims.
1: Un duet format per Julieta Vidal, Irene Romo, que viu un moment especialment destacat després de guanyar, atenció, 3 premis en The Rock i publicar el seu primer àlbum.
0: Molt bé, perquè encara no ho sàpiga, nosaltres què regalem exactament?
1: Estem regalant que el guanyador o la guanyadora de la setmana podrà gaudir d'una nit d'hotel a Figueres amb l'esmorzar inclòs i, a més, pot escollir el dia de concerts que més li agradi, d'entre el 27 i el 30 d'agost.
0: Bé, això és un plan extraordinari, eh? I a ell, agafes un misteriós acompanyant, te'n vas a Figueres...
4: Jo encantada de la vida.
0: Tu no pots participar. La gent del programa i de la ràdio no hi poden participar.
4: Vaja.
5: Pues yo estoy encantado de...
4: Ay, mira, Pedro.
0: Mira, vostè, no està a Lanzarote, vostè, allà tocant-se el...
5: Sí, però podria coger el Falcon i...
0: Sí, exacte.
5: Presentar-me en el Golfo.
0: Molt bé, prou.
5: De Rosa.
0: Sí, el Golfo de Rosa. Escolta'm, per participar, per qui encara no ho tingui clar, tampoc.
1: Doncs és molt fàcil, només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit al WhatsApp del programa, al 680 70 70 60.
0: Uh-huh.
1: Apunteu el número, perquè la setmana vinent també estem regalant una nit més.
0: Que l'apuntin i que facin ja ara el missatge.
1: Ho facin ara mateix.
0: Ara és el moment de fer
1: ara és el moment. Sí. Durant aquesta setmana hem estat escoltant 3 acudits cada dia i avui és el gran dia en què revelem el guanyador o la guanyadora.
0: Deixem recordar el telèfon, 680 70 70 60, l'acudit del dia.
1: Així és.
0: Els 3 finalistes, els quals un... se'n va a dormir i esmorzar a Figueres.
1: La finalista de dimarts va ser l'Elvira.
6: Era un home tan baix, tan baix, tan baix, tan baix, tan baix, que es va tirar un pet i va aixecar pols.
1: El de dimecres...
4: Anys que no l'escoltava.
1: Ah,
4: no, que dic, feia anys que no escoltava aquest.
1: Ah. El de dimecres va ser el Lorenzo.
7: Diu, mare, mare, al col·legi en diuen Rambo. I diu, ah, sí, demà aniré a parlar amb els professors. I diu, no, mare, tranquil·la, aquesta guerra és meva.
0: Va.
3: Ei, paper.
0: Sí, ja el recordo. Vale.
1: I el d'ahir dijous, el del Xavi.
8: Ja. Quin és l'animal més lent de la granja? La gallina. Però ja fa, a poc a poc, a poc a poc.
1: El jurat...
0: Atenció.
1: El jurat ha parlat.
0: Vull un redoble, però un redoble que duri 20 minuts, com a mínim. O 30 minuts, o 40 minuts.
1: El guanyador.
0: Qui és el guanyador d'aquesta magnífica nit d'hotel per 2 persones, esmorzar inclòs, pel dia que vulguin anar a veure l'acústica de Figueres?
1: El guanyador és... el Lorenzo!
9: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: RAC 1.
1: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
2: Un tauró, un tauró!
3: Ah, per favor, sortiu de l'aigua! Fora! Au, au!
4: Traieu aquell nen, que s'acosta!
5: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
2: Quins nervis, socors!
4: Ah, heu picat, que era...
2: Però...
4: Ah,
3: per favor, sortiu de l'aigua! Fora! Au, au!
4: Traieu aquell nen, que s'acosta!
5: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
2: Quins nervis, socors!
4: Picat, que era de mentida l'aleta.
0: Així sona l'estiu a RAC 1.
6: Estadella, et pelaré.
7: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l.
4: No, no, pareu, pareu, pareu, oh, que era una broma.
0: RAC 1, tots som un milió.

0: Bona nit a tothom, 9 en punt de la nit. D'aquí a mitja hora està previst que comenci el partit de la segona jornada de Lliga, primera divisió, entre l'Espanyol i el Real Madrid. Segona jornada per l'Espanyol, serà el primer partit, això sí, del Real Madrid en aquesta Lliga, ja que és un dels equips mundialistes que va veure com la primera jornada no la jugava, i per tant avui és el primer partit amb José Mourinho en la nova etapa com a entrenador del Real Madrid. Un Espanyol que va començar de manera brillant amb victòria, amb golejada a Cornellà al Prat 3-0 contra el Llevant ara fa una setmana, i per tant sumant els tres primers punts i sent el primer líder d'aquesta Lliga Primera Divisió. Un Madrid que ha vist com ha incorporat Bernardo Silva, Konaté, Cucurella, Dumfries, Espí i Diomandé en aquest mercat d'estiu, i fa pinta que no arribarà ningú més abans de l'1 de setembre, que és quan es tancarà aquest mercat. I l'Espanyol també a l'espera encara de poder completar la plantilla. Deia Monchi l'altre dia que sobretot busquen un extrem, que és la posició prioritària que volen reforçar d'aquí al final de mercat, i veurem si arriba alguna cosa més. La temporada passada guanya el Madrid 0-2 a Cornellà al Prat. Els precedents històrics diuen que hi ha hagut 33 victòries de l'Espanyol, 38 del Madrid i 19 empats en els enfrontaments que s'han jugat a l'estadi blanquiblau. I a Cornellà al Prat, amb el Xavi Cupido tocant els botons, l'Edu de Batlle. Hola, Edu, bona nit.
1: Hola, Xavi, bona nit.
0: Un bon dia, us espereu una gran entrada avui a Cornellà al Prat, Edu.
2: Sí, i tant, i tant. Avui jo crec que estarem més a prop, me la jugo, però estarem més a prop del ple. El ple, per entendre's, en aquest estadi voreja els 38.000, està entre 38.000 i 39.000 persones, val? Jo crec que avui estarem més a prop del ple que dels 30.000. M'atreviria a dir que podríem fregar els 35. Potser m'equivoco, però estem parlant de xifres molt grosses per l'estadi de l'Espanyol, encara que fa dues temporades, des del retorn, l'última retorn a primera, que aquestes xifres no diré que són habituals, però que s'han incrementat molt. Avui s'espera una gran entrada, hi haurà gent del Madrid que ha comprat entrada, els abonats, encara que sigui 22 d'agost i alguns estiguin de vacances, respondran, i sí, hi haurà molt d'ambient. De fet, a 27 minuts perquè es xiuli l'inici del partit, jo crec que ja estem fregant si no arribem a la mitja entrada.
0: L'Espanyol sense Cabrera, després de la sanció que coneixíem a pocs minuts per començar la primera jornada de Lliga, sanció que arrossega des de fa ja uns quants mesos i que finalment l'haurà de complir en aquest partit, l'anterior i encara en un altre, si no hi ha canvis. Es perdrà també la tercera jornada de Lliga, no hi és tampoc Puado. Amb qui surt a jugar Manuel González, Edu?
2: Doncs amb els mateixos 11 que van començar la primera jornada contra el Llevant. O sigui, Dimitrovic a la porteria, Omar al lateral dret, Riedel i Unai Núñez als dos centrals, Roger Hinojo, lateral esquerre. Per cert, que avui Hinojo, el lateral, el jove lateral de Cabrianes, estrena dorsal 21. Fa més de dos anys que cap jugador de l'Espanyol lluïa el dorsal 21. L'últim va ser Nico Melamed. Doncs bé, aquest dorsal 21, que l'Espanyol intenta que quedi lliure, o si no es pot, que llueixi algú format al planter i de llarga trajectòria al planter, Hinojo l'estrena, Hinojo des de Benjamí al futbol base de l'Espanyol, avui, i ja és seu, estrena el dorsal 21. Doble pivot per Urco i Edu Expósito. Línia de 3 mitges puntes amb Àlex Calatrava a la dreta, Tairis Dolan a l'esquerra, Javi Hernández a la mitja punta fent d'enllaç amb el davanter, que serà Roberto Fernández.
0: El mateix 11 de la primera jornada, a la banqueta aquí té Manolo González, Edu.
2: Dos porters suplents, Àngel Fortuny i Llorenç Serret, a més de Hartman, Pol Lozano, Pere Milla, Derkošić, Jofre, Marcos Fernández, Moscardo, Rafael Bauza i els dos jugadors del filial, el central Timera i el lateral dret José Ángel.
0: Els 11 i la banqueta de l'Espanyol. Sapiguem també quin és el primer 11 de Mourinho, 11 oficial en el seu retorn a la banqueta del Madrid, Edu.
2: Amb tres fitxatges, s'especulava que n'hi podria haver més, finalment tres fitxatges. A la porteria hi serà Courtois, al lateral dret Dumfries, els dos centrals Konaté i Hausen, lateral esquerra Álvaro Carreras. Doble pivot al mig del camp per Fede Valverde i Bernardo Silva. Tres mitges puntes, dreta Arda Güler, esquerra Vinícius Júnior, a l'enllaç al mig Jude Bellingham, el davanter serà Kylian Mbappé.
0: Per tant, a la banqueta, Diomandé, Cucurella i qui més al costat de Mourinho, Edu?
2: I Carlos Espí, per exemple, de cares noves, a més de dos porters suplents, Lunin i Mestre, Camavinga, Trent Alexander-Arnold, Brahim, Rüdiger i tres jugadors del filial, Cestero, Mario Rivas i Alexis Ciria.
0: Qui xiula avui a Cornellà al Prat?
2: Manolete, el murcià Sánchez Martínez, que tindrà al bar l'ajuda de Figueroa Pázquez.
0: Tots situats, els protagonistes, els que començaran sent-ho i els que ho podrien ser sortint des de la banqueta, ja situats per l'Edu de Batlle. Hola, Jaume Molló, bona nit.
1: Hola, bona nit, Xavi.
0: A primera, de fet, a hores d'ara hi ha un partit en joc a Mestalla.
1: Sí, el 27 de la segona part, sense gols, València 0, Celta 0.
0: I se n'ha jugat un ja aquesta tarda a Sant Mamés.
1: Amb derrota clara local, Atlètic Club 1, Sevilla 3, partit marcat per l'expulsió al minut 12 de la primera part de Yuri Berchiche, en vermella directa, coincidit a la redacció, exagerada, rigorosa. Jo almenys ho hagués deixat amb una groga, però Soto Grado ha tret la vermella i el Sevilla ha aprofitat per aconseguir la segona victòria i de moment sumar el 6 de 6 i situar-se líder a la Lliga.
0: I ara en joc també la final de la Supercopa Alemanya,
1: que s'està jugant a Dortmund entre el segon de la Bundesliga de l'any passat, el Borussia Dortmund, i el campió de la Bundesliga, el Bayern de Múnich. Com que el Bayern va fer doblet, Lliga i Copa, doncs la Supercopa la juga el segon de la Lliga Alemanya. De moment el Bayern ja guanya, gol de Nathaniel Braun, Borussia Dortmund 0, Bayern 1, al 36 de la primera part.
0: Després repassem d'altres aspectes de l'actualitat de futbol internacional i també poliesportiva que estan passant aquest dissabte. I posem en joc un lot bataller, pernil Gran Reserva Bataller, lot amb 18 sobres de 100 grams cadascun de pernil llescat Gran Reserva Bataller, un davantal i el pack de fusta i ganivet per tallar els dos imprescindibles de Bataller, amb el hashtag FRACU, etiqueta FRACU a través de la X, a través de Twitter, digueu el que vulgueu d'aquest Espanyol Real Madrid, entrareu en aquest sorteig d'aquest lot magnífic de Bataller per descobrir el seu sabor únic que marca la diferència. Compte l'alineació de les millors carnisseries on trobar carns i pernils Bataller. Jamones Octavio, al mercat de la Florida de l'Hospitalet. Carnisseria Guillem Olmo a Sant Adrià del Besòs. I carnisseria Xarcuteria Palai a Sant Climent Sescebes. Si vols menjar bé, pensa en Bataller. Sempre pensa en Bataller, també el Dani Solsona. Hola, Dani, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Ha caigut una mica de pernilet abans de venir cap a Cornellà al Prat, o no?
3: No ha caigut res. I això que l'Edu l'altre dia va baixar i el càtering, no sé si va fer 3 o 4 tàpers, eh?
2: Ah, avui baixes, no?, després del partit.
3: No sé si tindré ganes de baixar. No, però m'ha ensenyat la foto, eh?
2: Sí.
3: Pues, carai, Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, era Catering Hepburn. Era... Sí.
0: Jugar contra el Madrid per arrencar ells la Lliga, com li passa a l'equip de Mourinho, pot ser una bona notícia per l'Espanyol, Dani?
3: Jo crec que pot ser una bona notícia, tenint en compte que aquest Madrid, amb l'arribada de Mourinho, encara no sabem, almenys jo, per mi és una incògnita de quina manera vol afrontar els partits, perquè si veiem l'alineació d'avui, doncs al mig del camp realment té tres jugadors de bon peu, no? Bernardo Silva, Bellingham i Arda Güler. Per tant, no sé si vol tenir més possessió, vol circular pel mig o vol que les transicions siguin ràpides, perquè hi ha Mbappé i hi ha Vinícius, no? Per tant, per

0: I la veritat és que l'altre dia van estar bé. Avui veurem aquesta dupla, perquè s'enfronten amb dos jugadors molt ràpids, i tant Riddle com Unai doncs hauran de treballar de valent, no? Però bé, sí, m'esperava el mateix equip, i sobretot al mig del camp i en atac també, no? És una mica, no sé, una mica estrany per mi, no? El fet de que hagin arribat jugadors que estan cridats a ser titulars en principi, ja ho veurem a la llarg de la temporada, com pot ser Hartman o pot ser Moscardo, que tothom n'ha parlat molt bé, i en canvi l'altre, el partit contra Llevant, no van tenir minuts, si no recordo malament no van tenir minuts, i avui veurem, i si els entrenaments estan bé ja es guanyen el lloc, però Hinojo ho està fent bé. Al mig del camp, Urco, Edu Espósito, doncs serà difícil de canviar-lo, perquè tens a Pol Lozano també. Bueno, ho anirem veient al llarg de la temporada.
1: I el Madrid, com dius, que igual que li ha passat a altres equips, com el Barça, la gent que tenia molts mundialistes, que van una mica la pretemporada ara amb aquestes primeres jornades de Lliga també, que és el que et preocupa més o et fa més mal de cap, el mateix que l'any passat, és a dir, Vinícius, Mbappé, la velocitat que tenen, o hi ha alguna altra cosa?
0: No, és que ara, clar, el posar al mig del camp un jugador de diferents característiques, segurament perquè tampoc hi ha Tchouaméni i no sabem quan estigui en condicions que farà Mourinho, no? Però tenint en compte que Arda Güler ja el coneixia, en Bellingham també, però l'arribada de Bernardo Silva per mi fa canviar una mica aquesta disposició al mig del camp. Jo crec que són tres jugadors per associar-se, tenir la pilota o intentar tenir-la i després anar progressant, però clar, aquí per mi és un contrasentit, perquè si tens dos jugadors que volen anar ràpids, si tens molt la pilota i el rival se't va tancant i forma dos línies de quatre a prop de l'àrea, ja els dos atacants tenen pocs espais. Per això que dic que és una mica incògnita, no? Ara, he vist a Mbappé a la pretemporada, escolta, i sense entrenar gaire, l'he vist com una bala.
2: Ara, em deies, Dani, el Dani em comentava, repassant l'11 del Madrid, que sí, d'entrada 4-2-3-1, però que tu veus més al final que pugui ser, amb el pas dels minuts, un 4-1-3-2.
0: Sí, sí.
2: Amb Valverde per davant de la defensa.
0: Valverde fent d'estòper per davant de la línia de 4, amb una línia de 3 mitges puntes, amb Bellingham més centrat, potser Bernardo Silva més a la dreta, Arda Güler més a l'esquerra, però sense estar molt oberts. Per tant, joc interior i deixar a Dumfries que pugui pujar per la dreta o Carreras que pugui pujar per l'esquerra. Però, clar, amb això has de tenir la possessió de la pilota i has d'anar progressant, però no deixa de ser una mica tot, torno a repetir, incògnita, perquè no sé, no he vist partits del Madrid amb aquest tipus de jugadors i amb Mourinho a la banqueta.
1: Si aquest estiu busqueu un SUV que ho tingui tot, apunteu-vos sí, aquest nom, Omoda 5SHS, un superhíbrid que combina eficiència i potència amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i des de 22.390 euros. Omoda 5SHS, el millor dels dos mons, vés a descobrir-lo a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tenim o teníem gol a la final de la Supercopa Alemanya, Molló?
3: Teníem, l'ha anul·lat l'assistent per fora de joc, era el gol de l'empat del Dortmund, però estava massa avançat el golejador del Borussia Dortmund. Per tant, continua guanyant el Bayern amb el gol de Braun, 43 de la primera, Dortmund 0, Bayern 1, ja espera que en la jugada posterior, a punt de fer el segon, el Bayern ha perdonat novament Braun, l'autor del primer gol.
1: A la Premier, arrencat amb derrota al Manchester United, la Lliga 2-0, el camp del Hull, l'Everton ha guanyat 2-0 contra el Crystal Palace i l'Ipswich ha guanyat 2-1 contra el Sunderland, a més de la victòria del Leeds United 0-1 al camp del Nottingham Forest, amb un gol a última hora, i la derrota contundent del Tottenham 3-0 al camp del Brentford.
3: Deixa'm dir del futbol anglès, que circula per les xarxes un gol del Bristol, que és aspirant a ser un dels gols més bonics de la temporada, una centrada, Edu? I una rematada d'esperó, però molt lluny, pràcticament des del punt de penal, espectacular,
2: Sí, i a més volgut, l'esperó. És allò que fa tot el moviment de la cama d'esquenes a porteria. Jo te l'he ensenyat, Dani.
0: Sí.
2: Però no has semblat molt impressionat, tu. El gol de Don Ballard, que el davanter es diu Don Ballard.
0: No, després de veure el que va marcar Roberto.
2: Sí, l'amistós contra el Coventry.

0: però el Roberto va ser de xamba.
1: No, no, què xamba? Va allargar la cama.
0: Va allargar la cama per veure si... És com quan llences la raqueta de pàdel, que saps que no toca la pilota i a vegades toca, saps?
1: No, això no ho fa el Jaume. Ai, no tira mai la raqueta.
2: No. Ara no, perquè estic lesionat.
3: Està lesionat. Està més lesionat que Dembélé al Barça.
2: És més o menys.
3: A Itàlia, la sèrie... Ha jugat l'Inter, també ha jugat el Como de Cesc Fàbregas, Molló.
2: Sí, l'Inter ha golejat 4-1 al Monza. Val la pena veure el primer de l'Inter de Xalanoglu, una carrera espectacular des de fora de l'àrea. Ha empatat el Como, que ha començat perdent a Udine. Udinese 1, Como 1. I ara en joc, a la mitja hora de la primera part, Genoa 0, Nàpols 1 i Parma 0, Cagliari 0.
3: Ha jugat Lautaro Martínez de titular a l'Inter de Milà. Milla titular al Como, l'ex del Getafe, que ha debutat d'inici ja en aquesta sèrie com a nou jugador de l'equip de Cesc. A la Fórmula 1 l'esprint ha estat per Russell i la pole de demà per Norris. I a la Vuelta ja tenim Pogacar vestit amb el mallot vermell de líder. Ha guanyat la crono individual de 9 quilòmetres avui per Mònaco, per la ciutat on viu precisament Tadej Pogacar. I a l'hoquei hierba tenim la primera jornada de la segona fase del Mundial. Avui juga la selecció espanyola femenina, està perdent 2-0 de moment contra l'Argentina. I a aquesta hora també sapiguem què passa al món, fora dels esports, amb el Joan Ortiz. Hola, Joan, bona nit.
4: Què tal, bona nit, com esteu?
3: Molt bé, què ens expliques?
4: Doncs mira, aquesta ha estat una tarda amb incidències a la xarxa ferroviària, en part perquè les pluges de la passada nit han causat danys a l'estació de Sant Vicenç de Calders i ha provocat que tots els combois de l'R4 anessin amb retards de més de 20 minuts. Per cert, la incidència entre les estacions de Garraf i Castelldefels ja s'ha resolt, però els trens de les línies R13, 14, 15, 16 i 17 continuen a mitja hora de retard. L'R2 Sud presenta una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, amb parada a totes les estacions. També hem estat molt pendents de les concentracions a plaça Sant Jaume, Barcelona. Unes 100 persones s'han presentat a la convocatòria supremacista de Save Europe Act i unes 400 persones, en canvi, s'han presentat a la convocatòria antifeixista. Són xifres portades per la Guàrdia Urbana. Els Mossos d'Esquadra han dividit la plaça amb els furgons policials i han evitat que les dues concentracions es trobessin. On els Mossos també han hagut d'actuar ha estat a Igualada. Aliança Catalana, a l'Anoia, havia fet una crida als seus simpatitzants per participar en un dels actes més multitudinaris de les festes de la ciutat, el Festa al Dinar. Tot i que l'organització els ha volgut impedir l'assistència, els d'Aliança Catalana s'han volgut quedar i tres quarts d'hora més tard una concentració pacífica ha aconseguit que els Mossos escortessin els membres del partit d'extrema dreta fora del lloc on es feia l'acte. Per cert, i canviant de terç, Carraco ha pogut parlar amb l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili. Sabeu que Roda de Barà ha estat un dels municipis més afectats pels aiguats d'aquesta passada nit. Amb l'alcalde hem pogut parlar de la reubicació d'algunes de les 300 persones que han hagut de ser evacuades del càmping Art de Barà i ha dit aquestes paraules.
5: Tant els que gestionen el càmping intentant reubicar dins del càmping tots aquells que puguin. Cosa complicada perquè també hem d'entendre que estem en temporada altíssima. Hem demanat suport als dos càmpings també d'aquí de Roda del Costat, que també tenen el càmping al 100%. El protocol estableix això. Ells han de procurar l'allotjament de les persones o el transport, fins i tot en algunes que volien tornar a casa seva. I en segon lloc, si no poden cobrir aquestes expectatives, és quan entra l'Ajuntament.
4: I un parell de punts més. El ministre marroquí de Justícia ha condicionat l'acceptació dels cossos dels marroquins morts durant l'entrada a Ceuta a que aquests vagin acompanyats dels respectius informes forenses i a la repatriació dels menors marroquins que es troben a la ciutat autònoma. I finalment, el temps. Aquesta nit i matinada caldrà tornar a estar pendents de les comarques de Tarragona perquè es poden formar nous xàfecs, sobretot a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre, que poden ser que xàfecs localment intensos. Demà al matí encara pot quedar algun ruixat al sud i a l'oest.
3: Gràcies, Joan. Fins ara.
4: Res.
3: Descansa a Alemanya i amb novetats al marcador. Mollom.
2: Sí, ha fet el segon al Bayern, una bona acció individual d'Olisée. Acaba amb una rematada creuada del davanter del Bayern. Per tant, descans, Borussia Dortmund 0, Bayern 2, els bavaresos camí de guanyar la Supercopa.
3: 11 minuts i dos quarts de 10, 11 minuts i arrenca el partit de la segona jornada de Lliga. Primera divisió, Cornellà al Prat, Espanyol, Reial Madrid. Ara tornem.
6: L'Espanyol juga a RAC 1.
7: M'expliques un conte, papa?
8: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
9: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
10: 2018. Prades, Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
11: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
12: Perfecte, aquí el tens.
11: Ja?
12: Ja.
11: Sí?
12: És així?
11: De debò?
12: I tant, de debò.
13: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
14: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
15: Si és futbol, és DAZN. Des de la mina Dembélé, de Riazor a Anfield, del derbi de Sevilla al de la Madonina. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
16: L'Espanyol juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: 8 minuts i dos quarts de 10, 8 minuts i comença l'Espanyol. Reial Madrid a Cornellà al Prat. Comença a fer xup-xup l'estadi de l'Espanyol, Edu.
0: Sí, tant. Jo diria que és... a veure, pràcticament ple no, però ja ha superat els 3 quarts d'entrada. Moltíssima gent. Avui la gent no ha volgut fer... Segur que n'hi ha encara que estan entrant, i segur que n'hi ha que estan atrapats amb el cotxe a la rodalia, amb ganes de poder aparcar i de venir. Però jo crec que hi som... Que som molts, vaja. Som... Més de... Jo crec que voregem els 30.000 ara ja, i encara falta l'esprint final. Per tant, sí, sí, la gent xiulant molt l'alineació del Madrid, aplaudint molt ara l'alineació de l'Espanyol, xiulant molt l'anunci arbitral de Sánchez Martínez. La gent amb ganes de cridar.
1: I han aplaudit a Cucurella.
0: Han aplaudit a Cucurella?
1: Sí, no t'has fixat?
0: No.
1: Jo sí.
0: Sí?
1: Ah, sí.
3: Com a campió del Mundial, segurament.
0: Bé, de fet, i jugador format al planter de l'Espanyol. Ah. Que aquí també hi ha un... De fet, estava pensant que l'Espanyol ha ingressat alguna cosa per el traspàs de... Drets de formació de Cucurella del Chelsea al Madrid.
3: Potser per això aplaudien, llavors.
0: Sí, segurament sí, perquè clar, amb la picossada que ha estat, jo crec que l'Espanyol alguna haureta ha rascat. Per cert, la gespa, que diumenge passat dèiem que estava una mica malmesa, no sé si és pel canvi de llum, avui no de dia, evidentment, sinó ja dels focus, però jo la veig un pèl millor. A tu, Dani, què et sembla? Millor que l'altre dia? Una mica millor? O igual?
1: Sí, està...
0: És mica, no?
1: És que d'aquí dalt es veu bé. Passa que hi ha algunes zones, sí, que dona la
0: sensació... Al mig del camp.
1: Sí, que dona la sensació que no està tan bé, no? Però l'aspecte és bo.
0: Va millorant, la gespa.
2: Bon, mira, ara ho estava buscant, entre 250.000 i 300.000 euros ingressarà l'Espanyol per aquest traspàs de Cucurella, i ja n'havia ingressat 250.000 quan va marxar cap al Chelsea. Per tant, bé...
3: Un motiu per aplaudir,
2: sí,
3: també.
2: Una mica d'aquí, una mica d'allà.
3: Que segurament n'hi deu haver d'altres, per els aplaudiments de l'afició de l'Espanyol avui a Cucurella. Anem a repassar els 11s de l'Espanyol i del Real Madrid.
17: Romauto Nissan t'ofereix l'alineació e-power del Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona.
3: L'11 de Manolo González, Edu.
0: Dimitrovic sota els pals, 4 al darrere, Omar lateral dret, Riedel i Unai Núñez als centrals, Hinojo lateral esquerra, doble pivot per Urco i Edu Expósito, línia de 3 mitges puntes, dreta Calatrava, esquerra Dolan, al mig Javi Hernández, del davanter serà Roberto.
3: I pel mateix preu, la del Madrid.
0: Thibaut Courtois a la porteria, 4 en defensa, Dumfries a la dreta, Konaté i Housen als centrals, Álvaro Carreras lateral esquerra, doble pivot per Fede Valverde i Bernardo Silva, 3 mitges puntes, dreta Arda Güler, esquerra Vinícius Júnior i al mig Bellingham enllaçant amb el davanter que serà Kylian Mbappé.
18: busques un vehicle híbrid?
19: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
18: Més eficient, és menys consum.
19: Més potent és més cavalls.
18: Tot a Romauto.
19: Barcelona.
18: Molins de Rei.
19: Mataró.
18: Blanes.
19: I Santa Coloma de Farners.
18: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
19: RomautoNissan.com.
18: Romauto.
3: I amb la nevera de l'estudi de RAC1, plena d'Estrella d'Am per celebrar els gols de l'Espanyol avui contra el Real Madrid en aquesta segona jornada de Lliga per l'equip de Manolo González i de Monchi, que com és tradició també visita el vestidor de l'Espanyol. Aquestes imatges que veiem a través de DAZN amb minuts previs que saltin al terreny de joc. Un Monchi que ha insistit, veiem en l'entrevista que li han fet a la tele pocs minuts per començar el partit, en la prioritat de fitxar un extrem en el que queda de mercat d'estiu. Veurem si alguna cosa més, però ha insistit en el que ja deia en roda de premsa entre setmana, Edu, que un extrem ha de venir tant sí com no. Veurem si Brian Zaragoza, que és un dels noms que sona, o algú altre, però un home de banda ha de reforçar l'Espanyol abans que es tanqui el mercat.
0: Sí, aquesta setmana l'objectiu número 1 és Brian Zaragoza. L'Espanyol ho té clar des de fa moltes setmanes. El problema és treure'l del Bayern perquè els alemanys volen traspassar-lo. L'Espanyol, evidentment, no té diners per pagar un traspàs, que pujaria bastant, i a partir d'aquí només està oberta la cessió. Clar, el Bayern diu, si te'l deixo anar tot l'any, m'has de pagar bona part del seu sou, i l'Espanyol tampoc arriba a un sou tan alt. Per tant, estan negociant el percentatge. A tot això hi ha altres clubs interessats. El Sevilla també hi va fort per Brian Zaragoza. Si no es pot portar Brian Zaragoza, que és el futbolista que més agrada, entre altres coses perquè pot jugar per les dues bandes, aquesta setmana sortia el nom també de Brian Hill, el futbolista del Girona, que vindria cedit també, i que és més de banda esquerra. Vull dir, és més de perfil únic de banda esquerra. Però veurem, perquè l'Espanyol porta temps cuinant aquesta posició de lateral de l'extrema esquerra, i veurem qui ve. Però vaja, m'estranyaria que arribés per la tercera jornada. Jo crec que anirem més cap al tancament de mercat, cap als últims dies.
3: Veiem els jugadors ja sortint pel túnel de vestidors. Veiem ritual, que veurem si és sempre així, de l'estab tècnic del Real Madrid, que tots esperen al túnel de vestidors que surtin els jugadors, i ara sortirà tota la tropa de Mourinho per ocupar el seu lloc a la banqueta o a les banquetes adjacents que hagi hagut en aquest estadi de Cornellà al Prat. Sonen ja les notes de l'himne de l'Espanyol per la megafonia del RCD Stadium. Edum.
0: Sí, amb Edu Expósito, capità blanc i blau, conduint els seus, Fede Valverde del Madrid, salutació entre els 22 futbolistes, també amb els àrbitres pel mig. L'Espanyol que vestirà el nou patrocinador al frontal de les samarretes, una empresa madrilenya que es diu Arctempus, és un conglomerat, és una start-up creada fa 2 anys a través de la fusió de diverses empreses. Es dedica bàsicament a la inversió i a l'arquitectura, i el Real Madrid vestirà de blanc. Ho afavoreix el fet, bé, l'any passat, ara estic intentant recordar, però jo crec que el Madrid tradicionalment els últims anys no ha anat de blanc aquí.
20: No. No entenc el motiu, perquè els pantalons de l'Espanyol eren blaus i ara són negres.
0: Les mitgetes, que eren blanques, i ara són negres. Poder ve d'aquí, Jaume.
20: Deu ser això.
0: Poder ve d'aquí. En tot cas, ja tot preparat. Un cop la canalla es faci la fotografia amb l'Espanyol, s'estan esperant, els jugadors del Madrid s'han apropat a la banda per hidratar-se una mica. I això, quan s'hagi fet la salutació de capitans, esperant Fede Valverde que arribi i Edu Expósito al mig del camp, arrencaran un parell de minuts. Confirmem que hi ha no ple, però jo crec que fregarem els 35.000 espectadors. Al descans tindrem dades definitives.
3: I s'acaba el partit de primera, que teníem en joc a més talla, Molló.
20: Sí, no ha estat una oda al futbol, sense gols, poques oportunitats. València 0, Celta 0. Atenció, amb crits de Corberán dimisión a la recta final del partit a més talla. Ja sabeu, un públic exigent.
0: Jornada 1, eh? Sí, perquè pel València és la jornada 1.
20: Que des del... Sí, que des del primer dia, Edu, ja collen, no perdonen.
3: Sí, de fet, el Celta també era el primer partit que jugava. Recordem els problemes a la gespa que van fer que no jugués el primer dia contra Osasuna, per dir que recuperaran aquesta setmana que ve. Per tant, un punt per arrencar la Lliga tant per València com per Celta en aquesta segona jornada tècnicament del campionat de Lliga Primera Divisió.
20: Confirmo que l'any passat el Madrid va jugar de negre a l'RCD Stadium perquè efectivament l'Espanyol, com deies, Edu, portava les mitges blanques.
0: Sí, i en els últims anys, recordo de taronja, diria. Exacte. Dues temporades que l'Espanyol va guanyar el Madrid fa dues temporades, 1-0, amb gol de Carlos Romero. Ja és tot a punt per arrencar aquest partit, l'Espanyol que vol fer el 6-6. Després de guanyar la primera jornada contra el Llevant, ja hi ha un equip que ha fet el 6-6, oi? El Sevilla ha guanyat els dos partits.
20: Sí, sí.
0: Contra Rayo i contra Atlètic Club de Bilbao. Doncs l'Espanyol vol arribar també a aquesta xifra. Amb Roberto, que posarà la pilota en joc. Un cop ho indiqui Sánchez Martínez, els assistents acaben de comprovar que les xarxes de les porteries estiguin bé, donen l'okay. L'Espanyol atacarà en aquesta primera part a la porteria del Prat. El Madrid ho farà a la de Cornellà. Sánchez Martínez, que li diu a Roberto: dona'm 10 segons més. Mira el seu rellotge, el col·legiat murcià, i en aquest precís instant assenyala l'inici d'aquest Espanyol Real Madrid, segona jornada de Lliga, primer partit pels blancs, segon per l'Espanyol. Ja roda la pilota a la gespa de l'RCD Stadium. Us ho explica RAC1 en directe. Primera pilota per l'Espanyol amb Bomar. Omar amb Riedel, enrere cap a Unai Núñez, que comença pressionant el Real Madrid. La pilota per Hinojo, compte que sona Molic. La perd davant d'Arda Guller, el vèrtex de l'àrea de l'Espanyol. El Madrid ataca per la dreta. Guller cap a Mbappé, que rep d'esquenes a porteria. La torna a treure en banda per Guller. Ara qui pressiona és Dolan per l'Espanyol. L'envia la pilota lluny del terreny de joc per la lateral. Banda perquè serveixi Dumfries a l'altura de la frontal blanquiblava. Dumfries amb Guller, aquest amb Bernardo Silva. Enrere rebrà Jude Bellingham. Ja remena la pilota a l'equip de José Mourinho, que s'estrena en la seva segona etapa a la banqueta blanca. La té Arda Guller, situat de moment a la dreta. Enrere cap a Konaté, l'ex del Liverpool aixeca el cap, no veu clara la passada endavant, prefereix jugar en horitzontal sobre Dinhausen. Hausen amb carreres, ara qui pressiona és l'Espanyol. El Madrid jugant a camp propi, enrere Hausen, pressiona Roberto, és Courtois. La rifa el porter belga del Real Madrid amb un xut llarg cama dreta. La pilota caurà amb neu al cercle central on lluitaven Edu Expósito i Arda Guller. S'han fet mal tots dos, jo crec que més Edu Expósito. Sánchez Martínez diu que segueixi el joc. Es queixa el capità de l'Espanyol d'un cop a l'orella.
5: Home, ha d'aturar el joc, no?
0: Doncs no, no ho ha fet. La pilota la té l'Espanyol. Riedel a Hinojo.
5: Falta, falta de Guller. Li posa el braç a la cara, claríssima.
0: L'havia de buscar Javi Hernández. De nou per Hinojo, torna a pressionar el Madrid. Torna a pressionar Guller. Hinojo obligat a jugar amb l'eix a la defensa. Riedel enrere cap a Dimitrovic. Rep la pressió de Vinícius, se la treu de sobre el porter serbi de l'Espanyol. Llarg perquè Dolan es baralli amb Dumfries. La toca el del Madrid, però se la queda Calatrava. Molt bé el control per habilitar Javi Hernández. Molt ràpid Valverde per corregir i recuperar aquesta pilota pel Real Madrid. Dos minuts clavats de partit, 0-0. La volia baixar Urco, en lluita amb Bellingham. L'ha baixat el de l'Espanyol, però se l'ha endut l'anglès del Madrid. Vinícius cap a carreres i tocant curt amb Mbappé. La ve a rebre Bellingham. Posa la cama Riedel.
3: Estem perdent l'Edu des de Cornellà del Prat, a veure si el podem recuperar, que se'ns n'anava la veu de l'Espanyol jugar a RAC1.
0: Ara?
3: Ara.
0: Ho sentiu bé?
3: Sí, el cable que no acaba d'encaixar.
0: Tot, avui no, ja no pot haver-hi cap problema amb el gran Xavi Cupido. És Vinícius qui rep la pressió de Calatrava. Li estava fent falta primera de Vinícius, que gira i empenta Calatrava, que li estava demanant disculpes. Ui. Comencem. Han canviat coses de Vinícius, el seu físic. Hi ha hagut una intervenció, però hi ha coses que potser no han canviat, eh? Ha començat el partit nervioset, el brasiler.
3: Bigot i barba, ara, que ens llueix, Vinícius.
20: Sí, és veritat que jo crec que, no sé si vull creure que involuntàriament, al final, ja,
3: oi, sí.
20: Bé, no involuntàriament, veient la repetició, bé, hi ha una puntada claríssima de cala a Vinícius.
0: Bé, però tampoc és
20: puntadeta,
0: que...
20: home, sí, però...
3: Deixa un recadet.
20: No, clar, però és clar, ja, vull dir, ja és a terra i té la pilota agafada amb les mans Vinícius, no...
0: Tot el mínim necessari,
20: sí,
0: però...
20: Clar, però, no, però que, aquí,
0: la gent,
20: eh?
0: Sí, sí, però que la gent es pensi que no es pensi que ara no, és una agressió.
20: No,
0: era...
20: no és casquero. No, no.
0: Allargar la cama una mica. Bernardo Silva, cap a Konaté, pressiona Dolan per l'Espanyol. La passada Konaté busca Mbappé... era Dumfries, que s'estava barallant amb el mig del camp de l'Espanyol. Javi Hernández recupera, Javi Hernández cap a Dolan, mossega Valverde, punta esquerra de l'atac blanquiblau, 4 clavats, primera part, 0-0, Dolan lluitant amb Dumfries, va per terra el del Madrid, l'àrbitre diu que hi ha falta. I serà pilota pel conjunt blanc. Ha començat Dani Solsona. El Madrid ha fitxat molt de físic, Penso en Dumfries, en Konaté, i de moment l'Espanyol, quan té la pilota a la zona de tres quarts del terreny blanc, de moment no està... podem progressar.
1: Estava mirant aquesta posició de Guller i de Bernardo Silva, que juguen més o menys per la banda esquerra, els dos, s'ajunten bastant, perquè Valverde queda al mig i aleshores ha de ser Bellingham el que es desplaci una mica a banda esquerra, i l'Espanyol doncs com es té acostumats, no?, amb aquests dos pivots i amb el mitja punta, però s'ha de replegar, el Madrid vol jugar, vol tocar-la, veurem, els dos puntes encara de moment no han entrat, està bé que l'Espanyol estigui fent aquí la línia, no molt a prop de l'àrea, sinó que està bastant avançada, aquí si el Madrid té ocasió de donar pilota llarga, que a vegades ho pot fer, amb el tant Mbappé com en Vinícius, que sembla que no estigui al partit Vinícius, està en una banda aquí, com si no existís, però veurem.
0: De cara a la lluita és d'Hinojo amb Dumfries, du la pilota el de Cabrianes, el del Bages, la dona per Unai Núñez, compte que dubta Unai Núñez i l'acaba traient molt bé a l'esquerra amb Dolan. L'Espanyol ara pot tenir espai, però davant hi té Konaté. Dolan que veu la pujada de Javi Hernández, aquest amb Valverde, Javi Hernández que controla, Valverde Valterra, serà banda per l'Espanyol, terreny del Real Madrid per l'esquerra. De moment tranquil l'Espanyol amb la pilota, és veritat que la té poc, com deia ara en Dani, de moment està tranquil, com aparentment ho estan també els tècnics a les banquetes, a les seves tècniques, Manuel González i José Mourinho, els dos drets. Compte, ataca l'Espanyol per la dreta, Calatrava volia fer una jugada en lluita amb Carreras, toca la pilota al lateral gallec del Madrid, aquesta es perd de banda, serà blanquiblava a l'altura del punt de penal de l'àrea de Courtois. Superat el 6 de la primera part, 0-0, us ho explica RAC1. Urco la ve a rebre, emparellat amb Bellingham. La dona per Omar, no hi ha fora de joc, diu l'àrbitre. Sí, l'assistent era a prop i diu que està massa avançat Omar i que la pilota serà pel Real Madrid a la seva zona defensiva esquerra.
20: Sí, ho ha semblat. I com apuntava en Dani, Guller ve cap a dins i el jugador que obre la banda dreta en atac del Madrid és Dumfries. Es queda Carrera, s'acostuma cada mes amb els dos centrals al darrere i l'extrema esquerra és Vinícius, com de costum.
1: Sí, però sí, és així totalment. El Dumfries no és un jugador perillós quan té la pilota al peu, en principi no és habilidós per marxar d'algú contra un, però si és en profunditat i la pilota li donen, sí que arriba bé. El que passa que conduint i arribant, arriba millor Carreras que Dumfries.
0: Mira, ara ho provava Carreras, emparellat amb Cala, jugant Bellingham, contra la progressió de l'anglès, va per terra, l'àrbitre marca que segueixi la jugada perquè és del Madrid, Mbappé, perill per la dreta, Mbappé amb Dumfries, la ve a buscar Bernardo Silva a la posició interior dret, li torna la pilota al neerlandès, l'ex de l'Inter, que toca en curt per Mbappé, la ve a buscar el francès, amb ell lluitant Javi Hernández, bicicleta d'Mbappé, encara Mbappé la vol posar dins, compte que hi ha un rebot, Riedel, providencial, abans que arribi a l'interior de l'àrea de Guller, ara qui lluita és Javi Hernández amb Valverde, se l'endurà al Madrid, se l'endurà al capità blanc, enrere de nou Bernardo Silva sobre Hausen, s'ha de tornar a endreçar l'Espanyol, fregant el 8 de la primera amb 0-0, Manolo González diu al seu equip que basculi, perquè ara la pilota la té Vinícius, jugant una miqueta amb la pilota als peus davant d'Omar, xiula al públic, encara Vinícius, es va provant el vèrtex de l'àrea de l'Espanyol, finalment la dona enrere, en curs sobre Valverde, qui la ve a buscar és Bellingham, Bellingham després de dos tocs cap a Vinícius, que va per terra, falta d'Omar, aquest duel va ser calentó la temporada passada i jo crec que ho continuarà sent aquesta,
3: Avui sí, també... Són dos jugadors calents.
0: Sí, hi haurà festa major. Hi haurà... potser fins i tot focs artificials a la platja. La falta és pel Madrid. Lateral des de l'esquerra. Bona per penjar-la a l'àrea, no? Així ho farà Guller,
3: segurament.
0: Sí. És a uns 15 metres del vèrtex de l'àrea. Des de l'esquerra, la penjarà de fora cap a dins el turc. L'Espanyol s'ha de defensar. I anirà Arda Guller. Que aixeca el braç dret, jugada assajada. Veurem quin pal busca. Va la pilota al mig, la rematada i el gol. Bellingham. La centrada de Guller. Jo crec que falla Dimitrovic.
1: Jo crec que sí.
0: Dimitrovic es queda a mig camí i Bellingham guanya el salt, remata i fa el primer del partit. Si no s'hagués mogut Dimitrovic, l'hagués aturat fàcil. Marca el Madrid, 9 de la primera. Marca Bellingham, malament, comencen les coses. Espanyol 0, Real Madrid 1.
3: És la pilota aturada, s'avança el Madrid, una centrada de Guller, guanya Bellingham la defensa blanca i estic amb l'Edu, que la rematada no sembla molt ajustada i Dimitrovic fa moviment estrany i no pot arribar a tocar-la, no hi ha res punible, per tant el gol pujarà al marcador. Sí, fa... es queda així una mitja sortida, és que no és ni mitja sortida, però està un pèl avançat i com vol reaccionar ho fa tard i lent i no pot aturar la rematada de Bellingham, que sí que és des de prop, però segurament sense aquest moviment estrany de Dimitrovic sí que l'hagués pogut aturar el porter de l'Espanyol. S'avança el Madrid, marca Bellingham, 0-1 a Cornellà al Prat. Això es complica, evidentment, Dani.
1: Sí, sí, es complica. Jo crec que Dimitrovic estava esperant una mica més la pilota, la falta que anés una mica més al segon pal. Estava molt centrat a la porteria i la rematada ha anat pràcticament bastant centrada. Jo crec que no ha encertat amb el seu posicionament, Dimitrovic. Sí, sí. I ara ja fa un moment que anava a trucar al Brugui per veure si
0: deixa el boli,
1: si
0: no?
1: Em deixa algun boli o algo.
3: Sí, sempre en té disponibles.
0: Sí. És que t'han fet gol en la primera. La primera que han tingut, primer acostament per ells a l'àrea. A pilota aturada, jo crec que Rada...
3: Sí.
0: Errada grossa de Dimitrovic.
1: I si no, o sigui, que un equip, veurem el que passa, que queda molt, eh? Un equip et guanya perquè juga millor, que és millor, i fan jugades i et rematen i et fan gols, val. Però a pilota aturada, aquí no t'haurien de marcar gol, hauries de defensar molt millor.
0: Doncs som a l'11, i l'Espanyol ara remà contracorrent. Vinícius rep de carreres, falta d'Omar. La segona. També s'ha de dir una altra cosa, que és que la falta que dona origen al gol, Omar se la pot estalviar perfectament. Per mi és falteta, però Omar se la pot estalviar. Ho dic perquè són aquests petits detalls el que marquen. Són aquests petits detalls el que marquen. Ara Manolo González li està dient a Sánchez Martínez que Vinícius ja s'ha llançat dues vegades. I en una d'elles la falta del gol. I l'àrbitre murcià s'acosta a l'àrea tècnica per parlar amb el tècnic blanquiblau.
1: Sí, però hi ha accions, i no parlo només d'aquesta, que quan la pilota te la donen amb un atacant i la té en avantatge, que la va a rebre, que la pot controlar, i ve el defensor i et dona una empenta o et dona una patada, no, si no tens opció, perquè té la pilota controlada. Ara, una altra cosa, no he vist la jugada de Vinícius, si s'ha tirat, no s'ha tirat, però cada vegada que Vinícius rebi o un altre jugador la pilota i un defensor va per darrere, en funció de la força que hi va, és falta.
3: Sí, per mi les dues ho són, exageren la caiguda de Vinícius, però sí. Tant en una com l'altra el contacte existeix.
0: Ara qui arrenca la moto és Bellingham, que és més ràpid amb la pilota que Omar sense, intenta fer cursa a l'anglès per la zona esquerra, acaba perdent-la davant la pressió de Calatrava, se la queda Omar amb Urco, enrere Urco cap a Dimitrovic, l'Espanyol intenta serenar-se una mica, ara Dimitrovic la baixa amb Roberto, bon control de Roberto que ha descarregat un meló del porter serbi, i ara Omar... Aquí els seus companys demanaven una mica de calma. La dona, efectivament, en curt per Edu Expósito per iniciar jugada. Mira, Calatrava atreu els interiors, la dona per Urco, que s'ha embolicat, perd la pilota, aviam si el Madrid intentarà córrer. L'Espanyola ha de tornar cap enrere. Bellingham amb Vinícius, molt bona passada amb l'esperó sobre Arda Güler, aquest amb Carreras, compta a l'interior de l'àrea, la centrada de Carreras, per sort li va Edu Expósito, recupera l'Espanyol, Javi Hernández envoltat de rivals, treu-la enrere amb calma, Riedel a l'esquerra amb Dolan, a intentar córrer. Dolan davant de Konaté, ve cap al mig Dolan, perseguit pel central francès, la dona en cura encara que en pròpia, Edu Expósito. L'Espanyol està perdent, 0-1 contra el Madrid, acaba de marcar Bellingham, som gairebé el 14 del primer temps. 0-1. La torna a tenir l'Espanyol, Urco a Minojo, ja a terreny del Madrid, però lluny de Courtois. La ve a rebre Dolan amb Urco. Urco ve amb Javi Hernández, va guanyant metres l'Espanyol. Enrere ara, però, de nou Urco. És Hinojo amb Riedel. La passada de Riedel busca ara el perfil dret. Omar la ve a rebre Urco. D'esquenes a porteria, associant-se amb Cala. Cala de nou amb Urco. Mal control d'Urco. Recupera el Madrid, que intentaran el contraatac. Bernardo Silva amb Mbappé. Des del cercle central, passada dins per Arda Güler. Mal control que aprofita Hinojo. Recupera l'Espanyol. Hinojo vol fer jugada. Oh, li ha pres la pilota d'Anfris. I ara qui corre és el conjunt blanc. Arda Güler entrarà dins l'àrea per la dreta. Perill davant d'ell Unai. La centrada. Riedel salva el 0-2. Riedel ha salvat el 0-2 d'Mbappé. El rebuig encara el té el Madrid. Cala carrega sobre Bellingham, que l'aguanta. La dona a l'esquerra. Ataquen per aquí. Mbappé provarà el xut. Dimitrovic.
3: Tant en compte amb aquestes pèrdues l'Espanyol, aquesta d'Hinojo que el Madrid ha sabut o gairebé aprofitar. Si voleu un Volkswagen Taigoms, sostre panoràmic, càmeres sí, de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless, amb entrega immediata, doncs ho podeu tenir tot des de 19.900 euros. Preu recomanat a la Península i Balears, finançat amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: I ara estava posant bé Edu Expósito un bon tros de gespa, un bon entrecot de gespa que s'havia aixecat al mig del camp. No, no acaba d'estar bé la gespa. Era, no es nota molt, però ha de millorar. La calor està passant factura, clar. Superat el quart d'hora de partit. 0-1 per l'Espanyol. 0-1 guanya el Madrid. Ha marcat Bellingham. La pilota la té Tai Dolan, envoltat de rivals a la zona esquerra de l'atac de l'Espanyol. Ha d'enviar enrere amb Roger Hinojo. Aquest també Edu Expósito, que l'entrega malament amb Dolan. Demana disculpes al capità blanc i blau. Banda pel Madrid. La té Denzel Dumfries.
4: De moment molt, molt tranquil al Madrid. A l'Espanyol li costa molt progressar. Per banda dreta no tenim profunditat, ja ho sabem, perquè Calatrava se'n va cap a dins i no busca aquest espai.
0: Perdona, Dani, la pèrdua d'Unai Núñez, mala passada sobre Calatrava, corre el Madrid, Mbappé i Vinícius, ja és dins l'àrea el brasiler, davant d'ell Riedel, Vinícius, se li acaba el camp, Riedel que vol posar el cos, l'últim en tocar ha estat l'alemany, és banda pel Madrid, demanava falta la platea, l'àrbitre diu que no, s'han embolicat Riedel i Vinícius, que han sortit rebotats fins a la tanca de publicitat, ningú ha pres mal. Servei de lateral pel Madrid, punta esquerra, Vinícius, enrere, la regala, gràcies, se la queda Roberto, falta clara de Bernardo Silva, serà pilota per l'Espanyol, deies, Dani.
4: No, deia que per la banda dreta no tenim profunditat, si no és Omar, però tenint en compte que té Vinícius, doncs ha de seleccionar molt bé quan pot pujar o no, no? I per banda esquerra, Dolan, doncs, tampoc fa cap tipus de jugades. Per tant, han de jugar per dins, no perdre la pilota i anar progressant fins a arribar a tres quarts de camp per veure si Omar, doncs, tenint la possessió de pilota, pot arribar a la línia de fons.
0: Dolan, tant de bo m'equivoqui, però no sembla que hagi de tenir la seva millor nit, bàsicament perquè té dos bitxos al davant. Un és Dumfries i l'altre és Konaté, que sempre ajuda. Aquesta banda esquerra de l'Espanyol tindrà complicat progressar, a veure si per la dreta es pot fer més mal. Ara passada llarga de Riedel, que busca Roberto, toca amb el cap Hausen, se la queda Carreras a la zona de mitjos, pressiona Cala, aguanta Carreras, que la dona enrere amb Valverde i torna a començar pel Madrid, gairebé 18, primer temps 0-1.
3: De Roberto, ara que l'esmentaves, Monchi també n'ha parlat a la prèvia a la tele sobre aquesta rumorologia d'alguna oferta que podria arribar de la Premier en aquests últims dies de mercat. Diu que tranquil·litat, que no hi ha res, que no tenen cap oferta sobre la taula i que, per tant, no hi ha motius per preocupar-se.
0: parlava del Hull City, que a més, com deies abans, Xavi, avui ha guanyat en l'estrena al Manchester United, o sigui que ja no necessiten a Roberto Silva. Bernardo Silva amb Dumfries, compte que arriba a la línia de fons, la centrada se la quedarà la defensa de l'Espanyol. Unai cap a Dolan. Dolan amb Javi Hernández, pressionat per Bernardo Silva. Encara Javi Hernández surt a tapar Valverde per ajudar-li. Prenen la pilota, se la queda al Madrid.
4: Si una cosa ha guanyat el Madrid amb aquest partit de moment i amb aquesta posició de Valverde, que després el proper partit no sabem el que farà Mourinho, és que Valverde jugant en aquesta posició recupera d'una manera brutal, eh? Si no és perquè està ben posicionat, sí que és per la punta velocitat que té, que després el recupera.
0: La torna a tenir el Madrid en defensa, Konaté. Ara l'Espanyol s'espera, l'home més avançat, Roberto, zona de tres quarts de terreny blanc. Konaté, a la dreta, Marta Guller. El turc desplaça encara més a la banda amb Dumfries. L'havia vingut a buscar Mbappé, a la posició de Dumfries.
4: Amb Guller, Bernardo Silva, aquí al mig, i Bellingham, el Madrid pot jugar bé. Una altra cosa és si això li pot servir per altres partits més grans, eh? Això és una altra pel·lícula, però ara aquí a la Lliga doncs podria anar perfectament, perquè Bernardo Silva és un molt bon jugador.
0: Ha fet un molt bon moviment Bellingham, han trobat un latifundi a la banda dreta, ataca Dumfries, ataca el Madrid.
4: No, però no progressa, no progressa, perquè ell no és de progressar. En profunditat,
0: mira, sí. En profunditat, sí, pot rebre Dumfries. Dimitrovic a servei de banda. No s'ha atrevit encara a Hinojo, com deia en Dani Solsona, l'ha donat enrere i la passada a l'espai sí que era perillosa i ha estat a punt de generar un mal de cap per l'Espanyol. Serà banda pel Madrid. Preparat ja Bernardo Silva, el portuguès enrere cap a Valverde i tornar a començar sempre a terreny de l'Espanyol al Madrid. Hausen a l'esquerra cap a Álvaro Carreras. Crida i crida i dona indicacions Manolo González a la banda. Mourinho de moment assegut a la seva banqueta. Juga de nou al Madrid. Dumfries amb Bernardo Silva.
4: Juguen molt tranquils.
0: Sí, però la pressió de l'Espanyol tampoc és alta. No, l'Espanyol és que està en una fase de partit d'esperar.
4: És que quan tens jugadors que juguen bé a futbol, que tracten bé la pilota, doncs és difícil anar a pressionar, perquè no pots pressionar els tres de cop, a Bellingham, a Arda Güler, a Bernardo Silva, perquè temporades enrere, doncs Camavinga, Tchouaméni i això, doncs era molt més fàcil.
0: Ara recupera l'Espanyol, que intenta sortir ràpid, en passada de Dispósito sobre Cala, la vol demanar a l'espai Javi Hernández, prefereix associar-se amb Roberto. Roberto veu per l'esquerra com puja Dolan, la pilota és per ell, complet el minut 21, ataca l'Espanyol, que busca l'empat. Dolan davant de Dumfries, encara Dolan, vol marxar per fora, Dolan fa la centrada amb el cap Konaté, se la torna a quedar l'Espanyol i no serà corna, és corna, ha de ser corna. L'últim en tocar ha estat un jugador del Madrid. La Sánchez Martínez no ho ha vist, jo crec que és del VAR. No, clar, no el poden corregir. Doncs serà, jo crec que errada del col·legiat murcià, perquè l'últim en tocar juraria que ha estat un jugador del Madrid.
4: Dóna la sensació que Dumfries la toca una mica, però tampoc ho tinc molt clar.
20: No, la veritat és que ni amb la repetició m'acaba de quedar clar. En tot cas, és la primera jugada amb certa sensació de perill de l'Espanyol, perquè el Madrid de moment està molt sòlid, i veient aquests primers minuts del Madrid a la línia del que deia en Dani, entenc cada vegada menys el fitxatge de Diomandé. Vull dir que potser no feia falta gastar-se 100 i escaig milions amb un davanter quan avui en migcampistes està jugant bé el Madrid, de moment.
4: Sí, però això jo crec que anirà donant voltes, eh?
20: Sí, oi, clar, clar. No, i tornarà Tchouaméni, tornarà Tchouaméni a veure qui treu. Perquè sí, Valverde no crec que el tregui, eh?
4: No, Valverde no crec. Doncs, per tant, no, bueno, quan estiguin tots veurem realment... Diomandé igual no és en principi un titular indiscutible.
20: Clar, però 140 milions tindria delicte, no?
4: No, no, sí, sí, no, no, no. En principi és Diomandé, Mbappé i Vinícius, no? Això és el que creiem tots. Però clar...
3: Té un trau Hausen, hem de parar el partit.
0: Sí, sí, l'àrbitre li diu que ha de sortir del camp. El central andalús del Madrid.
3: Els jugadors de vegades són també que els... Vull dir, una mica justets. Noi, si veus que sagnes, para el partit tu, digue-li a l'àrbitre, estic sagnant, para, que he de sortir. És que feia cara com de dir, hosti, ara he de sortir. Noi, ja ho sabeu, que heu de sortir. Què es penseu, que no ho veurà, que es pensarà que és pintura, que t'has tacat amb el ketchup a l'hora de dinar? Home, és que de vegades hi ha coses que no s'entenen. Encara de dir, hòstia, ara he de sortir. Doncs clar, noi, t'has de sortir, perquè estàs sagnant.
20: Ja l'han fet enfadar, tu.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
4: Has vingut fort, ja, Xavi.
3: No, que... Si no em veuen, a veure si es pensa que m'he tacat dinant.
0: A veure... Està bé, està bé, està bé, està bé, està bé, està bé. Que tothom pugui tenir les seves característiques. I Xavi Puig, si el nostre Xavi és així, en Xavi és així, ja està. Com
4: I
0: està
4: tant,
0: bé,
4: i tant.
0: Tenir experiències que mai s'obliden. Que mai no s'obliden, exacte. Com us passarà a vosaltres si viviu alguna de les experiències exclusives que ofereix CaixaBank Experience. Perquè ara, atenció, només pel fet de ser client de CaixaBank, pots accedir a sortejos i prebendes, aconseguir entrades i descomptes i moltes més sorpreses. Totes per vosaltres. Més informació a les xarxes. Experience CaixaBank. Perquè si vius una experience, mai no l'oblides. Juga al Madrid. Juga a Bellingham. Cap a Bernardo Silva, que es treu la pilota de sobre davant la pressió de Roberto. Caurà a la ratlla del mig del camp. Posa el cap Urco. Tornen a lluitar Roberto i Bernardo Silva. La baixa per l'Espanyol. Urco, que demana la falta. Pilota per la defensa blanquiblava. 25 del primer temps, 0-1. Guanya el Madrid.
20: Ara Hausen, que potser per això no volia sortir, tot i que és evident que ha de sortir, ell ho sap, no pot tornar a sortir, a entrar fins que hagi passat un minut. Per això entenc que el jugador doncs, intenta evitar-ho, perquè sap que deixarà els seus companys com a mínim un minut.
0: Sí. I l'Espanyol ho vol aprofitar amb Calatrava, que es fa espai al balcó, la dona en curt per Edu Expósito, intenta el xut, Edu, ben tapat per Guller, encara és viu l'atac blanquiblau amb Riedel. Riedel prova el xut, Courtois!
3: Oh.
0: I encara és viu, encara és viu. La té Omar des de la dreta, la centrada la treu Bellingham, la baixa amb el pit, Edu al balcó, el xut d'Edu, queda rebotat, Roberto fora! L'ha enganxat Roberto després que Javi Hernández pogués tocar la pilota i des del punt de penal el davanter andalús fent una giragonsa cama dreta ha enviat la pilota no gaire lluny de l'escaire de la porteria de Courtois, primera oportunitat de l'Espanyol, 0-1 al 26.
4: Això d'un minut no, a vegades no pot ser 5 minuts?
20: Sí. En principi no.
4: No, o sigui, que és obligatori això.
3: Jo tenia entès, però, que si l'àrbitre veu que hi ha un motiu, és a dir, real d'aquesta tensió, no cal. El problema que aquí potser el que falta és la revisió de l'àrbitre per comprovar que estigui bé el jugador, que pugui tornar a entrar i que el trau ja estigui del tot restablert. Ah,
0: perquè, Jaume, la pregunta sembla, i segurament és estúpida, però és un minut a partir de quan ja estàs a punt per entrar, oi? És a dir, si t'estan atenent durant 2 minuts, aquest minut no es crema.
20: Entenc que és així, sí.
0: Val, val. Ataca l'Espanyol, que s'ha animat amb Javi Hernández. La dona a l'esquerra per Dolan, davant d'ell Dumfries. Línia lateral de l'àrea, la penja Dolan, segon pal Hausen, abans que hi arribi Roberto. La treu amb el cap Valverde, la persegueix Vinícius, emparellat amb Riedel. La guanya l'alemany de l'Espanyol. Va per la dreta, posa la cama a Vinícius, i li busca les pessigolles a Riedel, banda per l'Espanyol. Mare meva. Mare meva, quina manera de provocar el rival, de provocar la gent, del no res, sense cap necessitat, de dir-li alguna cosa a Riedel, de fer algun gestet, mare meva. Omar, cap a Urco, toca Bellingham, banda per l'Espanyol a l'altura del punt de penal de l'àrea del Madrid.
4: Hi ha molta gent avui.
0: Sí. Omar, cap a Cala, vèrtex de l'àrea, vol fer la centrada, tapa la defensa blanca, se la queda Edu Expósito, no, al final ha estat Hinojo que ha tocat directament fora.
4: Avui estarem als 35 llargs,
0: 35.000 veus cantant Vinícius Balón de Playa, tots a cor.
20: Però estava revisant el tema aquest del minut i és quan és tractat dins del terreny de joc, per tant jo crec que aquesta casuística aquí no es donava i potser és en la línia del que deia en Xavi, és això, que l'àrbitre havia de revisar que no sagnés. perquè això el quart àrbitre és impossible, no?
3: No té prou coneixements per fer-ho.
0: Aviam, que toca la pilota al Madrid. Vinícius, enrere sobre Valverde, encara camp propi. Obertura de l'uruguaià, compte que aquí han guanyat superioritat, eh? Amb l'arribada d'Mbappé, descarregant en banda i vol encarar Hinojo. Encara Mbappé, és a la frontal. Aguanta el francès, ajuda Dolan en defensa. Es frena Mbappé, gira Mbappé. La dona per Arda Güler, que la traurà de nou a banda. Amb Dumfries, ve a buscar Valverde. Posició de l'interior dret, ja s'ha endreçat l'espanyol. Valverde de nou amb Arda Güler. La demana a la dreta ara Bernardo Silva. Prefereixen insistir pel mig. Valverde cap a Bellingham, ve a pressionar Roberto. La passada de Bellingham busca Mbappé, ve a buscar-la Bernardo Silva, recupera l'espanyol Edu Expósito, envoltat de rivals, gairebé la frontal pròpia, la dona per Dolan, Dolan no, per Edu, ara qui pressiona és Bellingham, bon retall d'Edu Expósito, la treu, rebent falta, la pilota arriba a Riedel, cavalca l'espanyol per la dreta, intenta baixar al Madrid, Riedel cap a Omar, Omar que veu l'arribada d'Urco. Compte Urco, que pot trobar Calatrava, vèrtex a l'àrea del Madrid, encara Cala, la dona enrere amb Javi Hernández, anima'm amb el xut, encara Javi, camp esquerra, va al terra Bernardo Silva, el tapen bé, Dolan, de nou cap a Javi, frontal del Madrid, encara Javi Hernández, davant d'ell Dumfries, se la posa a l'esquerra, fa la centrada, la remata de gol! Gol! Cala, Cala, Cala, Cala, Cala, Cala, Cala! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de l'Espanyol, Àlex Calatrava. Bona jugada trenada. El de Parets del Vallès ho havia provat. També Javi Hernández. No havien trobat espai, però la centrada al cor de l'àrea. Sí que troba el guant, el meravellós peu esquerre d'Àlex Calatrava, que li fa l'empat al Madrid. Ha jugat a totes les categories del futbol, des de primera catalana cap amunt, també a tercera, també a segona federació, també a primera federació, a segona divisió, i avui juga a primera el seu segon partit. I a la mitja hora de joc, Àlex Calatrava acaba d'estrenar-se com a golejador primera. Fa l'empat, el pal llarg de Courtois, ho empata l'Espanyol a la mitja hora clavada. Gol de Cala, Espanyol 1, Madrid 1.
3: Obriu una estrellada per celebrar el gol de l'empat de l'Espanyol, el gol de Calatrava. S'ha ajuntat el talent, qui deia que no podien jugar junts, Javi Hernández i Calatrava, no només poden jugar junts, sinó que poden fabricar el gol de l'empat contra el Madrid. Marca Calatrava, Estrella d'Am per celebrar-ho. Dani Solsona.
4: Sí, sí, molt bé, molt bona la jugada, molt bona la centrada, eh? Tirant la pilota on te fa mal, que és darrere, no tirar-la al mig, perquè si no es troben tots els defensors. I Calatrava, que si alguna...
0: Mira, Vinícius amb Calatrava. Vinícius un altre cop intentant provocar. Ha marcat falta de Riedel sobre Mbappé, digues, Dani.
4: No, que Calatrava...
0: Groga pels dos, Calatrava i Vinícius. Digues.
4: Una de les característiques de, com a jugador, a part de la tècnica que pot tenir a la cama esquerra, és que juga a la banda dreta, però quan la pilota està a la banda contrària, sí, té aquesta tendència d'anar cap al mig, i això ho ha aprofitat perfectament.
0: Noi... Podràs canviar moltes coses físicament, però continua sent un esportista de dubtosos valors. Mare meva, continuarà sent sempre un provocador, aquest tio.
20: Mira, ara ens ensenyen l'acció. És que no... Cala no fa res. Cala, és que no fa res. O sigui...
0: Aviam, perdona la falta del Madrid, que la calcada, la del primer gol... La rebutja la defensa de l'Espanyol, Jaume.
20: No, que hi ha una empanteta de Vinícius, Cala...
3: Jo crec que exagera molt i d'aquí sí. També suposo que la groga de voler enganyar l'àrbitre.
20: Però de seguida s'aixeca perquè veu que no colarà. Ostres, treure groga per això i fins i tot la groga Vinícius, no ho sé. Bé, és un toco així una mica, no ho sé. Ha fet coses força pitjors, Vinícius, però en tot cas, bé, l'Espanyol també en pot treure rèdit d'això,
0: Mbappé s'ha fet Riedel, perill a l'interior de l'àrea, Mbappé, el xut, Dimitrovic encara és viva, la pilota l'arriba Dumfries, fora, el xut de Dumfries amb la cama esquerra desviat. Mbappé s'ha fet Riedel d'una manera descomunal. a la zona de tres quarts per l'esquerra de l'atac del Madrid. Control d'esquenes a porteria, marxant amb l'exterior per fora, traient-li les enganxines a Riedel, plantant-se a l'àrea i, per sort, el xut ha anat centrat i Dimitrovic l'ha pogut rebutjar. 33, primera part. Bellingham ha avançat al Madrid, que la trava ha empatat per l'Espanyol 1-1.
3: Anem a buscar una mica de màgia, la màgia de Panini, perquè sí, ja tornen aquells nervis, vestits d'il·lusió i d'emoció, torna a la col·lecció oficial de la Lliga i eSports de Panini. A més, aquest any podràs trobar novetats com els cromos ADN, la Liga Prime, amb els grans cracs del campionat, els cromos Draft 23, on trobaràs a joves cracs de la competició, els cromos Extra Sticker, que arriben també a la col·lecció de la Lliga en versió or, plata i bronze, de les 5 grans cracs de la Lliga. A veure aquest sobre,
0: a veure.
3: Què trobem? Mira, Pablo Ibáñez, de l'Alavés. Riedel, de l'Espanyol. Que Solsona, te'l guardo per tu, per la carpeta. Marcos Alonso, del Celta. Chupé, una de les estrelles del Màlaga. Ximo Navarro, del Depor. Gonzalo Guedes, de la Reial. Mira, un prime, Julián Álvarez. De moment vestit amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid. I un altre prime. Aquest el posem a la nevera. Thibaut Courtois, el porter del Reial Madrid. La màgia de Panini.
20: Per cert, deixa'm dir sobre el gol, que Courtois no hi ha pogut fer res. Vigilava a Cala Álvaro Carreras i hi ha un moment que l'ha perdut absolutament de vista i ha quedat sol per fer el gol. Però surt assenyaladíssim Álvaro Carreras.
0: Cala va fer una pila de gols la temporada passada al Castelló. També en va donar una altra pila. I d'ell s'espera això, que aporti un punt diferencial que l'Espanyol no tenia en aquest, en aquesta zona de tres quarts, en endavant, a banda, evidentment, de la feina que fa el futbolista vallesà sense la pilota. Vinícius torna a fer jugada, ara intercepta bé Cala, juga per Urco. Oles del públic quan Cala li pren la pilota a Vinícius. Intervé Hausen per recuperar pel Madrid. Apareix Omar, falta d'Omar sobre Vinícius, just davant l'àrea tècnica de Manolo González. L'Espanyol faria bé en refredar una mica tot el que tingui a veure amb Vinícius. En refredar-se ell, vull dir. En evitar entrar en les provocacions i intentar jugar, fer jugar en el teu favor que Vinícius tingui targeta.
4: Això és falta claríssima.
0: Sí, segur.
3: És falta. Li feia el gest de 3, Vinícius, a l'àrbitre.
20: Sí, però no totes les hi ha fet Omar, diria, les 3.
3: Jo crec que n'hi ha 3 que sí.
20: Sí?
0: 3, comptant la del gol, sí, amb aquesta són 3.
20: Doncs així ja, sí. està una de la groga per reiteració.
0: Sí. Hausen, que per Vinícius. La rep amb Riedel al clatell, li fa falta l'alemany. Continua buscant brega Vinícius, que ara es queixa que Riedel no apartava la cama, la falta queda situada a la zona ampla. 9 per arribar al 45 de la primera part, 1-1. S'ha avançat el Madrid, ha empatat l'Espanyol. Juga Konaté amb Danfris. Ara ho prova el conjunt blanc per la dreta, del mig del camp. Arda Güler intenta pujar una mica tímidament la pressió a l'Espanyol, amb Hausen controlant i jugant a l'esquerra amb Álvaro Carreras. Desplaçament llarg del lateral. Compte que Bellingham surt del radar de la defensa de l'Espanyol per intentar rebre l'esquena dels centrals. Ha d'intervenir Unai per enviar banda amb el cap.
3: En el cas de Vinícius serà interessant veure quina benzina li dona Mourinho en aquestes actituds de Vinícius al terreny de joc. Dic que era diferent, per exemple, Xavi Alonso Carveloa o Ancelotti. Veurem quina és l'actitud també de Mourinho quan li preguntin per l'actitud de Vinícius al terreny de joc.
0: Serà servei de porteria per l'Espanyol. Després d'una centrada Mbappé que no ha trobat rematador i s'ha perdut per la línia de fons. En tot cas, està demostrant personalitat Dani l'Espanyol, perquè el partit no era fàcil, 0-1. Si no hi vas al Madrid... Ui, compte, perquè ara troben Mbappé, que supera Unai Núñez, després planta sol davant de Dimitrovic, el xut, Dimitrovic! Molt bé Dimitrovic ara. Molt bé el porter. En la rematada de creuada d'Mbappé, claríssima pel Madrid. Ara qui ho prova és l'Espanyol. Javi Hernández, de l'esquerra amb Dolan, la demana a l'espai Cala. Dolan continua anant pel mig, l'aguanta, la dona per l'ex del Castelló, el golejador d'avui, Cala, que s'espera i la dona enrere per Hinojo. La pilota passa pels peus d'Edu Expósito, després amb Cala, a qui estic avui veient amb molta llibertat. Apareix pel mig, apareix per l'esquerra, la torna a tenir Edu. Amb Burco, juga l'Espanyol a la zona de tres quarts de terreny del Madrid. Edu cap a Dolan. S'ofereix en curt Javi Hernández. Dolan continua enganxat a la línia lateral per l'esquerra. De nou enrere i amb calma l'Espanyol a 7 pel descans. Hinojo cap a Unai. Deia Dani que ha demostrat personalitat l'Espanyol anant a buscar l'empat.
4: Sí, quan ha tingut aquests minuts que ha arribat i ha atacat una miqueta, doncs ha tingut aquesta possibilitat i ha marcat el gol, no? Per la resta, doncs una mica tancats, no pot ser d'una altra manera, perquè quan té la possessió el rival, i en aquest cas és el Madrid...
0: Mira, perdona, Dani, que ataca amb Dolan amb Urco. Urco amb Javi Hernández, intervé Valverde per robar, va al terra l'uruguaià en la lluita de pilota dividida amb Dolan. Falta claríssima ara de Roger Hinojo sobre Arda Güler, falta pel Madrid al seu camp, deies, Dani.
4: No, dic que independent que sigui el Madrid o un altre equip, quan tenen la possessió el rival, doncs tu has de tancar, no? I l'Espanyol està tapant molt bé els espais. Escolta, és molt difícil...

0: Sabandé o no, no sé, ja ho veurem.
1: A veure, de banda, la pica Omar buscant Cala que pentina, no hi arribarà Roberto, el rebuig de Hausen serà de nou de banda per l'Espanyol, ben a prop de l'àrea tècnica de Manolo González, per la dreta, encara camp propi, Omar amb Burkol, i torna la pilota al migcampista basc, compta la pressió del Madrid, Burkol la treu molt bé cap al cercle central, Javi Hernández, bon control, falta posterior de Bernardo Silva. Serà pilota per l'Espanyol, 5 clavats per arribar al 45, 1-1.
2: Pensant Toyotas, pensant Star Baix Toyota, automàtic, sí. Associes Toyota, Star Baix Toyota, tens vehicles Toyota amb 15 anys de garantia. Si proves un Toyota Star Baix, segur que te'l quedes i te'l quedes. Mai més canvies de marca. Si vols un cotxe d'ocasió, vés a Star Baix, a Sant Boi, Molins de Rei, l'Hospitalet i a Gavà. Més informació a starbaix.toyota.es.
1: Vaja, quin déu-n'hi-do, eh? Quin viatge ara de Valverde a Urco, falta claríssima. Al mig del camp per l'Espanyol.
0: Però són faltes de futbol. No, o sigui, no, no hi ha mala intenció.
1: No.
0: Jo m'emprenya moltíssim quan veig un jugador amb mala intenció, que et pot fer mal, encara que no vulgui fer-te el mal. Però aquí són entrades normals d'un partit.
1: Riddle, pilota llarga, massa llarga perquè la pugui caçar qualsevol davanter de l'Espanyol, l'ha volat per sobre els caps i ha acabat morint a les mans de Courtois.
2: Puado, perdona, Edu, a la graderia, i juraria que la graderia agradaria, o almenys a mi m'ha fet la impressió que era una localitat de soci, no sé, o potser m'ha enganyat el pla televisiu.
1: En teoria hauria d'estar en una de les llotges, no? Però pot ser. Juga el Madrid. Arda Güler amb Dumfries, uns metres dins de terreny de l'Espanyol. Enrere cap a Konaté, la ve a buscar Bernardo Silva a l'inici de la jugada per la dreta. Torna la pilota Bernardo Silva amb Konaté. Creua de nou la ratlla al mig del camp. Combina amb Arda Güler, pressionat ara per Dolan. Mbappé de primeres amb Bernardo Silva. Intenta créixer per la dreta, gairebé fent de fals extrem, amagant la pilota perquè no li prengui Dolan. Enrere de nou Bernardo Silva amb Konaté. El Madrid que mica en mica intenta acostar-se a l'àrea de l'Espanyol. Bon barret de Güler. Compte que Güler després fa la passada. Dimitrovic! La pilota queda morta i és porteria. Ha estat poc contundent ara el porter a l'hora de sortir. Unai Núñez estava esperant que sortís com un tren de mercaderies. Marco Dimitrovic ha dubtat i ha estat a punt de ser gol del Madrid.
0: És que l'altre va com una bala, eh? Mbappé va, quan arrenca, és tremendo, eh?
1: Ara, el barret d'Arda Güler és de... de barreteria, eh? Mare meva. Ara la sortida de l'Espanyol molt dolenta. Entre Riddle i Omar regalen un corna. Jugarà el Madrid. Des de l'esquerra. 42 i mig. S'ha d'aguantar aquest marcador fins al descans, com sigui. I a la segona part, Déu dirà. Servei de cantonada el posarà en joc Arda Güler. El Madrid ataca amb... carrega l'àrea amb 6-7 futbolistes. L'Espanyol els defensa amb tot. La penja Arda Güler al segon pal. La rematada de Bellingham, que demanava penal. L'àrbitre diu que no. Valverde la penja. Tornarà a ser corna de Dolan. Demana amb insistència el penal Bellingham. I hi ha algun jugador de l'Espanyol que jo crec que se l'ha jugat. Sánchez Martínez diu que no hi ha res. Se l'ha jugat molt el jugador de l'Espanyol, que era Omar.
2: Amb Dumfries, no?
1: Amb Dumfries, no amb Bellingham, amb Dumfries.
3: Per mi no és suficient.
1: Corna pel Madrid des de l'altre costat. Ara ja anirà Vinícius Júnior. 43 i mig. Ara dirà Jaume que en sumes d'afegit. En curt, Vinícius cap a Bernardo Silva, punta dreta de l'atac blanc. Enrere Bernardo Silva amb Güler. Rep Valverde amb espai. Prefereix tornar la pilota a la dreta. Amb Güler, té Mbappé entre tots dos. La dona Valverde per Mbappé, que busca espai, prova el xut. Hi ha un rebot a corna. Roberto ha allargat la cama per desviar la pilota més enllà de la línia de fons. Entrem al 44.
3: Doncs amb els gols... no hi ha hagut pausa, clar.
1: No.
3: El tall... podem arribar als 4.
1: 1-1 al marcador. Corna pel Madrid. Arda Güler des de la dreta. Cama canviada per posar-la al cor de l'àrea blanc i blava. La penja Güler al primer pal. Queda morta amb el cap Cala. Intenta fer jugada Javi Hernández. Se l'endú l'Espanyol. La passada prou de Javi Hernández no és bona. Tallarà el Madrid.

0: és Vinícius, control amb la mà, no? Sí, per la pilota al Madrid, perquè és, són mans de Vinícius. Jugarà l'Espanyol. Ja té la pissarra al quart àrbitre.
1: Què ha passat?
0: Què, en seran tres, creus?
1: Segurament.
0: S'està fent una mica de mal per el quart àrbitre per
1: amb la pila.
0: Posar bé amb la pila. Sí, finalment són tres. No, minuts.
2: Però què porta allà la...
1: Publicitat.
0: Publicitat, sí. S'ha presentat una pila, perquè és una empresa de piles. Compte que intenta recuperar la pilota l'Espanyol. Dolan a la frontal. Intervé Konaté. Encara la té Edu Expósito dins per Dolan. La rep d'esquenes a porteria al balcó. Dolan amb... era Hinojo amb Edu Expósito. L'Espanyol que intenta remenar la pilota a terreny del Madrid. Anirem fins al 48. És banda per la dreta. El conjunt blanc i blau. L'últim en tocar. Valverde. La posa en joc Omar, cap a Calatrava, fa la centrada, fàcil perquè Hausen la tregui amb un rebuig amb el cap de l'àrea del Madrid. La baixa Edu Expósito, compte que pressiona Bellingham. Enrere Edu, cap a Unai. Bé, descongestiona amb Urco. Urco amb Edu. Edu, dins, la passada sobre Javi Hernández. Vèrtex de l'àrea, encara Javi. En té dos a sobre. A la dreta Omar. Rep la pilota Omar, que la posa amb la rematada Roberto. No pot connectar, no pot connectar Roberto. Encara és viva, d'esquenes a porteria. Roberto, si arriba a fer la rematada, la dona Roberto, al xut final d'Edu Expósito directament a Courtois. Que clara l'oportunitat de l'Espanyol. Dolan i Roberto ja han anat amb tot, amb el cap. Jo crec que Roberto arribava bé, no? A la rematada.
3: No sé si no s'espera la rada de Dolan o la no rematada de Dolan.
0: Li va una mica baixa. Ha de girar, ha de baixar massa el cap. Però en tot cas l'oportunitat ha estat boníssima. Sí,
3: Potser més amb el peu fins i tot. Però...
0: Sí, és que li ha anat a la zona del pit, Li ha anat a l'alçada del pit.
2: Oportunitat claríssima.
0: Sí, claríssima. Compte que ataca el Madrid. Un i mig per arribar al descans. 1-1. La té Guller.
2: És el que passa a vegades, que t'arriba la pilota i t'arriba o molt alta o molt baixa. Clar, ja voldries que t'arribés bé, però no t'arriba.
0: No, és que a més, Roberto ha arribat a la rematada barallant-se amb un jugador del Madrid, que també s'ha de dir, no era una rematada del tot franca. Ara sí, últim minut de la primera part, perquè som ja al 47.
3: Aquest vídeo li passarem a la gent del hall perquè no el fitxi.
1: Exacte.
0: Home, que negociï Dani Solsona, aviam que traurà més diners. Compte que hi va Valverde. Valverde prova la passada dins per Arda Güler, un pell llarg, no hi arribarà el turc, directament per la línia de fons. Tu vendries a Roberto?
2: Perdó, depèn dels diners.
0: S'està parlant de 18 milions. Recordem que Roberto és propietat de l'Espanyol al 50%, és a dir, del que tregui l'Espanyol hauria de donar la meitat a l'Sporting de Braga, perquè l'Espanyol va comprar Roberto l'any passat per 6 milions pel 50% del futbolista.
3: Això en tens un altre, eh? Vull dir que aquí que estaràs uns mesos sense ell.
1: Has de tenir molt clar el substitut.
0: No, home, si l'Espanyol vengués a Roberto, portaria un davanter segur.
2: Jo crec que està lliure és dir matar, eh?
0: Home, di matar, estava al Pafos. Home. Aviam, que jo crec que Sánchez Martínez està decidit a allargar un minut més o què? Perquè ja hem superat el 48, no. Diu que anem cap a vestidors, i això que es queixava l'Espanyol, es queixava Javi Hernández d'una possible falta, però arribem al final del primer temps, el gol de Bellingham. L'ha equilibrat Àlex Calatrava. Temps de recés, amb empat al marcador. Espanyol 1, Real Madrid 1.
3: Doncs reacció de l'Espanyol després del gol del Madrid. S'ha empatit també en algunes ocasions, amb dues internades sobretot d'Mbappé, guanyant per velocitat a la primera Riedel i la segona a Unai Núñez, amb Dimitrovic amb algun dubte, cantant una miqueta també en el gol del Real Madrid, però la bona connexió, Javi Hernández amb Calatrava li dona aquest empat a l'Espanyol, amb un Vinícius amb ganes avui de mambo i amb un punt provocatiu en aquesta, o provocador en aquesta primera meitat, i se'n va un altre clàssic de la Lliga. Bellingham protestant alguna cosa al col·legiat avui, que és Manolete Sánchez Martínez. El descans, empat a un al marcador. Ara ho analitzem tot plegat. Hi hauria repartiment de punts en el primer partit que juga el Real Madrid de Mourinho aquesta temporada 26-27. Perdó, mira, parla Expósito al descans a la tele, a veure què diu.
4: Creo que el equipo ha estado muy bien en todo momento, es que es verdad que nos ha metido un gol de estrategia, que eso nos fastidia mucho, pero bueno, el equipo se ha rehecho, está haciendo bien las cosas, así que ahora segunda parte.
5: Nos ve bien físicamente.
4: Sí, estamos bien. Yo creo que la pretemporada hemos estado muy bien a nivel de ritmo y demás. Así que, bueno, vamos a ver la segunda parte.
5: Berti, gracias.
4: Muchas gracias.
3: Paraules d'Edu Expósito, jugador de l'Espanyol, que tenen els micròfons a la tele al descans del partit. A Alemanya, a la Supercopa, recta final de la segona meitat. Molló.
6: Sí, ha escurçat diferències. El Dortmund ja ha posat emoció amb un gol de Fabio Silva, però han expulsat Ben Sebaini just ara al minut 90. Som al 91 i n'afegeixen 5, però Dortmund 1, Bayern 2, i som a un accident del Bayern de que s'iguali el partit.
3: No tenim gols en els dos partits a Itàlia en joc, Molló.
6: No, de moment continuen el Genoa 0, Nàpols 0 i el Parma 0, Cagliari 0, ja a l'últim quart d'hora.
3: I tenim també partit a segona divisió en joc, en aquest cas a Elda.
6: Sense gols, el Denk 0, Cádiz 0, el temps de descans.
3: A França, demà serà el torn del PSG, avui jugant a l'Olímpic de Lió i guanyant 0-1, empatant a 2 al Brest al camp del Le Mans. I la resta 0-0, el Nice-Lorient i el Troyes-París-FC, de moment amb empat a 0 al marcador. Pausa, i ara tornem de moment al descans. L'Espanyol empata 1 contra el Madrid a Cornellà al Prat.
7: L'Espanyol juga a RAC1.
8: M'expliques un conte, papa?
9: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
10: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
11: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
12: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
13: Perfecte, aquí el tens.
12: Ja?
13: Ja.
12: Sí?
13: És així?
12: De debò?
13: I tant, de debò.
14: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
15: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
16: Si és futbol, és DAZN. Si és la Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A, Liga i Eredivisie, és DAZN. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
17: RAC 1.
18: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
19: Un tauró!
20: Per favor, sortiu de l'aigua!
21: Fora!
20: Au!
22: Traieu aquell nen, que s'acosta!
23: Ràpid, nadeu, tothom fora, va!
24: Quins nervis, socors!
25: Heu picat, que era de mentida l'aleta!
26: Així sona l'estiu a RAC1.
27: Estadella, et pelaré.
28: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
29: No, pareu! Oh, que era una broma!
26: RAC1, tots som un milió. RAC 1.
30: Ai, que bé s'estan aquesta platja, Alba, de veritat, que bé!
31: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem de visitar el Bala, que vingués?
30: Bueno, però ara està molt enfeinat, vols que el truquem?
31: Ai, sí, va, fer-me una trucadinha.
30: Bala?
31: Bala!
30: Ui,
31: què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat! Calma-la, Estadella!
30: Escolta el camp!
31: No es calma així una criatura!
30: Ah, jo què sé!
31: Bueno, que et truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
30: No preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
31: I la de la teva filla també.
30: Ara.
26: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments. Amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
30: Un mojito, sisplau!
31: Dos!
26: RAC 1. Tots som un milió.
11: L'Espanyol juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: El descans empat a un, l'Espanyol contra el Real Madrid en aquesta segona jornada de Lliga Primera Divisió. S'ha avançat el Madrid amb gol de Bellingham, ha empatat l'Espanyol amb gol de Calatrava. I nosaltres obrim una mica de Frit Ràbic, el descans d'aquest partit a Cornellà al Prat, una mica de còctel o de Frit Ràbic, aquest mix de frits secs que combina les millors textures i sabors amb l'original, amb gust de xili, mel i mostassa o formatge. Sempre tots. Hi ha un cocteleo perfecte per cada moment, per tant, no us aguanteu les ganes i també tasteu el cocteleo de Frit Ràbic. Què t'ha agradat més de l'Espanyol, Dani, en aquesta primera part a Cornellà?
1: Doncs que en un inici on el Madrid ha estat molt millor, ha tingut la possessió i l'Espanyol s'ha vist obligat a replegar-se més del compte, i a més tenint en compte que t'han marcat un gol de cap, s'han avançat en el marcador al minut 9, doncs el que més m'ha agradat és que l'Espanyol no s'ha trencat, no ha anat a per totes per marcar dos o tres gols i deixar molts espais. Al contrari, ha seguit mantenint aquesta proposta dels 4-4 i el mitja punta amb Javi Hernández, i la veritat és que a mesura que ha anat avançant el partit, la primera part, els minuts, l'Espanyol doncs ja ha arribat amb cert perill, i quan ja ha arribat, doncs la sensació, a mi m'ha donat sensació de perill quan ha arribat dos o tres o quatre vegades, no? I després s'ha vist recompensat amb aquesta bona jugada, amb aquesta bona rematada. Per tant, en cap moment s'ha descompòs l'Espanyol i ha obert línies i ha anat a buscar el partit com a bojos. No. I el Madrid, a poc a poc, ha anat baixant el pistó, ha anat baixant el pistó, i s'ha igualat al final, al tram final de la primera part. M'ha agradat l'Espanyol, no? És que tampoc podia fer una altra cosa, tampoc podia sortir a dir anem a pressionar dalt o anem a intentar marcar un gol ràpid. No, ha fet el seu partit, l'està fent, li ha sortit bé amb aquest empat, i el que passa que quan veus que et marquen en el minut 9 un Madrid o un equip potent com aquests, doncs home, pots preveure que amb un resultat favorable i se t'avancen al marcador i tu has de fer alguna cosa més, doncs que et puguin marcar un segon o un tercer gol. I en canvi no ha estat així, per la bona feina que ha fet l'Espanyol, i també el Madrid tampoc ha posat una cinquena marxa.
2: Hi ha hagut un moment que m'ha fet patir, després del 0-1, amb dues o tres pèrdues de pilota que han permès sortir el Madrid a la contra. He pensat, si em perd alguna més l'Espanyol, al final ho acabarà pagant. Però no sé si és una sensació meva o ha estat així, però jo crec que l'acció de Hausen, quan s'ha aturat el joc perquè ha començat a sagnar, jo crec que a partir d'aquí l'Espanyol ha fet un clic. Aquells minuts contra 10, l'equip ha millorat amb la pilota, i a partir d'aquí és quan ha començat a crear perill. Al cap de 5 minuts, jo crec, només ha arribat el gol, i a partir d'aquí hem vist una bona versió de l'Espanyol.
0: Sí, avui sense base d'hidratació, que no ha pogut els entrenadors fer aquest temps mort que els permet canviar algunes coses si volen durant el partit, i canviar i que tothom se n'assabenti clarament allà en la rotllana que fan. Però sí, com diu el Dani, Edu, que l'Espanyol ha tingut personalitat, és a dir, que no sé, com amb les idees clares, amb el plantejament de partit bastant al cap de tots els jugadors.
3: Sí, jo sempre sóc molt pesat quan l'Espanyol juga contra els equips grans, bàsicament. No tant l'Atlètic de Madrid, no passa tant a l'Atlètic de Madrid, però sí amb el Barça i amb el Madrid. Que al final jo crec que el partit que acaba sortint depèn molt més del que faci l'equip gran que no pas del que facis tu. Llavors, si el Madrid, després d'avançar-se 0-1, va pel segon, i mostra ambició i mostra gana i fam, jo crec que l'Espanyol no té res a fer. Vull dir, pots arribar al descans perdent d'un gol, però al final acabaràs perdent. En el moment en què el Madrid t'obre la porta, perquè jo crec que el Madrid ha estat, després del 0-1, no sé si dir indolent, però sí, jo l'he vist poc ambiciós, el Madrid ha obert la porta, i aquí l'Espanyol ho ha sabut aprofitar molt bé, perquè clar, a tu el Madrid et pot obrir la porta igualment, però si tu no hi vas, el partit no, del partit no en trauràs res de bo. I s'han ajuntat, jo crec, que les dues coses. El Madrid ha obert la porta i l'Espanyol hi ha anat. I, a més, hi ha anat amb efectivitat. És a dir, en la primera, poder segona oportunitat que ha tingut, ha fet gol. Què passarà a partir d'aquí? Home, el guió, jo crec que hem de preveure que el Madrid pujarà una o dues marxes. Si això passa, l'Espanyol tindrà dificultats. Però, per mi, la primera part de l'equip és de notable. Sí, sí.
0: No preveus cap canvi d'inici a la segona meitat?
3: A l'Espanyol no s'escalfa ningú. Al Madrid, els suplents que hi ha sobre la gespa, que són 5, no fa pinta que ho facin amb especial intensitat. De fet, un d'ells és un dels porters suplents, Mestre, i els altres, ara surt Cucurella, que se suma a Carlos Espí, i algun altre dels nanos del Castilla. Per tant, no fa pinta que el descans hi hagi canvis.
0: Aquesta calor no hi ha equipari ni a la platja ni enlloc. El millor refugi és anar de compres, però amb un toc diferent. Ves a Roma Coruma, el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, i descobreix unes ofertes tan refrescants que et deixaran glaçat. Entra i segur que no en sortirà sense el teu nou Mazda. Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Coruma. Diuen alguna cosa als números, a les estadístiques de Molló destacades d'aquesta primera meitat?
2: Doncs ara m'estava fixant amb els nostres estimats gols esperats que confirmen just això que deia l'Edu. A mi m'estranya una mica, però dona 1,03 a l'Espanyol i 0,54 al Madrid. Jo crec que ha tingut alguna acció com la d'Mbappé. Bé, amb certa claredat. Potser només aquesta, però de moment li donen dues ocasions clares per banda, a l'Espanyol i al Madrid. Crida l'atenció que el Madrid ha tingut força més la pilota, 62-38 de percentatges, i de faltes 8-5. Hi ha hagut un moment que eren 7-1, 7 faltes l'Espanyol 1 al Madrid. Al final s'ha equilibrat una mica en el tram final de la primera part, que ha tingut una mica més de pilota l'Espanyol.
0: Tenim campió ja de la Supercopa a Alemanya.
2: I és el Bayern de Múnich, ha guanyat per 1-2 la final contra el Borussia Dortmund. Per tant, després de guanyar ja Lliga i Copa la temporada passada i la Supercopa al Bayern, que en aquest 2026 només se li ha escapat la Champions, eliminat pel PSG a les semifinals.
0: I ha posat la directa al Nàpols, a Itàlia.
2: Sí, a última hora, els últims 5 minuts, De Bruyne ha fet el primer, Vergara el segon, el primer, per cert, amb una molt bona paret de De Bruyne, amb un cop d'esperó en la paret, en el retorn cap al belga, que ha fet el primer, Vergara el segon, com dic, Genoa 0, Nàpols 2, 43 de la segona part.
0: Sempre em pregunto, Edu, de què deu estar fet el velcro dels guants de Courtois per aguantar tant, perquè jo crec que la de vegades que es descorda i es corda el velcro en un gest, vaja, una mania que té el porter belga durant un partit, jo no sé quantes en deuen ser, però moltíssimes, moltíssimes.
3: Home, deu gastar bastant guants.
0: Segur, no? Segur, sí, perquè sí.
3: No deuen tenir molta vida.
0: Quan portava bambes amb velcro fa potser home, 40 anys o més, o
3: les mítiques paredes.
0: O 45.
3: Tenies unes paredes?
0: Jo crec que eren paredes, eren més una imitació. Però allò es gastava molt. I aquests, tu, nyic, nyic, nyic, i sempre li corden bé.
3: Sí, és veritat. Passa que les bambes aquestes, el velcro acostumava a vèncer, no pel velcro, sinó per la juntura, saps, de sota?
0: Sí.
3: És a dir, es desenganxava la base del velcro. Sí. I això als guants no li deu passar. Home, deuen ser bons els guants de Courtois.
0: Sí. Segurament.
1: I a més és un XXXXXL, eh?
3: Sí, gasta una mà que sembla un peu. Mira, acaben de sortir els futbolistes de l'Espanyol, els 11. N'hi ha 11, a veure, 4, sí, 5...
1: Si em dius que n'hi ha 10, em destrosses.
2: Millor 12, no. Solsona.
3: És que ho deia perquè eren 10 fins que ha sortit Tai Dolan, ara sí que són 11 futbolistes i són els mateixos. Els del Madrid surten ara, 3 i 3, 6 i 3, 9, més Courtois 10, Bellingham l'11, per tant tampoc hi ha canvis, ni els uns ni els altres. Per tant, els mateixos 22 que han començat el partit.
0: De xifra d'assistència en tenim o encara no, Edu?
3: No encara, no l'han passat, i és estrany perquè normalment a aquesta hora deuen estar encara comptant, perquè a aquesta hora normalment ja la tenim.
1: No hi ha cap canvi al Madrid, qui és aquest? No, el rec d'aquí.
3: El que acaba d'entrar?
1: El de la dreta, sí.
3: El que porta el 10?
1: Sí.
3: Un tal Mbappé.
1: Ah, és l'Mbappé aquest?
3: Sí, no hi ha canvis. No hi ha canvis, tot i que hi ha moviment a la banda.
1: Tu veus el número d'aquí allà baix?
3: Bé, et dic una cosa. Tinc pendent, d'aquí un mes tinc la revisió mèdica de la feina de cada any i ja t'ho diré.
1: Home,
3: els del Madrid es veuen bé.
1: El normal és que tu el vegis bé.
3: Sí,
1: que a mi em costi, això és normal.
3: No, els del Madrid i els de l'Espanyol també, perquè són dorsals negres sobre fons blanc. Bé,
1: sí,
3: no?
1: Passa per l'oculista.
3: També et diré... També et dic, perquè,
1: No, tu no, jo.
3: Ah, val. No, t'ho dic perquè... Bueno, tu és allò, aquella mítica, tu a l'oculista vas dues vegades. Una marcada.
1: I vas dues vegades.
3: Mira, tenim assistència. Tenim assistència i he fallat. No estem més a prop del ple que dels 30.000, sinó més dels 30.000 que del ple. 33.304.
1: No m'ho crec, menteixen.
3: Comença la segona part.
1: Hi ha molta gent,
3: Sí, no. Home, pot ser, Pensa que aquí ens falta un tros de visió, però jo crec que 33.300 és una bona... És una bona xifra. Jo pensava que n'hi hauria 1.000 o 2.000 més. Compte que l'Espanyol intenta recuperar una pilota. Ui, que la trava en pilota dividida sobre Carreras, Tigroga. L'àrbitre diu que no hi ha res. Tampoc li ha fet tant de mal i jo crec que li perdonarà l'acció, malgrat que algun jugador del Madrid ja s'hi apropava.
1: Ui, Déu meu.
3: Aquest any això és VAR, Jaume? Si hi ha segona groga...
1: No, mira.
3: Si el VAR diu que pot haver-hi segona groga perquè la trava, li pot dir Figueroa Vázquez, Que no ha estat el cas, Es reprèn el joc.
1: No, és
2: si es treu una...
3: Ah, d'acord.
2: Segona groga,
3: val,
2: clarament incorrecta.
0: Una expulsió mal feta.
3: És per tirar enrere una expulsió, no per propiciar-ne una.
2: Exacte. Val. O sigui, una segona groga mal treta.
3: Clar. Val. Doncs hem complert el primer minut del segon temps i la pilota és per l'Espanyol. Demanaven sessió els jugadors del Madrid per una acció enrere d'Omar sobre Dimitrovic, però entès l'àrbitre que no era sessió voluntària. Juga l'Espanyol, Javi Hernández, està rebent falta de Konaté, l'àrbitre diu que no n'hi ha, i per tant és pilota pel Madrid, de banda.
2: Home, l'està agafant, no?
3: Això sembla, sí.
1: Jaume, això del reglament, que els fores de banda ara han d'anar més ràpids o...
2: Sí.
1: No? O com és el reglament?
2: Bé, l'àrbitre, si creu que perd temps, comptarà 5 segons i si passats aquests 5 segons no ha servit de banda, doncs canvia la possessió.
3: Allà que ataca el Madrid, punta esquerra, Vinícius davant d'Omar, encara Vinícius el vol fer per fora. Bé, Omar tapant i enviant a corna. Protegint la banda dreta de la defensa blanquiblava ara, Omar El Hilali canviat per la línia de fons.
1: Com va ser que Vinícius no va fer res i estava també igual que avui i va fotre dos gols o un gol? I...
3: Aquí?
1: Sí.
3: La temporada passada. Sí, a la segona part va fer dos gols, 0-2.
1: Ah.
3: Compte que ataca
0: el
3: Madrid.
0: Aquest ara, Dani, a què venia?
1: No, perquè he vist que...
3: Ui, espera, que hi va Mbappé, la penja a l'àrea de l'Espanyol, Roberto amb el cap, la vol baixar Dolan, la baixa d'aquella manera, però se la queda... Pilotada llarga cap al mig del camp, toca amb el cap Valverde, atent tothom perquè pentina Bellingham, res, a les mans de Dimitrovic.
1: No, ho deia perquè a la primera part pràcticament no he intentat l'1 contra 1 a Momar en cap ocasió, i a la primera que ha tingut ara, aquesta segona part, ja ho he intentat, per això dic, m'ha vingut al cap de la temporada passada.
3: Avui no passarà, ja veuràs. 3 segona part, pilota per l'Espanyol en defensa. Unai Núñez cap a Riedel, compte que pressiona Vinícius. Riedel enrere amb Dimitrovic. El control no és gaire bo. Des de la seva línia de fons ha d'enviar Campistraus. Campistraus és exactament a la zona de mitjos, on toca amb el cap Dumfries, però se la queda l'Espanyol. Urco amb Edu Expósito, compte que pressiona Guller. Cercle central. Edu Expósito continua, supera la pressió de Bernardo Silva. Va cap al camp per l'interior esquerre, ja terreny del Madrid. Edu a l'esquerra, encara més per Dolan. Fa la centrada, Dolan, Roberto amb el cap, no hi arriba, queda morta. Cala amb l'esquerra, misto, quina llàstima. Però que bé Roberto per pressionar, la pilota al final és del Madrid, de banda. No, li dona l'assistent a l'Espanyol la pilota. Jo crec que era del Madrid, L'últim en tocar ha estat un jugador de l'Espanyol, corregeix Sánchez Martínez. Sí, pilota pel Madrid, però... No, li dona l'Espanyol. Llàstima del misto de Cala, perquè era bona,
1: S'ha posat la posició tan perfecta per poder-la rematar que al final no l'ha tocat bé.
3: Sí, llàstima, perquè era bona a l'interior de l'àrea. I la centrada de Dolan era molt bona. Roberto ha estat a punt de rematar amb molt de perill. I torna l'Espanyol per l'esquerra. Dolan vol encarar Dumfries. Per fora, per dins, va per terra, falta clara. Falta a favor de l'Espanyol just des del mateix punt on el Madrid ha originat el 0-1 a la primera part. Per tant, bona perquè un... La demana Javi Hernández, no sé si un esquerrà per penjar-la directament a dins.
1: Del Madrid no escalfa ningú.
3: Del Madrid no s'escalfa ningú. De l'Espanyol ara comença a moure la banqueta Manolo González per ordenar que s'escalfin diversos jugadors. Veig a Pere Milla, veig a Pol Lozano, veig a Jofre, Marcos Fernández, Bausa... Sí, aquest cinc. Aviam la falta.
1: La falta que ha tret Güler estava per aquí, eh?
3: Sí, sí. El 5 de la segona, hi va l'Espanyol, la penja Javi Hernández, res, misto, se la queda el Madrid, recupera Hinojo, que la rebutja directament per la línia de fons. És pilota per Courtois, quina llàstima, perquè no s'ha aixecat aquesta pilota que ha posat Javi Hernández. Servei de porteria pel Madrid. Courtois. Rep en curt de Konaté. La torna a tenir el central francès. A la dreta amb Dumfries, pressiona l'Espanyol. Dumfries, de nou per Konaté. Passada horitzontal sobre l'altre central. Hausen. Hausen amb Konaté. Ara mira, ara remena la banqueta al Madrid i comença a escalfar-se gent a la banda. Camavinga, Diomandé, Alexander Arnold, Ibrahim. Tornen a jugar els centrals blancs. Que mira el 6 de la segona part amb empat a 1 al marcador. Us ho està explicant RAC1. Pilota llarga de Konaté perquè Mbappé la baixi amb el cap. S'associa amb Vinícius, compte que hi torna Mbappé, intervé Omar a l'interior de l'àrea blanquilou, no era Mbappé, perdó, era Bellingham, que ha forçat un servei de banda. Mbappé ara està lleugerament tirat a la dreta. Ataca el Madrid per l'esquerra. Lluiten Cala i Carreras, l'últim en tocar ha estat el del Madrid, banda per l'Espanyol. Al costat del banderó de corna. No sé si és circumstancial de la jugada, Dani, però ara veig Mbappé a la dreta, Bellingham fent de davanter, Güler centrat. Aviam, que recupera la pilota l'Espanyol. És Cala, intentant jugar amb Javi Hernández. Recupera el Madrid al mig. És Bernardo Silva, amb Hausen. Carreras torna a jugar amb Dinkhausen, que rep l'entrada de Roberto, falta clara. Jugarà el Madrid des de la zona ampla. Sí, sí, Mbappé dreta, Vinícius esquerra, Güler, Bernardo Silva i Bellingham centrats. Mira, la jugada de Dumfries, que fa acció per la dreta, acaba xutant a corna, després que Unai Núñez posi la cama, xut massa creuat del neerlandès, serà servei de cantonada pel Madrid, 7 segona part, 1-1. Dumfries ara ha intentat fer una diagonal i ha marxat d'un parell de jugadors de l'Espanyol. El seu xut, per sort, l'ha tapat bé Unai.
0: En un punt de la graderia d'alguna d'aquestes llotges, Toni Jiménez, Pochettino i Javi López.
2: I de la penya, no, també?
0: Rei de la penya.
3: Compte la rematada, Dimitrovic, Mbappé fora! Bellingham a punt de fer l'1-2. Bellingham a punt de fer l'1-2. Meravellós vol de Dimitrovic. Sense motor. Per tocar la pilota amb el guant esquerre, deixar-la morta entre ell i el travesser i massa forçat Mbappé en la segona rematada, envia fora. Buah, s'ha tornat a salvar l'Espanyol. Sí.
0: Una gran aturada. Una pilota aturada, però una altra vegada ho deia Expósito al descans, que no podia ser.
3: I torna el Madrid. Perill a l'esquerra, Vinícius fa la centrada, Dimitrovic fàcil. Necessita una mica de temps mort l'Espanyol ara,
2: És que el Madrid té molts centímetres ara amb Konaté, Dumfries, més els que ja tenia, Bellingham.
3: Intenta treure jugada a la defensa blanquiblava. Unai, pilota llarga perquè Roberto intenti baixar-la davant de Konaté. La toca però no la pot controlar, se la queda al central del Madrid. Enrere amb Courtois, pressiona Roberto a l'interior de l'àrea blanca. Courtois, pilotada llarga. Vinícius ve de fora de joc, no intervé. La deixa passar Riedel. I de porter a porter.
1: Si Mourinho és com ha de ser, Vinícius ha d'anar a la dutxa i amb aigua freda.
3: Per donar entrada aquí a Diomandé?
1: No sé com estarà, però Brahim, sí, o Diomandé.
3: La sortida de jugada de l'Espanyol ara, arriscada, ha acabat sortint mig bé, però compte que Valverde vol recuperar aquesta pilota, es perdrà per la línia de banda. Serà lateral per l'Espanyol. camí del 10 de la segona, 1-1. Us ho explica RAC1.
1: No ha canviat res de la primera part, O sigui, no ha canviat. El partit està semblant més domini ara del Madrid amb aquesta rematada, però l'Espanyol aquí ben situat i esperant que arribin les seves oportunitats. No s'ha de perdre la pilota tan fàcil. Bon comportament dels dos centrals, en principi. Riedel, que no hi comptava gaire, en principi, per això s'han fitxat dos, Unai i Derkusic, ho dic
3: bé. Molt bé, Derkusic, molt bon serbo-croat. Que hi va, s'està practicant el lladre aquesta setmana. Compte que hi va Dolan, punta esquerra, doble Hinojo, vèrtex de l'àrea, encara Dolan, la vol posar, la centrada toca en Dumfries, se la queda l'Espanyol. Aquest és Edu Expósito. Expósito amb Dolan, que vol encarar de nou Dumfries fins a la línia de fons, posa la cama al lateral del Madrid, que es queda la pilota. Arda Güler intenta fer jugada, recupera Cala, falta. Ai, aquesta falteta, Sánchez Martínez. Aquesta falteta, pilota pel Madrid. Derkusic, molt bé, ho has dit molt bé, eh?
1: Bueno, està practicant cada dia dues hores.
3: Dos hores i en Derkusic, t'imagines, cada dia. Ai, va, compte que hi va Mbappé, perseguit per Urco, li està fent falta, veurà targeta. Abans, però, Mbappé segueix la jugada per obrir a la dreta amb Güler. Molt bé, Hinojo anant al terra per allunyar, frenar aquest atac del Madrid, si més no en primera onada, perquè hi torna l'equip de José Mourinho. A la dreta Bernardo Silva, ja a terreny de l'Espanyol, es frena, ve a buscar-la Bellingham a la base de la jugada, combina amb Hausen al cercle central.
1: El millor Bellingham, eh?
3: Mira, ara torna a rebre
1: el noto ràpid, eh? És el principi de temporada, però la temporada passada hi havia moments que semblava que...
3: Doncs és el dels que va arribar més tard, perquè va acabar més tard, va arribar fins al penúltim partit del Mundial, zona de tres quarts. Compte, falta de Vinícius, falta sobre Vinícius, perillós a favor del Madrid.
1: Té una targeta, Omar, no?
3: Omar no, Vinícius sí. La falta l'ha fet Omar.
4: Arbitratge bastant proteccionista amb Vinícius, eh? O sigui, gairebé cada contacte que hi ha li està xiulant falta. Ja m'agradarà veure altres arbitratges que tindrà i a sobre es queixa.
3: De fet, aquesta a mi no m'ho ha semblat. La deixa anar, i després... Ah, val,
4: és després.
3: Que tampoc m'ho sembla. Era res, pràcticament. En fi, la falta pot ser perillosa a favor del Madrid. No sé si per xutar directe, no?
0: Una mica lluny, no?
1: No, Valverde, aquí Valverde té bona castanya, eh?
3: Jo crec que lluny... Sí, una mica lluny, sí, tens raó.
1: Sí,
3: és que ara estava mirant on ha situat l'esprai i la tanca de l'Espanyol és a 4 metres de la frontal, sí. La penjarà Güler, de fet. No serà xut directe. I anirà Güler. L'Espanyol atent. Veiem si el Madrid no dona problemes en aquesta pilota penjada ara. La rematada es d'Unai per rebutjar abans que hi arribi Hausen és corna. Es lamenta Dinhausen perquè havia entrat amb convicció a l'interior de l'àrea, però marcatges, ha estat atent Unai.
1: Marcatges, agafar una miqueta, però una mica, no...
3: Aviam, que pica el corna ràpid el Madrid, és Güler que rep de Bellingham, encara Güler, vèrtex de l'àrea, no troba espai perquè l'està tapant Cala, al final treu la centrada, la rematada, Dimitrovic, l'havia rematat Konaté amb el cap. Per sort, molt centrada aquesta rematada a les mans de Marco Dimitrovic.
0: Missatge per aquells que busqueu un vehicle híbrid, a Romoto tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai e-Power. Si és més eficient vol dir que és menys consum i si és més potent vol dir que té més cavalls. Qashqai Romauto a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara amb Nissan Més, el teu Qashqai amb fins a 10 anys de garantia. Recorda Romauto.
3: Està perdent l'Espanyol la pilota molt més ràpid del que li agradaria a Manolo González.
1: Sí, al mig del camp, aquí hi haurà de fer algun canvi. No sé si tardarà molt o no.
3: Ui, Mbappé vol fer-se tota la defensa de l'Espanyol, surt a tapar-lo Riedel, que li fa falta i targeta al límit de l'àrea, al costat del vèrtex.
1: Velocitat.
3: No,
1: és Riedel i és un altre també, se'n va amb velocitat, eh?
3: Tenen targeta per l'Espanyol Riedel i Calatrava pel Madrid Vinícius Júnior.
1: Pues no t'estranyi que faci un canvi del central
3: Mira, surt a escalfar-se Vanya Derkušić.
1: I Pol Lozano hi és, Pol Lozano?
3: Pol Lozano escalfant-se hi és, sí. Aviam la falta, que pot ser perillosa, perquè jo crec que és el vèrtex de l'àrea, un metre tot just del vèrtex de l'àrea per l'esquerra, segons ataca el Madrid, tres homes a la tanca de l'Espanyol. Mbappé jo crec que té tota la pinta de voler xutar al costat hi ha Guler per si s'ha de posar amb l'esquerra. O també xutar amb l'esquerra, Guler?
1: No, jo crec que Mbappé...
3: L'ha demanat, eh? Aviam qui va. Mbappé, amb la cama dreta, el xut fora. Molt per sobre del travesser de Dimitrovic. Arribem al quart d'hora de la segona part, mitja hora més la propina pel final. Espanyol 1, gol de Calatrava. Real Madrid 1, gol de Jude Bellingham.
2: S'han acabat a Itàlia, el Genoa 0, Nàpols 2, el Parma 0, Cagliari 1, i a França, com a més destacat, el partit de l'Olímpic de Lió, que ha guanyat 0-2 al camp del Toulouse. El Lió, que veurem si acaba entrant al sorteig de la Champions. Empat amb el Fenerbahçe a 1 a l'anada a l'última eliminatòria.
3: Sánchez Martínez, que adverteix Dimitrovic, que està trigant massa a fer efectiu el servei de porteria. La dona finalment per Roberto. Roberto amb Javi Hernández. La vol baixar amb el pit. Està molt sol i acaben prenent la pilota. Valverde monta perquè ara Javi Hernández s'ha llançat sobre el cos de Hausen. A l'altre costat recupera la pilota l'Espanyol. És Cala amb Edu Expósito, uns metres dins de terreny del Madrid. En curt per serenar una mica l'atac. Teva meva entre Expósito i Hinojo. La torna a tenir el de Cubelles. S'ofereix a l'espai Omar. No, s'ha acabat de creure la passada d'Expósito. S'ha frenat a mitja cursa quan estava iniciant el desmarcatge i això ha fet que la passada no li arribés. Servei de porteria pel Madrid. Intenta jugar ràpid. Vinícius, emparellat amb Burco. Posa la cama al futbolista basc. Se'n va Vinícius, que valca per l'esquerra el brasiler. Compte que l'Espanyol no està basculant bé aquí. Es planta dins l'àrea. Encara Vinícius va per terra. L'àrbitre diu que no hi ha res. Ha estat amb el cos Edu Expósito. Jo crec que no hi ha hagut res. Unai i Dimitrovic li estan dient a Vinícius: noi, no dona per penal això. No dona per penal. Ho confirma Figueroa des del VAR.
2: És que es tira cada vegada.
3: Té targeta, recordem-ho. Té targeta. Pilota llarga de Dimitrovic. Konaté està trepitjant a Roberto, que es queixa. L'àrbitre diu que no hi ha res. Està escalfant el partit. Pilota pel Madrid, gairebé 17 de la segona. 1-1. Mbappé vol fer una paret amb Vinícius. Compte que Mbappé pot superar Omar. Molt bé Omar corregint, perquè l'altre era el tren d'alta velocitat francès, mola meva. Omar ha anat a la desesperada al terra per evitar el que hagués estat una desgràcia. O sigui, Mbappé davant de Dimitrovic.
2: Una mica de pilota l'Espanyol ara, no?
3: Sí, massa pèrdua ràpida. Mira, Urco cap a Javi Hernández. Falta clara de Bernardo Silva. Pilota per l'Espanyol a la zona ampla. Edu Expósito. Mira, prepara doble canvi al Madrid. Diomandé i Cucurella. Dues de les cares noves. Dani. Uf. Carreras.
0: Tot a la banda esquerra, com canviï Carreras i Vinícius.
1: No, el de Vinícius no ho tinc clar.
0: No, jo m'estranyaria moltíssim.
3: Espera, que ataca l'Espanyol i va Calatrava. Ui, la volia posar dins, hi ha un rebot. La defensa del Madrid acaba recuperant. Bernardo Silva la juga en llarg, però recupera l'Espanyol. És Edu Expósito amb Burco. Zona de tres quarts de terreny blanc.
1: Potser canvia Bernardo Silva. Potser canvia a Bernardo Silva.
2: Sí, però ell va dir que Guler no el veia encara per jugar al doble pivot.
1: Bueno, doncs potser si serà treu... Guler.
3: Sí, potser Guler.
2: Doncs jo t'ho firmo, que tregui Guler.
3: Guler i Carreras, no? O què?
0: Jo crec que serà Bernardo.
3: Diríem que... la pressió del Madrid, és Unai jugant enrere cap a Dimitrovic.
0: Pas discret de Bernardo avui per Cornellà.
3: Sí. Passada llarga de Dimitrovic, no hi arribarà Roberto. Konaté que posa el cos, és una roca, és una paret. El francès, canvi. I l'Espanyol també en farà, eh? Mira, el primer que marxa és Carreras per Cucurella, aquest estava cantat. I per Diomandé marxa Arda Güler. L'Espanyol farà canvis, entraran Derkušić i Bausa. Aplaudiments per Cucurella. Aquests que sentiu. Reprèn el joc. L'Espanyol encara no ha fet els canvis, eh? Només els ha fet el Madrid. Compte que perd la pilota en l'origen de la jugada al conjunt blanc. La té l'Espanyol, la té Calatrava, perfil de l'interior esquerra. Asserena el joc, al mig per Urco. Aquest amb Edu Expósito, que posa un punt de calma a l'acció. Edu amb Calatrava, Calatrava amb Dolan. Dolan buscant a l'espai de nou Calatrava. Finalment prefereix girar i encarar Dumfries. Al costat hi té Edu Expósito. Té Bameva entre els dos. La torna a tenir Dolan. Punt d'esquerra de l'atac de l'Espanyol. Aviam què fa Dolan. Dolan davant de Dumfries. Se'l vol fer per fora. Acaba fent la centrada. Pot ser bona. Konaté amb el cap directament a banda. Es farà ara el doble canvi l'Espanyol.
5: Sí.
3: Bauza i Derkušić preparats. El de l'eslové és... de per Riedel, central per central, tenia una targeta.
1: Jo crec que es canviarà, m'estranyaria, però canviarà a Javi Hernández.
3: Calatrava.
1: A Calatrava?
2: Sí. També té groga.
3: Sí, treu els dos amb groga. Bauza en el lloc de Calatrava. Mourà Javi a la dreta, no? Sí. Javi Hernández anirà a la dreta i Bauza se centrarà.
0: I el Madrid ara amb 5 dels 6 fitxatges ja sobre el terreny de joc. Només falta Carlos Espi.
3: 20 minuts i mig. Segona part, Espanyol 1, Madrid 1. Ataca l'Espanyol, que té un servei de banda. Vol fer jugada Bauza amb Dolan. Punta esquerra, encara Dolan, l'aguanta Dolan. Enrere sobre Hinojo. El de Cabrianes. La juga enrere, no, diu l'àrbitre que hi havia fora de joc. Per tant, jugada invalidada. La tindrà de nou el Real Madrid.
1: Sí, firmes l'empat.
3: Jo sí, i tu?
1: No, jo no.
3: Mira que
2: demanaves el boli.
3: No, perdona.
1: Sí, demanava el boli. Sí.
3: És que el percentatge de
1: Ara no. Ara estem bé.
3: El percentatge que té Dani Solsona de no firmar empats a la segona part és bastant alt, que després vull dir acabar amb victòria. M'estic il·lusionant, Jo el firmo claríssimament. Ataca el Madrid, Diomandé, pressiona Dolan, que toca la pilota per enviar a banda. Diomandé, el primer gol que va fer a primera divisió va ser contra l'Espanyol. En un Leganés espanyol. De fet, va debutar al Bernabéu i va marcar contra l'Espanyol el primer gol. Unai Núñez al terra per evitar precisament que Diomandé faci jugada per la dreta. Banda pel Madrid, Dumfries. S'ofereix en curt Bernardo Silva. Dumfries diu, no, espera't. Ara sí, la posa en joc per Bernardo. La passada del portuguès és horitzontal, buscant Valverde. El Madrid ara vol collar l'Espanyol. Valverde amb Cucurella. L'acció a l'esquerra perquè jugui Vinícius. La passada dins no és bona. Urco rebutja, però se la queda Bellingham pel Madrid. 21 futbolistes, tots menys Courtois al terreny de l'Espanyol. Valverde, la passada dins amb Mbappé. Primera acció de Derkušić. Compte que vol fer jugada Bellingham. Se la queda Valverde pel Madrid. Està atacant amb tot l'equip de José Mourinho. Diomandé al vèrtex de l'àrea, la vol posar dins per Mbappé, es gira Mbappé, la torna a treure fora amb Diomandé. En té dos a sobre, línia lateral de l'àrea, no veu clar progressar, tampoc donar-li a Dumfries, acabarà perdent la pilota Diomandé, la vol recuperar però se la queda Dolan, l'aguanta Dolan, treu-la d'aquí perquè se t'està acabant el camp, se li acabarà de banda. És servei de lateral pel Madrid, que fa tota la pinta que en aquest últim període de partit, perquè queden l'última quarta part de partit, si dividíssim el partit en quarts, ara entraríem en l'últim quart, com en el bàsquet, té pinta que collarà i de valent l'Espanyol. Diomandé, per l'esquerra, es vol fer Hinojo, surt Diomandé, que fa la centrada, molt passada, li caurà a l'altre costat a Vinícius, compte que vol fer jugada a Vinícius a l'interior de l'àrea, que no armi la cama, de moment el tapen bé, però la té per Cucurella, per ell, Cucurella a l'interior de l'àrea, fa el retall, la posa dins per Mbappé, no és bona la passada d'Mbappé, recupera l'Espanyol, Urco que juga a l'esquerra amb Hinojo, compte que mossega Diomandé, Hinojo amb Dolan, molt bé l'Espanyol ara, amb el cap Dolan, amb Urco, camp propi, gira Urco, fantàstic, amb Unai, de primera sobre Edu, ha sortit amb espai l'Espanyol, i ara pot trobar per la dreta encara la jugada, per Javi Hernández, ja són a terreny del Madrid, la dona més a la dreta per Omar, prova la centrada, Omar al segon pal, demanen caiguda de Roberto, l'àrbitre diu que no hi ha res, encara és viva, ara sí que marca la falta. Ara sí que marca la falta de Javi Hernández sobre Vinícius. Pilota pel Madrid a camp propi. Gairebé 24.
1: No veus perill quan ataquem?
3: Sí, però el problema és que també em veig a l'altre costat quan ataquen.
2: Sí, però de moment en la primera pressió amb els tres davanters i Bellingham...
0: Ara s'ha aclarit una mica l'espai al mig del camp amb aquest canvi.
3: Sí. Sí, sí, es tractarà de resistir i provar una aventura. A veure quants minuts és capaç de resistir l'Espanyol, i si és fins al final, veiem si en té alguna. Així va arribar la victòria fa dues temporades, resistint fins a l'últim quart d'hora i el gol al contraatac. Compte que hi va Mbappé, vol superar Urco, ja és a la frontal, déu-n'hi-do quina jugada, el xut d'Mbappé tallant molt bé els centrals, han sortit els dos a mossegar, Cucurella que hi arriba amb el cap, l'àrbitre diu que no hi ha falta, l'Espanyol que vol sortir al contraatac, la té Roger Hinojo, encara Hinojo, la dona a l'esquerra, per Tai Dolan, està molt sol, ha de frenar, frena Dolan, la dona per Bausa, oh, aquí s'ha precipitat, bé, s'ha adormit Bausa, millor dit, perquè li ha pres ràpid la pilota al mig del camp del Madrid, que ara té espai per córrer, terreny de l'Espanyol, la dona Bernardo Silva per Mbappé, davant d'ell Derkusic, encara Mbappé, a l'esquerra cap a Vinícius, es vol fer Omar, fa la centrada, Vinícius, finalment és un xut i va directament a fora, 25, segona part, 1-1.
1: Quan queda?
3: Un pit més l'afegit.
1: Bueno, espera, que l'Espanyol amb aquestes recuperacions, encara que està molt lluny de la porteria, doncs si alguna jugada li surt bé, pot ser que arribi de cara a porteria. Roberto avui li toca ballar amb la més lletja, és veritat, quan no tens la pilota. Ui!
3: Compte la passada, Konaté sobre Courtois, que se l'ha de treure a sobre, regala un servei davant del Madrid.
1: No, avui podem entendre que Roberto doncs toqui poques pilotes. Per què? Perquè s'ha de barallar amb dos centrals, no tens gaire la pilota, quan la pilota t'arriba no t'arriba en bones condicions, i és normal, està fent bon treball.
3: Mira, de fet, el públic pensa com tu. Crits a Roberto, Roberto. Juga l'Espanyol en defensa. Unai Núñez al cercle central. La ve a buscar Urco. Urco enrere amb Derkusic. Esteu de sobre la pilota a l'eslové, sense miraments, demana disculpes perquè ho ha fet molt malament directament de banda.
1: Perdona, Edu, digue-li a Derkusic que els de blanc no són els nostres.
3: Està bilardejant Dani Solsona.
0: Pinta de central la té, però.
3: Sí. Pinta de no fer presoners, eh?
2: Sí.
3: Pinta d'esmorzar generós. Que si el portes a esmorzar de Forquilla, no et dirà que no, eh? No dirà, no, jo un talladet. No, t'ho dirà Derkusic. No. Vedella amb bolets, si cal, tu. Sí. Que allà Eslovènia es porta molt, l'esmorzar amb vedella amb bolets. Compte, que ataca el Madrid. És Mbappé amb Bellingham. Per l'esquerra, Vinícius, es fa Omar. Línia de fons per ell, Vinícius. Retalla Vinícius, la posa dins. Ve Derkusic, enviant a corna. I després vol evitar-lo. I l'evita, sí. Molt bé, Derkusic, evitant el corna per cedir un servei de banda. La té de nou al Madrid, 27, segona part, 1-1, passada sobre Konaté. Ahí el control, Dolan vol recuperar, oh. És a punt de fer-ho. Konaté enrere que va Courtois.
0: A mi ja m'ha guanyat, aquest home. Derkusic.
3: En Bania, no? Bania Derkusic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg. La juga al Madrid.
1: Hi ha opció de compra? No ho sabem.
3: Bona pregunta per la qual no tinc resposta. Ja t'ho diré passat el temps. Diomandé ataca per la dreta al Madrid. Diomandé al vèrtex de l'àrea. Es vol fer Hinojo per fora. Frena. Busca l'ajuda de Dumfries. Ja la té el neerlandès. Dumfries que gira. Dumfries que torna a buscar Diomandé. A sobre d'ell Roger Hinojo amb el 21. Sagrat. Dorsal a l'Espanyol a l'esquena. Ara qui la té és Bellingham. Compte que es fa espai... Camí de la frontal de l'Espanyol. La té Diomandé. El vèrtex de l'àrea. Davant d'ell Dolan. La posa dins per Dumfries. Tapa Unai per enviar a servei de corna. Sí que hi ha opció de compra. És opció. És opcional. Amb el company en Joan Ferrer, company de la redacció d'Esports, m'ho apunta. Gràcies, Joan.
0: Uns quants corners ja, del Madrid, en deuen ser 7 o 8 amb aquest.
3: Ui, com que hi va Bernardo, surt d'aquella manera Dimitrovic, la pilota queda morta, la té el Madrid a la punta esquerra de l'atac, Mbappé. En un minut i mig entrem a l'últim quart d'hora de partit. Mbappé la dona enrere amb Vinícius a prop del vèrtex, molt ben tapat per Bausa, que allunya la pilota fins a la zona de mitjos. Prepara un doble canvi l'Espanyol, Pol Lozano i Pere Milla. Què, Dani? Urco i... O Edu... Edu i Dolan?
1: Edu i Dolan...
3: O Edu i Javi?
1: No, Edu i Javi? Jo crec que Urco i Javi.
3: Aviam, que la pilota la té el Madrid, la té Hausen, entrant amb... al cercle central. Obertura a l'esquerra. La baixa Mbappé, perquè jugui Valverde. De nou Kylian Mbappé. Bona pressió ara de l'Espanyol. Javi Hernández, que diu que ha fet falta. Diu l'àrbitre que ha fet falta.
1: Molt malament deu estar aquest el Moscardo, eh? No sí. Troba, sí. Malament encara no agafa la forma.
3: Pol per Urco, el primer dels dos canvis. Pol per Urco. I l'altre, efectivament, Javi Hernández, marxa, entra Pere Millà.
0: Bingo per Dani Solsona.
3: Bingo per Dani Solsona.
2: I a la dreta, Dolan o Millà?
1: A la dreta, en principi, s'anirà Dolan. Té una mica més de sentit si fa això a la dreta i a l'esquerra. Per què? Perquè Cucurella ara també pujarà. Però bé, Dolan està complint en aquesta banda esquerra amb Dumfries.
3: De moment, Pere, dreta. De moment.
0: Si encara no saps quin Nissan és el teu, aquest agost ho podràs descobrir. Prova el Juk Hybrid, la tecnologia e-Power del Qashqai, i l'X-Trail, on viu la mobilitat 100% elèctrica amb l'Arilla, el nou Micra o el nou Leaf. Recorda que amb Nissan Mas pots gaudir de fins a 10 anys de garantia. Més informació a Nissan.es i a la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Ja som oficialment en l'últim quart d'hora de partit. Superat el 30, segona part, Espanyol 1, Real Madrid 1. Intenta jugar l'Espanyol. La passada de Roger Hinojo l'intercepta Bernardo Silva. Compte encara terreny de l'Espanyol, encara Bernardo, que no armi la cama, fa la centrada. Omar, providencial, rebutjant abans que hi arribi Mbappé a la frontal. El rebuig se'l quedarà Hausen pel Madrid. Enrere cap a Valverde, pressionen Roberto i Bausa. Enrere de nou Hausen cap a Courtois. La torna a tenir el Madrid en defensa, en Konaté i Hausen. La ve a buscar Bellingham. La pressió de Pol no arriba a recuperar la pilota. La triangulació troba Valverde. Valverde amb Vinícius. Compte que han generat cert espai. I ara van per l'esquerra. I va Vinícius, Derkusic a terra, corna.
2: Bé, bé.
3: Ajudat Derkusic per en Pol. S'entén Unai pica de mans amb Derkusic. Unai Núñez. Que està, no dic que no estigui content amb Riedel, però crec que està content de jugar amb el bo d'en Bània. El corna pel Madrid. I aniran des de l'esquerra. Bernardo, per posar-la directament a l'àrea. Roberto amb el cap, defensant el primer pal i enviant-la per banda. 32 gairebé, segon temps. Valverde juga el Madrid a terreny de l'Espanyol. Tiba meva entre Valverde i Bernardo. Enrere Valverde amb Cucurella.
1: Ara farà algun canvi al Madrid, i clar, perquè si vols fer un canvi a dalt...
3: Espera, que hi va Diomandé, vèrtex de l'àrea, Diomandé per fora, encara Diomandé fa la centrada, tapa la defensa de l'Espanyol, i arriba Valverde, el xut, el pal! El rebuig li havia caigut a Fede Valverde al balcó. Era mortal de necessitat. Jo crec que en el xut, en el viatge cap a la porteria, la pilota toca lleugerament en algú, no sé dir-te ben bé si és així, però acaba picant la part exterior del pal i marxant fora. Prepara, triple canvi al Madrid. Trent, Alexander-Arnold, Camavinga i Carlos Espí.
1: Pues sí, entra Carlos Espí, ha de treure Vinícius.
3: Compte que ataca el Madrid, Mbappé que rep de Bellingham, Mbappé fa el retall al xut, Omar tapant, catedralici Omar, meravellós. Meravellós, Omar. Compte ara, Edu Expósito perd la pilota, s'ha embolicat, massa conducció, Bellingham la dona a l'àrea, Mbappé que es vol fer espai, Mbappé la guanya a la línia de fons, enrere cap a Diomandé, Diomandé a la línia lateral de l'àrea, pressiona Derkusic, l'allunya la pilota a l'eslové, se la torna a quedar Bernardo amb Diomandé, Derkusic torna a l'eix de la defensa, que estàs fora de lloc, noi. 33, segona part, 1-1, la torna a tenir el Madrid. És Konaté amb Valverde, ja sona a la frontal de l'Espanyol. Mbappé prova la passada dins, Mbappé talla en Pol, aviam si l'Espanyol pot sortir en velocitat. És Roberto com una esperitat, vol superar Konaté, no el supera, recupera Konaté, Roberto li farà falta i serà pilota pel Madrid. Els canvis.
1: Un ha de ser Vinícius, si no, o sigui, Bernardo Silva entrarà a Camavinga.
2: Pot treure Bellingham també, no?
1: Dani? Bellingham, sí, pot treure Bellingham.
3: A veure, de moment...
1: Sí, pot treure Bellingham.
3: Bernardo...
1: És veritat.
3: Bernardo és un. Dumfries és un altre.
2: I ara el tercer és el que...
1: Sí.
2: Ho mou tot.
3: Bellingham. Entren.
1: No, és que no me'n recordava que jugava Bellingham ara. No, però tens tota la raó. Sí, sí.
5: És Trent per Dumfries.
1: Hosti, és un armari de l'espí, eh?
2: Sí, sí. Compte, sí, sí. Aquest. Cap a dalt.
5: Sí. Trent per Dumfries, Camavinga per Bellingham i Espí per Bernardo.
2: La clàssica de Mourinho, que van quatre davanters.
0: Sí, aquí ara...

0: La té Cucurella a l'esquerra, dins de terreny blanc i blau. Mala passada de Cucurella, no s'ha entès amb Vinícius. Serà banda per l'Espanyol. Mare meva, ja sabeu que si sou clients de CaixaBank podeu viure doncs un munt d'experiències i de somnis. Teniu a l'abast experiències exclusives del món de l'esport, com jugar en un camp de primera, accedir a sortejos i prebendes, aconseguir entrades i descomptes o gaudir de millor contingut d'entreteniment esportiu. Més informació a les xarxes Experience CaixaBank. Perquè si vius una experience, ja sabeu, mai l'oblides.
1: Animat i molt el partit a segona, 0-0 descans, i ara el Denc 2, Cádiz 2, els últims 8 minuts.
0: Pilota pel Madrid a l'RCD Stadium, entrarem al 36 ja. La té Diomandé a la dreta, amb tren d'Alexander-Arnold, busca la centrada, primeres amb Espica, gira, la dona, pel xut amb misto d'Mbappé, des del balcó. Mira que ho havien fet bé, eh? La centrada, la deixada d'Espí, i el xut, fins al xut, vaja, el xut ha estat, per sort, minso.
2: Si el primer partit de Lliga al Madrid, que no sé com acabarà això, ha de començar a moure tot, ha mogut tot l'equip, no anem bé.
0: No van bé.
2: No anem bé.
0: No van bé. Kylian no van bé.
2: Els del Madrid no van bé.
0: Compte que la pilota la té el Madrid, que Mavinga la perd. Molt bona feina de Rafa Bausa. Pilota per l'Espanyol des de la zona de l'interior dret. Bona per penjar-la, eh?
2: M'ha donat la sensació com de sobrat. Sí.
0: Ell juga bastant així, eh?
2: Sembla... Jugar... No el conec bé, però...
0: Aviam.
2: Està molt bé, espera't.
0: La falta per l'Espanyol.
2: Afila.
0: Des de la dreta, Edu Expósito. Pugen... 5 futbolistes blanquiblaus a buscar la rematada al 37 de la segona. Amb empat a 1 al marcador. Mourinho que intenta endreçar els seus en aquesta acció de defensiva del Madrid. I va Edu. La penja Edu. La rematada Roberto Derkusic li queda morta. Se la queda al Madrid. Oh. I havia més fora de joc. Perquè quan toca en la primera rematada Roberto Derkusic venia de fora de joc. Per tant, pilota pel Madrid a la seva àrea. 37 i mig. I la de Hausen, a l'esquerra amb Cucurella.
3: A l'Espanyol li queda un canvi, no?
0: Sí, una finestra, un canvi. Ara ja m'he après aquesta setmana que en són 5, no 4. És increïble com els cervells es desconnecten. Bueno, el meu, no sé els altres. El meu es desconnecta de tant en tant. I va Edu Expósito, llarga per Roberto. Posa el cap Hausen, recupera Valverde. El que passa que no veig moviment imminent a la banqueta, eh? Ara Konaté supera la pressió de Dolan. Avança Konaté, es troba Bausa, li pren la pilota Bausa, encara Bausa, que va al terra dues vegades per recuperar, se la queda l'Espanyol, perilla, terreny del Madrid, Pere Milla, Milla cap a Bausa, el doble Omar, vèrtex de l'àrea, encara Bausa, cap a Omar, prova la centrada, oh, molt enrere perquè recupera el Madrid, Cucurella amb Vinícius que supera la pressió d'Edu Expósito, va al terra, la marca falta. Ai, aquesta falta, i groga per Edu Expósito. Ai, aquesta falta, ai, aquesta groga. Mira que era una recuperació perillosa a prop de l'àrea del Madrid, eh? Vosaltres a la tele direu, a mi no m'ha semblat targeta i la falta, nye.
4: Targeta de cap manera. Va per la pilota, vull dir...
0: És que no és falta. És que no és ni falta. No és ni falta. En fi. Pilota pel Madrid. 39, segona part, 1-1. Ai, Manolete. Si no sabes torear...
4: Paquete metes.
0: Pilota pel Madrid.
4: Tornava a ser Vinícius, realment. Molt proteccionista, sí. Amb Vinícius.
0: Sí, sí, el cosí de Vinícius sembla que estigui xiulant avui. I va Hausen, la passada dins per Vinícius. Ui, que bona l'ha fet per Mbappé. Està sol Espí, la rematada de Dimitrovic. La centrada d'Mbappé ha estat tova. Atura Dimitrovic. Ho havia fet molt bé ara Vinícius Júnior, eh? Molt bé. Un toc amb l'esperó per habilitar Mbappé, que per sort no ha estat molt lluit en aquesta acció. Dimitrovic, pilotada llarga, busca terreny del Madrid, fàcil per Alexander-Arnold, que la toca al mig amb Valverde, recupera l'Espanyol, primer Pere Milla, després amb Pol per Bausa. Bausa cobrirà l'esquerra amb Dolan, l'Espanyol que juga terreny blanc, encara Dolan, davant d'ella el compatriota Alexander-Arnold, Dolan se'l vol fer per fora, encara Tai Dolan, l'aguanta, li fa la bicicleta, la de tota la vida, la perd Dolan que acaba fent falta, pilota pel Madrid. Li ha sortit la cadena, sempre n'hi ha una, cada partit n'hi ha una que a Dolan li surt la cadena.

0: M'està semblant especialment inspirat. Jo amb la pilota als peus avui m'està semblant un molt bon partit de Dolan.
1: Sí,
0: eh?
1: Molt bon partit de Dolan. Estic d'acord. El cinquè i últim canvi a l'Espanyol serà, jo crec, Jofre.
0: Per Dolan.
1: Per Dolan, té tota la pinta, sí. Pilota pel Madrid. Entrem als últims 5 minuts al temps reglamentari. Llarga d'Alexander Arnold per Carlos Espí, que s'està barallant amb Unai Núñez. Enrere Espí cap a Diomandé, davant d'ell Hinojo. Encara Diomandé, fa el retall, línia lateral de l'àrea, continua Diomandé, ajuda Dolan, no li feu falta aquí, que és penal. La centrada, la rebutja Unai Gómez, banda pel Madrid a l'altura de la frontal blanquiblava.
2: Potser jo esperava que Diomandé, és al principi, porta pocs entrenaments, esperava una punta de velocitat com Vinícius, i aquí intenta i no se'n va. Hinojo està molt bé, aquesta és la realitat, i ell tampoc deu estar al 100%.
1: Espera que guanya Metreshausen, fa jugada pel Madrid, Cucurella d'endarrerir sobre Valverde, l'Espanyol tancat al darrere, el Madrid pressionant cada vegada més, Mbappé la ve a buscar més enllà de la frontal, passada horitzontal que pot tallar Dolan, la intercepta però no se la pot quedar, l'atac blanc encara es viu, Alexander Arnold, desplaçament des de la dreta cap a la graderia, gràcies. Canvi d'orientació fantàstic de tren d'Alexander Arnold directament a la tanca de publicitat, l'últim canvi a l'Espanyol, entrarà Jofre Paredo Expósito. Ah. O sigui, que també té targeta. L'acaba de veure.
3: Protegint-se. Manolo González, a tota possible expulsió. Si estàs pensant a comprar-te un Volkswagen T-Roc, segur que t'has fixat ja en el seu disseny, les seves prestacions i el seu baix consum. Però ara ve la pregunta important. On el compres? A Movento Sarsa Volkswagen. Per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Sarsa Volkswagen, troba'ls a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
1: Ovació pel capità de l'Espanyol, Edu Expósito. En absència del lesionat Puado i del sancionat Cabrera, ha dut avui el braçal. Molt bon partit d'Edu. Felicitat ara per un agraït Manolo González. Banda per l'Espanyol.
2: Amb qui juga la setmana vinent al Madrid?
0: Real Societat dimecres.
1: Entre setmana Real Societat. Sí. Rival de l'Espanyol dissabte. La Real visita el Bernabéu dimecres i rep l'Espanyol dissabte.
2: El dimecres i després el diumenge?
3: Rep el Màlaga al Bernabéu.
1: 42 i mig. En queden 2 i mig més l'afegit. Que serà... No serà desorbitat, no, Jaume? A veure, serà llarg, però no estem parlant de 7-8 minuts, no?
0: No.
1: No hi ha hagut gol.
0: Ara m'ho miro.
1: En aquesta segona part de moment...
3: Canvis i prou, no?
1: Canvis i prou, i sí. Aturada poca aturada, realment. Jo crec que en cinc n'hi hauria més que suficient. Aviam, que Espí rep una pilota d'esquenes a porteria. Pressiona Unai, recupera, diu l'àrbitre que no hi ha falta. Intenta cavalcar l'Espanyol. És Pere Milla, 43 segona part. Pere, a l'esquerra amb Dolan. Davant d'ell que m'avinga, vèrtex de l'àrea, treu la centrada de Dolan. Fàcil per Konaté, el rebuig se'l queda en Pol. En Pol més enllà de la frontal. La dona per Bausa, aguanta la pilota al mallorquí cap a Unai amb Derkošić i l'eslové enrere cap a Dimitrovic. Pilotada del porter de l'Espanyol, Pere Milla, enfrontar-se amb Hausen. Falta, no? L'àrbitre diu que no, se la queda el Madrid. Es queixa d'un cop al clatell, Pere. Pilota per Hausen, un i mig, arribarem al 90. 1-1, Alexander Arnold. Desplaçament llarg, Derkošić talla amb el cap. Se la queda en Pol, l'aguanta en Pol, molt d'espai al mig del camp del Madrid. Jofre que fa cap a Pol.
2: Pol, molt més organitzat l'Espanyol que el Madrid, eh? Amb tants canvis. Sí, que després a dalt et poden fer una jugada, però la veritat és que si l'Espanyol tingués paciència, no es precipités intentant buscar un segon gol, doncs tocar al mig, tocar al mig.
1: Que hi va Valverde, la passada dins, Espí, Derkošić, se la queda Vinícius a la frontal, va per terra, també és el número, noi, piscina, recupera l'Espanyol, i va Dolan amb Pere, el control de Pere, oh, que m'avinga al terra, recupera pel Madrid.
4: Estira cada vegada Vinícius, és una vergonya.
1: Sí. Valverde, compte que el tornen a trobar, Vinícius, des de la dreta cap al mig, li surt malament la primera passada, Unai que talla, Roberto empantat per Hausen, se la queda el Madrid, 20 segons i arribarem al 90, què diries, Jaume?
0: Màxim 4, jo diria, o sigui, jo afegiria 3, però poden ser 4.
1: Diomandé, compte que hi tornen, Diomandé, al mig per Mbappé, vol fer-se Unai, ajuda Dolan, queda morta, traieu-la d'aquí, el xut i el gol, què fa Dimitrovic? Gol d'Espí al 90 clavat. Gol de Carlos Espí perquè la pilota havia quedat morta
5: I a mi em torna a semblar que Dimitrovic dubta molt. A mi em sembla que el porter de l'Espanyol ha de sortir. Ha de mossegar. La pilota ha quedat morta. Després que Mbappé la introduís a l'àrea petita i Espí fa l'1-2 al 90. Anirem fins al 94, això és el que ha marcat. Gol de Carlos Espí, providencial a l'últim minut del temps reglamentari per fer el segon del Madrid. Ja direu què ha passat aquí, però l'esforç de l'Espanyol se n'anirà a Norris en l'últim moment.
3: Sí, dubte. Dimitrovic no és contundent en la sortida i Espí ho aprofita per marcar pràcticament a porta buida. Una mica semblant a la que ha tingut ja aquella d'Mbappé a la primera part, que Dimitrovic també ha dubtat i Mbappé l'ha acabat tocant una mica, la pilota ha sortit per línia de fons. Doncs aquí, després de la jugada d'Mbappé, la pilota queda allà, Dimitrovic es queda, que sí, que si no, potser no hi hagués arribat, però jo crec que una mica més contundent de llançar-te aquí a per la pilota, i ho fa Vespi amb una maniobra buscant el forat a la dreta per marcar a porta buida, pràcticament. Derco, si tu intenta des de la línia de gol, però no ho aconsegueix.
5: Doncs se n'afegiran 4 a partir d'ara, tot i que som al 46, però és que el gol ha arribat just al 90, havia ensenyat la pissarra al quart àrbitre, en seran 4, aviam si l'Espanyol en pot tenir alguna per intentar equilibrar el partit. Derkusic cap a Unai. A mi en la repetició m'ha tornat a semblar que està tou Dimitrovic. Sí. Compte, perquè ara Konaté li guanya la partida a Pere Milla i rebutja fins a la zona de mitjos. Diomandé lluitant amb Hinojo, se la queda l'Espanyol. Oh, Bausa no s'entén amb Jofre. El rebuig del Madrid caurà amb neu al cercle central. La baixa amb el cap Derkusic. També veus el seu Alexander Arnold. De nou l'Espanyol. Ai, en Pol no troba una bona passada, però no s'entenen. Valverde i Cucurella, serà banda per l'Espanyol. 47. En queden teòricament 3. Perquè, insisteixo, el joc no s'ha reprès fins al 46 clavat.
0: Sí, sí.
5: Per tant, hauríem d'anar fins al 50. La té l'Espanyol. Bausa. 1-2 guanya el Madrid. Us ho explica RAC1. Omar amb Bausa. Bausa enrere cap a Derkusic. S'ha de penjar pilotes. No n'hi ha un altre. Unai. Al cercle central. Unai cap a Hinojo. Hinojo cap a Ampol. Ja a terreny blanc. Obertura d'Ampol a l'esquerra amb Dolan. Dolan es fa una autopassada massa llarga, però pot connectar amb Unai. Han de pujar els centrals. És el que fa Derkusic. Omar que la demana a l'espai. La pilota va per ell. La vol penjar de primeres. Omar és bona. Hausen. Banda. Vinga, va. El rebuig del Madrid ha anat enganxat al banderó. Omar la posa ràpid en joc per Jofre. Li torna malament la pilota i es perd per la línia de banda. En quedaran 2. Queden 2 minuts. L'Espanyol perd 1-2.
2: Ah, quina garrotada, ostres. Aquest Espí, al final de temporada, sumarà gols, eh? Han fet un bon fitxatge amb aquest jugador.
5: Avui els ha servit de desllorigador.
2: Com a recurs.
0: Sí, sí. Les tres estonetes que ha jugat ha marcat a cada partit. Jo veig més errada en el primer gol que en aquest de Dimitrovic.
2: Sí, jo també, Jaume.
5: Sí, en el primer gol és flagrant. En sí. El segon jo crec que pot fer més.
0: Sí, què pot fer penal, entenc també, si es llença a terra.
5: Però el moviment d'Espí, que estava targeta groga per Pol, per en Pol, per protestar. Espí fa el moviment perquè no pot rematar de primeres. Jo crec que aquí el porter es venç massa, ja. Massa fàcil. Tot i que la maniobra és molt bona, d'Espí, això s'ha de dir. Però no ho sé, m'ha semblat tot plegat una mica tou. Pilota per l'Espanyol, 49. En queda sobre el paper un. Roger Hinojo, encara terreny propi. La vol penjar. Rebutja el Madrid. Bausa. Obertura a la dreta. No hi arriba. Servei de banda pel Madrid. Final. És que no ha afegit, però què ha afegit?
0: 15 segons.
5: S'ha menjat, no? Però és que s'ha menjat el minut del gol. S'havia reprès el 46 i hem anat fins al 49. En fi.
0: Això.
5: S'ha acabat el partit. El Real Madrid ha guanyat amb un gol al minut 90 de Carlos Espí. Fins llavors l'Espanyol havia competit molt bé. L'Espanyol, de fet, havia merescut alguna cosa del partit, però no ha pogut ser. Gol de Bellingham per començar. Gol de Cala, el seu primer a primera divisió, per empatar. I aquest definitiu d'Espí, que suposa la primera derrota de l'Espanyol en aquesta lliga en la segona jornada. Abraçades entre els jugadors del Madrid, els de l'Espanyol que se'n van al cap cot cap a vestidors. Al final, a l'RCD Stadium, decepció, malgrat el bon partit de l'equip espanyol, un Real Madrid 2.
3: S'emporta els 3 punts al Madrid amb aquest gol just al límit del temps reglamentari dels 90 minuts, amb l'afegit encara que estava pendent de jugar-se de Carlos Espí, que li dona els 3 punts a l'equip de Mourinho. L'Espanyol que queda amb els 3 punts que va sumar amb la golejada de la primera jornada 3-0 contra el Llevant, amb el que obria la Lliga l'equip de Manolo González. Salutacions ara entre els jugadors d'una banda i de l'altra, i abraçada sobretot dels jugadors del Madrid cap a Carlos Espí, fitxatge d'aquest mercat d'estiu. De fet, han acabat jugant els 6 fitxatges del Real Madrid, 3 com a titulars i els altres 3 sortint des de la banqueta en aquesta segona meitat. De seguida escoltarem un jugador de l'Espanyol a la tele, a DAZN, no cap del Madrid, això continua igual, Molló? La
0: sí,
3: televisió
0: sí.
3: No parla al Madrid.
0: Segur.
3: I només escoltarem, per tant, José Mourinho a la sala de premsa i veurem si algun jugador de la zona mixta, que això ja depèn del Madrid, de com li bufa el vent. Doncs sentirem Calatrava, el golejador de l'Espanyol, a la televisió, a DAZN.
6: Ya veíais un punto hoy contra el Madrid.
7: Bueno, creo que hemos competido muy bien, que hemos llevado a cabo nuestro plan de partido, llevamos toda la semana trabajando, sabíamos que iba a ser un partido difícil y bueno, han conseguido encajar ese gol al final del partido y bueno, un poco chasco por el trabajo, porque hemos peleado hasta el final, pero bueno, a seguir, que esto es muy largo y sabíamos que iba a ser un partido difícil.
6: ¿Qué crees que os ha podido faltar? Porque veíamos el primer gol que era balón parado. No sé si eso entre vosotros habléis que quizás es falta de concentración. Al final una acción ahí de dos rebotes que se lleva el delantero. ¿Qué crees que se puede mejorar?
7: Bueno, quizás esos momentos de concentración, yo lo llamaría más que sabíamos que eran fuertes a balón parado, que lo hemos trabajado y con el trabajo que hemos hecho durante todo el partido, que se nos escapen esos pequeños detalles, creo que queda más rabia todavía, pero bueno, queda mucho lo que te decía y a seguir trabajando.
6: ¿Te vale al menos haber metido gol con esta camiseta aquí en este estadio?
7: Sí, por la parte que me toca, contento, pero bueno, no ha servido de mucho y a ver si pueden ser muchos más. Contento porque haya sido contra un equipo, contra el Madrid, delante de la afición y bueno, esperemos que sean muchos más.
6: Ya la última para terminar, habéis tenido, Vini, tú un par de acciones ahí de mucha tensión.
7: Bueno, ha sido yo la emoción y él creo que se sentía un poco acosado, pero nada, las cosas que pasan en el fútbol y hasta ahí, en eso se queda.
6: Gracias y suerte.
7: Muchas gracias.
3: Paraules d'Àlex Calatrava, del golejador de l'Espanyol, que era l'empat en aquell moment a un. Finalment, aquest gol de Carlos Espí que li dona la victòria al Real Madrid. Ara ho analitzem tot plegat amb el Dani Solsona, també s'afegeix a la festa l'Aleix Pariseu. L'Aleix, bona nit.
8: Hola. Què tal, Xavi? Bona nit.
3: Acabem d'escoltar el protagonista d'Arrencarà ja el Tu Diràs fins a la una de la matinada, no?
8: Sí,
3: tota avui la prèvia també del partit del Barça demà, el Martínez Valero.
8: Una cosa de butxaca avui, de quarts de 12 cap a la una, amb això, amb l'Espanyol Real Madrid i amb l'Els Barça, sobretot. Jo t'he de dir que a mi m'ha agradat molt l'Espanyol, que he vist un equip molt més fet que el Madrid en les dues jornades, i sap greu per com s'ha produït la derrota, perquè per mi l'Espanyol avui mereixia com a mínim l'empat, però que en general crec que els blanquiblaus s'han de quedar amb totes les coses bones que han ensenyat en aquestes dues jornades, perquè jugant així sumaran molts més punts dels que perdran, sens dubte, i el Madrid m'ha decebut, de moment per mi més del mateix, tot i la victòria, i que segueixin així per molt de temps, que Mourinho no trobi la tecla i que segueixin així.
3: Fem una pausa i ho acabem d'analitzar. Escoltem l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González, també José Mourinho i els jugadors que apareguin en aquesta zona mixta de Cornellà al Prat. Ha perdut l'Espanyol 1-2 contra el Madrid en aquesta segona jornada de Lliga Primera.
9: L'Espanyol juga a RAC1.
10: M'expliques un conte, papa?
11: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
12: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
13: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
14: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
15: Perfecte, aquí el tens.
14: Ja?
15: Ja.
14: Sí?
15: És així?
14: De debò?
15: I tant, de debò.
16: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
17: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
18: Si és futbol, és DAZN. Si és la Liga, Premier League, Bundesliga, Sèrie A, Liga i Eredivisie, és DAZN. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
19: L'Espanyol Juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: Passen dos minuts de dos quarts de 12, Espanyol 1, Real Madrid 2 en aquesta segona jornada de Lliga. Pel Madrid era el debut en aquesta Lliga, l'Espanyol que continua amb els 3 punts que va sumar la primera jornada contra el Llevant. Hem de votar el millor jugador de l'Espanyol avui en aquest 1-2 contra el Madrid.
20: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix el millor jugador del partit.
3: Dani Solsona, per tu qui és?
2: Em costa, però... Va, diré Calatrava pel gol que ha fet.
3: Calatrava, Edu?
21: A mi m'ha agradat molt Javi Hernández. Li donaré Javi avui, va.
3: Mira, jo li anava a donar Edu Expósito. Tant, una cosa variadeta. Molló?
21: Jo diré Calatrava.
3: Calatrava. Doncs Àlex Calatrava, el millor de l'Espanyol en aquesta derrota 1-2 contra el Madrid.
22: IMG ZS Hybrid Plus, el SUV híbrid més eficient pel dia a dia, amb un consum de 5 litres als 100 quilòmetres, tota la tecnologia que necessites i 2 anys de manteniment gratuït. IMG ZS Hybrid Plus des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a imgmotor.es. Xarxa de concessionaris IMG de Catalunya.
3: Edu, baixant cap a sala de premsa.
21: Afirmatiu, a punt d'arribar-hi ja.
3: Amb quines sensacions, Edu? Més enllà del marcador, t'ha agradat la imatge de l'Espanyol avui?
21: Sí, gairebé el peu de la lletra el que deia ara l'Aleix. Jo crec que l'Espanyol ha d'estar satisfet amb la imatge, amb el que ha mostrat en aquestes dues primeres jornades, perquè han estat dos partits, els dos a casa, però de perfil molt diferent, el del Llevant i el d'avui. Jo crec que avui és d'aquelles... Sona molt, molt, molt tòpic, però és d'aquelles derrotes que de la qual... pots treure en coses positives, encara que te'n vagis de 8. Això continua, el dissabte que ve tens un altre partit, el primer a fora de perfil complicat, a Noeta contra la Reial Societat. Veurem com respon aquest Espanyol aquesta temporada a domicili, però avui jo crec que hi ha moltes més coses positives que negatives, perquè si el Madrid no ha estat bé, que estic d'acord en que el Madrid no ha estat bé, estic amb vosaltres, també és en part perquè l'Espanyol li ha posat les coses difícils. Per tant, a mi m'ha agradat l'Espanyol avui, sí.
3: Pel teu joc de cada dia, pel teu joc aventurer, sí, pel joc que no para mai, per cadascuna de les teves facetes, hi ha un Volvo XC40, i ara des de 31.900 euros, consulten les condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. I els jugadors del Madrid entrenant-se, no?, sobre la gespa, Dani?
2: Sí, sí, estan aquí ara els que no han tingut minuts o han tingut menys minuts, perquè Espí també hi és, em fa l'efecte.
3: Sí, sí.
2: Per tant, és habitual, que els jugadors que no tenen minuts després del partit fagin alguns exercicis.
3: Tot i la derrota, quines conclusions positives n'extreus, Dani, del partit avui de l'Espanyol?
2: Doncs aquest treball col·lectiu, que quan toca defensar ho fan tots, des de Dolan, des de Roberto, que són els atacants, o Calatrava, i que han estat bé quan el Madrid ha tingut més possessió, sobretot a la primera part, que t'han dominat. L'Espanyol ha ajuntat molt bé les línies, no han deixat pràcticament espais. És veritat que ells tenen jugadors molt bons, boníssims i molt ràpids, i que et poden fer o crear dos, tres oportunitats més o menys clares, no? Però l'Espanyol no ha perdut el pla de partit, malgrat que en el minut 9 s'avancés al Madrid, que podien pensar, home, doncs amb 0-1 la situació es podria haver complicat amb alguna ocasió més del Madrid, però l'Espanyol ha seguit amb el seu pla, ha anat mantenint el ritme, i quan ha tingut aquestes oportunitats que hi ha hagut a la primera part, que han tingut 5, 6, 7 o 8 minuts, que ha apretat una miqueta, que han arribat a tres quarts de camp, que han arribat a la frontal, ha arribat la jugada del gol i a l'empat. I la segona part era una mica el mateix de la primera, no? Ja sabien que el Madrid doncs dominaria una mica més, crec que la possessió ha estat molt favorable, però que l'Espanyol no li perd la cara al partit. Potser reclamàvem una mica més a la segona part, en els moments complicats, que l'Espanyol pogués tenir una mica més de possessió de pilota. Jo en algun moment he dit, no cal anar a buscar el segon gol, o sigui, mantenir la pilota, perquè ja cansant-s'hi, els del Madrid havien posat ja tots els jugadors que tenia en atac, i anar a buscar un segon gol i significava que projectessin més jugadors, deixar més espais, i potser se'n podia aprofitar el Madrid. Però en definitiva ha sigut una llàstima que et marquessin al final, però jo estic content de les prestacions de tots els jugadors avui, el que ha fet contra el Madrid, perquè no és el mateix el Madrid que el Llevant, que el proper partit contra la Real.
3: Sí, de fet els números sí que projectaven més que el Madrid es pogués acabar emportant la victòria a Molló que no pas l'empat o una victòria de l'Espanyol.
8: Sí, sobretot a la segona part, amb un 64% de possessió al Madrid, 13 rematades a la segona part, 2,22 de gols esperats, així com a la primera no arribava ni a l'1, a la segona sí que han fet segurament mèrits per la victòria, 3 rematades a porta d'aquestes 13, una d'elles la d'Espiga, per cert ara veia que si agafem l'any 2026 és el tercer o el segon màxim golejador empatat de primera divisió. El que ha marcat més gols és Morici, que ja no en farà més perquè no és aquí, és el Fenerbahçe, vull dir, no és a la Lliga Espanyola, a 14 gols, i amb 12 Toni Martínez de l'Alavés, i Espí amb el d'avui 12 gols, 11 amb el Llevant i un amb el Madrid.
3: Déu-n'hi-do, doncs bona xifra d'aquest fitxatge, un punt sorprenent del Madrid, molt ràpid, que va fer, va pagar 25 milions, no? 25, 25 milions per emportar-se el cap a Valdivé, va escapar al Santiago Bernabéu i avui, de moment, el primer partit ha marcat ja un golet. Anaves a dir, Aleix?
8: Sí, no, que tu mires les plantilles, evidentment hi ha una diferència abismal de pressupost entre el Madrid i tot el que s'ha gastat aquest estiu i l'Espanyol. I avui, sobre la gespa, excepte alguns minuts a l'inici en què el Madrid ha estat superior perquè estava fresc, després, quan s'ha assentat el partit, jo insisteixo que l'Espanyol està molt més fet i també té incorporacions noves que ha hagut d'acoplar Manolo González, però jo he vist un equip molt més fet amb les idees clares de com s'ha de jugar, de com s'ha de pressionar, i un Madrid que m'ha recordat molt el de la temporada passada, de moment. Jo, no sé, excepte Konaté i Dumfries, que crec que avui per mi han estat els millors dels fitxatges, posa-li també Espí pel golet, però la resta, Bernardo Silva sí, li pot donar alguna mica més de fluïdesa al mig del camp, però avui no m'ha semblat molt destacable. Diomandé i Cucurella a la segona part, poca cosa, i de la resta, ja et dic, excepte els defenses, a mi el Madrid m'ha recordat molt el de l'any passat, un equip que només s'activa quan ataca, amb Vinícius i Mbappé, pressionaven amb la mirada moltes vegades, Bellingham, Vinícius, Mbappé, només Güler era l'únic que treballava una mica, i al mig del camp aquest Valverde i Bernardo Silva no m'ha semblat tampoc un gran canvi respecte a la temporada passada. Per tant, no sé, intueixo que ha de millorar aquest Madrid, perquè acaba de començar, ha tingut una pretemporada curta amb els mundialistes i estranya, com li ha passat al Barça i a altres grans equips, però avui a mi aquest Madrid, que amb els fitxatges que havia fet, doncs jo pensava, ostres, potser és un equip, a més amb Mourinho, el caràcter que els hi pot imprimir, és un equip que voldrà marcar ja diferències o donar un cop sobre la taula en aquest inici de Lliga. M'ha semblat un equip tou, encara desdibuixat, sense les idees molt clares, i que ha guanyat per dos regals de Dimitrovic. S'equivoca fent un pas endavant en la falta i llavors ja queda descol·locat quan remata Bellingham, i s'equivoca molt no anant a terra a buscar la pilota com si no hi hagués demà. no, surt molt tou a buscar aquella pilota i Carlos Espí l'únic que ha de fer és avançar-se amb el peu i fer el gol. Per tant, el Madrid ha guanyat amb dos regals i fent un partit molt, molt, molt justet per mi.
3: Per la Manolo González a la tele, Edu, veig alguna dels destacats que mostra de Zon. No me fiava de l'arbitraje, por eso he quitado los que tenían amarilla. Ha dit Manolo González, almenys és el destacat que marquen ara a la tele del que està explicant Manolo a la televisió acabat el partit.
1: Ah, doncs mira, ara li preguntarem quan surti el tècnic, aquí estem esperant a Mourinho. A mi també hi ha una cosa que em deixa mal regust, que és veritat que això és molt avantatgista, perquè al final si aguantes l'empat a un i acabes empatant, traient un punt contra el Real Madrid, tots haguéssim fet una lectura positiva dels canvis. Però a mi m'ha faltat que els futbolistes que han entrat des de la banqueta, no tots, però alguns, aportessin una mica més. Ja sé que el partit estava com estava, l'escenari era complicat, el Madrid pressionant-te, tenint la pilota, però no ho sé. A mi m'ha faltat una mica d'empenta des de la banqueta. Però bé, l'Espanyol té el que té, al final. L'Espanyol no té molt fons d'armari. En fi.
3: Què t'ha semblat el Madrid a tu, Dani?
2: Que és un equip que té molta feina, Mourinho, que no té les idees clares, almenys fins ara. No sé al mig del camp com ho farà, no ho sé, i aquest és el gran dubte que tinc i la gran incògnita per mi, perquè a dalt ja sabem que tindrà Vinícius, Mbappé, i veurem si Diomandé o Brahim o qui sigui, i en defensa també posarà 4, Dumfries i Konaté i no sé qui més. Vull dir, però l'estructura del mig del camp, sí, que té dos jugadors que juguen bé a futbol, sí, Bernardo Silva i Guller, sí, però això no és suficient. No és suficient perquè, clar, si no treballen els altres, aquests jugadors no aguantaran el ritme. Per tant, i tampoc tenen la presència i la gran personalitat per portar tot el joc i tot el ritme del partit. Per tant, jo el veig, ho ha dit a l'Aleix, a l'Espanyol un equip més fet, més organitzat, tenint les idees més clares, i en canvi el Madrid, això jo no l'he vist.
8: Perquè, Dani, no creus que Mourinho tindrà el caràcter de dir, val, amb Vinícius, Mbappé i Bellingham això no funciona, ho canvio perquè funcioni? No creus que pot passar això? Jo crec que pels interessos del... M'ho miro en clau Barça, en clau Lliga, ja va bé que per galons segueixin jugant Vinícius i Mbappé.
0: Però és que li has de sumar Diomandé, Aleix. És que no te l'has de deixar, És que per mi...
8: També el posarà?
0: És que... Home, 140 milions i no el posarà? Ja. A mi m'estranyaria molt, Clar, és que a mi el problema no és aquests tres, que ja és un problema, sinó que és que n'hi han fitxat un que en principi l'ha de posar. Perquè a mi m'estranyaria que un jugador que ha costat 140 quilos es quedi a la banqueta sistemàticament.
2: Ho llavors... ha de demostrar.
0: Sí.
2: Jo crec que ho ha de demostrar.
0: Sí,
2: no,
0: potser sí. Però...
2: Si amb els partits que surt, sí, que tens tota la raó, 140 milions, dius, ha de jugar, o 130, no sé quants. Però ha de demostrar amb els dos o tres partits que jugui al principi que dius, home, amb aquest tio no el puc tocar. Però si en algun moment no està bé, el que rebarà... de valent serà ell en algun partit, però és igual, independentment de que juguin els tres, és que després hi ha Bellingham i dos més al mig, és que això, aquesta estructura és molt difícil, és que és molt difícil, perquè si no corren els de davant baixant o et solventen cada vegada que tenen la pilota, t'han de fer la jugada i de tres ocasions marcar-te'n dos, o has de treballar una mica més, i si no, els del mig del camp, jo no sé com ho farà Mourinho, no ho sé, ell veu tots els jugadors i segurament que alguna cosa hi ha, falta Tchouaméni, falta Camavinga, no hi compta gaire, i té aquests dos, no sé si en fitxaran algú més.
3: No fa pinta, però vaja, queden encara dies de mercat, recordem fins l'1 de setembre, que estava obert aquest mercat d'estiu. Pel que deia ahir Mourinho, no feia pinta que busquin algú al mig del camp per la no arribada de Rodri en aquest mig del camp del Real Madrid. Em sembla que aniria més ràpid, Mourinho, mira, perquè és d'aquests que de vegades gairebé no s'ha arribat a la sala de premsa i ja ha parlat, però avui es deu estar pentinant abans de sortir en aquesta estrena com a entrenador del Real Madrid. Hi ha molta expectació o no, Edu, a la sala de premsa?
1: No, diria que no, No. A veure, Sí, el que és normal, vull dir... mira, respecte a un dia normal, poder mitja dotzena de periodistes més ara mateix. Que no sigui... que no sigui perquè els altres estiguin apurant el càtering que està a la sala del costat.
3: Continua al també... nivell del primer, de la primera jornada, sí, eh?
1: De fet, et diria que fins i tot puja. He passat de refilada, no m'he aturat, he mirat, però sí, diria que sí.
2: I el Cupido està menjant de valent o no?
1: No, està aquí fidel a la seva feina i a la seva feina.
0: També et diré que a la roda de premsa de Mourinho el 75% de periodistes ja saben que no podran preguntar, vull dir que...
1: Correcte.
0: Hi han de ser, perquè hi han de ser, però com que el Madrid no els dona torn, doncs...
1: Està trigant molt, no? Avui el partit era per Dazón.
3: Dazón, sí, però clar, ell no té la televisió. Vull dir, com a molt, a la televisió del club, que tampoc, com a mínim en directe, no l'estan oferint, si és que l'estan gravant a aquesta hora, és una altra qüestió. Divendres que ve a l'Eix tenim feina.
4: Ah, sí, sí.
3: Divendres
4: sí.
3: Que ve, edició especial del Món a RAC1 amb Sergi Ambudio a presentar la nova temporada de RAC1, eh? Serà des del Centre Cultural Municipal de Valls, a partir de les 9 del matí fins a les 12 del migdia, obrim portes a 9:15, ja, el primer que arriba, el primer que seu, per presentar les novetats del nou curs amb totes les veus de RAC1, a més actuacions del grup de grallers Canya d'Or, boníssims, i la Divan, per tant, Centre Cultural Municipal de Valls, divendres que ve, allà us hi esperem amb el suport de l'Ajuntament de Valls i el Museu Casteller de Catalunya i amb la col·laboració de Forn de Nulles.
8: Jo crec que ens podríem fer un tas de calçots allà a la presentació, allà a Valls.
3: No és època, no, no és època.
8: Per això encara seria més divertit.
3: Encara no estan ni plantats segurament a aquesta hora.
8: Congelats.
3: Mourinho a la sala de premsa.
5: Intervención y antes de identificarse con vuestro nombre y medio. Comenzamos allí atrás, Javier.
6: Hola, buenas noches. Miguel Ángel buenas Díaz, noches. En directo en el tiempo de juego de COPE. Un balance del partido. Empezó bien el equipo en los 20 minutos, luego sufrió. Y preguntarle, ayer decía que en el sistema defensivo cree que algunos jugadores tienen que presionar, otros tapar espacios. Si este sistema es definitivo y si cree que le da para sostener defensivamente al equipo.
23: Bueno, primero, creo que nosotros merecemos ganar. Pero el español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar. Pero un equipo que juega como jugó el español, defendiendo como ha defendido, saliendo para... contragolpe, como han salido siempre con peligro. Jugadores en sus límites, equipo muy bien organizado. Pienso que para ellos es duro ir a casa sin nada. Pero, repito, nosotros hemos merecido. Cuando se habla de sistemas o de sistema defensivo, como tú me has preguntado, hay una cosa que yo no puedo nunca no tener en cuenta, que es la condición física de un equipo como equipo. Yo pienso que ellos no han tenido ningún jugador en el Mundial y están trabajando juntos desde muchísimo tiempo y se ve en el modo como consiguen sostener esta intensidad de juego. Nosotros, por ejemplo, Jude, yo ni me esperaba que Jude podía jugar tanto tiempo. Hay gente que todavía está por debajo. Y cuando se trata de presionar, como me gusta a mí presionar, nos falta todavía minutos, kilómetros, sea de trabajo, sea de juego. Por eso valoro mucho esta victoria, porque también una victoria con alma, una victoria también de banquillo. Yo digo siempre, banquillo frustrado no ayuda a nada. Banquillo con sentimiento de equipo cuando tienes calidad como nosotros tenemos, el banquillo te puede ayudar a ganar un partido. Partido difícil, puntos muy importantes para nosotros.
4: Hola, ¿qué tal, mister? Aquí a su derecha, Javier Herráez, en directo en Carrusel Deportivo de la cadena SER. Dos nombres propios, el de Espi, ese gol, había marcado dos en pretemporada y un gol salvador para el equipo, haciendo de hombre boya y marcando un buen gol. Y luego Vinicius, que lo ha intentado, pero también ha tenido ahí algún rifirrafe con algún jugador del español, como ha visto al brasileño.
23: Mira, obviamente que yo tengo el riesgo de que vosotros vais a meses atrás y a sacar mis palabras cuando yo era adversario de Vini. Ahora, Vini es mío. Vini no es un santo, pero lo que le hacen es demasiado. Y inicia en el primer minuto. Yo pienso que es una cosa que ya está formatada, tiene ya un formato, tiene ya una cosa que se repite de adversario para adversario para adversario. Le doy yo, ahora le das tú, ahora le doy yo, ahora le das tú. Si yo cojo una amarilla, le das tú. Salgo yo que tenga amarilla, entra uno sin amarilla y te doy yo. Y es una frustración para él. Tiene que tener un grande control emocional. Yo he hablado con él en intervalo porque obviamente le he dicho hasta el detalle. Si marcares un gol, atento con el modo como vais a celebrarlo, para tenerlo en campo, porque es duro. Estamos en una era social de anti-bullying. Con Vini estamos todavía en el bullying, sea de adversarios, sea de público. Tenemos que educarlo al máximo, tenemos que prepararlo al máximo y ya está. Pero bien, al final ha salido bien.
7: Hola, mister. Alberto Pereira, en directo para el Radio Estadio Onda Cero.
3: Ens preguntàvem a la transmissió com seria Mourinho quan li preguntéssim per Vinícius, doncs més contundent que la resta. Li fan bullying a Vinícius, diu Mourinho.
7: Mbappé, Vinícius, en la banda de Arda, incluso los de atrás. Y quiero que me hables en qué estrato le tienes tú, qué es para ti Bellingham y qué importancia tiene para que al Madrid le vaya bien.
23: No. Mira, cuando hemos estado... Cuando estamos hablando de los mejores jugadores del mundo, el Madrid tiene muchos en este grupo y obviamente que esos tres de que tú has hablado son tres jugadores increíbles que han hecho también ahora recientemente un mundial impactante. Obviamente el único histórico es el de Kylian, porque es el mejor goleador de la historia de los mundiales, pero Vini ha hecho un gran mundial y Jude ha hecho un gran mundial también. Yo tenía algunas dudas de sacarlo de inicio o de sacarlo más tarde. No sé si he hecho bien al meterlo de inicio o esperar por más tarde, pero él físicamente y mentalmente es muy fuerte. Yo lo que espero de Jude, esta para mí es su posición, es la conexión con los atacantes. Es un tío que tiene gol, tiene que jugar en una posición cerca del gol. Para mí no puede, puede, pero si juega de 6, de 8, estamos perdiendo la su cercanía, se dice, ¿no? La su cercanía al gol. Y me gusta ese Jude, que obviamente en condición física top, es uno que te hace 90 minutos de trabajo y de calidad y de posibilidades de gol. Hoy hemos iniciado con Bernardo y con Fede detrás. Bernardo tiene esa capacidad de organización. Perdemos un poquito de Fede proyectarse ofensivamente. Este tiro que él ha hecho, pienso, al palo, si no le toca, toca. Fede si juega con un Tchouaméni, si juega con un Camavinga, Fede puede llegar más veces a esta posición. Con Bernardo tenemos... Bernardo en la organización, perdemos un poquito de Fede en esta proyección ofensiva, pero nos vamos conociendo todos unos a los otros y es mejor que nos vamos conociendo sin perder puntos. Es mejor así.
9: Hola, míster, aquí Sergio Quirante en directo en Dazón. Enhorabuena por la victoria.
10: Gracias.
9: No sé si escuchó ayer a Manolo González. Decía que el Madrid era más peligroso este año teniendo la variante de Carlos Espí, que ayudaba en bloques bajos a conseguir aprovechar, fijar a los centrales y darle una alternativa más. Hoy ha acabado decidiendo el gol. ¿Cómo estaba el chaval en el vestuario? Imagino que súper contento, porque es un chico que en dos meses o en un mes y medio le ha cambiado la vida.
23: Es un chico muy divertido. Vivimos juntos ahí en Valdebebas. Desayuno juntos, comida juntos, cena juntos. Yo, mi staff, él y Cucu. Un grupo divertido. El chico es un chico muy divertido. Imagínate que mañana es su presentación. Qué modo de ser presentado con el presidente, con su familia, qué modo de ser presentado. El chico vive un sueño, pero no trabaja como uno que está en la luna. Trabaja muchísimo para el equipo. El gol, obviamente que es el gol que decide todo, pero tiene también un balón de espalda, portería, que la deja en la cara de Kylian. Es un ótimo jugador. Cuando hemos sentido que Gonzalo podría ir al Fulham, Juni ha metido ahí unos nombres en la mesa, hablamos de perfil. Cuando hemos visto, hemos analizado bien, estamos muy contentos. Es un chico muy joven, con un perfil de jugador que nosotros tenemos necesidad para este tipo de partido.
11: Hola, mister, buenas noches. Buenas. Miguel Ángel Lara, de Marca. Te va a decir Manolo González, técnico de Español, que ha quitado a la gente que tenía amarilla porque no se fiaba del árbitro. No sé tú qué sensación tenías también en el campo, si tampoco te fiabas. Gracias.
23: Yo no lo digo porque hemos ganado. Yo pienso que el árbitro ha hecho un gran partido, pero desde banquillo. Después, a lo mejor, veo mañana en despacho y cambio mi opinión, pero mi opinión es de que ha hecho un grandísimo trabajo, sin nada de estadio parado, esperando la decisión del VAR. Nada de VAR, nada de importante, nada en la área que puede decidir un partido, una victoria, absolutamente nada. No estoy de acuerdo, pero respeto su opinión.
12: Vamos a hacer la última pregunta aquí.
24: ¿Qué tal, José Iván Martín de Oquí Diario? Te quería preguntar por cómo se coordina a tanto jugador nuevo. Has cambiado prácticamente al centro del campo, ha debutado también Diamondé. ¿Cómo vas a llevar esto en los primeros partidos?
23: Era un poco como yo comentaba antes. Lo difícil es que tú inicies el partido con 11 y tienes 12 en banquillo. Y tenemos algún lesionado, porque si no tenemos lesionado, tendremos que dejar algún en casa. Y esta es una cosa que yo he dicho a los jugadores, que yo no puedo solucionar. Yo no puedo solucionar, yo no puedo hacer el milagro de empezar un partido con 14, con 15, yo no puedo. Son ellos que entre ellos tienen que luchar contra la frustración de no iniciar un partido, de no jugar, y son ellos que tienen que entender que yo quiero el corazón partido de dejar gente fuera. Y si ellos no trabajan, si ellos pierden motivación, es muy fácil para mí dejar gente fuera. Yo pienso que esos 5 jugadores que han entrado hoy, yo no digo que ganamos el partido por ellos, no digo obviamente esto, pero digo que he sentido que los 5 han entrado para ayudar, han entrado con un buen feeling. Y tiene que ser así. Y después, yo he dicho desde el primer día a los chicos que ni en amistosos el Madrid se puede dar el lujo de no luchar para ganar, ok, vamos a perder partidos, obviamente, espero que no muchos, pero el Madrid tiene que jugar 4 competiciones serio y no podemos hacerlo con 10, con 11, con 12, con 15, necesitamos de esta... De esta plantilla. Es esto que me espero de ellos, esta profesionalidad y esta voluntad de trabajar para el equipo. Tienen que ser ellos.
24: Muchas gracias.
23: Gracias, buenas noches.
1: Dos fins aquí. Les paraules de José Mourinho, ara arribarà Manolo González. Estava, mentre parlava el tècnic portuguès, repassant el que va dir després de l'afer Prestiani i Vinicius al Benfica-Madrid de la temporada passada, i el flash interview d'aquell partit d'anada a Dalús, el tècnic portuguès, quan li preguntava per Mourinho, va dir, fixeu-vos que a Vinicius això li passa a molts estadis. Què li ha passat avui, que la gent el xiuli, que la gent... Més enllà de l'afer Prestiani, eh? Tot el sideral que va venir amb la graderia. Déu, fixeu-vos que a Vinicius això li passa a molts estadis. I em pregunto per què. Bé, doncs uns mesos després parla de bullying.
8: Jo, sobre això, si em permets, que era un cínic, ja ho sabíem, Mourinho, però a vegades fer servir segons quines paraules crec que no està bé. El bullying és una cosa molt greu, que afecta a molts nens i nenes, nois i noies, a les escoles i en general a la vida, i el que li fan a Vinicius no és bullying. El que li fan a Vinicius, si vols, és una falta que la trava, lletja, a l'inici del partit, una puntada de peu a l'esquena, que hi ha un àrbitre que ha de sancionar i que no ha sancionat en aquest cas. Per tant, el que li fan a Vinicius és, dintre d'un joc, segurament li fan faltes, però el que ell fa després és provocació. I això no té res a veure amb el bullying. Per tant, per mi aquí Mourinho s'equivoca, perquè tira de cinisme amb una cosa que és molt greu en el món en general, escolar i fora de l'escola. Per tant, posem les coses com toquen. A Vinicius no li fan bullying. Vinicius és un provocador, és un mal company, i sí, a vegades li fan faltes i s'haurien de sancionar, però això no li dona dret a fer el que fan als estadis. Jo com a mínim volia deixar-ho clar, perquè no deixem passar aquestes paraules que deixa Mourinho com si no passessin res. No li fan bullying. Aquí Mourinho s'ha equivocat. Que hagi elogiat a l'Espanyol m'ha semblat molt bé. He pensat, mira, xapó per Mourinho. Però després s'equivoca, no, amb aquesta comparació que ha fet. A mi no m'ha agradat gens, la veritat.
3: Sí, de fet, tota la roda de premsa a mi m'ha agradat. És a dir, Mourinho explicatiu, amb ganes de, bueno, de donar la seva visió del que ha vist i també de quin Madrid s'imagina, amb la posició de Bellingham, per exemple. Ens deixa clar que no el veurem mai més tan endarrerit com en anteriors etapes, sinó que sempre el vol per darrere dels puntes, però, evidentment, li surt també la vena. I, a més, com deia l'Edu, i ell mateix ja, quan responia, ja deia... Bueno, ja sé que em tirareu per cara el que vaig dir en el seu moment, quan em vaig enfrontar contra Vinicius. També es veia que ha dit que no és un sant, cosa que jo crec que no li havíem sentit a cap altre entrenador del Real Madrid. És a dir, que ha vingut a dir que també ell ha de corregir moltes coses i que l'ha avisat al descans i tot que si marcava un gol, compte com el celebrava, perquè no veiés una segona groga i deixés el seu equip amb 10, però, evidentment, denunciable que acusi, vaja, el futbol espanyol, diríem, de fer-li bullying partit rere partit. Avui l'Espanyol, però no només l'Espanyol, sinó que ha vingut a dir que hi ha una campanya en cada partit que juga Vinicius a la Lliga Espanyola.
10: En un dia en què ha estat de llarg el jugador que li han xiulat més faltes, algunes de les quals, diguem-ho tot, l'àrbitre, diguéssim, ha estat bastant benèvol amb Vinicius.
3: Ha qualificat de gran arbitratge. Sí. Mourinho, l'arbitratge sí. Sánchez Martínez. Veurem si també el qualifica així o no. Perquè... Manolo González ara quan surti a la sala de premsa.
10: Ha rebut 8 faltes a Vinicius. O sigui, li han xiulat 8 faltes a favor a Vinicius.
8: Les
10: així.
8: Piscines no eren segona groga, no podien ser-ho, les dues piscinetes que ha fet. No eren tan greus, potser, per ensenyar-li una segona groga?
10: Clar, és que no sé... Han de ser molt evidents. Costa molt treure una segona groga per piscina.
8: Ja. I de fet, i ho entenc, no, i no s'ha queixat també després de llançar-se, no? Vull dir que tampoc...
10: Sí.
8: No, no hi ha la greujant.
3: Ja tenim Tibó Courtois a la zona vista, a veure si el podem sentir.
13: Una amarilla. Quería que valoraras primero también la acción de Vinicius y también el tuit de l'Espanyol.
14: Bueno, ya me gustaría ver todos los tuits que hacen los equipos contra nosotros también cuando juegan contra otros, porque luego... pasan otras cosas y no se ve ningún tweet solo contra nosotros. Y segundo, si hablamos de esa regla, Cala tenía que estar expulsado antes, la patada en la espalda, la amarilla con Vini, primera falta, segundo tiempo a Carreras, si no tiene amarilla, el árbitro le saca amarilla 100%, así que bueno, al final... primera hay que mirar en el...
3: Paroles de Courtois, ara de seguida anem en aquest tuit del que li feien referència, surt Manolo González a la sala de premsa.
15: De la derrota, el partit que heu jugat fins aquell moment és el partit que teníeu plantejat, el que havíeu treballat?
16: Més fins al minut 70, com qui diu, del 70 al 90 no tant, però bueno, una mica sí, sobretot que no ens trobessin a les esquenes, que no ens trobessin a les zones interiors, que era on ells fan perill. Penso que els hem defensat bastant bé, tenint en compte que les jugades que penso que han sigut de gol d'ells, per dir alguna cosa, traient els gols, que són, penso que són dos errors nostres més que mèrit d'ells, les jugades de perill han vingut per talent dels jugadors, per dues accions d'Mbappé que ha arrencat, o més de dos accions d'Mbappé, més de dues accions d'Mbappé, que ha sigut el jugador més desequilibrant del partit, en aquest aspecte, però sí que el conjunt global... L'equip els ha defensat bé, els ha atacat bé, fins que la gasolina ens ha durat, que torno a dir que al final ens ha costat, i que els canvis també, sobretot per les grogues, que han sigut més pensant en aquest aspecte, ens han condicionat una mica també.
17: Hola, míster. Edu de Batlle de Recut. Volia preguntar dues coses. La primera, ara és evident que estàs molt cabrejat pel que ha passat, molt empipat pel que ha passat al final del partit, però com t'imagines que estaràs d'aquí 24 a 48 hores quan revisis el partit que ha fet el teu equip?
16: Bueno, aviam, jo estic orgullós de l'equip, El fet de perdre no ens ha de... Sempre dic el mateix, ens ha de fer veure el partit com ha sigut, que l'equip ha competit molt bé contra un rival, que al final fan els canvis, veus el nivell dels canvis, que no baixen, al contrari, pujan al nivell, inclús al nivell físic, però sí que penso que és una llàstima. Estic content perquè hem tingut personalitat, sobretot la primera part, la jugada del gol és un golaç, de portar la pilota d'un costat a l'altre. Hem començat a trobar sortida clara per la dreta nostra durant la primera part també, que ho teníem treballat, que al principi ens hem tancat a l'esquerra, no sé per què, perquè havíem treballat tot de sortir per la dreta, perquè ja sabien que no defensaven i tenien més problemes. Els hem trobat bé i bueno, a partir d'aquí la segona part també és normal que s'apretin, però bueno, tot i així l'equip ha tingut moments bons i bueno, només queda seguir treballant, perquè penso que ja, tot i perdre, hi ha coses, moltes més coses positives que negatives.
17: I altra cosa que et volia preguntar, pot ser que hagis dit al flash interview amb la televisió que els canvis han estat, els canvis que has fet, o part dels canvis han estat influenciats per les targetes o per l'arbitratge, per els jugadors que tenien targeta?
16: Jo aquest tipus de partit tinc molt clar que quedar-te en 10 és muerte, llavors els canvis han anat orientats al moment, bueno, si heu vist la Riedel ha sigut el moment de la targeta, el dedo també, perquè són partits que, bueno, que tenir un jugador amb targeta al camp et complica molt, perquè al moment que et quedes en 10, perquè no, encara que tu no vulguis, només que arribis tard una acció i et quedis en 10, el partit es complica el triple encara més.
17: En tot cas, el club ha fet un tuit, diu que parlant de la paraula piscines, en referència, imagino, a Vinícius, sé que no parles habitualment, però què t'ha semblat l'arbitratge de Sánchez Martínez?
16: L'arbitratge en cap moment condiciona el resultat, això està clar, no hi ha hagut decisions dràstiques. A mi el que em molesta, sempre dic el mateix, són els criteris. Per exemple, cada cop que l'Espanyol treu de banda, los 5 segundos el porter corrents, però corrents. Collons, anem 1-1. I torna allà mateix, no som un equip que, si mireu l'historial, que no sabem perdre temps, no som un equip que ha perdut temps o que sigui especialista en això, perquè no ho fem. Cada cop, els 5 segons, quan el Madrid en cap moment els hi han fet. Després, situacions de contres nostres que han sigut falta, que no acaben en falta i et tornen, quan al contrari, a la mínima, és acció de falta. A mi són coses que em molesten, sí que em molesten bastant, la veritat. I torno a dir, no és una qüestió de dir, és que l'arbitratge ha condicionat el partit, no és veritat. Però, hòstia, que els criteris siguin una mica normals, perquè avui no ha sigut així.
18: Francesc.
19: Mister, aquí Francesc Via per la grada.
3: El tuit que deia l'Edu és el que ha fet l'Espanyol abans del final del partit. A partir de quantes piscines se saca la segunda amarilla és per a un amigo. De fet, és l'únic tuit en castellà, crec, del partit. La resta són en català que ha fet l'Espanyol.
16: Ha faltat una mica contraatacar millor. També és veritat que el tema de Cala ha sigut per a targe. Javi anava molt cansat també a la segona part. I hem notat una mica això també, que també Roberto anava cansat després, doncs, bueno, han sigut canvis, buscar una mica poder contraatacar, perquè sabíem que bueno, Pere a nivell de contraatac ens va bé i Bauza té cama i té nivell per jugar a la mitja punta i t'ho pot fer bé, però ens ha gustat molt més sortir una mica al minut, del minut 70 al 90, i allà us hem tingut una mica el hàndicap, perquè al final els has de, el que he fet a la primera part, atacar, perquè al final és quan els condiciones a ells. El moment que hem començat a atacar i trobar el joc és quan ells han patit, perquè sí que tot i així l'equip ha estat ordenat i ha estat bé defensivament, però sí que és veritat que els ha faltat una mica això.
19: No sé si per això és mateix que m'estàs explicant, perquè a mi m'ha sorprès el canvi d'Edu Expósito i que hagis estret a Jofre. Suposo que és per això que dius que potser volies buscar més el contracop o més que el teu equip estirar-lo a través d'un extrem per viure més a camp rival, però sí que, com és veritat que sobretot hem volgut tancar per dins, he trobat a faltar un migcampista més, no? Que haguessis canviat, per exemple, a Edu.

0: contento con los jugadores, que es lo que cuenta, lo que podemos controlar al final.
1: José.
2: Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, señor González. Soy José Agustín, de Onda Cero. ¿Le ilusiona lo que ha visto en dos jornadas de su equipo?
0: La verdad es que estoy contento. Empiezo a ver algo más cercano a lo que a mí me gustaba. Nos queda mucho, porque después hay que jugar con personalidad para si queremos ser valientes y tener más protagonismo. Pero sí que me voy contento con cosas que he visto del equipo y creo que hay margen de mejora. También porque el otro día ganamos a un buen equipo, que jugaban casi los mismos del año pasado, excepto Carlos Espí, Pablo y Matías Moreno, más o menos, el Levante del año pasado. Y nosotros no teníamos ni a Romero ni a Lele Cabrera, por ejemplo, tampoco en el campo. Entonces, era un partido mucho más complicado de lo que parecía. Parecía que habíamos ganado porque el rival no había estado bien solo y creo que mucha parte del mérito fue del equipo. Entonces, hoy competir a buen nivel y jugar bien, como el equipo ha jugado muchos minutos contra el Real Madrid, pues pienso que nos tiene que hacer crecer y nos tiene que cabrear el perder así, la verdad. Nos tiene que hacer estar cabreados. Si queremos mejorar como equipo, no nos podemos conformar con, lógicamente, ni con perder ni hubiera sido con el empate incluso.
2: Y una cuestión respecto a los arbitrajes. Usted le pide a sus jugadores calmas, que no se metan en líos y que lo más importante es que el equipo no se quede con 10. Pero vemos a otros rivales que rodean al árbitro, que hablan, que generan influencia en el colegiado a lo largo del partido. ¿Sus jugadores a veces no se encuentran cohibidos, no se encuentran maniatados y no ven injusto todo lo que sucede sobre el césped y que desde fuera no se ve?
0: Bueno, es que nosotros sabemos que no lo podemos hacer. Tú ya sabes, todos lleváis en periodismo muchos años, no hace falta ser muy, muy listos, ya sabéis que hay jugadores a los que se permite más que a otros en ese aspecto. Entonces, yo sé que, de hecho, Paul Lozano ha protestado en la segunda parte y se ha llevado amarilla. Cuando hay jugadores de otros equipos, ya no digo el de hoy, sino otros equipos, que pueden protestar y tienen, bueno, patente de corso o tienen mucha más manga más ancha que nosotros para eso. Entonces, no podemos perder tiempo en eso, intentar que no nos afecte. Y sobre todo, lo que no quiero es quedarme con 10, porque ya vemos lo que ha pasado con el Athletic Club hoy, quedarte con 10, lo que condiciona el partido, y eso tenemos que evitarlo. Y sí que era mi preocupación, tal como iba el partido, la segunda parte.
3: Bien. Buenas noches, Manolo. Enhorabuena por la victoria. Rubén Martínez, Pablo Pericos, a Radio Marca. La meva primera pregunta és sobre la competició, la competitivitat, millor dit, en diversos contextos. Vam veure un partit diferent contra el Llevant, avui de màxima exigència també contra el Real Madrid, sobretot a nivell defensiu. Què espanyol podem veure en el futur agafant aquests dos partits com a referència?
0: Bueno, l'equip ha millorat defensivament. De fet, a la pretemporada hem sigut, bueno, febles defensivament, per dir alguna cosa. També és veritat que ho hem provocat nosaltres perquè mai hem tret equips que no estaven a millor massa equilibrats perquè tothom tingués minuts i tothom pogués arribar el millor possible al partit de Lliga. Però, bueno, hem d'agafar, pues, això. El dia del Llevant penso que l'equip va estar molt bé, no va rebre xuts a porta, com qui diu, ni vam tenir cap a patir massa. I avui, pues, bueno, penso que contra un molt bon equip hem estat molt bé, torno a dir el mateix. Crec que moltes situacions del joc s'han condicionat pel nivell del jugador rival, que és una acció que parlava de fet amb Pere Milla la primera part de Riedel quan ha sortit apretat Mbappé, i a Pere Milla em deia que, mister, és que claro, és que és un avió, és així. Al final no és que Mbappé li faci a Riedel, és que li ha fet els millors centrals del món. Llavors, amb aquest aspecte sabien que això passaria, però tot i així les ajudes, l'equip ha estat bé i la llàstima ha sigut encaixar la merda del segon gol al minut 90, la veritat.
3: I una altra figura important al sistema defensiu de la segona meitat ha estat l'entrada al debut del Vanja Derkusic, espero haver-ho pronunciat bé. Què t'ha semblat el seu debut i com d'important ha de ser per aquesta plantilla? Moltes gràcies.
0: Content perquè, bueno, el que deia, ja més o menys heu pogut veure una mica com és un jugador central ràpid, que és agressiu, que és fort als duels. Hi ha hagut una cosa tàctica, que hi ha hagut una jugada que ha fet bé, que tenia que estar en un altre lloc i per sort ha acabat bé la jugada, però penso que és un jugador que, bueno, que ens millora i ens puja el nivell de la plantilla, i penso que tota la gent que ha vingut és per pujar el nivell de la plantilla en aquest aspecte, així que content, i penso que és un jugador que ens ajudarà durant la temporada, segur.
4: Bona nit, Manolo. Marc Musull pel diari Ara aquí. L'altre dia va marcar Dolan, avui ha marcat Cala. Com d'important és que els jugadors de segona línia també sumin gols en aquest equip?
0: Bueno, penso que és vital pels equips com nosaltres, que tots els jugadors sumin gols és mitja vida. Al final no podem dependre només de Roberto, Marcos, Quique per marcar gols. Necessitem que si l'equip volem que sigui més protagonista a l'àrea rival del que hem sigut abans, pues que aquests jugadors de segona línia, pues, tinguin més arribada, que tinguin més presència a l'àrea, i amb aquest aspecte els jugadors que juguen allà, pues, Pere Milla, Javi Puado, quan estigui bé, Javi Hernández, Cala, són jugadors que tenen gol en aquest aspecte. Dolan són, bueno, a poc a poc va millorant també, i són jugadors que tenen gol i que esperem que pugin als registres d'altres anys.
4: I com has vist avui a Javi Hernández? Perquè ja suma dues assistències. En el teu filial va fer molts gols, moltes assistències. Com has vist el seu partit d'avui?
0: Bé, perquè amb Javi Hernández el dubte que teníem fa dos anys, per exemple, quan estava al filial, era el tema condicional, perquè és un jugador que té nivell tècnic, que es col·loca bé, que sap jugar, i el tema era superar, bueno, aquest tema de xocs, de, amb el rival, amb rivals molt potents físicament. Penso que ha estat molt bé. Penso que, torno a dir el mateix, que les dues sessions que ha tingut, sobretot la darrera, li han anat molt bé. I penso que és una política que hem de continuar tenint amb els joves, que puguin créixer fora, que, bueno, que penso que els hi va bé, i de fet aquí tenim tres exemples, quatre millor dit, que penso que han millorat i han crescut en una sessió.
1: Acabem aquí al davant, sisplau.
5: A veure, última pregunta per Manolo González. Hi ha un torn demanat a primera fila i els companys, la companya de fet que mou el micròfon ha hagut de fer, ha de recórrer tot l'auditori.
6: Hola, míster, buenas noches. Miguel Ángel Ara de Marca. Te voy a preguntar por una palabra que ha utilizado aquí José Mourinho hace un rato. Ha dicho que con Vinicius hay bullying de los rivales y de la grada, que desde el principio hay un plan establecido para buscarle, si estás de acuerdo y qué opinas. Gracias.
0: Bueno, hombre, pues, coño, si no lo podemos tocar. A ver, esto es fútbol. Yo no he visto ninguna entrada de que sea exagerada sobre Vinicius, que lleve un riesgo para el futbolista hacerle daño. Al final, si quiere, nos podemos remontar a la época de Maradona, entonces sí que era criminal esto. O sea, yo creo que hoy en día, con las cámaras que hay, todo, no hay acciones, o cuando son, se castigan, que impliquen una acción grave para el jugador. Yo pienso que las faltas que ha recibido Vinicius son faltas normales, y nadie ha de buscarle, vuelvo a repetir, porque no sabe, porque somos jugadores, que tenemos jugadores que no saben hacerlo, no vamos a buscar ni a provocar nada. Al final son lances del juego, como ha habido faltas que han sido a Dolan, como ha habido faltas a otros jugadores, o a Mbappé, y son lances del juego simplemente, por lo menos aquí.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Merci, buena nit.
5: Doncs fins aquí la roda de premsa de Manolo González, parlant molt de futbol, orgullós del seu equip, empipat evidentment per la derrota final, però admetent que està content amb el que està veient de moment.
7: Doncs Manolo González i José Mourinho a la sala de premsa. Acomiadaré també el Dani Solsona, que a París el tinc dissecat a la zona de comentarista.
8: Ha d'arribar bé demà a la tertúlia dels diumenges.
7: De RAC1, a la teva època, Solsona...
9: Sí.
7: Com deia en Manolo, sí que hi havia algun que anava a caçar molt més cara, eh?
10: I no mosques, precisament, eh? Sí, sí, sí, sí, abans era diferent. No, per sort tot ha anat millorant.
7: Sí, per sort, tu també, millores amb el temps. Dani, demà et sentim tu diràs, a partir de les 11 demà.
8: Llarg,
7: no, una mica més, sí, després del Barça.
8: Cap a la mitjanit, també.
7: Cap a la mitjanit, també.
10: Molt bé.
7: Dani, bon viatge cap a casa.
10: Bona nit, que vagi bé.
7: Bona nit.
10: Adéu.
7: Edu, et sentim ara en temps de tu diràs amb el París. Fins ara.
8: Perfecte, fins ara.
7: Real Societat Espanyol, dissabte que ve, 7 de la tarda, la tercera jornada per l'equip de Manolo González. Avui derrota 1-2 contra el Real Madrid a Cornellà al Prat. 4 anuncis i el tu diràs amb l'Aleix Pariser. Tot a punt, Aleix?
8: Sí, avui sí, no? Amb l'Àngel Pérez de Mundo Deportivo.
7: Avui a la 1, no?
8: Javi Muñoz de Movistar. Intentarem acabar cap a la 1, cap a la 1, després d'analitzar l'Espanyol Madrid i de fer una bona prèvia de l'Elx Barça i del Mercato del Barça, que queden 10 dies i està la cosa molt moguda.
7: No marxeu.
11: L'Espanyol juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC1.
12: Merda, que algú els avisi, que hi ha un tauró a l'aigua!
13: Un tauró, un tauró!
14: Per favor, sortiu de l'aigua!
15: Fora!
14: Au! Au!
16: Traieu aquell nen, que s'acosta!
17: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va!
18: Quins nervis, socors!
19: Picat, que era de mentida l'aleta.
11: Així sona l'estiu a RAC1.
20: Estadella, et pelaré.
21: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l.
19: No, pareu, oh, que era una broma.
11: RAC1, tots som un milió.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Aquí seguim, pràcticament 1:15 de la matinada. Continua la ràdio esportiva aquí a RAC1 en aquest dissabte 22 d'agost del 2026. Ara amb la tertúlia, una tertúlia express de butxaca del Tu diràs per analitzar primer aquest Espanyol 1, Real Madrid 2, victòria ajustada i sobre la botzina d'un Madrid discret contra un molt bon Espanyol que acabem de viure aquí a RAC1 en directe. I també farem, sens dubte, la prèvia de l'estrena del Barça a la Lliga. Aquest diumenge a 9:45 de la nit al Martínez Valero contra l'Elx. I a més també l'última hora del Mercato, que està molt calent i que s'ha enredat bastant en el cas Julián Álvarez. Queden 10 dies de mercat de fitxatges i s'espera que siguin molt moguts a Camp Barça amb la recerca del nou. Veurem si amb alguna opció encara sobre Julián Álvarez o amb una altra alternativa. I a veure què passa amb la sortida, sobretot en la línia defensiva, amb el cas d'Alejandro Valde sobre la taula i també la possible incorporació d'un central esquerrà, si acaba marxant Valde, que en les últimes hores ha estat un dels noms propis, també la roda de premsa de Hansi Flick, ara el sentirem. Ho comentarem fins a la 1 de la matinada, una mica més, amb l'Àngel Pérez de Mundo Deportivo. Hola, Àngel.
2: Bona nit, fins l'hora que faci falta.
1: Home, és que ja que ens hi posem a 1:15, no? fem alguna estona de tertúlia.
2: Fins que faci falta. Estem a l'estiu i
1: així m'agrada.
2: Hi ha ganes de parlar.
1: Disposat.
2: I tant,
1: ha sigut
2: sempre,
1: a jugar avui. Molt bé. I també acompanyats de Javi Muñoz, company de Movistar. Hola, Javi.
3: Què tal? Molt bona nit. Ni a mi ni a l'Àngel ens espera ningú a casa. Correcte. Així que aquí fins que tu diguis.
1: On millor estareu aquí amb aire condicionat que en un altre lloc. Mira, deixeu-me, Eduard de Batlle, a l'RCD Stadium, alguna novetat a la zona mixta? Ja hem sentit els entrenadors.
4: Sí, estava parlant Àlex Calatrava, el golejador de l'Espanyol avui. Aquí hem sentit a la televisió. Està responent les preguntes al migcampista de Parets del Vallès, que serà l'únic jugador de l'Espanyol que aparegui en aquesta zona mixta.
1: Anava a dir-te, ara si vols sentim alguna resposta, o si li pots fer alguna pregunta, però la història és boníssima d'aquest nano de 26 anys que va jugar al Parets, al Sants, ha passat per tot arreu, pel Costa Brava Llagostera, per l'Atlético Madrileño, pel Castelló, vull dir, totes les categories del futbol fins a debutar ara, primera, no? Fa 4 dies i avui fer gol.
4: Sí, ell quan acaba època juvenil acaba alçant el Parets, a primera catalana, que és l'equip de la seva ciutat, i des de llavors, exacte, ha anat jugant a totes les categories fins a arribar amb 26 anys a primera divisió, i avui s'ha estrenat, avui en el seu segon partit s'ha estrenat com a golejador. Sí, una història magnífica la d'Àlex Calatrava.
1: Val, anem a sentir alguna resposta del nano, a veure què diu, si pots.
5: Nos ha pasado un poco factura, hemos tenido mala suerte que en el minuto 90 nos ha metido el gol, pero creo que hemos competido muy bien, que si nos llegamos a llevar un punto no pasa nada, absolutamente nada, pero bueno, creo que es la línea a seguir y ahora esta semana contra la Real.
6: Francesc, Edu, Marc, Rubén.
7: Hola, Àlex, Edu, de Batlle de RAC1. S'ha parlat molt de la teva història des que vas firmar per l'Espanyol, havent jugat a totes les categories del futbol, fins i tot català. I avui, un altre dia, no?, que marca la teva història com a futbolista en vermell. En el primer... No sé què et passa pel cap tirant la vista enrere tots aquests anys.
5: Bueno, intento no pensarlo mucho. He crecido como futbolista, como persona, como en todos los aspectos. Creo que cada pasito que he dado me ha ayudado a llegar hasta aquí. Y bueno, y pues lo que decía antes, ha sido un sueño cumplido que espero pues poder seguir ayudando al equipo con goles, asistencias, números, trabajando con todo lo necesario para poder estar lo más arriba posible. Y creo que bueno, es un pasito más en mi carrera.
6: Marc.
8: Hola, Àlex, Marc Musoll pel diari Ara.
4: Aquesta era la resposta a ells, per cert, que t'explicaré un secret. No sé si molta gent ho sap, però Àlex Calatrava va jugar en un d'aquests equips, va tenir com a company un col·laborador habitual del Tu diràs.
1: Marc Marvà?
4: Correcte, correcte. Van ser companys als Sants, a la Unió Esportiva de Sants, a tercera divisió. Sí, sí. Que la traba
3: òbviament,
4: va
3: jo
4: aconseguir
3: no
4: els Sants.
1: No, no, no, dir, he mirat el Gel Pérez i m'ha dit jo no, Javi Muñoz no, tampoc, jo no, no, no. I llavors he pensat...
4: Joan Poquí tampoc.
1: No, no, no, en el gran futbolista que tenim com a col·laborador, que és Marc Marvà, que fins fa 4 dies encara jugava al futbol català. L'Atlètic Sant Just, no diria que es va retirar? Sí. Entre altres. Molt bona la història. Perfecte. Edu, si no hi ha res més, tanquem res més. Línies, doncs, doncs perfecte. Et deixo marxar a descansar, com dèiem ara, pròxim partit, el cap de setmana vinent, per l'Espanyol a Anoeta, contra la Reial Societat.
4: Que dissabte a les 7.
1: Sí, sí, va començar la lliga amb derrota, i al camp del Betis, la Reial Societat. Molt bé. Gràcies, Edu.
4: Bona nit.
1: Vinga, adéu-siau. Bona nit. Tanquem línies amb l'RCD Stadium ja, amb tots els protagonistes que han donat la seva opinió d'aquesta victòria del Madrid pírrica, no? No sé com la valoreu, Javi, Àngel...
2: No, no se podia saber, no?, que Espí, que ha arribat aquí com qui no vol la cosa, que l'últim en arribar i moldre, però bueno, jo crec que és temporada nova, vicis antics, en tots els sentits, i sumar-me al que has dit tu, Aleix, fa una estona del tema de Mourinho i el bullying, perquè crec que li hem de donar molta més repercussió de la que està tenint aquestes declaracions, i crec que Mourinho hauria de rectificar públicament i hauria de demanar disculpes. Entenc i vull creure que ell mateix, minuts després, quan se n'adoni del que ha dit i del terme que ha utilitzat per fer aquesta comparativa, sabem que Mourinho es pren el futbol com un circ. No sé si heu pogut veure el documental, em queda un capítol encara, però jo l'estic veient a trossets perquè tampoc m'entusiasma, però ell ho reconeix. Ell diu que ell quan surt a l'espectacle, doncs, quan surt al show, és show. Però clar, no tot val. I pel show hi ha coses que no es poden fer servir. Ja hem vist com, tristament, s'ha utilitzat molt el racisme amb la figura de Vinícius, perquè el tracte que ha tingut per part dels estadis no és pel color de la seva pell, sinó per el provocador que és. Ara que hem aconseguit deixar enrere l'etiqueta de racisme en Vinícius dia rere dia, ara no comencem això. Per tant, jo crec que Mourinho hauria de rectificar urgentment, i em sap greu perquè si ho hagués dit qualsevol altre dels 19 entrenadors de primera divisió, possiblement ara estaria havent-hi un debat nacional. Com ho ha dit Mourinho, com sempre, amb el madridisme sociològic que ens envolta, pues quedarà més diluït.
3: Jo em sumo al que dèieu sobre la metàfora que ha volgut fer servir Mourinho, que és absolutament desafortunada. Ha banalitzat una qüestió, com tu deies, Aleix, molt, molt greu i que afecta a molta gent, sobretot a nanos molt joves. Crec que ha estat desencertada i crec que Mourinho, que ha arribat una mica amb la pell de corder, no?, sobretot que ahir a la roda de premsa tenia aquest to molt més tranquil, molt més distès, té una capacitat molt gran per seguir marcant l'agenda i seguir marcant el debat. I ara, mentre estem parlant de per què ha fet servir aquesta paraula, que jo no crec, he de dir, que vagi amb una mala intenció, crec que simplement li ha sortit aquest concepte i és absolutament desafortunat, però ell ja està marcant una mica el rat, ja estem parlant d'una cosa que no és ben bé futbol. És veritat, el Madrid ha guanyat avui, però a mi em fa la sensació que si fem una anàlisi futbolística probablement l'1-1 hagués estat molt més just. Crec que l'Espanyol ha fet mèrits sobrats per emportar-se almenys un punt, i que al Madrid li segueixo, la mostra és molt petita, és només un partit de Lliga i s'ha de veure encara moltes coses, però segueixo veient-li molts interrogants, li segueixo veient el mateix problema de creació de futbol que la temporada passada. Jo, Bernardo Silva, és un jugador que m'agrada molt, però que crec que no et serveix ara mateix ja per l'edat que té i per la trajectòria, si vols que sigui el que sostingui la teva creació de futbol. A més, ja ha dit a la roda de premsa que ell, Valverde, per exemple, li agrada molt més xafant àrea contrària, i això només pot ser amb Tchouaméni, pot ser una pista del que veurem si Diomandé entra o no. Guller, Bellingham estaven bé quan s'han apropat a la base, però després ha fet el mateix canvi que feien sempre Arbeloa i Xavi Alonso, que és no tocar les patums de dalt per canviar a Guller, que estava sent un dels millors del partit. És a dir, que hi ha moltes qüestions futbolístiques a seguir observant d'aquest Madrid, que tot just comença a caminar, que s'han portat 3 punts importants per començar amb bona dinàmica, amb un jugador que això sí, no ho tenia abans, i el recurs de Carlos Espí jo crec que li anirà molt bé.
1: Sí, la veritat és que males sensacions del Madrid, no?, semblants a les de la temporada passada, que anava tirant endavant els partits, no sabies ben bé com, però que no acabava d'arrencar. Jo no sé si Mourinho serà capaç de tocar la tecla o no. A mi, en defensa, han millorat. Dumfries i Konaté, no?, els hi donen una consistència espectacular. Álvaro Carreras, l'han de canviar.
2: Flojea.
3: Sí, és que l'estrany és que avui ha estat titular serà Cucurella, clar, allà, això no hi ha cap dubte.
1: En principi, en Cucurella milloraran, sí, també, molt. Però com dius, enmig del camp en endavant, molts vicis de la temporada passada d'aquest Madrid, que és una bona notícia pel Barça. Si s'hagués entestat amb jugar amb Vinícius, Mbappé, Bellingham, si posa Diomandé, qui defensarà aquí?
3: A més, sobretot, sí, perquè avui li estava sortint bé una cosa que era apropar o bé a Guller o bé a Bellingham als dos migcentres, apropar-los allà a la creació de joc. Quan ha fet això és quan millor li ha sortit, quan més troba bé l'esquena del doble pivot de l'Espanyol, però després del gol s'ha relaxat, ha deixat de fer-ho i quan ha hagut de fer els canvis ha tornat a tocar els mateixos de sempre. És a dir, un Mourinho que pensàvem que potser arribava amb l'autoritat com per asseure els jugadors que s'hagi de seure, tinguin el nom que tinguin, que no dic que avui fos necessari seure a Mbappé o a Vinícius, però sí que segurament Guller no havia de ser un dels canvis, doncs de moment no ho ha fet. La mostra és molt petiteta, tampoc cal treure grans conclusions d'un partit, però és el que ens ha demostrat avui.
1: Sí, pròxims partits, dimecres, Real Madrid, Real Societat, el fem en directe a RAC1, dimecres, a les 9 de la nit, fem aquest Madrid-Real Societat a RAC1, i diumenge que ve, Real Madrid-Màlaga, també al Bernabéu, diumenge a les 5 de la tarda. Per tant, dos partits seguits a casa, a veure, en principi, contra un recent ascendit contra el Màlaga, aquí el Madrid és molt favorit, i contra la Real Societat a casa, doncs en principi també la Real Societat, que juga dimecres al Bernabéu i que després rebrà l'Espanyol. Per tant, en quatre dies la Real Societat haurà d'afrontar també aquests dos partits contra Madrid i Espanyol. Del conjunt blanquiblau, algun comentari del que us hagi semblat aquest Espanyol?
2: No, bé, jo crec que per mi la clau ha sigut, tot i que Manolo ha dit que faltaven pates, jo crec que es nota que arriba més rodat, més treballat i que han donat aquests indicis de l'Espanyol, de la cara A de l'Espanyol que vam veure a la primera meitat de la temporada. Veurem aviam aquest any si li dura, i jo crec que algun reforç potser li falta. No sé si acabarà venint Brian Zaragoza o no, sí. però jo crec que algun reforç li pot faltar.
1: Un extrem, deia Monchi, que sí. Volien, i alguna cosa més si poden.
3: Parlaré d'un extrem, jo crec que veurem si Roberto surt o no surt, però un jugador a dalt, tenint en compte la lesió de Quique, i aviam quan torna Javi Puado també, però a mi m'ha agradat molt l'Espanyol. Ha seguit patint del que ja va patir a la pretemporada. Jo recordo comentar aquí l'últim amistós contra el Coventry i vam parlar que les centrades laterals els estaven penalitzant molt, i si alguna cosa no pots fer quan jugues contra un dels grans és allà, en aquell tipus de jugades on s'iguala tot el futbol, on s'iguala la part tècnica, diguéssim, concedir un gol en una acció de pilota parada. Ho ha fet, després s'ha sabut refer del partit, i jo insisteixo, em sembla que l'1-1 feia més justícia al que s'estava veient que no pas l'1-2 final.
1: 1-2 ha perdut l'Espanyol, tot i això ha deixat bones sensacions. 20 minuts i la 1, ara parlarem del Barça, de seguida tot el que envolta l'actualitat del Barça, sobre tot aquest debut a la Lliga i també del mercat de fitxatges. Abans us recordo que amb aquesta calor no hi ha qui pari, ni a la platja ni al lloc. Per això el millor refugi potser és anar de compres, però aneu-hi amb un toc diferent. Ves a Roma Coruma, el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i de Sabadell, i descobreix unes ofertes tan refrescants que et deixaran glaçat. Entra ja a Roma Coruma i segur que no en sortiràs sense el teu nou Mazda. Recorda-ho, només els trobaràs a Mataró i a Sabadell. Concessionari oficial Mazda Roma Coruma.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
9: Ganarles el derbi es lo único que pido.
10: Volver a ser grandes.
11: Un altre sextet serà massa.
12: Torna a somiar, torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
13: Si és futbol, és DAZN. Si és la Liga, Premier League, Bundesliga, Sèrie A, Liga i Eredivisie, és DAZN. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 € al mes. Subscriu-te ja.

0: Rodes d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
2: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
3: Qué ambientazo, mano.
2: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha citado sobre la línea.
3: Qué barbaridad.
2: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
3: Buena venta.
2: Buena venta, buena venta. ¡Coche seminuevo para casa!
3: Ven a por más.
2: Venga. Ocasión Plus.
4: RAC1 i l'Ajuntament de l'Arbós presenten Castells a RAC més 1 a la Festa Major de l'Arbós.
5: Estan els dosos entrant.
4: El diumenge 23 d'agost, des de 12:45 del migdia, en directe des de la plaça de la Vila, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells a RAC1.
6: L'Arbós és plaça de 10 i el millor termòmetre de l'estat de les colles just abans de Sant Fèlix. Vilafranca, Vella de Valls, Jove de Tarragona i Minyons de l'Arbós esmolaran les eines i els de Castells a RAC1 debutem en un dels clàssics de l'estiu casteller.
4: El diumenge 23 d'agost, Castells a RAC més 1 a la Festa Major de l'Arbós, en directe des de la plaça de la Vila.
5: Passa a l'altra banda i Castell Carrega!
4: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: Bona nit. En el sorteig del cupó extra d'estiu de l'ONCE, celebrat avui, el número premiat amb 15 milions d'euros ha estat el
8: 85.785. 85785.
7: Sèrie
8: 12012.
7: Així mateix, uns altres 10 números i sèries han obtingut cadascun un premi d'un milió d'euros. Els pots consultar a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Enhorabona a tots els guanyadors. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
9: RAC 1. Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
10: Aquesta calor no hi ha qui l'aguanti ni a la platja ni enlloc. Per això és millor anar de botigues amb un toc diferent

0: només al teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell, Roma Kuruma.
1: Busques un vehicle híbrid?
0: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
1: Més eficient, és menys consum.
0: Més potent, és més cavalls.
1: Tot a Romauto.
0: Barcelona.
1: Molins de Rei.
0: Mataró.
1: Blanes.
0: I Santa Coloma de Farners.
1: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
0: RomautoNissan.com.
1: Romauto.
2: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
3: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
4: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
3: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
4: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
5: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
6: 3:15, sí, sí, això és el Tu diràs, en directe, en aquest dissabte, ja diumenge d'agost, amb l'Àngel Pérez de Mundo Deportivo, amb el Javi Muñoz, company de Movistar, comentant una mica aquesta segona jornada de Lliga. Per alguns equips és l'estrena, eh? és la primera, per aquest batibull que hi ha de dates en aquest inici de la Lliga Espanyola, de la primera divisió. Ha perdut l'Espanyol 1-2 contra el Real Madrid, ha guanyat el Madrid 1-2 contra l'Espanyol, sense fer un bon partit el conjunt blanc en l'estrena, la reestrena de Mourinho com a entrenador. I ara parlarem de l'estrena del Barça. Aquest cap de setmana, aquest diumenge, a 9:45 de la nit, juga el Martínez Valero contra l'Elx. I ho farem amb la Marta Ramon, que ja la tenim per aquí. Hola, Marta, què tal? Bona nit.
7: Hola, bona nit, Aleix.
6: Avui molt mercato i poc futbol a la roda de premsa de Hansi Flick abans d'aquesta estrena. Sobretot, Flick ha deixat clar que no el preocupa que estigui trigant tant el que queda, que és el fitxatge del nou.
7: Sí, Flick ha exhibit molta serenor davant l'escenari d'arrencar la Lliga sense haver resolt encara el fitxatge del nou, que ompli el buit deixat per Robert Lewandowski. L'entrenador alemany s'ha mostrat tranquil amb la feina de Deco i ha transmès la sensació de tenir la situació controlada, sense voler concretar fins a quin punt dona ja per descartada l'operació Julián Álvarez.
8: No estic preocupat per això. No parlo de jugadors d'altres equips. Només parlo dels jugadors del meu equip. Deco i jo parlem cada dia. Volem fer que l'equip sigui més fort. Aquesta és la nostra feina. I tot té a veure amb l'equip, amb el club. No té a veure amb un jugador o amb mi. Només Deco, jo i poqueta gent sabem exactament què volem. I crec que això és molt important. I el Deco ha fet una feina fantàstica.
7: Des del club han mantingut fins ara que encara no llencen la tovallola per Julián Álvarez, ara a l'expectativa del que passi demà al Metropolitano. Però, paral·lelament, ho hem anat explicant a RAC1, Deco ha estat treballant amb opcions alternatives que de moment no s'han volgut confirmar de portes en fora. Flick, a qui li han repreguntat pel nom de Julián almenys dues vegades, ha evitat mencionar el seu nom fins al final de la roda de premsa, quan, abans d'aixecar-se i marxar, ha remarcat que no volia parlar d'ell.
9: I don't want to speak about Julián.
7: De cara a demà a Elx, Flick ha fet broma sobre qui s'encarregarà d'ocupar aquesta posició sense ser concret, però tot apunta que serà Rafinha qui agafi la responsabilitat a l'11 titular, una solució de caire provisional.
6: Sí, fins que arribi el nou, eh? Ara fem un possible 11 de cara a aquest estrena al Martínez Valero. I don't want to speak about... no volia dir el nom i al final ha dit about Julián.
10: Ha fet paradinha, sí,
6: Ha fet paradinha, claríssim. Marta, Flick ha estat més explícit, en canvi, amb les sortides. Compte amb això, en el tram final de Mercato, i amb noms propis que fa setmanes que arrosseguem ja en aquest apartat de transferibles, de possibles sortides.
7: Sí, en el capítol de les sortides, Flick ha donat a entendre que n'hi haurà més quan li han preguntat pels casos de Koundé i Balde.
8: Estem en una situació en què al club estem fent molts canvis i hem d'esperar fins al final del mercat. I és normal, quan decideixes que vols tenir nous jugadors, pensar com fer l'equip més fort. Aquesta és ara la nostra situació. Crec que vaig ser molt clar amb aquests jugadors i ara hem d'esperar fins al final. Aquesta és la situació.
7: I en el cas de Balde, li ha obert indirectament la porta, donant a entendre que fins ara li ha mancat compromís a l'hora de lluitar per fer-se un lloc a l'equip.
8: És una pregunta difícil perquè Valde té una qualitat enorme. Per mi és important això. Ets capaç i tens la convicció de competir en la teva posició? Això és el que vull veure de tots els jugadors. Jo veig cada dia què fan, el nivell amb el que juguen, si em demostren que estan preparats per jugar, que són bons per jugar en el nivell més alt que poden donar. Això és molt important pel club i molt important per l'equip. Necessitem tothom i al final, només quan juguem com un equip tindrem èxit. I necessito tothom 100% compromès amb nosaltres.
9: I need everyone 100% committed with us.
7: Pel que sabem a RAC1, tant l'un com l'altre, tant Koundé com Valde, saben quina és la seva situació des de fa temps. Tots dos saben, per boca de Flick, que tenen per davant altres jugadors a la seva posició. Koundé sap que ara el lateral té per davant Eric i que tampoc és la primera opció per ser central titular. I Valde sap que Cancelo parteix amb avantatge. A partir d'aquí, el club estan oberts a acceptar una sortida si comuniquen que prefereixen marxar per tenir més protagonisme, portant, això sí, una bona oferta sota el braç. De moment, des del Barça transmeten que cap dels dos ha fet. I en el cas concret de Valde, davant tot el soroll que hi ha al seu voltant, fonts properes al jugador asseguren a RAC1 que ell, a dia d'avui, vol continuar al Barça, tot i que també és cert que el Manchester United ha preguntat per la seva situació. Està clar que amb tots aquests ingredients, aquests darrers dies de mercat encara poden passar moltes coses.
6: I tant. Ara ho comentem aquí a la taula, aquests noms de Koundé, de Valde i aquestes possibles sortides en la part final del mercat de fitxatges. Per rematar-ho, Marta, de cara demà a ells, Flick haurà de dosificar minuts, no?, de tots els jugadors.
7: Per això Flick ha detallat que Rodri, que avui s'ha seguit entrenant de manera individual, no estarà disponible demà i que serà a partir de dilluns que ja l'espera en dinàmica de grup. En canvi, ha assegurat que Cancelo està ja preparat per jugar i més tenint en compte que ja ha estat inscrit a la Lliga aquest matí. Per tant, el possible 11 a ells pot ser amb Joan García a la porteria, Eric Christensen, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, al mig del camp, a la base de la jugada, Bernal i Xavi Espart, més avançat a la mitja punta Fermín, i al davant Lamine Yamal, Rafinha i Gordon. La convocatòria es farà pública demà a les 11 del matí, abans que l'equip voli cap a Alacant.
6: No seria un mal 11. Molt bé, Marta, sé que demà t'has de llevar molt d'hora per anar cap a Alacant i després cap a ells, així que gràcies, bona nit, descansa.
7: Igualment, que vagi bé, bona nit.
6: Adéu, bona nit. Àngel, Javi, molts temes a tocar, però deixem el debut de la Lliga contra l'Elx pel final. Sobre Julián, què voleu dir del que està passant a les últimes hores? I ara sentirem Simeone, també amb el Xavi Puig, que ha tornat a entrar a l'estudi i ha estat seguint la roda de premsa del tècnic matalasser.
10: Que em sembla un fet insòlid, no?, que l'Atlètic tingui segrestat el futbolista, perquè crec que ho ha dit ell. Vull dir, al final sempre estem dient que si Guiño, estem interpretant Guiño con un like a una publicació. No, aquí Julián ha dit: quiero salir del Atlético de Madrid para cumplir mi sueño. Això ho ha dit ell. No, no s'ho està inventant ningú. I ahir el representant...
6: Ui, sí, ahir va ser contundent.
10: Foto una publicació a Instagram totalment validada pel jugador, perquè el representant, en l'exercici de la seva professionalitat, no té nassos de fotre això, perquè si el jugador no hi està d'acord, el foten un liu i vés a saber com acaba. Per tant, és evident que ara mateix Julián està involuntàriament a l'Atlètic de Madrid. I em sembla molt, molt fort que un club com l'Atlètic de Madrid, en comptes d'obrir-se a trobar una solució, quan el teu crack o la teva estrella principal t'està dient que no vol jugar al teu equip, és el
6: sí,
10: més...
6: S'han obert a trobar una solució, com explicàvem l'altre dia aquí amb el Poqui, que és ves a l'Arsenal, que ens interessa, perquè sí tenim a Jokeres, no?
10: Clar.
6: Per exemple.
10: Però és
6: i
10: que,
6: en Dobol, clar.
10: Però és que el fotut del cas és que això centralitza més la situació, que és anti-Barça, o sigui, és una postura anti-Barça. És a dir, l'Atlètic de Madrid no vol que vagi al Barça. I després lo de Simeone, ara el sentirem, però lo de Simeone clama al cel. O sigui, que ha recollit cable, però que l'altre dia l'entrenador no condemni enèrgicament els insults o els xiulets o el despreci cap a un dels seus jugadors, em sembla espectacular. Jo crec que el que estan fent a Julián és molt greu i per mi senta un precedent perillós. O sigui, jo si fos Atlètic de Madrid estaria preocupat perquè estàs marcant el teu tarannà. Llavors, el jugador que hagis de fitxar, es digui com es digui,
6: que pensarà, compte el que signo,
10: clar,
6: o poso una clàusula...
10: Correcte.
6: O si no, estic en un lío, no?
10: Correcte.
6: Sí.
11: El que passa és que el que realment reté a Julián a l'Atlètic de Madrid és un contracte que ell ha signat o que ell va signar amb absoluta llibertat i que ara l'Atlètic de Madrid està en el seu dret d'enrocar-se i dir-li que l'ha de complir. Hi ha un tòpic que és fals, que és que els jugadors juguen allà on volen. I no és veritat, a dia d'avui, si no és el teu últim any de contracte i el teu equip no té la necessitat de vendre't, el teu equip té la paella pel
10: mànec. Però per què li diuen llavors, al mes de febrer, que l'ajudaran a sortir i que s'obrien a la sortida?
11: Això pot ser una deslleialtat, i és una deslleialtat personal, si és cert que li va dir, jo no tinc per què dubtar que fos així.
6: Ho han explicat diversos companys periodistes argentins, que són propers a Julián, ens ho hem de creure.
11: De fet, sabent això, t'expliques més els moviments de Julián, que ell veiés que l'anaven a deixar sortir, que després, davant de la sorpresa de m'has mentit, m'has enganyat, ara intento jugar totes les meves cartes tan fort com jo pugui, però vull dir que el que reté a Julián és el contracte que ell va signar. Que no el vulguin vendre al Barça, per mi... té un punt de lògica de que diguis no vull reforçar un rival directe. El que no es pot entendre són les formes, el que no pot entendre són aquells tuits vergonyosos que va fer l'Atlético de Madrid atacant al Barça, per què? Perquè havia fet una oferta que li semblava insuficient, i això quin tipus de...
6: No, perquè consideraven que els mitjans estaven fent una campanya de pressió, part del joc.
11: Els mitjans poden fer el que vulguin, els mitjans de tots els equips, ells van fer una campanya de pressió per fitxar a Julián Álvarez, recordo que ho parlàvem aquí, el propi Simeone trucava cada dia a Julián Álvarez, de tal manera que Julián li va haver de dir al fill de Simeone, Juliano Simeone, amb el que estaven concentrats junts a l'Argentina, digue-li al teu pare que em deixi de trucar, que sí, que firmaré per l'Atlético de Madrid, quan tenia contracte
10: amb
11: el Manchester City.
10: Els mitjans em fa molta gràcia, perquè, torno a lo que he dit abans, al moment que el jugador ha dit públicament que vol marxar, el que expliquem als mitjans ja no és una lucubració, o sigui, és una base a partir... És un relat que neix amb una declaració en primera persona del futbolista. O sigui, els mitjans, que deixin en pau els mitjans.
11: El que l'Atlético de Madrid ha de decidir si vol tenir a la seva estrella i el jugador sobre el que ha dit Simeone, que ha de pivotar tot el projecte, tal i com el té ara, que és públicament enemistat amb tota l'afició, amb tothom, i de morros perquè no vol jugar a l'Atlético de Madrid.
6: Les pintades,
11: les pancartes, i el que sí que estic amb l'Àngel, el que em sembla impermissible, jo vaig sentir-ho en directe i em vaig quedar... que pensava que ho havia escoltat malament i vaig haver de tornar, aviam si era cert el que havia dit, és la resposta de Simeone dient respecte a l'afició quan li pregunten pels insults a Julián Álvarez. Això és absolutament impermissible, i menys si el que tu vols és guanyar-te el favor del teu jugador, reconduir la situació perquè el jugador continuï jugant amb tu. Jo quan vaig sentir això, el primer que vaig pensar va ser Julián marxarà de l'Atlético de Madrid, el que passa que no marxarà al Barça, perquè l'Atlético de Madrid la té creuada amb el Barça d'una forma absolutament incomprensible. Insisteixo, jo puc entendre que no vulgui reforçar a un rival directe, però les formes que van tenir amb els tuits són impermissibles, i el que preferirà és vendre-li a l'Arsenal, que és un equip que es pot trobar Champions, però no en la competició domèstica, i que a més li pot portar a Kioqueres.
10: Ara, després, quan vinguin aquí guanyin una lliga, els aplaudim, com van fer. No, és que és veritat.
6: Eren contextos i èpoques diferents.
10: Se li va aplaudir, i a Simeone també se li va aplaudir. Vull dir, això que tinguem memòria, perquè és que té tela. I una altra cosa, perdona, em fa molta gràcia que amb el rival que tenen més a prop no són tan contundents i no van tant de gallitos com van amb el Barça.
6: Quan van fer una oferta, no?, per escrit, de 150 milions, segons Florentino Pérez, no?, després de guanyar les eleccions. Aquesta també és molt grossa, aquest capítol.
11: I veurem quan pagui l'Arsenal, si se l'acaben duent, perquè ells deien que no el venien per 150 milions.
6: I ell no vol marxar.
11: Clar, ell no vol anar a l'Arsenal.
6: Ell no vol anar un altre cop a la Premier, ja em va sortir d'allà.
11: Però veiem com és, la rebuda...
10: Però la tanqueu ja, la carpeta?
6: No.
10: La carpeta Julián Barça.
6: Com deia la Marta, el club... Diuen, escolta, esperarem, vull dir, tenim un pla B per si de cas, perquè hi haurà un fitxatge d'un nou, però esperarem a veure què passa en aquestes pròximes hores, perquè s'ha enredat molt.
10: I no oblidem,
11: és que no veig per on es pot solucionar.
10: No, que Gilmarín ni pinxa ni corta,
11: no,
10: és a dir,
11: segur,
10: aquí
11: això...
10: no oblidem que qui està fotent la carn a la graella i qui està muntant el lío és Gilmarín i Cerezo, que no tenen... l'accionista majoritari qui mana l'Atlètic de Madrid és el fons d'inversió Apolo.
11: I si el fons d'inversió Apolo no li quadra l'ex, en algun moment seu se li està devaluant, li dirà a Gilmarín i a Cerezo, tu ara et retractes i et menges les teves paraules.
10: Correcte.
11: I com ho expliques, el problema teu ja t'ho faràs.
6: Doncs aviam si acaba passant. Teniu ganes de sentir Simeone què ha dit avui? Doncs vinga, sí, serà vinga. Després d'aquesta última publicitat rapidíssima que hem de fer abans de la una de la matinada.
12: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
13: Ganarles el derbi es lo único que pido.
14: Volver a ser grandes.
15: Un altre sextet serà massa.
16: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
17: Aquest estiu, regala't l'equilibri perfecte. Ara, amb el nou Amoda 5S AQS no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 22.390 euros. Amoda 5S AQS, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris Amoda Jaeco de Catalunya.
18: Si és futbol, és DAZN. Des de la mina Dembélé, de Riazor a Anfield, del derbi de Sevilla al de la Madonina. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
19: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Plus, David.
20: Esto promete, Manu.
19: No lo creo. Arranca la transición. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
20: Huele a compra, Manu.
19: Huele. Va.
20: ¡Qué facilidad resolvió! Sin complicaciones. ¡Ven a por más!
19: ¡Venga!
21: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia i power del Qashqai i l'X-Trail o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info a Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
22: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
12: Diràs, amb Aleix Pariser.
6: La una en punt de la matinada, aquí seguim en directe al Tu Diràs de RAC1. Ens allargarem uns minutets per acabar de fer bé la tertúlia sobre la resta de temes que hi ha a Can Barça candents, que en són uns quants, més enllà del cas Julián. Us recordo, abans de seguir amb l'Àngel i amb el Javi, que Romauto ja tenen el nou Nissan Micra i no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis, que te n'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix aquest nou Micra a Romauto Nissan, a Barcelona, a Molins de Rei, a Mataró, a Blanes i a Santa Coloma de Farners. RomautoNissan.com, aquesta és la seva pàgina web. Ja ho saps, Romauto. A veure, Xavi Puig, ara en parlàvem d'aquestes declaracions de Simeone abans d'aquest Atlético Villarreal, de demà al Metropolitano, que feu en el retorn dels superesports, no, demà?
23: Sí, demà a partir de les 5, aquest Atlético Madrid-Villarreal, bon partit, i amb Julián a la convocatòria, primera convocatòria de Julián Álvarez amb l'Atlético de Madrid, ho deia Simeone aquest matí, i aquesta tarda, aquest vespre, ha sortit ja la convocatòria oficial, amb Julián, sense Sorloz, que està lesionat, sense el Cuti Romero, que encara no té el ritme suficient com per entrar en aquesta convocatòria, tampoc no hi és el Lemar, que acabarà marxant, o fa tota la pinta, abans que es tanqui aquest mercat d'estiu. En Simeone, que dimecres responia, ara ho comentàvem, muy respetuoso con nuestra gente, quan el qüestionaven pels insults que s'havien sentit al Metropolitano contra Julián Álvarez, avui ha volgut matisar, sense que hi hagués pregunta pel mig, les seves paraules.
24: Primero de todo, terminar la frase que había comenzado en la charla, en la última conferencia de prensa, donde decía que respeto a mis aficionados, que es absoluto, siempre ha sido así de esa manera, pero que obviamente no comparto ni insultos ni agravios. Que eso quede más que claro, porque cualquier palabra en este momento donde evidentemente todos ustedes están esperando esa división, generar conflictos para poder generar incertidumbres, las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él.
23: Avui ha completat la frase,
25: Com si algú l'hagués tallat quan la veia. Per si algú no ho ha sentit, ningú el va tallar. Ell va deixar la frase on va voler.
10: Todos ustedes, matando al mensajero una vegada més.
6: Rectificar és de savis, però evidentment la va pifiar l'altre dia. I ja està, i avui ha volgut fer aquest matís perquè si no...
10: No, que algú li ha tocat la cresta.
6: Sí, també et dic que lo recuperaremos deportivamente, ja ho veurem. Vull dir, aquí hi ha un sector de l'afició, al Frente Atlético, que és d'on van sortir els insults, que ha penjat avui pancartes, Julián fuera, amb el 19 tachat, vull dir que hi ha un caldo de cultiu aquí que... que pot ser perjudicial, no? Si juga, amb xiulets, mala maror a l'estadi, amb aquest futbolista.
23: Sí, veurem si juga o no juga, però segurament hi haurà... recitaran les alineacions i, vaja, tindrem Sarau segur a la prèvia i durant el partit demà al Metropolitano. De fet, li preguntaven a Simeone com està anímicament Julián després de tot aquest estiu que porta.
24: Está claro que cada uno individualmente es muy difícil decir cómo se siente el otro porque yo no soy el otro. Yo lo veo que está entrenando de la mejor manera, está trabajando con los compañeros con mucho respeto con todos y no tengo ninguna duda del camino que decidimos recorrer con el club. Estar en la misma línea, ir en búsqueda de formar un gran equipo que es nuestro objetivo, que lo importante sea el Villarreal y no sea lo otro.
23: Doncs l'altre, que és el cas de Julián, entre d'altres històries. Demà, rival complicat, aquest Villarreal d'Íñigo Pérez, que va debutar amb un empat a dos al camp del Racing, que finalment tindrà Cardona i Gerard Moreno, que havien arrossegat molèsties els últims dies, i té la baixa per sanció del jugador del filial dietà. A les 5, com deies, el seguirà amb el Superesports, xiularà Hernández Hernández i el Bar González francès.
6: Va, doncs així estan les coses. Estava mirant, crec que l'Atleti de Madrid-Barça no és fins al novembre, per tant...
23: Ja sabrem si...
10: Ja l'estimaran?
23: Julián és el Barça.
10: Ja l'estimaran? Ja l'hauran perdonat?
6: No, clar, aquí la... Sí, mira, ho estava confirmant ara, és just abans de l'aturada de novembre, el 8 de novembre, i després d'aquest partit hi haurà 15 dies d'aturada. No, el que vull dir és que sembla difícil que aquest jugador pugui tornar a jugar amb l'Atlético, però d'aquests casos n'hem vist molts al món del futbol. Surt, fa un golet i tot s'oblida, no?
25: Jo estava pensant exactament el mateix. I, de fet, n'hem vist un a l'Atlético de Madrid, amb Griezmann, amb la seva sortida al Barça, amb com, de sobte, no? L'afició de l'Atlético de Madrid el va començar a considerar gairebé un traïdor.
10: Bueno, li posaven brossa al passeig aquest de la fama que tenen, li posaven mera a tots els partits.
25: Va tornar, li van fer pagar amb unes quantes xiulades i quan la piloteta va començar a entrar i quan Griezmann va començar a jugar, doncs el van començar a aplaudir. Sense anar més lluny, l'any passat l'afició del Madrid va acabar la temporada xiulant els seus jugadors i tornaran al Santiago Bernabéu, guanyaran dos partits i els aplaudiran. Al futbol hem vist canviar d'opinió a les aficions, a totes les aficions sovint, i igual que dèiem abans, que si Apolo fa que Gil, Marín i Cerezo retractin i s'empassin les seves paraules, ho farà, doncs igual, l'afició de l'Atlético de Madrid, si Julián comença a decidir partits i comença a marcar gols, l'aplaudiran i celebraran els seus gols. Altra cosa és que aquesta mala maror, aquest ambient tan enrarit, afecti el rendiment de Julián i tot vagi creant una bola de neu que se li faci massa gran. Però si ho fa bé esportivament...
6: Li heu vist la cara als entrenaments? Sí. Hi he vist imatges d'alguns entrenaments. No. És una cara d'un jugador que no hi és, que està de mala gana allà, trist, no somriu, que el que fa és com un robot, posa't el rondo, fa el rondo, fes aquesta cursa.
10: És que la diferència amb Griezmann... La diferència amb... Que estigui com el que deies Javier Griezmann, però la diferència és que Griezmann tenia una voluntat de redempció i que Griezmann va posar i va ajupir el cap i va posar tot de la seva part i es va tragar les xiulades que tocaven perquè ell sabia que era el que tocava per tornar a recuperar l'estima en l'afició. Haurem de veure si Julián vol això, perquè Julián, recordem, a Julián a l'Atlètic de Madrid li està fent una putada. O sigui, ell ara mateix se sent que li estan traient del seu somni. Ell va dir que el seu somni era sortir. I ara mateix, si el teu club t'ha apartat del teu somni, no sé si estàs tu mentalment preparat o amb les ganes de redimir-te d'aquesta situació i de posar de la teva part.
25: Evidentment,
23: sí, que Griezmann va marxar sent un ídol de l'Atlètic de Madrid. Julián no ho és, encara.
25: De fet, Julián és un jugador discutit.
23: Per això dic, és un jugador que no se'n va amb aquest... no se n'aniria amb aquest estatus. És a dir, que jo crec que és més difícil també que l'afició reconverteixi una mica aquesta crítica o l'afició més radical en aplaudiments.
6: Sí, no ve Julián, hi ha algun altre jugador d'aquests que han sortit que us agradin? A tu, Puig, hi ha algun jugador que...
23: M'agrada mica Autats, però no sé si serà el que arribarà o no.
6: El del Villarreal.
25: A mi és un jugador que m'agrada, el que crec que li passarà al...
6: Georgia?
25: Sí, Georgia. Georgia, El que crec que li passarà al Barça és que la distància entre Julián i el jugador que vingui, si no és Julián, almenys a nivell de nom, pel gran públic serà enorme, serà gegant. És a dir, tu a l'aficionat mitjà del Barça li has promès o li has fet creure que fitxarà Julián Álvarez.
6: Sí, però no és culpa del Barça,
25: No, no és culpa del Barça, dic la reacció de l'aficionat. És a dir, que ha cregut en algun moment que Julián Álvarez s'ha jugat al Barça la propera temporada i de sobte li arribi Mica Autadze, que insisteixo, jo estic amb el Puig, és un bon jugador i que crec que pot encaixar l'estil Barça i bla, bla, bla, bla, bla, bla. Però a l'aficionat de carrer tu li dius Mica Autadze i no Julián i et dirà, de què m'estàs parlant?
6: No es compraran tantes samarretes com s'haurien comprat amb Julián Álvarez.
10: Jo ja tenia dubtes amb Julián de si posar tots els ous al cistell del davanter, perquè jo crec que el Barça necessita un central esquerrà i un central esquerrà titular, i si no ve Julián, se m'esvaeixen tots els dubtes. És a dir, si no va venir Harry Kane, perquè ens entenguem, que no vindrà, si no va venir Harry Kane, posa tots els ous al cistell de fitxar un central com Déu mana, que no et dic que no el tinguis. Tens centrals, però jo crec que el Barça en aquesta posició necessitaria reforçar-se.
25: I no fitxes cap davanter, sense Lewandowski, sense Ferran.
6: Jo crec que vols dir un segon fila.
10: Inverteixes poc en el davanter, no sé quant costaria, però al final també et dic una cosa. Tenim jugadors... És que ara, recordem-nos que estem a dia 23 d'agost ja. Vale, i d'aquí 6, 7 mesos, 8 mesos, quan m'ho invento, el Rafinha, el Fermín de turno o el Gordon de turno porti 22 gols jugant de fals 9, direm, ostres, us en recordeu a l'estiu quan dèiem si s'havia de fitxar, si no venia Julián? Si ens haguessin dit que Gordon... Estic fent ficció, eh? Però si ens haguessin dit que Gordon jugant de fals 9 o Rafinha marcaria tants gols, potser hauríem esvaït el debat en aquell moment. Tens jugadors que tenen gol.
25: El que passa que jugats a fer ficcions, i aquesta és una ficció que podria ser, a mi em sembla més creïble la ficció d'arribar a les tertúlies del mes de desembre dient és urgent fitxar un davanter perquè el problema del Barça és la falta de gol i haver d'anar al mercat d'hivern, que sempre és més una trobar una ganga que un mercat on tu tens a quin jugador vols, i haver de buscar a veure qui és el nou que et resolgui els problemes.
10: Però tenen gol aquests, els que tens. És a dir... No són coixos.
25: Clarament no són coixos, però no són nous.
6: Has de fer una inversió en un nou, perquè t'han marxat Lewandowski i Ferran. Si s'hagués quedat Ferran, et diria no. Però jo crec que alguna cosa has de fer.
0: Et diria que sí, també. Això és que ho va dir Flick a final de temporada passada o ha repetit al llarg de la pretemporada i ho ha dit també.
10: No, i el Barça fitxarà un nou.
0: El Barça necessita gol.
6: Val, llavors, anem a l'altre. Si compraríeu que marxés Valde i que arribés un central esquerrà?
10: Sí.
6: Tu sí, eh? Val.
10: Jo
6: la idea és que llavors siguin Cancelo el titular al lateral esquerre i Pasqué o Gerard Martín els suplents. Per què? Perquè si fiches un central esquerre, Gerard Martín també et pot ser lateral esquerre i tu tindries un central nou esquerre. Aquesta és la idea que hi ha al club si acaba sortint Valde.
10: Jo crec
6: tot que... i que, insisteixo, el que ha dit la Marta, el jugador vol quedar-se i vol, com ha dit Flick avui, lluitar per la seva posició. De fet, Flick li ha tirat un... Escolta'm, ho has de demostrar.
25: Jo crec que Flick ha estat molt contundent.
6: Ho has de demostrar, li ha dit.
25: Flick normalment tracta molt bé els jugadors amb roda de premsa, els ensabona, els intenta esperonar, perquè avui a Valde...
10: Li ha obert la porta de bat a bat.
25: Em sembla que li ha obert la porta i que, a més, ha deixat entreveure d'una forma bastant eloqüent i bastant evident...
6: Que li falta sang una mica, no?
25: Sang o compromís? Sí.
6: Jo he entès que li falta de dir... Ei, lluita, demostra.
25: Sí, ganes de treballar tal com has de treballar per ser titular.
10: La frase per mi de Flick, que no la pot dir ell, però la interpretació que faig jo de les seves paraules és: si Valde acaba marxant, que marxarà, no serà perquè no he confiat en ell i no ha tingut oportunitats de demostrar-m'ho. Crec que és el rerefons que hi ha dintre de les paraules, que sempre Flick té un punt més educat i m'agrada molt que ho faci, però jo crec que Flick està pensant: escolta'm, jo tot jugador que ha donat el màxim, que m'ha demostrat tenir el nivell, el compromís, i això, el que ho ha demostrat està aquí. Si marxa, és perquè no ho he vist.
25: Yeah. Jo, responent a la pregunta anterior, crec que si marxa Valde, em sembla més urgent fitxar un lateral i confiar, per exemple, en Álvaro Cortés com a central esquerrà i mantenir a Gerard Martín com a central també per l'esquerra i fitxar un
10: lateral. Però llavors, a la teva final de la Champions, quins serien els centrals titulars?
25: Que a la meva final de la Champions i al meu inici de temporada entre els titulars del Barça serien Cubarsí i Eric. Això a la meva, jo sé que no serà.
10: Vale, perdó, no. A la teva no. A la de Flick, tenint en compte que Eric serà el lateral?

0: jugador que, si el central esquerre top que jo vull per una situació eventual no pogués jugar a la final de la Champions, Gerard Martín rendiria prou bé i no aniries, no aniries coix. Però si vols aspirar... És que porto el debat al mateix. Si volem guanyar la Champions, el partit PSG-Bayern de la temporada passada, que van ser avions que tothom va admirar a tots els racons del planeta, aquell partit tu l'has de poder competir a tu, contra aquell equip. I per competir aquell partit tens que tenir a jugadors molt potents en totes les posicions. No pots flaquejar en segons quins punts.
1: Veurem què acaba passant amb Balde. Com deia la Marta, a Koundé també se li ha dit que no serà titular de moment, que s'ha de guanyar el lloc, que hi ha jugadors que ho estan fent millor, i si arribés una bona proposta, el club l'escoltarien. Però ha de ser Koundé que digui, ei, me'n vull anar i tinc aquesta proposta, el meu representant us la porta. Llavors el club l'escoltaria i a partir d'aquí es farien altres moviments, perquè evidentment hi ha una llista de centrals que té el club, Bastoni era un d'ells, sí, ja sí. Estava mig fet, i Flick va dir, no em convenç, no vull Bastoni, em quedo amb Gerard Martín de moment.
0: I millor perquè ha tingut lius el Bastoni.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, ha tingut, bueno, està emmerdat a Itàlia amb un tema de prostitució de menors, alguna història rara, ara ho hauria de revisar, però hi ha algun lío estrany d'uns whatsapps i estava involucrat en un tema...
1: Al final no ha vingut al Barça perquè no li agradava a Flick. De la mà, Xavi, tens ganes de veure aquest nou Barça de Flick o què? La tercera temporada?
2: Sí, home, anar creixent ja. Va avisar Flick que fins després de l'aturada de seleccions diríem que estem en pretemporada. Per tant, jo, sense que serveixi molt de precedent, estic d'acord amb Mourinho que ara, d'aquí a la primera aturada... sumar punts. És a dir, el joc ja anirà arribant, però si és sumant de 3 en 3, encara que sigui un partit una miqueta més lleig del que ens té habituats i així, però anar creixent i anar sumant punts i anar que l'equip vagi començant a entendre's tots plegats, perquè estem en pretemporada dels jugadors grossos.
1: I compres el que deia la Marta, mig del camp amb Bernal, Xavi, Espart... i Fermín, i al davant Lamine, Rafinha i Gordon, demà, per exemple?
2: Sí, a mi Xavi Espart, jo crec que és el jugador d'aquesta pretemporada, de moment, i si és una mica el caçador...
1: Sí, del primer any, no?
2: El caçador Bernal d'aquella primera temporada, que s'ho van guanyar a la pretemporada i van arrencar la Lliga jugant ells, jo crec que Xavi Espart s'ha guanyat de mantenir minuts a ells.
1: Bueno, compreu, sí?
3: Sí, compro, tenint en compte que els mundialistes encara no arriben a un punt òptim com per fer-lo servir ja d'inici, i comptant que tens aquesta bala a la recàmera, a mi em sembla que s'ha guanyat Xavi Espart la confiança de jugar al mig centre. És sorprenent, jo crec que ens esperàvem que Xavi Espart s'acabés assentant al primer equip com a lateral dret, i fa tota la pinta de que Flick ja el considera un migcampista en la segona alçada i que aquí és on tindrà més minuts al Barça, tot i que sigui al lateral dret on tens una mancança més gran i sigui el mig del camp on tens més overbooking jugadors.
0: Jo compro el 100% l'11 de la Marta, tot i que no ho farà perquè no ho farà Flick, però jo posaria Hamza de nou demà. Crec que s'ha guanyat el nano.
1: També s'ha guanyat, sí que és veritat.
0: Home, si no s'ha guanyat jugar un partit com el de demà, el mes d'agost, primer partit de Lliga, després de marcar els gols que ha marcat en pretemporada i del que ha demostrat...
1: Sí, entenc el que vols dir, però una cosa és potser el mig del camp i l'altra potser és el tio que t'ha de fotre els gols. Tenint Rafinha, tenint Gordon, tenint Adeyemi, tenint Lamine, jo potser li donaria els minuts a la segona part. Però li poses una pressió a la primera jornada
0: si
1: que s'ha de sumar...
0: Però i si et surt bé?
1: Ja ho sé.
0: Clar, és que recordem quan Guardiola va posar Busquets... No estic comparant ni molt menys, però vull dir que... Diguéssim que ningú li criticaria... Si demà Flick posa Hamza de titular i al minut 60 no ha marcat i entra Rafinha i resol Rafinha, ningú posarà el crit al cel per aquesta decisió de Flick. Crec que és bastant raonable que faci jugar el nano quan et ve marcant gols en pretemporada.
1: A veure què passa demà. Quarts de 10, eh? No us despisteu.
0: No.
1: És tard i aquí estarem, els de RAC1. Que vagi bé la tornada dels superesports.
2: Gràcies.
1: Demà a les 5, no?
2: Demà a les 5.
1: Clar, és que és horari d'estiu encara, també. Normalment éreu a les 4, no?
2: A la presentació, és divendres que ve, no?
1: Tens raó, que anem a Valls el divendres a fer la presentació de la nova temporada, que arrenca el 31 d'agost, el dilluns 31 d'agost, ja tindrem aquí el Basté, el Clapés, els Oscars, el Giró i tota la colla. El Bundó i tota la pesca. Molt bé. Demà t'escoltem a partir de les 5, Puig.
2: Molt bé.
1: Vinga, gràcies. Àngel Pérez, Jaime Muñoz, moltes gràcies.
3: Un plaer.
1: T'ho diràs a Fora, ens hem allargat una mica, però
0: sí, està bé. Ara seguim.
1: Està bé, sí. Seguiu a baix la tertúlia, allà, a Mundo Deportivo, si voleu. Gràcies. Adéu.
0: Bona nit.

0: De seguida marxem, eh? Abans un parell de coses. Per exemple, el Sabadell buscarà la primera victòria de la temporada a segona divisió, en el seu retorn a segona. Van començar empatant a 0 al Bolinón contra l'Sporting, i demà el conjunt arlequinat visita Castàlia. S'enfronta al Castelló a partir de les 7 de la tarda, un partit que viurem també en directe a RAC1 dins del Superesports, amb el Pau Bonastre a l'estadi de Castàlia. Hola, Pau, què tal? Bona nit.
1: Hola, Aleix, bona nit. Sí, els arlequinats ja són a Castelló, on aquesta tarda han fet l'últim entrenament, amb 4 baixes per lesió. Gennaro Fornés, que en té per uns mesos, en paraules de Ferran Costa, també Pipa, Javi López Pinto i Alain Ribeiro. El Sabadell va debutar al Molinón contra l'Sporting amb un empat a 0 i una bona posada en escena, i ara els arlequinats volen continuar creixent, perquè així ho requereix la categoria. Ferran Costa, la prèvia.
2: Penso que és important, doncs, ser molt exigents en cada cosa que fem. Bé no és suficient, molt bé tampoc, busquem l'excel·lent. Llavors, hem de tenir aquest equilibri entre exigir-nos a cada setmana, però no fent auditories internes cada setmana. O sigui, tenim molt clar per on volem anar, tenim molt clar el full de ruta, tenim molt clar el que som, i ara el que hem de fer és tenir un treball sostingut.
1: Al davant hi haurà un Castelló que va arrencar el curs amb victòria al camp de la Reial Societat B, 0-1. És un projecte continuista amb el tècnic Pablo Hernández al capdavant, i que el curs passat va aconseguir fer play-off després d'anar de menys a més. A la pretemporada es van enfrontar Sabadell i Castelló amb victòria castellonenca per 2-0, tot i que Ferran Costa no vol prendre com a referència perquè llavors tot just era el primer amistós. El duel de demà és a les 7 a Castàlia, un camp on el Sabadell ha guanyat en 4 dels últims 6 cops que l'ha visitat. Demà, amb arbitratge de Marta Huerta de Aza, i al bar hi haurà Álvaro Moreno Aragón, i a les graderies més de 300 arlequinats que s'hi desplaçaran.
0: Perfecte, gràcies, Pau, bon viatge. Demà et sentim des de Castàlia. Hola, Joan Ferrer.
3: Bona nit, Aleix.
0: Què tal? Bona nit. Hola, Miquel Pasqual.
4: Bona nit, què tal?
0: Què tal? Bona nit. Vinga, rematarem aquest tu diràs de butxaca que hem fet després de l'Espanyol 1, Real Madrid 2, amb 4 coses de l'actualitat esportiva. Per exemple, avui hem tingut la final de la Supercopa d'Alemanya.
3: Sí, amb victòria del Bayern de Múnich per 2-1 davant el Borussia Dortmund. S'han avançat els bavaresos a la primera meitat amb gols de Nathaniel Brown i de Michael Olis. Al minut 75 ha escurçat distàncies el portuguès Fabio Silva, però al final s'ho ha acabat enduent el conjunt de Company, que comença aquesta temporada 26-27 sumant aquesta Supercopa Alemanya. I si et sembla, Ale, repassem ràpidament l'agenda de demà, els partits més destacats, a banda de l'Atlético Villarreal i evidentment de l'Elx Barça. A la Premier s'estrenen el Manchester City de Maresca, que rebrà el Bournemouth a les 3 de la tarda a casa, i el Liverpool d'Iraola, que a 6:15 visitarà l'estadi del Newcastle. A França, el PSG de Luis Enrique s'estrena també a la Lliga, ho farà al camp de l'Estat de Rennes a 9:15 del vespre.
0: Això pel que fa al futbol, eh? I al futbol internacional, cap de setmana intens amb l'estrena de moltes lligues i de bons partits. En bàsquet, el Barça ha fet oficial la incorporació de Joan Macondo, que es converteix en el desè fitxatge d'aquest estiu.
3: Sí, mantenint la revolució monumental que està duent a terme la secció, quan, recordo, som a només 2 dies del seu centenari, dilluns hi haurà la presentació dels actes. Doncs bé, en aquest marc ha canviat de dalt a baix la plantilla del Barça, i l'última peça a terrar oficial d'aquest mateix migdia és la de Macondo, com dius, 26 anys, 2,07 d'alçada. Ja fa una setmana us explicàvem que l'operació estava molt encarrilada i finalment s'ha formalitzat un acord per 2 temporades. El francès va acabar la temporada passada amb el Mònaco, fent un bon paper al play-off. Precisament l'equip d'on el Barça el va voler fitxar el curs passat, una operació que va acabar caient a última hora. Ara s'incorpora per alternar les posicions de 4 i 5 amb aquesta pretensió del mercat estival d'incorporar peces versàtils.
0: I queda ara que un fitxatge més al Barça de bàsquet, no?
3: Sí, una peça, la del pivot, és la que podríem dir que resta. Ja vam explicar que s'està rastrejant el mercat, però amb paciència, conscient de la importància d'incorporar una peça important després de la marxa sobtada. De fet, no va ni arribar a venir el Moses Wright. S'està molt atent al mercat americà, al qual encara falten setmanes per saber com es configurarà.
0: Així s'està configurant el Barça de bàsquet amb l'espera que arribi aquesta peça del pivot. Avui també ha començat la Volta Ciclista a Espanya, i Tadej Pogacar, Miquel, ja ha aconseguit el mallot de líder.
4: Sí, s'ha imposat a la contrarrellotge inicial de 9 quilòmetres pels carrers de Mònaco, que és la ciutat on viu, i evidentment és el primer líder de la general. Tot i així, la seva victòria ha estat per un marge ajustadíssim, ja que només ha superat per 9 centèsimes de segon al britànic Ethan Hayter. Tercer a 4 segons ha estat Joshua Tarling, per qui no ho sàpiga, és el germà del ciclista que va morir només fa una setmana a la Volta a Portugal Finlay Turning. De fet, Pogacar amb aquesta victòria ha batut un altre rècord perquè fins avui no havia guanyat mai la primera etapa d'una gran volta. Evidentment, el repte és ser líder des del principi fins al final, però ell mateix ja diu que és complicat perquè a la segona jornada, aquest diumenge, és un bon dia perquè arribi la fuga o un sprint. El recorregut de 214 quilòmetres va entre Mònaco i Manosc, ja a França, a un parell de ports de tercera categoria.
0: Veurem, doncs, en aquesta primera etapa ja en línia, aquest diumenge, vestit amb el mallot vermell de líder Tadej Pogacar, que no deixa ni les engrunes no. Per la resta de ciclistes. Tenim Fórmula 1 aquest cap de setmana, Gran Premi dels Països Baixos, aquest diumenge és la cursa, amb Lando Norris sortint des de la primera posició.
3: Sí, el pilot de McLaren ha fet la pole a la qualificació al circuit de Zandvoort. Norris ha quedat per davant dels Mercedes George Russell i Kimi Antonelli, el líder del Mundial. La resta de posicions d'aquesta grella de sortida la completen Piastri, Hamilton, Leclerc i Verstappen en aquest ordre. Sainz sortirà a 17è i Fernando Alonso 18è. I de la jornada d'aquest matí, on hem tingut la cursa sprint, Russell ha estat primer, Leclerc i Norris han completat el podi, i Antonelli, Piastri i Verstappen han acabat en quarta, cinquena i sisena posició respectivament. Demà, doncs, a partir de les 3 de la tarda, aquest Gran Premi dels Països Baixos, en la que serà la 12a cursa del Mundial de Fórmula 1.
0: I ho rematem amb tenis. Tenim en joc ara mateix la segona semifinal del Masters 1000 de Cincinnati.
4: Sí, duel local entre estatunidencs Ben Nakashima i Francis Tiafoe. De moment, primer set, 1-1, empat. Els dos jugadors han respost bé al servei. Nakashima serveix per posar el 2-1 en aquest primer set. A la final, que es disputa aquest mateix diumenge, i ahí espera el francès Arthur Fils, el guanyador del Godó aquest any. Ha superat per 2-7-0 a l'italià Fabio Covoli, que va ser el botxí, millor dit, de Rafa Joder, als vuitens de final d'aquest torneig.
0: Per tant, aquest diumenge, Arthur Fils contra Nakashima Tiafoe a la final de Cincinnati. I d'aquí a 10 dies arrenca el US Open, sí, amb Carlos Alcaraz i sense Yannick Sinner, que continua amb molèsties lesionat i no participarà a Flashing Meadows. Gràcies, Miquel. Gràcies, Joan.
4: Bona nit.
0: Adéu-siau. Aquí ho deixarem. Demà més. Gràcies al Dani Manzanera, a la part tècnica, en aquest Tu diràs de cap de setmana, i, evidentment, a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornarem des de les 5, com dèiem, ja amb el Superesports, amb el Xavi Puig i tota la colla, amb l'Atlético Villarreal, després a les 7 el Castelló Sabadell, i a partir de quarts de 9 tota la prèvia de l'Elx Barça amb en Joan Maria Pou i el Barça Juga a RAC1 des del Martínez Valero. Comença la Teca, comença una nova temporada de futbol, i aquí serem, com sempre, els de RAC1. I demà, quan acabi l'Elx Barça, doncs un altre Tu diràs de butxaca After Hours. Aquí us esperem. Descanseu, bona nit.
5: Tu diràs.
6: RAC1. Notícies.
7: Bona nit, falten 4 minuts per 2:15. Us parla Joan Capel. Protecció Civil manté actiu el pla Inuncat per la probabilitat de tempestes intenses a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat nous avisos per possibles pluges intenses a partir de les 2 de la matinada al litoral del sud del país. Part de la zona en alerta és la que fa poc menys de 24 hores va viure les pluges torrencials que han deixat 11 persones ferides, entre elles un menor en estat crític. S'espera que els xàfecs puguin ser localment intensos, però més dispersos i menys persistents que els de la matinada passada. En aquest sentit, els avisos actius per intensitat de pluja alerten que poden caure més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora. El matí començarà amb un temps més tranquil, però a la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu i Prepirineu, amb alguns xàfecs que podran arribar al nord de la Catalunya central i al prelitoral sud. Això en un diumenge en què la temperatura pujarà lleugerament, amb màximes de 33 o 32 graus a Ponent. El temps tampoc ha donat treva al País Valencià, on encara crema el foc a la Serra Calderona, que ja ha calcinat 630 hectàrees. Això sí, tot i les difícils condicions, sobretot les ratxes de vents i la pujada de les temperatures, els bombers són una mica més optimistes de cara a poder extingir-lo. Durant tot dissabte, els efectius han pogut frenar l'avenç de les flames i s'espera que aquest diumenge la situació sigui més favorable. L'incendi ha cremat majoritàriament una zona del Parc Natural al voltant del municipi de Gàtova. L'alcalde del municipi, Jesús Salmerón, n'ha parlat visiblement emocionat a la televisió valenciana.
8: Quan tu no naix a Gàtova i viu en Gàtova i sent Gàtova, veure com tenim ara mateix les muntanyes, pues jo m'estic emocionant. Està mal. Al final se mos ha cremat el que mos estimem. Tenim el Pico de l'Àguila cremat, tenim la zona de la Canyadica, la Font Tiranzo, i ara pues, estem intentant treballar en que no arribis con el i se flames i sobretot que no s'escampe més.
7: En l'operatiu per apagar l'incendi hi treballen més de 350 efectius i 25 mitjans aeris. També continua vigent el desallotjament d'un miler de persones del municipi de Gàtova. Més enllà del temps, el Marroc torna a pressionar el govern espanyol en plena crisi per l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Aquesta tarda Rabat ha reclamat a la Moncloa que retorni els migrants que encara continuen a la ciutat autònoma i ho fa en format d'ultimàtum. Adverteix que, si el govern de Pedro Sánchez no actua de manera immediata, el Marroc podria obstaculitzar futures repatriacions tant d'adults com de menors. El missatge l'ha llançat el ministre de Justícia marroquí, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab internacional Al Arabija.
5: Vam sol·licitar els cossos vius, però no ens els van donar. Els volem tots. Per què aquesta separació? Es queden els menors vius i només ens demanen que acceptem els morts. Això és il·lògic. Per tant, els diem per última vegada que estem preparats per acceptar els menors. Enviarem autobusos per recollir aquests menors i transportar-los cap al Marroc.
7: Les crítiques de Rabat, però, van més enllà. El govern marroquí acusa Espanya de no ser transparent i denuncia que encara no ha rebut informació sobre els nombres de migrants morts durant l'entrada a Ceuta. També exigeix els informes forenses de les víctimes marroquines i reclama la repatriació immediata dels menors marroquins que continuen a la ciutat autònoma. D'altra banda, aquest dissabte ha estat un nou dia de mal de caps pels usuaris de Rodalies. Hi ha hagut incidències que han afectat a 7 línies diferents. L'R4 ha circulat amb retards tot el dia i ha quedat tallada diverses hores entre Sabadell, Terrassa i Manresa. També han patit afectacions les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17, que han circulat per via única entre Castelldefels i Garraf en més de mitja hora de retard fins ben entrat al vespre. I ara, els esports. Amb Joan Ferrer.
9: L'Espanyol ha caigut al temps afegit davant el Real Madrid per 1-2. Carlos Espí ha aprofitat una mala sortida de Dimitrovic perquè els blancs s'enduguin els 3 punts de l'RCD Stadium. A la primera part, Bellingham havia avançat al Madrid i Cala havia posat la igualada abans del descans. Ha estat el retorn de Mourinho a la banqueta del Madrid en un partit oficial. El tècnic portuguès ha denunciat bullying contra Vinícius.
10: Vini no és un santo, però lo que li hacen es demasiado. Estamos en una era social de anti-bullying. Com Vini estamos todavía en el bullying, sea de adversarios, sea de público. Tenemos que educarlo al máximo, tenemos que prepararlo al máximo y ya está.
9: A tot això, aquest diumenge s'estrena a la Lliga el Barça, a 9:45 a Elx i en directe a la sintonia de RAC1. Hansi Flick podrà comptar amb tots els fitxatges que ja han estat inscrits, Cancelo inclòs. I més agenda futbolística d'aquest diumenge, a les 5 de la tarda, l'Atlético rebrà el Villarreal, el Metropolitano i amb Julián Álvarez a la convocatòria. I a la segona divisió, el Sabadell visita l'estadi del Castelló a partir de les 7. En tennis aquesta matinada s'està disputant la segona semifinal del Masters 1000 de Cincinnati entre Nakashima i Tiafoe. El francès Arthur Fils espera a la final. I en motor, aquest diumenge a les 3 de la tarda, es disputa el Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 amb Lando Norris a la pole.
7: Això és tot per ara. Per més informació podeu consultar el portal de notícies rac1.cat.

0: Bon dia, són les 7 i des d'ara fins les 9. Com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. Comencem amb bons hàbits per parlar amb el Pere Estupinyà. Com afrontar el pas dels anys amb il·lusió amb el seu llibre Què quiere ser de mayor? I no sé si sabeu què és el porno immobiliari, perquè en parlarem també amb la Queta Xampeny. Amb el biòleg Roger Vila parlarem de mosquits i comentarem també el fenomen literari Yesteryear. Amb el criminòleg Marc Balcells parlarem dels crims comesos contra el patrimoni cultural en la guerra d'Iraq. Així que comencem.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.
0: Cada vegada vivim més anys. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, vivim fins als 84,24 anys de mitjana, una xifra que no s'havia aconseguit mai i que suposa un increment anual de 0,28 anys al 2024, que és quan es va fer l'últim estudi. Una xifra que s'estima anirà pujant. I davant d'aquesta esperança d'una vida més llarga, la pregunta què vol ser de gran deixa de ser patrimoni de la infància o de la joventut. ¿Qué quiere ser de mayor? És el títol del llibre de Pere Estupinyà, publicat per Debate. Es tracta d'un innovador assaig per afrontar el pas dels anys amb il·lusió. I això és el que volem fer avui aquí a la primera pedra. Pere, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: El Pere Estupinyà és químic, bioquímic i divulgador científic. Ha presentat durant 8 temporades el programa de la 2, Cazador de Talentos, i parla sobre ciència, l'acer. I avui, Pere, doncs aquest és un llibre que tu mateix expliques que neix d'un moment personal que et fa potser veure la vida pensant més a llarg plaç, que no era el que tu estaves acostumat
2: a fer. Sí, jo vaig viure un temps a Estats Units, en una incertesa, diguem-ne, econòmica, social, molt estimulant, però vital, pues, bueno, vivint molt el dia a dia, no? I llavors hi ha un moment que la teva parella es queda embarassada i dius, ups, que ja no puc viure tant.
0: He de canviar l'estratègia.
2: El dia a dia. Llavors comences a pensar, a més ho fas en 41, 42 anys, dius quin futur vull tenir jo amb les meves filles, perquè quan elles tinguen 18, perquè després n'hi va vindre una altra, ¿vale? Pues jo ja seré gran i llavors vull estar en bones condicions i vull estar en forma per a disfrutar d'elles. Llavors això va ser un detonant d'intentar fer un canvi de xip, és a dir, de continuar portant una vida molt estimulant a nivell vital, social, professional, però sent més conscient de quines coses he de fer per a cuidar-me i tindré un futur pues el millor possible. I això dic, bueno, això podries convertir-se en un llibre, perquè com jo hi ha molta gent de 40, 40 i pocs que diu, bueno, què he de fer jo per a cuidar-me? Però què he de fer científicament, no? Sobretot en temes de salut. I el llibre, la idea del llibre va néixer més enfocada a aquesta part de salut. Però després, quan vaig començar a investigar sobre longevitat, dic, escolta, que això ja no és només...
0: Això va més allà.
2: Exacte. No és només per estar bé en les meves xiquetes. És que el que m'està dient tots els estudis sociològics, demogràfics, és que viurem molts més anys, en molta més qualitat de vida, en una autopercepció molt més activa de l'envelliment o de la longevitat, i aquí les preguntes de qui, què, com vull ser de gran s'amplien. Ja no és algú que pugui jugar en les seues filles, és algú que pugui tindre unes il·lusions. Llavors va néixer esta idea del què quiere ser de mayor, no? Per analitzar varios pilars de la longevitat i entendre, bueno, jo, però la resta, que primer este canvi de xip, és que tu ho has dit a la introducció, tenim una mitjana de vida de 84 anys, uh-huh. I sabem que hi ha gent pues, que té malalties i té problemes i moren abans. Això vol dir que hi ha molta gent que viu molt més, uh-huh. Eh? Perquè si això és la mitjana, dius, uau. Llavors, persones com nosaltres, que en principi estem bé i que portem bona salut, és que l'esperança de vida que tenim és de més de 90. I això anirà canviant, és a dir, que s'anirà allargant més. Llavors te trobes en un temps extra que culturalment jo no tenia assumit que tenia.
0: Que segurament la societat no el té assumit moltes vegades, la societat sencera.
2: No, perquè tenim la idea esta dels nostres pares, els nostres avis, que ells sí que tenien companys que vivien molts anys, però no eren una excepció, no sí. Era la norma. Uh-huh. Ara, la majoria de persones viuen molt més i en molt bones condicions. Llavors, este és el canvi de xip inicial que jo crec que hem de tenir a nivell individual i a nivell de societat, també. I després plantejar-nos quines coses hem de millorar per arribar a millor possible.
0: Tu parles amb metges, amb psicòlegs, amb gerontòlegs, amb sociòlegs, investigadors de la longevitat. Hi ha tot un treball de ciència darrere.
2: Sí. La gerontologia és, diguem-ne, la ciència que investiga la manera en què envellim, no només físicament, que això seria més la geriatria, però també de psicologia i social. Jo recordo que vam fer un capítol del Cazador de Cerebros, em vaig parlar en una psicòloga de l'envelliment. És a dir, i clar, el concepte jo no el coneixia, perquè no és molt comú, però sí que comencen a haver psicòlegs i psicòlogues, era investigadora del CSIC, que estava analitzant la percepció del pas del temps, quins valors en funció del temps i no en funció de l'estat físic van canviant. Això vol dir que no haurien necessàriament de canviar. És a dir, quan algú té 70 o 75 anys, hi ha una espècie de norma social que potser el fa veure vell. I no és vell, en funció de l'edat, és vell en funció de com estigui físicament o com se percebi que ell mateix de manera cognitiva. Llavors, esta psicologia associada al pas del temps va resultar interessantíssima. I sobretot este concepte de arribar a un punt on no depèn tant el número, sinó depèn el teu estat físic, el teu estat cognitiu i el teu entorn social.
0: Mm-hmm. Efectivament, en el llibre tu parles de diferents pilars, parles de la salut... I, entre altres coses, també dius que qui confia en la ciència viu més.
2: Sí. Bueno, és que... perquè estem vivint més temps. Uh-huh. Bueno, és veritat que no... tenim antibiòtics, tenim vacunes... Bueno, això és ciència. Però estem reduint la enfermedad cardiovascular. Per què? Perquè la gent està molt més controlada la pressió, està controlada la diabetes, està controlada el colesterol i les plaques d'ateroma... És a dir, la salut cardiovascular en les últimes dècades ha pujat moltíssim. Ara hi ha menys gent que té infarts i menys gent que té ictus i coses així. I això està millorant gràcies a la ciència. Llavors, si tu confies, ho dic perquè ara per redes socials i pues, hi ha molt de moviment alternatiu a lo que és el coneixement científic.
0: La pseudociència sembla que cada vegada
2: claro,
0: atreu més, no?
2: És molt notòria quan algú a Instagram te diu el colesterol no és tan malo, per dir algo, bueno, això crida l'atenció, perquè és un missatge que no estàs acostumat a sentir. Llavors l'escoltes, tot i que no te'l cregues, però si l'escoltes, l'algoritme ho veu, i veu que estàs escoltant-lo més temps, i llavors lo fa més viral, i és una trampa que té les redes socials. Llavors, jo crec que les persones que confien en el que els diu la medicina convencional, la que funciona de veritat, i fan cas de les recomanacions del metge, tenen molt més controlats els seus paràmetres de salut, i això els fa arribar a una longevitat molt més gran.
0: També parles de salut cerebral.
2: Sí, sí, és que clar...
0: Precisament.
2: Este és el gran tema. Aquí no tenim fàrmacs per a la salut cerebral, però sí que indirectament... De què depèn la nostra salut cerebral? Si pensem en el cervell com un conjunt de neurones, hi ha dues coses importants. És que les neurones estiguen sanes i que després estiguen connectades. Llavors, que estiguen sanes depèn bastant de la salut cardiovascular. ¿Vale? És a dir, si tu fas exercici, si tu tens bona dieta, pues és com a que la irrigació de tot el cos, però també del cervell, els vasos sanguinis molt finets que té el cervell estan en bon estat, és a dir, les neurones estan sanes. Després, què passa? Que la pèrdua cognitiva és... tots la patirem, ¿vale? perquè tot el cos se va degenerant en l'envelliment, però pot degenerar-se més ràpid o menys. Llavors, aquestes neurones pues, van perdent connexions. Llavors, si tu tens molta resiliència, és a dir, si tu exercites molt el cervell i vas creant connexions al llarg de la teva vida i, sobretot, en l'etapa de maduresa, on este fenomen de neuroplasticitat és més útil perquè se perden més ràpid, però si lluites contra ell perdràs més lent, llavors és com que tardes molt més a notar els efectes del deterioro cognitiu. Llavors la salut cerebral és per una part física i per una altra part pròpiament cerebral.
0: I parles també d'això de rascar on no pica, no? Sí. És a dir, a treballar justament aquella part d'inquietuds que potser desconeixies i tenir, per tant, el cervell actiu. Però a part de parlar també de la salut, en un capítol concret, parles de l'entorn.
2: Sí.
0: Un altre dels factors fonamentals.
2: És que som molt menys independents del que ens pensem. És a dir, nosaltres anem per la vida creient que prenem decisions conscients i que les meditem i que som sers racionals. I això, la psicologia conductual, Daniel Kahneman, Premi Nobel, Dan Ariely, molta gent ja ens va dient, en el Behavioral Economics, que som molt més automàtics del que ens pensem. És a dir, anem per la vida... liats en coses, anem a dinar a un lloc i sí, veiem el menú i sembla que decidim, però hi ha uns processos inconscients, el que diuen System One, que ens fa prendre decisions automàtiques, quasi. ¿Vale? Llavors, el que jo plantejo al llibre és que per a fer el canvi d'hàbits hauríem de modular l'entorn. És a dir, tenir un entorn que de manera inconscient, quasi de manera automàtica, ens conduïsca a prendre les decisions saludables. I això, que els experts li diuen choice architecture, arquitectura de la decisió, que és un terme molt bonic, eh? O sigui, com dissenyo la teva decisió.
0: I que a més et dona molt poder, perquè tu pots també dissenyar aquesta decisió teva. Ets tu també responsable, ets el teu propi arquitecte.
2: Clar, clar, clar, clar. Però inclús, ja t'ho dic, els experts, això li diuen nudges, no? Com a empujoncitos, que serveixen per a, sense que tu te'n dones compte, forçar-te a pujar les escales en lloc de l'ascensor, fets tan simples com a un aeroport pintar-les de colors o ficar-les més prop del que és l'ascensor. Facilitar que tu prengues la decisió automàtica de pujar unes escales en lloc d'un ascensor o de menjar algo que pel fet de que estigui més prop o pel fet de que... fruita. El fet de que estigui pelada
0: sí, sí.
2: Ja te fa que
0: tenir la Macedònia feta a la nevera ens fa menjar més fruita, segur.
2: Exacte. I no tenir la tentació, perquè l'esforç... Nosaltres ho basem molt... Totes les recomanacions de menjar saludable se basen moltes en esforç. És a dir, no, intenta no caure en la tentació i prendre la decisió saludable. I això apela... a un esforç, a una decisió racional. Jo dic, no, és molt més pràctic no tenir la tentació, vale? I jugar en l'entorn per a que automàticament la decisió fàcil sigui la saludable.
0: Això tant a nivell social com a nivell individual, però també, a part de l'entorn, parles també de mirar el futur pensant en una nova societat. És a dir, al final de l'edadisme.
2: Sí.
0: Perquè és un nou concepte també que el tenim totalment assumit i que moltes vegades es pateix.
2: Sí.
0: Persones grans que se senten discriminades en la societat en general i la societat no està preparada. No sé si hem evolucionat prou ràpid amb el creixement de l'expectativa d'edat per morir, amb que la societat s'adapti en aquesta expectativa.
2: Els canvis culturals són més lents que els canvis individuals. És a dir, hi ha tres tipus d'edadisme bàsics, no? És l'interpersonal, és el que algú pot sentir cap a una persona gran. L'institucional, quan una empresa o una institució doncs, potser discrimina en funció d'edat. I després l'autoedadisme, que és que alguna persona gran se pot sentir que ja és massa gran per a fer algo. Quan podria fer-ho? Per situació física i cognitiva. Este autoedadisme jo crec que és el que més està avançant. Les persones que ara tenen 70, 75, inclús 80, ja no se veuen tan velles com es veien els nostres avis. Perquè els nostres avis els ho diem avis. Era com que la seva funció social era ser iaios i cuidar dels nets i no molestar i el que viatjava o el que tocava música semblava que era un frívol o una frívola. Això ja no és així. La gent ja s'autopercep d'una manera molt més empoderada i en menys autodadisme. Jo crec que això impulsarà a baixar també l'edadisme interpersonal. És a dir, nosaltres, que jo tinc 51 anys, ja, sobretot escrivint este llibre, ja m'està canviant la manera de mirar a la gent gran. Potser fa un temps, inconscientment, tenia este edadisme inconscient, que ja pensava en algú de 75 i sistemàticament pensava en algú gran. Clar, ara que els han anat veient i els han anat veient com se comporten i quines aspiracions vitals tenen, dius, no, o sigui, no són vells. O sigui, seran vells quan arriben a la dependència o els problemes físics, però són gent amb pleníssimes capacitats, en molta experiència, és a dir, los mires en certa admiració. I tu mateix te veus en ganes d'arribar com ells a la seva edat, no? Llavors jo crec que este edadisme existeix, però la meva mirada és optimista. Sí crec que el més difícil de canviar és el cultural, l'empresarial, perquè...
0: El sistema productiu, diríem, una mica.
2: Sí, perquè és més lent, perquè has de ficar molta gent d'acord. A l'interpersonal i a l'autodedadisme és tu i jo. I això podem fer molts, saps? És a dir, tu pots ser conscient d'això i ser menys edadista en la gent gran o autoedadista si ja ets gran.
0: I també, finalment, perquè ara podríem estar parlant hores i hores en el llibre, hi ha moltíssims capítols que despleguen tota una investigació, tota una reflexió, i que et fan pensar tu també com a lector, però m'agrada acabar amb aquesta visió, diríem, il·lusionadora de veure el futur, però que alhora, mentre penses en aquest futur, et fa i t'ajuda també a viure un present molt diferent.
2: Clar, és que...
0: És a dir, no és només mirar el futur, sinó que també et canviï com vius aquest present.
2: Clar, és que pensa que jo el llibre no l'he plantejat només per a la gent gran, sinó per a la gent de mitjana edat, que en la preparació, en esta il·lusió de pensar que el millor està per arribar, i que no és utòpic, perquè tu quan veus les estadístiques i els estudis que correlacionen felicitat durant les etapes vitals, estadísticament, a partir del 55, el benestar, la sensació de felicitat i
0: molts altres paràmetres. Fins i tot la capacitat econòmica.
2: Exacte, i l'entorn social, menys pressions de familiars, menys pressions laborals, o sigui, més temps per davant, més seguretat en un mateix, i hi ha molts factors que fan que a partir del 55 el benestar pugi, no? Llavors, si tu dius, no, és que a més vull estar sa, i vull estar connectat, i vull tindre il·lusions, i vull tindre uns propòsits que li donen sentit a aquesta nova etapa. Mentre estàs fent això, t'estàs sentint bé al present. És a dir, tu quan dius, faig esport per a quan tingui 70 anys estar plenament en forma, no, és que, vale, perfecte, però és que el benefici ja el notes ara. Vale? És a dir, jo crec que esta mirada optimista, que no és ingènua, sí que t'ajudarà al futur, però que també t'ajuda al present.
0: Totalment. Un llibre que, per tant, planteja il·lusió, qui el llegeixi contagiarà il·lusió pel futur, però que t'ajudarà a viure també molt millor el present. ¿Qué quiere ser de mayor? Ens ho pregunta el Pere Estupiñà. Pere, moltíssimes gràcies per haver estat aquí.
2: No, a tu, un plaer. Un plaer.
0: I ara entrem a la cuina.

0: Ens agrada també cuinar a l'estiu, moltes vegades tenim més temps i agafem receptes, però no per tenir més temps cal que siguin més complicades. L'Enric Ertens les fa molt fàcils. Enric, bon dia.
1: Bon dia.
0: Carbonada a la flamenca.
1: Imagina't.
0: A veure.
1: Una carbonada.
0: Però no són espaguetis, eh? No són espaguetis, no? Què és el que farem?
1: És fàcil, és un plat prou fàcil i prou jo. La carbonada és un plat que a mi m'agrada molt, bueno, ho vaig aprendre molt de petit quan començava la cuina, i és molt semblant a un fricandó. Amb el procediment, canvia una mica amb els ingredients. La carbonada porta cervesa i ceba, i el fricandó porta vi i bolets. Uh-huh. Això surt en el llibre perquè m'agrada veure com amb una recepta parla de la, com tracta una recepta dues cultures diferents. En aquest cas, la carbonada, la flamenca, és belga, o flamenca, que diríem jo, i l'altre és català, no?
0: Per tant, ens oblidem de la pasta a la carbonada, que no té res a veure.
1: No té res a veure.
0: A veure, doncs com la fem aquesta? Per quatre persones?
1: Per quatre persones, igual que un fricandó. Començarem per la vedella, uns 800 grams, en aquest cas la llata de vedella és ideal, tallat en filets igual que el fricandó. Uh-huh. 800 grams, un quilo, depèn de la gana que tinguem i la gent que s'és. Llavors la ceba. En aquest cas porta molta ceba. La ceba és una part fonamental d'aquest plat. Podem
0: comptar... Que de fet, pràcticament la posem a tots els plats, eh? No hi ha plat que no porti ceba.
1: Exacte, és el que et deia. Sí, nosaltres sí. La trinxem fent suficient i ho fan d'una altra manera.
0: Sí, sí.
1: Però al final la ceba a la cuina és un dels elements fonamentals, la ceba. A quasi totes les cuines del món, a més, 3, 4, 5 cebes grosses, podem agafar la ceba normal, si ens agrada una ceba més vermellosa, és igual. Llavors, cervesa. Podem fer en qualsevol cervesa, però el més tradicional seria cervesa negra. Una cervesa negra, la cervesa d'aquelles 33 centilitres, la cervesa normal, o una cervesa blanca, si volem una cosa més lleugereta, un plat més lleugeret. Una mica de farina, una cullerada, més o menys, supera. Llavors, una mica de mostassa, una cullereta de mostassa antiga, això és opcional. Llavors, quan arribem, la podem posar o no. Però amb la recepta original hi és. Una fulla de llaurer, una mica de farigola, unes branques, oli d'oliva extra, com sempre, una nou de mantega, que també la posarem o no, al nostre gust, sal i pebre. No calen més ingredients. Uh-huh. Anem a cuinar. Agafem una cassola ampla, o una paella d'aquelles amples, salpebrem la carn, l'enfarinem una mica, no massa l'expulsar. Sempre que enfarinem la carn per sofregir-la, s'ha d'expulsar bé, que no posem molt de farina a l'oli.
0: No ens hem de passar amb la farina,
1: No, perquè llavors la farina aquesta cau a l'oli, es crema i fa mal gust el plat final, no? Daurem la carn, com fem el fricandó, igual, la posem a foc una mica viu, li donem un parell de voltes que quedi daurada, perquè la farina quedi a més ben adherida, i llavors la treguem d'aquest oli. En aquest mateix oli, i si volem, en aquest cas, podem posar la mantega, una mica de mantega, també, en comptes de mantega, la mantega de porc, més català, i aquí ja posem tota la ceba que haurem tallat en allò que parlem en julián, en tires fines, tota ella, no cal que siguin tan fines tampoc, i la posem aquí i l'anem sofregint a poc a poc. Aquesta ceba ha de quedar, més que durada, ha de quedar confitada. Uh-huh. D'acord? Que quedi ben melosa.
0: Perfecte.
1: Com si fos per fer, per exemple, una sopa de ceba. Una coseta així, que quedi una mica caramelitzada, però res, un punt daurat. En aquest moment, retornem la carn a la cassola i afegim la cervesa. Si fos un fricandó, com deia abans, haguéssim fet la ceba, el sofregit, i ara li posaríem vi. Doncs
0: clar,
1: aquí
0: la cervesa.
1: Afegim la cervesa, la que ens hagi agradat. Les herbes, el llaurer, la farigola, deixem bullir, com sempre, que l'alcohol s'evapori, tot la cervesa també hi ha alcohol.
0: Clar.
1: Ara estava pensant que algú la pot fer també, si vol, amb cervesa sense alcohol.
0: També.
1: Llavors ara m'ha vingut al cap, això no ho havia pensat. Tot cal cuinar, sempre l'alcohol se'n va. D'acord? Quan s'hagi anat a l'alcohol, cobrim amb una mica d'aigua la carn. Sempre explico quan s'han de cobrir guisos de carn i això, que l'aigua la justeta. D'acord? Tapem i deixem coure a poquet a poc, aproximadament, dependerà de la carn, però una hora i mitja, fins que veiem la forquilla, que agafar la carn doncs ja se'ns trenca, perquè la carn guisada, sobretot en rotllo fricandó, en fileteta, t'agrada que no tinguis
0: que
1: fer servir
0: ganivet. Que es desfaci. Sí, senyor.
1: Si cal, durant la cocció, veiem que es queden sense suc, sempre podem anar...
0: Afegint una mica de brou.
1: Afegint una miqueta de brou, o d'aigua.
0: Amb ales aigua. Sí.
1: Després, el que et deia, tenim la mostassa, al final, en aquest cas, no posem picada, com acostumem a posar, podem posar una miqueta de mostassa, una mostassa antiga, que llavors li dona un toc atrevit, un toc, un punx de picant, que li va molt bé en aquest plat de vedella.
0: I ja el tindrem. Sí, senyor, un fricandó estranger. Sí, què dius tu? Un
1: més o menys. Us ho recomano, que queda molt bé, és molt bona, és senzill, i és una manera molt bona de fer vedella.
0: Doncs ja tenim el nostre plat ja fet i guisat amb l'Enric Herce. Moltíssimes gràcies, Enric.
1: Gràcies, com sempre.
2: La primera pedra, amb Noemí Polls.

0: Doncs sí, parlem amb la Queta Champagne. Ella està al capdavant de la immobiliària Orri i sempre parlem de cases que ens sorprenen. Queta, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I avui parlem de pornografia immobiliària, es pot dir així, porno immobiliari?
1: Sí, porno immobiliari, un concepte que... Es diu així?
0: Es diu així? Doncs vinga, a veure.
1: I per això el portem a l'estiu, perquè com que estem així tots descaballats, doncs mira, parlem de porno immobiliari.
0: A veure...
1: Us explico en què consisteix aquest fenomen. Es tracta de tafanejar o fantasiar sobre cases que mai ens podem permetre. I 8 de cada 10 usuaris del portal immobiliari Idealista reconeix haver-lo practicat en alguna ocasió. Sí que, així que podem dir
0: no
1: que...
0: No estem tots lliures de pecats,
1: no,
0: segur.
1: No, el porno immobiliari diguem que és un plaer bastant confessable. Els practicants d'aquest porno immobiliari centren les seves fantasies en àtics i les edats més habituals d'aquesta pràctica és entre els 36 i els 55 anys i principalment són homes els que el practiquen. No sé si és que les dones són més pràctiques o vés a saber.
0: Segurament.
1: Doncs avui us proposo fer un viatge porno immobiliari per
0: anem
1: les cases cares de cada província de Catalunya i començarem per Lleida. Va?
0: A veure.
1: La primera propietat que ens apareix si filtrem el preu més alt a la província de Lleida és una preciosa casa amb bodega i vinyes que està a Mallorca. Comencem bé, sí.
0: Sí, sí, a més hi ha amb vinyes i bodega.
1: Amb vinyes i bodega a Mallorca. O sigui
0: a Mallorca.
1: Que, bueno, recordo que la darrera vegada que vam fer aquest viatge, la casa més cara de Lleida tenia vistes al mar. O sigui que, si us plou, la gent de les immobiliàries, geolocalitzeu bé les cases de Lleida i no jugueu amb els sentiments d'aquests pornoaddictes de Lleida perquè els tractem molt malament, trobo. Si ens n'anem a la segona, ja ens trobem per 3,5 milions d'euros... que podem comprar una esplèndida casa a la Pleta de Jus, a Baqueira, a la Vall d'Aran, un xalet de 467 metres quadrats, 10 habitacions, amb una sala espectacular, amb tot el sostre de vidre, i amb servei de transport privat a les pistes. Que jo et dic una cosa, jo per aquest preu demano que fins i tot esquiïn per mi. Ja
0: exacte,
1: no, ja m'hi ha perdut res haver d'allà patir amb l'esquí.
0: Sí, em sembla molt bé, bona idea.
1: Seguim cap a Tarragona, perquè ens trobem amb una coneguda, ja, aquesta casa ja fa temps que hi és, o sigui que potser si esteu interessats i teniu, doncs 5.250.000 euros podreu, i potser és moment de passar ofertes, perquè ja us dic, aquesta casa ja fa temps que hi és. I és una meravellosa masia, amb una gran història al darrere. És una masia que data del segle XV. Els cartoixans d'Escaladell van adquirir diverses localitats i terres del que avui consisteix el Baix Priorat i van decidir construir aquesta vasta masia amb finalitats agrícoles i vinícoles per abastir la cartoixa, de manera que les condicions climàtiques combinades amb la qualitat del sol i un relleu suau de turons, van fer que aquesta masia fos coneguda com la perla del Priorat i els conegué i es convertís en un lloc de meditació i descans dels monjos ancians de la comunitat. Es tracta d'una masia amb 15 habitacions que se'n pot fer un ús particular o bé com a establiment hoteler.
0: Va? Molt bé, molt bé.
1: Aquesta ens agrada. Anem-nos a Barcelona. Barcelona ja saltem una mica al budget, el pressupost. Ens n'anem a 20 milions d'euros. Per aquesta mòdica quantitat podem estrenar una casa a Pedralbes de 1.222 metres quadrats, 6 habitacions sobre un terreny de 2.000 metres quadrats, amb piscina, una piscina d'aquestes que semblen peixeres, que a mi això em resulta una mica inquietant. Saps com veus a Alcaldea? La gent que s'està banyant, que semblen com peixets, així, vull dir. És una d'aquestes. Bueno,
0: mira, doncs ja no ens agrada.
1: Ens estalviem 20 milions d'euros, que bé. Té spa, piscina, com dèiem, gimnàs i l'estrenes tu, val? Disposa de pàrquing inclòs. Està bé perquè disposa... inclòs en el preu té pàrquing, també.
0: Sí,
1: o sigui que bé.
0: Veus que bé.
1: La segueix de prop per 19,9 milions, una construcció de l'arquitecte Enric Sagnier, d'estil modernista, de 882 metres quadrats, amb 5 habitacions, prop de la zona del Tibidabo, envoltada de natura, una casa tan atractiva que fins i tot va seduir Woody Allen, que hi va filmar alguna de les escenes de la pel·lícula Vicky Cristina Barcelona. Bàsicament tenia Penélope Cruz, Scarlett Johansson... Tens solera. No l'estrenes, però tens solera. I anem cap a Girona, on ens espera una vella coneguda d'aquest programa que es va fer viral al canal d'Instagram de La Primera Pedra quan en vam parlar, i sí senyor, parlem de la casa de l'Ampolla de vi de 15 metres d'alçada.
0: Encara està a la venda?
1: Home,
0: no puc creure, sí.
1: Jo no ho entenc tampoc, perquè una preciositat d'aquesta, oi? Sí. I amb aquest preu, és que jo no
0: amb
1: entenc, és que me lo quitan de les manos. M'ha fet riure molt perquè a la descripció d'una de les agències que la té anunciada, diu, falten paraules per descriure en detall aquesta propietat, i és que és tal qual. És literal, eh? Sí, com diuen els joves d'ara, literal.
0: Literal, literal.
1: Jo diria que sí, que té una paraula que la defineix a la perfecció i és kitsch. Val? Cada detall i cada racó d'aquesta casa ens trobem la màxima expressió de l'accés al despropòsit i quan la miro sempre me'n recordo a l'Ariadna Rosó, que bé, aquest programa sempre parlant de bon gust, sí. I tal. Una secció concretament que parlava del silent luxury, que era com sí. De dir aquestes coses, aquest luxe basat en l'essència, l'austeritat, sí. la mínima expressió, no insinuar però no ensenyar, doncs això seria
0: tot el contrari. Exacte, sí.
1: Com us dic, si teniu 15 milions d'euros i voleu fer les millors festes del món, teniu a disposició una casa amb una ampolla de vi de 15 metres d'alçada. La sí, trobareu a tocar la platja d'Aro.
0: Escolta'm, i si no teniu els diners, entreu al portal i mireu-la.
1: Exacte.
0: Perquè jo crec que això també té el seu
1: val què. Val la pena fer aquesta sessió de mini porno immobiliari.
0: Exacte, farem una mica de porno immobiliari. Doncs aquesta, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: La primera pedra, amb Noemí Poll.
0: Temps ara de lectura. Yesteryear és la novel·la de Caro Clerc Burke que ens presenta un influencer, mare de 6 fills, que ha construït la seva identitat pública al voltant d'una vida aparentment perfecta i dels valors tradicionals. Però un dia tot canvia. Les comoditats desapareixen i es veu obligada a replantejar-se qui és realment i en què creu. Per aprofundir en aquesta història i en temes que planteja, perquè a més ha sigut una novel·la que ho està petant, sobretot als Estats Units en volem parlar amb el seu editor Fernando Paz, que és director de l'àrea de ficció d'Anaya, però a més editor del segell ADN, que és qui ha publicat aquest llibre. Fernando, buenos días.
3: Hola, buenos días, Noemí.
0: Hace muy poco que ha salido este libro, llevamos solo 3 semanas, pero es que en Estados Unidos este libro ha batido récords. ¿Qué tiene el argumento que hace que incluso Hathaway haya querido comprar los derechos y quiere hacer una película?
3: Bueno, yo creo que es una novela muy original.